0: L'equip legal que assisteix als més de 400 activistes pro-palestins denuncia casos de violència física i sexual durant la detenció per part de les autoritats israelianes. La primera pel·lícula dels Javis, La bola negra, entusiasma al Festival de Cannes, se situa entre les favorites a la Palma d'Or. El film, els creadors de les sèries Paquita Salas i La Messias, utilitzen Federico García Lorca per reivindicar la llibertat per viure l'homosexualitat.
1: Esports.
2: La jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup, això sí, aquest dijous. Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit. I al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez esperarà les dues properes curses, a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny, arran de la forta caiguda al Gran Premi de Catalunya de diumenge.
0: I el temps, aquest divendres tindrem un dia ben estable i molt càlid. El temps serà assolellat, però a la tarda no es descarta alguna gota al Pirineu. La novetat del dia serà l'arribada a la costa de boires marines. Allà on apareguin, la temperatura caurà. En canvi, a la resta del país farà calor, amb màximes de 35 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El magistrat ha ordenat retenir els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez, a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. N'informa a Madrid Dani Sáenz de Aja.
3: És la primera mesura cautelar que adopta el jutge José Luis Calamà dos dies després d'imputar Zapatero i ho fa a petició de la policia del cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident. És la suma que Zapatero va cobrar d'Anàlisi Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com la de les filles de Zapatero, que també van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir Anàlisi Relevante com a empresa pantalla per cobrar una comissió de més de mig milió d'euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero nega haver intercedit i fons del govern espanyol defensen la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. I és que la Moncloa encara posa la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia l'exministre Òscar López.
4: Yo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
3: I a l'espera de conèixer les pròximes hores el sumari del cas, creuen que per ara el jutge no ha presentat proves sòlides contra l'expresident.
0: Més qüestions a l'actualitat. El govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres després d'aconseguir els suports imprescindibles dels comuns i Esquerra per poder-los aprovar al Parlament. No ha estat fàcil perquè les negociacions amb els uns i els altres han estat llargues i dures, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura, previsiblement a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. El president de la Generalitat ha segellat l'acord amb els comuns els dies després de tancar el pacte amb Esquerra Republicana. El govern ha recollit les noves demandes dels comuns, sobretot en matèria d'habitatge. Així, fins al 2028, es destinaran 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge i es construiran, sobretot, pisos de protecció oficial. També hi ha el compromís de portar amb urgència al Parlament una llei que permeti reconvertir en habitatges, oficines i locals comercials en desús. Per exemple, es preveu destinar 1.200 milions d'euros al Pla de Barris per rehabilitar-ne 120 que estan degradats urbanísticament. La líder dels comuns, Jessica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte dels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc per garantir l'estabilitat de la resta de la legislatura. En canvi, per la consellera d'Economia, l'acord arriba en un moment clau per encarar el que queda de mandat.
5: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
6: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: El govern aprovarà els pressupostos en un Consell extraordinari que arrencarà aquest divendres a les 9 del matí. A les 10, la consellera d'Economia ja serà al Parlament per lliurar el projecte de llei de comptes de la Generalitat per al 2026. I en paral·lel, el Parlament reclama cessar la consellera Núria Parlon i Josep Lluís Trapero per la infiltració de dues agents dels Mossos en reunions de mestres. El mateix dia que el govern ha acabat de tancar els seus vots per als pressupostos, Esquerra i els Comuns han estat claus per reprovar la titular d'Interior i el director dels Mossos. Igual que Junts i la CUP, els republicans han votat a favor de les dues peticions, mentre que els d'IES i Calviac han optat pel sí a la de Trapero i per l'abstenció a la de Parlon. Sentim els diputats de tots aquests partits.
7: Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes.
8: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
9: El que cal és un canvi del director general de la policia.
10: Cal fer net. Cal cessar el director general de la policia. I cal també, conseller Parlon, que la cessin a vostè.
0: A l'altra cara de la moneda, els socialistes han defensat Parlon i Trapero i han tancat files.
11: La consellera va ser molt clara des del primer moment i el Partit dels Socialistes també ho hem estat. No ens limitem només a dir que no ens agrada, sinó que posem solucions perquè una situació com aquesta no es torni a repetir.
0: El Partit Popular ha fet costat al PSC i s'ha oposat a les demandes, mentre que Vox i Aliança s'han abstingut. Els comuns, per cert, han aprofitat la iniciativa per anunciar un acord amb el govern per prohibir les infiltracions policials sense autorització judicial en moviments socials i entitats. En paral·lel, i de nou amb els vots claus dels aliats parlamentaris de Salvador Illa, la cambra també ha demanat destituir la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no és capaç d'assolir una entesa a curt termini amb la comunitat educativa.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Doncs sobre el conflicte a l'ensenyament, el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest divendres, al migdia, després que la taula per desencallar les vagues hagi acabat sense acord. El govern assegura que necessita més temps per estudiar la proposta unitària dels sindicats, principalment la qüestió salarial. Els sindicats proposen 500 euros més al mes i que el sou s'actualitzi amb l'IPC. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, admetia que hi ha mesures econòmiques que no poden assumir, però que hi veu recorregut.
12: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant i per tant hem emplaçat a poder continuar fent-ho demà al matí, perquè entenem doncs, que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
0: Però el sindicat majoritari, l'USTEC, ja avisa que si demà el departament no concreta una proposta salarial, escalaran les mobilitzacions fins a final de curs. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
13: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem, doncs, amb una... no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: Precisament els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat a mitja reunió perquè no s'ha debatut a fons la qüestió salarial, però insisteixen que tenen voluntat de negociar. El sindicat professors de secundària, recordem, no hi ha participat. Les mobilitzacions i els talls de carreteres dels docents s'han traslladat aquest dijous al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les manifestacions de Tarragona i Tortosa han aplegat més d'un miler de persones a cada ciutat. El sindicat USTEC ha situat el seguiment de la vaga entre el 65 i el 70%. El Departament d'Educació, en canvi, rebaixa la xifra al 26%. Tarragona, Ricard Buigas.
14: La jornada ha començat amb un tall de la carretera nacional 340 Vinaròs al Baix Maestrat, on han participat docents ebrencs i del País Valencià. A Tarragona, els manifestants han optat per tallar l'accés a la ciutat per la Nacional 240. La manifestació de Tortosa ha acabat a l'Ajuntament. Els participants han entrat al consistori i han aconseguit el compromís del govern municipal d'Esquerra, el PSC i els comuns de defensar les seves reivindicacions al Parlament i al govern. La manifestació de Tarragona l'ha encapçalat un ninot de més de 2 metres de la consellera Niubó amb antifaç, vestida amb la popular roba de presidiari amb ratlles negres.
15: Niubó, escolta, això és una revolta!
14: Aida Montaner, de la Intersindical.
16: No volem engrunes, que volem el pa sencer, que les 4 gambes ja no ens alimenten.
14: Quan l'acte ha acabat a la plaça de la Font, un grup de docents han tallat l'A7 en direcció a Barcelona a l'altura de l'accés a l'Avinguda Catalunya, on han fet una paella. L'havia estat tallada fins a les 5 de la tarda.
0: Protesta de docents també al País Valencià. Uns 300 directors de centres públics han presentat la dimissió davant el bloqueig de les negociacions amb la Conselleria d'Educació Valenciana. Els docents continuen amb la vaga indefinida sense que hi hagi data per a una nova reunió. València, Alba Barbosa.
17: Els càrrecs directius s'han sumat així a les mobilitzacions per pressionar el govern valencià perquè reobri negociacions. Cristina Rodríguez i Jaume Olmos, directors.
18: No és una dimissió perquè no es creguem els nostres projectes, és una dimissió perquè necessitem que ells facin alguna cosa.
19: Jo crec que si hem tingut el recolzament que hem tingut per part de la societat i que s'està veient estos dies en els carrers i el recolzament dels companys i companys a la vaga, igual és perquè ja estem arribant a un punt que és prou insostenible.
17: Centenars de professors s'han concentrat davant de les Corts per reclamar la dimissió de la consellera. A dins de l'hemicicle també han interromput la sessió de control al president valencià.
20: A los servicios de la cámara que desalojen...
17: Els sindicats reclamen que es reprengui el diàleg. La vaga indefinida del sector educatiu arriba aquest divendres al 10è dia amb una nova manifestació convocada al centre de València.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Brussel·les retalla 3 dècimes la previsió de creixement de la zona euro. Tancarà l'any amb un augment del PIB raquític de només el 0,9% per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica. A l'estat espanyol, però, és l'únic país de l'euro que hi ha que la Comissió Europea li millora els pronòstics de creixement. N'informa la capital comunitària Bruno Fortea.
21: El govern comunitari també preveu que l'atur a Espanya caurà enguany per sota de la barrera del 10%, un fet insòlit des del 2008, quan va esclatar la crisi financera. Ara, la creació de més llocs de treball impulsats per l'arribada d'immigrants i el bon ritme de despesa de famílies i empreses són alguns dels factors que, segons Brussel·les, sostenen l'economia espanyola. Per això, la Comissió Europea apuja 1 dècima les seves perspectives de creixement d'aquest any per a Espanya. És una millora lleugera, però per sobre de les xifres més minses que pronostica per Alemanya, França o Itàlia. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, diu que tot dependrà de com evolucioni la guerra a l'Orient Mitjà i avisa que les seves previsions poden empitjorar si no s'acaba el conflicte ni es restaura el trànsit de gas i petroli a l'estret d'Hormuz.
22: El creixement es reduiria aproximadament a la meitat en comparació amb l'escenari base, tant el 2026 com el 2027. La inflació tampoc es moderaria i l'activitat econòmica no aconseguiria repuntar el 2027.
21: Si el conflicte es resol, l'economia millorarà lleugerament l'any que ve. Segons Brussel·les, l'encariment de l'energia provocarà que aquest 2026 la inflació de la zona euro tanqui al 3%, un punt i 1 dècima més del previst abans de la guerra.
1: El temps.
0: Ara sabrem quina és la previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
23: Aquest divendres continuem parlant d'una situació de total estabilitat atmosfèrica i, sobretot, amb un ambient molt càlid. Aquestes temperatures tan càlides que hem iniciat fa 2 dies, des del passat dimecres, doncs tindran continuïtat avui i també durant tot el cap de setmana, amb unes màximes que possiblement avui ja arribin a la xifra dels 35 graus a Ponent per primer cop en aquest 2026. I només a la façana costanera, les poblacions a tocar del mar, les temperatures es quedaran una miqueta més curtes. I és que avui tenim la novetat de la formació del dels bancs de boira que poden arribar a partir del migdia aproximadament cap a la Costa Brava, cap al Maresme, cap al Garraf i també cap al Camp de Tarragona. Allà on arribin les boires costaneres, les temperatures es queden reduïdes i la visibilitat una mica també, però sobretot notarem una mica més de fresca. En tot cas, a tot l'interior el que predominarà serà un ambient molt càlid, amb màximes clarament superiors a la xifra dels 30 graus. I no només a punt

0: 3CAT.
1: La bola negra, la pel·lícula dels Javis, que arribava a Canes amb una gran expectació, ha complert i ha entusiasmat la crítica i el públic. Enviat especial, Marc Garriga.
2: Les sensacions són similars a les que van viure l'any passat amb Sirat, que es va acabar enduent el premi del jurat i després va estar nominada a l'Òscar. La bola negra pot tenir un recorregut similar, si fem cas de les reaccions aquí a Canes. La pel·lícula dels Javis és complexa, amb un muntatge prodigiós i música i fotografia excepcionals dels catalans Raül Refri i Gris Jordana. És un film carregat d'emoció i reivindicació, poètic i bellíssim, que vol combatre la intolerància i honorar la lluita pels drets LGTBIQ+, a partir de la figura de Federico García Lorca.
3: És que a Federico García Lorca lo asesinaron y que lo mataron por maricón. Para mí es muy importante reivindicar eso, que la historia no es una línea de texto. Y para mí es muy importante eso, traer esa parte de la humanidad, de los recuerdos históricos.
4: Se ha dicho mucho que, bueno, que Federico, su sexualidad da igual, no importa. Pero ¿cómo no va a importar si todas las obras de teatro en las que habla de su desamor, de su miedo? Todo el amor y el desamor que Lorca ha sentido durante toda su vida es lo que ha construido su obra. Creo que ese Federico queer no ha estado casi nada presente en el arte en nuestro país.
2: Los protagonistas son Guitarrica de la Fuente, que debuta rere la càmera, y Miguel Bernardó, a qui acompanyen en papers secundaris Penélope Cruz, Glenn Close, Natalia de Molina y Antonio de la Torre.
1: El rodatge d'una pel·lícula de Hollywood en una zona forestal de Sant Cugat del Vallès, restringida per la pesta porcina africana, ha sorprès els veïns de la zona. De moment encara no s'està filmant, però sí que s'ha muntat la reproducció d'un poblat celta a l'antic camp de golf de Sant Joan. La pel·lícula que rodaran en aquesta zona restringida es diu The Last Druid i la protagonitzarà Russell Crowe. L'antic golf es troba entre Rubí, Sant Cugat i Bellaterra i s'hi han trobat diversos senglars positius, vius o morts. Durant el rodatge està previst que hi treballin més d'un centenar de persones i, tot i que els veïns, consultats per TV3, veuen bé que si rodi una pel·lícula, no entenen per què llavors ells no s'hi poden passejar.
5: Lo que no me parece bien es que no nos dejen entrar a nadie al bosque y ellos sí puedan entrar. Si hay problemas de jabalí para uno, hay problemas de jabalí para todos.
6: Demanaria que obrin l'espai, que al final per les persones, pels animals de companyia, és necessari. Si l'obren per fer una pel·lícula, per què no el poden obrir per nosaltres?
1: El rodatge té el vistiplau de la Generalitat des del febrer. Els agents rurals, però, han descobert que el tancament perimetral que havia de garantir el compliment de les mesures de bioseguretat no és correcte i per això, segons ha pogut saber TV3, el Departament d'Agricultura enviarà un requeriment legal per aturar el rodatge fins que no compleixin la normativa.
0: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Continuem. Els més de 400 activistes de la flotilla per Gaza ja són a Turquia després de ser deportats des d'Israel, on van rebre un tracte vexatori de les autoritats. L'equip legal que els assisteix denuncia casos de violència física i també de violència sexual després de l'assalt naval d'Israel en aigües internacionals. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Pablo Castilla, portaveu de l'organització.
7: Hem tingut la constància pel nostre equip d'advocats en el terreny, per Adala, on han constatat episodis de violència extrema, fins i tot alguns de violència sexual, on hi ha hagut dotzenes de persones que presentaven símptomes aparentment de costelles trencades, amb dificultat per respirar, obligades a estar agenollades i, com dic, amb aquesta humiliació constant cap a elles.
1: S'espera que els membres de la flotilla amb passaport espanyol arribin aquest divendres. Els de la delegació dels Països Catalans, més d'una vintena, aterraran a l'aeroport de Barcelona.
7: Les persones segrestades amb passaport espanyol han sigut finalment 45 persones, de les quals 23 formen part de la delegació dels Països Catalans i 18 són catalanes. En principi, totes elles, les participants de la delegació dels Països Catalans, haurien d'arribar demà a l'aeroport del Prat, tot i que encara no podem confirmar una hora exacta.
1: Canviem de qüestió. El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen una cimera aquest divendres i dissabte per intentar frenar el brot d'Ebola, que ja ha causat gairebé 140 morts. Almenys hi ha 600 casos de persones sospitoses, possiblement infectades també per Ebola. Burkina Faso, Elia Borràs.
8: Les autoritats d'Uganda i el Centre Africà pel Control i la Prevenció de les Malalties, un organisme de la Unió Africana que vetlla per la salut del continent, han convocat una cimera d'alt nivell per als dies 22 i 23 de maig per buscar una resposta transfronterera a la crisi provocada pel brot de la variant del virus de l'Ebola, conegut amb el nom de Bundibugyo. La reunió

0: se celebrarà a Kampala, la capital d'Uganda, un dels països afectats pel virus. A la cimera hi participaran també els ministres de Salut del Congo, el Sudan del Sud i Uganda, així com experts i tècnics de la regió en control d'epidèmies com l'Organització Mundial de la Salut i l'UNICEF. La conferència s'ha de centrar en els pilars clau de la resposta, com són la coordinació entre estats, la vigilància i la gestió de casos sospitosos. La cimera respon a la necessitat de donar una resposta coordinada a un problema de salut públic regional que transcendeix qualsevol frontera. Es tracta d'una soca del virus de l'Ebola que circula tant al nord des del Congo com a Uganda i que no és habitual. Ho explica Trish Newport, portaveu de Metges Sense Fronteres.
1: És només la tercera vegada a la història que s'ha produït un brot d'Ebola de Bundibugyo. Això significa que mentre que per altres soques hi ha tractaments, hi ha vacunes, per aquest brot no hi ha tractaments aprovats ni vacunes i la capacitat per fer proves és molt limitada.
0: De moment, Uganda ja ha suspès tot tipus de transport de passatgers des del Congo, mentre que l'OMS intenta contenir el brot en aquesta zona de l'Àfrica.
2: Esports.
3: La informació esportiva amb el David Ubach.
4: La davantera del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina de futbol contra l'Olímpic de Lió. La jugadora noruega ha viatjat a Oslo amb la resta de l'expedició. També han viatjat Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup a la sessió d'aquest dijous a Barcelona, i Laia Alexandri, que està descartada, això sí, per la greu lesió al genoll. El Barça femení estarà acompanyat a Oslo d'uns 2.000 aficionats blaugranes. I és que, segons s'explica el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, el club ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. La portera Cata Coll ha agraït el suport de l'afició.
5: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món. Mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per a aquesta gent.
4: Per cert, que si el Barça aixequés el títol dissabte, la celebració seria l'endemà diumenge, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Passem ara al Barça masculí.
2: 3CAT Info.
4: El director esportiu blaugrana, Deco, considera insubstituïble Lewandowski i ha admès que caldrà reforçar l'equip.
6: Tenemos en esos años también a Jobra Ferran, que ha venido como un extremo y que se ha convertido como un 9. Ahora es el momento de tomar decisiones y empezar a reforzar el equipo.
4: Mentrestant, el jugador del primer equip, Marc Bernal, ha passat pels micròfons del Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que manté esperances de disputar el proper Mundial.
7: Anar a la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país. Des de ben petit, quan et criden a les inferiors, ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim també que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. L'Espanyol, per la seva banda, presentarà dimarts vinent Monchi, el nou director general esportiu. El migcampista blanquiblau Edu Expósito ha beneït la seva arribada.
8: La figura de Monchi es muy importante, ¿no? Dentro del mundo del fútbol. Es un director deportivo que ha hecho campeón ahí donde ha estado. Para mí es ilusionante que una figura como la de Monchi pueda estar aquí con nosotros porque significa que vamos a ver dónde podemos ir.
4: Edu Expósito també considera, tant ell com el vestidor, que Manolo González hauria de continuar a la banqueta de l'Espanyol. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de motor.
2: L'actualitat esportiva a fons.
4: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya diumenge, serà baixa de cara a les curses a Itàlia del 31 de maig i a Hongria del 7 de juny. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base sueca Clara Holm deixa l'equip de cara a la propera temporada. I també a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha comunicat la renovació de la seva capitana, Anna Palma, fins al 2027. Encara en bàsquet, afegim que aquest divendres comença al pavelló OHK d'Atenes la final a 4 de l'Eurolliga, amb les següents semifinals, Olympiacos Fenerbahçe i València-Madrid. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina, on espera rival. Les andreuenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 al final del temps reglamentari i han situat així el 2-0 definitiu a la semifinal. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha fet un bon balanç de la situació de l'equip.
9: Estem on volíem estar. Crec que és important també trobar-nos partits com aquest que t'exigeixen, sobretot a nivell de concentració, i res, amb moltes coses que treballar, però contentes perquè estem en el camí correcte.
4: Aquest divendres, segon duel de l'altra semifinal, un Sabadell-Mataró on les maresmenques dominen per un triomf a 0. Pel que fa a l'hoquei patins, el Lloret és nou equip d'hoquei lliga masculina després de la resolució del Comitè Nacional de Competició favorable a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per l'alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que Lloret va perdre contra els mataronins. Ara el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de retruc l'ascens directe, que inicialment l'havia assolit el Manlleu. Ara el Manlleu pot al·legar, però si es manté la resolució, els osonencs hauran de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. En tenis, Pablo Badosa ha anunciat la seva reaparició en la competició després de gairebé 50 dies d'absència obligada per un bloqueig mental. La de Begur tornarà en un torneig menor, un 8-250 a Den Bosch, als Països Baixos, un torneig ja sobre herba. I al Giro d'Itàlia, el belga de l'equip Bahrain, Alex Segaert, s'ha endut el triomf en la 12a etapa, després dels 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Novi Ligure. El company d'equip de Segaert, el portuguès Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general i ha ampliat a 33 segons, al marge respecte del segon, el danès del Visma, Jonas Vingegaard. Aquest divendres, 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera als últims quilòmetres.
2: Són 2:15.
3: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. L'Audiència Nacional ha bloquejat aquest dijous part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 euros. També que el govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres al matí els pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra i els comuns. I que el Departament d'Educació i els sindicats reprendran les negociacions aquest divendres després que a la taula no s'hagi tancat cap acord. A partir d'ara també us explicarem que abans de l'estiu es podrà demanar les ajudes estables per comprar un cotxe elèctric. I que unes 8.000 persones entre convidats i autoritats assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família oficiada pel Papa Lleó XIV el dia 10 de juny.
2: Esports.
4: La jugadora del Barça, Carolyn Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions Femenina de Futbol contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup aquest dijous, això sí.
3: I el temps, ambient d'estiu al maig, aquest divendres farà calor a tot l'interior del país, amb màximes superiors als 30 graus. Fins i tot es poden assolir els 35 a Ponent. Només a les poblacions a tocar del mar, la temperatura quedarà frenada i no passarà dels 26 graus. A més, a partir de la tarda arribaran al litoral boires costaneres.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
3: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El jutge ha ordenat retenir els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. A Madrid n'informa Dani Sáenz de Aja.
10: És la primera mesura cautelar que adopta el jutge José Luis Calamà 2 dies després d'imputar Zapatero i ho fa a petició de la policia del cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident. És la suma que Zapatero va cobrar d'Anàlisis Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com la de les filles de Zapatero, que també van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir Anàlisi Relevante com a empresa pantalla per cobrar una comissió de més de 500.000 euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero nega haver intercedit i fons del govern espanyol defensen la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. I és que la Moncloa encara posa la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia l'exministre Òscar López.
11: Yo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
10: I a l'espera de conèixer les pròximes hores el sumari del cas, creuen que per ara el jutge no ha presentat proves sòlides contra l'expresident.
3: El catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva, considera lògic que l'Audiència Nacional hagi bloquejat els comptes de Zapatero. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Nieva ha explicat que la mesura permet garantir el retorn dels diners en cas que l'expresident del govern espanyol sigui condemnat.
12: És absolutament lògic. És a dir, si tu estàs sospitant que una persona ha desviat diners, ha intentat doncs, fer-los desaparèixer per, bàsicament, no pagar impostos, no? Doncs el que és absolutament obvi és que aquests diners han de ser tornats algun dia. Per tant, la resolució del jutge només pot ser aquesta, intentar retenir ja aquests diners.
3: Sobre la imputació per tràfic d'influències, Nieva ha explicat que és il·legal intermediar amb l'administració a través de pressions, amenaces o manipulacions, però que la jurisprudència existent pot acabar sent confusa.
12: En la jurisprudència, aquesta explicació no és tan clara, ni molt menys. I de vegades doncs, veiem algunes actuacions, com per exemple una trucada per interessar-se sobre un expedient que considera la jurisprudència que això no seria tràfic d'influències. I clar, llavors et preguntes, bé, però llavors quina és la situació en la que sí que es dona aquest tràfic?
3: Jordi Nieva ha afegit que li semblaria desproporcionat que s'apliqués una mesura de presó provisional a l'expresident del govern espanyol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres després d'aconseguir els suports imprescindibles dels Comuns i d'Esquerra Republicana per poder-los aprovar al Parlament. No ha estat fàcil perquè les negociacions amb els uns i els altres han estat llargues, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes d'aquesta legislatura. Previsiblement serà a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. La líder dels Comuns, Jessica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte pels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc. Li ha contestat la consellera d'Economia, Alicia Romero.
13: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
14: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
2: 3CAT Info.
3: Abans de l'estiu es podrà demanar les ajudes estatals per comprar un cotxe elèctric. Unes ajudes ja anunciades de fins a 4.500 euros del govern espanyol i 1.000 euros més de les marques, que no se sap encara quan es començaran a concedir. El secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, assegura que la tramitació s'obrirà en les pròximes setmanes.
15: Antes de verano serà operativo el sistema, pero ya antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10 a más del 20% eléctricos puros y electrificados. Cuando estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
3: L'anunci s'ha fet en unes jornades del sector que s'han celebrat a Barcelona, en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a donar suport als plans d'electrificació del govern espanyol.
16: Donar suport a aquest pla que ha fet el govern d'Espanya reiterarà el compromís del govern de Catalunya a treballar en aquesta direcció i a dir als ciutadans de Catalunya que si compren un cotxe, que sigui un cotxe elèctric. I si pots fer fet a casa, és molt millor. És un missatge ben senzill i ben planer que hem reiterat altres vegades.
3: Salvador Illa ha anunciat una nova línia d'ajudes de la Generalitat de 5 milions d'euros per la innovació tecnològica en l'àmbit de l'automoció.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: Repassem ara la crònica internacional. El president de Rússia, Vladimir Putin, torna a exhibir l'arsenal nuclear davant d'Europa. Ha estat en unes maniobres militars conjuntes amb Bielorússia, el seu país aliat, aprofitant que el Kremlin ha instal·lat caps nuclears a prop de la frontera amb Ucraïna. El líder rus manté que són l'última opció bèl·lica, però l'amenaça ha posat en alerta el govern de Kiev. Moscou, Cristina Solies.
17: Putin recupera la retòrica nuclear davant el rearmament europeu i els pocs èxits del seu exèrcit al camp de batalla. Més de 65.000 soldats russos i bielorussos han llançat des de terra, mar i aire míssils balístics intercontinentals i hipersònics capaços de portar armes de destrucció massiva. Putin i Lukashenko, que per primer cop comandaven junts unes maniobres nuclears, volen estar preparats davant de qualsevol amenaça.
18: Ateses les creixents tensions al món i l'aparició de noves amenaces i riscos, la nostra tríada nuclear ha de servir com a garant fiable de la sobirania de l'Estat de la Unió de Rússia i Bielorússia per mantenir la paritat nuclear i l'equilibri de poder a escala mundial.
19: No representem cap amenaça per ningú, però tenim aquestes armes i estem preparats per defensar la nostra pàtria de totes les maneres possibles. Si tenim alguna cosa a les mans, hem de saber com utilitzar-la.
17: Mentrestant, Ucraïna alerta que Rússia vol involucrar Bielorússia a la guerra i ha anunciat que està reforçant la seva frontera nord davant de possibles incursions. Zelensky ja ha avisat Lukashenko del perill que això suposa.
20: El lideratge de facto de Bielorússia ha d'estar alerta. És a dir, ha de sentir de manera realista que hi haurà conseqüències si dur a terme accions agressives contra Ucraïna.
17: Lukashenko nega que es plantegi entre la guerra d'Ucraïna, però Zelensky no oblida que a l'inici del conflicte, el 2022, les tropes russes també van envair-los des de territori bielorrus.
3: A l'altra banda de l'escenari, els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN debatran aquest divendres com equilibrar les ajudes a Ucraïna. Hi ha països com Alemanya que portaran una proposta pròpia. També ho farà el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, que vol augmentar l'esforç fins a un 0,25 del producte interior brut. Des d'Estocolm, Rutte ha posat l'exemple de Suècia per instar altres estats membres a posar-hi més.
21: El problema és que ara mateix no es distribueix de manera equitativa dins de l'OTAN. Aleshores, hi ha un nombre limitat de països, entre ells Suècia, que realment estan aportant per sobre del seu pes pel que fa al suport a Ucraïna. Hi ha altres països com el Canadà i Alemanya, els Països Baixos, Dinamarca i Noruega, i un parell més. Però també n'hi ha molts que no estan destinant prou pel que fa al suport a Ucraïna.
3: Més coses. El Tribunal d'Apel·lacions de París declara culpables Air France i Airbus d'homicidi involuntari per l'accident d'un avió que anava de Rio de Janeiro a la capital francesa i va caure a l'Atlàntic el 2009. Hi van morir les 228 persones de 33 nacionalitats que hi anaven a bord, entre les quals una dona catalana. Corresponsal a París, Isabel Galí.
22: Els familiars dels 228 morts de l'accident esperaven amb ànsia la sentència d'aquest judici en apel·lació, perquè en el primer procés, fa 3 anys, la companyia Air France i la constructora Airbus van ser absoltes de tota responsabilitat. Ara la companyia aèria ha estat considerada culpable de no haver format els seus pilots sobre els problemes que hi podria haver a les sondes que mesuren la velocitat i la temperatura a l'exterior. Airbus és també culpable per haver subestimat la gravetat dels defectes d'aquestes sondes. Al fallar, van fer que l'avió es precipités en picat cap al mar. Per la presidenta de l'Associació d'Ajuda i Solidaritat del Vol AF447, Daniel Lamy, una sentència justa.
23: La justícia finalment té en compte el dolor de les famílies davant d'un drama col·lectiu d'una brutalitat insuportable. És un judici que per primer cop condemna multinacionals aeronàutiques i situa la seguretat per sobre de tota altra consideració econòmica.
24: Au-dessus de toute autre considération économique.
22: Acusades d'homicidi involuntari, tant Air France com Airbus hauran de pagar una multa de 225.000 euros per danys morals. I només Airbus recorrerà la sentència. Considera que els responsables van ser els pilots per no haver pres les decisions adequades.
3: I commoció a Irlanda per la mort d'un ciutadà d'origen africà a mans d'uns guardes de seguretat privada en circumstàncies semblants a les de George Floyd als Estats Units. Ho recordareu, ara fa 6 anys. Yves Sakila va morir la setmana passada a Dublín després que un dels guardes d'un centre comercial li posés el genoll sobre el coll per retenir-lo. L'acusaven d'un robatori. N'informa a Londres Quim Olivares.
0: Les autoritats irlandeses prometen investigar la mort d'Ibs Sakila, un irlandès d'origen congolès. El personal de seguretat d'uns grans magatzems al centre de Dublín el van reduir divendres passat per suposadament haver robat a l'establiment i haver donat un cop a un senyor quan fugia. En el vídeo s'hi pot veure com diversos agents de seguretat pressionen Ibs Sakila, que està de boca terrosa, i fins i tot en algun moment un d'ells li posa el genoll sobre el cap o el coll. Després de pocs minuts, Sakila perd el coneixement i es mor. Sentim el ministre de Justícia, John O'Callaghan, en declaracions a la televisió pública irlandesa.
1: És un esdeveniment molt angoixant i preocupant. Com a ministre de Justícia vaig dir que era apropiat que mirés el vídeo i el primer que vull fer és expressar el meu condol a la família del senyor Sakila. El més important ara és que hi hagi una investigació policial exhaustiva.
0: La policia ha obert una investigació i espera el resultat de l'autòpsia de la víctima. Els fets han commocionat els irlandesos.
5: No m'ho podia creure, era com un malson. Intentava pensar, per què aquesta força excessiva? Per què?
6: Això no és propi d'Irlanda. Això es veu als Estats Units, és el pitjor que he vist mai.
0: Centenars de persones han protestat aquest dijous a la tarda davant del Parlament de Dublín per demanar justícia.
3: Tornem a Catalunya. Unes 8.000 persones entre convidats i autoritats assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que oficiarà el Papa a Lleó 14 el dia 10 de juny. A la missa hi haurà més de 200 cardenals i bisbes i entre les autoritats hi assistiran els reis espanyols i els presidents del govern català i espanyol. En total hi haurà 4.000 persones dins la basílica, més d'uns 600 cantaires, i fora unes 4.000 persones que estaran assegudes, podran seguir l'acte amb dues grans pantalles. L'acte busca la participació de feligresos de Barcelona, com explica Xavier Martínez, que és el director general de la Junta Constructora.
7: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
3: Després de la missa, el Papa sortirà a fora i beneirà la torre, que s'il·luminarà juntament amb la creu, que hi haurà també alguna sorpresa que no s'ha volgut avançar. Des del temple també han informat que tots els actes del centenari per la mort d'Antoni Gaudí han tingut un cost de 3,2 milions d'euros que es financen completament amb empreses patrocinadores del temple. D'aquest pressupost, 200.000 euros es destinaran a la il·luminació de l'acte el dia 10 de juny. I encara breument, abans de repassar la informació del temps, l'empresa catalana Puig, renuncia a fusionar-se amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder. L'empresa catalana de perfumeria ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que les dues companyies no s'han posat d'acord per combinar els seus models i que desisteixen de continuar negociant. En la mateixa nota, Puig afirma que se centrarà a augmentar la seva cartera de marques i a generar valor per la companyia. El conseller delegat, Josep Manuel Albesa, afirma que continuaran reforçant la posició en el sector de la bellesa premium amb un creixement disciplinat.
2: El temps.
3: Amb el Néstor Gómez.
25: Aquest divendres continuem parlant d'una situació de total estabilitat atmosfèrica i, sobretot, amb un ambient molt càlid. Aquestes temperatures tan càlides que hem iniciat fa dos dies, des del passat dimecres, doncs tindran continuïtat avui i també durant tot el cap de setmana, amb unes màximes que possiblement avui ja arribin a la xifra dels 35 graus a Ponent per primer cop en aquest 2026. I només a la façana costanera, les poblacions a tocar del mar, les temperatures es quedaran una miqueta més curtes. I és que avui tenim la novetat de la formació dels bancs de boira que poden arribar a partir del migdia aproximadament cap a la Costa Brava, cap al Maresme, cap al Garraf i també cap al Camp de Tarragona. Allà on arribin les boires costaneres, les temperatures es queden reduïdes i la visibilitat una mica també, però sobretot notarem una mica més de fresca. En tot cas, a tot l'interior el que predominarà serà un ambient molt càlid, amb màximes clarament superiors a la xifra dels 30 graus. I no només a Ponent, com dèiem, que poden arribar als 35, a les valls del Pirineu, com podria ser la Seu d'Urgell, s'esperen màximes al voltant dels 32. Aquesta situació de sol, de boires a la façana costanera i d'ambient càlid tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
3: Olot començarà a sancionar els comerços que no compleixin la normativa d'atendre i retolar en català. El 96% sí que la segueixen, però n'hi ha 26 que no, n'informa Olot Laia Claret.
4: Al setembre van començar amb la detecció i l'acompanyament als comerços perquè complissin la normativa. En aquests mesos el compliment ha pujat un 6%. Susana Pagès és la regidora de Llengua Catalana.
8: Primer hem donat totes les eines, hem prioritzat la pedagogia, hem prioritzat un acompanyament, com explicava, molt personalitzat, hem anat a tots els establiments, els hem ofert també píndoles formatives a partir del Consorci per la Normalització Lingüística. L'actitud que hem trobat ha estat molt positiva, però haurem d'arribar fins el pas final, que és arribar a les sancions.
4: Al pròxim ple, l'equip de govern assumirà la competència per posar sancions que poden arribar als 3.000 euros.
3: La 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FITCAT, s'obrirà amb la Premier Mundial de la pel·lícula Burundanga, en direcció de José Corbacho. Enguany hi ha rècord d'inscripcions amb més de 330 produccions en una edició que es farà del 5 fins al 13 de juny a Roda de Barà, al Tarragonès. N'informa Tarragona Manel Sastre.
9: L'organització ha seleccionat 82 produccions. Hi ha 34 estrenes absolutes, però la més destacada és la que obrirà el certamen.
10: L'escopolamina produeix efectes pseudohipnòtics. Sud-amèrica en diuen Burundanga.
9: És la versió cinematogràfica de l'èxit teatral de Jordi Galcerà en Burundanga, dirigit per José Corbacho, amb coproducció de 3CAT. Cris Gambín és la codirectora del FITCAT.
11: Molt contents. Aquest any hem fet rècord d'inscripcions, amb 335 produccions inscrites, de les quals 82 es projectaran al Teatre del Casino Municipal. Tenim moltes estrenes, i la més sonada és Burundanga, l'última pel·lícula del José Corbacho, una comèdia que està basada en l'obra teatral del Jordi Galcerà. Serà la pel·li inaugural amb la que començarem el festival.
9: Aquesta comèdia, protagonitzada entre altres per Adriana Torrevejano, Jordi Sánchez, Sílvia Abril o Santi Millán, no es podrà veure però a les sales comercials fins a finals d'any. També a concurs s'han seleccionat llargmetratges com Forastera, Femení Singular, Els Mals Noms i Tenit. El FICCAT ha triat també una vintena de curtmetratges i 6 documentals en una edició que té com a eix temàtic cinema i història i que atorgarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director, guionista i productor Joel Joan.
12: Qui me va quitar ese mal humor? Qui me va quitar?
3: Clara Peya ha commogut el públic de la sala Paral·lel 62 aquest dijous en el marc de la gira de presentació del disc Nuca. La pianista i compositora empordanesa ha reflexionat sobre la soledat i l'empatia. N'informa Barcelona, Marc Ruiz.
26: Un focus prim la il·lumina sobre el piano de paret en un escenari fosc com la nit. Encongida sobre el teclat, espera, mentre se sent una nota sola, insistent. I comença a sonar la veu de Carmen Aciar, que canta Veo Incendios, mentre es va eixamplant el feix de llum, i Clara Peya comença a despertar i tocar el piano de mica en mica. A l'altre extrem apareix Henrio, sota un feix de llum. I van apareixent els músics, entre el fum i el fons negre, com una suma de soledats. Hi ha cançons que són un cop de puny, com Solo existe una verdad, però que omplen la sala de poesia i bellesa. Mentre Carmen Aciar canta la soledad s'arrepenja al piano vertical intentant l'impossible, arribar a Clara Peya, que continua tocant per transformar en delicadesa la desesperació. El piano és també protagonista. El mou, el gira, comença el concert d'esquenes i es disculpa. I és que no acaba d'això, de girar-se per descobrir la soledat de l'altre. A mesura que avança el concert, canvia de perspectiva per canviar la relació entre els músics i el públic i les tres veus que l'acompanyen. I quines veus? Les de Carmen Aciar, Henrio i Wilmas. Clara Peya ha volgut compartir soledats, el mal de l'època que estem vivint, diu, i ha aconseguit que el públic que ha omplert la sala Paral·lel 62 s'emporti un record càlid que els farà companyia.
2: 3CAT Info.
3: La Renaixença de Catalunya Ràdio, creat i presentat per en Peyu, ha recollit aquest vespre el premi al millor programa de ràdio dels Premis Ràdio Associació. En Peyu i tot l'equip del programa de la Renaixença han pujat a l'escenari a recollir la distinció. En Peyu ha agraït el premi i també ha fet un crit d'alarma per l'estat en què es troba la nostra llengua, el català.
27: I estic realment preocupat perquè ens dediquem a una cosa que sense catalanoparlants i sense gent que entengui el país amb el nostre marc mental acabarà desapareixent, i això em preocupa. I crec que l'única manera de solucionar-ho, bueno, jo crec que és molt fàcil, vull dir que podem crear tants departaments de política lingüística com vulguem, però, hòstia, és legislar i ja està, no ha de ser tan complicat. Jo quan sento la ràdio, la gent que discuteix el percentatge del català a l'escola, hòstia, potser és el 100% i ja està, no hi ha un altre.
3: El jurat ha destacat la proposta multimèdia de Catalunya Ràdio, 3CAT i el Canal 33 per la qualitat tècnica i de so del programa, la música en directe i el bon equilibri entre col·laboradors i l'experiència immersiva del públic. El Premi Ràdio Associació en Innovació ha estat per al programa de Catalunya Música la cinta de Mòbius de la matemàtica i músic Laura Ferrer. El guardó al millor professional de ràdio ha estat pel periodista Xavi Bundó.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: El disseny Hub Barcelona reinterpreta els últims 150 anys d'arquitectura catalana a través de la dualitat del seny i la rauxa en una nova exposició que obre aquest divendres. La mostra, que coincideix amb la capitalitat mundial de l'arquitectura de la ciutat, plega més de 500 peces. Són plànols, fotografies i maquetes des de Cerdà o Gaudí fins a Cert, Coderc o H Arquitectes, que demostren com la mesura i l'audàcia no s'oposen, sinó que es complementen. Ho explica a Catalunya Ràdio el cocomissari Joan Roig amb aquest exemple.
13: Un exemple d'un modernista completament assenyat a l'Hospital de Sant Pau. El Domènec i Montaner el fa en connivència amb els metges que han de treballar-hi, en el que els serveis van per sota i la gent va per dalt. Molt modern, molt racional, i al mateix temps mires un pavelló, està ple de flors, ceràmiques, no? Per tant, és un dels exemples, per mi, més macos d'aquesta dicotomia entre el seny i la rauxa, no?
3: La mostra, que també inclou mobles i obres d'art, funciona com una gran carta de presentació a les portes del Congrés Mundial d'Arquitectura Arquitectes de finals de juny.
13: El bo i millor de l'arquitectura catalana en un recinte que es pogués veure atacada. L'exposició ha fet un gran esforç per treure d'arxius moltes peces que normalment no es veuen.
3: L'exposició Seny i Rauxa es pot visitar fins al mes de setembre. I fins a l'hora en punt, els esports.
2: Esports.
3: Amb el David Ubach.
14: La davantera del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina de futbol contra l'Olímpic de Lió. La jugadora noruega ha viatjat a Oslo amb la resta de l'expedició. També han viatjat Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar, això sí, al marge del grup, a la sessió d'aquest dijous a Barcelona, i Laia Alexandri, que ha estat descartada per la greu lesió al genoll. El Barça femení estarà acompanyat a Oslo d'uns 2.000 aficionats blauranes. I és que, segons s'explica el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, el club ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. La portera Cata Coll ha agraït el suport de l'afició.
15: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món, mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per a aquesta gent.
14: Passem ara al Barça masculí.
2: 3CAT Info.
14: El jugador del primer equip, Marc Bernal, ha passat pels micròfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que manté esperances de disputar el proper Mundial.
16: Anar a la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país des de ben petit, quan et criden a les inferiors ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. I el futbol català, nou contratemps per a Lleida Club de Futbol, que ha vist com l'inversor que es va comprometre a fer-se càrrec del club hauria resultat ser un estafador, un fet que comprometi molt el futur de l'entitat, ho ha admès l'adjunt a la presidència del club lleidatà, Marc Torres.
17: Doncs ara mateix no hi ha futur, no tenim alternativa. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta.
14: Els Mossos han detingut el presumpte estafador i ara està sota investigació policial. Obrim pàgina a Poliesportiva, dit això, parlant de motor.
2: 3CAT Info.
14: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya, serà baixa de cara a les curses a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base sueca Clara Holm deixa l'equip de cara a la propera temporada. I també a la Lliga Femenina, el Cadí Laseu, en canvi, ha comunicat la renovació de la seva capitana, Anna Palma, fins al 2027. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina, on espera rival. Les andreuenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 al final del temps reglamentari i han situat així el 2-0 definitiu a la semifinal. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha fet un bon balanç de la situació de l'equip.
1: Estem on volíem estar. Crec que és important també trobar-nos partits com aquest que t'exigeixen, sobretot a nivell de concentració, i res, amb moltes coses que treballar, però contentes perquè estem en el camí correcte.
14: El partit i l'eliminació del Terrassa han suposat el comiat com a jugador en actiu de la capitana de les terrassenques, Pili Peña, que als seus 40 anys penja el casquet amb nombrosos títols, entre els que sobresurt l'or olímpic als Jocs de París del 2024. Aquest divendres, a tot això, segon duel de l'altra semifinal. Un Sabadell-Mataró, les mares benques dominen per un triomf a 0.
2: 3CAT Info.
14: Pel que fa a l'hoquei patins, el Lloret és nou equip d'hoquei Lliga Masculina després de la resolució del Comitè Nacional de Competició favorable a la reclamació presentada pel club lloretenc per alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que el Lloret va perdre contra els mataronins. Ara, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de redruc l'ascens directe, que inicialment havia assolit el Manlleu. Ara el Manlleu pot al·legar, però si es manté la resolució, els gironencs hauran de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. Afegirem també que el Giro d'Itàlia, el belga de l'equip Bahrain, Alex Segert, s'ha endut el triomf a la 12a etapa després dels 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Novi Ligure. El company d'equip de Segert, el portuguès Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general i ha ampliat a 33 segons el marge respecte del segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard. Aquest divendres, 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera categoria en els últims quilòmetres de l'etapa. I afegirem també que la Lliga Sobal d'handbol doble compromís català aquest divendres a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers visita la pista del Bidasoa, el Barça ja campió rebrà el Torrelavega.
2: 3CAT Info.

0: L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 d'euros que l'expresident del govern espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez per, suposadament, influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. És la primera mesura cautelar que ha adoptat el jutge dos dies després d'imputar Zapatero. El govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres al matí els pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra Republicana i els comuns. Seran un Consell Executiu extraordinari. Posteriorment, la consellera d'Economia, Alicia Romero, lliurarà al Parlament el projecte de llei dels comptes de la Generalitat. El Parlament reprova la consellera Parlon i Josep Lluís Trapero per les infiltracions policials en assemblees de docents i en demana la destitució. Esquerra i els comuns ho han facilitat la mateixa setmana que el govern ha tancat els seus vots per als comptes. La cambra també insta a fer caure la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no arriba a un pacte amb el professorat. El Departament d'Educació i el sindicat reprendran les negociacions aquest divendres després que a la taula no s'hagi tancat cap acord. El govern diu que necessita temps per estudiar la contraproposta dels sindicats de 500 euros al mes, de més cada mes. La USTEC avisa que si el govern no ho concreta, trencaran la negociació i convocaran més vagues. Brussel·les retalla a 0,3 la previsió de creixement de la zona euro per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica. L'estat espanyol és l'únic país de la zona euro a qui la Comissió Europea millora el pronòstic de creixement, gràcies a la despesa de famílies i empreses i a l'arribada d'immigrants. Els 23 activistes dels Països Catalans a la flotilla per Gaza arribaran aquest divendres a Barcelona procedents de Turquia, després de ser deportats aquest dijous per Israel. L'equip legal que assisteix als més de 400 activistes pro-palestins denuncia casos de violència física i sexual durant la detenció per part de les autoritats israelianes. La primera pel·lícula dels Javis, La bola negra, entusiasma al Festival de Cannes, se situa entre les favorites a la Palma d'Or. El film, els creadors de les sèries Paquita Salas i La Messias, utilitzen Federico García Lorca per reivindicar la llibertat per viure l'homosexualitat. Esports.
1: La jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina contra l'Olympique de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup, això sí, aquest dijous. Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit. I al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny, arran de la forta caiguda al Gran Premi de Catalunya de diumenge.
0: I el temps, aquest divendres tindrem un dia ben estable i molt càlid. El temps serà assolellat, però a la tarda no es descarta alguna gota al Pirineu. La novetat del dia serà l'arribada a la costa de boires marines. Allà on apareguin, la temperatura caurà. En canvi, a la resta del país farà calor, amb màximes de 35 graus a Ponent. 3CAT Info. Benvinguts, us informa Josep Almirall. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El magistrat ha ordenat retenir els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez, a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. N'informa a Madrid Dani Sáenz Yaja.
2: És la primera mesura cautelar que adopta el jutge José Luis Calamà dos dies després d'imputar Zapatero i ho fa a petició de la policia del cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident. És la suma que Zapatero va cobrar d'Anàlisi Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com la de les filles de Zapatero, que també van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir anàlisi relevante com a empresa pantalla per cobrar una comissió de més de 500.000 euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero nega haver intercedit i fons del govern espanyol defensen la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. I és que la Moncloa encara posa la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia l'exministre Òscar López.
3: Yo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
2: I a l'espera de conèixer les pròximes hores el sumari del cas, creuen que per ara el jutge no ha presentat proves sòlides contra l'expresident.
0: Més qüestions a l'actualitat. El govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres després d'aconseguir els suports imprescindibles dels comuns i Esquerra per poder-los aprovar al Parlament. No ha estat fàcil perquè les negociacions amb els uns i els altres han estat llargues i dures, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura, previsiblement a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. El president de la Generalitat ha segellat l'acord amb els comuns els dies després de tancar el pacte amb Esquerra Republicana. El govern ha recollit les noves demandes dels comuns, sobretot en matèria d'habitatge. Així, fins al 2028, es destinaran 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge i es construiran, sobretot, pisos de protecció oficial. També hi ha el compromís de portar amb urgència al Parlament una llei que permeti reconvertir en habitatges, oficines i locals comercials en desús. Per exemple, es preveu destinar 1.200 milions d'euros al Pla de Barris per rehabilitar-ne 120 que estan degradats urbanísticament. La líder dels comuns, Jessica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte dels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc per garantir l'estabilitat de la resta de la legislatura. En canvi, per la consellera d'Economia, l'acord arriba en un moment clau per encarar el que queda de mandat.
4: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
5: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: El govern aprovarà els pressupostos en un Consell extraordinari que arrencarà aquest divendres a les 9 del matí. A les 10, la consellera d'Economia ja serà al Parlament per lliurar el projecte de llei de comptes de la Generalitat per al 2026. I en paral·lel, el Parlament reclama cessar la consellera Núria Parlon i Josep Lluís Trapero per la infiltració de dues agents dels Mossos en reunions de mestres. El mateix dia que el govern ha acabat de tancar els seus vots per als pressupostos, Esquerra i els comuns han estat claus per aprovar la titular d'Interior i el director dels Mossos. Igual que Junts i la CUP, els republicans han votat a favor de les dues peticions, mentre que els de Jessica Albiach han optat pel sí a la de Trapero i per l'abstenció a la de Parlon. Sentim els diputats de tots aquests partits.
6: Quan es vulneren els drets fonamentals no hi ha prou amb disculpes.
7: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
8: El que cal és un canvi del director general de la policia.
9: Cal fer net, cal cessar el director general de la policia i cal també, consellera Parlon, que la cessin a vostè.
0: A l'altra cara de la moneda, els socialistes han defensat Parlon i Trapero i han tancat files.
10: La consellera va ser molt clara des del primer moment i el Partit dels Socialistes també ho hem estat. No ens limitem només a dir que no ens agrada, sinó que posem solucions perquè una situació com aquesta no es torni a repetir.
0: El Partit Popular ha fet costat al PSC i s'ha oposat a les demandes, mentre que Vox i Aliança s'han abstingut. Els comuns, per cert, han aprofitat la iniciativa per anunciar un acord amb el govern per prohibir les infiltracions policials sense autorització judicial en moviments socials i entitats. En paral·lel, i de nou amb els vots claus dels aliats parlamentaris de Salvador Illa, la cambra també ha demanat destituir la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no és capaç d'assolir una entesa a curt termini amb la comunitat educativa.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Doncs sobre el conflicte a l'ensenyament, el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest divendres, al migdia, després que la taula per desencallar les vagues hagi acabat sense acord. El govern assegura que necessita més temps per estudiar la proposta unitària dels sindicats, principalment la qüestió salarial. Els sindicats proposen 500 euros més al mes i que el sou s'actualitzi amb l'IPC. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, admetia que hi ha mesures econòmiques que no poden assumir, però que hi veu recorregut.
11: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant i per tant hem emplaçat a poder continuar fent-ho demà al matí, perquè entenem doncs, que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
0: Però el sindicat majoritari, l'USTEC, ja avisa que si demà el departament no concreta una proposta salarial, escalaran les mobilitzacions fins a final de curs. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
12: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem doncs, amb una... no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: Precisament els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat a mitja reunió perquè no s'ha debatut a fons la qüestió salarial, però insisteixen que tenen voluntat de negociar. El sindicat professors de secundària, recordem, no hi ha participat. Les mobilitzacions i els talls de carreteres dels docents s'han traslladat aquest dijous al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les manifestacions de Tarragona i Tortosa han aplegat més d'un miler de persones a cada ciutat. El sindicat USTEC ha situat el seguiment de la vaga entre el 65 i el 70%. El Departament d'Educació, en canvi, rebaixa la xifra al 26%. Tarragona, Ricard Buigas.
13: La jornada ha començat amb un tall de la carretera nacional 340 a Vinaròs, al Baix Maestrat, on han participat docents ebrencs i del País Valencià. A Tarragona, els manifestants han optat per tallar l'accés a la ciutat per la Nacional 240. La manifestació de Tortosa ha acabat a l'Ajuntament. Els participants han entrat al consistori i han aconseguit el compromís del govern municipal d'Esquerra, el PSC i els comuns de defensar les seves reivindicacions al Parlament i al govern. La manifestació de Tarragona l'ha encapçalat un ninot de més de 2 metres de la consellera Niubó amb antifaç, vestida amb la popular roba de presidiari amb ratlles negres.
14: Niubó, escolta, això és una revolta!
13: Aida Montaner, de la Intersindical.
15: No volem engrunes, que volem el pa sencer, que les 4 gambes ja no ens alimenten.
13: Quan l'acte ha acabat a la plaça de la Font, un grup de docents han tallat l'A7 en direcció a Barcelona a l'altura de l'accés a l'Avinguda Catalunya, on han fet una paella. L'havia estat tallada fins a les 5 de la tarda.
0: Protesta de docents també al País Valencià. Uns 300 directors de centres públics han presentat la dimissió davant el bloqueig de les negociacions amb la Conselleria d'Educació Valenciana. Els docents continuen amb la vaga indefinida sense que hi hagi data per a una nova reunió. València, Alba Barbosa.
16: Els càrrecs directius s'han sumat així a les mobilitzacions per pressionar el govern valencià perquè reobri negociacions. Cristina Rodríguez i Jaume Olmos, directors.
17: No és una dimissió perquè no es creguem els nostres projectes, és una dimissió perquè necessitem que ells facin alguna cosa.
18: Jo crec que si hem tingut el recolzament que hem tingut per part de la societat i que s'està veient estos dies en els carrers i el recolzament dels companys i companys de la vaga, igual és perquè ja estem arribant a un punt que és prou insostenible.
16: Centenars de professors s'han concentrat davant de les Corts per reclamar la dimissió de la consellera. A dins de l'hemicicle també han interromput la sessió de control al president valencià.
19: A los servicios de la cámara que desalojen... Desalojen...
16: Esto es tuyo. Els sindicats reclamen que es reprengui el diàleg. La vaga indefinida del sector educatiu arriba aquest divendres al 10è dia amb una nova manifestació convocada al centre de València.
20: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Brussel·les retalla 3 dècimes la previsió de creixement de la zona euro. Tancarà l'any amb un augment del PIB raquític de només el 0,9%, per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica. A l'estat espanyol, però, és l'únic país de l'euro que hi ha que la Comissió Europea li millora els pronòstics de creixement. N'informa la capital comunitària, Bruno Fortea.
1: El govern comunitari també preveu que l'atur a Espanya caurà enguany per sota de la barrera del 10%, un fet insòlit des del 2008, quan va esclatar la crisi financera. Ara, la creació de més llocs de treball impulsats per l'arribada d'immigrants i el bon ritme de despesa de famílies i empreses són alguns dels factors que, segons Brussel·les, sostenen l'economia espanyola. Per això, la Comissió Europea apuja una dècima les seves perspectives de creixement d'aquest any per Espanya. És una millora lleugera, però per sobre de les xifres més minses que pronostica per Alemanya, França o Itàlia. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, diu que tot dependrà de com evolucioni la guerra a l'Orient Mitjà i avisa que les seves previsions poden empitjorar si no s'acaba el conflicte ni es restaura el trànsit de gas i petroli a l'estret d'Hormuz.
21: El creixement es reduiria aproximadament a la meitat en comparació amb l'escenari base, tant el 2026 com el 2027. La inflació tampoc es moderaria i l'activitat econòmica no aconseguiria repuntar el 2027.
1: Si el conflicte es resol, l'economia millorarà lleugerament l'any que ve. Segons Brussel·les, l'encariment de l'energia provocarà que aquest 2026 la inflació de la zona euro tanqui el 3%, un punt i una dècima més del previst abans de la guerra.
20: El temps.
0: Ara sabrem quina és la previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
22: Aquest divendres continuem parlant d'una situació de total estabilitat atmosfèrica i, sobretot, amb un ambient molt càlid. Aquestes temperatures tan càlides que hem iniciat fa dos dies, des del passat dimecres, doncs tindran continuïtat avui i també durant tot el cap de setmana, amb unes màximes que possiblement avui ja arribin a la xifra dels 35 graus a Ponent per primer cop en aquest 2026. I només a la façana costanera, les poblacions a tocar del mar, les temperatures es quedaran una miqueta més curtes. I és que avui tenim la novetat de la formació dels bancs de boira que poden arribar a partir del migdia aproximadament cap a la Costa Brava, cap al Maresme, cap al Garraf i també cap al Camp de Tarragona. Allà on arribin les boires costaneres, les temperatures es queden reduïdes i la visibilitat una mica també, però sobretot notarem una mica més de fresca. En tot cas, a tot l'interior el que predominarà serà un ambient molt càlid, amb màximes clarament superiors a la xifra dels 30 graus. I no només a Ponent, com dèiem, que poden arribar als 35, a les valls del Pirineu, com podria ser la Seu d'Urgell, s'esperen màximes al voltant dels 32. Aquesta situació de sol, de boires a la façana costanera i d'ambient càlid tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
20: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
23: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
20: Perquè la ciència fa avançar el món.
23: La poma de Newton.
20: També a la plataforma

0: LGTBIQ+, a partir de la figura de Federico García Lorca.
1: Es que a Federico García Lorca lo asesinaron y que lo mataron por maricón. Para mí es muy importante reivindicar eso, que la historia no es una línea de texto. Y para mí es muy importante eso, traer esa parte de la humanidad, de los recuerdos históricos.
2: Se ha dicho mucho que, bueno, que Federico, su sexualidad da igual, no importa. Pero ¿cómo no va a importar si todas las obras de teatro en las que habla de su desamor, de su miedo? Todo el amor y el desamor que Lorca ha sentido durante toda su vida es lo que ha construido su obra. Creo que ese Federico queer no ha estado casi nada presente en el arte en nuestro país.
0: Els protagonistes són Guitarrica de la Fuente, que debuta darrere la càmera, i Miguel Bernardó, a qui acompanyen en papers secundaris Penélope Cruz, Glenn Close, Natàlia de Molina i Antonio de la Torre.
3: El rodatge d'una pel·lícula de Hollywood en una zona forestal de Sant Cugat del Vallès, restringida per la pesta porcina africana, ha sorprès els veïns de la zona. De moment encara no s'està filmant, però sí que s'ha muntat la reproducció d'un poblat celta a l'antic camp de golf de Sant Joan. La pel·lícula que rodaran en aquesta zona restringida es diu The Last Druid i la protagonitzarà Russell Crowe. L'antic golf es troba entre Rubí, Sant Cugat i Bellaterra i s'hi han trobat diversos senglars positius, vius o morts. Durant el rodatge està previst que hi treballin més d'un centenar de persones i, tot i que els veïns, consultats per TV3, veuen bé que si rodi una pel·lícula, no entenen per què llavors ells no s'hi poden passejar.
4: Lo que no me parece bien es que no nos dejen entrar a nadie al bosque y ellos sí puedan entrar. Si hay problemas de jabalí para uno, hay problemas de jabalí para todos.
5: Demanaria que obrin l'espai, que al final per les persones, pels animals de companyia, és necessari. Si l'obren per fer una pel·lícula, per què no el poden obrir per nosaltres?
3: El rodatge té el vistiplau de la Generalitat des del febrer. Els agents rurals, però, han descobert que el tancament perimetral que havia de garantir el compliment de les mesures de bioseguretat no és correcte i per això, segons ha pogut saber TV3, el Departament d'Agricultura enviarà un requeriment legal per aturar el rodatge fins que no compleixin la normativa.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Continuem. Els més de 400 activistes de la flotilla per Gaza ja són a Turquia després de ser deportats des d'Israel, on van rebre un tracte vexatori de les autoritats. L'equip legal que els assisteix denuncia casos de violència física i també de violència sexual després de l'assalt naval d'Israel en aigües internacionals. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Pablo Castilla, portaveu de l'organització.
7: Hem tingut la constància pel nostre equip d'advocats en el terreny, per Adala, on han constatat episodis de violència extrema, fins i tot alguns de violència sexual, on hi ha hagut dotzenes de persones que presentaven símptomes aparentment de costelles trencades, amb dificultat per respirar, obligades a estar agenollades i, com dic, amb aquesta humiliació constant cap a elles.
3: S'espera que els membres de la flotilla amb passaport espanyol arribin aquest divendres. Els de la delegació dels Països Catalans, més d'una vintena, aterraran a l'aeroport de Barcelona.
7: Les persones segrestades amb passaport espanyol han sigut finalment 45 persones, de les quals 23 formen part de la delegació dels Països Catalans i 18 són catalanes. En principi, totes elles, les participants de la delegació dels Països Catalans, haurien d'arribar demà a l'aeroport del Prat, tot i que encara no podem confirmar una hora exacta.
3: Canviem de qüestió. El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen una cimera aquest divendres i dissabte per intentar frenar el brot d'Ebola, que ja ha causat gairebé 140 morts. Almenys hi ha 600 casos de persones sospitoses, possiblement infectades també per Ebola. Burkina Faso, Elia Borràs.
8: Les autoritats d'Uganda i el Centre Africà pel Control i la Prevenció de les Malalties, un organisme de la Unió Africana que vetlla per la salut del continent, han convocat una cimera d'alt nivell per als dies 22 i 23 de maig per buscar una resposta transfronterera a la crisi provocada pel brot de la variant del virus de l'Ebola, conegut amb el nom de Bundibugyo. La reunió se celebrarà a Kampala, la capital d'Uganda, un dels països afectats pel virus. A la cimera hi participaran també els ministres de Salut del Congo, el Sudan del Sud i Uganda, així com experts i tècnics de la regió en control d'epidèmies com l'Organització Mundial de la Salut i l'UNICEF. La conferència s'ha de centrar en els pilars clau de la resposta, com són la coordinació entre estats, la vigilància i la gestió de casos sospitosos. La cimera respon a la necessitat de donar una resposta coordinada a un problema de salut públic regional que transcendeix qualsevol frontera. Es tracta d'una soca del virus de l'Ebola que circula tant al nord des del Congo com a Uganda i que no és habitual. Ho explica Trish Newport, portaveu de Metges Sense Fronteres.
9: És només

0: És la tercera vegada a la història que s'ha produït un brot d'Ebola de Bundibugyo. Això significa que mentre que per altres soques hi ha tractaments, hi ha vacunes, per aquest brot no hi ha tractaments aprovats ni vacunes, i la capacitat per fer proves és molt limitada.
1: De moment, Uganda ja ha suspès tot tipus de transport de passatgers des del Congo, mentre que l'OMS intenta contenir el brot en aquesta zona de l'Àfrica.
2: Esports.
3: La informació esportiva amb el David Ubach.
4: La davantera del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina de futbol contra l'Olímpic de Lió. La jugadora noruega ha viatjat a Oslo amb la resta de l'expedició. També han viatjat Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup a la sessió d'aquest dijous a Barcelona, i Laia Alexandri, que està descartada, això sí, per la greu lesió al genoll. El Barça femení estarà acompanyat a Oslo d'uns 2.000 aficionats blaugranes. I és que, segons s'explica al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, el club ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. La portera Cata Coll ha agraït el suport de l'afició.
5: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món, mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per a aquesta gent.
4: Per cert, que si el Barça aixequés el títol dissabte, la celebració seria l'endemà diumenge, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Passem ara al Barça masculí.
2: 3CAT Info.
4: El director esportiu blaugrana, Deco, considera insubstituïble Lewandowski i ha admès que caldrà reforçar l'equip.
6: Tenemos en esos años también a Robert Ferran, que ha venido como un extremo y que se ha convertido como un oro. Ahora es el momento de tomar decisiones y empezar a reforzar el equipo.
4: Mentrestant, el jugador del primer equip, Marc Bernal, ha passat pels micròfons del Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que manté esperances de disputar el proper Mundial.
7: Anar a la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país. Des de ben petit, quan et criden a les inferiors, ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim també que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. L'Espanyol, per la seva banda, presentarà dimarts vinent Monchi, el nou director general esportiu. El migcampista blanquiblau Edu Expósito ha beneït la seva arribada.
8: La figura de Monchi es muy importante, ¿no? Dentro del mundo del fútbol. Es un director deportivo que ha hecho campeón ahí donde ha estado. Para mí es ilusionante que una figura como la de Monchi pueda estar aquí con nosotros porque significa que vamos a ver dónde podemos ir.
4: Edu Expósito també considera, tant ell com el vestidor, que Manolo González hauria de continuar a la banqueta de l'Espanyol. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de motor.
2: L'actualitat esportiva a fons.
4: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya, diumenge, serà baixa de cara a les curses a Itàlia del 31 de maig i a Hongria del 7 de juny. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base sueca Clara Holm deixa l'equip de cara a la propera temporada. I també a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha comunicat la renovació de la seva capitana, Anna Palma, fins al 2027. Encara en bàsquet, afegim que aquest divendres comença al pavelló OHK d'Atenes la final a 4 de l'Eurolliga, amb les següents semifinals, Olympiacos Fenerbahçe i València-Madrid. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina, on espera rival. Les andreuenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 al final del temps reglamentari i han situat així el 2-0 definitiu a la semifinal. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha fet un bon balanç de la situació de l'equip.
9: Estem on volíem estar. Crec que és important també trobar-nos partits com aquest que t'exigeixen, sobretot a nivell de concentració, i res, amb moltes coses que treballar, però contentes perquè estem en el camí correcte.
4: Aquest divendres, segon duel de l'altra semifinal, un Sabadell-Mataró on les maresmenques dominen per un triomf a 0. Pel que fa a l'hoquei patins, el Lloret és nou equip d'hoquei lliga masculina després de la resolució del Comitè Nacional de Competició favorable a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per l'alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que Lloret va perdre contra els mataronins. Ara el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de retruc l'ascens directe, que inicialment l'havia assolit el Manlleu. Ara el Manlleu pot al·legar, però si es manté la resolució, els osonencs hauran de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. En tenis, Pablo Badosa ha anunciat la seva reaparició en la competició després de gairebé 50 dies d'absència obligada per un bloqueig mental. La de Begur tornarà en un torneig menor, un 8-250 a Den Bosch, als Països Baixos, un torneig ja sobre herba. I al Giro d'Itàlia, el belga de l'equip Bahrain, Alex Segaert, s'ha endut el triomf en la 12a etapa, després dels 175 km des d'Imperia fins a Novi Ligure. El company d'equip de Segaert, el portuguès Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general i ampliat a 33 segons, al marge respecte del segon, el danès del Visma, Jonas Vingegaard. Aquest divendres, 13a etapa, 189 km entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera als últims quilòmetres.
2: Són 3:45.
3: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. L'Audiència Nacional ha bloquejat aquest dijous part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 euros. També que el govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres al matí els pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra i els comuns. I que el Departament d'Educació i els sindicats reprendran les negociacions aquest divendres després que a la taula no s'hagi tancat cap acord. A partir d'ara també us explicarem que abans de l'estiu es podrà demanar les ajudes estables per comprar un cotxe elèctric. I que unes 8.000 persones entre convidats i autoritats assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família oficiada pel Papa Lleó XIV el dia 10 de juny.
2: Esports.
4: La jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions Femenina de Futbol contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup aquest dijous, això sí.
3: I el temps, ambient d'estiu al maig, aquest divendres farà calor a tot l'interior del país, amb màximes superiors als 30 graus. Fins i tot es poden assolir els 35 a Ponent. Només a les poblacions a tocar del mar, la temperatura quedarà frenada i no passarà dels 26 graus. A més, a partir de la tarda arribaran al litoral boires costaneres.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El jutge ha ordenat retenir els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. A Madrid n'informa Dani Sáenz de Aja.
10: És la primera mesura cautelar que adopta el jutge José Luis Calamà 2 dies després d'imputar Zapatero i ho fa a petició de la policia del cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident. És la suma que Zapatero va cobrar d'Anàlisis Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com la de les filles de Zapatero, que també van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir Anàlisi Relevante com a empresa pantalla per cobrar una comissió de més de 500.000 euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero nega haver intercedit i fons del govern espanyol defensen la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. I és que la Moncloa encara posa la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia l'exministre Òscar López.
11: Jo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
10: I a l'espera de conèixer les pròximes hores el sumari del cas, creuen que per ara el jutge no ha presentat proves sòlides contra l'expresident.
3: El catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva, considera lògic que l'Audiència Nacional hagi bloquejat els comptes de Zapatero. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Nieva ha explicat que la mesura permet garantir el retorn dels diners en cas que l'expresident del govern espanyol sigui condemnat.
12: És absolutament lògic. És a dir, si tu estàs sospitant que una persona ha desviat diners, ha intentat doncs, fer-los desaparèixer per, bàsicament, no pagar impostos, no? Doncs el que és absolutament obvi és que aquests diners han de ser tornats algun dia. Per tant, la resolució del jutge només pot ser aquesta, intentar retenir ja aquests diners.
3: Sobre la imputació per tràfic d'influències, Nieva ha explicat que és il·legal intermediar amb l'administració a través de pressions, amenaces o manipulacions, però que la jurisprudència existent pot acabar sent confusa.
12: En la jurisprudència, aquesta explicació no és tan clara, ni molt menys. I de vegades doncs, veiem algunes actuacions, com per exemple una trucada per interessar-se sobre un expedient que considera la jurisprudència que això no seria tràfic d'influències. I clar, llavors et preguntes, bé, però llavors quina és la situació en la que sí que es dona aquest tràfic?
3: Jordi Nieva ha afegit que li semblaria desproporcionat que s'apliqués una mesura de presó provisional a l'expresident del govern espanyol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres després d'aconseguir els suports imprescindibles dels Comuns i d'Esquerra Republicana per poder-los aprovar al Parlament. No ha estat fàcil perquè les negociacions amb els uns i els altres han estat llargues, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes d'aquesta legislatura. Previsiblement serà a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte pels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc. Li ha contestat la consellera d'Economia, Alicia Romero.
13: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
14: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
2: 3CAT Info.
3: Abans de l'estiu es podrà demanar les ajudes estatals per comprar un cotxe elèctric. Unes ajudes ja anunciades de fins a 4.500 euros del govern espanyol i 1.000 euros més de les marques, que no se sap encara quan es començaran a concedir. El secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, assegura que la tramitació s'obrirà en les pròximes setmanes.
15: Antes de verano serà operativo el sistema, pero ya antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10 a más del 20% eléctricos puros y electrificados. Cuando estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
3: L'anunci s'ha fet en unes jornades del sector que s'han celebrat a Barcelona, en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a donar suport als plans d'electrificació del govern espanyol.
16: Donar suport a aquest pla que ha fet el govern d'Espanya, reiterar el compromís del govern de Catalunya a treballar en aquesta direcció i a dir als ciutadans de Catalunya que si compren un cotxe, que sigui un cotxe elèctric. I si pots fer fet a casa, doncs molt millor. És un missatge ben senzill i ben planer que hem reiterat altres vegades.
3: Salvador Illa ha anunciat una nova línia d'ajudes de la Generalitat de 5 milions d'euros per la innovació tecnològica en l'àmbit de l'automoció.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
3: Repassem ara la crònica internacional. El president de Rússia, Vladimir Putin, torna a exhibir l'arsenal nuclear davant d'Europa. Ha estat en unes maniobres militars conjuntes amb Bielorússia, el seu país aliat, aprofitant que el Kremlin ha instal·lat caps nuclears a prop de la frontera amb Ucraïna. El líder rus manté que són l'última opció bèl·lica, però l'amenaça ha posat en alerta al govern de Kiev. Moscou, Cristina Solies.
17: Putin recupera la retòrica nuclear davant el rearmament europeu i els pocs èxits del seu exèrcit al camp de batalla. Més de 65.000 soldats russos i bielorussos han llançat des de terra, mar i aire míssils balístics intercontinentals i hipersònics capaços de portar armes de destrucció massiva. Putin i Lukashenko, que per primer cop comandaven junts unes maniobres nuclears, volen estar preparats davant de qualsevol amenaça.
18: Ateses les creixents tensions al món i l'aparició de noves amenaces i riscos, la nostra tríada nuclear ha de servir com a garant fiable de la sobirania de l'Estat de la Unió de Rússia i Bielorússia per mantenir la paritat nuclear i l'equilibri de poder a escala mundial.
19: No representem cap amenaça per ningú, però tenim aquestes armes i estem preparats per defensar la nostra pàtria de totes les maneres possibles. Si tenim alguna cosa a les mans, hem de saber com utilitzar-la.
17: Mentrestant, Ucraïna alerta que Rússia vol involucrar Bielorússia a la guerra i ha anunciat que està reforçant la seva frontera nord davant de possibles incursions. Zelensky ja ha avisat Lukashenko del perill que això suposa.
20: El lideratge de facto del Bielorússia ha d'estar alerta. És a dir, ha de sentir de manera realista que hi haurà conseqüències si du a terme accions agressives contra Ucraïna.
17: Lukashenko nega que es plantegi entre la guerra d'Ucraïna, però Zelensky no oblida que a l'inici del conflicte, el 2022, les tropes russes també van envair-los des de territori bielorrus.
3: A l'altra banda de l'escenari, els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN debatran aquest divendres com equilibrar les ajudes a Ucraïna. Hi ha països com Alemanya que portaran una proposta pròpia. També ho farà el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, que vol augmentar l'esforç fins a un 0,25 del producte interior brut. Des d'Estocolm, Rutte ha posat l'exemple de Suècia per instar altres estats membres a posar-hi més.
21: El problema és que ara mateix no es distribueix de manera equitativa dins de l'OTAN. Aleshores, hi ha un nombre limitat de països, entre ells Suècia, que realment estan aportant per sobre del seu pes pel que fa al suport a Ucraïna. Hi ha altres països com el Canadà i Alemanya, els Països Baixos, Dinamarca i Noruega, i un parell més. Però també n'hi ha molts que no estan destinant prou pel que fa al suport a Ucraïna.
3: Més coses, el Tribunal d'Apel·lacions de París declara culpables Air France i Airbus d'homicidi involuntari per l'accident d'un avió que anava de Rio de Janeiro a la capital francesa i va caure a l'Atlàntic el 2009. Hi van morir les 228 persones de 33 nacionalitats que hi anaven a bord, entre les quals una dona catalana. Corresponsal a París, Isabel Galí.
22: Els familiars dels 228 morts de l'accident esperaven amb ànsia la sentència d'aquest judici en apel·lació, perquè en el primer procés, fa 3 anys, la companyia Air France i la constructora Airbus van ser absoltes de tota responsabilitat. Ara la companyia aèria ha estat considerada culpable de no haver format els seus pilots sobre els problemes que hi podria haver a les sondes que mesuren la velocitat i la temperatura a l'exterior. Airbus és també culpable per haver subestimat la gravetat dels defectes d'aquestes sondes. Al fallar, van fer que l'avió es precipités en picat cap al mar. Per la presidenta de l'Associació d'Ajuda i Solidaritat del Vol AF447, Daniel Lamy, una sentència justa.
23: La justícia finalment té en compte el dolor de les famílies davant d'un drama col·lectiu d'una brutalitat insuportable. És un judici que per primer cop condemna multinacionals aeronàutiques i situa la seguretat per sobre de tota altra consideració econòmica.
24: Au-dessus de toute autre considération économique.
22: Acusades d'homicidi involuntari, tant Air France com Airbus hauran de pagar una multa de 225.000 euros per danys morals i només Airbus recorrerà la sentència. Considera que els responsables van ser els pilots per no haver pres les decisions adequades.
3: I commoció a Irlanda per la mort d'un ciutadà d'origen africà a mans d'uns guardes de seguretat privada en circumstàncies semblants a les de George Floyd als Estats Units. Ho recordareu, ara fa 6 anys. Yves Sakila va morir la setmana passada a Dublín després que un dels guardes d'un centre comercial li posés el genoll sobre el coll per retenir-lo. L'acusaven d'un robatori. N'informa a Londres Quim Olivares.
25: Les autoritats irlandeses prometen investigar la mort d'Yves Sakila, un irlandès d'origen congolès. El personal de seguretat d'uns grans magatzems al centre de Dublín el van reduir divendres passat per suposadament haver robat a l'establiment i haver donat un cop a un senyor quan fugia. En el vídeo s'hi pot veure com diversos agents de seguretat pressionen Yves Sakila, que està de boca terrosa, i fins i tot en algun moment un d'ells li posa el genoll sobre el cap o el coll. Després de pocs minuts, Sakila perd el coneixement i es mor. Sentim el ministre de Justícia, John O'Callaghan, en declaracions a la televisió pública irlandesa.
0: És un esdeveniment molt angoixant i preocupant. Com a ministre de Justícia vaig dir que era apropiat que mirés el vídeo i el primer que vull fer és expressar el meu condol a la família del senyor Sakila. El més important ara és que hi hagi una investigació policial exhaustiva.
25: La policia ha obert una investigació i espera el resultat de l'autòpsia de la víctima. Els fets han commocionat els irlandesos.
1: No m'ho podia creure, era com un malson. Intentava pensar, per què aquesta força excessiva? Per què?
23: Això no és propi d'Irlanda. Això es veu als Estats Units, és el pitjor que he vist mai.
25: Centenars de persones han protestat aquest dijous a la tarda davant del Parlament de Dublín per demanar justícia.
3: Tornem a Catalunya. Unes 8.000 persones entre convidats i autoritats assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que oficiarà el Papa a Lleó 14 el dia 10 de juny. A la missa hi haurà més de 200 cardenals i bisbes i entre les autoritats hi assistiran els reis espanyols i els presidents del govern català i espanyol. En total hi haurà 4.000 persones dins la basílica, més d'uns 600 cantaires, i fora unes 4.000 persones que estaran assegudes, podran seguir l'acte amb dues grans pantalles. L'acte busca la participació de feligresos de Barcelona, com explica Xavier Martínez, que és el director general de la Junta Constructora.
5: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
3: Després de la missa, el Papa sortirà a fora i beneirà la torre, que s'il·luminarà juntament amb la creu, que hi haurà també alguna sorpresa que no s'ha volgut avançar. Des del temple també han informat que tots els actes del centenari per la mort d'Antoni Gaudí han tingut un cost de 3,2 milions d'euros que es financen completament amb empreses patrocinadores del temple. D'aquest pressupost, 200.000 euros es destinaran a la il·luminació de l'acte el dia 10 de juny. I encara breument, abans de repassar la informació del temps, l'empresa catalana Puig, renuncia a fusionar-se amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder. L'empresa catalana de perfumeria ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que les dues companyies no s'han posat d'acord per combinar els seus models i que desisteixen de continuar negociant. En la mateixa nota, Puig afirma que se centrarà a augmentar la seva cartera de marques i a generar valor per la companyia. El conseller delegat, Josep Manuel Albesa, afirma que continuaran reforçant la posició en el sector de la bellesa prèmium amb un creixement disciplinat.
2: El temps.
3: Amb el Néstor Gómez.
6: Aquest divendres continuem parlant d'una situació de total estabilitat atmosfèrica i, sobretot, amb un ambient molt càlid. Aquestes temperatures tan càlides que hem iniciat fa dos dies, des del passat dimecres, doncs tindran continuïtat avui i també durant tot el cap de setmana, amb unes màximes que possiblement avui ja arribin a la xifra dels 35 graus a Ponent per primer cop en aquest 2026. I només a la façana costanera, les poblacions a tocar del mar, les temperatures es quedaran una miqueta més curtes. I és que avui tenim la novetat de la formació dels bancs de boira que poden arribar a partir del migdia aproximadament cap a la Costa Brava, cap al Maresme, cap al Garraf i també cap al Camp de Tarragona. Allà on arribin les boires costaneres, les temperatures es queden reduïdes i la visibilitat una mica també, però sobretot notarem una mica més de fresca. En tot cas, a tot l'interior el que predominarà serà un ambient molt càlid, amb màximes clarament superiors a la xifra dels 30 graus. I no només a Ponent, com dèiem, que poden arribar als 35, a les valls del Pirineu, com podria ser la Seu d'Urgell, s'esperen màximes al voltant dels 32. Aquesta situació de sol, de boires a la façana costanera i d'ambient càlid tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
3: Olot començarà a sancionar els comerços que no compleixin la normativa d'atendre i retolar en català. El 96% sí que la segueixen, però n'hi ha 26 que no, n'informa Olot Laia Claret.
4: Al setembre van començar amb la detecció i l'acompanyament als comerços perquè complissin la normativa. En aquests mesos el compliment ha pujat un 6%. Susana Pagès és la regidora de Llengua Catalana.
7: Primer hem donat totes les eines, hem prioritzat la pedagogia, hem prioritzat un acompanyament, com explicava, molt personalitzat, hem anat a tots els establiments, els hem ofert també píndoles formatives a partir del Consorci per la Normalització Lingüística. L'actitud que hem trobat ha estat molt positiva, però haurem d'arribar fins el pas final, que és arribar a les sancions.
4: Al pròxim ple, l'equip de govern assumirà la competència per posar sancions que poden arribar als 3.000 euros.
3: La 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FITCAT, s'obrirà amb la Premier Mundial de la pel·lícula Burundanga, en direcció de José Corbacho. Enguany hi ha rècord d'inscripcions amb més de 330 produccions en una edició que es farà del 5 fins al 13 de juny a Roda de Barà, al Tarragonès. N'informa Tarragona Manel Sastre.
8: L'organització ha seleccionat 82 produccions. Hi ha 34 estrenes absolutes, però la més destacada és la que obrirà el certamen.
9: L'escopolamina produeix efectes pseudohipnòtics. Sud-amèrica en diuen Burundanga.
8: És la versió cinematogràfica de l'èxit teatral de Jordi Galceran, Burundanga, dirigit per José Corbacho, amb coproducció de 3CAT. Cris Gambín és la codirectora del FITCAT.
10: Molt contents, aquest any hem fet rècord d'inscripcions, amb 335 produccions inscrites, de les quals 82 es projectaran al Teatre del Casino Municipal. Tenim moltes estrenes, i la més sonada és Burundanga, l'última pel·lícula del José Corbacho, una comèdia que està basada en l'obra teatral del Jordi Galceran. Serà la pel·li inaugural amb la que començarem el festival.
8: Aquesta comèdia, protagonitzada, entre altres, per Adriana Torrevejano, Jordi Sánchez, Sílvia Abril o Santi Millán, no es podrà veure, però, a les sales comercials fins a finals d'any. També a concurs s'han seleccionat llargmetratges com Forastera, Femení Singular, Els Mals Noms i Tenit. El FICCAT ha triat també una vintena de curtmetratges i 6 documentals en una edició que té com a eix temàtic cinema i història i que atorgarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director, guionista i productor Joel Joan.
11: ¿Quién me va a quitar ese mal humor? ¿Quién me va a quitar?
3: Clara Pey ha commogut el públic de la sala Paral·lel 62 aquest dijous en el marc de la gira de presentació del disc Nuca. La pianista i compositora empordanesa ha reflexionat sobre la soledat i l'empatia. N'informa Barcelona, Marc Ruiz.
26: Un focus prim la il·lumina sobre el piano de paret en un escenari fosc com la nit. Encongida sobre el teclat, espera mentre se sent una nota sola insistent. I comença a sonar la veu de Carmen Aciar, que canta Veo Incendios, mentre es va eixamplant el feix de llum i Clara Peya comença a despertar i tocar el piano de mica en mica. A l'altre extrem apareix Henrio sota un feix de llum i van apareixent els músics entre el fum i el fons negre com una suma de soledats. Hi ha cançons que són un cop de puny com Solo existe una verdad, però que omplen la sala de poesia i bellesa. Mentre Carmen Aciar canta la soledad s'arrepenja al piano vertical intentant l'impossible, arribar a Clara Peya, que continua tocant per transformar en delicadesa la desesperació. El piano és també protagonista. El mou, el gira, comença el concert d'esquenes i es disculpa. I és que no acaba d'això, de girar-se per descobrir la soledat de l'altre. A mesura que avança el concert, canvia de perspectiva per canviar la relació entre els músics i el públic, i les tres veus que l'acompanyen. I quines veus? Les de Carmen Aciar, Henrio i Wilmas. Clara Peya ha volgut compartir soledats, el mal de l'època que estem vivint, diu, i ha aconseguit que el públic que ha omplert la sala Paral·lel 62 s'emporti un record càlid que els farà companyia.
2: 3CAT Info.
3: La Renaixença de Catalunya Ràdio, creat i presentat per en Peyu, ha recollit aquest vespre el premi al millor programa de ràdio dels Premis Ràdio Associació. En Peyu i tot l'equip del programa de la Renaixença han pujat a l'escenari a recollir la distinció. En Peyu ha agraït el premi i també ha fet un crit d'alarma per l'estat en què es troba la nostra llengua, el català.
27: I estic realment preocupat perquè ens dediquem a una cosa que sense catalanoparlants i sense gent que entengui el país amb el nostre marc mental acabarà desapareixent. I això em preocupa. I crec que l'única manera de solucionar-ho... Bueno, jo crec que és molt fàcil. Vull dir que podem crear tants departaments de política lingüística com vulguem, però, hòstia, és legislar i ja està. No ha de ser tan complicat. Jo quan sento la ràdio la gent que discuteix el percentatge del català a l'escola, hòstia, potser és el 100% i ja està, no hi ha un altre.
3: El jurat ha destacat la proposta multimèdia de Catalunya Ràdio, 3CAT i el Canal 33 per la qualitat tècnica i de so del programa, la música en directe i el bon equilibri entre col·laboradors i l'experiència immersiva del públic. El Premi Ràdio Associació en Innovació ha estat per al programa de Catalunya Música la cinta de Mòbius de la matemàtica i músic Laura Ferrer. El guardó al millor professional de ràdio ha estat pel periodista Xavi Bundó. 3CAT Info. El disseny Hub Barcelona reinterpreta els últims 150 anys d'arquitectura catalana a través de la dualitat del seny i la rauxa en una nova exposició que obre aquest divendres. La mostra, que coincideix amb la capitalitat mundial de l'arquitectura de la ciutat, plega més de 500 peces. Són plànols, fotografies i maquetes des de Cerdà o Gaudí fins a Sert, Coderc o H Arquitectes, que demostren com la mesura i l'audàcia no s'oposen, sinó que es complementen. Ho explica a Catalunya Ràdio el cocomissari Joan Roig amb aquest exemple.
12: Un exemple d'un modernista completament assenyat a l'Hospital de Sant Pau. El Domènec i Montaner el fa en connivència amb els metges que han de treballar-hi, en el que els serveis van per sota i la gent va per dalt. Molt modern, molt racional, i al mateix temps mires un pavelló, està ple de flors, ceràmiques, no? Per tant, és un dels exemples, per mi, més macos d'aquesta dicotomia entre el seny i la rauxa, no?
3: La mostra, que també inclou mobles i obres d'art, funciona com una gran carta de presentació a les portes del Congrés Mundial d'Arquitectura de finals de juny.
12: El bo i millor de l'arquitectura catalana en un recinte que es pogués veure de tacada. L'exposició ha fet un gran esforç per treure d'arxius moltes peces que normalment no es veuen.
3: L'exposició Seny i Rauxa es pot visitar fins al mes de setembre. I fins a l'hora en punt, els esports.
2: Esports.
3: Amb el David Ubach.
13: La davantera del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions Femenina de Futbol contra l'Olímpic de Lió. La jugadora noruega ha viatjat a Oslo amb la resta de l'expedició. També han viatjat Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar, això sí, al marge del grup, a la sessió d'aquest dijous a Barcelona, i Laia Alexandri, que ha estat descartada per la greu lesió al genoll. El Barça femení estarà acompanyat a Oslo d'uns 2.000 aficionats blauranes. I és que, segons s'explica el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, el club ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. La portera Cata Coll ha agraït el suport de l'afició.
14: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món, mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per a aquesta gent.
13: Passem ara al Barça masculí.
2: 3CAT Info.
13: El jugador del primer equip, Marc Bernal, ha passat pels micròfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que manté esperances de disputar el proper Mundial.
15: La selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país. Des de ben petit, quan et criden a les inferiors, ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. I el futbol català, nou contratemps per a Lleida Club de Futbol, que ha vist com l'inversor que es va comprometre a fer-se càrrec del club hauria resultat ser un estafador, un fet que comprometi molt el futur de l'entitat, ho ha admès l'adjunt a la presidència del club lleidatà, Marc Torres.
16: Doncs ara mateix no hi ha futur, no tenim alternativa. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta.
13: Els Mossos han detingut el presumpte estafador i ara està sota investigació policial. Obrim pàgina a Poliesportiva, dit això, parlant de motor.
2: 3CAT Info.
13: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya, serà baixa de cara a les curses a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base sueca Clara Holm deixa l'equip de cara a la propera temporada. I també a la Lliga Femenina, el Cadí Laseu, en canvi, ha comunicat la renovació de la seva capitana, Anna Palma, fins al 2027. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina, on espera rival. Les andreuenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 al final del temps reglamentari i han situat així el 2-0 definitiu a la semifinal. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha fet un bon balanç de la situació de l'equip.
0: Estem on volíem estar. Crec que és important també trobar-nos partits com aquest que t'exigeixen, sobretot a nivell de concentració, i res, amb moltes coses que treballar, però contentes perquè estem en el camí correcte.
13: El partit i l'eliminació del Terrassa han suposat el comiat com a jugador en actiu de la capitana de les terrassenques, Pili Penya, que als seus 40 anys penja el casquet amb nombrosos títols, entre els que sobresurt l'or olímpic als Jocs de París del 2024. Aquest divendres, a tot això, segon duel de l'altra semifinal. Un Sabadell-Mataró, les maresvenques dominant per un triomf a 0.
2: 3CAT Info.
13: Pel que fa a l'hoquei patins, el Lloret és nou equip d'hoquei Lliga Masculina després de la resolució del Comitè Nacional de Competició favorable a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que el Lloret va perdre contra els mataronins. Ara, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de redruc l'ascens directe, que inicialment havia assolit el Manlleu. Ara el Manlleu pot al·legar, però si es manté la resolució, els gironencs hauran de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. Afegirem també que el Giro d'Itàlia, el belga de l'equip Bahrain, Alex Segert, s'ha endut el triomf a la 12a etapa després dels 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Novi Ligure. El company d'equip de Segert, el portuguès Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general i ha ampliat a 33 segons el marge respecte del segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard. Aquest divendres, 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera categoria en els últims quilòmetres de l'etapa. I afegirem també que la Lliga Sobal d'Handbol doble compromís català aquest divendres a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers visita la pista del Bidasso, el Barça ja campió rebrà el Torre la Vega.
2: 3CAT Info.

0: L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 d'euros que l'expresident del govern espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez per, suposadament, influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. És la primera mesura cautelar que ha adoptat el jutge dos dies després d'imputar Zapatero. El govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres al matí els pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra Republicana i els Comuns. Seran un consell executiu extraordinari. Posteriorment, la consellera d'Economia, Alicia Romero, lliurarà al Parlament el projecte de llei dels comptes de la Generalitat. El Parlament reprova la consellera Parlon i Josep Lluís Trapero per les infiltracions policials en assemblees de docents i en demana la destitució. Esquerra i els Comuns ho han facilitat la mateixa setmana que el govern ha tancat els seus vots per als comptes. La cambra també insta a fer caure la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no arriba a un pacte amb el professorat. El Departament d'Educació i el sindicat reprendran les negociacions aquest divendres després que a la taula no s'hagi tancat cap acord. El govern diu que necessita temps per estudiar la contraproposta dels sindicats de 500 euros al mes, de més cada mes. La USTEC avisa que si el govern no ho concreta, trencaran la negociació i convocaran més vagues. Brussel·les retalla 0,3 dècimes la previsió de creixement de la zona euro per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica. L'estat espanyol és l'únic país de la zona euro a qui la Comissió Europea millora el pronòstic de creixement, gràcies a la despesa de famílies i empreses i a l'arribada d'immigrants. Els 23 activistes dels països catalans a la flotilla per Gaza arribaran aquest divendres a Barcelona procedents de Turquia, després de ser deportats aquest dijous per Israel. L'equip legal que assisteix als més de 400 activistes pro-palestins denuncia casos de violència física i sexual durant la detenció per part de les autoritats israelianes. La primera pel·lícula dels Javis, La bola negra, entusiasma al Festival de Cannes, se situa entre les favorites a la Palma d'Or. El film, els creadors de les sèries Paquita Salas i La Messias, utilitzen Federico García Lorca per reivindicar la llibertat per viure l'homosexualitat.
1: Esports.
2: La jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte a la final de la Lliga de Campions femenina contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup, això sí, aquest dijous. Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit. I al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny, arran de la forta caiguda al Gran Premi de Catalunya de diumenge.
0: I el temps, aquest divendres tindrem un dia ben estable i molt càlid. El temps serà assolellat, però a la tarda no es descarta alguna gota al Pirineu. La novetat del dia serà l'arribada a la costa de boires marines. Allà on apareguin, la temperatura caurà. En canvi, a la resta del país farà calor amb màximes de 35 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El magistrat ha ordenat retenir els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. N'informa a Madrid Dani Sáenz de Aja.
3: És la primera mesura cautelar que adopta el jutge José Luis Calamà dos dies després d'imputar Zapatero i ho fa a petició de la policia del cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident. És la suma que Zapatero va cobrar d'Anàlisis Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com la de les filles de Zapatero, que també van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir Anàlisi Relevante com a empresa pantalla per cobrar una comissió de més de 500.000 euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero nega haver intercedit i fons del govern espanyol defensen la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. I és que la Moncloa encara posa la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia l'exministre Òscar López.
4: Yo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
3: I a l'espera de conèixer les pròximes hores el sumari del cas, creuen que per ara el jutge no ha presentat proves sòlides contra l'expresident.
0: Més qüestions a l'actualitat. El govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres després d'aconseguir els suports imprescindibles dels comuns i Esquerra per poder-los aprovar al Parlament. No ha estat fàcil perquè les negociacions amb els uns i els altres han estat llargues i dures, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura, previsiblement a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. El president de la Generalitat ha segellat l'acord amb els comuns els dies després de tancar el pacte amb Esquerra Republicana. El govern ha recollit les noves demandes dels comuns, sobretot en matèria d'habitatge. Així, fins al 2028, es destinaran 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge i es construiran, sobretot, pisos de protecció oficial. També hi ha el compromís de portar amb urgència al Parlament una llei que permeti reconvertir en habitatges, oficines i locals comercials en desús. Per exemple, es preveu destinar 1.200 milions d'euros al Pla de Barris per rehabilitar-ne 120 que estan degradats urbanísticament. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte dels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc per garantir l'estabilitat de la resta de la legislatura. En canvi, per la consellera d'Economia, l'acord arriba en un moment clau per encarar el que queda de mandat.
5: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
6: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: El govern aprovarà els pressupostos en un Consell extraordinari que arrencarà aquest divendres a les 9 del matí. A les 10, la consellera d'Economia ja serà al Parlament per lliurar el projecte de llei de comptes de la Generalitat per al 2026. I en paral·lel, el Parlament reclama cessar la consellera Núria Parlon i Josep Lluís Trapero per la infiltració de dues agents dels Mossos en reunions de mestres. El mateix dia que el govern ha acabat de tancar els seus vots per als pressupostos, Esquerra i els comuns han estat claus per aprovar la titular d'Interior i el director dels Mossos. Igual que Junts i la CUP, els republicans han votat a favor de les dues peticions, mentre que els de Jéssica Albiach han optat pel sí a la de Trapero i per l'abstenció a la de Parlon. Sentim els diputats de tots aquests partits.
7: Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes.
8: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
9: El que cal és un canvi del director general de la policia.
10: Cal fer net, cal cessar el director general de la policia. I cal també, conseller Parlon, que la cessin a vostè.
0: A l'altra cara de la moneda, els socialistes han defensat Parlon i Trapero i han tancat files.
11: La consellera va ser molt clara des del primer moment i el Partit dels Socialistes també ho hem estat. No ens limitem només a dir que no ens agrada, sinó que posem solucions perquè una situació com aquesta no es torni a repetir.
0: El Partit Popular ha fet costat al PSC i s'ha oposat a les demandes, mentre que Vox i Aliança s'han abstingut. Els comuns, per cert, han aprofitat la iniciativa per anunciar un acord amb el govern per prohibir les infiltracions policials sense autorització judicial en moviments socials i entitats. En paral·lel, i de nou amb els vots claus dels aliats parlamentaris de Salvador Illa, la cambra també ha demanat destituir la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no és capaç d'assolir una entesa a curt termini amb la comunitat educativa.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Doncs sobre el conflicte a l'ensenyament, el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest divendres, al migdia, després que la taula per desencallar les vagues hagi acabat sense acord. El govern assegura que necessita més temps per estudiar la proposta unitària dels sindicats, principalment la qüestió salarial. Els sindicats proposen 500 euros més al mes i que el sou s'actualitzi amb l'IPC. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, admetia que hi ha mesures econòmiques que no poden assumir, però que hi veu recorregut.
12: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant i per tant hem emplaçat a poder continuar fent-ho demà al matí, perquè entenem doncs, que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
0: Però el sindicat majoritari, l'USTEC, ja avisa que si demà el departament no concreta una proposta salarial, escalaran les mobilitzacions fins a final de curs. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
13: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem, doncs, amb una... no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: Precisament els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat a mitja reunió perquè no s'ha debatut a fons la qüestió salarial, però insisteixen que tenen voluntat de negociar. El sindicat professors de secundària, recordem, no hi ha participat. Les mobilitzacions i els talls de carreteres dels docents s'han traslladat aquest dijous al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les manifestacions de Tarragona i Tortosa han aplegat més d'un miler de persones a cada ciutat. El sindicat USTEC ha situat el seguiment de la vaga entre el 65 i el 70%. El Departament d'Educació, en canvi, rebaixa la xifra al 26%. Tarragona, Ricard Buigas.
14: La jornada ha començat amb un tall de la carretera nacional 340 Vinaròs al Baix Maestrat, on han participat docents ebrencs i del País Valencià. A Tarragona, els manifestants han optat per tallar l'accés a la ciutat per la Nacional 240. La manifestació de Tortosa ha acabat a l'Ajuntament. Els participants han entrat al consistori i han aconseguit el compromís del govern municipal d'Esquerra, el PSC i els comuns de defensar les seves reivindicacions al Parlament i al govern. La manifestació de Tarragona l'ha encapçalat un ninot de més de 2 metres de la consellera Niubó amb antifaç, vestida amb la popular roba de presidiari amb ratlles negres.
15: Niubó, escolta, això és una revolta!
14: Aida Montaner, de la Intersindical.
16: No volem engrunes, que volem el pa sencer, que les 4 gambes ja no ens alimenten.
14: Quan l'acte ha acabat a la plaça de la Font, un grup de docents han tallat l'A7 en direcció a Barcelona a l'altura de l'accés a l'Avinguda Catalunya, on han fet una paella. L'havia estat tallada fins a les 5 de la tarda.
0: Protesta de docents també al País Valencià. Uns 300 directors de centres públics han presentat la dimissió davant el bloqueig de les negociacions amb la Conselleria d'Educació Valenciana. Els docents continuen amb la vaga indefinida sense que hi hagi data per a una nova reunió. València, Alba Barbosa.
17: Els càrrecs directius s'han sumat així a les mobilitzacions per pressionar el govern valencià perquè reobri negociacions. Cristina Rodríguez i Jaume Olmos, directors.
18: No és una dimissió perquè no es creguem els nostres projectes, és una dimissió perquè necessitem que ells facin alguna cosa.
19: Jo crec que si hem tingut el recolzament que hem tingut per part de la societat i que s'està veient aquests dies en els carrers i el recolzament dels companys i companys a la vaga, igual és perquè ja estem arribant a un punt que és prou insostenible.
17: Centenars de professors s'han concentrat davant de les Corts per reclamar la dimissió de la consellera. A dins de l'hemicicle també han interromput la sessió de control al president valencià.
20: A los servicios de la cámara que desalojen...
17: Els sindicats reclamen que es reprengui el diàleg. La vaga indefinida del sector educatiu arriba aquest divendres al 10è dia amb una nova manifestació convocada al centre de València.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Brussel·les retalla 3 dècimes la previsió de creixement de la zona euro. Tancarà l'any amb un augment del PIB raquític de només el 0,9% per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica. A l'estat espanyol, però, és l'únic país de l'euro que hi ha que la Comissió Europea li millora els pronòstics de creixement. N'informa la capital comunitària Bruno Fortea.
2: El govern comunitari també preveu que l'atur a Espanya caurà enguany per sota de la barrera del 10%, un fet insòlit des del 2008, quan va esclatar la crisi financera. Ara, la creació de més llocs de treball impulsats per l'arribada d'immigrants i el bon ritme de despesa de famílies i empreses són alguns dels factors que, segons Brussel·les, sostenen l'economia espanyola. Per això, la Comissió Europea apuja una dècima les seves perspectives de creixement d'aquest any per Espanya. És una millora lleugera, però per sobre de les xifres més minces que pronostica per Alemanya, França o Itàlia. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, diu que tot dependrà de com evolucioni la guerra a l'Orient Mitjà i avisa que les seves previsions poden empitjorar si no s'acaba el conflicte ni es restaura el trànsit de gas i petroli a l'estret d'Hormuz.
21: El creixement es reduiria aproximadament a la meitat en comparació amb l'escenari base, tant el 2026 com el 2027. La inflació tampoc es moderaria i l'activitat econòmica no aconseguiria repuntar el 2027.
2: Si el conflicte es resol, l'economia millorarà lleugerament l'any que ve. Segons Brussel·les, l'encariment de l'energia provocarà que aquest 2026 la inflació de la zona euro tanqui al 3%, un punt i una dècima més del previst abans de la guerra.
1: El temps.
0: Ara sabrem quina és la previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
22: Aquest divendres continuem parlant d'una situació de total estabilitat atmosfèrica i, sobretot, amb un ambient molt càlid. Aquestes temperatures tan càlides que hem iniciat fa dos dies, des del passat dimecres, doncs tindran continuïtat avui i també durant tot el cap de setmana, amb unes màximes que possiblement avui ja arribin a la xifra dels 35 graus a Ponent per primer cop en aquest 2026. I només a la façana costanera, les poblacions a tocar del mar, les temperatures es quedaran una miqueta més curtes. I és que avui tenim la novetat de la formació dels bancs de boira que poden arribar a partir del migdia aproximadament cap a la Costa Brava, cap al Maresme, cap al Garraf i també cap al Camp de Tarragona. Allà on arribin les boires costaneres, les temperatures es queden reduïdes i la visibilitat una mica també, però sobretot notarem una mica més de fresca. En tot cas, a tot l'interior el que predominarà serà un ambient molt càlid, amb màximes clarament superiors a la xifra dels 30 graus. I no només a Ponent, com dèiem, que poden arribar als 35, a les valls del Pirineu, com podria ser la Seu d'Urgell, s'esperen màximes al voltant dels 32. Aquesta situació de sol, de boires a la façana costanera i d'ambient càlid tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
23: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
23: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: La bola negra, la pel·lícula dels Javis, que arribava a Canes amb una gran expectació, ha complert i ha entusiasmat la crítica i el públic. Enviat especial, Marc Garriga.
24: Les sensacions són similars a les que vam viure l'any passat amb Sirat, que es va acabar enduent el premi del jurat i després va estar nominada a l'Òscar. La bola negra pot tenir un recorregut similar, si fem cas de les reaccions aquí a Canes. La pel·lícula dels Javis és complexa, amb un muntatge prodigiós i música i fotografia excepcionals dels catalans Raül Refri i Gris Jordana. És un film carregat d'emoció i reivindicació, poètic i bellíssim, que vol combatre la intolerància i honorar la lluita pels drets

0: en el arte en nuestro país.
1: Els protagonistes són Guitarrica de la Fuente, que debuta darrere la càmera, i Miguel Bernardó, a qui acompanyen en papers secundaris Penélope Cruz, Glenn Close, Natàlia de Molina i Antonio de la Torre.
2: El rodatge d'una pel·lícula de Hollywood en una zona forestal de Sant Cugat del Vallès, restringida per la pesta porcina africana, ha sorprès els veïns de la zona. De moment encara no s'està filmant, però sí que s'ha muntat la reproducció d'un poblat celta a l'antic camp de golf de Sant Joan. La pel·lícula que rodaran en aquesta zona restringida es diu The Last Druid i la protagonitzarà Russell Crowe. L'antic golf es troba entre Rubí, Sant Cugat i Bellaterra i s'hi han trobat diversos senglars positius, vius o morts. Durant el rodatge està previst que hi treballin més d'un centenar de persones i, tot i que els veïns, consultats per TV3, veuen bé que si rodi una pel·lícula, no entenen per què llavors ells no s'hi poden passejar.
3: Lo que no me parece bien es que no nos dejen entrar a nadie al bosque y ellos sí puedan entrar. Si hay problemas de jabalí para uno, hay problemas de jabalí para todos.
4: Demanaria que obrin l'espai, que al final per les persones, pels animals de companyia, és necessari. Si l'obren per fer una pel·lícula, per què no el poden obrir per nosaltres?
2: El rodatge té el vistiplau de la Generalitat des del febrer. Els agents rurals, però, han descobert que el tancament perimetral que havia de garantir el compliment de les mesures de bioseguretat no és correcte i per això, segons ha pogut saber TV3, el Departament d'Agricultura enviarà un requeriment legal per aturar el rodatge fins que no compleixin la normativa.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Continuem. Els més de 400 activistes de la flotilla per Gaza ja són a Turquia després de ser deportats des d'Israel, on van rebre un tracte vexatori de les autoritats. L'equip legal que els assisteix denuncia casos de violència física i també de violència sexual després de l'assalt naval d'Israel en aigües internacionals. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Pablo Castilla, portaveu de l'organització.
6: Hem tingut la constància pel nostre equip d'advocats en el terreny, per Adala, on han constatat episodis de violència extrema, fins i tot alguns de violència sexual, on hi ha hagut dotzenes de persones que presentaven símptomes aparentment de costelles trencades, amb dificultat per respirar, obligades a estar agenollades i, com dic, amb aquesta humiliació constant cap a elles.
2: S'espera que els membres de la flotilla amb passaport espanyol arribin aquest divendres. Els de la delegació dels Països Catalans, més d'una vintena, aterraran a l'aeroport de Barcelona.
6: Les persones segrestades amb passaport espanyol han sigut finalment 45 persones, de les quals 23 formen part de la delegació dels Països Catalans i 18 són catalanes. En principi, totes elles, les participants de la delegació dels Països Catalans, haurien d'arribar demà a l'aeroport del Prat, tot i que encara no podem confirmar una hora exacta.
2: Canviem de qüestió. El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen una cimera aquest divendres i dissabte per intentar frenar el brot d'Ebola, que ja ha causat gairebé 140 morts. Almenys hi ha 600 casos de persones sospitoses, possiblement infectades també per Ebola. Burkina Faso, Elia Borràs.
7: Les autoritats d'Uganda i el Centre Africà pel Control i la Prevenció de les Malalties, un organisme de la Unió Africana que vetlla per la salut del continent, han convocat una cimera d'alt nivell per als dies 22 i 23 de maig per buscar una resposta transfronterera a la crisi provocada pel brot de la variant del virus de l'Ebola, conegut amb el nom de Bundibugyo. La reunió se celebrarà a Kampala, la capital d'Uganda, un dels països afectats pel virus. A la cimera hi participaran també els ministres de Salut del Congo, el Sudan del Sud i Uganda, així com experts i tècnics de la regió en control d'epidèmies com l'Organització Mundial de la Salut i l'UNICEF. La conferència s'ha de centrar en els pilars clau de la resposta, com són la coordinació entre estats, la vigilància i la gestió de casos sospitosos. La cimera respon a la necessitat de donar una resposta coordinada a un problema de salut públic regional que transcendeix qualsevol frontera. Es tracta d'una soca del virus de l'Ebola que circula tant al nord des del Congo com a Uganda i que no és habitual. Ho explica Trish Newport, portaveu de Metges Sense Fronteres.
8: És només la tercera vegada a la història que s'ha produït un brot d'Ebola de Bundibugyo. Això significa que mentre que per altres soques hi ha tractaments, hi ha vacunes, per aquest brot no hi ha tractaments aprovats ni vacunes i la capacitat per fer proves és molt limitada.
7: De moment, Uganda ja ha suspès tot tipus de transport de passatgers des del Congo, mentre que l'OMS intenta contenir el brot en aquesta zona de l'Àfrica.
5: Esports.
2: La informació esportiva amb el David Ubach.
9: La davantera del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar

0: dissabte a la final de la Lliga de Campions femenina de futbol contra l'Olímpic de Lió. La jugadora noruega ha viatjat a Oslo amb la resta de l'expedició. També han viatjat Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup a la sessió d'aquest dijous a Barcelona, i Laia Alexandri, que està descartada, això sí, per la greu lesió al genoll. El Barça femení estarà acompanyat a Oslo d'uns 2.000 aficionats blaugranes. I és que, segons s'explica al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, el club ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. La portera Cata Coll ha agraït el suport de l'afició.
1: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món, mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per a aquesta gent.
0: Per cert, que si el Barça aixequés el títol dissabte, la celebració seria l'endemà diumenge, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Passem ara al Barça masculí.
2: 3CAT Info.
0: El director esportiu blaugrana, Deco, considera insubstituïble Lewandowski i ha admès que caldrà reforçar l'equip.
3: Tenemos en esos años también a Robert Ferran, que ha venido como un extremo y que se ha convertido como un oro. Ahora es el momento de tomar decisiones y empezar a reforzar el equipo.
0: Mentrestant, el jugador del primer equip, Marc Bernal, ha passat pels micròfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que manté esperances de disputar el proper Mundial.
4: A la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país des de ben petit quan et criden a les inferiors ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim també que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. L'Espanyol, per la seva banda, presentarà dimarts vinent Monchi, el nou director general esportiu. El migcampista blanquiblau Edu Expósito ha beneït la seva arribada.
5: La figura de Monchi es muy importante, ¿no? Dentro del mundo del fútbol. Es un director deportivo que ha hecho campeón ahí donde ha estado. Para mí es ilusionante que una figura como la de Monchi pueda estar aquí con nosotros porque significa que vamos a ver dónde podemos ir.
0: Edu Expósito també considera, tant ell com el vestidor, que Manolo González hauria de continuar a la banqueta de l'Espanyol. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de motor.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya, diumenge, serà baixa de cara a les curses a Itàlia del 31 de maig i a Hongria del 7 de juny. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base sueca Clara Holm deixa l'equip de cara a la propera temporada. I també a la Lliga Femenina, el Gadí la Seu ha comunicat la renovació de la seva capitana, Anna Palma, fins al 2027. Encara en bàsquet, afegim que aquest divendres comença al pavelló OAC d'Atenes la final a 4 de l'Eurolliga, amb les següents semifinals, Olympiacos Fenerbahçe i València-Madrid. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina, on espera rival. Les andreuenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 al final del temps reglamentari i han situat així el 2-0 definitiu a la semifinal. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha fet un bon balanç de la situació de l'equip.
6: Estem on volíem estar. Crec que és important també trobar-nos partits com aquest que t'exigeixen, sobretot a nivell de concentració i res, moltes coses que treballar, però contentes perquè estem en el camí correcte.
0: Aquest divendres, segon duel de l'altra semifinal, un Sabadell-Mataró on les maresmenques dominen per un triomf a zero. Pel que fa a l'hoquei patins, el Lloret és nou equip d'hoquei lliga masculina després de la resolució del Comitè Nacional de Competició favorable a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per l'alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que Lloret va perdre contra els mataronins. Ara, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de retruc l'ascens directe, que inicialment l'havia assolit el Manlleu. Ara, el Manlleu pot al·legar, però si es manté la resolució, els osonencs hauran de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. En tenis, Pablo Badosa ha anunciat la seva reaparició en la competició després de gairebé 50 dies d'absència obligada per un bloqueig mental. La de Begur tornarà en un torneig menor, un 8-250 a Den Bosch, als Països Baixos, un torneig ja sobre herba. I al Giro d'Itàlia, el belga de l'equip Bahrain, Alex Segaert, s'ha endut el triomf en la 12a etapa, després dels 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Novi Ligure. El company d'equip de Segaert, el portuguès Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general i ha ampliat a 33 segons al marge respecte del segon, el danès del Visma, Jonas Vingegaard. Aquest divendres, 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera als últims quilòmetres.
7: Són 4:45.
8: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. L'Audiència Nacional ha bloquejat aquest dijous part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 euros. També que el govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres al matí els pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra i els comuns. I que el Departament d'Educació i els sindicats reprendran les negociacions aquest divendres després que a la taula no s'hagi tancat cap acord. A partir d'ara també us explicarem que abans de l'estiu es podrà demanar les ajudes estables per comprar un cotxe elèctric. I que unes 8.000 persones entre convidats i autoritats assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família oficiada pel Papa Lleó XIV el dia 10 de juny.
7: Esports.
0: La jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions Femenina de Futbol contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup aquest dijous, això sí.
8: I el temps, ambient d'estiu al maig, aquest divendres farà calor a tot l'interior del país, amb màximes superiors als 30 graus. Fins i tot es poden assolir els 35 a Ponent. Només a les poblacions a tocar del mar, la temperatura quedarà frenada i no passarà dels 26 graus. A més, a partir de la tarda arribaran al litoral boires costaneres.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
8: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El jutge ha ordenat retenir els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. A Madrid n'informa Dani Sáenz de Aja.
9: És la primera mesura cautelar que adopta el jutge José Luis Calamà dos dies després d'imputar Zapatero i ho fa a petició de la policia del cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident. És la suma que Zapatero va cobrar d'Anàlisis Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com la de les filles de Zapatero, que també van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir Anàlisis Relevante com a empresa pantalla per cobrar una comissió de més de 500.000 euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero nega haver intercedit i fons del govern espanyol defensen la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. I és que la Moncloa encara posa la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia l'exministre Òscar López.
10: Yo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
9: I a l'espera de conèixer les pròximes hores el sumari del cas, creuen que per ara el jutge no ha presentat proves sòlides contra l'expresident.
8: El catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva, considera lògic que l'Audiència Nacional hagi bloquejat els comptes de Zapatero. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Nieva ha explicat que la mesura permet garantir el retorn dels diners en cas que l'expresident del govern espanyol sigui condemnat.
11: És absolutament lògic. És a dir, si tu estàs sospitant que una persona ha desviat diners, ha intentat doncs, fer-los desaparèixer per, bàsicament, no pagar impostos, no? Doncs el que és absolutament obvi és que aquests diners han de ser tornats algun dia. Per tant, la resolució del jutge només pot ser aquesta, intentar retenir ja aquests diners.
8: Sobre la imputació per tràfic d'influències, Nieva ha explicat que és il·legal intermediar amb l'administració a través de pressions, amenaces o manipulacions, però que la jurisprudència existent pot acabar sent confusa.
11: Per la jurisprudència, aquesta explicació no és tan clara, ni molt menys. De vegades doncs, veiem algunes actuacions, com per exemple una trucada per interessar-se sobre un expedient que considera la jurisprudència que això no seria tràfic d'influències. I clar, llavors et preguntes, bé, però llavors quina és la situació en la que sí que es dona aquest tràfic?
8: Jordi Nieva ha afegit que li semblaria desproporcionat que s'apliqués una mesura de presó provisional a l'expresident del govern espanyol.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: El govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres després d'aconseguir els suports imprescindibles dels Comuns i d'Esquerra Republicana per poder-los aprovar al Parlament. No ha estat fàcil perquè les negociacions amb els uns i els altres han estat llargues, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes d'aquesta legislatura. Previsiblement serà a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte pels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc. Li ha contestat la consellera d'Economia, Alicia Romero.
12: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
13: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
7: 3CAT Info.
8: Abans de l'estiu es podrà demanar les ajudes estatals per comprar un cotxe elèctric. Unes ajudes ja anunciades de fins a 4.500 euros del govern espanyol i 1.000 euros més de les marques, que no se sap encara quan es començaran a concedir. El secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, assegura que la tramitació s'obrirà en les pròximes setmanes.
14: Antes de verano serà operativo el sistema, pero ya antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10 a más del 20% eléctricos puros y electrificados. Cuando estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
8: L'anunci s'ha fet en unes jornades del sector que s'han celebrat a Barcelona, en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a donar suport als plans d'electrificació del govern espanyol.
15: Donar suport a aquest pla que ha fet el govern d'Espanya, reiterar el compromís del govern de Catalunya a treballar en aquesta direcció i a dir als ciutadans de Catalunya que si compren un cotxe, que sigui un cotxe elèctric. I si pot ser fet a casa, doncs molt millor. És un missatge ben senzill i ben planer que hem reiterat altres vegades.
8: Salvador Illa ha anunciat una nova línia d'ajudes de la Generalitat de 5 milions d'euros per la innovació tecnològica en l'àmbit de l'automoció.
7: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
8: Repassem ara la crònica internacional. El president de Rússia, Vladimir Putin, torna a exhibir l'arsenal nuclear davant d'Europa. Ha estat en unes maniobres militars conjuntes amb Bielorússia, el seu país aliat, aprofitant que el Kremlin ha instal·lat caps nuclears a prop de la frontera amb Ucraïna. El líder rus manté que són l'última opció bèl·lica, però l'amenaça ha posat en alerta el govern de Kiev. Moscou, Cristina Solies.
16: Putin recupera la retòrica nuclear davant el rearmament europeu i els pocs èxits del seu exèrcit al camp de batalla. Més de 65.000 soldats russos i bielorussos han llançat des de terra, mar i aire míssils balístics intercontinentals i hipersònics capaços de portar armes de destrucció massiva. Putin i Lukashenko, que per primer cop comandaven junts unes maniobres nuclears, volen estar preparats davant de qualsevol amenaça.
17: Ateses les creixents tensions al món i l'aparició de noves amenaces i riscos, la nostra tríada nuclear ha de servir com a garant fiable de la sobirania de l'Estat de la Unió de Rússia i Bielorússia per mantenir la paritat nuclear i l'equilibri de poder a escala mundial.
18: No representem cap amenaça per ningú, però tenim aquestes armes i estem preparats per defensar la nostra pàtria de totes les maneres possibles. Si tenim alguna cosa a les mans, hem de saber com utilitzar-la.
16: Mentrestant, Ucraïna alerta que Rússia vol involucrar Bielorússia a la guerra i ha anunciat que està reforçant la seva frontera nord davant de possibles incursions. Zelensky ja ha avisat Lukashenko del perill que això suposa.
19: El lideratge de facto de Bielorússia ha d'estar alerta. És a dir, ha de sentir de manera realista que hi haurà conseqüències si du a terme accions agressives contra Ucraïna.
16: Lukashenko nega que es plantegi entrar a la guerra d'Ucraïna, però Zelensky no oblida que a l'inici del conflicte, el 2022, les tropes russes també van envair-los des de territori bielorrus.
8: A l'altra banda de l'escenari, els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN debatran aquest divendres com equilibrar les ajudes a Ucraïna. Hi ha països com Alemanya que portaran una proposta pròpia. També ho farà el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, que vol augmentar l'esforç fins a un 0,25 del producte interior brut. Des d'Estocolm, Rutte ha posat l'exemple de Suècia per instar altres estats membres a posar-hi més.
20: El problema és que ara mateix no es distribueix de manera equitativa dins de l'OTAN. Aleshores, hi ha un nombre limitat de països, entre ells Suècia, que realment estan aportant per sobre del seu pes pel que fa al suport a Ucraïna. Hi ha altres països com el Canadà i Alemanya, els Països Baixos, Dinamarca i Noruega, i un parell més. Però també n'hi ha molts que no estan destinant prou pel que fa al suport a Ucraïna.
8: Més coses, el Tribunal d'Apel·lacions de París declara culpables Air France i Airbus d'homicidi involuntari per l'accident d'un avió que anava de Rio de Janeiro a la capital francesa i va caure a l'Atlàntic el 2009. Hi van morir les 228 persones de 33 nacionalitats que hi anaven a bord, entre les quals una dona catalana. Corresponsal a París, Isabel Galí.
21: Els familiars dels 228 morts de l'accident esperaven amb ànsia la sentència d'aquest judici en apel·lació, perquè en el primer procés, fa 3 anys, la companyia Air France i la constructora Airbus van ser absoltes de tota responsabilitat. Ara la companyia aèria ha estat considerada culpable de no haver format els seus pilots sobre els problemes que hi podria haver a les sondes que mesuren la velocitat i la temperatura a l'exterior. Airbus és també culpable per haver subestimat la gravetat dels defectes d'aquestes sondes. Al fallar, van fer que l'avió es precipités en picat cap al mar. Per la presidenta de l'Associació d'Ajuda i Solidaritat del Vol AF447, Daniel Lamy, una sentència justa.
22: La justícia finalment té en compte el dolor de les famílies davant d'un drama col·lectiu d'una brutalitat insuportable. És un judici que, per primer cop, condemna multinacionals aeronàutiques i situa la seguretat per sobre de tota altra consideració econòmica.
23: Au-dessus de toute autre considération économique.
21: Acusades d'homicidi involuntari, tant Air France com Airbus hauran de pagar una multa de 225.000 euros per danys morals. I només Airbus recorrerà la sentència. Considera que els responsables van ser els pilots per no haver pres les decisions adequades.
8: I commoció a Irlanda per la mort d'un ciutadà d'origen africà a mans d'uns guardes de seguretat privada en circumstàncies semblants a les de George Floyd als Estats Units. Ho recordareu, ara fa 6 anys. Yves Sakila va morir la setmana passada a Dublín després que un dels guardes d'un centre comercial li posés el genoll sobre el coll per retenir-lo. L'acusaven d'un robatori. N'informa a Londres Quim Olivares.
24: Les autoritats irlandeses prometen investigar la mort d'Yves Sakila, un irlandès d'origen congolès. El personal de seguretat d'uns grans magatzems al centre de Dublín el van reduir divendres passat per suposadament haver robat a l'establiment i haver donat un cop a un senyor quan fugia. En el vídeo s'hi pot veure com diversos agents de seguretat pressionen Yves Sakila, que està de boca terrosa, i fins i tot en algun moment un d'ells li posa el genoll sobre el cap o el coll. Després de pocs minuts, Sakila perd el coneixement i es mor. Sentim el ministre de Justícia, John O'Callaghan, en declaracions a la televisió pública irlandesa.
25: És un esdeveniment molt angoixant i preocupant. Com a ministre de Justícia vaig dir que era apropiat que mirés el vídeo i el primer que vull fer és expressar el meu condol a la família del senyor Sakila. El més important ara és que hi hagi una investigació policial exhaustiva.
24: La policia ha obert una investigació i espera el resultat de l'autòpsia de la víctima. Els fets han commocionat els irlandesos.
1: No m'ho podia creure, era com un malson. Intentava pensar, per què aquesta força excessiva? Per què?
22: Això no és propi d'Irlanda. Això es veu als Estats Units, és el pitjor que he vist mai.
24: Centenars de persones han protestat aquest dijous a la tarda davant del Parlament de Dublín per demanar justícia.
8: Tornem a Catalunya. Unes 8.000 persones entre convidats i autoritats assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que oficiarà el Papa a Lleó 14 el dia 10 de juny. A la missa hi haurà més de 200 cardenals i bisbes i entre les autoritats hi assistiran els reis espanyols i els presidents del govern català i espanyol. En total hi haurà 4.000 persones dins la basílica, a més d'uns 600 cantaires, i fora unes 4.000 persones que estaran assegudes, podran seguir l'acte amb dues grans pantalles. L'acte busca la participació de feligresos de Barcelona, com explica Xavier Martínez, que és el director general de la Junta Constructora.
2: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
8: Després de la missa, el papa sortirà a fora i beneirà la torre, que s'il·luminarà juntament amb la creu, que hi haurà també alguna sorpresa que no s'ha volgut avançar. Des del temple també han informat que tots els actes del centenari per la mort d'Antoni Gaudí han tingut un cost de 3,2 milions d'euros que es financen completament amb empreses patrocinadores del temple. D'aquest pressupost, 200.000 euros es destinaran a la il·luminació de l'acte el dia 10 de juny. I encara breument, abans de repassar la informació del temps, l'empresa catalana Puig, renuncia a fusionar-se amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder. L'empresa catalana de perfumeria ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que les dues companyies no s'han posat d'acord per combinar els seus models i que desisteixen de continuar negociant. En la mateixa nota, Puig afirma que se centrarà a augmentar la seva cartera de marques i a generar valor per la companyia. El conseller delegat, Josep Manuel Albesa, afirma que continuaran reforçant la posició en el sector de la bellesa prèmium amb un creixement disciplinat.
7: El temps.
8: Amb el Néstor Gómez.
3: Aquest divendres continuem parlant d'una situació de total estabilitat atmosfèrica i, sobretot, amb un ambient molt càlid. Aquestes temperatures tan càlides que hem iniciat fa dos dies, des del passat dimecres, doncs tindran continuïtat avui i també durant tot el cap de setmana, amb unes màximes que possiblement avui ja arribin a la xifra dels 35 graus a Ponent per primer cop en aquest 2026. I només a la façana costanera, les poblacions a tocar del mar, les temperatures es quedaran una miqueta més curtes. I és que avui tenim la novetat de la formació dels bancs de boira que poden arribar a partir del migdia aproximadament cap a la Costa Brava, cap al Maresme, cap al Garraf i també cap al Camp de Tarragona. Allà on arribin les boires costaneres, les temperatures es queden reduïdes i la visibilitat una mica també, però sobretot notarem una mica més de fresca. En tot cas, a tot l'interior el que predominarà serà un ambient molt càlid, amb màximes clarament superiors a la xifra dels 30 graus. I no només a Ponent, com dèiem, que poden arribar als 35, a les valls del Pirineu, com podria ser la Seu d'Urgell, s'esperen màximes al voltant dels 32. Aquesta situació de sol, de boires a la façana costanera i d'ambient càlid tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
7: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
8: Olot començarà a sancionar els comerços que no compleixin la normativa d'atendre i retolar en català. El 96% sí que la segueixen, però n'hi ha 26 que no, n'informa Olot Laia Claret.
4: Al setembre van començar amb la detecció i l'acompanyament als comerços perquè complissin la normativa. En aquests mesos el compliment ha pujat un 6%. Susana Pagès és la regidora de Llengua Catalana.
5: Primer hem donat totes les eines, hem prioritzat la pedagogia, hem prioritzat un acompanyament, com explicava, molt personalitzat, hem anat a tots els establiments, els hem ofert també píndoles formatives a partir del Consorci per la Normalització Lingüística. L'actitud que hem trobat ha estat molt positiva, però ara hem d'arribar fins el pas final, que és arribar a les sancions.
4: Al pròxim ple, l'equip de govern assumirà la competència per posar sancions que poden arribar als 3.000 euros.
8: La 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FITCAT, s'obrirà amb la Premier Mundial de la pel·lícula Burundanga, amb direcció de José Corbacho. Enguany hi ha rècord d'inscripcions amb més de 330 produccions en una edició que es farà del 5 fins al 13 de juny a Roda de Barà, al Tarragonès. N'informa Tarragona Manel Sastre.
0: L'organització ha seleccionat 82 produccions. Hi ha 34 estrenes absolutes, però la més destacada és la que obrirà el certamen.
6: L'escopolamina produeix efectes pseudohipnòtics. Sud-amèrica en diuen Burundanga.
0: És la versió cinematogràfica de l'èxit teatral de Jordi Galceran, Burundanga, dirigit per José Corbacho, amb coproducció de 3CAT. Cris Gambín és la codirectora del FICCAT.
9: Molt contents, aquest any hem fet rècord d'inscripcions, amb 335 produccions inscrites, de les quals 82 es projectaran al Teatre del Casino Municipal. Tenim moltes estrenes, i la més sonada és Burundanga, la pel·lícula, l'última pel·lícula del José Corbacho, una comèdia que està basada en l'obra teatral del Jordi Galcerà. Serà la pel·li inaugural amb la que començarem el festival.
0: Aquesta comèdia, protagonitzada, entre altres, per Adriana Torrevejano, Jordi Sánchez, Sílvia Abril o Santi Millán, no es podrà veure, però, a les sales comercials fins a finals d'any. També a concurs s'han seleccionat llargmetratges com Forastera, Femení Singular, Els Mals Noms i Tenit. El FICCAT ha triat també una vintena de curtmetratges i 6 documentals en una edició que té com a eix temàtic cinema i història i que atorgarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director, guionista i productor Joel Joan.
10: Qui me va quitar ese mal humor? Qui me va quitar?
8: Clara Peya ha commogut el públic de la sala Paral·lel 62 aquest dijous en el marc de la gira de presentació del disc Nuca. La pianista i compositora empordanesa ha reflexionat sobre la soledat i l'empatia. N'informa Barcelona, Marc Ruiz.
11: Un focus prim la il·lumina sobre el piano de paret en un escenari fosc com la nit. Encongida sobre el teclat, espera mentre se sent una nota sola insistent. I comença a sonar la veu de Carmen Aciar, que canta Veo Incendios, mentre es va eixamplant el feix de llum i Clara Peya comença a despertar i tocar el piano de mica en mica. A l'altre extrem apareix Henry sota un feix de llum i van apareixent els músics entre el fum i el fons negre com una suma de soledats. Hi ha cançons que són un cop de puny com Solo existe una verdad, però que omplen la sala de poesia i bellesa. Mentre Carmen Aciar canta la soledad s'arrepenja al piano vertical intentant l'impossible, arribar a Clara Peya, que continua tocant per transformar en delicadesa la desesperació. El piano és també protagonista. El mou, el gira, comença el concert d'esquenes i es disculpa. I és que no acaba d'això, de girar-se per descobrir la soledat de l'altre. A mesura que avança el concert, canvia de perspectiva per canviar la relació entre els músics i el públic i les tres veus que l'acompanyen. I quines veus? Les de Carmen Aciar, Henrio i Wilmas. Clara Peya ha volgut compartir soledats, el mal de l'època que estem vivint, diu, i ha aconseguit que el públic que ha omplert la sala Paral·lel 62 s'emporti un record càlid que els farà companyia.
7: 3CAT Info.
8: La Renaixença de Catalunya Ràdio, creat i presentat per en Peyu, ha recollit aquest vespre el premi al millor programa de ràdio dels Premis Ràdio Associació. En Peyu i tot l'equip del programa de la Renaixença han pujat a l'escenari a recollir la distinció. En Peyu ha agraït el premi i també ha fet un crit d'alarma per l'estat en què es troba la nostra llengua, el català.
12: I estic realment preocupat perquè ens dediquem a una cosa que sense catalanoparlants i sense gent que entengui el país amb el nostre marc mental acabarà desapareixent, i això em preocupa. I crec que l'única manera de solucionar-ho, bueno, jo crec que és molt fàcil, vull dir que podem crear tants departaments de política lingüística com vulguem, però, hòstia, és legislar i ja està, no ha de ser tan complicat. Jo quan sento la ràdio la gent que discuteix el percentatge del català a l'escola, hòstia, puta, és el 100% i ja està, no hi ha un altre.
8: El jurat ha destacat la proposta multimèdia de Catalunya Ràdio, 3CAT i el Canal 33 per la qualitat tècnica i de so del programa, la música en directe i el bon equilibri entre col·laboradors i l'experiència immersiva del públic. El Premi Ràdio Associació en Innovació ha estat per al programa de Catalunya Música la cinta de Mobius de la matemàtica i músic Laura Ferrer. El guardó al millor professional de ràdio ha estat pel periodista Xavi Bundó.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
8: El disseny Hub Barcelona reinterpreta els últims 150 anys d'arquitectura catalana a través de la dualitat del seny i la rauxa en una nova exposició que obre aquest divendres. La mostra, que coincideix amb la capitalitat mundial de l'arquitectura de la ciutat, plega més de 500 peces. Són plànols, fotografies i maquetes des de Cerdà o Gaudí fins a Sert, Coderc o H Arquitectes, que demostren com la mesura i l'audàcia no s'oposen, sinó que es complementen. Ho explica a Catalunya Ràdio el cocomissari Joan Roig amb aquest exemple.
13: Un exemple d'un modernista completament assenyat a l'Hospital de Sant Pau. El Domènec i Montaner el fa en connivència amb els metges que han de treballar-hi, en el que els serveis van per sota i la gent va per dalt. Molt modern, molt racional, i al mateix temps mires un pavelló, està ple de flors, ceràmiques, no? Per tant, és un dels exemples, per mi, més macos d'aquesta dicotomia entre el seny i la rauxa, no?
8: La mostra, que també inclou mobles i obres d'art, funciona com una gran carta de presentació a les portes del Congrés Mundial d'Art Arquitectes de finals de juny.
13: El bo i millor de l'arquitectura catalana en un recinte que es pogués veure atacada. L'exposició ha fet un gran esforç per treure d'arxius moltes peces que normalment no es veuen.
8: L'exposició Seny i Rauxa es pot visitar fins al mes de setembre. I fins a l'hora en punt, els esports.
7: Esports.
8: Amb el David Ubach.
14: La davantera del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina de futbol contra l'Olímpic de Lió. La jugadora noruega ha viatjat a Oslo amb la resta de l'expedició. També han viatjat Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar, això sí, al marge del grup, a la sessió d'aquest dijous a Barcelona, i Laia Alexandri, que ha estat descartada per la greu lesió al genoll. El Barça femení estarà acompanyat a Oslo d'uns 2.000 aficionats blauranes. I és que, segons s'explica el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, el club ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. La portera Cata Coll ha agraït el suport de l'afició.
15: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món, mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per a aquesta gent.
14: Passem ara al Barça masculí.
7: 3Cat Info.
14: El jugador del primer equip, Marc Bernal, ha passat pels micròfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que manté esperances de disputar el proper Mundial.
17: La selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país. Des de ben petit, quan et criden a les inferiors, ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix.
7: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. I el futbol català, nou contratemps per a Lleida Club de Futbol, que ha vist com l'inversor que es va comprometre a fer-se càrrec del club hauria resultat ser un estafador, un fet que comprometi molt el futur de l'entitat, ho ha admès l'adjunt a la presidència del club lleidatà, Marc Torres.
18: Doncs ara mateix no hi ha futur, no tenim alternativa. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta.
14: Els Mossos han detingut el presumpte estafador i ara està sota investigació policial. Obrim pàgina poliesportiva, dit això, parlant de motor.
7: 3Cat Info.
14: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya, serà baixa de cara a les curses a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base sueca Clara Holm deixa l'equip de cara a la propera temporada. I també a la Lliga Femenina, el Cadí Laseu, en canvi, ha comunicat la renovació de la seva capitana, Anna Palma, fins al 2027. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina, on espera rival. Les andreuenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 al final del temps reglamentari i han situat així el 2-0 definitiu a la semifinal. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha fet un bon balanç de la situació de l'equip.
16: que estem on volíem estar. Crec que és important també trobar-nos partits com aquest que t'exigeixen, sobretot a nivell de concentració, i res, moltes coses que treballar, però contentes perquè estem en el camí correcte.
14: El partit i l'eliminació del Terrassa han suposat el comiat com a jugador en actiu de la capitana de les terrassenques, Pili Peña, que als seus 40 anys penja el casquet amb nombrosos títols, entre els que sobresurt l'or olímpic als Jocs de París del 2024. Aquest divendres, a tot això, segon duel de l'altra semifinal, un Sabadell-Mataró on les maresbenques dominen per un triomf a zero.
7: 3CAT Info.
14: Pel que fa a l'hoquei patins, el Lloret és nou equip d'hoquei Lliga Masculina després de la resolució del Comitè Nacional de Competició favorable a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que el Lloret va perdre contra els mataronins. Ara, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de redruc l'ascens directe, que inicialment havia assolit el Manlleu. Ara el Manlleu pot al·legar, però si es manté la resolució, els oronencs hauran de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. Afegirem també que al Giro d'Itàlia, el belga de l'equip Bahrain, Alex Segert, s'ha endut el triomf a la 12a etapa després dels 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Novi Ligure. El company d'equip de Segert, el portuguès Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general i ha ampliat a 33 segons el marge respecte del segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard. Aquest divendres, 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera categoria en els últims quilòmetres de l'etapa. I afegirem també que la Lliga Sobal d'handbol doble compromís català aquest divendres a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers visita la pista del Bidasso, el Barça ja campió rebrà el Torrelavega.
7: 3CAT Info.

0: L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 d'euros que l'expresident del govern espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez per, suposadament, influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. És la primera mesura cautelar que ha adoptat el jutge dos dies després d'imputar Zapatero. El govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres al matí els pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra Republicana i els Comuns. Seran un consell executiu extraordinari. Posteriorment, la consellera d'Economia, Alicia Romero, lliurarà al Parlament el projecte de llei dels comptes de la Generalitat. El Parlament reprova la consellera Parlon i Josep Lluís Trapero per les infiltracions policials en assemblees de docents i en demana la destitució. Esquerra i els Comuns ho han facilitat la mateixa setmana que el govern ha tancat els seus vots per als comptes. La cambra també insta a fer caure la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no arriba a un pacte amb el professorat. El Departament d'Educació i el sindicat reprendran les negociacions aquest divendres després que a la taula no s'hagi tancat cap acord. El govern diu que necessita temps per estudiar la contraproposta dels sindicats de 500 euros al mes, de més cada mes. La USTEC avisa que si el govern no ho concreta, trencaran la negociació i convocaran més vagues. Brussel·les retalla 0,3 dècimes la previsió de creixement de la zona euro per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica. L'estat espanyol és l'únic país de la zona euro a qui la Comissió Europea millora el pronòstic de creixement, gràcies a la despesa de famílies i empreses i a l'arribada d'immigrants. Els 23 activistes dels països catalans a la flotilla per Gaza arribaran aquest divendres a Barcelona procedents de Turquia, després de ser deportats aquest dijous per Israel. L'equip legal que assisteix als més de 400 activistes pro-palestins denuncia casos de violència física i sexual durant la detenció per part de les autoritats israelianes. La primera pel·lícula dels Javis, La bola negra, entusiasma al Festival de Cannes, se situa entre les favorites a la Palma d'Or. El film, els creadors de les sèries Paquita Salas i La Messias, utilitzen Federico García Lorca per reivindicar la llibertat per viure l'homosexualitat.
1: Esports.
2: La jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte a la final de la Lliga de Campions femenina contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup, això sí, aquest dijous. Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit. I al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez esperarà les dues properes curses, a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny, arran de la forta caiguda al Gran Premi de Catalunya de diumenge.
0: I el temps, aquest divendres tindrem un dia ben estable i molt càlid. El temps serà assolellat, però a la tarda no es descarta alguna gota al Pirineu. La novetat del dia serà l'arribada a la costa de boires marines. Allà on apareguin, la temperatura caurà. En canvi, a la resta del país farà calor, amb màximes de 35 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El magistrat ha ordenat retenir els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. N'informa a Madrid Dani Sáenz de Aja.
3: És la primera mesura cautelar que adopta el jutge José Luis Calamà dos dies després d'imputar Zapatero i ho fa a petició de la policia del cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident. És la suma que Zapatero va cobrar d'Anàlisi Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com la de les filles de Zapatero, que també van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir Anàlisi Relevante com a empresa pantalla per cobrar una comissió de més de 500.000 d'euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero nega haver intercedit i fons del govern espanyol defensen la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. I és que la Moncloa encara posa la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia l'exministre Òscar López.
4: Yo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
3: I a l'espera de conèixer les pròximes hores el sumari del cas, creuen que per ara el jutge no ha presentat proves sòlides contra l'expresident.
0: Més qüestions a l'actualitat. El govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres després d'aconseguir els suports imprescindibles dels comuns i Esquerra per poder-los aprovar al Parlament. No ha estat fàcil perquè les negociacions amb els uns i els altres han estat llargues i dures, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura, previsiblement a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. El president de la Generalitat ha segellat l'acord amb els comuns els dies després de tancar el pacte amb Esquerra Republicana. El govern ha recollit les noves demandes dels comuns, sobretot en matèria d'habitatge. Així, fins al 2028, es destinaran 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge i es construiran, sobretot, pisos de protecció oficial. També hi ha el compromís de portar amb urgència al Parlament una llei que permeti reconvertir en habitatges, oficines i locals comercials en desús. Per exemple, es preveu destinar 1.200 milions d'euros al Pla de Barris per rehabilitar-ne 120 que estan degradats urbanísticament. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte dels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc per garantir l'estabilitat de la resta de la legislatura. En canvi, per la consellera d'Economia, l'acord arriba en un moment clau per encarar el que queda de mandat.
5: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
6: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: El govern aprovarà els pressupostos en un Consell extraordinari que arrencarà aquest divendres a les 9 del matí. A les 10, la consellera d'Economia ja serà al Parlament per lliurar el projecte de llei de comptes de la Generalitat per al 2026. I en paral·lel, el Parlament reclama cessar la consellera Núria Parlon i Josep Lluís Trapero per la infiltració de dues agents dels Mossos en reunions de mestres. El mateix dia que el govern ha acabat de tancar els seus vots per als pressupostos, Esquerra i els comuns han estat claus per reprovar la titular d'Interior i el director dels Mossos. Igual que Junts i la CUP, els republicans han votat a favor de les dues peticions, mentre que els de Jéssica Albiach han optat pel sí a la de Trapero i per l'abstenció a la de Parlon. Sentim els diputats de tots aquests partits.
7: Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes.
8: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
9: El que cal és un canvi del director general de la policia.
10: Cal fer net. Cal cessar el director general de la policia. I cal també, conseller Parlon, que la cessin a vostè.
0: A l'altra cara de la moneda, els socialistes han defensat Parlon i Trapero i han tancat files.
11: La consellera va ser molt clara des del primer moment i el Partit dels Socialistes també ho hem estat. No ens limitem només a dir que no ens agrada, sinó que posem solucions perquè una situació com aquesta no es torni a repetir.
0: El Partit Popular ha fet costat al PSC i s'ha oposat a les demandes, mentre que Vox i Aliança s'han abstingut. Els comuns, per cert, han aprofitat la iniciativa per anunciar un acord amb el govern per prohibir les infiltracions policials sense autorització judicial en moviments socials i entitats. En paral·lel, i de nou amb els vots claus dels aliats parlamentaris de Salvador Illa, la cambra també ha demanat destituir la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no és capaç d'assolir una entesa a curt termini amb la comunitat educativa.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Doncs sobre el conflicte a l'ensenyament, el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest divendres, al migdia, després que la taula per desencallar les vagues hagi acabat sense acord. El govern assegura que necessita més temps per estudiar la proposta unitària dels sindicats, principalment la qüestió salarial. Els sindicats proposen 500 euros més al mes i que el sou s'actualitzi amb l'IPC. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, admetia que hi ha mesures econòmiques que no poden assumir, però que hi veu recorregut.
12: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant i per tant hem emplaçat a poder continuar fent-ho demà al matí, perquè entenem doncs, que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
0: Però el sindicat majoritari, l'USTEC, ja avisa que si demà el departament no concreta una proposta salarial, escalaran les mobilitzacions fins a final de curs. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
13: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem, doncs, amb una... no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: Precisament els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat a mitja reunió perquè no s'ha debatut a fons la qüestió salarial, però insisteixen que tenen voluntat de negociar. El sindicat professors de secundària, recordem, no hi ha participat. Les mobilitzacions i els talls de carreteres dels docents s'han traslladat aquest dijous al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les manifestacions de Tarragona i Tortosa han aplegat més d'un miler de persones a cada ciutat. El sindicat USTEC ha situat el seguiment de la vaga entre el 65 i el 70%. El Departament d'Educació, en canvi, rebaixa la xifra al 26%. Tarragona, Ricard Buigas.
14: La jornada ha començat amb un tall de la carretera nacional 340 Vinaròs al Baix Maestrat, on han participat docents ebrencs i del País Valencià. A Tarragona, els manifestants han optat per tallar l'accés a la ciutat per la Nacional 240. La manifestació de Tortosa ha acabat a l'Ajuntament. Els participants han entrat al consistori i han aconseguit el compromís del govern municipal d'Esquerra, el PSC i els comuns de defensar les seves reivindicacions al Parlament i al govern. La manifestació de Tarragona l'ha encapçalat un ninot de més de 2 metres de la consellera Niubó amb antifaç, vestida amb la popular roba de presidiari amb ratlles negres.
15: Niubó, escolta, això és una revolta!
14: Aida Montaner, de la Intersindical.
16: No volem engrunes, que volem el pa sencer, que les 4 gambes ja no ens alimenten.
14: Quan l'acte ha acabat a la plaça de la Font, un grup de docents han tallat l'A7 en direcció a Barcelona a l'altura de l'accés a l'Avinguda Catalunya, on han fet una paella. L'havia estat tallada fins a les 5 de la tarda.
0: Protesta de docents també al País Valencià. Uns 300 directors de centres públics han presentat la dimissió davant el bloqueig de les negociacions amb la Conselleria d'Educació Valenciana. Els docents continuen amb la vaga indefinida sense que hi hagi data per a una nova reunió. València, Alba Barbosa.
17: Els càrrecs directius s'han sumat així a les mobilitzacions per pressionar el govern valencià perquè reobri negociacions. Cristina Rodríguez i Jaume Olmos, directors.
18: No és una dimissió perquè no es creguem els nostres projectes, és una dimissió perquè necessitem que ells facin alguna cosa.
19: Jo crec que si hem tingut el recolzament que hem tingut per part de la societat i que s'està veient aquests dies en els carrers i el recolzament dels companys i companys a la vaga, igual és perquè ja estem arribant a un punt que és prou insostenible.
17: Centenars de professors s'han concentrat davant de les Corts per reclamar la dimissió de la consellera. A dins de l'hemicicle també han interromput la sessió de control al president valencià.
20: A los servicios de la cámara que desalojen... Desalojen...
17: Esto es tuyo. Els sindicats reclamen que es reprengui el diàleg. La vaga indefinida del sector educatiu arriba aquest divendres al 10è dia amb una nova manifestació convocada al centre de València.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Brussel·les retalla 3 dècimes la previsió de creixement de la zona euro. Tancarà l'any amb un augment del PIB raquític de només el 0,9% per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica. A l'estat espanyol, però, és l'únic país de l'euro que hi ha que la Comissió Europea li millora els pronòstics de creixement. N'informa la capital comunitària Bruno Fortea.
2: El govern comunitari també preveu que l'atur a Espanya caurà enguany per sota de la barrera del 10%, un fet insòlit des del 2008, quan va esclatar la crisi financera. Ara, la creació de més llocs de treball impulsats per l'arribada d'immigrants i el bon ritme de despesa de famílies i empreses són alguns dels factors que, segons Brussel·les, sostenen l'economia espanyola. Per això, la Comissió Europea apuja una dècima les seves perspectives de creixement d'aquest any per Espanya. És una millora lleugera, però per sobre de les xifres més minses que pronostica per Alemanya, França o Itàlia. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, diu que tot dependrà de com evolucioni la guerra a l'Orient Mitjà i avisa que les seves previsions poden empitjorar si no s'acaba el conflicte ni es restaura el trànsit de gas i petroli a l'estret d'Hormuz.
21: El creixement es reduiria aproximadament a la meitat en comparació amb l'escenari base, tant el 2026 com el 2027. La inflació tampoc es moderaria i l'activitat econòmica no aconseguiria repuntar el 2027.
2: Si el conflicte es resol, l'economia millorarà lleugerament l'any que ve. Segons Brussel·les, l'encariment de l'energia provocarà que aquest 2026 la inflació de la zona euro tanqui al 3%, un punt i una dècima més del previst abans de la guerra.
1: El temps.
0: Ara sabrem quina és la previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
22: Aquest divendres continuem parlant d'una situació de total estabilitat atmosfèrica i, sobretot, amb un ambient molt càlid. Aquestes temperatures tan càlides que hem iniciat fa dos dies, des del passat dimecres, doncs tindran continuïtat avui i també durant tot el cap de setmana, amb unes màximes que possiblement avui ja arribin a la xifra dels 35 graus a Ponent per primer cop en aquest 2026. I només a la façana costanera, les poblacions a tocar del mar, les temperatures es quedaran una miqueta més curtes. I és que avui tenim la novetat de la formació dels bancs de boira que poden arribar a partir del migdia aproximadament cap a la Costa Brava, cap al Maresme, cap al Garraf i també cap al Camp de Tarragona. Allà on arribin les boires costaneres, les temperatures es queden reduïdes i la visibilitat una mica també, però sobretot notarem una mica més de fresca. En tot cas, a tot l'interior el que predominarà serà un ambient molt càlid, amb màximes clarament superiors a la xifra dels 30 graus. I no només a Ponent, com dèiem, que poden arribar als 35, a les valls del Pirineu, com podria ser la Seu d'Urgell, s'esperen màximes al voltant dels 32. Aquesta situació de sol, de boires a la façana costanera i d'ambient càlid tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
23: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
23: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: La bola negra, la pel·lícula dels Javis, que arribava a Canes amb una gran expectació, ha complert i ha entusiasmat la crítica i el públic. Enviat especial, Marc Garriga.
24: Les sensacions són similars a les que vam viure l'any passat amb Sirat, que es va acabar enduent el premi del jurat i després va estar nominada a l'Òscar. La bola negra pot tenir un recorregut similar, si fem cas de les reaccions aquí a Canes. La pel·lícula dels Javis és complexa, amb un muntatge prodigiós i música i fotografia excepcionals dels catalans Raül Refri i Gris Jordana. És un film carregat d'emoció i reivindicació, poètic i bellíssim, que vol combatre la intolerància i honorar la lluita pels drets LGTBIQ+, a partir de la figura de Federico García Lorca.
25: És que a Federico García Lorca lo asesinaron y que lo mataron por maricón. Para mí es muy importante reivindicar eso, que la historia no es una línea de texto. Y para mí es muy importante eso, traer esa parte de la humanidad, de los recuerdos históricos.
26: Se ha dicho mucho que, bueno, que Federico, su sexualidad, da igual, no importa. Pero ¿cómo no va a importar si todas las obras de teatro en las que habla de su desamor, de su miedo? Todo el amor y el desamor que Lorca ha sentido durante toda su vida es lo que ha construido su obra. Creo que ese Federico queer no ha estado casi nada presente.

0: i Bellaterra, i s'hi han trobat diversos senglars positius, vius o morts. Durant el rodatge està previst que hi treballin més d'un centenar de persones i, tot i que els veïns, consultats per TV3, veuen bé que si rodi una pel·lícula, no entenen per què llavors ells no s'hi poden passejar.
1: Lo que no me parece bien es que no nos dejen entrar a nadie al bosque y ellos sí puedan entrar. Si hay problemas de jabalí para uno, hay problemas de jabalí para todos.
2: Demanaria que obrin l'espai, que al final per les persones, pels animals de companyia, és necessari. Si l'obren per fer una pel·lícula, per què no el poden obrir per nosaltres?
0: El rodatge té el vistiplau de la Generalitat des del febrer. Els agents rurals, però, han descobert que el tancament perimetral que havia de garantir el compliment de les mesures de bioseguretat no és correcte i per això, segons ha pogut saber TV3, el Departament d'Agricultura enviarà un requeriment legal per aturar el rodatge fins que no compleixin la normativa.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continuem. Els més de 400 activistes de la flotilla per Gaza ja són a Turquia després de ser deportats des d'Israel, on van rebre un tracte vexatori de les autoritats. L'equip legal que els assisteix denuncia casos de violència física i també de violència sexual després de l'assalt naval d'Israel en aigües internacionals. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Pablo Castilla, portaveu de l'organització.
4: Hem tingut la constància pel nostre equip d'advocats en el terreny, per Adala, on han constatat episodis de violència extrema, fins i tot alguns de violència sexual, on hi ha hagut dotzenes de persones que presentaven símptomes aparentment de costelles trencades, amb dificultat per respirar, obligades a estar agenollades i, com dic, amb aquesta humiliació constant cap a elles.
0: S'espera que els membres de la flotilla amb passaport espanyol arribin aquest divendres. Els de la delegació dels Països Catalans, més d'una vintena, aterraran a l'aeroport de Barcelona.
4: Les persones segrestades amb passaport espanyol han sigut finalment 45 persones, de les quals 23 formen part de la delegació dels Països Catalans i 18 són catalanes. En principi, totes elles, les participants de la delegació dels Països Catalans, haurien d'arribar demà a l'aeroport del Prat, tot i que encara no podem confirmar una hora exacta.
0: Canviem de qüestió. El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen una cimera aquest divendres i dissabte per intentar frenar el brot d'Ebola, que ja ha causat gairebé 140 morts. Almenys hi ha 600 casos de persones sospitoses, possiblement infectades també per Ebola. Burkina Faso, Elia Borràs.
5: Les autoritats d'Uganda i el Centre Africà pel Control i la Prevenció de les Malalties, un organisme de la Unió Africana que vetlla per la salut del continent, han convocat una cimera d'alt nivell per als dies 22 i 23 de maig per buscar una resposta transfronterera a la crisi provocada pel brot de la variant del virus de l'Ebola, conegut amb el nom de Bundibugyo. La reunió se celebrarà a Kampala, la capital d'Uganda, un dels països afectats pel virus. A la cimera hi participaran també els ministres de Salut del Congo, el Sudan del Sud i Uganda, així com experts i tècnics de la regió en control d'epidèmies com l'Organització Mundial de la Salut i l'UNICEF. La conferència s'ha de centrar en els pilars clau de la resposta, com són la coordinació entre estats, la vigilància i la gestió de casos sospitosos. La cimera respon a la necessitat de donar una resposta coordinada a un problema de salut públic regional que transcendeix qualsevol frontera. Es tracta d'una soca del virus de l'Ebola que circula tant al nord des del Congo com a Uganda i que no és habitual. Ho explica Trish Newport, portaveu de Metges Sense Fronteres.
6: És només la tercera vegada a la història que s'ha produït un brot d'Ebola de Bundibugyo. Això significa que mentre que per altres soques hi ha tractaments, hi ha vacunes, per aquest brot no hi ha tractaments aprovats ni vacunes, i la capacitat per fer proves és molt limitada.
5: De moment, Uganda ja ha suspès tot tipus de transport de passatgers des del Congo, mentre que l'OMS intenta contenir el brot en aquesta zona de l'Àfrica.
3: Esports.
0: La informació esportiva amb el David Ubach.
7: La davantera del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina de futbol contra l'Olympique de Lió. La jugadora noruega ha viatjat a Oslo amb la resta de l'expedició. També han viatjat Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup a la sessió d'aquest dijous a Barcelona, i Laia Alexandri, que està descartada, això sí, per la greu lesió al genoll. El Barça femení estarà acompanyat a Oslo d'uns 2.000 aficionats blaugranes. I és que, segons s'explica el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, el club ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. La portera Cata Coll ha agraït el suport de l'afició.
8: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició.

0: Això del món mai decepciona, ni sé que no ho faran. També és un partit emocional per a aquesta gent.
1: Per cert, que si el Barça aixequés el títol dissabte, la celebració seria l'endemà diumenge, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Passem ara al Barça masculí.
2: 3CAT Info.
1: El director esportiu blaugrana, Deco, considera insubstituïble Lewandowski i ha admès que caldrà reforçar l'equip.
3: Tenemos en esos años también a Robert Ferran, que ha venido como un extremo y que se ha convertido como un 9. Ahora es el momento de tomar decisiones y empezar a reforzar el equipo.
1: Mentrestant, el jugador del primer equip, Marc Bernal, ha passat pels micròfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que manté esperances de disputar el proper Mundial.
4: A la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país des de ben petit, quan et criden a les inferiors ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim també que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. L'Espanyol, per la seva banda, presentarà dimarts vinent Monchi, el nou director general esportiu. El migcampista blanquiblau Edu Expósito ha beneït la seva arribada.
5: La figura de Monchi es muy importante, ¿no? Dentro del mundo del fútbol. Es un director deportivo que ha hecho campeón ahí donde ha estado. Para mí es ilusionante que una figura como la de Monchi pueda estar aquí con nosotros porque significa que vamos a ver dónde podemos ir.
1: Edu Expósito també considera, tant ell com el vestidor, que Manolo González hauria de continuar a la banqueta de l'Espanyol. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de motor.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya diumenge, serà baixa de cara a les curses a Itàlia del 31 de maig i a Hongria del 7 de juny. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base sueca Clara Holm deixa l'equip de cara a la propera temporada. I també a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha comunicat la renovació de la seva capitana, Anna Palma, fins al 2027. Encara en bàsquet, afegim que aquest divendres comença al pavelló OAC d'Atenes la final a 4 de l'Eurolliga, amb les següents semifinals, Olympiacos Fenerbahçe i València-Madrid. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina, on espera rival. Les andreuenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 al final del temps reglamentari i han situat així el 2-0 definitiu a la semifinal. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha fet un bon balanç de la situació de l'equip.
6: Estem on volíem estar. Crec que és important també trobar-nos partits com aquest que t'exigeixen, sobretot a nivell de concentració i res, moltes coses que treballar, però contentes perquè estem en el camí correcte.
1: Aquest divendres, segon duel de l'altra semifinal, un Sabadell-Mataró on les maresmenques dominen per un triomf a 0. Pel que fa a l'hoquei patins, el Lloret és nou equip d'hoquei lliga masculina després de la resolució del Comitè Nacional de Competició favorable a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per l'alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que Lloret va perdre contra els mataronins. Ara el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de retruc l'ascens directe, que inicialment l'havia assolit el Manlleu. Ara el Manlleu pot al·legar, però si es manté la resolució, els osonencs hauran de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. En tenis, Pablo Badosa ha anunciat la seva reaparició en la competició després de gairebé 50 dies d'absència obligada per un bloqueig mental. La de Begur tornarà en un torneig menor, un 8 a 250 a Den Bosch, als Països Baixos, un torneig ja sobre herba. I al Giro d'Itàlia, el belga de l'equip Bahrain, Alex Segaert, s'ha endut el triomf en la 12a etapa, després dels 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Novi Ligure. El company d'equip de Segaert, el portuguès Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general i ha ampliat a 33 segons, al marge respecte del segon, el danès del Visma, Jonas Vingegaard. Aquest divendres, 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera als últims quilòmetres.
2: Són 6:15.
7: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. L'Audiència Nacional ha bloquejat aquest dijous part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 euros. També que el govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres al matí els pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra i els Comuns. I que el Departament d'Educació i els sindicats reprendran les negociacions aquest divendres després que a la taula no s'hagi tancat cap acord. A partir d'ara també us explicarem que abans de l'estiu es podrà demanar les ajudes estables per comprar un cotxe elèctric. I que unes 8.000 persones entre convidats i autoritats assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família oficiada pel Papa Lleó XIV el dia 10 de juny.
2: Esports.
1: La jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions Femenina de Futbol contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup aquest dijous, això sí.
7: I el temps ambient d'estiu al maig aquest divendres farà calor a tot l'interior del país, amb màximes superiors als 30 graus. Fins i tot es poden assolir els 35 a Ponent. Només a les poblacions a tocar del mar, la temperatura quedarà frenada i no passarà dels 26 graus. A més, a partir de la tarda arribaran al litoral boires costaneres.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
7: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El jutge ha ordenat retenir els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. A Madrid n'informa Dani Sainz de Aja.
8: És la primera mesura cautelar que adopta el jutge José Luis Calamà dos dies després d'imputar Zapatero i ho fa a petició de la policia del cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident. És la suma que Zapatero va cobrar d'Anàlisis Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com la de les filles de Zapatero, que també van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir Anàlisi Relevante com a empresa pantalla per cobrar una comissió de més de 500.000 euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero nega haver intercedit i fons del govern espanyol defensen la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. I és que la Moncloa encara posa la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia l'exministre Òscar López.
9: Yo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
8: I a l'espera de conèixer les pròximes hores el sumari del cas, creuen que per ara el jutge no ha presentat proves sòlides contra l'expresident.
7: El catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva, considera lògic que l'Audiència Nacional hagi bloquejat els comptes de Zapatero. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Nieva ha explicat que la mesura permet garantir el retorn dels diners en cas que l'expresident del govern espanyol sigui condemnat.
10: És absolutament lògic. És a dir, si tu estàs sospitant que una persona ha desviat diners, ha intentat fer-los desaparèixer per, bàsicament, no pagar impostos, no? Doncs el que és absolutament obvi és que aquests diners han de ser tornats algun dia. Per tant, la resolució del jutge només pot ser aquesta, intentar retenir ja aquests diners.
7: Sobre la imputació per tràfic d'influències, Nieva ha explicat que és il·legal intermediar amb l'administració a través de pressions, amenaces o manipulacions, però que la jurisprudència existent pot acabar sent confusa.
10: La jurisprudència, aquesta explicació no és tan clara, ni molt menys. Si de vegades doncs, veiem algunes actuacions, com per exemple una trucada per interessar-se sobre un expedient que considera la jurisprudència que això no seria tràfic d'influències. I clar, llavors et preguntes, bé, però llavors quina és la situació en la que sí que es dona aquest tràfic?
7: Jordi Nieva ha afegit que li semblaria desproporcionat que s'apliqués una mesura de presó provisional a l'expresident del govern espanyol.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar.
11: entendre.
7: El govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres després d'aconseguir els suports imprescindibles dels Comuns i d'Esquerra Republicana per poder-los aprovar al Parlament. No ha estat fàcil perquè les negociacions amb els uns i els altres han estat llargues, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes d'aquesta legislatura. Previsiblement serà a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte pels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc. Li ha contestat la consellera d'Economia, Alicia Romero.
12: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
13: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
11: 3CAT Info.
7: Abans de l'estiu es podrà demanar les ajudes estatals per comprar un cotxe elèctric. Unes ajudes ja anunciades de fins a 4.500 euros del govern espanyol i 1.000 euros més de les marques, que no se sap encara quan es començaran a concedir. El secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, assegura que la tramitació s'obrirà en les pròximes setmanes.
14: Antes de verano serà operativo el sistema, pero ya antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10 a más del 20%, eléctricos puros y electrificados. Cuando estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
7: L'anunci s'ha fet en unes jornades del sector que s'han celebrat a Barcelona, en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a donar suport als plans d'electrificació del govern espanyol.
15: Donar suport a aquest pla que ha fet el govern d'Espanya, reiterar el compromís del govern de Catalunya a treballar en aquesta direcció i a dir als ciutadans de Catalunya que si compren un cotxe, que sigui un cotxe elèctric. I si pot ser fet a casa, és molt millor. És un missatge ben senzill i ben planer que hem reiterat altres vegades.
7: Salvador Illa ha anunciat una nova línia d'ajudes de la Generalitat de 5 milions d'euros per la innovació tecnològica en l'àmbit de l'automoció.
11: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
7: Repassem ara la crònica internacional. El president de Rússia, Vladimir Putin, torna a exhibir l'arsenal nuclear davant d'Europa. Ha estat en unes maniobres militars conjuntes amb Bielorússia, el seu país aliat, aprofitant que el Kremlin ha instal·lat caps nuclears a prop de la frontera amb Ucraïna. El líder rus manté que són l'última opció bèl·lica, però l'amenaça ha posat en alerta el govern de Kiev. Moscou, Cristina Solies.
16: Putin recupera la retòrica nuclear davant el rearmament europeu i els pocs èxits del seu exèrcit al camp de batalla. Més de 65.000 soldats russos i bielorussos han llançat des de terra, mar i aire míssils balístics intercontinentals i hipersònics capaços de portar armes de destrucció massiva. Putin i Lukashenko, que per primer cop comandaven junts unes maniobres nuclears, volen estar preparats davant de qualsevol amenaça.
17: Ateses les creixents tensions al món i l'aparició de noves amenaces i riscos, La nostra tríada nuclear ha de servir com a garant fiable de la sobirania de l'Estat de la Unió de Rússia i Bielorússia per mantenir la paritat nuclear i l'equilibri de poder a escala mundial.
18: No representem cap amenaça per ningú, però tenim aquestes armes i estem preparats per defensar la nostra pàtria de totes les maneres possibles. Si tenim alguna cosa a les mans, hem de saber com utilitzar-la.
16: Mentrestant, Ucraïna alerta que Rússia vol involucrar Bielorússia a la guerra i ha anunciat que està reforçant la seva frontera nord davant de possibles incursions. Zelensky ja ha avisat Lukashenko del perill que això suposa.
19: El lideratge de facto de Bielorússia ha d'estar alerta. És a dir, ha de sentir de manera realista que hi haurà conseqüències si du a terme accions agressives contra Ucraïna.
16: Lukashenko nega que es plantegi entrar a la guerra d'Ucraïna, però Zelensky no oblida que a l'inici del conflicte, el 2022, les tropes russes també van envair-los des de territori bielorrus.
7: A l'altra banda de l'escenari, els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN debatran aquest divendres com equilibrar les ajudes a Ucraïna. Hi ha països com Alemanya que portaran una proposta pròpia. També ho farà el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, que vol augmentar l'esforç fins a un 0,25 del producte interior brut. Des d'Estocolm, Ruta ha posat l'exemple de Suècia per instar altres estats membres a posar-hi més.
20: El problema és que ara mateix no es distribueix de manera equitativa dins de l'OTAN. Aleshores, hi ha un nombre limitat de països, entre ells Suècia, que realment estan aportant per sobre del seu pes pel que fa al suport a Ucraïna. Hi ha altres països com el Canadà i Alemanya, els Països Baixos, Dinamarca i Noruega, i un parell més. Però també n'hi ha molts que no estan destinant prou pel que fa al suport a Ucraïna.
7: Més coses. El Tribunal d'Apel·lacions de París declara culpables Air France i Airbus d'homicidi involuntari per l'accident d'un avió que anava de Rio de Janeiro a la capital francesa i va caure a l'Atlàntic el 2009. Hi van morir les 228 persones de 33 nacionalitats que hi anaven a bord, entre les quals una dona catalana. Corresponsal a París, Isabel Galí.
21: Els familiars dels 228 morts de l'accident esperaven amb ànsia la sentència d'aquest judici en apel·lació, perquè en el primer procés, fa 3 anys, la companyia Air France i la constructora Airbus van ser absoltes de tota responsabilitat. Ara la companyia aèria ha estat considerada culpable de no haver format els seus pilots sobre els problemes que hi podria haver a les sondes que mesuren la velocitat i la temperatura a l'exterior. Airbus és també culpable per haver subestimat la gravetat dels defectes d'aquestes sondes. Al fallar, van fer que l'avió es precipités en picat cap al mar. Per la presidenta de l'Associació d'Ajuda i Solidaritat del Vol AF447, Daniel Lamy, una sentència justa.
22: La justícia finalment té en compte el dolor de les famílies davant d'un drama col·lectiu d'una brutalitat insuportable. És un judici que per primer cop condemna multinacionals aeronàutiques i situa la seguretat per sobre de tota altra consideració econòmica.
23: Au-dessus de toute autre considération économique.
21: Acusades d'homicidi involuntari, tant Air France com Airbus hauran de pagar una multa de 225.000 euros per danys morals i només Airbus recorrerà la sentència. Considera que els responsables van ser els pilots per no haver pres les decisions adequades.
7: I commoció a Irlanda per la mort d'un ciutadà d'origen africà a mans d'uns guardes de seguretat privada en circumstàncies semblants a les de George Floyd als Estats Units. Ho recordareu, ara fa 6 anys. Yves Sakila va morir la setmana passada a Dublín després que un dels guardes d'un centre comercial li posés el genoll sobre el coll per retenir-lo. L'acusaven d'un robatori. N'informa a Londres Quim Olivares.
24: Les autoritats irlandeses prometen investigar la mort d'Yves Sakila, un irlandès d'origen congolès. El personal de seguretat d'uns grans magatzems al centre de Dublín el van reduir divendres passat per suposadament haver robat a l'establiment i haver donat un cop a un senyor quan fugia. En el vídeo s'hi pot veure com diversos agents de seguretat pressionen Yves Sakila, que està de boca terrosa, i fins i tot en algun moment un d'ells li posa el genoll sobre el cap o el coll. Després de pocs minuts, Sakila perd el coneixement i es mor. Sentim el ministre de Justícia, John O'Callaghan, en declaracions a la televisió pública irlandesa.
25: És un esdeveniment molt angoixant i preocupant. Com a ministre de Justícia vaig dir que era apropiat que mirés el vídeo i el primer que vull fer és expressar el meu condol a la família del senyor Sakila. El més important ara és que hi hagi una investigació policial exhaustiva.
24: La policia ha obert una investigació i espera el resultat de l'autòpsia de la víctima. Els fets han commocionat els irlandesos.
26: No m'ho podia creure, era com un malson. Intentava pensar, per què aquesta força excessiva? Per què?
27: Això no és propi d'Irlanda. Això es veu als Estats Units, és el pitjor que he vist mai.
24: Centenars de persones han protestat aquest dijous a la tarda davant del Parlament de Dublín per demanar justícia.
7: Tornem a Catalunya. Unes 8.000 persones entre convidats i autoritats assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que oficiarà el Papa a Lleó 14 el dia 10 de juny. A la missa hi haurà més de 200 cardenals i bisbes i entre les autoritats hi assistiran els reis espanyols i els presidents del govern català i espanyol. En total hi haurà 4.000 persones dins la basílica, a més d'uns 600 cantaires, i fora unes 4.000 persones que estaran assegudes, podran seguir l'acte amb dues grans pantalles. L'acte busca la participació de feligresos de Barcelona, com explica Xavier Martínez, que és el director general de la Junta Constructora.
28: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
7: Després de la missa, el papa sortirà a fora i beneirà la torre, que s'il·luminarà juntament amb la creu, que hi haurà també alguna sorpresa que no s'ha volgut avançar. Des del temple també han informat que tots els actes del centenari per la mort d'Antoni Gaudí han tingut un cost de 3,2 milions d'euros que es financen completament amb empreses patrocinadores del temple. D'aquest pressupost, 200.000 euros es destinaran a la il·luminació de l'acte el dia 10 de juny. I encara breument, abans de repassar la informació del temps, l'empresa catalana Puig, renuncia a fusionar-se amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder. L'empresa catalana de perfumeria ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que les dues companyies no s'han posat d'acord per combinar els seus models i que desisteixen de continuar negociant. En la mateixa nota, Puig afirma que se centrarà a augmentar la seva cartera de marques i a generar valor per la companyia. El conseller delegat, Josep Manuel Albesa, afirma que continuaran reforçant la posició en el sector de la bellesa prèmium amb un creixement disciplinat.
2: El temps.
7: Amb el Néstor Gómez.
0: Aquest divendres continuem parlant d'una situació de total estabilitat atmosfèrica i, sobretot, amb un ambient molt càlid. Aquestes temperatures tan càlides que hem iniciat fa dos dies, des del passat dimecres, doncs tindran continuïtat avui i també durant tot el cap de setmana, amb unes màximes que possiblement avui ja arribin a la xifra dels 35 graus a Ponent per primer cop en aquest 2026. I només a la façana costanera, les poblacions a tocar del mar, les temperatures es quedaran una miqueta més curtes. I és que avui tenim la novetat de la formació dels bancs de boira que poden arribar a partir del migdia aproximadament cap a la Costa Brava, cap al Maresme, cap al Garraf i també cap al Camp de Tarragona. Allà on arribin les boires costaneres, les temperatures es queden reduïdes i la visibilitat una mica també, però sobretot notarem una mica més de fresca. En tot cas, a tot l'interior el que predominarà serà un ambient molt càlid, amb màximes clarament superiors a la xifra dels 30 graus. I no només a Ponent, com dèiem, que poden arribar als 35, a les valls del Pirineu, com podria ser la Seu d'Urgell, s'esperen màximes al voltant dels 32. Aquesta situació de sol, de boires a la façana costanera i d'ambient càlid tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
7: Olot començarà a sancionar els comerços que no compleixin la normativa d'atendre i retolar en català. El 96% sí que la segueixen, però n'hi ha 26 que no, n'informa Olot Laia Claret.
1: Al setembre van començar amb la detecció i l'acompanyament als comerços perquè complissin la normativa. En aquests mesos el compliment ha pujat un 6%. Susana Pagès és la regidora de Llengua Catalana.
3: Primer hem donat totes les eines, hem prioritzat la pedagogia, hem prioritzat un acompanyament, com explicava, molt personalitzat, hem anat a tots els establiments, els hem ofert també píndoles formatives a partir del Consorci per la Normalització Lingüística. L'actitud que hem trobat ha estat molt positiva, però haurem d'arribar fins el pas final, que és arribar a les sancions.
1: El pròxim ple l'equip de govern assumirà la competència per posar sancions que poden arribar als 3.000 euros.
7: La 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FITCAT, s'obrirà amb la Premier Mundial de la pel·lícula Burundanga, amb direcció de José Corbacho. Enguany hi ha rècord d'inscripcions amb més de 330 produccions en una edició que es farà del 5 fins al 13 de juny a Roda de Barà, al Tarragonès. N'informa Tarragona Manel Sastre.
4: L'organització ha seleccionat 82 produccions. Hi ha 34 estrenes absolutes, però la més destacada és la que obrirà el certamen.
5: L'escopolamina produeix efectes pseudohipnòtics. Sud-amèrica en diuen Burundanga.
4: És la versió cinematogràfica de l'èxit teatral de Jordi Galceran, Burundanga, dirigit per José Corbacho, amb coproducció de 3CAT. Cris Gambín és la codirectora del FITCAT.
6: Molt contents, aquest any hem fet rècord d'inscripcions, amb 335 produccions inscrites, de les quals 82 es projectaran al Teatre del Casino Municipal. Tenim moltes estrenes, i la més sonada és Burundanga, l'última pel·lícula del José Corbacho, una comèdia que està basada en l'obra teatral del Jordi Galcerà. Serà la pel·li inaugural amb la que començarem el festival.
4: Aquesta comèdia, protagonitzada, entre altres, per Adriana Torrevejano, Jordi Sánchez, Sílvia Abril o Santi Millán, no es podrà veure, però, a les sales comercials fins a finals d'any. També a concurs s'han seleccionat llargmetratges com Forastera, Femení Singular, Els mals noms i Tenit. El FICCAT ha triat també una vintena de curtmetratges i 6 documentals documentals, en una edició que té com a eix temàtic cinema i història i que atorgarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director, guionista i productor Joel Joan.
7: Clara Pey ha commogut el públic de la sala Paral·lel 62 aquest dijous en el marc de la gira de presentació del disc Nuca. La pianista i compositora empordanesa ha reflexionat sobre la soledat i l'empatia. N'informa Barcelona, Marc Ruiz.
8: Un focus prim la il·lumina sobre el piano de paret en un escenari fosc com la nit. Encongida sobre el teclat, espera mentre se sent una nota sola, insistent. I comença a sonar la veu de Carmen Aciar, que canta Veo incendios, mentre es va eixamplant el feix de llum i Clara Peya comença a despertar i tocar el piano de mica en mica. A l'altre extrem apareix Henry sota un feix de llum i van apareixent els músics entre el fum i el fons negre com una suma de soledats. Hi ha cançons que són un cop de puny com Solo existe una verdad, però que omplen la sala de poesia i bellesa. Mentre Carmen Aciar canta la soledad s'arrepenja al piano vertical intentant l'impossible, arribar a Clara Peya, que continua tocant per transformar en delicadesa la desesperació. El piano és també protagonista. El mou, el gira, comença el concert d'esquenes i es disculpa. I és que no acaba d'això, de girar-se per descobrir la soledat de l'altre. A mesura que avança el concert, canvia de perspectiva per canviar la relació entre els músics i el públic, i les tres veus que l'acompanyen. I quines veus? Les de Carmen Aciar, Henrio i Wilmas. Clara Peya ha volgut compartir soledats, el mal de l'època que estem vivint, diu, i ha aconseguit que el públic que ha omplert la sala Paral·lel 62 s'emporti un record càlid que els farà companyia.
2: 3CAT Info.
7: La Renaixença de Catalunya Ràdio, creat i presentat per en Peyu, ha recollit aquest vespre el premi al millor programa de ràdio dels Premis Ràdio Associació. En Peyu i tot l'equip del programa de la Renaixença han pujat a l'escenari a recollir la distinció. En Peyu ha agraït el premi i també ha fet un crit d'alarma per l'estat en què es troba la nostra llengua, el català.
9: I estic realment preocupat perquè ens dediquem a una cosa que sense catalanoparlants i sense gent que entengui el país amb el nostre marc mental acabarà desapareixent, i això em preocupa. I crec que l'única manera de solucionar-ho, bueno, jo crec que és molt fàcil, vull dir que podem crear tants departaments de política lingüística com vulguem, però, hòstia, és legislar i ja està, no ha de ser tan complicat. Jo quan sento la ràdio la gent que discuteix el percentatge del català a l'escola, hòstia, potser és el 100% i ja està, no hi ha un altre.
7: El jurat ha destacat la proposta multimèdia de Catalunya Ràdio, 3CAT i el Canal 33 per la qualitat tècnica i de so del programa, la música en directe i el bon equilibri entre col·laboradors i l'experiència immersiva del públic. El Premi Ràdio Associació en Innovació ha estat per al programa de Catalunya Música la cinta de Mobius de la matemàtica i músic Laura Ferrer. El guardó al millor professional de ràdio ha estat pel periodista Xavi Bundó.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
7: El disseny Hub Barcelona reinterpreta els últims 150 anys d'arquitectura catalana a través de la dualitat del seny i la rauxa en una nova exposició que obre aquest divendres. La mostra, que coincideix amb la capitalitat mundial de l'arquitectura de la ciutat, plega més de 500 peces. Són plànols, fotografies i maquetes des de Cerdà o Gaudí fins a Sert, Coderc o H Arquitectes, que demostren com la mesura i l'audàcia no s'oposen, sinó que es complementen. Ho explica a Catalunya Ràdio el cocomissari Joan Roig amb aquest exemple.
10: Un exemple d'un modernista completament assenyat a l'Hospital de Sant Pau. El Domènec i Montaner el fa en connivència amb els metges que han de treballar-hi, en el que els serveis van per sota i la gent va per dalt. Molt modern, molt racional, i al mateix temps mires un pavelló, està ple de flors, ceràmiques, no? Per tant, és un dels exemples, per mi, més macos d'aquesta dicotomia entre el seny i la rauxa, no?
7: La mostra, que també inclou mobles i obres d'art, funciona com una gran carta de presentació a les portes del Congrés Mundial de Arquitectes de finals de juny.
10: El bo i millor de l'arquitectura catalana en un recinte que es pogués veure atacada. L'exposició ha fet un gran esforç per treure d'arxius moltes peces que normalment no es veuen.
7: L'exposició Seny i Rauxa es pot visitar fins al mes de setembre. I fins a l'hora en punt, els esports.
2: Esports.
7: Amb el David Ubach.
11: La davantera del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina de futbol contra l'Olímpic de Lió. La jugadora noruega ha viatjat a Oslo amb la resta de l'expedició. També han viatjat Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar. Això sí, al marge del grup, a la sessió d'aquest dijous a Barcelona, i Laia Alexandri, que ha estat descartada per la greu lesió al genoll. El Barça femení estarà acompanyat a Oslo d'uns 2.000 aficionats blauranes. I és que, segons s'explica el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, el club ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. La portera Cata Coll ha agraït el suport de l'afició.
12: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món, mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per a aquesta gent.
11: Passem ara al Barça masculí.
2: 3Cat Info.
11: El jugador del primer equip, Marc Bernal, ha passat pels micròfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que manté esperances de disputar el proper Mundial.
13: A la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país des de ben petit, quan et criden a les inferiors ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. I el futbol català, nou contratemps per a Lleida Club de Futbol, que ha vist com l'inversor que es va comprometre a fer-se càrrec del club hauria resultat ser un estafador, un fet que comprometi molt el futur de l'entitat, ho ha admès l'adjunt a la presidència del club lleidatà, Marc Torres.
14: Doncs ara mateix no hi ha futur, no tenim alternativa. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta.
11: Els Mossos han detingut el presumpte estafador i ara està sota investigació policial. Obrim pàgina a poliesportiva, dit això, parlant de motor.
2: 3Cat Info.
11: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya, serà baixa de cara a les curses a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base sueca Clara Holm deixa l'equip de cara a la propera temporada. I també a la Lliga Femenina, el Cadí Laseu, en canvi, ha comunicat la renovació de la seva capitana, Anna Palma, fins al 2027. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina, on espera rival. Les andreuenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 al final del temps reglamentari i han situat així el 2-0 definitiu a la semifinal. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha fet un bon balanç de la situació de l'equip.
15: Estem on volíem estar. Crec que és important també trobar-nos partits com aquest que t'exigeixen, sobretot a nivell de concentració i res, amb moltes coses que treballar, però contentes perquè estem en el camí correcte.
11: El partit i l'eliminació del Terrassa han suposat el comiat com a jugadora en actiu de la capitana de les terrassenques, Pili Peña, que als seus 40 anys penja el casquet amb nombrosos títols, entre els que sobresurt l'or olímpic als Jocs de París del 2024. Aquest divendres, a tot això, segon duel de l'altra semifinal. Un Sabadell-Mataró en les maresbenques dominant per un triomf a 0.
2: 3Cat Info.
11: Pel que fa a l'hoquei patins, el Lloret és nou equip d'hoquei Lliga Masculina després de la resolució del Comitè Nacional de Competició favorable a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que el Lloret va perdre contra els mataronins. Ara, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de redruc l'ascens directe, que inicialment havia assolit el Manlleu. Ara el Manlleu pot al·legar, però si es manté la resolució, els gironencs hauran de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. Afegirem també que el Giro d'Itàlia, el belga de l'equip Bahrain, Alex Segert, s'ha endut el triomf a la 12a etapa després dels 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Novi Ligure. El company d'equip de Segert, el portuguès Afonso Eulàliu, es manté com a líder de la general i ha ampliat a 33 segons el marge respecte del segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard. Aquest divendres, 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera categoria en els últims quilòmetres de l'etapa. I afegirem també que la Lliga Sobal d'handbol doble compromís català aquest divendres a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers visita la pista del Bidasoa, el Barça ja campió rebrà el Torrelavega.
16: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
17: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Vinga, va, que és divendres, avui ens despertem amb 20 graus a Mataró, 17 graus a Escó i 13 a Girona. I avui parlarem del cas Zapatero, de per què el jutge li ha bloquejat part dels comptes i del que explica avui, per exemple, el periòdico l'ABC. Segons la informació que investiga l'Audiència Nacional, la trama estava darrere del projecte del Hard Rock a Tarragona. Si el projecte s'hagués acabat fent, s'hauria importat una comissió de 60 milions d'euros. Però un dels noms propis és, sens dubte, Bad Bunny.
1: Desde el 2018 que nos vimos, que es una emoción muy grande y creo que en este 2026 se puede volver a repetir. Y aquí estamos, Benito, esperándote, toda la gente de Barcelona está esperándote, toda la gente de Europa, Dios te bendiga, te amamos, hasta la que hay. Gracias.
0: El cantant porto-riqueny arrenca avui la seva gira europea a l'Estadi Olímpic de Barcelona i anirem també per veure si hi ha gent que ja hi ha passat la nit fent cua i parlarem també amb Natàlia Garriga, directora de l'Anella Olímpica, i amb el periodista de La Vanguardia, Jordi Bianchot, del periódico Jordi Bianchotto. I també parlarem de la guerra judicial per un dels concursos més icònics de la televisió.
2: Tiempo, empieza por A. Conjunto de granos procedentes de partículas separadas de las rocas.
3: Arena.
2: Si ve, remover con energía una sustancia para que se condense, se mezclen sus componentes o se haga más líquida.
0: Antena 3 assegura que seguirà emetent, com a mínim per ara, el Rosco, la prova de final de Passapalabra, tot i que el Suprem ha ordenat el contrari. I tot això ha sortit Mediaset, propietària de TV5 i 4, assegurant que fa un any que en va comprar els drets. Ho analitzarem amb Mariola Cubells i també amb l'advocada Cristina Saula. I parlant de televisió, als Estats Units aquesta nit s'emet l'últim programa, de fet s'està emetent, de Late Show de Stephen Colbert. Després d'una dècada, la CBS deixa d'emetre'l enmig de les crítiques de Donald Trump. I a partir de les 10 també anirem fins a Oslo. El Barça buscarà demà la quarta Champions femenina contra l'Olímpic de Lió. Alexia Putellas en parlava aquesta setmana al Tot Costa.
4: Evidentment té una història increïble, que nosaltres estem lluitant per intentar arribar a aquest nivell, no? I és una referència, ha estat una referència abans que ningú altre equip, no?, en fer-ho. Però jo, sincerament, per exemple, el dia del Bayern sentia el mateix. Sentia que ens estàvem enfrontant a una de les aspirants al títol, no?
0: També analitzarem l'última jornada de primera divisió, un partit dramàtic demà a Girona. Els de Mitchell se salvaran si guanyen a l'Elx. Si empaten o perden, el Girona pot baixar a segona. I a 11:15, la frase de la setmana que repassarem avui sobre el concepte odi. I a les 11, entrevista a Maria del Mar Bonet. Cada mà oferirà un concert, L'aigua no es cansa, 60 anys de cançons, al Palau de la Música, dins del Festival Guitar Barcelona 2026.

I avui també tornarem a Canes, on aquesta nit els Javis s'han emportat una de les ovacions més llargues que recorden del festival. 20 minuts han durat els aplaudiments per la Bola Negra, que s'ha convertit en una de les grans candidates a la Palma d'Or.

0: Benvinguts a Nou Matí. Bon dia, Catalunya.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 4. Frederic Vincent, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb una altra vaga, els treballadors de presons que es dediquen a la reinserció anuncien una aturada pel dijous 11 de juny. Diuen que s'han quedat absolutament al marge de les millores dels funcionaris de presons que es van pactar després que un pres matés la cuinera d'aquell centre de Mas Enric.
0: I a Brussel·les.
2: L'Eurogrup analitza avui a Xipre la situació econòmica de la zona euro. Això després de les últimes projeccions de la comissió que les ha revisat a la baixa.
0: I han quedat a dormir als Estats Units.
2: Un ajornament. Donald Trump ha deixat per més endavant la firma d'una ordre executiva sobre intel·ligència artificial, sobre la qual hi havia molta expectació. Ha estat literalment hores abans de firmar-la perquè, segons ha apuntat la Casa Blanca, que no ha donat gaire més informació, sí que diuen que aquest document podia acabar sent perjudicial per als avenços nord-americans en el sector de la intel·ligència artificial.
0: I el que diran avui a la Xina?
2: També amb intel·ligència artificial, la justícia taiwanesa investiga 3 persones sospitoses d'exportar il·legalment a la Xina servidors avançats d'intel·ligència artificial fabricats per empreses nord-americanes. Recordem que, en teoria, les empreses als Estats Units no poden vendre segons quin material sensible a la Xina.
3: Avui és divendres 22 de maig, ens despertem amb 12 graus a Valls, 13 a les Planes d'Hostoles i 20 graus a la ciutat de Barcelona, ja a aquesta hora. Avui serà un dia càlid, amb temperatures de fins a 35 graus a Ponent, de 28 a 30 graus a moltes zones de l'interior i temperatures una mica més frenades a la costa, també per l'efecte dels núvols baixos o bancs de boira que es puguin formar precisament al litoral, a primera línia de mar. Avui en tenim alguns de núvols baixos a les Terres de l'Ebre, després a la tarda se'n podien formar al voltant de la Costa Brava, al sud de la Costa Brava, sobretot, i també de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, es podrien repetir i sembla que seran més probables entre la Costa Brava i la Costa Central. A la resta, temps assolellat i esplèndid.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal, quan són les 6 i 7, i ens actualitzem amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia!
4: Bon dia!
0: I comencem per l'Audiència Nacional, que bloqueja part dels comptes de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències.
5: A l'espera del sumari del cas, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
6: El jutge José Luis Calama ordena retenir dels comptes de Zapatero la mateixa quantitat que va rebre d'anàlisi relevante l'empresa del seu amic Julio Martínez, situada al centre de la trama. També es bloqueja els comptes de l'agència de les filles de l'expresident que van facturar amb el soci del seu pare. El jutge creu que a través d'anàlisi relevante, Zapatero cobrava comissions per influir, per exemple, en el rescat de Plus Ultra, una operació que el govern espanyol defensa que va passar tots els filtres. A la Moncloa encara posen la mà al foc per Zapatero, això deia el ministre Óscar López.
7: Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada, lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
6: I a l'espera de conèixer el sumari, creuen que per ara no s'han presentat proves sòlides contra l'expresident. Des de Madrid, Dani Sainz, de Happy Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el govern de Salvador Illa celebrarà una reunió extraordinària del Consell Executiu a partir de les 9 per aprovar els pressupostos.
8: L'executiu els portarà automàticament després al Parlament, aquest cop sí, amb la majoria assegurada d'Esquerra i els Comuns.
9: Sí, serà el segon cop que el govern dona llum verda al projecte de pressupostos, però aquesta vegada ho fa amb la garantia que els comptes arribaran fins al final i, per tant, entraran en vigor. A les 10, la consellera d'Economia, Alicia Romero, els entregarà al president del Parlament i a partir d'aquí començarà una tramitació express que, si no hi ha entrebancs ni sorpreses, acabarà amb la votació final la primera setmana de juliol. Illa ha preferit no deixar escapar els pressupostos d'aquest any perquè amb el cicle electoral que es presenta l'any que ve ja té coll avall que Esquerra i els Comuns difícilment li faran costat. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, el Parlament demana cessar la consellera Núria Parlon i Josep Lluís Trapero per les infiltracions en assemblees de docents.
5: També reclama fer fora la consellera d'Educació si no tanca un acord amb el professorat.
0: Àlex Giral Robert.
10: La mateixa setmana que el govern ha acabat de tancar els seus suports per als comptes, Esquerra i els Comuns han facilitat les votacions contra Parlon i Trapero. La cambra ha instat Illa a fer-los caure per les dues agents infiltrades en reunions de mestres. Els socialistes han tancat files amb la titular d'Interior i el director dels Mossos.
11: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
12: Per fer aquest gir, el que cal és un canvi del director general de la policia.
13: La consellera va ser molt clara des del primer moment i el Partit dels Socialistes també ho hem estat.
10: Junts i la CUP han votat a favor d'aquestes peticions, com també la de destituir la consellera Esther Niubó d'Educació si no aconsegueix un pacte immediat amb la comunitat educativa. Àlex Giralt, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Els comuns, per cert, han aprofitat la iniciativa per anunciar un acord amb el govern per prohibir les infiltracions policials sense autorització judicial a moviments socials i entitats. I una nova reunió aquest migdia a les 12 entre el Departament d'Educació i els sindicats per desencallar el conflicte educatiu després que ahir no s'arribés a cap acord.
8: El govern va demanar ahir més temps per estudiar la contraproposta salarial dels sindicats de 500 euros més al mes. L'USTEC, però, amenaça amb més vagues si avui no hi ha cap concreció. Tot i això, on sembla que hi ha més consens és en l'escola inclusiva.
0: Maria Costa.
4: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, admetia ahir que hi ha propostes econòmiques que no podran assumir, però que hi ha marge.
13: Entenem que encara és una proposta de màxims. De totes maneres, hi ha recorregut encara per poder continuar negociant. Hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu.
4: L'USTEC demana una proposta salarial concreta. La portaveu Yolanda Segura, però avisa...
14: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que podria escalar d'aquí a final de curs.
4: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I desè dia de vaga indefinida dels docents al País Valencià.
5: Les negociacions entre la Conselleria d'Educació i els sindicats estan trencades i la pressió augmenta amb la dimissió d'uns 300 càrrecs directius.
15: Han presentat la renúncia al càrrec i fan seves les reclamacions dels docents. Demanen que la Conselleria escolti les reivindicacions i expliquen que la falta d'acord impacta en la gestió dels centres educatius. Cristina Rodríguez i Jaume Olmos, directors.
16: No és una dimissió perquè no es creguem els nostres projectes, és una dimissió perquè necessitem que ells facin alguna cosa.
17: I que s'està veient aquests dies en els carrers i el recolzament dels companys i companys a la vaga. Igual és perquè ja estem arribant a un punt que és prou insostenible.
15: Els sindicats també reclamen que es reprengui el diàleg i ahir es van concentrar a les portes de les Corts reclamant la dimissió de la consellera. L'última proposta d'acord la van rebutjar i per avui i demà hi ha previstes noves manifestacions. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La defensa de Jonathan Andic ha contractat l'agència de detectius Método 3 per intentar rebatre la tesi de la jutge del cas, que l'acusa d'haver matat el seu pare Isaac Andic el 2024 durant una excursió a Montserrat.
8: Segons ha pogut saber aquesta emissora, la família d'Andic ha contractat, sota compromís de confidencialitat estricta, l'agència de detectius Método 3, que es va fer coneguda arran del cas d'espionatge polític de la Camarga.
0: En paral·lel, la defensa de Jonathan Andic ha informat de la voluntat de demanar una nova declaració davant de la jutge per concretar algunes impressions.
5: Recordem que quan va comparèixer davant la magistrada del cas va mantenir silenci durant gairebé tota la declaració per no incórrer en contradiccions. En la nova declaració, Andic intentarà desmentir el que l'informe policial qualifica de greus imprecisions. Ens critica les interpretacions que fan de missatges entre pare i fill i també que es basin en converses que l'acusat i la víctima van tenir, en algun cas, el 2018.
0: Puig renuncia a fusionar-se amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder.
8: L'empresa catalana de perfumeria ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que ha trencat les negociacions que mantenia amb l'empresa nord-americana. Segons expliquen, no s'han posat d'acord per combinar els seus models i era complicat encaixar els interessos de les famílies i els dels petits accionistes. Puig afirma que se centrarà en el seu propi pla de negoci, que passa per augmentar la seva cartera de marques i continuar reforçant la seva posició en el sector de la bellesa premium. Estée Lauder també ha emès un comunicat amb un missatge similar. La integració de les dues empreses hauria creat un grup amb un valor borsari d'uns 35.000 milions d'euros. S'hauria situat com el segon més gran en l'àmbit de la cosmètica i la perfumeria només al darrere de L'Oréal.
0: I les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau estan encallades.
5: L'Iran es nega a entregar als Estats Units l'urani enriquit que ha produït, tal com li reclama Donald Trump. Just ahir, el líder suprem de la República Islàmica, Mojtaba Khamenei, va dictar un ordre perquè aquest material imprescindible per fabricar una bomba nuclear no surti del país. Coincidint amb això, Trump ha insistit que Teheran no n'ha de tenir.
18: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem ni el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però no deixarem que en tinguin.
5: L'altra qüestió que dificulta l'avanç de les negociacions és l'estret d'Hormuz, un pas clau per als petroliers. L'Iran vol mantenir-lo sota control i implantar-hi un peatge.
0: I Brussel·les retalla les previsions de creixement de la zona euro per la culpa de la guerra a l'Orient Mitjà, però Espanya se salva.
8: És l'únic país a qui la Comissió Europea millora el pronòstic del PIB, això sí, només una dècima, fins al 2,4%.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
19: La creació de més llocs de treball vinculats a l'arribada d'immigrants és, segons Brussel·les, un dels factors que sosté l'economia espanyola. juntament amb el bon ritme de despesa de famílies i empreses. Al conjunt de l'Eurozona, el PIB també creixerà, però de forma més minsa i per sota del previst abans de la guerra a l'Orient Mitjà. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, diu que tot dependrà dels preus de l'energia, però és pessimista.
20: El conflicte continua. L'estret d'Hormuz continua bloquejat i la finestra d'oportunitat per normalitzar les condicions del subministrament energètic s'està fent cada cop més estreta.
19: I si la guerra s'allarga, diu que el pic de la inflació arribaria l'any que ve. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Vladimir Putin torna a treure l'espantall nuclear davant d'Europa.
5: El president rus ha comandat a distància unes maniobres amb armes estratègiques conjuntament amb Bielorússia, aliat seu, on ha traslladat part de l'arsenal atòmic. Defensa que s'ha d'estar preparat.
21: Ateses les creixents tensions al món i l'aparició de noves amenaces i riscos, la nostra tríada nuclear ha de servir com a garant fiable de la sobirania de l'Estat de la Unió de Rússia i Bielorússia per mantenir la paritat nuclear i l'equilibri de poder a escala mundial.
5: Aquests exercicis, amb més de 65.000 soldats russos i bielorussos, en què s'han provat míssils balístics intercontinentals i hipersònics, no ha agradat gens ni mica a Ucraïna, que s'ha posat en alerta.
0: Moscou, Cristina Solias.
4: Ucraïna avisa que Putin vol arrossegar Bielorússia a la guerra i per això Kiev està reforçant la seva frontera nord davant de possibles incursions. Zelensky ja ha avisat al president bielorrus del perill que això suposa, però Alexander Lukashenko ho ha negat.
22: El lideratge de facto del Bielorússia ha d'estar alerta. És a dir, ha de sentir de manera realista que hi haurà conseqüències si du a terme accions agressives contra Ucraïna.
23: No tenim cap intenció d'involucrar-nos en una guerra a Ucraïna. No n'hi ha cap necessitat.
4: Ara bé, Zelensky no oblida que a l'inici del conflicte les tropes russes també van envair-los des de territori bielorrus. Des de Moscou, Cristina Solias, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el règim de l'Havana ha difós un vídeo satíric del secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, fill de cubans, que van marxar de l'illa quan hi va esclatar la revolució castrista.
8: Una sàtira que apareix després que Rubio hagi amenaçat Cuba d'imposar-li un canvi de règim. El vídeo surt Rubio en forma de titella Muppet, fent un discurs a la Casa Blanca, que aquí s'anomena The Blonde House, la Casa Rubia, en castellà, fent joc amb el cognom i on justifica la política de bloqueig i embargament de Washington contra l'Havana.
24: Hoy vamos a aprender cómo hacer que un país pida ser invadido. El primer paso es cortar el combustible. Les dices a todos los países que si le venden petróleo a Cuba les va a ir muy, muy mal. ¿Cómo le llamamos a eso? Sanciones por la democracia.
8: El vídeo anomena el secretari d'Estat el gusano rubio. Gusanos és la manera com el règim de l'Havana es refereix als exiliats cubans de Miami, la ciutat on va néixer Rubio el 1971.
0: No sé si tranquil·litza la ciutadania vídeos satírics. I el Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen una cimera d'urgència avui i demà per intentar frenar el brot d'Ebola que ha causat 139 morts. Almenys hi ha 600 casos sospitosos. Burkina Faso, Elia Borràs.
25: La trobada reuneix els ministres de Salut de la República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal del virus, el Sudan del Sud i Uganda, on ja s'han declarat dos casos, un dels quals mortal. L'objectiu és traçar les línies de contenció i coordinació transfronterera davant d'una crisi de salut pública regional. Trish Newport és portaveu de Metges Sense Fronteres.
26: Tots els centres de salut on vam trucar van dir: estem plens de casos sospitosos, no tenim espai. Això serveix per fer-nos una idea de com és de caòtic tot ara mateix. El que és veritablement important és que aconseguim fer arribar el material sobre el terreny com més aviat millor.
25: El brot ja ha causat 139 morts i hi ha uns 600 casos sospitosos. Uganda ha suspès el transport des del Congo i s'ha posposat la cimera Índia-Àfrica prevista per aquest cap de setmana a Nova Delhi. Des de Burkina Faso, Elia Borràs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Clavant-se al matí de Catalunya Ràdio. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat. Són dades del 2025.
5: Segons el Servei Català de Trànsit, les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes.
0: Miquel Jarque.
27: L'any passat els Mossos de Trànsit van multar 6.200 conductors, 700 més que l'any 2024. La majoria de sancions es van aplicar a carreteres i autopistes. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
28: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
27: La sanció per no respectar la distància és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts. Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I precisament en l'àmbit de la investigació i recerca tecnològica té per objectiu crear noves eines que permetin una circulació més segura a les nostres carreteres. És el cas de la tasca que es fa al Centre de Recerca i Innovació del I2CAT.
1: El centre parteix de la premissa de treballar des de l'àmbit virtual per prevenir en la vida real, un punt de partida que es pot aplicar a multitud d'aspectes del dia a dia, començant pels accidents a les carreteres. El seu director, Sergi Figuerola, explica així al Matí de Catalunya Ràdio com es treballa per anticipar-se i prevenir situacions reals.
2: Les xarxes 5G i el futur de les xarxes 6G permetran que vehicles, carreteres o infraestructures comparteixin informació entre ells en temps real, amb l'objectiu de fer la mobilitat més segura i eficient. El 94% dels accidents es deuen a

0: i abans de l'estiu es podran demanar les ajudes estatals per comprar un cotxe elèctric.
1: L'anunci l'ha fet el secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, en la presentació del Pla Auto 2030 a Catalunya. Els ajuts de fins a 4.500 euros es van anunciar el desembre passat, però encara no s'havien posat en marxa.
2: Antes de verano serà operativo el sistema, pero ya antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10 a más del 20% eléctricos puros y electrificados. Cuando estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
1: Per la seva banda, Salvador Illa ha anunciat una nova línia d'ajudes de la Generalitat de 5 milions d'euros per a la innovació tecnològica en el sector de l'automoció.
0: I el Tribunal d'Apel·lacions de París declara culpables Air France i Airbus d'homicidi involuntari per l'accident d'un avió que anava de Rio de Janeiro a la capital francesa i que va caure a l'Atlàntic el 2009.
3: Hi van morir les 228 persones de 33 nacionalitats que viatjaven a bord, entre les quals una dona catalana.
0: Corresponsal a París, Isabel Galí.
4: La sentència en apel·lació considera Air France i Airbus culpables. La companyia aèria per no haver format bé els seus pilots i la constructora per haver subestimat la gravetat dels defectes de les seves sondes. Pels familiars, com Daniel Lamy, mare d'una víctima, una sentència per fi justa.
5: La justícia finalment té en compte el dolor de les famílies davant d'un drama col·lectiu d'una brutalitat insuportable.
4: Totes dues companyies han de pagar una multa per danys morals i només Airbus ha decidit tornar a recórrer la sentència. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Antena 3 continuarà emetent el concurs Passapalabra després que el Tribunal Suprem obligui el canal a prescindir de la seva famosa prova final coneguda com El Rosco.
6: La sentència del Suprem impedeix Antena 3 continuar amb aquesta part del programa, però els responsables de 3Media asseguren que el concurs continuarà en antena almenys mentre no rebin la notificació de l'alt tribunal. El Suprem considera que El Rosco és una obra protegida per la propietat intel·lectual que pertany a l'empresa holandesa MCNF.
0: I al matí de Catalunya Ràdio en parlarem a 9:45 amb la periodista especialitzada en televisió Mariola Cubells i amb l'advocada Cristina Saula del bufet Grant Thornton. I a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família hi assistiran 8.000 persones entre convidats i autoritats. L'oficiarà el Papa Lleó XIV el 10 de juny.
1: A l'interior de la Basílica hi haurà 4.000 persones, a més d'un cor de 600 cantaires i 200 bisbes i cardenals. I fora, 4.000 persones més assegudes que podran seguir l'acte mitjançant dues grans pantalles. L'acte vol afavorir la participació de feligresos barcelonins, segons ha explicat Xavier Martínez, director general de la Junta Constructora del Temple.
7: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
1: Un cop acabada la missa, el Papa Lleó sortirà fora del temple i beneirà la torre, que estarà il·luminada fins a la creu.
0: I el Departament d'Agricultura enviarà un requeriment legal per aturar un rodatge d'una pel·lícula en una zona forestal de Sant Cugat del Vallès, restringida per la pesta porcina africana i on s'han localitzat senglars infectats.
3: A la zona de rodatge, sí, l'antic camp de golf de Sant Joan ja s'hi han construït escenaris de la pel·lícula i té el permís de la Generalitat. Tot i això, segons ha informat TV3, els agents rurals s'han adonat que el tancament perimetral que havia de garantir les mesures de bioseguretat no és correcte i per això s'aturaran les feines de rodatge fins que no s'hi compleixi la normativa. Sí, com sigui, els veïns de la zona consideren contradictori el permís per rodar aquesta pel·lícula.
8: Lo que no me parece bien es que no nos dejen entrar a nadie al bosque y ellos sí puedan entrar. Si hay problemas de jabalí para uno, hay problemas de jabalí para todos.
9: Demanaria que obrin l'espai, que al final per les persones, pels animals de companyia, és necessari. Si l'obren per fer una pel·lícula, per què no el poden obrir per nosaltres?
3: La pel·lícula és una producció de Hollywood protagonitzada per l'actor Russell Crowe.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
10: Què tal, bon dia?
0: La primera. Hey, hey.

0: I Bad Bunny arrenca avui la seva gira europea, ho fa a casa nostra, a Barcelona, concert avui i demà a les 8 del vespre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb totes les entrades venudes. Al concert d'avui s'hi espera alguna col·laboració especial i públic VIP com bona part de la primera, del primer equip del Barça.
1: La segona.
0: I nova fita històrica per Rosalía, ha guanyat el premi Ivor Novello a millor compositora internacional de l'any, un dels premis més prestigiosos de la indústria. Aquest guardó la situa al mateix nivell de Paul McCartney, Elton John o Adele. El premi

0: va concedir ahir a la nit a Londres.
1: I la tercera?
0: I avui arrenca a Lleida una nova edició de l'Aplec del Cargol. Entre avui i diumenge s'hi consumiran 14 tones de cargols i s'hi esperen 17.000 collistes. La festa comença aquesta tarda a les 7 amb lo Cargolazo com a tret de sortida.
1: I ara anem als esports. Robert Prat, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
1: El Barça està instal·lat a Oslo per jugar demà a la gran final de la Champions davant l'Olímpic de Lió.
2: El Lió, que domina el futbol europeu, 8 títols, enfronta un Barça que és ara mateix el referent, 6 finals de Champions consecutives. La davantera, Carolina Graham, ja té l'alta mèdica i Irene Paredes es dubta fins a l'últim moment. 2.000 seguidors del Barça donaran suport a l'equip. Cata Coll, portera del Barça.
3: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món. Mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per aquesta gent.
2: En cas de celebració seria diumenge a les 5 a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Avui tot costa especial des d'Oslo a partir de les 7.
1: I el sindicat d'àrbitres denuncia el Madrid.
2: Ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió d'Antiviolència. Una contra el seu president, Florentino Pérez, l'altra contra el club i Real Madrid Televisió. Totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral.
1: I polèmica també per la nova samarreta de l'Atlètic Club.
2: És una samarreta amb el mapa d'Euskal Herria al darrere que inclou territoris com Navarra. És la samarreta oficial del club de cara a la pròxima temporada i que es vol estrenar aquest cap de setmana al Bernabéu contra el Madrid. Diversos grups polítics demanen la seva retirada. El Lleida Club de Futbol, que està en risc, ja que l'inversor que s'havia de fer càrrec de l'entitat és un estafador, ha estat detingut sota investigació policial. Marc Torres, adjunt a la presidència.
4: Hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta.
2: El Sant Andreu finalista de la Lliga de Waterpolo femenina, que jugarà contra el guanyador de l'eliminatòria entre el Sabadell i el Mataró.
1: Avui a partir de les 11 ens acompanyarà Maria del Mar Bonet. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui el motiu per llevar-se pot ser, si no sou simpatitzants de l'integrisme sionista que governa l'estat d'Israel, celebrar la tornada a casa dels 20 activistes catalans de la flotilla i dels seus companys. I què hem de celebrar? Doncs bàsicament i d'entrada que no els hagin matat. Israel, des de l'inici de la invasió de Gaza i sumant-hi els conflictes que ells mateixos han provocat al Líban, al Iemen i a l'Iran, ha matat 260 periodistes segons les dades de Reporters Sense Fronteres i segons dades de l'ONU, uns 190 cooperants internacionals han mort també assassinats per l'exèrcit d'Israel des de l'inici del conflicte. Tenint en compte aquestes dades i sobretot havent vist el psicòpata d'Itamar Ben-Gvir, el ministre de Defensa d'Israel gaudint sàdicament de la tortura als activistes, no em sembla en absolut descabellat celebrar que, en primer lloc, no els hagin matat, tal i com han fet amb tanta altra gent que ha anat a Gaza durant els últims 2 anys i mig a mirar d'informar del que hi passa o a ajudar una població, molta de la qual viu en condicions infrahumanes.

0: Hi ha 8 cançons sobre els efectes econòmics de la crisi a l'Orient Mitjà.
1: Brussel·les ha canviat les previsions a la baixa i per això avui cançons que han fet una versió canviant el gènere de l'original. És el cas d'aquesta versió dance que va fer Nicky French del Total Eclipse of the Heart. Sí.

The House van proposar fer un dels concerts acústics de la MTV i van acabar reconvertint el Take On Me en un tros de balada. Romeo, save me, I un descobriment, Call It Off, un grup holandès que es defineix com a pop-punk i fa versions de Taylor Swift.

0: En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Un cop l'han imputat per tràfic d'influències, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que l'expresident espanyol va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: I aquí el govern de Salvador Illa reuneix avui a les 9 per aprovar el projecte de pressupostos.
2: Tot seguit, l'executiu els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir els suports d'Esquerra i ahir dels Comuns. Jéssica Albiach, líder dels Comuns, i Alícia Romero, consellera d'Economia.
3: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. En la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
4: Demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos.
0: I les postures d'educació i els sindicats de mestres i professors segueixen allunyades.
1: Sentim el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, i la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura.
5: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant. Hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu a les propostes que ens han fet arribar avui.
6: Si demà no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que podria escalar d'aquí a final de curs.
1: Així estaven les coses. Ahir el departament i els representants del col·lectiu tornen a reunir-se aquest migdia per mirar de negociar un acord.
0: I les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau estan encallades.
2: L'Iran es nega a lliurar als Estats Units l'urani enriquit que ha produït, tal com li reclama Donald Trump.
7: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem ni el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però no deixarem que en tinguin.
0: I Puig i Esther Lauder tanquen negociacions i no es fusionaran.
1: El gegant català de la perfumeria i la cosmètica nord-americana ho atribueixen a dificultats insalvables. Fracassa així la creació d'un grup que hauria sigut el segon més important del sector per darrere de L'Oréal.
0: Segons ha pogut també saber aquesta casa, la defensa de Jonathan Andic contracta l'agència de detectius Mètode 3.
2: És l'agència que es va fer coneguda pel cas d'espionatge polític a la Camarga. La defensa de Jonathan vol intentar rebatre les tesis de la jutge del cas que l'acusa de matar el pare.
0: Cada dia els Mossos multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat.
1: Són dades del 2025, avança la policia aquesta emissora. Òscar Llatge, coordinador de mobilitat.
8: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen.
0: I Canes es rendeix als Javis amb 20 minuts d'aplaudiments.
2: Per la seva primera pel·lícula, La bola negra, sobre Federico García Lorca, que ha entusiasmat i es situa en les favorites de la Palma d'Or. D'aquí uns minuts us ho expliquem.
0: I repassem també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui un dia més amb Zapatero com a tema principal de totes les portades.
9: O gairebé, de seguida t'ho detallo, Ricard. La Vanguardia titula que el jutge bloqueja els seus comptes i els de l'empresa de les seves filles. Bloqueig també és el verb que fan servir l'Ara i el País, i en el cas d'aquest segon hi posa la xifra bloquejada, 500.000 d'euros. Dues curiositats, però la primera, El Periódico, no se'n fa ressò, no apareix ni com a tema principal ni entre els altres sistemes de portada. I la segona curiositat, la portada de l'ABC, no porta una foto de l'expresident espanyol, però sí una caricatura, en què les seves celles són dues masses de jutge i els seus ulls s'aguanten com si fos una balança de la justícia. Altres noms propis de portada, Enrique Riquelme, que optarà a presidir el Madrid, diu Lara, que fa el salt, afegeix El Mundo, que plantarà cara a Florentino, titula El País. I si hi ha una foto que destaca per la seva bellesa en diverses portades, és la de la Sagrada Família, de l'interior del Gran Temple. Lara explica que 600 cantaires rebran el papa a la Sagrada Família. El Periódico ho resumeix titulant La Sagrada Família a punt.
0: Avui a la Pobla de Segur es desperten amb 16 graus, al migdia arribaran els 33, i a Sant Feliu de Guíxols n'hi ha 18, i aquí no passaran dels 24. Tot plegat amb previsió de temps estable i càlid pels pròxims dies. Eloi Cortomí, bon dia.
10: Bon dia. Sí, el temps serà tranquil, assolellat i càlid a gairebé tot arreu. L'única excepció serà primera línia de la costa, que tant avui com el cap de setmana es poden formar alguns bancs de boira, núvols baixos. Per exemple, aquesta tarda i demà se'n preveuen alguns a la Costa Brava o la Costa Central, i a les tardes també algunes nuvolades al Pirineu, com molt amb algun petit ruixat al Pirineu Oriental.
0: I a poques hores abans que demà el Barça jugui la final de la Champions, arriba el comentari del dia de Bernat Dedéu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. El Futbol Club Barcelona femení podria guanyar demà la seva quarta Lliga de Campions a la final d'Oslo contra l'Olympique de Lió. Aquest titular ja hauria de ser notícia, perquè ara mateix hi ha milers de culers que estan viatjant a Casa Cristo per veure un partit de futbol femení, quelcom impensable fa només un lustre. Es guanyi o no la final, que es guanyarà, cal felicitar les jugadores del Barça per haver enamorat una afició que fins fa 4 dies no omplia ni mig estadi regional. Aquestes dones s'ho han fet soles, i és ben possible que en un temps superin les Champions de l'equip masculí. El Barça és amo i senyora de les últimes pilotes d'or. Té les dues millors jugadores del món, però sobretot és notícia perquè ha aconseguit que moltes noies joves de tot el món toquin la bimba al pati de l'escola. Dissabte tots estarem amorrats a la televisió. I això, només això, ja és la rehòstia.
0: Aquests despertes avui, Xavi Canalías, bon dia.
12: Bon dia, avui amb Break Free d'Ariana Grande, i és que tal dia com avui, un 22 de maig, però de l'any 2017, va ser una data que malauradament ens porta a recordar l'atemptat que hi va haver al final d'un concert de la cantant a Manchester. L'artista estava de gira amb el Dangerous Woman Tour i al final, cap a 10:45 de la nit, hi va haver una explosió que va causar la mort de 22 persones i 116 més van quedar ferides. L'endemà, Estat Islàmic reivindicava l'autoria de l'atemptat.
0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
12: Doncs mira, hem trobat un vídeo TikTok on es feien preguntes de cultura general a la generació Z i ens hem quedat de pedra amb algunes de les respostes.
13: ¿Cuál de todos los mamíferos conocidos es el único que puede volar?
14: ¿Ballena?
13: ¿Cómo se llaman los objetos que no dejan pasar la luz?
14: Los objetos que no dejan pasar la luz. ¿La gafas de sol?
13: ¿Cómo se llama a la persona que va de un lugar a otro y no se establece en ningún sitio de forma permanente?
14: Inmigrante.
13: ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas?
14: 12 y media.
13: ¿De dónde viene el azúcar?
15: ¿De dónde viene el azúcar? Pues de las abejas.
13: ¿Quién pintó la Gioconda?
14: DiCaprio.
0: I tot això quan són festes avui a Creu Alta de Sabadell.
12: Ah, mira, molt bé. També et presento avui la festa major a Linyola, a Lleida. A les 4 de la tarda, a la plaça Planell, hi haurà l'inici de l'elaboració de les cassoles de Linyola. A 9:15, actuació del grup de batucada de l'Escola de Música de Linyola. A les 9, al poliesportiu, hi haurà la degustació de la tradicional cassola de Linyola.
0: Sí,
12: i a partir de les 12 de la nit, a la pista poliesportiva, nit jove amb els DJs Mamomo, Mònica PGZ i Roy ZG.
0: A Sabadell toca l'oreja de TikTok.
12: M'ho dius de veritat? Sí. Es diu l'oreja de TikTok?
0: Sí.
12: I és un tribut a l'oreja de Van Gogh?
0: Suposo, no ho sé, anirem a veure-ho, ja ho veurem.
12: Ah, molt bé. Sí, passen vídeos.
0: Sí, tant.
12: I tant. Què?
0: Ja t'ho explicaré.
12: No vols parlar amb mi?
0: De què?
12: Avui, a la nit?
0: A la nit? No sé si és avui o demà, ara ho miraré.
12: Ah, quan a... sigui, tu m'ho dius.
0: I a les xarxes, Marta Diana, què s'ha fet viral?
16: Doncs l'ovació, però també el discurs dels Javis a Canes després de la projecció de la seva última pel·lícula, La bola negra.
17: Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+, conseguidos, malas noticias, because we are here tonight. Porque estamos aquí esta noche.
16: 20 minuts des del que ha durat l'ovació, mentre els protagonistes entraven al teatre plorant amb Penelope Cruz, Guitarrica de la Fuente, Carlos González, Lola Dueñas, Natalia de Molina o Miguel Bernardo.
18: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
19: Avui hem rebut el missatge d'Anna Ballesteros, portaveu de la plataforma El Parc No es Toca, de Girona. Es va constituir arran de l'operació urbanística vinculada al futur campus de salut Josep Trueta, que preveu la possibilitat d'edificar el Parc Jordi Vilamitjana. L'Ajuntament de Girona recorda que s'ha plantejat traslladar l'edificabilitat prevista a una zona del polígon industrial Mas Xirgo, cosa que mantindria lliure d'edificacions al parc. La plataforma, però, considera que encara no hi ha prou garanties.
20: Què passarà quan arribi aquest moment? El parc el podem continuar utilitzant? Els privats es faran responsables, permetran, estaran d'acord en que el parc es continuï utilitzant i ser ells els responsables de si alguna cosa passa en el parc o que no passa res, eh? Però clar, ja no serà un terreny municipal. Qui en farà el manteniment? Ho continuarà fent l'Ajuntament?
18: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
21: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
22: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
16: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Comencem pels oberts aquesta hora, els asiàtics. El Nikkei, el principal índex de Tòquio, puja més d'un 2%. Això es deu al grup de telecomunicacions d'inversió SoftBank, que s'ha disparat els darrers dies per les negociacions entre els Estats Units i l'Iran. I a Hong Kong, el Hang Seng puja més d'un 1,30%. Pel que fa a Europa, i les borses van tancar amb caigudes moderades després que s'encallessin les converses per posar fi a la guerra, l'IBEX 35 va caure un 0,42% i torna a perdre els 18.000 punts. I aquest matí el preu del barril de petroli de Brent se situa al voltant dels 104 dòlars. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
5: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
4: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
5: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
23: Aquest dissabte el Tot Gira, el dissabte de les dues finals.
24: Atenció!
23: La final de la Champions Barça-Lió i la final del Girona per la permanència. A les 4 de la tarda obrim des d'Oslo amb tota la prèvia del Barça-Lió. La setena final de la Champions del Barça. L'anàlisi del partit, la veu de l'afició, els protagonistes... I després de la TDG de la final, el Tot Gira es fusiona amb la TDT per viure un partit de Lliga que és una final. A les 9, Girona-Elx. Els gironins han de guanyar per salvar-se. Transmissió amb Eduard Solà i tot l'equip de la TDT i del Tot Gira. I també l'Espanyol Reial Societat i el València-Barça. Tot Gira.
25: Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
23: El dissabte de les dues finals. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
26: Com més evolucionat és el magma, més silici i més volàtils té, les erupcions són més explosives i més grosses. És el cas del Vesuvi.
23: Aquest diumenge, el vulcanòleg català a Roma, Ivan Sunyer.
27: Una entrevista vas aconseguir.
26: Sí, no em van agafar. I en aquest moment va ser que vaig decidir, saps què? El planeta no està tot en crisi al mateix temps, però tant hem de marxar.
27: És a dir, la mirada és global.
26: Clar.
23: El divan, el valor de la conversa.
26: El canvi climàtic ha sigut sempre oscil·lacions del planeta, per un munt de factors, l'humanitat està accelerant este canvi. Que hi ha canvi climàtic és obvi.
23: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
28: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
23: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
1: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
16: Això després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències i a l'espera del sumari del cas, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a través de l'empresa Anàlisi Relevante del seu amic Julio Martínez a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. També es bloquegen els comptes de l'agència de les filles de l'expresident que van facturar del mateix soci del seu pare. El govern espanyol defensa que aquesta operació de Plus Ultra va passar tots els filtres. Óscar López, ministre.
29: Yo apoyo a Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
16: Creuen que per ara no s'han presentat proves sòlides contra l'expresident.
1: El president Salvador Illa presenta avui els pressupostos al Parlament.
16: Primer a les 9 hi haurà una reunió extraordinària del Consell Executiu que els aprovarà i després els entraran a la cambra on ja tenen la majoria assegurada amb Esquerra i els comuns. Jèssica Albiach adverteix però que no donen un xec en blanc. Sentim Albiach i la consellera d'Economia Alicia Romero.
30: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
31: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
16: Si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura previsiblement a mitjans de juliol.
1: El Departament d'Educació i el sindicat reprendran les negociacions aquest migdia.
16: L'USTEC avisa que si el govern no concreta i mou fitxa, trencaran la negociació i convocaran més vagues. El govern diu, però, que necessita temps per estudiar la contraproposta dels sindicats, que considera de màxims de 500 euros més al mes. Sentim el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
32: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant. Hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu a les propostes que ens han fet arribar avui.
6: Si demà no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que podria escalar d'aquí a final de curs.
1: I els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat.
16: Són dades del 2025 que ha tingut accés Catalunya Ràdio. Segons el Servei Català de Trànsit, les col·lisions per darrere representen
0: presenten 3 de cada 10 accidents a les carreteres i són el 8% a les zones urbanes. Òscar Llatze, coordinador del Servei de Mobilitat del Servei Català de Trànsit.
2: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
0: La sanció és de 200 euros i 4 punts de carnet.
1: Més notícies. La Deo Montsant és la primera del país que aposta per l'Amèrica Llatina per exportar el seu vi davant la caiguda de vendes als Estats Units i al nord d'Europa.
0: La política arancelària de Trump ha provocat que el país nord-americà hagi frenat gairebé tota la importació del vi que produeixen els cellers que la Deo del Priorat i a la Ribera d'Ebre.
1: Tarragona, Ricard Buigas.
7: El mercat de Mèxic i Costa Rica està dominat per les Deos espanyoles. La presidenta del Consell Regulador, Pilar Just, diu que aquests països volen provar coses noves i aquí entra en joc el vi del Montsant.
8: Aquests vins espanyols són els primers vins d'importació d'aquests països, estan una mica també cansats del de sempre, no?, i busquen nous vins d'altres regions, i bueno, nosaltres hem entrat allà, i bueno, l'acollida ha sigut perfecta.
7: Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La crisi de l'habitatge impacta de plen les persones que tenen Càritas a Girona.
0: 6 de cada 10 atesos viuen en infrahabitatges i el 50% queden en situació de pobresa severa després de pagar el lloguer.
1: Girona, Núria Paraire.
9: Atenen sobretot dones, un 60%. 3 de cada 4 atesos tenen menors a càrrec. El 40% tenen menys de 35 anys. I 6 de cada 10 no tenen un habitatge digne. És a dir, que relloguen habitacions o ocupen pisos, precisament perquè amb fills no poden permetre's viure al carrer. Segons Càritas Girona, els que sí que paguen un lloguer són el 50%, però a causa dels preus alts dels habitatges i dels sous baixos, un cop han pagat la mensualitat, es queden en una situació extremadament delicada, ho explica el responsable d'anàlisi social, Calle Gómez.
10: Un cop paguen aquesta despesa d'habitatge, es queden en situació de pobresa severa.
9: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Els treballadors de Ficosa, a Viladecavalls, al Vallès Occidental, han començat una vaga contra l'acomiadament de 113 persones, pràcticament una quarta part de la plantilla.
0: La direcció d'aquesta companyia catalana del sector de l'automoció ha reduït l'ERO, que inicialment afectava 172 treballadors, però també planteja un expedient de regulació d'ocupació temporal per a 38 persones del Departament d'Enginyeria. Davant d'això, els treballadors han decidit en assemblea iniciar una vaga que el sindicat CGT dona per fet que tindrà continuïtat. Tot i això, alguns dels empleats esperen tornar a debatre la parada indefinida en les assemblees d'avui. La pròxima reunió amb l'empresa està prevista per dimarts vinent.
1: I a Lleida es menjaran entre avui i diumenge 14 tones de cargols.
11: El garrotín, el garrotán de la vera, vera, vera de Sant Joan. Aquest any cuien a la plec com no hi ha anat mai.
0: És la xifra més destacada d'un aplec del cargol de rècord, que tindrà gairebé 17.000 collistes i que aquest any vol potenciar l'espai per als visitants.
1: Lleida, Noelia Caselles.
12: I és que l'aplec podria créixer perquè té colles en espera i gent que voldria formar part de les que ja hi participen, però l'espai no ho permet. Per això s'intenta que tothom que hi va, però que no és penyista, visqui la festa gairebé com si ho fos. Ferran Perdrix és el president de la Federació de Colles.
13: Pensar que l'aplec és una festa tancada, una festa per collistes i que no aporta res amb algú que la vingui a veure, jo penso que ja ho hem de deixar de banda. L'aplec és una festa oberta, una festa que la gent que ve s'ho passa bé.
12: Aquest any hi ha 124 colles i com l'any passat durant la nit es controlarà l'accés al recinte al tret de sortida a 7:45 del vespre amb lo cargolasso. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la crònica cultural avui hem de parlar de la nova pel·lícula dels Javis, La bola negra.
16: Després de rebre una de les ovacions més llargues de la història del festival, ja és una de les més fermes candidates a la Palma d'Or. Ja arribava a Canes amb una gran expectació i ha complert i entusiasmat crítica i públic.
1: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
14: Les sensacions són similars a les que vam viure l'any passat amb Cirat. La pel·lícula dels Javis és complexa, amb un muntatge prodigiós i música i fotografia excepcionals dels catalans Raül Refri i Gris Jordana. És un film carregat d'emoció i reivindicació, poètic i bellíssim, que vol combatre la intolerància i honorar la lluita pels drets LGTBIQ+, a partir de la figura de Federico García Lorca.
15: Queríamos que fuese una película grande para reivindicar que las historias LGTBIQ+ pueden ser grandes y que no tienen por qué apelar a un nicho, que nicho es una tumba, sino que, como siempre hemos hecho, queremos llegar con historias nuestras a todo el mundo.
14: Els protagonistes són Guitarrica de la Fuente, que debuta rere la càmera, i Miguel Bernardó, a qui acompanyen en papers secundaris Penélope Cruz i Glenn Close. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Bad Bunny oferirà avui el primer dels dos concerts a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, en l'inici de la seva gira europea de Debí tirar más fotos.
17: Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a enojar de besitos en la carita.
16: El muntatge del concert fa dies que ha començat a Montjuïc i un dels seus elements centrals serà la Casita Rosa, on molt sovint apareixen personatges famosos durant l'espectacle. Els concerts de Bad Bunny a Barcelona, però, no seran els primers que el cantant porto-riqueny fa a Catalunya. De fet, fa 9 anys va fer parada a Girona i dues vegades a Lleida, on ja va fer els seus primers sold out. En aquell moment ja era famós, però no tant com ara. Xavier Bosch, que és el CEO del Biloba, que és la discoteca on va actuar a Lleida, i explicava ahir a la tarda de Catalunya Ràdio què va demanar Bad Bunny en aquell moment.
3: Per aquest concert, el segon, ens va demanar ja un Range Rover, per només per ell, diguéssim. Yeah. El Range, una PlayStation, així que recordi, una PlayStation també. Bueno, ja és el que et deia, ja el segon any ja es veia vindre que era...
4: Més estrelleta.
3: Que tenia. Sí, més sí, estrelleta. Sí.
16: El d'avui serà el primer dels 12 concerts que Bad Bunny farà a Espanya, 10 dels quals seran a Madrid. En total hi ha 600.000 entrades venudes.
1: Al matí de Catalunya Ràdio anirem fins a l'estadi per parlar amb la directora de l'Anella Olímpica, Natàlia Garriga. També parlarem amb el periodista musical Jordi Biancoto sobre el fenomen en què s'ha convertit l'artista porto-riqueny i de Bad Bunny a Rosalía.
16: Perquè ha guanyat el Premi Ivor Novello a millor compositora internacional de l'any, que és un dels premis més prestigiosos de la indústria. És la primera artista espanyola que guanya aquest guardó i aquest premi, que es va entregar ahir al vespre a Londres, la situa al mateix nivell de Paul McCartney, Elton John o Adele.
1: I ahir a la sala Paral·lel 62...
16: La pianista i compositora Clara Peya va actuar ahir en el marc de la gira de presentació del seu últim disc, Nuca.
1: Barcelona, Mar Ruiz.
5: Clara Peya ha compartit la seva música amb el públic i amb les veus de Carmen Aciar, Henry o Will Mas. Ha aconseguit que cançons que són un cop de puny, com La pedra i el camí o Solo existe la verdad, sonin plenes de tendresa. Veu Incendios, Les flors prohibides o La nuca han servit per compartir vulnerabilitats amb un públic que ha abraçat Clara Peya aplaudint amb entusiasme.
17: Avui hem fet un ritual aquí compartint soledats. I tot i que jo tornaré a casa i em sentaré sola, perquè és un mal d'època i perquè jo em sento sola, avui ara, en aquest moment, la soledat s'ha compartit. Avui hem girat la nuca.
5: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I més música. Tot a punt perquè un altre estiu la sala ja es va començar un nou cicle de concerts a Menorca, al port de Ciutadella.
16: Su, Sidoní o la Ludwig Band són alguns dels caps de cartell d'una programació que durarà del 30 de maig al 25 de setembre. El seu programador, Francesc Martín, reivindica l'essència de la sala, que està a punt de complir 27 anys de vida en un context marcat pels macrofestivals.
18: Ja es va reivindicar el valor de la proximitat, de l'experiència i de la connexió amb els artistes i el públic. De fet, som una sala que, més enllà de fer concerts, creem una amistat amb els mateixos músics. L'objectiu és donar vida a l'aspecte cultural de Menorca durant els mesos d'estiu i que apostem per la qualitat artística i descobrint noves propostes i la diversitat musical.
1: I els esports, Robert Prat.
19: El Barça s'entrena aquesta tarda a l'Oleva, a l'Estadion, escenari demà de la final de la Champions, amb el dubte d'Irene Paredes. El sindicat d'àrbitres denuncia el Madrid per les crítiques al col·lectiu de Florentino Pérez. Hi haurà eleccions al Club Blanc si Riquelme presenta demà l'exigent aval econòmic que es necessita per ser candidat.
1: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
20: Estan a les portes d'aconseguir la quarta Champions femenina de la història del club. Des que van guanyar la Lliga, el focus ha sigut encara més Oslo, escenari de la final de demà contra l'Olímpic de Lió. La Copa guanyada la setmana passada pareixia més un pur tràmit per arribar a aquest objectiu final, que no és altre que seguir engrandint la llegenda en Europa. Veurem si Aitana pot jugar uns minuts, si Graham Hansen, que jugarà al costat de sa casa, arriba bé per seguir marcant la diferència, o si Mapi celebra un últim títol amb la samarreta blaugrana. Tothom espera veure Alexi alçant la Champions. Demà segurament la ciutat i el país quedarà mig paralitzat. Estes jugadores han aconseguit que l'afició estiga igual d'orgullosa d'ells que d'elles i que el que no és tan aficionat conega perfectament els seus noms. I això és un altre dels seus èxits, convertir-se en referents i exemples, quasi tan important com els títols.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
21: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim 17 graus a Berga, 16 graus a Bellvei, al Baix Penedès, i 13 graus a Llagostera, al Gironès. Avui amb un dia de sol, un dia esplèndid, amb temperatures de fins a 28 o 30 graus a moltes comarques de l'interior, i a Ponent es podria arribar als 35 graus. En canvi, a la costa la temperatura quedarà més frenada, i tant avui com al cap de setmana es podien formar alguns bancs de núvols baixos o de boira, sobretot aquesta tarda entre la Costa Brava i la Costa Central, també de cara a demà, però serien molt puntuals i a primera línia de mar. A la resta, algun ruixadet de tarda molt puntual també al Pirineu Oriental i temps assolellat a les altres comarques.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
22: El balcó gastronòmic és un lloc...
23: que bo.
22: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
23: Parella, què us posem per aquí?
22: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
24: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
25: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Convidem la nostra companya Txell Feixas, realitzadora del podcast Dones en Lluita, que recorda el dia més difícil de la seva vida professional.
26: Per tant, si en aquell moment, en aquell terratrèmol, la sensació és no sé si sortiré d'aquí, perquè o em caurà sobre l'hotel o el que em passarà a baix potser serà pitjor, no?
27: L'altre barri, amb Blai Mercè.
6: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
28: De nou, obrirem l'àgora i anirem a l'Estadi Olímpic per saber com van els preparatius dels concerts que Bad Bunny farà a Barcelona avui i demà. Parlarem amb la directora de l'Anella Olímpica, Natàlia Garriga, i analitzarem el fenomen de l'artista porto-riqueny amb el periodista Jordi Bianchotto.
29: A partir de les 9 analitzarem el bloqueig dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i també ens fixarem en la sentència del Suprem que prohibeix a Passapalabra continuar fent la prova del Rosco, Antena 3.
28: A un quart d'11 connectarem amb Oslo per veure quin ambient es respira el dia abans de la final de la Champions femenina i també parlarem de les opcions de permanència del Girona.
29: I a les 11, entrevista Maria del Mar Bonet, que demà oferirà el concert L'aigua no cansa, 60 anys de cançons, al Palau de la Música.
28: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jovany?
30: Ahir al Matí de Catalunya Ràdio vam parlar del vocabulari que fan servir els joves i per això a temes pendents va debutar Young Marius per presentar-nos un ànic Young Marius.
31: Marius, què fas amb una gorra del revés?
32: Ja! Els cabells blaus!
33: Avui dijous toca ànic Marius jove by Young Marius!
31: Young Marius?
34: Ets Young Marius
31: no
34: a partir d'ara?
31: No et facis això.
33: Avui
31: no,
33: un home, no. Young Marius que us deixarà buguejat. 6-7, 6-7, 6-7.
31: Molt bé, Marius, ara mateix.
33: Atenció, val la pena que em treguis la brutícia de 5 lletres.
31: Bueno, no doncs ara mateix...
34: Young Marius, no sé.
31: Aquesta versió jove de l'Ànic Marius.
34: Val la pena...
32: Què li passa?
34: Renta, renta.
33: Oh. Exacte. Oh, la resposta renta, és no, renta. El truc estava en saber que sí, rentar, o sigui, treure la brutícia, sí, vol dir que val la pena sí, en el llenguatge.
30: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
4: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixanet.
35: Bon dia. Avui és un bon dia per recordar-vos que aquest cap de setmana, si us agraden els llibres i us agrada una mica la cultura i el pensament crític, teniu una cita ineludible a la Fabra i Coats de Barcelona. És la Fira Literal, és la 11a edició, és una edició superespecial. Hi haurà xerrades, hi haurà un mercat del llibre, hi haurà debats, hi haurà presentacions de llibres, hi haurà totes aquelles coses que voleu fer i que no teniu mai temps de fer, doncs totes juntes en un sol cap de setmana. I jo no, de vosaltres no m'ho perdria, així que espavileu.
4: I el segon, la Maria Nicolau.
36: Durarà poc, però ara passem per aquells dies que ja se'n suma la calor, el vespre corre la fresca i encara no és tot farcit de mosquits. És l'hora de conèixer noves facetes dels nostres estimats veïns, sobretot la dimensió sonora, la fresa dels plats de l'aigüera, l'enrenou de les cisternes i els gustos musicals de l'adolescent del quart tercera. per unes setmanes, abans no arribin els aires acondicionats, obrir finestres ens farà sentir una mica poble. Avui és un bon dia per cridar «Què tal? Com va?» pel cel obert.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui i el cap de setmana tindrem dies de sol amb temperatures estiuenques, excepte en alguns llocs de la costa. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, a primera línia de la costa es poden formar alguns núvols baixos, bancs de boira. Entre aquesta tarda i demà, per exemple, se'n preveuen alguns entre la Costa Brava i la Costa Central, però la resta de Catalunya el temps serà assolellat, les temperatures fregaran o superaran els 30 graus a molts llocs de l'interior, fins i tot podrien fregar els 35 graus a Ponent, i hi haurà algunes nuvolades de tarda també al Pirineu.
0: I avui és divendres 22 de maig, que el dia que arriba a Barcelona l'artista més escoltat del món, Bad Bunny. Sí.

0: El cantant porto-riqueny que arrenca avui la gira europea a l'Estadi Olímpic de Barcelona. A quarts de nou hi anirem en directe per veure si hi ha gent ja que hi ha passat la nit fent cua i parlem també amb Natàlia Garriga, directora de l'Anella Olímpica. Bad Bunny, que ja s'ha deixat veure per la capital catalana.
1: Desde el 2018 que nos vimos, que es una emoción muy grande y creo que en este 2026 se va a volver a repetir. Y aquí estamos, Benito, esperándote, toda la gente de Barcelona está esperándote, toda la gente de Europa, Dios te bendiga, te amamos, toda la que hay. Gràcies.
0: Parlarem del fenomen Bad Bunny avui a partir de les 9 i del seu pas també per Barcelona amb el periodista del periódico Jordi Bianchotto, que ens acompanyarà a partir de les 9 del matí. I avui aquest diari també explica que s'allotja a la millor suite de l'hotel Mandarín del Passeig de Gràcia. Té 236 metres quadrats i pot costar 40.000 euros per dues nits. També ha anat al disfrutar i volia anar a la Sagrada Família, però s'ho va repensar després de veure la gentada que hi havia pendent dels seus moviments. I al matí de Catalunya Ràdio parlarem també d'un dels pressupostos que aprova avui el govern, parlarem de la nova reunió dels docents i parlarem també del cas Zapatero, també en plena guerra judicial per un dels concursos més icònics de la televisió.
2: Tiempo, empieza por A. Conjunto de granos procedentes de partículas separadas de las rocas.
3: Arena.
2: Si ve, remover...
0: El passapalabra. Atenció, perquè Antena 3 assegura que continuarà batent, com a mínim per ara, el Rosco, la prova final de passapalabra, tot i que el Suprem ha ordenat el contrari, que deixi d'emetre-ho. Ha sortit Mediaset, propietària de TV5, assegurant que fa un any que en va comprar els drets. Ho analitzarem tot plegat aquesta guerra comercial amb Mariola Cubells i l'advocada Cristina Saula. I parlant de televisió, als Estats Units, últim programa de The Late Show de Stephen Colbert.
4: Is the band right now playing the same Peanuts music that I just said people were being sued for using without permission? Yeah, is that what they're doing?
5: Yeah, yeah.
4: Oh no, I hope this doesn't cost CBS any money.
0: Ha estat un programa amb convidats especials i gags com aquest que acabem de sentir, en què la banda toca música sense llicència i ell fa bromes sobre quants diners costarà això a la cadena. Oriol Serra, què tal? Washington, bon dia.
6: Bon dia, Ricard.
0: Com ha anat el programa?
6: Bé, el programa ha estat interessant. Et diria que potser no ha estat tan incisiu com esperàvem. De fet, estem acostumats a que Stephen Colbert sigui molt crític, molt dur amb el govern, amb l'administració Trump. Avui, potser, després d'11 anys i després de molts programes, són més de 3.000 programes al llarg de la història de Stephen Colbert, doncs avui ha optat per fer un humor potser una mica més simpàtic, una mica més tou. I, en qualsevol cas, tots sabem, a ningú se li escapa, de fet, que el programa feia molta nosa a la Casa Blanca, amb aquestes crítiques constants a Donald Trump, i un Trump que se l'ha vist doncs, com constantment també atacava o contraatacava a Stephen Colbert. La cadena CBS, la CBS, justifica des del principi motius financers, manca d'ingressos publicitaris per a la cancel·lació d'un programa que, d'altra banda, és líder, ha estat líder fins ara en els late shows d'aquest país. Com a convidat especial en aquest darrer programa, havia de venir el papa, han fet broma amb això, un papa lleó que no volia sortir del camerino i finalment ha estat substituït en directe per Paul McCartney.
7: So that's what we thought America was, just the land of the free.
6: I aquest és Paul McCartney explicant el que diu que recorda que els van dir a l'escola que era Amèrica. Diu, la terra de les llibertats, la gran democràcia del món, i diu, bé, diu, almenys ho era, i afegeix, espero que encara ho sigui. Aquest ha estat potser el moment doncs, més crític, han aprofitat doncs, aquesta conversa Colbert i Paul McCartney per a criticar a un Donald Trump. Aquí també han dit que es maquillava com els Beatles, o que es maquilla com els Beatles, amb aquest color taronja brillant. I com tu has dit, han passat molts noms, molts personatges famosos que han aprofitat per acomiadar-se de Stephen Colbert, però el que diria que més m'ha cridat l'atenció ha estat que tots els seus competidors, tots els presentadors de late shows, han passat per aquest programa. És a dir, no han fet els seus propis programes i han anat a rendir homenatge a Stephen Colbert en el seu darrer show.
0: Doncs gràcies, Oriol, per aquesta crònica. Que vagi bé.
6: Adéu, bon dia.
0: A partir de les 10 anirem també avui cap a Oslo, perquè el Barça buscarà la mala quarta Champions femenina contra l'Olímpic de Lió. I també tornarem a Canes, on aquesta nit hi ha hagut una ovació, una de les ovacions més llargues, als Javis. Vint minuts ha durat els aplaudiments de la Bola Negra, que s'ha convertit en una de les grans candidates a la Palma d'Or. Tot això avui que Tarrés a les Garrigues el sol ha sortit a les 6:31 minuts i a la Serra d'Aró, al Baix Empordà, es pondrà a les 9:08 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
3: Bon dia.
0: La segona és la bona.
5: El govern portarà avui els pressupostos al Parlament, ja ho va fer al febrer, però els va haver de retirar per falta de suports. Aquest cop sí que en té garantida l'aprovació pels pactes amb Esquerra i els Comuns.
0: Albert Prat.
9: Sí, serà el segon cop que el govern dona llum verd al projecte de pressupostos, però aquesta vegada ho fa amb la garantia que els comptes arribaran fins al final i, per tant, entraran en vigor. A les 10, la consellera d'Economia, Alicia Romero, els entregarà al president del Parlament i a partir d'aquí començarà una tramitació express que, si no hi ha entrebancs ni sorpreses, acabarà amb la votació final la primera setmana de juliol. Illa ha preferit no deixar escapar els pressupostos d'aquest any perquè amb el cicle electoral que es presenta l'any que ve ja té coll avall que Esquerra i els Comuns difícilment li faran costat. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Reprovats.
10: El Parlament, amb els vots de Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP, ha aprovat un text en què es demana el cessament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, pel cas de les infiltracions.
11: Per cert, que el PSC també ha votat a favor d'un altre text dels Comuns en què es prohibeixen aquestes infiltracions en entitats i moviments socials si no hi ha una autorització del jutge. És una moció, però, que no té cap vinculació jurídica.
0: Tercera reunió.
5: En tres dies, entre el Departament d'Educació i els sindicats. Després de la trobada d'ahir, el govern va demanar més temps per estudiar la contraproposta salarial dels sindicats, que consisteix en 500 euros més al mes per docent.
0: Maria Costa.
12: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, admetia ahir que hi ha propostes econòmiques que no podran assumir, però que hi ha marge.
13: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant. Hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu.
12: L'USTEC demana una proposta salarial concreta a la portaveu Yolanda Segura, però avisa...
14: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que podria escalar d'aquí a final de curs.
12: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 300 dimissions.
10: El País Valencià avui afronten el desè dia de vaga indefinida dels docents. Les negociacions amb el govern estan absolutament trencades. En les últimes hores han anunciat la dimissió 120 directors d'escoles i unes 140 persones més que formen part dels equips directius.
0: El Hard Rock.
11: La trama investigada en la causa en què hi ha imputat l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero va pactar una comissió d'un 3% per la construcció del macrocomplex turístic del Hard Rock a Tarragona. Ho expliquen avui mitjans com El Periódico i l'ABC. L'operació pujava fins als 2.000 milions d'euros.
5: Per tant, la trama, a través d'una de les empreses de Julio Martínez, amic de Zapatero, se n'haurien butxacat 60. Això consta en la investigació del jutge Calama. L'ABC hi afegeix que el PSC hauria pressionat el govern d'Aragonès perquè el projecte tirés endavant. El no dels Comuns, però, va deixar-ho en no res i va precipitar l'avançament electoral.
0: Bloquejats.
10: Parts dels comptes de Zapatero, en concret, el jutge ha bloquejat 490.000 euros, que és la mateixa quantitat que Zapatero hauria cobrat presumptament per haver influït en el rescat de la Aerolínia Plus Ultra.
0: Madrid, Dani Senceaja.
15: El jutge José Luis Calama ordena retenir dels comptes de Zapatero la mateixa quantitat que va rebre d'anàlisi relevante l'empresa del seu amic Julio Martínez, situada al centre de la trama. També es bloquegen els comptes de l'agència de les filles de l'expresident que van facturar amb el soci del seu pare. El jutge creu que a través d'anàlisi relevante Zapatero cobrava comissions per influir, per exemple, en el rescat de Plus Ultra, una operació que el govern espanyol defensa que va passar tots els filtres. A la Moncloa encara posen la mà al foc per Zapatero, això deia el ministre Óscar López.
16: Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada, lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
15: I a l'espera de conèixer el sumari, creuen que per ara no s'han presentat proves sòlides contra l'expresident. Des de Madrid, Dani Sainz, de Happy Matí de Catalunya Ràdio.
0: Estudia.
11: El Suprem celebra avui 5 vistes per analitzar si paralitza cautelarment el procés de regularització d'immigrants engegat ara fa unes setmanes. Ho han demanat, entre d'altres, el govern de Madrid, d'Isabel Díaz Ayuso, Vox o Azteuir. Demanen que el procés quedi congelat fins que la justícia resolgui els recursos que s'han presentat contra el decret del govern espanyol.
0: No es fusionen.
5: Puig ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que renuncia a fusionar-se amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder i no hi ha hagut acord per combinar els seus models i era complicat encaixar els interessos de les famílies i els dels petits accionistes.
10: La integració de les dues empreses hauria creat un grup amb valor borsari d'uns 35.000 milions d'euros. S'hauria situat com el segon més gran en l'àmbit de la cosmètica.
0: Distància de seguretat.
11: Ho avança al matí de Catalunya Ràdio. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle que circula davant. Les col·lisions per darrere, de fet, representen 3 de cada 10 accidents en carreteres i el 8% en zones urbanes. L'any passat els Mossos de Trànsit van multar 6.200 conductors, 700 més que l'any 2024. La majoria de sancions es van aplicar a carreteres i autopistes. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
3: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
11: La sanció per no respectar la distància és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts. Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou tiroteig.
5: Ara a Sabadell, ahir a la nit, hi ha una persona ferida ingressada a l'Hospital per Taulí. Segons el diari de Sabadell i el Nacional, la vigilància policial s'ha extremat al voltant del centre hospitalari després que diverses persones s'han concentrat a les portes d'urgències.
10: Els fets haurien passat a la baixada de Can Puiggener. Un dels vehicles implicats seria un Citroën Berlingo de color blau que ha fugit i que també tenia dos impactes de bala a la porta posterior.
0: 14 tones.
11: De cargol són els que es menjaran a Lleida entre avui i diumenge en una nova edició de l'Aplec, una edició de rècord amb gairebé 17.000 collistes.
0: Lleida, Noelia Caselles.
17: I és que l'Aplec podria créixer perquè té colles en espera i gent que voldria formar part de les que ja hi participen, però l'espai no ho permet. Per això s'intenta que tothom que hi va però que no és penyista visqui la festa gairebé com si ho fos. Ferran Pèrdrix és el president de la Federació de Colles.
18: Pensar que l'Aplec és una festa tancada, una festa per collistes i que no aporta res amb algú que la vingui a veure, jo penso que ja ho hem de deixar de banda. L'Aplec és una festa oberta, una festa que la gent que ve s'ho passa bé.
17: Aquest any hi ha 124 colles i com l'any passat durant la nit es controlarà l'accés al recinte al tret de sortida a 7:45 del vespre amb lo Cargolasso. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Nous mercats.
5: La Déu a Montsant és la primera del país que aposta per buscar alternatives davant la caiguda de vendes als Estats Units i al nord d'Europa. Ha escollit l'Amèrica Llatina per exportar el seu vi. La política arancelària de Trump ha provocat que el país nord-americà hagi frenat gairebé tota la importació del vi català.
0: Vaga indefinida.
10: Dels treballadors de Ficós a Viladecavalls, al Vallès Occidental, protesten contra un ERO que preveu l'acomiadament de 113 persones, una quarta part de la plantilla. La pròxima reunió amb l'empresa serà dimarts vinent.
0: Reunió.
11: Dels ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN. Se reuneixen a Suècia. De fet, es va començar aquesta reunió ahir a la tarda, però la part central se celebra avui. És una trobada que arriba enmig de l'anunci de Donald Trump d'enviar a Polònia 5.000 soldats dels Estats Units pocs dies després d'anunciar la retirada d'aquest mateix nombre de tropes d'Alemanya.
0: Vídeo satíric.
5: El règim de Cuba ha difós un vídeo satíric del secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, fill de cubans que van marxar de l'illa quan hi va esclatar la revolució castrista.
19: Hoy vamos a aprender cómo hacer que un país pida ser invadido.
10: El vídeo hi surt Rubio en forma de titella fent un discurs a la Casa Blanca, que aquí s'anomena The Blonde House, la Casa Rubia en castellà, fent joc amb el cognom de l'implicat i on justifica la política de bloqueig i embargament de Washington contra l'Havana.
0: Que s'aturi.
11: El Departament d'Agricultura enviarà un requeriment legal per parar el rodatge d'una pel·lícula que s'està fent en una zona forestal a Sant Cugat del Vallès i que és una zona restringida per la pesta porcina africana. La Generalitat havia donat els permisos oportuns en tractar-se d'una activitat econòmica, però ara han vist que el tancament perimetral no garanteix la bioseguretat.
0: Lorca reivindicat.
20: Hace 90 años Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+ conseguidos, malas noticias. Because we are here tonight. Porque estamos aquí esta noche.
5: Lorca ha reivindicat pels Javis en la seva última pel·lícula La Bola Negra, que ha entusiasmat crítica i públic i que ha rebut una ovació de 20 minuts.
0: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
21: Les sensacions són similars a les que vam viure l'any passat amb Cirat. La pel·lícula dels Javis és complexa, amb un muntatge prodigiós i música i fotografia excepcionals dels catalans Raül Refri i Gris Jordana. És un film carregat d'emoció i reivindicació, poètic i bellíssim, que vol combatre la intolerància i honorar la lluita pels drets LGTBIQ+, a partir de la figura de Federico García Lorca.
22: Queríamos que fuese una película grande para reivindicar que las historias LGTBIQ+, pueden ser grandes, y que no tienen por qué apelar a un nicho, que nicho es una tumba, sinó que, com sempre hemos hecho, queremos llegar con historias nuestras a todo el mundo.
21: Els protagonistes són Guitarrica de la Fuente, que debuta rere la càmera, i Miguel Bernardó, a qui acompanyen en papers secundaris Penélope Cruz i Glenn Close. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou premi.
10: per a Rosalia, que ha guanyat el Premi Ivor Novello a millor compositora internacional de l'any, un dels premis més prestigiosos de la indústria, i que la situa al mateix nivell que Paul McCartney, Elton John o Adele.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
0: La millor frase.
1: Els dos millors equips del futbol europeu del moment s'enfronten demà a Oslo. El Barça tindrà el suport de 2.000 aficionats en aquesta final de Champions davant l'Olympique de Lió. Cata Coll, portera del Barça.
2: De lo que es capaç el Lyon, però sí de lo que es capaç el Barça, i intentarem pues, dissabte anar per totes i aconseguir-la.
0: Tot això avui, que és divendres 22 de maig del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Zoé, quan faltaven 6 minuts per 3:45 de la matinada a l'Hospital del Mar, i la Neus amb 3,350 kg a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de vuit, us informa Marc Jurado. Tenim 14 graus a Súria, 15 a Gelida i 17 a Sant Adrià de Besòs. Carreteres, Clàudia Serra.
4: Aquesta hora sense incidències destacades, matí de moment tranquil a les carreteres, té de trànsit una mica més dens en punts habituals a l'entorn de Barcelona i d'entrada cap a la capital.
10: Parlen de mobilitat a Barcelona. Les denúncies de robatoris de bicicletes es van multiplicar pràcticament per 5 entre el 2024 i el 2025, de 221 a 1046. La majoria de robatoris es van produir a la via pública i als districtes centrals.
23: Són dades dels Mossos d'Esquadra que ha donat el Bicicleta Club de Catalunya, que denuncia que no es corresponen a la xifra real de robatoris.
10: En Escura.
24: Cada 2 dies, 3 persones deixen de fer servir la bici a Barcelona perquè els hi han robat, i segurament són moltes més perquè molta gent no denuncia. Clement Tinsugó, del Bicicleta Club de Catalunya.
25: Falta de confiança en el sistema. La gran majoria de les persones pensen que no es farà res o que de totes formes no la trobaran, no volen perdre el temps a anar a fer una denúncia. Molts no es tramiten perquè no hi ha suficients dades.
24: Per poder denunciar calen fotografies i sobretot el número de vestidor de la bici. Anna Escura i Aixàs per al Matí de Catalunya Ràdio.
10: Més notícies. Al Vallès Occidental, la discoteca Huaca Sabadell, al terme de Sant Quirze, continuarà obrint, tot i que la normativa municipal obliga el tancament.
5: Ahir havia de ser l'últim dia que obria, però el local manté la seva programació.
10: Sant Quirze, Marta Vallès.
26: L'alcaldessa de Sant Quirze, Elisabet Oliveres, diu que el temps s'ha acabat.
27: D'entrada, aixecar acte de que està obert, i després el procediment administratiu. La llei és clara, 10 dies per buidar l'espai i el precinte directe. És una qüestió de compliment de normativa, i aquesta normativa és vigent i s'ha d'acatar, no? No només el Huaca, tothom.
26: A Huaca Sabadell, avui actua Moncho Xavea, conegut com el rei del reggaeton gitano. Des de Sant Quirze del Vallès, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
10: El Bages Manresa allarga la tarifa plana per estacionar a l'aparcament de la Reforma.
23: Després de 6 mesos de proves, s'opta per donar continuïtat a la mesura, que implica un cost de gairebé 5 euros.
5: El ple ja ha aprovat la ratificació d'aquesta resolució de l'alcalde Marc Aloi.
10: Al Garraf han trobat una granada de la Guerra Civil al passeig de les botigues de Sitges.
23: Uns operaris que feien obres de reparació a la vorera la van trobar i van avisar els serveis d'emergències.
5: Els agents de la Guàrdia Civil i els Mossos van retirar el projectil d'uns 30 centímetres de llargada fins a una pedrera, i allà el van fer explotar de manera controlada.
10: I cultura. Més enllà de Bad Bunny, avui hi ha altres concerts a les comarques de Barcelona. Per exemple, Buhos.
28: Per molt que mori i torni a néixer, cremaria 7 vides per tornar-te a conèixer.
10: Concert tant de Buhos com de Miquel del Roig al Festival Observa de Sabadell. A les 10 del vespre, entrades exaurides. I Andrea Motis. Actua, entre d'altres, al Festival Floral de Vilassar de Mar, a les 8 del vespre. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
29: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
30: Les notes del nen, les obres a casa...
29: El manteniment del cotxe...
30: Ah, no, això no és cap càrrega.
29: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
31: Peugeot.
32: Catalunya Ràdio.
23: Són les 7 i 20 minuts i ara, des del quiosc, repassem les portades de la premsa. La Vanguardia situa com a tema principal jutge bloqueja els comptes a José Luis Rodríguez Zapatero i els de l'empresa de les seves filles. L'Ara i El País també parlen

0: la Sagrada Família. El periòdico ho resumeix titulant La Sagrada Família a punt.
1: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
2: El 29 de desembre del 1933.
1: I el número de la sort, el...
2: L'11.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: I avui volem explicar que la intel·ligència artificial ha fet saltar pels aires una tradició de 133 anys. Frederic Vincent, bon dia.
4: Bon dia. Universitat de Princeton, Nova Jersey, Estats Units, tenen un codi d'honor segons el qual ningú no vigila els exàmens finals. De fet, els professors marxen de l'aula. Els estudiants es comprometen per escrit a no fer trampa i si hi ha un sospitós, en el suposat trampós, el fa comparèixer davant d'un jurat d'estudiants. Això ha estat en vigor des del 1893, com deies, 133 anys, fins ara. Per cert, això és un dels himnes de Princeton, eh? Això no vull dir que no hem posat aquesta cançó perquè sí. En fi, aquest codi d'honor ha resistit fins i tot l'explosió d'internet o dels telèfons intel·ligents, però ara Princeton ha dit prou i els professors tornaran a vigilar els exàmens. No és l'únic canvi, eh? La Facultat d'Econòmiques del centre farà exàmens orals en els projectes de recerca, tot motivat perquè les trampes que han fet amb la intel·ligència artificial han començat a augmentar. Això també és una altra himna de Princeton, si algú està fent la playlist. En fi, Princeton diu que les trampes han augmentat en els últims 4 anys. El comitè de disciplina, que supervisa els treballs que es fan a casa, ha identificat en aquest últim curs 82 estudiants que haurien fet trampes, 82 infraccions. Dos cursos enrere en van ser 50. I això, evidentment, són els que enganxen. Els que no enganxen, doncs imagina't els que són.
3: Però al marge d'aquest cas, sabem si programes com ChatGPT realment fan que més estudiants facin trampa?
4: Aviam, no està del tot clar. Hi ha uns professors de la Universitat de Stanford que estan fent des de fa uns quants anys enquestes anònimes als alumnes d'edats diferents per detectar, entre d'altres coses, el grau de trampes. En un estudi als instituts, entre el 60 i el 80% dels alumnes, entre el 60 i el 80, deien que havien fet en algun moment alguna trampa. Després de l'esclat del ChatGPT, aquestes dades eren pràcticament iguals. Per exemple, abans del ChatGPT, entre el 20 i el 30% dels estudiants d'institut van copiar alguna cosa sense citar, sense posar que ho havien copiat. Després del ChatGPT, entre el 24 i el 31%. De nou, si fa o no fa, pràcticament igual. Per tant, això indicaria que no és que es copiï més, senzillament que es copia diferent, que el que abans es copiava a Google, ara es copia del ChatGPT. Ara bé, aquest és el canvi. L'any passat, un 15% dels alumnes deien haver entregat un treball escrit totalment amb intel·ligència artificial. Per tant, ja no és allò de copiar un paràgraf, sinó dir-li al ChatGPT, fes-me un treball sobre tal de tantes pàgines. Alguns estudiosos diuen que això sí que és nou, que això sí que pot ser perillós. És per això que es demana un canvi de xip. Primer, perquè hi ha molts estudiants, sobretot als instituts, que diuen és que no ens ensenyeu què podem fer i què no podem fer amb intel·ligència artificial. No ens expliqueu què està prohibit i què no. I segon, hi ha molts estudis, molts, que han demostrat que els professors són pitjors del que ells es pensen a l'hora de detectar trampes amb la intel·ligència artificial.
5: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Ahir dijous l'Enigmàrius feia enteses per absorció i la resposta era compreses. Entendre és sinònim de comprendre i una compresa és un tros de tela que s'aplica sobre una part del cos per absorbir supuracions, per exemple. Acabem la setmana amb un Enigmàrius avícola. Pollets nascuts en plena canícula en un convent. De 8 lletres. Pollets nascuts en plena canícula en un convent. 8 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: I el més destacat a la televisió avui no és altre tema que el rosco de passapalabra, Mariola Cubells.
7: La notícia televisiva d'ahir va ser la sentència del Suprem per la que Antena 3 està obligada a deixar d'emetre en el seu congrés.

0: curs estrella, passa palabra, la prova final del Rosco per una qüestió de drets. Però no ens alarmem, per favor, perquè els gabinets jurídics i econòmics de dos gegants, com A3 Media i la productora holandesa que ha guanyat el litigi, ja estan posant-se d'acord, segur, i si no, Antena 3 pagarà o farà una prova pareguda, que es pot dir el redolí, i tots tan contents.
1: I a la recomanació del dia amb motiu del tancament del Festival de Cannes aquest dissabte i el reconeixement també a l'actriu Aina Clotet, Cristina Bordes en recomana la sèrie Això no és Suècia.
2: La primera sèrie com a cocreadora i codirectora de Clotet, amb altes dosis d'humor negre, la descoberta d'una petita gran actriu, Violeta Sansivens, i una estructura que enganxa capítol a capítol. Tot plegat al voltant de les contradiccions de la criança moderna gràcies a la família protagonista, que aviat descobreix que mudar-se a un barri de muntanya per criar els seus dos fills envoltats de natura és un caramel enverinat. Teniu els 8 capítols d'Això no és Suècia a 3CAT.
3: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
4: Quan vulgui.
3: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
4: Tot el temps que vulgui.
3: I totes les bombolles que vulgui?
4: Totes les bombolles que vulgui.
3: I tot el relax que vulgui?
4: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
5: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions i, a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes que el teu estiu es faci realitat a preus increïbles, com el de la Xina des de 1.000 euros, Egipte des de 596 euros i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
1: I quan falten 2:45 del matí, quin és el protagonista del dia, Gerard Jubany? Bon dia.
8: Bon dia. Les reunions amb els mestres.
9: Humilitat.
8: Perquè avui al migdia a les 12 començarà la tercera reunió en 3 dies entre la Conselleria d'Educació i els sindicats per mirar de desbloquejar la situació des del sindicat USTEC, però avisen que si no es comencen a concretar coses es convocaran noves vagues.
10: Efectivament, així és. Sí. Bon dia, Rigal Ostrell, gràcies per invitar-me als matins, que em fa molta il·lusió conèixer el Pau Foradada, Sí. I gràcies, i sí, entrant en el que és el tema i de les contradiccions de la criança moderna...
1: Sergi, què estàs fent?
8: Sí,
10: una entrevista per lo nostre als col·les, no? Gràcies per venir, jo...
8: Sí, recordem que ets professor de...
10: De baixa, per un tema de salut mental que m'han trobat a l'esquena, i bueno, ho estem mirant, i encara que no pugui estar allà amb tot l'equip,
1: Avui torna a haver-hi reunió amb la conselleria, Sergi.
10: Parlo dels senglars?
8: Conselleria d'Educació amb els professors pel tema de la millora de les condicions.
10: Sí. És que portem ja tres reunions seguides en plan paguem-nos més diners i ells no, i nosaltres sí, i ells no, i no estem avançant, i clar, els professors no podem perdre el temps d'aquesta manera, perquè... No. Tenim uns alumnes allà fora, vale? Que necessiten que ens ensenyem coses.
8: Sí.
10: No s'ensenyaran sols, vale?
8: No. Però per concretar, què demaneu?
10: 400 o 500 pavos més a més.
8: I prou.
10: Bueno, si volen 600 o...
8: No, dic que a part del sou, home. Va, això està.
10: No, ja està. És de l'escola incluïda, potser.
1: Són 8:15. A les 9 comença reunió extraordinària de govern per aprovar els pressupostos. És el segon intent d'aquest any, però aquesta ha de ser la bona perquè aquesta vegada es portaran al Parlament amb el suport garantit d'Esquerra Republicana i els Comuns. Més tard, a les 12, la Conselleria d'Educació, nova reunió amb els sindicats per intentar acabar amb l'onada de vagues. Però el nom del dia serà Bad Bunny, el cantant més escoltat del món. Comença avui a Barcelona la seva gira europea.
11: Desde 2018 que nos vimos, que es una emoción muy grande y creo que en este 2026 se puede volver a repetir. Y aquí estamos, Benito, esperándote, toda la gente de Barcelona está esperándote, toda la gente de Europa, Dios te bendiga, te amamos, hasta la que hay.
1: El primer concert és avui a l'Estadi Olímpic a partir de les 8 del vespre. D'aquí una estona hi anirem a connectar en directe per saber si hi ha gent fent cua i ha dormit aquesta nit per ser els primers en entrar a l'Estadi Olímpic. I en l'àmbit econòmic, aquesta nit hem sabut que Puig ha renunciat finalment a fusionar-se amb la cosmètica Estée Lauder. Feia mesos que se'n parlava, la integració hauria creat un grup amb un valor borsari d'uns 35.000 milions d'euros. I a Cannes, aquesta nit, els Javis s'han emportat una de les ovacions més llargues que recorden el festival en la presentació de la seva nova pel·lícula La bola negra, que reivindiquen la figura de Lorca.
12: Hace 90 años Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+, conseguidos, malas noticias.
1: 20 minuts han durat els aplaudiments, una rebuda que automàticament converteixen la pel·lícula en una de les grans candidates a la Palma d'Or. I pel que fa als esports, Robert Prat?
13: El Barça, que s'entrena aquesta tarda a l'Oleva a l'Estàdium, escenari demà de la final de la Champions, amb el dubte d'Irene Paredes. El sindicat d'àrbitres denuncia el Madrid per les crítiques al col·lectiu de Florentino Pérez. Hi haurà eleccions al Club Blanc si Riquelme presenta demà l'exigent aval econòmic que es necessita per ser candidat.
1: I pel que fa al temps, sembla que el cap de setmana serà gairebé estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
14: Bon dia. Sí, aquest matís de gairebé estiuenc està bé perquè tindrem un ingredient de temps de primavera, que són les boires que es podien formar arran de costa. Això és habitual que passi en aquesta època de l'any i se'n preveuen, sobretot entre aquesta tarda i demà, entre la Costa Brava i la Costa Central. Serien molt puntuals. A la resta sol, temperatures altes de 28-30 graus en moltes comarques de l'interior, de 34-35 fins i tot a les zones més càlides de Ponent, i com molt a la tarda, tant de dissabte com de diumenge, fins i tot avui també, podem tenir algunes nuvolades de tarda al Pirineu que deixarien algun ruixet al sector oriental.
1: I mobilitat també a aquesta hora amb els retards habituals a les Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
15: Bon dia. Aquest matí l'R2, l'R2 Nord, l'R8 i l'R11 han arrencat amb normalitat després que ahir al vespre s'interrompés la circulació entre Mollet-Sant Fost i Granollers Centre a causa d'una incidència al sistema d'electrificació a l'estació de Montmeló. Una normalitat que a Rodalies els últims mesos passa pels retards causats per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11 hi ha retards d'uns 15 minuts, també endarreriments d'un quart d'hora a l'R15 de Reus a Barcelona, i a l'R14 a la línia de Barcelona a Lleida hi ha demores de més de mitja hora.
1: I a les carreteres, matí, de moment, sense incidències destacades. Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia, sí, de moment un matí tranquil, tret de trànsit una mica més dens en punts habituals, sentit Barcelona a la 2 i la B23 a Sant Vicenç dels Horts, C32 des de Gavà, C58 a Sabadell cap a la capital, i a Ripollet sentit Sabadell, i a la P7 a Barberà sentit Tarragona. Densitat també a les rondes de Barcelona, sobretot sentit Llobregat.
1: Avui a l'Àgora del matí, a partir de 8:45, ens acompanyaran Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Forada, bon dia.
17: Bon dia.
1: Avui un dia més, el cas Zapatero domina els articles d'opinió i editorials.
17: Per exemple, l'Ara, que diu que la imputació de Zapatero és plom per a les ales del PSOE, i assenyala que cada dia que passa el cas és més difícil de digerir per als socialistes i per als socis que els donen suport.
18: I exposa que la societat necessita que les explicacions de l'expresident espanyol arribin com més aviat millor.
17: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que el resultat de les eleccions andaluses hauria estat molt pitjor per al PSOE si la resolució judicial contra Zapatero hagués sortit a la llum uns dies abans.
18: Juan subratlla que l'expresident és l'última tanca per tirar a terra perquè el sanchisme es descompongui com un casser de cartes.
17: I trobem avui dos articles d'opinió que fan referència a les celles de Zapatero. Najat El Hajmi titula El País, l'últim de la cella, i a l'ABC, María José Fuente Álamo titula ZP, de Bren fins a la cella.
18: El Hajmi considera que Zapatero encarna aquella esquerra que fa temps que va perdre el seu nom, i que sigui condemnat o no, la seva vida després de la política ja és un cop per l'esquerra.
17: Fuente Álamo remarca la contradicció que suposa que Zapatero impulsés l'agenda ecològica quan era al govern i després s'enriquís, diu, amb el petroli veneçolà.
18: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Bale titula el seu article La pertinaç corrupció.
17: Assegura que les trames corruptes a Espanya no són un fenomen atribuïble a un partit o una ideologia, sinó un problema sistèmic que travessa dècades, governs i institucions.
18: I al marge de Zapatero, el Mundo dedica l'editorial als pressupostos del govern de Salvador Illa. El titula Catalunya es desconnecta més.
17: El diari diu que el preu dels comptes catalans ha estat més nacionalisme i menys drets i llibertats, i afegeix que la factura la pagarà Catalunya, però també la resta d'Espanya.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
19: Llegeix que El País, que cada vegada té més èxit al turisme de luxe adreçat a dormir. Dormir semblava un dels darrers bastions a mercantilitzar, però això està canviant en una societat estressada, insomne, disposada a pagar per descansar. Se'n diu Sleep Tourism. Els hotels ofereixen tecnologia i teràpies perquè els clients dormin profundament i amb un son de qualitat. El fenomen no és nou. Els Alps fa dècades que ofereixen somiers i llits especials, i ara s'hi afegeixen massatges, programes de nutrició i exercici. Es calcula que la indústria d'aquest turisme de dormir ja mou més de 6.000 milions de dòlars cada any.
20: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
21: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
22: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
23: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
22: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
24: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
25: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
26: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Una proposta per les negociacions d'educació.
28: Sí, posar una xemeneia a la seu del departament per indicar al final de les reunions si ha fumat blanc o negre com es fa en l'elecció dels papes. Llegim a La Vanguardia que ahir un membre dels sindicats va fer aquesta proposta per posar-hi una mica d'humor. El diari es pregunta si en comptes de blanc podria ser groc, si hi ha acord.
1: I on sí que hi ha acord?
15: Per salvar el monestir de Sant Pere de Casserres, a Osona. Veiem el 9-9 que la Generalitat hi aportarà 100.000 euros a l'any i es compartirà la gestió amb la Diputació de Barcelona. L'any passat el van declarar bé cultural d'interès nacional.
1: Què proposen per evitar el robatori de bicicletes?
28: Bicicletes esquem GPS per veure si les roben i a quines zones les traslladen. L'objectiu és preveure futurs robatoris. La idea surt d'un informe del Bicicleta Club de Catalunya i l'ICTA UAB. La coordinadora de l'estudi explica que al voltant del 20% de les víctimes de robatoris de bicicletes deixen de fer-les servir. L'any passat es va denunciar el robatori d'un miler de bicicletes, un centenar més que l'any anterior.
1: I quan pot arribar a costar el turisme del somni de luxe?
15: $2.000 la nit. Llegim al País que s'està posant de moda l'anomenat Sleep Experience, habitacions d'hotel dedicades només a dormir en profunditat i qualitat. Els primers estudis apunten que aquesta indústria mou ja uns $6.000 milions l'any, ho marquen en una societat on cada cop hi ha més gimnasos oberts a la nit, pistes de pàdel a prop dels habitatges, en definitiva, més soroll.
1: Una ciutat de cine.
28: Manresa. Els rodatges a la ciutat han reportat a la capital del Baix més de 5 milions d'euros. És el retorn econòmic de la filmació de 291 projectes audiovisuals des del 2017 al 2025. Són dades que veiem al Regió 7, que detalla que l'idili de Manresa amb el cinema va començar amb Netflix i H.
1: I la notícia que interessarà els que van al futbol amb un entrepà.
15: Un bioinformàtic aficionat del València s'ha fet un lloc a les xarxes preparant entrepans per endur-se als estadis. Es diu Íñigo de Martín i ja té milers de seguidors. Llegim la seva història al País. Diu que el que s'endurà demà més talla per veure el València-Barça és de xai rostit, ceba caramel, normalitzada, poma i pistatxos garrapinyats.
1: I ara els destacats de l'Internacional d'Economia amb Frederic Pinsà i Lara García.
13: El Financial Times avui explica en portada a les imminents sortides a la borsa de SpaceX, OpenAI i Anthropic. Diu el diari que això podria encendre una bogeria inversora a Wall Street. Es preveuen xifres mai vistes, però, a més, hi ha hagut un canvi, una manera diferent de funcionar el Nasdaq que ho podria afavorir. Una empresa molt gran i molt popular pot entrar pràcticament de manera immediata als principals índexs i això obliga de manera automàtica a molts fons d'inversió a comprar-ne accions de seguida. El setmanari The Economist parla de les eleccions al Madrid. Madrid diu que la influència de Florentino Pérez és tan gran que molt poquets estan disposats a demanar obertament que se'n vagi. I França continua amb l'escàndol del cantant Patrick Bruel, acusat d'agressió sexual per diverses dones, després que alguns ajuntaments li hagin demanat obertament que suspengui els concerts que té previstos. Avui Liberación recorda el poc marge que tenen els consistoris en aquest sentit i diuen que això obre un debat jurídic, econòmic i moral. I a Alemanya, el Frankfurter Allgemeine Zeitung parla de tensions dins del govern per les pensions, bàsicament, segons diu, pot arribar a fer trontollar l'executiu.
16: A la premsa econòmica 5
0: Paco Díaz analitza la ruptura de negociacions entre Puig i Estée Lauder. Explica que la situació econòmica de la firma estatunidenca està lluny de ser idònia, cosa que podria haver influït en el fracàs de la fusió. L'any passat el grup va perdre 1.133 milions de dòlars i els ingressos van caure un 8,2%. Expansión destaca que Jonathan Andic podria perdre l'herència del seu pare, Isaac Andic, si finalment es declara culpable de delicte d'homicidi. Segons el Codi Civil català, podria adquirir la condició d'indignitat successòria. I avui l'ONU Economia parla de les zones de Catalunya on més barat és comprar un habitatge. A la demarcació de Barcelona, el municipi més barat és Sallent, amb un preu mitjà de 990 euros per metre quadrat. I les comarques més assequibles, segons l'estudi que dissecciona el diari, són el Bages i Osona, lluny de la costa i dels principals pols turístics.
1: I a la premsa esportiva, què destaquem, Robert Prat?
13: Aquesta gran final de la Champions amb un Barça que és referència. L'esportiu diu que ara mateix el Barça és model de futbol a tota Europa. 6 finals consecutives marquen l'hegemonia del club blaugrana. El Mundo Deportivo destaca que no hi haurà rua, però sí una festa a l'Avinguda Maria Cristina en cas que s'aconsegueixi el títol. El subdirector de l'esport, Javier Giraldo, escriu que és la millor final que es pot veure ara mateix, l'espectacle més gran del futbol. Giraldo aplaudeix l'afició del Barça per entendre que el Barça femení és senzillament el Barça.

0: El periòdic entrevista amb la blaugrana Patrick Guijarro, de qui diuen que és la millor migcampista del món, una líder al Barça. La Vanguardia parla amb Eva Pajor. Fa dos anys que és al Barça, ha jugat 5 finals i les ha perdut totes. El diari Ara remarca que el Lleida Club de Futbol està tocat de mort perquè el màxim inversor ha resultat ser un estafador. I El País destaca la denúncia del sindicat d'àrbitres contra Florentino Pérez i Real Madrid Televisió per les seves crítiques permanents, diu, a tot el col·lectiu arbitral.
1: Hi ha a la premsa del cor una ruptura sonada a l'Hisenda Pineda.
2: Rosa López, aka Rosa d'Espanya, i Iñaki García han posat fi a la seva relació amorosa després de 6 anys junts. Segons ha avançat la revista Semana, fa 2 mesos que la parella va decidir repartir-se la vaixella i els discos d'aquest ama. La ruptura ha colpit el populatxo, ja que la cantant es mostrava molt enamorada d'Iñaki, amb qui fins i tot es plantejava casar-se i formar una família. La mateixa cantant ha emès un comunicat a xarxes on confirma la notícia i on diu que la ruptura està estat de mutu acord. Molts ànims a la fantàstica Rosa, que esperem que s'hagi quedat la vaixella i no els discos d'aquest ama.
1: I qui fa anys avui, Xavi Canalies?
3: Doncs,
1: bon dia.
3: Mira, bon dia de nou. Avui felicitem a Naomi Campbell.
1: 54.
3: 56. També el presentador de televisió Alfons Arús.
1: 63.
3: 65. També l'actor Willy Toledo.
1: 70.
3: 56. I l'actriu Antònia San Juan.
1: 70.
3: 65.
1: Sant Oral.
3: Avui és Santa Rita.
1: Home,
3: és coneguda popularment...
1: Aquesta no és aquí, ta.
3: Exacte. Coneguda popularment com la santa de les causes impossibles i és considerada patrona dels casos difícils, dels matrimonis en conflicte, de les vídues, de les mares i de les persones que tenen malalties o situacions de violència. Segons la tradició, durant una oració davant d'un crucifix, l'any 1432, Rita va rebre al front una ferida produïda per una espina de la corona de Crist. Aquest episodi va ser interpretat com un estigma associat a la passió de Jesucrist i es va convertir en un dels trets més característics de la seva iconografia. A Catalunya hi ha 2.591 persones que es diuen Rita, Rita, Rita!
1: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 22 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
5: 22 de maig de 1976, el ministre de Governació d'Espanya, Manuel Fraga, ha decidit prohibir la Marxa de la Llibertat, que l'estiu de 1976 ha de recórrer tot Catalunya. Fraga creu que la mobilització podria alterar gravement la convivència cívica. La marxa es va acabar fent amb el lema «Poble català, posa't a caminar», però la forta repressió dels cossos policials va impedir que fos tan multitudinària com s'havia previst. Durant 72 dies, centenars de joves antifranquistes van caminar en diverses columnes d'una punta a l'altra del país per reivindicar amnistia i llibertat. I ara fa 50 anys un casament omplia les pàgines de la premsa del cor. Es casaven a Chipiona dues persones que sortien cada dia a la televisió de l'època. Una era una cantant folklòrica i l'altra un boxejador, campió d'Europa. Eren Rocío Jurado i Pedro Carrasco.
1: Avui és 22 de maig del 2026, és el 142è dia del calendari. Falten 30 dies per l'estiu, 33 per Sant Joan i 3 dies per segona Pasqua. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som.
7: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista. Crec que compartim moltíssimes prioritats, que això ens dona estabilitat.
8: Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes.
9: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
10: El que cal és un canvi del director general de la policia.
11: Cal fer net. Cal cessar el director general de la policia.
12: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem ni el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però no deixarem que en tinguin.
13: Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. FOMO.
0: De l'anglès, fear of missing out, por de perdre's alguna cosa. Ansietat sorgida de la sensació d'estar-se perdent alguna cosa, com ara esdeveniments socials, tendències, etc. Els fans de Bad Bunny que no tinguin entrades pel show i passavolants que no volen perdre-se'n ni una, segur que tenen molt FOMO quan vegin el seu Instagram ple d'stories del cantant porto-riqueny.
1: Rosca.
0: Traducció al català de rosco, és a dir, el tortell, pasta seca de forma anular. I no menjar-se un torrat és la l'expressió traduïda de no comer-se un rosco, que és fracassar. El rosco fa anys que no s'associa només a un tortell, sinó a la prova final de passar palabra. Antena 3, que durant anys ha assegurat el lideratge de la tarda amb aquest programa, corre el risc de no venjar-se un torrat si la resolució judicial el deixa sense el rosco i el torna a Telecinco.
1: Destronar.
0: Desposseir un sobirà del seu tron, i un sobirà és el que està per damunt de tots els altres. Verb molt encertat que, per exemple, llegim a l'Ara per definir el que intenta fer Enrique Riquelme, el candidat a destronar Florentino Pérez a la presidència del Real Madrid. Si algú dubta que Florentino Pérez està per damunt dels altres, que recordi com Emilio Butragueño el va definir com un ésser superior.
1: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 17.
14: Són els conductors que multen de mitjana cada dia els Mossos d'Esquadra per no respectar la distància de seguretat. Les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. Us ho avancem avui al matí.
1: Un.
14: Només un de cada 4 joves amb feina es va poder emancipar el 2025 i el 20% dels joves ocupats estan en risc de pobresa. L'edat estimada per poder independitzar-se ja supera els 30 anys, la pitjor dada des del 2006.
1: 50%.
14: Encara sobre habitatge, la meitat de les persones que tenen Càritas a Girona queden en situació de pobresa severa després de pagar el lloguer. 6 de cada 10 atesos viuen en infrahabitatges i, a més, 3 de cada 4 tenen menors a càrrec. Càritas detecta que, arran de la crisi de l'habitatge, la majoria dels atesos queden en situació d'aïllament social.
1: I el veig tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig l'interior de la Sagrada Família. És una part de l'interior de la Basílica on s'hi veuen més d'una vintena de columnes que s'alcen fins a un sostre decorat amb colors groguencs i també ataronjats. Al terra, una espècie de graderia de ciment de 4 files i en forma d'amfiteatre.
15: És la sala creuer de la Sagrada Família a l'interior de la Torre Central, on ahir es va fer la presentació dels actes de la visita del Papa. La benedicció de la Torre de Jesús comptarà amb 8.000 assistents, 4.000 a dins, 4.000 a fora. Lleó XIV baixarà també a la cripta per visitar el sepulcre de Gaudí, l'arquitecte de Déu.
1: A la segona veig dos joves, dos nois que van molt elegants, amb vestit negre, camisa blanca i corbatí, i també de color negre, somriuen. Se'ls veuen nerviosos, com mig aclaparats, i al voltant molta gent en un pati de butaques que els aplaudeixen.
15: Una de les imatges de l'eterna ovació que s'han emportat aquesta nit el Javier Calvo i el Javier Ambrosi, els Javis, després de la presentació de la seva pel·lícula, La bola negra, sobre l'Orca, al Festival de Canes. Una pel·lícula que ha entusiasmat crítica i públic, un aplaudiment de 20 minuts, una de les ovacions més llargues del festival i que situa el film com un clar favorit a la Palma d'Or.
1: I la tercera imatge ens arriba des dels Estats Units. I veig el presentador de televisió Stephen Colbert, al capdavant de l'últim episodi del Late Show, cancel·lat per la cadena CBS i tot i ser líder d'audiència. Washington, Oriol Serra, què més hi veus?
16: La imatge que us envio des de Washington és la de l'últim programa del Late Show de Stephen Colbert. Després d'11 anys en antena, la cadena CBS ha acomiadat el show argumentant que no ingressa prou diners en publicitat, però a ningú se li escapa que Colbert feia nosa a l'administració Trump. Es tracta d'un nou episodi de la preocupant amenaça contra la llibertat d'expressió als Estats Units. Paul McCartney ha estat el protagonista de l'última entrevista a Late Show.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Un cartell del govern d'Ucraïna titlla de covards els estudiants que no volen apuntar-se a l'exèrcit. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia. La notícia diu que el cartell es pot veure a les parades d'autobús i a tanques publicitàries de tot el país. Mostra un soldat recolzat sobre un pupitre escolar on es veu un estudiant amb ulleres, samarreta de màniga curta i pantalons, també curts, ajupit, amagat fent la gatzoneta sota el pupitre. El text del cartell diu: el pupitre és un amagatall per a covards a apunta't a l'exèrcit. Al costat d'aquest text es veu un codi QR, que, segons diu la notícia, enllaça amb el programa oficial Contracte 1824. És una iniciativa del Ministeri de Defensa ucraïnès per incentivar l'allistament voluntari de joves.
1: I això és real o fals?
18: El matí de Catalunya Ràdio.
19: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
20: Conèixer de prop la universitat és essencial per prendre una bona decisió acadèmica. Amb aquest objectiu, la Universitat CEU Abat Oliva celebrarà el dissabte 30 de maig una nova jornada de portes obertes. Una oportunitat perquè futurs estudiants i les seves famílies s'informin sobre l'oferta de graus, resolguin dubtes sobre els estudis i descobreixin un model universitari basat en l'acompanyament personalitzat i la proximitat amb l'alumnat.
19: A la Universitat CEU Abat Oliva aprofitem la tecnologia per acostar les persones. Per això hem implementat un procés d'admissió completament online. Des de casa, sense necessitat de moure't, pots formalitzar la inscripció als nostres graus i postgraus. Canvia el teu present, crea el teu futur.
2: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un cartell del govern d'Ucraïna titlla de covards els estudiants que no volen apuntar-se a l'exèrcit és una notícia falsa. El cartell és en realitat una invenció de la propaganda russa. No s'ha penjat en cap lloc d'Ucraïna i només circula per xarxes socials. Cal remarcar que el cartell, a més, conté un error en una paraula. Els russos volien dir covards, però la traducció automàtica que han fet a l'ucraïnès és errònia. En lloc de covards diu roba interior.
1: Gràcies, Marc.
2: Adéu, bon dia.
21: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
22: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
23: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
18: Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 7:53. Titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de José Luis Rodríguez Zapatero.
24: Un cop l'ha imputat per tràfic d'influències, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que l'expresident espanyol va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: I aquí el govern de Salvador Illa reuneix a les 9 per aprovar el projecte de pressupostos.
14: Tot seguit els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada amb Esquerra i els Comuns. Jessica Albiach, líder dels Comuns, i Alicia Romero, consellera d'Economia.
25: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. En la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
7: Demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos.
1: I nova reunió avui entre Educació i els sindicats. El que més s'allunya ara és el tema del sou.
24: Després de costar posicions en escola inclusiva, sentim el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, i la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura.
26: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant.
27: Si demà no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que podria escalar d'aquí a final de curs.
1: I cada dia els Mossos multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat.
14: Són dades del 2025 que avança la policia aquesta emissora. Òscar Llatge, coordinador de mobilitat.
28: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen.
1: Mentre Canes es rendeix als Javis amb 20 minuts d'aplaudiments.
24: Per la seva primera pel·lícula, La bola negra, sobre Federico García Lorca, Cantus i Esmat, i es situa entre les favorites a la Palma d'Or.
29: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
30: Bon dia. Pel que fa al temps, el cap de setmana serà assolellat i càlid, amb temperatures d'estiu a l'interior, però encara una mica frenades a la costa. I és que en alguns llocs de la costa podrien arribar-se a formar alguns núvols baixos o bancs de boira, sobretot entre aquesta tarda i demà se'n preveuen, per exemple, a la costa central i a la costa brava. D'altra banda, al Pirineu també hi haurà algunes nuvolades de tarda, amb algun ruixat al sector oriental, poca cosa, i a la resta, temps molt tranquil.
29: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit, matí de moment sense incidències. Clàudia Serra.
14: Doncs sí, destaquem només trànsit dens, sentit Barcelona, a la 2 i la B23 a Sant Vicenç dels Horts, C58 a Sant Quirze i B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat. Densitat també a la Ronda de Dalt, d'Horta a Sarrià, sentit Llobregat, i a la litoral del Fòrum a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs. Retencions també a la P7, a Santa Perpètua, cap a Tarragona, però en general matí sense incidències.
1: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, al matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
31: Els nostres professors.
0: Em va marcar molt la professora de literatura catalana que vaig tenir a Bupicou.
3: Sílvia Soler, escriptora.
0: Jo aleshores estudiava a l'Escola Badruna de Terrassa. Era una professora molt exigent, però que les seves classes eren molt gratificants. Em va fer estimar la literatura i recordo especialment que el premi, quan ens portàvem bé, és que l'últim moment, l'última estona de la classe, ens llegia en veu alta algun poema o algun fragment i això ens agradava especialment. Es deia Carme Guasch i es dona la circumstància que també era la meva mare.
5: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Amb en Manu Guix, que... Manu Guix, que ens deixa la cançó gravada, però trucarem al Xavier, de part de la seva família, per dedicar-li aquesta cançó que ens demanen.
6: Quins nervis.
1: Sí.
6: Portem uns dies...
1: A veure... Si diu xiripipi, s'endurà una llangonissa Ral d'Avinyó. Va, Xavier.
6: Xavier, sisplau.
8: Bon dia.
1: Bon dia, Xavier.
8: Bon dia.
1: Com estem, Xavier?
8: Bé, molt bé.
6: Molt bé.
1: Això és bo. Què fas? Mm. Què fas?
8: Ara estàs esbossant. Xiripipi.
1: Ah! Ah! Què esmorzaves, Xavier? Què estàs esmorzant? Bueno, espera, acaba tu, no t'ennueguis ara.
6: No, em passa.
1: Va.
6: Xavier, escolta'm una cosa, que truquem de part de la teva família, que t'estima molt, espera acompanyar-te en molts més concerts del Bruce. Ens han dit que tu ets l'autèntic boss, per tant, benvinguts als 65.
1: 65, ja, com l'Arús.
6: Ah, mira, i et dediquen...
8: Molt bé.
6: Escolta'm, aquesta cançó que et toquen, no en directe, gravada, Manu Guix de Bruce Springsteen, que és Dancing in the Dark.

0: the dark. Xavier, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari.
1: Moltes gràcies, eh?
0: Que vagi molt bé, guapo. Adéu.
1: Va bé. Adéu, adéu.
2: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora és pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra. Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Matí de moment tranquil a les carreteres sense incidències destacades. Sí que hi ha trànsit dens en punts habituals a l'AP7 a Santa Perpètua, cap a Tarragona i sentit Barcelona a la 2 i la B23 a Sant Vicenç dels Horts, C58 a Sant Quirze i B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat. Densitat també a la Ronda de Dalt d'Horta a Sarrià, sentit Llobregat i a la Litoral del Fòrum a la Barceloneta, sentit Llobregat i a la Zona Franca, sentit Besòs. En general, però en punts habituals a aquesta hora.
0: El govern de Salvador Illa es reuneix avui a les 9 per aprovar el projecte de pressupostos per al 2026. Tot seguit, l'executiu els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir el suport d'Esquerra i els comuns. El Departament d'Educació i els sindicats de l'ensenyament es tornen a reunir aquest migdia per negociar un acord que desencalli el conflicte del sector. La reunió d'ahir va constatar que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats, especialment pel que fa als augments salarials. L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, un cop l'ha imputat per tràfic d'influències. El jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen avui i demà una cimera d'urgència davant el brot d'Ebola, que ja ha fet 139 morts i en què hi ha uns 600 casos sospitosos. Des de Metges Sense Fronteres s'alerta de la situació de col·lapse en els hospitals de les zones més pròximes al focus. Cada dia de mitjana es multen 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle de davant. Són dades dels Mossos del 2025 que us avança aquesta emissora. Les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. Puig i Estée Lauder trenquen negociacions i no es fusionaran. La companyia catalana de perfumeria i la nord-americana de cosmètica admeten dificultats insalvables i diuen que a partir d'ara se centraran en els seus respectius plans de negoci. S'avorta així la creació d'un grup que hauria sigut el segon més gran del sector, només per darrere de L'Oréal. Bad Bunny oferirà avui el primer dels 2 concerts a Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a l'inici de la seva gira europea de Debí tirar más fotos. El d'avui serà el primer dels 12 concerts a Espanya, 10 dels quals seran a Madrid. En total, hi ha 600.000 entrades venudes. I la Bola Negra, dirigida pels Javis, s'ha col·locat directament entre les màximes favorites a la Palma d'Or del Festival de Cannes. Aquest film, els creadors de la sèrie Paquita Salas o La Messias, utilitzant Federico García Lorca com a excusa per reivindicar la llibertat per viure l'homosexualitat.
2: Esports.
3: El Barça femení farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevål a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olímpic de Lió a la final de la Champions. L'empresari Enrique Riquelme presentarà demà l'aval de 187 milions d'euros per poder-se presentar a la presidència del Real Madrid. Un cop validat, les eleccions serien el 7 de juny. I a la Lliga Sobal d'handbol, a la penúltima jornada, a les 9, Barça, Torrelavega i Bidasoa Granollers, en un duel per la tercera posició.
0: I el temps, ambient d'estiu, el mes de maig farà calor a tot l'interior del país amb màximes superiors als 30 graus. Fins i tot es poden assolir els 35 a Ponent. Només a les poblacions a tocar de mar la temperatura quedarà frenada i no passarà dels 26. A més, a partir de la tarda arriben al litoral boires costaneres.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem i ho fem parlant de política. El govern de Salvador Illa celebrarà una reunió extraordinària del Consell Executiu a partir de les 9 d'aquest matí per aprovar els pressupostos. Aquest cop, sí, l'executiu es portarà automàticament després cap al Parlament amb la majoria assegurada amb els vots d'Esquerra i els Comuns. Albert Prat.
4: Sí, serà el segon cop que el govern dona llum verda al projecte de pressupostos, però aquesta vegada ho fa amb la garantia que els comptes arribaran fins al final i, per tant, entraran en vigor. A les 10, la consellera d'Economia, Alicia Romero, els entregarà al president del Parlament i a partir d'aquí començarà una tramitació express que, si no hi ha entrebancs ni sorpreses, acabarà amb la votació final la primera setmana de juliol. Mai abans un govern de la Generalitat havia registrat uns pressupostos tan tard, a mitjans de maig. però Illa ha preferit no deixar escapar els d'aquest any perquè amb el cicle electoral que es presenta l'any que ve ja té coll avall que Esquerra i els comuns difícilment li faran costat.
0: Doncs aquest matí estarem molt pendents d'aquesta qüestió. També un dia més del conflicte laboral al sector de l'educació, el departament i els sindicats es tornen a reunir aquest migdia per negociar un acord que desencalli el conflicte. La reunió d'ahir va constatar que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats, especialment pel que fa als augments salarials. Mestres i professors demanen un increment de 500 euros mensuals, una quantitat que el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, considera inassumible. Tot i això, veu marge per a l'acord.
5: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant, perquè entenem doncs, que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
0: El sindicat majoritari, USTEC, avisa que si no es concreta una proposta d'augment salarial, les mobilitzacions d'aquí a final de curs aniran a més. Yolanda Segura és la portaveu.
6: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: Precisament, els sindicats CGT, Intersindical i COS van marxar ahir a mitja reunió perquè no es va debatre a fons la qüestió salarial, però insisteixen que tenen voluntat de negociar. Ara marxem cap a Madrid per explicar-vos que l'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. A l'espera de conèixer el sumari del cas, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dani Sainz Beaja.
7: El jutge José Luis Calama ordena retenir dels comptes de Zapatero la mateixa quantitat que va rebre d'anàlisi relevante l'empresa del seu amic Julio Martínez, situada al centre de la trama. També es bloquegen els comptes de l'agència de les filles de l'expresident que van facturar amb el soci del seu pare. El jutge creu que a través d'anàlisi relevante, Zapatero cobrava comissions per influir, per exemple, en el rescat de Plus Ultra, una operació que el govern espanyol defensa que va passar tots els filtres. A la Moncloa encara posen la mà al foc per Zapatero, això deia el ministre Óscar López.
8: Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada, lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
7: I a l'espera de conèixer el sumari, creuen que per ara no s'han presentat proves sòlides contra l'expresident.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN debatran aquest divendres com equilibrar les ajudes a Ucraïna. Alguns països, com Alemanya, portaran una proposta pròpia. També ho farà el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, que vol augmentar l'esforç fins al 0,25% del producte interior brut. Des d'Estocolm, Rutte ha posat l'exemple de Suècia per instar altres estats membres a posar-hi més.
9: El problema és que ara mateix no es distribueix de manera equitativa dins de l'OTAN. Aleshores, hi ha un nombre limitat de països, entre ells Suècia, que realment estan aportant per sobre del seu pes pel que fa al suport a Ucraïna. Hi ha altres països com el Canadà i Alemanya, els Països Baixos, Dinamarca i Noruega i un parell més. Però també n'hi ha molts que no estan destinant prou pel que fa al suport a Ucraïna.
0: I el Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen una cimera d'urgència avui i demà per intentar frenar el brot d'Ebola que ja ha causat 139 morts. Almenys hi ha 600 casos sospitosos. Burkina Faso, Elia Borràs.
10: La trobada reuneix els ministres de Salut de la República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal del virus, el Sudan del Sud i Uganda, on ja s'han declarat dos casos, un dels quals mortal. L'objectiu és traçar les línies de contenció i coordinació transfronterera davant d'una crisi de salut pública regional. Trish Newport és portaveu de Metges Sense Fronteres.
11: Tots els centres de salut on vam trucar van dir estem plens de casos sospitosos, no tenim espai. Això serveix per fer-nos una idea de com és de caòtic tot ara mateix. El que és veritablement important és que aconseguim fer arribar el material sobre el terreny com més aviat millor.
10: El brot ja ha causat 139 morts i hi ha uns 600 casos sospitosos. Uganda ha suspès el transport des del Congo i s'ha posposat la cimera Índia-Àfrica prevista per aquest cap de setmana a Nova Delhi.
0: Més notícies. Avui arribaran a Barcelona els activistes catalans de la flotilla per Gaza que van ser detinguts per Israel en alta mar i traslladats i retinguts en condicions qüestionables al port israelià d'Ashdod. El portaveu Pablo Castilla ha explicat a aquesta emissora que una vintena dels 400 membres de la flotilla procedeixen dels Països Catalans.
12: Les persones segrestades amb passaport espanyol han sigut finalment 45, de les quals 23 formen part de la delegació dels Països Catalans i 18 són catalanes. Les participants de la delegació dels Països Catalans haurien d'arribar demà a l'aeroport del Prat.
0: L'equip legal que els assisteix denuncia casos de violència física i també sexual després de l'assalt naval d'Israel en aigües internacionals. La defensa de Jonathan Andic ha contractat l'agència de detectius Método 3 per intentar rebatre la tesi de la jutge del cas que l'acusa d'haver matat el seu pare Isaac Andic el 2024 durant una excursió a Montserrat. Segons ha pogut saber 3Cat Info, la família Andic ha contractat, sota compromís de confidencialitat estricta, l'agència de detectius Método 3, que es va fer coneguda arran del cas d'espionatge polític de la Camarga. En paral·lel, la defensa de Jonathan Andic ha informat de la voluntat de demanar una nova declaració davant la jutge per donar explicacions. Recordem que quan va comparèixer davant la magistrada del cas, va mantenir silenci durant gairebé tota la declaració per no incórrer en contradiccions. En la nova declaració, Andic intentarà desmentir el que la defensa qualifica de greus imprecisions dels investigadors dels Mossos. En critica les interpretacions que fan de missatges entre pare i fill i també que es basin en converses que l'acusat i la víctima van tenir, en algun cas, el 2018. Ara una notícia que us avancem a 3Cat Info. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat. Són dades del 2025 que ens ha avançat la policia catalana. Segons el Servei Català de Trànsit, les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. Miquel Jarque.
13: L'any passat, els Mossos de Trànsit van multar 6.200 conductors, 700 més que l'any 2024. La majoria de sancions es van aplicar a carreteres i autopistes. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
14: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que El que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
13: Després de l'increment de xocs per darrere a l'AP7 l'any 2019, coincidint precisament amb l'alliberament de l'autopista, en els últims 4 anys aquesta xifra d'accidentalitat es manté entre el 25 i el 30%. Afortunadament és un accident que, tot i que acostuma a implicar diversos vehicles, provoca poques víctimes greus i menys d'un 1% de mortalitat. Deixant de banda la minoria de conductors incívics que s'amorren i assetgen els vehicles que van al davant, l'alta accidentalitat a la carretera s'explica, segons Llatge, per no saber calcular la distància de seguretat.
14: La infravalora, és a dir, nota com segura una distància de seguretat que en realitat no ho és. D'acord? Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acabar en què el que va darrere no pot reaccionar i és així de clar, és pura física.
13: El codi de circulació no detalla de forma precisa quina és la distància de seguretat òptima perquè sempre dependrà de la velocitat. Com a orientació es recomana localitzar un punt a la carretera, com ara un arbre o un senyal, i calcular 3 segons des que hi passa el vehicle del davant. La sanció per no respectar la distància és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts, unes multes que aniran decaient a mesura que generalitzin els assistents de conducció a tots els cotxes i, sobretot, amb l'arribada en un futur del cotxe autònom.
0: I en economia, un parell de qüestions. La primera, Puig renuncia a fusionar-se amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder. L'empresa catalana de perfumeria ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que ha trencat les negociacions que mantenia amb l'empresa nord-americana. Segons expliquen, no s'han posat d'acord per combinar els seus models i era complicat encaixar els interessos de les famílies i els dels petits accionistes. Puig afirma que se centrarà ara en el seu propi pla de negoci, que passa per augmentar la seva cartera de marques i continuar reforçant la seva posició en el sector de la bellesa premium. I Estée Lauder també ha emès un comunicat amb un missatge similar. La integració de les dues empreses hauria creat un grup amb un valor bursari d'uns 35.000 milions d'euros. S'hauria situat com el segon més gran en l'àmbit de la cosmètica i la perfumeria, només per darrere de L'Oréal. I els treballadors de Ficosa, Viladecavalls, al Vallès Occidental, han començat una vaga contra l'acomiadament de 113 persones, pràcticament una quarta part de la plantilla. La direcció d'aquesta companyia catalana del sector de l'automoció ha reduït l'ERO, que inicialment afectava 172 treballadors, però també planteja un expedient de regulació d'ocupació temporal per a 38 persones del Departament d'Enginyeria. Davant d'això, els treballadors han decidit, en assemblea, iniciar una vaga que el sindicat CGT dona per fet que tindrà continuïtat. Tot i això, alguns dels empleats esperen tornar a debatre la parada indefinida en les assemblees que hi haurà avui mateix. La propera reunió amb l'empresa està prevista per dimarts que ve. Un quart de nou, tornem a connectar amb el nostre equip viari, sapiguem com tenim carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora, un accident a la C33 a la Llagosta sentit Granollers talla un carril i genera congestió en aquest punt. Tret d'aquesta incidència, però, matí força tranquil a les carreteres, sí que hi ha trànsit una mica més dens en punts habituals a l'AP7, a Santa Perpètua, cap a Tarragona, sentit Barcelona, a la 2 i la B23, a Sant Vicenç dels Horts, C58 a Sant Quirze i B20 a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat. Densitat també en diversos trams de les rondes de Barcelona, a la de dalt d'Horta a Sarrià, sentit Llobregat, i a la litoral del Fòrum a la Barceloneta, també sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, tenim diverses demores a Rodalies i a retards destacats en diversos trens de la línia R14 per una incidència a la infraestructura entre Reus i Alcover. Els trens que han sortit de Lleida, Pirineus, i havien d'arribar a Sant Vicenç de Calders a 7:45 d'aquest matí, circulen amb 40 minuts de retard. I també tenim demores a la línia R2 Nord, circulació amb demores que poden superar els 15 minuts, en aquest cas a causa d'una incidència a la infraestructura a l'estació de Granollers Centre. És tot.
0: El temps. Jofre Genuer.
15: Divendres, que les temperatures toquen sostre i que esperem, en definitiva, que s'arribi per primer cop als 35 graus d'aquesta temporada i es van arribar als 34 cap al Pla de Lleida. Avui, doncs, els vols més alts del que portem d'any, molt probablement amb una calor que s'intensifica una mica més i amb molts valors que arribaran als 30-31 graus a l'interior del país, també en algunes valls del Pirineu, sempre el termòmetre una mica més frenat a la façana litoral per la influència marítima. No es pot descartar sempre algun banc de boira, algun núvol baix costaner, pel contrast de la temperatura superficial del mar, al voltant de la costa central ja arribant a prop dels 20 graus, i en general molta bonança i cel serè. Això sí, a la tarda pot créixer alguna nuvolada en el Pirineu, que si dona algun ruixadet serà molt poca cosa. No n'esperem. De fet, més aviat nuvolades per la mateixa calor, però inofensives. Potser al llarg del cap de setmana acabin generant alguns primers ruixats, sobretot més diumenge que no pas dissabte, però bàsicament molt puntual i a l'àrea del Pirineu, producte d'aquestes elevades temperatures que tindran continuïtat, perquè sembla que aquest ambient càlid, prestiuenc, ha de persistir també a l'inici de la setmana que ve.
2: Tresca Info.
16: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
17: Quan vulgui.
16: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
17: Tot el temps que vulgui.
16: I totes les bombolles que vulgui?
17: Totes les bombolles que vulgui.
16: I tot el relax que vulgui?
17: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
18: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
21: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
20: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Deus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
21: T'ho perdràs?
20: Més informació a futurfest.cat.
2: 3CatInfo.
0: Passant 4 minuts d'un quart de nou, continuem ara Cultura. Bad Bunny oferirà avui el primer dels dos concerts a Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a l'inici de la seva gira europea de David Armas Fotos. Oh, yeah.

0: El muntatge del concert fa dies que ha començat a Montjuïc i un dels seus elements centrals serà la Casita Rosa, on molt sovint apareixen personatges famosos durant l'espectacle. Els concerts de Bad Bunny a Barcelona no seran els primers que el cantant porto-riqueny fa a Catalunya. Fa 9 anys va fer parada a Girona i dos cops a Lleida, on ja va fer els seus primers sold out. En aquell moment ja era famós, no tant com ara, havia publicat només dos discos, però Xavier Bosch, CEO del Bilboba, la discoteca on va actuar, explicava ahir a la tarda de Catalunya Ràdio què va demanar Bad Bunny en aquell moment.
1: Per aquest concert, el segon, ens va demanar ja un Range Rover, per només per ell, diguéssim. Yeah. El Range, una PlayStation, així que recordi, una PlayStation també. Bueno, ja és el que et deia, ja el segon any ja es veia vindre que era...
2: Més estrelleta.
1: Que tenia. Sí, més sí, estrelleta. Sí.
0: El d'avui serà el primer dels 12 concerts que Bad Bunny farà a Espanya, 10 dels quals seran a Madrid. En total hi ha 600.000 entrades venudes. Necesito sonriendo todo el más bonito. Per la mare del Festival de Canes, La Bola Negra, dirigida pels Javis, ha causat sensació, ha rebut una de les ovacions més llargues de la història d'aquest certamen. S'ha col·locat directament entre les màximes favorites a la Palma d'Or. El film, els creadors de les sèries com Paquita Salas o La Messias, utilitzen Federico García Lorca com a excusa per reivindicar la llibertat per viure l'homosexualitat. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
3: No intentes ocultar, és... possible.
4: Igual com l'any passat van viure l'efecte Sirat, aquest any La Bola Negra genera unes sensacions similars. És una pel·lícula complexa que combina tres trames en moments històrics diferents, abans i durant la Guerra Civil Espanyola i l'any 2017, que Javier Calvo i Javier Ambrosi fan confluir amb molta habilitat, amb un muntatge prodigiós d'Alberto Gutiérrez i la música i la fotografia excepcionals dels catalans Raúl Refri i Gris Jordana. És una pel·lícula carregada d'emoció i reivindicació embolcallada de poesia bellíssima i compacta que vol combatre la intolerància i honorar tots aquells que han lluitat pels drets

0: I del cinema a la petita pantalla, Antena 3 continuarà emetent el concurs Passapalabra després que el Tribunal Suprem obligui el canal a prescindir de la seva famosa prova final, coneguda com el Rosco. La sentència del Suprem impedeix a Antena 3 continuar amb aquesta part del programa, però els responsables de 3 Media asseguren que el concurs continuarà en antena, almenys mentre no rebin la notificació de l'alt tribunal. El Suprem considera que el Rosco és una obra protegida per la propietat intel·lectual que pertany a l'empresa holandesa MCF. I adéu al programa de The Late Show de Stephen Colbert als Estats Units, un espai d'entrevistes i gags que ha incomodat el president Trump fins al punt que es vincula el comiat a les seves pressions després d'una dècada d'emissions. La cadena responsable justifica per la caiguda dels ingressos publicitaris. Washington, Oriol Serra.
1: La cancel·lació d'un dels programes nocturns amb més audiència de la història de la televisió nord-americana és una nova mostra de l'amenaça que l'administració de Donald Trump suposa contra la llibertat d'opinió i d'expressió als Estats Units. Paul McCartney ha estat l'últim entrevistat al Late Show de Stephen Colbert i ha aprofitat per a ironitzar sobre el moment polític que travessen els nord-americans.
2: Això és el que pensàvem que era Amèrica. La terra de les llibertats. La democràcia més gran. Bé, almenys ho era. I confio que encara ho sigui.
1: La cadena CBS, filial de Paramount, argumenta manca d'ingressos publicitaris, però ningú se li escapa que els tentacles de Trump han aconseguit la supressió del programa. El Late Show de Stephen Colbert s'ha acomiadat després d'11 anys en antena.
3: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
4: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
3: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: 5 minuts i arribarem a 9:15.
4: Esports.
0: Ricard Isidro, molt bon dia.
5: Bon dia, Àngels. El Barça farà avui el primer entrenament de l'Ulevan Stadium d'Oslo, on demà jugarà la final de la Champions femenina contra l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez. Hores d'ara es podria comptar amb Caroline Graham, que ja ha rebut l'alta mèdica, mentre que Irene Paredes és dubte. Laia Aleixandri, tot i estar de baixa per una lesió al genoll, ha format part de l'expedició blaugrana a Oslo. Cata Coll és la portera del Barça.
6: Sí que aquestes setmanes per estudiar-lo, per saber debilitats seves, i a partir d'allà pues fer-li mal. Òbviament sabem de lo que és capaç el Lyon, però sé de lo que és capaç el Barça i intentarem pues, dissabte anar per totes i aconseguir-la.
5: Uns 2.000 aficionats blaugranes acompanyaran l'equip. Per cert, si el Barça guanyés la Champions, la celebració seria diumenge a partir de les 5 de la tarda a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
4: 3Cat Info.
5: El Barça masculí Marc Bernal, en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, assegura que manté esperances de disputar el proper Mundial.
7: Anar a la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país. Des de ben petit, quan et criden a les inferiors, ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix.
5: Mentrestant, al Madrid, les eleccions de la presidència van prenent forma. L'empresari Enrique Riquelme va informar ahir a la Junta Electoral del Club Blanc les seves intencions de presentar-se a les eleccions i demà té previst presentar l'aval de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria aquest aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència, una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el Club i Real Madrid Televisión, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. A l'Espanyol, per la seva banda, un cop confirmada la permanència, ja fan valoracions de la temporada. Per exemple, Edu Expósito assegura que Manolo González continua sent la millor opció per la banqueta blanquiblava.
8: Para mí sí, yo creo que lo ha demostrado. Con un ascenso, sí que es verdad que

0: Tuvimos dos entrenadores más y también es parte de ellos ese ascenso. Luego una permanencia, con lo que eso costó y los que éramos también, ¿no? Que fue muy complicado. Y otra permanencia al final. Después de cómo íbamos, pues igual no se le da tanto valor, pero tiene mucho, mucho valor otra permanencia y yo creo que debería ser el que esté liderando este grupo.
1: Expósito, veneix l'arribada de Monchi com a nou director esportiu. Monchi serà presentat dimarts. I nou contratemps per al Lleida Club de Futbol. Marc Torres, l'adjunt a la presidència del Club Lleidatà, admet que veu el futur de l'entitat molt compromès, ja que l'inversor que es va comprometre a fer-se'n càrrec hauria resultat ser un estafador.
2: Doncs ara mateix no hi ha futur, no tenim alternativa. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta.
1: Els Mossos han detingut el presumpte estafador i ara està sota investigació policial.
3: 3Cat Info, l'activitat esportiva a fons.
1: El Lloret és nou equip de l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins. Ahir el Comitè Nacional de Competició va resoldre favorablement la reclamació presentada pel Club Lloretenc per alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que el Lloret va perdre contra els mataronins. Ara, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de retruc supera el Manlleu a la classificació i el conjunt usonenc haurà de disputar finalment la fase d'ascens contra el Vilafranca.
3: 3Cat Info.
1: A Lliga Sobal, avui doble compromís català a les 9 del vespre, la 29a i penúltima jornada. El Granollers, quart, visita la pista del tercer, el Bidasoa. Tal com subratlla el tècnic dels granollerins, Antonio Ramas, serà un duel d'alta volada.
4: Aquest és un partit que tothom vol jugar, on t'està jugant coses molt, molt positives, una classificació a la part més alta de la Lliga, un rival directe, un pavelló espectacular.
1: Mentrestant, el Barça, ja campió, rebrà el Torrelavega, que és cinquè. Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya, serà baixa de cara a les curses a Itàlia del 31 de maig i a Hongria del 7 de juny. El Giro d'Itàlia, mentrestant, avui es disputa la 13a etapa, seran 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera categoria en els últims quilòmetres de l'etapa. El portuguès Afonso Eulàlio es manté com a líder de la General i ara té 33 segons de marge respecte a Jonas Vingegaard. Ahir, triomf per al belga del Bahrain, Alex Segaert, després dels 175 quilòmetres de la 12a etapa des d'Imperia fins a Novi Liguri. En bàsquet, avui comença la Final Four de l'Eurolliga al pavelló OHK d'Atenes, amb les semifinals Olympiacos Fenerbahçe a les 5 i València-Madrid a partir de les 8. I a l'NBA, els Knicks es posen 2-0 per davant dels Cleveland Cavaliers a la conferència est, a la final, després de guanyar avui per 109-93.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, tornem a fer un cop d'ull a la xarxa viària. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Un accident a la C33 a la Llagosta, sentit Granollers, talla un carril i genera congestió des de Montcada. Tret d'aquesta incidència, però matí força tranquil·la a les carreteres. A aquesta hora només hi ha densitat en punts habituals a l'entorn de Barcelona. Situació més complicada, Rodalies. Hi ha demores de 40 minuts en trens de la R14 i de més de 15 minuts a la R2 Nord.
1: El més destacat aquesta hora passa pels pressupostos, que avui iniciaran el seu recorregut al Parlament. El govern de Salvador Illa es reuneix a les 9 per aprovar el projecte. Tot seguit, l'executiu els entrarà a la Cambra Catalana, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir el suport d'Esquerra i els Comuns. Es calcula que podrien quedar aprovats a mitjans de juliol. I nova reunió aquest migdia entre el Departament d'Educació i els sindicats per negociar un acord que pugui desencallar el conflicte al sector. La reunió d'ahir va constatar que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats, especialment pel que fa als augments salarials. També és notícia que l'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Un cop l'ha imputat per tràfic d'influències, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Des d'ara fins les 9 també us explicarem que les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau s'encallen. El líder suprem de la República Islàmica ha dictat una ordre perquè l'urani enriquit, que Donald Trump vol que el lliuri als Estats Units, no surti del país. L'altra qüestió que dificulta l'avenç de les negociacions és l'estret d'Hormuz, un pas clau per al comerç marítim que l'Iran vol mantenir sota control. També que investiguen un vessament al riu Ter, a Manlleu. A tota la ciutat es percep una forta pudor i el vessament és clarament visible a l'aigua. Aigües de Vic i Aigües d'Osona ha aturat temporalment les captacions d'aigua. Passarem per Lleida, on a partir d'avui es celebra una nova edició de l'Aplec del Cargol. S'hi esperen 17.000 cullistes i se serviran 14 tones de cargols. I també avui als cinemes és dia d'estrenes. Torna a l'univers Star Wars. En pantalla gran, 7 anys després, també arriben The Mandalorian a en Grogu, Cowgirl amb Carlos Cuevas i les franceses Assassinato en la tercera planta i Love Me Tender. Quan faltin 5 minuts per les 9, parlarem d'esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
3: Bon dia, Àngels.
1: Què ens explicaràs?
3: Doncs que el Barça femení farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevaal, a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olímpic de Lió a la final de la Champions.
1: I el temps ambient d'estiu farà calor a tot l'interior del país, amb màximes superiors als 30 graus. Fins i tot es poden assolir els 35 a Ponent. Només a les poblacions a tocar de mar la temperatura avui podrà quedar una mica frenada, no passarà dels 26, i a partir de la tarda arribaran al litoral boires costaneres. Passant 3 minuts de 8:45, el govern aprovarà aquest matí els pressupostos per aquest any i després la consellera Alícia Romero els portarà al Parlament. Aquest cop sí tindran els suports necessaris perquè quedin aprovats. Entraran en vigor cap a mitjans de juliol. Els comptes pugen a més de 49.000 milions i han incorporat més recursos per habitatge, educació, per reforçar el català, també per millorar la vida dels barris i dels pobles petits, i amb atenció posada també en la gent gran i els joves. Són mesures pactades els últims dies amb Esquerra i els Comuns. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
4: Sí, serà el segon cop que el govern dona llum verd al projecte de pressupostos, però aquesta vegada ho fa amb la garantia que els comptes arribaran fins al final i, per tant, entraran en vigor. A les 10, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els entregarà al president del Parlament i a partir d'aquí començarà una tramitació express que, si no hi ha entrebancs ni sorpreses, acabarà amb la votació final la primera setmana de juliol. Illa ha preferit no deixar escapar els pressupostos d'aquest any perquè amb el cicle electoral que es presenta l'any que ve ja té coll avall que Esquerra i els Comuns difícilment li faran costat.
1: I un dia més estarem pendents del conflicte dels docents. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir aquest migdia per negociar un acord que desencalli aquest conflicte en el sector. La reunió d'ahir va constatar que les demandes de docents i educació encara estan allunyades, especialment pel que fa als augments salarials. Mestres i professors demanen un increment de 500 euros al mes, una quantitat que el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, considera inassumible. Tot i això, veu marge per l'acord.
5: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara
0: cara per poder continuar negociant, perquè entenem que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
1: El sindicat majoritari USTEC, però, avisa que si no es concreta una proposta d'augment salarial, les mobilitzacions d'aquí a final de curs aniran a més. Yolanda Segura és la portaveu.
5: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
1: Precisament, els sindicats CGT, Intersindical i COS van marxar ahir a mitja reunió perquè no es va debatre a fons la qüestió salarial, però insisteixen que tenen voluntat de negociar. Pel que fa al País Valencià, desè dia de vaga indefinida a l'ensenyament. Les negociacions entre la Conselleria d'Educació i els sindicats estan trencades i la pressió augmenta amb les dimissions d'uns 300 càrrecs directius. València, Alba Barbosa.
6: Han presentat la renúncia al càrrec i fan seves les reclamacions dels docents. Demanen que la Conselleria escolti les reivindicacions i expliquen que la falta d'acord impacta en la gestió dels centres educatius. Cristina Rodríguez i Jaume Olmos, directors.
7: No és una dimissió perquè no es creguem els nostres projectes, és una dimissió perquè necessitem que ells facin alguna cosa.
8: I que s'està veient aquests dies en els carrers i el recolzament dels companys i companys a la vaga, igual és perquè ja estem arribant a un punt que és prou insostenible.
6: Els sindicats també reclamen que es reprengui el diàleg i ahir es van concentrar a les portes de les Corts reclamant la dimissió de la consellera. L'última proposta d'acord la van rebutjar i per avui i demà hi ha previstes noves manifestacions.
1: I ara marxem cap a Madrid. L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. A l'espera de conèixer el sumari del cas, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dani Sainz de Aja.
9: El jutge José Luis Calama ordena retenir dels comptes de Zapatero la mateixa quantitat que va rebre d'anàlisi rellevante l'empresa del seu amic Julio Martínez, situada al centre de la trama. També es bloquegen els comptes de l'agència de les filles de l'expresident que van facturar amb el soci del seu pare. El jutge creu que a través d'anàlisi rellevante Zapatero cobrava comissions per influir, per exemple, en el rescat de Plus Ultra, una operació que el govern espanyol defensa que va passar tots els filtres. A la Moncloa encara posen la mà al foc per Zapatero, això deia el ministre Óscar López.
10: Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada, lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
9: I a l'espera de conèixer el sumari, creuen que per ara no s'han presentat proves sòlides contra l'expresident.
11: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau estan encallades. L'Iran es nega a lliurar als Estats Units l'urani enriquit que ha produït, tal com li reclama Donald Trump. Just ahir, el líder suprem de la República Islàmica, Mujtaba Khamenei, va dictar una ordre perquè aquest material, imprescindible per fabricar una bomba nuclear, no surti del país. Coincidint amb això, Trump ha insistit que Teheran no n'ha de tenir.
12: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem ni el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però no deixarem que en tinguin.
1: L'altra qüestió que dificulta l'avenç de les negociacions és l'estret d'Hormuz, un pas clau per als petroliers que l'Iran vol mantenir sota control i implantar-hi un peatge. Vladimir Putin torna a treure l'espantall nuclear davant d'Europa. El president rus ha comandat a distància unes maniobres amb armes estratègiques conjuntament amb Bielorússia, aliat seu, on ha traslladat part de l'arsenal atòmic. Defensa que s'ha d'estar preparat.
13: Ateses les creixents tensions al món i l'aparició de noves amenaces i riscos, la nostra tríada nuclear ha de servir com a garant fiable de la sobirania de l'Estat de la Unió de Rússia i Bielorússia per mantenir la paritat nuclear i l'equilibri de poder a escala mundial.
1: Aquests exercicis amb més de 65.000 soldats russos i bielorussos, en què s'han provat míssils balístics intercontinentals i també hipersònics, no han agradat gens ni mica a Ucraïna, que s'ha posat en alerta. Moscou, Cristina Solias.
14: Ucraïna avisa que Putin vol arrossegar Bielorússia a la guerra i per això Kiev està reforçant la seva frontera nord davant de possibles incursions. Zelensky ja ha avisat al president bielorrus del perill que això suposa, però Alexander Lukashenko ho ha negat.
15: El lideratge de facto del Bielorússia ha d'estar alerta. És a dir, ha de sentir de manera realista que hi haurà conseqüències si du a terme accions agressives contra Ucraïna.
16: No tenim cap intenció d'involucrar-nos en una guerra a Ucraïna. No n'hi ha cap necessitat.
14: Ara bé, Zelensky no oblida que a l'inici del conflicte les tropes russes també van envair-los des de territori bielorrus.
1: 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 9.
17: El garrotín, el garrotán de la vera, vera, vera de Sant Joan. Aquest any vull anar a la plec com no hi ha anat mai.
1: Doncs anem cap a Lleida, on es menjaran entre avui i diumenge 14 tones de cargols. És la xifra més destacada d'un aplec del cargol de rècord, que tindrà gairebé 17.000 collistes. La festa, que comença aquesta tarda amb l'Ocargolasso, potencia aquest any l'espai per a visitants. Lleida, Noelia Caselles.
18: I és que l'aplec podria créixer perquè té colles en espera i gent que voldria formar part de les colles que ja hi participen, però l'espai no ho permet. Per això s'intenta que tothom que hi va, però que no és penyista, visqui la festa gairebé com si ho fos. Ferran Perdrix és el president de la Federació de Colles.
19: Pensar que l'aplec és una festa tancada, una festa per collistes i que no aporta res amb algú que la vingui a veure, jo penso que ja ho hem de deixar de banda. L'aplec és una festa oberta, una festa que la gent que ve s'ho passa bé, que pot fer moltes activitats culturals i gastronòmiques i que realment és molt més amigable i molt més una experiència molt més positiva pel visitant que moltes altres festes.
18: Per als visitants, aquest any s'estrena una gran carpa, com si fos una gran colla per a més de mig miler de persones. S'hi oferiran tastos de cargols i gastronomia lleidatana. Aquest any hi ha 124 colles i, com l'any passat, durant la nit es controlarà l'accés al recinte. Com a novetat, dissabte s'avança a les 7 de la tarda l'horari en què es controla l'accés. El tret de sortida es donarà a 7:45 del vespre, avui amb l'Ocargolasso, aquest any amb l'actor Xavi Bertran, conegut, entre d'altres, pel seu paper de l'Ocartanyà com a convidat.
1: I ara anem cap al cinema. The Mandalorian and Grogu, la primera pel·lícula de l'univers Star Wars en 7 anys, recupera els personatges de la sèrie de Disney Plus que viuen una nova aventura junts. És l'estrena destacada de la setmana, juntament amb la catalana Cowgirl i les franceses Assassinato a la tercera planta i Love Me Tender. Ho repassem amb en Marc Garriga.
20: I can use some information. Després d'uns anys de decisions desafortunades, Disney es recolza en el seu millor actiu dels últims anys per recuperar l'èxit de la franquícia creada per George Lucas. La sèrie de Mandalorian va sumar un nombrós públic jove nou, sobretot gràcies a un personatge que és la millor troballa de l'univers Star Wars des de la trilogia original, el simpàtic Grogu, conegut inicialment com a Baby Yoda, i aquest públic va dirigit sobretot una pel·lícula on els fans també trobaran picades d'ullet a personatges de pel·lícules anteriors. No cal ser un expert per gaudir-la, és un film d'aventures de ciència-ficció inofensiu, sense complicacions, com si fos un episodi ampliat de la sèrie, pura diversió de cinema de crispetes i doble sessió de tarda. L'únic que es troba a faltar és la música de John Williams i una miqueta més d'èpica.
21: Lui, c'est mon ex. Pour notre fils de 8 ans, on fait une semaine sur deux.
20: Vicky Krieps, una de les actrius europees més reconegudes dels últims anys, protagonitza Love Me Tender, un drama familiar sobre una dona que perd el fill quan el seu marit s'assabenta que ella té aventures amb altres dones i ell en reclama la custòdia absoluta. És un melodrama commovedor i elegant que brilla sobretot per les seves interpretacions.
22: Le crime était presque parfait. C'était sans compter sur votre humble serviteur.
20: Des de França arriba també Assassinato en la tercera planta, una deliciosa comèdia d'intriga que homenatja els clàssics del cinema de misteri, amb ulls sobretot a la cinematografia d'Alfred Hitchcock. Un entreteniment lleuger, divertit, curiós i amb molt de suspens.
23: No pots anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
24: I si sa vaca és més rara que les merles blanques.
20: Completen les novetats dues estrenes en català. Cowgirl, una dramèdia rural catalana amb Isabel Rocat i Pep Moner i Carlos Cuevas, i el drama romàntic libanès Un món fràgil i meravellós. A més, arriben la cinta de terror sobrenatural El passajero nocturno, el thriller d'acció Beast, la bèstia, ambientada en el món de la lluita lliure, el drama italià basat en fets reals Les catadores de Hitler i la tunisiana Tres mujeres, que va competir aquest any a la Berlinale.
1: I encara abans d'obrir ara de serveis una darrera qüestió, el Departament d'Agricultura enviarà un requeriment legal per aturar el rodatge d'una pel·lícula en una zona forestal de Sant Cugat del Vallès, restringida per la pesta porcina africana i on s'han localitzat senglars infectats. A la zona de rodatge, l'antic camp de golf de Sant Joan, ja s'hi han construït escenaris de la pel·lícula i compta amb el permís de la Generalitat. Tot i això, segons ha informat TV3, els agents rurals s'han adonat que el tancament perimetral, que havia de garantir les mesures de bioseguretat, no és correcte i per això s'atura s'aturaran les feines de rodatge fins que no es compleixi la normativa. Sigui com sigui, el permís per rodar aquesta pel·lícula el consideren contradictori veïns de la zona.
0: Lo que no me parece bien es que no nos dejen entrar a nadie al bosque y ellos sí puedan entrar. Si hay problemas de jabalí para uno, hay problemas de jabalí para todos.
2: Demanaria que obrin l'espai, que al final per les persones, pels animals de companyia, és necessari. Si l'obren per fer una pel·lícula, per què no el poden obrir per nosaltres?
1: La pel·lícula és una producció de Hollywood protagonitzada per l'actor Russell Crowe. Tres quarts de nou, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Aquesta hora el punt més complicat segueix sent a la C33 a la Llagosta, sentit Granollers. Un accident encara obliga a tallar un carril i això genera congestió des de Montcada. Retencions també a la B10 entre el Prat i l'Hospitalet, sentit Trinitat, al punt on hi ha l'enllaç amb la C31. Precaució per si hi ha hagut alguna incidència en aquest punt. I en un punt habitual, a la P7 entre Santa Perpètua i Barberà cap a Tarragona, trànsit també força dens en aquest punt. Pel que fa al transport públic, hi ha incidències a Rodalies que generen retards més destacats del que és habitual, d'uns 40 minuts en trens de la R14 per una incidència a la infraestructura entre Reus i Alcover, i també a l'R2 Nord, circulació amb demores que poden superar els 15 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura a l'estació de Granollers Centre. És tot.
11: El temps.
1: Crònica del Jofre, Genué.
4: Aquesta matinada les temperatures han pujat una mica més, però sobretot l'ascens més notable s'ha notat a alta muntanya, reflexa de l'arribada d'aquesta bombolla d'aire càlid que s'instal·la a sobre de casa nostra a partir d'avui, arribant al seu màxim, i que sembla que voldrà quedar-s'hi força dies, fins i tot també a l'inici de la setmana que ve. Per tant, aquestes temperatures que estem tenint tindran continuïtat. Avui, fins i tot, esperem que el tenotre toqui sostre amb els primers valors de l'any de 35 graus a les zones més càlides de ponent del Pla de Lleida i en general moltes temperatures de 30-31 a l'interior, fins i tot en algunes valls del Pirineu, i temperatures també doncs altes però més frenades, òbviament, a la façana litoral per la influència de la temperatura del mar. Hi ha hagut mínimes entre els 18-19 graus al voltant de la costa central, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, i els valors més baixos doncs aquests 5 graus a Das o 6 a Prades, amb aquests valors que no han baixat dels 9-8 graus a alta muntanya. Tarda amb alguna nuvolada en el Pirineu, difícilment amb precipitacions, potser al llarg del cap de setmana la mateixa calor ajudi a la formació d'alguna petita tempesta, algun ruixadet al Pirineu, bàsicament, i més probable a partir de diumenge.
11: Resca Info.
1: Passen 2 minuts i mig de 3:15.
11: Catalunya al dia.
1: I ara un recorregut per les notícies de proximitat. Arrenquem a Lleida. Un pagès de Serós, al Segrià, concretament, ha denunciat que li han robat 6.000 quilos de cireres a les seves finques, amb un valor d'uns 20.000 euros, Estela Bosoms.
5: Segons Unió de Pagesos, la fruita s'estava a punt de collir. De fet, estem en plena campanya de la cirera. El pagès ja ha interposat una denúncia als Mossos. Se sospita que els lladres van anar a la finca uns quants dies seguits, del 15 al 20 de maig, i van carregar les cireres en furgonetes, uns 1.000 quilos per dia. A tot això, el sindicat demana més coordinació amb la policia i lleis més dures per combatre aquest tipus de robatoris al camp i també a les granges. Néstor Serra és coordinador d'Unió de Pagesos a Lleida.
25: Qui la faci, qui la pagui. Si no, al final, nos encansarem i passarà alguna desgràcia. Home, doncs que la gent està tipa, perquè a part de les cireres, hi ha hagut robatoris aquí al cantó de Lleida de coure en granges en producció.
5: Dimecres ja van denunciar que uns lladres es van emportar tot tipus de material de granges d'Artesa de Lleida, també al Segrià, com ara plaques solars, bateries i bombes de pressió, a més d'un altre robatori a l'horta de l'empresa familiar La Cistella de Montgai.
1: I us ho avançàvem en el sumari. Agents rurals i tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua investiguen un vessament al riu Ter d'ahir al vespre a Manlleu. La pudor va ser molt intensa des de les 6 de la tarda a la 1 de la matinada. Encara es veuen restes del vessament a la zona de la Passera, Aigües de Vic i Aigües d'Osona. Va haver de parar durant unes hores les captacions d'aigua. Ara cap a Tarragona, la Deo Montsant és la primera del país que aposta per l'Amèrica Llatina per exportar el seu vi durant la caiguda de vendes als Estats Units i al nord d'Europa. La política arancelària de Donald Trump ha provocat que el país nord-americà hagi frenat gairebé tota la importació de vi que produeixen els cellers de la Deo al Priorat i a la Ribera d'Ebre. Ricard Buigas.
6: La Deo Montsant ha passat d'exportar el 40% de la seva producció al 25% actual. La saturació dels mercats tradicionals europeus, els aranzels dels Estats Units i l'estancament del mercat català han fet que el Consell Regulador hagi decidit organitzar la primera missió a Mèxic i Costa Rica. La presidenta de la DEO, Pilar Just, ha explicat a 3Cat Info que és un mercat que dominen les DEOs espanyoles i on la presència catalana és gairebé inexistent.
7: Aquests vins espanyols són els primers vins d'importació d'aquests països, però clar, també busquen ara coses noves, no? Estan una mica també cansats del de sempre, no? I busquen nous vins d'altres regions i, bueno, i nosaltres hem entrat allà i bueno, l'acollida ha sigut perfecta.
6: Just diu que els importadors els ha sorprès la qualitat del vi i el discurs que el vincula amb la terra i el paisatge. El vi de la DEO sempre ha estat preuat a l'estranger, al mercat dels Estats Units, i feien cap als vins més cars. Ara la situació és molt diferent.
7: Fins que no van arribar els arancels, el primer mig any tots els importadors van comprar el que no estava escrit, és a dir, van comprar més en 6 mesos que el que havien, van doblar el que havien fet l'any anterior. Però clar, ara des dels arancels és quasi bé zero.
6: La DEO Montsant també aposta pel mercat asiàtic on dominen els vins francesos i italians. Fa temps que es poden trobar ampolles de la denominació d'origen a Xangai i Pequín. Al juny aniran a Seul, a Corea del Nord, on l'objectiu és tancar noves comandes.
1: La cooperativa Territori de Masies, que recupera varietats antigues de blat del Solsonès per fer farina ecològica, tindrà un molí propi. Una campanya de micromecenatge ha aconseguit recollir gairebé 20.000 euros per fer-ho possible. Solsona, Joaquim Albalaté.
8: Es tracta d'un projecte que va arrencar el 2023 per potenciar i recuperar el cultiu de cereals del Baix Solsonès a través de la farina elaborada amb varietats de blat com la xeixa, l'espelta, el camut o el sègol. Marina Vilaseca és tècnica de Territori de Masies.
9: Estem parlant de varietats antigues amb un equilibri de glutin molt més coherent, unes varietats que també són molt interessants amb el context que ens trobem ara de canvi climàtic i tot. S'està veient que poden tenir més capacitat d'adaptar-se a aquest temps boig que tenim i que són molt sofertes, creixen amb sols més infèrtils.
8: Després d'aquests 2 anys portant el gra a un molí del Berguedà, ara volen fer un pas més i posaran en marxa un obrador amb molí propi a Calaf, com explica Mercè Codina.
10: Estem en una campanya de mecenatge per poder tenir un molí propi per moldre les nostres farines, perquè és l'única peça del puzzle que ens falta per poder tancar el cicle.
8: L'objectiu inicial de la campanya eren 15.000 euros i ja en porten 20.000, que serviran per millorar encara més les noves instal·lacions. La producció prevista és de 8 tones, que surten de 4 productors a Pinós, La Molsosa i Torà, i que venen tant a forns i fleques com a una quinzena de botigues.
1: I ara anem cap a Tremp, que dona avui el tret de sortida a una nova edició del Tribulòcia, el Festival Poètic de les Arts, que fins diumenge omplirà la capital del Pallars, Jussà, de poesia, música, dansa i arts visuals. Pau Rovira.
12: El festival arrenca aquesta tarda amb l'espectacle de dansa poètica Imago, de la companyia Contemporànies, a l'espai cultural La Lira. La proposta explora la transformació de la identitat a través del cos i el moviment. I és que Tribulòcia, una paraula pallaresa que refereix a la rauxa, farà honor al seu nom. Durant el cap de setmana, el festival inclourà també tallers de poesia als instituts de Tremp, amb Josep Pedrals, cercaviles musicals pels carrers del municipi i un homenatge al poeta Antoni Fortuny i Feliu, amb música, lectures i molta participació de veïns i entitats locals. Josep Puiggròs, poeta i coordinador del Tribulòcia, remarca la importància d'acostar la poesia a la gent.
26: Hi ha vegades que molta gent potser se la trobarà, no vindrà després. El típic recital de poesia i vas després, que es ve, és a dir, no te'l trobes, no? Doncs aquí volem donar aquesta possibilitat també de que te'l trobis, vas pel carrer i dius, ostres, què és això que estic veient, no? Que és, ens portem al carrer potser amb una altra disciplina, amb circ, amb dansa, amb música i amb poesia també.
12: Dissabte, cercavila poètica de la companyia La Dinamo amb músics tocant funk sobre bicicletes pels carrers de Tremp. La programació es tancarà diumenge amb un vermut poètic i la inauguració d'un mural artístic inspirat en un poema de Meritxell Nus.
1: I acabarem a Girona. Us expliquem que gairebé 2 milions de persones han passat per l'Auditori Palau de Congressos de Girona, que des d'avui i tot el cap de setmana celebra 20 anys. S'hi han fet 2.400 concerts i més de 1.200 congressos i esdeveniments. Els actes comencen aquest matí. Clara Jordan.
27: El 2025 es van fer 83 congressos i esdeveniments, però la programació musical de l'Auditori és la més popular i ha ajudat a consolidar Girona en el mapa cultural del país, segons el director d'aquest equipament municipal, David Ibáñez.
28: És cert que
13: fa 20 anys Girona era una ciutat més vinculada a les arts escèniques i ara doncs, penso que podem afirmar que Girona ja s'ha convertit en el segon hub de la indústria musical a Catalunya després de l'àrea de Barcelona.
27: Entre els actes d'aniversari, al vespre hi ha el concert de Miguel Poveda i demà de la soprano Licea Vicent. El programa La Tarda de Catalunya Ràdio es farà també avui des de l'Auditori Palau de Congressos de Girona.
11: Al Catalunya al dia, parlem de tu.
14: I de tu,
11: i de tu.
14: Sí, sí, i de tu també.
11: Ens interessa saber què passa al teu voltant.
14: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
15: Dins i no quedarà pagesia i un dels...
11: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
16: 170.000 turistes...
17: Tot i que el projecte ha reduït dimensions...
18: Entre l'aldea Amposta de Tortosa i...
11: Cada dia d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3CAT Info.
1: 5 minuts i arribem a les 9.
11: Esports.
1: Ricard Isidro, molt bon dia.
19: Bon dia, Àngels. El Barça farà aquesta tarda el primer entrenament a l'estadi Ullevan a Oslo, on demà jugarà la final de la Champions femenina contra l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez. A hores d'ara es podria comptar amb Caroline Graham, que ja ha rebut l'alta mèdica, mentre que Irene Paredes segueix sent dubte. Laia Aleixandri, tot i estar de baixa per una lesió al genoll, ha format part de l'expedició blaugrana a Oslo. I una altra blaugrana, la portera Catacoll, diu que han après de la derrota de l'any passat contra l'Arsenal.
21: Sí, és vera que l'any passat va fer mal, no?, a part d'aquella final, que, bueno, al final, pues, a lo millor... creus que sí que la pots guanyar i no estàs jugant amb el futbol i no la guanyes. I igualment, com va acabar aquell partit, teníem clar que enguany volíem estar a una nova final i guanyar-la.
19: Uns 2.000 aficionats blaugranes acompanyaran l'equip. Per cert, si el Barça guanyés la Champions, la celebració seria diumenge a partir de les 5 de la tarda a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
11: 3CAT Info.
19: El Barça masculí Marc Bernal, en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, assegura que manté esperances de disputar no aquest, sinó el proper Mundial.
28: A la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país des de ben petit quan et criden a les inferiors ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos jo ho firmaria ara mateix.
19: Mentrestant, al Madrid les eleccions de la presidència van prenent forma. L'empresari Enrique Riquelme va informar ahir a la Junta Electoral del Club Blanc les seves intencions de presentar-se a les eleccions i demà té previst presentar l'aval de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria aquest aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. A l'Espanyol, per la seva banda, un cop confirmada la permanència, ja fan valoracions. Per exemple, Edu Expósito assegura y creo que Manolo González es la mejor opción para la banqueta blanquiblava.
29: Para mí sí, yo creo que lo ha demostrado. Con un ascenso, sí que es verdad que tuvimos dos entrenadores más y también es parte de ellos ese ascenso. Luego una permanencia, con lo que eso costó y los que éramos también, ¿no?, que fue muy complicado. Y otra permanencia al final. Después de cómo íbamos, pues igual no se le da tanto valor, pero tiene mucho, mucho valor otra permanencia y yo creo que debería ser el que esté liderando este grupo.
19: Expósito beneix l'arribada de Monchi com a nou director esportiu. Monchi serà presentat dimarts. I nou contratemps per al Lleida Club de Futbol. Marc Torres, l'adjunt a la presidència del Club Lleidatà, admet que el futur de l'entitat està molt compromès, ja que l'inversor que es va assegurar que se'n faria càrrec ha resultat finalment ser un estafador.
30: Doncs ara mateix no hi ha futur, no tenim alternativa. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta.
19: Els Mossos han detingut el presumpte estafador i ara està sota investigació policial.
11: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
19: El Lloret és nou equip de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins. Ahir, el Comitè Nacional de Competició va resoldre favorablement a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit de l'última jornada que el Lloret va perdre contra els mataronins. Ara, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de retruc supera el Manlleu a la classificació i, per tant, ara el conjunt usonenc, que havia pujat inicialment de forma directa, ara haurà de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca.
11: 3CAT Info.
19: A la Lliga Sobal, avui doble compromís català a les 9 del vespre, la 29a i penúltima jornada. Els granollers El Granollers, que és quart a la classificació, visita la pista del tercer, el Bidasoa, en un duel d'alta volada, tal com subratlla el tècnic dels granollerins, Antonio Rama.
0: Aquest és un partit que tothom vol jugar, on t'està jugant coses molt, molt positives, una classificació a la part més alta de la Lliga, un rival directe, un pavelló espectacular.
19: Mentrestant, el Barça, que ja és campió matemàticament, rebrà el Torrelavega, que és el cinquè. En motor, el Mundial de MotoGP, Àlex Márquez, es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda la setmana passada al Gran Premi de Catalunya, serà baixa de cara a les curses a Itàlia del 31 de maig i a Hongria el 7 de juny. El Giro d'Itàlia avui disputa la 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera categoria. El portuguès Afonso Eulàlio es manté com a líder de la General. I en bàsquet avui comença la Final Four de l'Eurolliga amb les semifinals Olympiacos Fenerbahçe a les 5 i València-Madrid a partir de les 8 del vespre.
11: Trescat Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, trànsit dens encara a la C33 a la Llagosta, sentit Granollers, on un accident ha obligat a aturar la circulació durant uns minuts. Tot just ara acaben d'obrir ja tots els carrils. Precaució, però encara en aquest punt hi ha retencions. Pel que fa al transport públic, a Rodalies, els trens que circulen entre Reus i la Plana Picamoixons tenen demores per una incidència en el sistema de senyalització entre Reus i Alcover.
0: El govern de Salvador Illa reuneix aquesta hora per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat per aquest any. Tot seguit, l'executiu els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir el suport d'Esquerra i els Comuns. El Departament d'Educació i els sindicats de l'ensenyament es tornen a reunir aquest migdia per negociar un acord que desencalli el conflicte del sector. La reunió d'ahir va constatar que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats, especialment pel que fa a l'augment salarial. L'Audiència Nacional Espanyola bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, un cop l'ha imputat per tràfic d'influències. El jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'OTAN celebra l'anunci de Donald Trump d'enviar 5.000 tropes addicionals a Polònia. El secretari general de l'Aliança Atlàntica, però, defensa també que l'objectiu segueixen que Europa redueixi la dependència militar dels Estats Units. Els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN es reuneixen avui a Suècia. Les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau s'encallen. El líder suprem de la República Islàmica ha dictat una ordre perquè l'urani enriquit que Donald Trump vol que lliurin als Estats Units no surti del país. L'altra qüestió que dificulta l'avenç de les negociacions és l'estret Hormuz. Cada dia de mitjana es multen 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Són dades dels Mossos del 2025 que usaven ser Catalunya Ràdio. Les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. Investiguen un vessament al riu Ter al Manlleu. A tota la ciutat es percep una forta pudor i el vessament és clarament visible a l'aigua. Aigües de Vic i Aigües d'Osona han aturat temporalment les captacions d'aigua. I Bad Bunny oferirà avui el primer dels dos concerts a Barcelona a l'estadi Olímpic Lluís Companys, a l'inici de la seva gira europea de Debí tirar més fotos.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El Barça femení farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevål a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olímpic de Lió a la final de la Champions. També en futbol, l'empresari Enrique Riquelme presentarà demà l'aval de 187 milions d'euros per poder-se presentar a la presidència del Real Madrid. Un cop validat, les eleccions serien el 7 de juny. I a la Lliga Sobal d'handbol, a la penúltima jornada, avui a les 9, Barça, Torrelavega i Bidasoa, Granollers, en un duel per la tercera posició.
0: Avui continuarà l'ambient preestiuenc amb temperatures de 30 graus a moltes poblacions. A la costa s'esperen valors lleugerament per sota i al Pla de Lleida es podrà arribar als 35 graus. Només s'esperen algunes nuvolades puntuals al Pirineu que difícilment deixaran pluja.
2: Trescat Info.
0: 9 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. El govern aprovarà aquest matí els pressupostos de la Generalitat per aquest any i després la consellera Alícia Romero els portarà a la Cambra Catalana. I aquest cop sí, tindran els suports necessaris perquè s'aprovin. Entraran en vigor cap a mitjans de juliol. Els comptes pugen a més de 49.000 milions i han incorporat més recursos per habitatge, educació, per reforçar el català, millorar la vida dels barris i dels pobles petits i amb l'atenció posada també en la gent gran i en els joves. Són mesures pactades els últims dies amb Esquerra Republicana i els comuns. Anem al Palau de la Generalitat, Albert Prat.
4: Sí, serà el segon cop que el govern dona llum verda al projecte de pressupostos, però aquesta vegada ho fa amb la garantia que els comptes arribaran fins al final i, per tant, entraran en vigor. A les 10, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els entregarà al president del Parlament i a partir d'aquí començarà una tramitació express que, si no hi ha entrebancs ni sorpreses, acabarà amb la votació final la primera setmana de juliol. Illa ha preferit no deixar escapar els pressupostos d'aquest any perquè amb el cicle electoral que es presenta l'any que ve ja té coll avall que Esquerra i els comuns difícilment li faran costat.
0: El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir avui aquest migdia per negociar un acord que desencalli el conflicte del sector. La reunió d'ahir va constatar que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats, especialment pel que fa als augments salarials. Mestres i professors demanen un increment de 500 euros mensuals, una quantitat que el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, considera inassumible. Tot i això, veu marge per l'acord.
5: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant, perquè entenem doncs, que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
0: El sindicat majoritari, l'USTEC, avisa que si no es concreta una proposta d'augment salarial, les mobilitzacions d'aquí a final de curs aniran a més. Yolanda Segura és la portaveu d'aquest sindicat.
6: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: Precisament el sindicat CGT, Intersindical i COS van marxar ahir a mitja reunió perquè no es va debatre a fons la qüestió salarial, però insisteixen que tenen voluntat de negociar.
2: 3CAT Info.
0: L'Audiència Nacional Espanyola bloqueja part dels comptes de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. A l'espera de conèixer el sumari del cas, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra Madrid Dani Sainz de Aja.
7: El jutge José Luis Calama ordena retenir dels comptes de Zapatero la mateixa quantitat que va rebre d'anàlisi relevant l'empresa del seu amic Julio Martínez, situada al centre de la trama. També es bloquegen els comptes de l'agència de les filles de l'expresident que van facturar amb el soci del seu pare. El jutge creu que a través d'anàlisi relevante, Zapatero cobrava comissions per influir, per exemple, en el rescat de Plus Ultra, una operació que el govern espanyol defensa que va passar tots els filtres. A la Moncloa encara posen la mà al foc per Zapatero, això deia el ministre Óscar López.
8: Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada, lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
7: I a l'espera de conèixer el sumari, creuen que per ara no s'han presentat proves sòlides contra l'expresident.
9: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar. No sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3CAT Info.
0: 9 i 8, l'OTAN celebra l'anunci de Donald Trump d'enviar 5.000 tropes addicionals a Polònia. El secretari general de l'Aliança Atlàntica, Marc Rutte, però, ha defensat també que l'objectiu continua sent que Europa redueixi la dependència militar dels Estats Units. Trump va justificar ahir l'enviament de més soldats a Polònia per la bona relació amb el president del país, de tendència ultraconservadora, setmanes després d'anunciar la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya. L'OTAN reuneix avui els ministres d'Afers Estrangers a Suècia. Anem a la capital comunitària, Brussel·les, Bruno Forteamira.
11: Rutte suggereix que les afinitats polítiques poden jugar un paper a l'hora de prendre decisions dins del marc de l'OTAN. Per això recorda que la seva és una aliança de països democràtics.
12: És la gran diferència amb la Xina o Rússia. Som una aliança democràtica i una aliança militar. I això vol dir que les decisions sempre estaran guiades per motius militars i polítics.
11: Garanteix que els Estats Units continuaran implicant-se en la seguretat d'Europa, mentre els aliats del vell continent persegueixen l'objectiu d'augmentar la despesa en defensa.
12: Els Estats Units tindran un paper clau a Europa pel que fa a la defensa nuclear i convencional, però el que estem veient és un procés gradual en què els europeus fan passos endavant.
11: I diu que cal reduir més la dependència militar dels Estats Units. En paral·lel, també ha criticat les diferències que diu que hi ha entre els aliats europeus a l'hora de, per exemple, ajudar Ucraïna. Diu que n'hi ha alguns que han gastat molt i d'altres que menys. Per fer-ho més equitatiu, ha proposat que cada aliat destini de forma fixa el 0,25% del seu PIB per comprar armes a Kíev.
0: Dues coses més de la crònica internacional. Les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau estan encallades. L'Iran es nega a lliurar als Estats Units l'urani enriquit que ha produït, tal com li reclamen Donald Trump. Just ahir, el líder suprem de la República Islàmica, Mojtaba Khamenei, va dictar una ordre perquè aquest material imprescindible per fabricar una bomba nuclear no surti del país. Coincidint amb això, Trump ha insistit que Teheran no n'ha de tenir.
13: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem ni el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però no deixarem que en tinguin.
0: L'altra qüestió que dificulta l'avenç de les negociacions és l'estret d'Hormuz, un pas clau pels petroliers que l'Iran vol mantenir sota control i implantar-hi un peatge. I Vladimir Putin torna a treure l'espantall nuclear davant d'Europa. El president rus ha comandat a distància unes maniobres amb armes estratègiques conjuntament amb Bielorússia, que és aliat seu, on ha traslladat part de l'arsenal atòmic. Defensa que s'ha d'estar preparat.
14: Ateses les creixents tensions al món i l'aparició de noves amenaces i riscos, la nostra tríada nuclear ha de servir com a garant fiable de la sobirania de l'Estat de la Unió de Rússia i Bielorússia per mantenir la paritat nuclear i l'equilibri de poder a escala mundial.
0: Aquests exercicis, a més de 65.000 soldats russos i bielorussos, en què s'han provat míssils balístics intercontinentals i hipersònics, no han agradat gens ni mica a Ucraïna, que s'ha posat en alerta amb Moscou. Cristina Solías.
15: Ucraïna avisa que Putin vol arrossegar Bielorússia a la guerra i per això Kiev està reforçant la seva frontera nord davant de possibles incursions. Zelensky ja ha avisat al president bielorrus del perill que això suposa, però Alexander Lukashenko ho ha negat.
16: El lideratge de facto de Bielorússia ha d'estar alerta. És a dir, ha de sentir de manera realista que hi haurà conseqüències si du a terme accions agressives contra Ucraïna.
17: No tenim cap intenció d'involucrar-nos en una guerra a Ucraïna. No n'hi ha cap necessitat.
15: Ara bé, Zelensky no oblida que a l'inici del conflicte les tropes russes també van envair-los des de territori bielorrus.
18: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
19: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
20: Bona nit, sóc el Luis Tosar.
21: Sóc el Risto Mejide.
22: Sóc l'Álvaro Morte.
18: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
23: Amb tots vosaltres, Jordi González.
18: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat. Són dades del 2025 que avancen la Policia Catalunya Ràdio. Segons el Servei Català de Trànsit, les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. Miquel Jarque.
24: L'any passat, els Mossos de Trànsit van multar 6.200 conductors, 700 més que l'any 2024. La majoria de sancions es van aplicar a carreteres i autopistes. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
25: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
24: Després de l'increment de xocs per darrere a l'AP7 l'any 2019, coincidint precisament amb l'alliberament de l'autopista, en els últims 4 anys aquesta xifra d'accidentalitat es manté entre el 25 i el 30%. Afortunadament és un accident que, tot i que acostuma a implicar diversos vehicles, provoca poques víctimes greus i menys d'un 1% de mortalitat. Deixant de banda la minoria de conductors incívics que s'amorren i assetgen els vehicles que van al davant, l'alta accidentalitat a la carretera s'explica, segons Llatge, per no saber calcular la distància de seguretat.
25: La infravalora, és a dir, nota com segura una distància de seguretat que en realitat no ho és. D'acord? Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acaba en què el que va darrere no pot reaccionar i és així de clar, és pura física.
24: El codi de circulació no detalla de forma precisa quina és la distància de seguretat òptima, perquè sempre dependrà de la velocitat. Com a orientació es recomana localitzar un punt a la carretera, com ara un arbre o un senyal, i calcular 3 segons des que hi passa el vehicle del davant. La sanció per no respectar la distància és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts, unes multes que aniran decaient a mesura que generalitzin els assistents de conducció a tots els cotxes i, sobretot, amb l'arribada en un futur del cotxe autònom.
0: Un quart de 10 del matí, fem una pausa per reconèixer la situació del trànsit i la previsió meteorològica. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. En general tenim una situació molt tranquil·la a les carreteres. Només hi ha un punt amb retencions més destacades del que és habitual a la C33, a la Llagosta, sentit Granollers, on un accident ha obligat a aturar la circulació durant uns minuts. Ara ja està oberta, però encara hi ha vehicles al voral i es genera trànsit dens des de Montcada. Pel que fa al transport públic, Renfe informa, recordem, que els trens que circulen entre Reus i la Plana Picamoixons tenen demores per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover. Això afecta línies com la R14, on hi ha trens que circulen amb uns 40 minuts de retard. És tot.
0: El temps. Amb el Jofre Genuer.
3: Divendres, que les temperatures toquen sostre i que esperem, en definitiva, que s'arribi per primer cop als 35 graus d'aquesta temporada i es van arribar als 34 cap al Pla de Lleida. Avui, doncs, els vols més alts del que portem d'any, molt probablement amb una calor que s'intensifica una mica més i amb molts valors que arribaran als 30-31 graus a l'interior del país, també en algunes valls del Pirineu, sempre el termòmetre una mica més frenat a la façana litoral per la influència marítima. No es pot descartar sempre algun banc de boira, algun núvol baix costaner, pel contrast de la temperatura superficial del mar, al voltant de la costa central ja arribant a prop dels 20 graus, i en general molta bonança i cel serè. Això sí, a la tarda pot créixer alguna nuvolada en el Pireu, que si dona algun ruixadet serà molt poca cosa. No n'esperem, de fet, més aviat nuvolades per la mateixa calor, però inofensives. Potser al llarg del cap de setmana acabin generant alguns primers ruixats, sobretot més diumenge que no pas dissabte, però bàsicament molt puntual i a l'àrea del Pirineu, producte d'aquestes elevades temperatures que tindran continuïtat, perquè sembla que aquest ambient càlid, prestiuenc, ha de persistir també a l'inici de la setmana que ve.
0: 3CAT Info. Agents rurals i tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua investiguen un vessament al riu Ter d'ahir al vespre a Manlleu. La pudor va ser molt intensa, de les 6 de la tarda a la 1 de la matinada. Aigües de Vic i Aigües d'Osona van haver de parar durant unes hores les captacions d'aigua. Manlleu, Nati Adell.
4: L'ACA va rebre l'avís del SECAT a les 8 del vespre per gasoil o dissolvent al Ter, provinent possiblement de la canonada de pluvials del municipi, és a dir, de la xarxa que evacua la pluja, tot i que no se sap exactament quin és l'origen. Segons l'ACA, la depuradora, no presentava cap anomalia. Durant unes quantes hores es va sentir una pudor molt forta a tota la ciutat, una pudor ofensiva. L'ACA va avisar les captacions d'aigua avall perquè prenguessin mesures i també a l'Ajuntament per investigar i fer-ne el seguiment. Protecció Civil del consistori està actuant i ha enviat una cua per extreure del riu tot el carburant que sigui possible. La captació d'aigua es va haver de parar a la zona de Malàs amb el risc de deixar sense aigua diversos municipis, però no es va arribar a aquest extrem. Els tècnics han estat tota la nit en alerta, però ara la situació ja s'està normalitzant. S'han intensificat els controls tant aigües de Vic com aigües d'Osona per assegurar la qualitat de l'aigua.
0: I de la cultura, en concret de la música, un nom propi. Bad Bunny oferirà avui el primer dels dos concerts a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a l'inici de la seva gira europea de Debí tirar más fotos.
19: Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a enojar de besito en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas.
0: El muntatge del concert fa dies que ha començat a Montjuïc i un dels seus elements centrals serà la Casita Rosa, on molt sovint apareixen personatges famosos durant l'espectacle. Els concerts de Bad Bunny a Barcelona no seran els primers que el cantant porto-riqueny fa a Catalunya. Fa 9 anys va fer parada a Girona i 2 cops a Lleida, on ja va fer els seus primers sold-out. En aquell moment ja era famós, no tant com ara, això sí, havia publicat només 2 discos. Però Xavier Bosch, CEO del Biloba, la discoteca on va actuar, explicava ahir a la tarda de Catalunya Ràdio què va demanar a Bad Bunny en aquell moment.
5: Per aquest concert, el segon, ens va demanar ja un Range Rover, per només per ell, diguéssim. Yeah. El Range, una PlayStation, així que recordi, una PlayStation també. Bueno, ja és el que et deia, ja el segon any ja es veia vindre que era...
6: Més estrelleta.
5: Que tenia. Sí, més estrelleta. Sí, sí.
0: El d'avui serà el primer dels 12 concerts que Bad Bunny farà a Espanya, 10 d'ells a Madrid. En total, hi ha 600.000 entrades venudes. La Bola Negra, dirigida pels Javis, ha causat sensació al Festival de Cinema de Cannes i ha rebut una de les ovacions més llargues de la història del certamen. S'ha col·locat directament entre les màximes favorites a la Palma d'Or. El film, els creadors de les sèries Paquita Salas i La Messias utilitzen Federico García Lorca com a excusa per reivindicar la llibertat per viure l'homosexualitat. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
7: No intentes ocultar. És impossible.
8: Igual com l'any passat van viure l'efecte Cirat, aquest any La Bola Negra genera unes sensacions similars. És una pel·lícula complexa que combina tres trames en moments històrics diferents, abans i durant la Guerra Civil Espanyola i l'any 2017, que Javier Calvo i Javier Ambrosi fan confluir amb molta habilitat, amb un muntatge prodigiós d'Alberto Gutiérrez i la música i la fotografia excepcionals dels catalans Raúl Refri i Gris Jordana. És una pel·lícula carregada d'emoció i reivindicació embolcallada de poesia bellíssima i compacta que vol combatre la intolerància i honorar tots aquells que han lluitat pels drets LGTBIQ+, com el mateix Federico García Lorca.
21: Lo bonito de la peli justo es eso, decir, oye, no, ya está. Vivimos en un presente en el que, para honrar a la gente que ha luchado y que ha muerto, tenemos por lo menos que intentar ser felices. O sea, por lo menos, cuanto menos, intentar disfrutar de nuestra libertad y reivindicar que no se puede dar ni un paso atrás i que no se va dar.
8: Per això van decidir fer una pel·lícula gran, no de nínxol, diuen, on apareixen en papers secundaris Penélope Cruz i Glenn Close.
22: Todo lo que hemos hecho en esta película, digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué fuerza nos ha guiado para hacer esto? Y me doy cuenta de que lo que queríamos hacer era pues lo que hemos sentido viendo el cine que nos ha tocado, ¿no? Como el cine, las películas, lo que te hace soñar, lo que te lleva a lugares, lo contraviento, marea, todo tipo de climas, todo tipo de gente en la calle.
21: Cosas que te apetece ver como espectador, ver a Penélope, ver a Glenn, emocionarte. Yo eso que, o sea, hemos intentado hacer la peli que querríamos
22: ahí está Penélope Cruz subió.

0: Fa 20 anys Girona era una ciutat més vinculada a les arts escèniques i ara doncs, penso que podem afirmar que Girona ja s'ha convertit en el segon hub de la indústria musical a Catalunya després de l'àrea de Barcelona.
1: Entre els actes d'aniversari, al vespre hi ha el concert de Miguel Poveda i demà de la soprano Licea Vicent. El programa La Tarda de Catalunya Ràdio es farà també avui des de l'Auditori Palau de Congressos de Girona.
2: Antena 3 continuarà emetent el concurs Passava Palabra després que el Tribunal Suprem hagi obligat el canal a prescindir de la seva famosa prova final, coneguda com El Rosco. La sentència del Suprem impedeix Antena 3 continuar amb aquesta part del programa, però el responsable de 3 Media asseguren que el concurs continuarà en antena, almenys mentre no rebin la notificació de l'alt tribunal. El Suprem considera que El Rosco és una obra protegida per la propietat intel·lectual que pertany a l'empresa holandesa MCF. La Renaixença de Catalunya Ràdio ha recollit el premi al millor programa de ràdio dels Premis Ràdio Associació. El jurat ha destacat la proposta multimèdia de Catalunya Ràdio 3CAT i el Canal 33 per la qualitat tècnica i de so del programa, la música en directe i el bon equilibri entre col·laboradors i l'experiència immersiva del públic. El seu creador i presentador, el Peyu, ha aprofitat la seva intervenció en la gala de lliurament dels premis per fer un crit d'alerta sobre la situació del català.
3: I estic realment preocupat perquè ens dediquem a una cosa que sense catalanoparlants i sense gent que entengui el país amb el nostre marc mental acabarà desapareixent. I crec que l'única manera de solucionar-ho és legislar i ja està, no ha de ser tan complicat. Jo quan sento la ràdio, la gent que discuteix el percentatge del català a l'escola, hòstia puta, és el 100% i ja està, no hi ha un altre.
2: El Premi Ràdio Associació en Innovació ha estat per al programa de Catalunya Música la cinta de Mòbius de la matemàtica i músic Laura Ferrer.
4: Evitem el soroll.
5: Ens allunyem de les estridències.
4: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
5: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
6: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
4: Un informatiu sense presses.
5: Per donar context als grans titulars.
6: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Esports.
2: Ricard Isidro, bon dia.
7: Bon dia, Carme. El Barça farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevan d'Oslo, on demà jugarà la final de la Champions femenina contra l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez. A hores d'ara es podria comptar amb Caroline Graham, que ja ha rebut l'alta mèdica, mentre que Irene Paredes és dubte. Laia Aleixandri, tot i estar de baixa per una lesió al genoll, ha format part de l'expedició blaugrana a Oslo. La defensa, Ona Batlle, explica com ho afronten.
8: Anem amb tot, tenim moltes ganes. Almenys jo tinc l'experiència de dues, tinc tot un equip amb l'experiència de moltes més. Tenim moltes ganes, la veritat, amb molta energia. L'equip està també tranquil, sabem que és una final més, és un partit més. Al final és molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics. Però ja et dic que aquest també és un especial, un important, i volem emportar-nos una altra vegada cap a casa.
7: Uns 2.000 aficionats blaugranes acompanyaran l'equip.
6: 3CAT Info.
7: El Barça masculí Marc Bernal, en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, assegura que manté esperances de disputar el Mundial.
9: A la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país des de ben petit quan et criden a les inferiors ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos jo ho firmaria ara mateix.
7: Mentrestant, al Madrid, les eleccions a la presidència van prenent forma. L'empresari Enrique Riquelme va informar ahir a la Junta Electoral del Club Blanc les seves intencions de presentar-se a aquestes eleccions i demà té previst presentar l'aval necessari de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria aquest aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies a les últimes hores contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisión, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. A l'Espanyol, per la seva banda, un cop confirmada la permanència, ja fan valoracions. Per exemple, Edu Expósito assegura que Manolo González és la millor opció per la banqueta blanquiblava.
10: Para mí sí, yo creo que lo ha demostrado. Con un ascenso, sí que es verdad que tuvimos dos entrenadores más y también es parte de ellos ese ascenso. Luego una permanencia, con lo que eso costó y los que éramos también, ¿no?, que fue muy complicado, y otra permanencia al final. Después de cómo íbamos, pues igual no se le da tanto valor, pero tiene mucho, mucho valor otra permanencia y yo creo que debería ser el que esté liderando este grupo.
7: I nou contratemps per al Lleida Club de Futbol. Marc Torres, l'adjunt a la presidència.

0: admet que veu el futur de l'entitat molt compromès, ja que l'inversor que es va comprometre a fer-se en càrrec ha resultat ser un estafador.
1: Doncs ara mateix no hi ha futur, no tenim alternativa. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta.
0: Els Mossos han detingut el presumpte estafador i ara està sota investigació policial.
2: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
0: A la Lliga Sobal avui tenim un doble compromís català a les 9 del vespre, la 29a i penúltima jornada. El Granollers, que és quart, visita la pista del Bidassoa, que és tercer, en un duel d'alta volada, tal com subratlla el tècnic dels granollerins, Antonio Ramà.
3: Aquest és un partit que tothom vol jugar, on t'està jugant coses molt, molt positives, una classificació a la part més alta de la Lliga, un rival directe, un pavelló espectacular.
0: Mentrestant, el Barça, que ja és campió matemàticament, rebrà el Torrelavega, que és cinquè. El Giro d'Itàlia avui disputa la 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera categoria en els últims quilòmetres de l'etapa. El portuguès Afonso Eulàlio es manté com a líder de la general i ara té 33 segons de marge respecte a Jonas Vingegaard. Ahir triomfa el belga del Bahrain, Alex Segaert, després dels 175 quilòmetres de la 12a etapa des d'Imperia fins a Novi Liguri. En tennis, les catalanes Marina Bassols i Guiomar Maristany es juguen aquest matí passar el quadre principal del torneig de Roland Garros. Jugaran dues de les finals de la prèvia. Bassols contra la bielorussa Aleksandra Sasnovic i Maristany contra l'espanyola nascuda als Estats Units, Caitlin Quevedo. També informar-vos que el Lloret és nou equip de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins. Ahir, el Comitè Nacional de Competició va resoldre favorablement a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per l'alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que el Lloret va perdre contra els mataronins a l'última jornada. Ara, el Lloret obté, per tant, els 3 punts que havia perdut ara en la pista i, de retruc, supera el Malleu a la classificació i el conjunt usonenc, que inicialment pujava directament, ara haurà de disputar finalment la fase de descens contra el Vilafranca.
4: Dos quarts de 10 del matí, estem pendents del govern de Salvador Illa reunit a aquesta hora per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat per aquest any. Tot seguit els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada. El Departament d'Educació i els sindicats de l'ensenyament es tornen a reunir aquest migdia per negociar un acord que desencalli el conflicte del sector. La reunió d'ahir va constatar que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats, en especial pel que fa als augments salarials. I l'Audiència Nacional Espanyola bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, un cop l'ha imputat per tràfic d'influències. De tot això us hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara farem atenció al Congo, Uganda i al Sudan del Sud, que organitzen avui i demà una cimera d'urgència davant el brot d'Ebola, que ja ha fet 139 morts i en què hi ha uns 600 casos sospitosos. Des de Metges Sense Fronteres s'alerta de la situació de col·lapse en els hospitals de les zones més pròximes al focus. En parlarem amb Mercè Rocaspana, responsable mèdica de la Unitat d'Emergències de Metges Sense Fronteres a l'Estat espanyol. I Lleida celebra a partir d'avui una nova edició de l'Aplec del Cargol. S'esperen 17.000 collistes i se serviran 14 tones de cargols. La festa, que comença aquesta tarda amb lo Caragolasso, potencia aquest any l'espai pels visitants. En esports, recarga, destaquem.
0: Que el Barça femení farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevaal a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olímpic de Lió a la final de la Champions.
4: Avui continuarà l'ambient preestiuenc amb temperatures de 30 graus en moltes poblacions. A la costa s'esperen valors lleugerament per sota i al Pla de Lleida es pot arribar als 35 graus de temperatura. Només s'esperen algunes núvolades puntuals al Pirineu que difícilment deixaran pluja. Dos quarts de 10 i 2 minuts, com us dèiem, atents al govern, que aprovarà aquest matí els pressupostos de la Generalitat per aquest any, i després la consellera Alicia Romero els portarà al Parlament. I aquest cop sí, tindran els suports necessaris perquè s'aprovin. Entraran en vigor cap a mitjans del mes de juliol. Els comptes pugen a més de 49.000 milions i han incorporat més recursos per habitatge, educació, per reforçar el català, millorar la vida dels barris i dels pobles petits, i amb l'atenció posada també en la gent gran i en els joves. Són mesures pactades pactades els últims dies amb Esquerra Republicana i els Comuns. Però també estem molt pendents de la situació de l'Ebola al Congo, Uganda i al Sudan del Sud. Organitzen una cimera d'urgència avui i demà per intentar frenar el brot, que ja ve 139 morts, almenys ja 600 casos sospitosos. Burkina Faso, Elia Borràs.
5: La trobada reuneix els ministres de Salut de la República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal del virus, el Sudan del Sud i Uganda, on ja s'han declarat dos casos, un dels quals mortal. L'objectiu és traçar les línies de contenció i coordinació transfronterera davant d'una crisi de salut pública regional. Trish Newport és portaveu de Metges Sense Fronteres.
6: Tots els centres de salut on vam trucar van dir: estem plens de casos sospitosos, no tenim espai. Això serveix per fer-nos una idea de com és de caòtic tot ara mateix. El que és veritablement important és que aconseguim fer arribar el material sobre el terreny com més aviat millor.
5: El brot ja ha causat 139 morts i hi ha uns 600 casos sospitosos. Uganda ha suspès el transport des del Congo i s'ha posposat la cimera Índia-Àfrica prevista per aquest cap de setmana a Nova Delhi.
4: En podem parlar amb Mercè Rocaspana, que és responsable mèdica de la Unitat d'Emergències de Metges Sense Fronteres a l'Estat espanyol. Senyora Rocaspana, bon dia.
7: Hola, bon dia.
4: Està en contacte amb els equips de Metges Sense Fronteres sobre el terreny. Quina és la situació ara mateix?
7: La situació és que el brot està en aquest moment en dues províncies, confirmat a dues províncies del Congo, en diferents zones de salut, i de moment doncs encara està fora de control.
4: Es comença a detectar algun cas al Sudan del Sud? El brot d'Ebola s'està estenent més del que estava previst?
7: Doncs ara el normal és que surtin alertes a diferents zones, perquè tothom ara està molt, molt, molt pendent de que pugui haver persones que han tingut història de viatge, sobretot a la zona d'Ituri, que és la província més afectada, i és possible que surtin alertes i casos sospitosos a diverses zones que s'hauran de confirmar, òbviament.
4: Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen una cimera d'urgència avui i demà. Què és el que en podem esperar d'aquesta cimera?
7: Home, nosaltres esperem que es mobilitzin recursos, que es mobilitzin experts i que puguin arribar tots els materials necessaris, que es faciliti l'entrada de treballadors amb experiència prèvia, perquè es pugui donar el més abans possible tota l'expertesa en una situació que és molt complexa. I esperem que també hi hagi acords per poder tenir laboratoris mòbils sobre terreny a les diferents zones afectades, perquè en aquest moment una de les dificultats més importants que té aquest brot en concret és la dificultat de diagnòstic.
4: Ens podria concretar quina és aquesta ajuda externa que els caldria o quina seria prioritària? Podríem concretar-la?
7: Sí, en principi el que es necessita és persones que tinguin experiència sòlida en context de febres hemorràgiques, perquè una de les coses més importants a tenir en compte és la protecció del propi personal, perquè molts contagis succeeixen precisament fent tota la cura dels pacients, no? Llavors, aquestes persones que tenen cura dels pacients a les estructures sanitàries han de tenir una protecció adequada amb protecció específica per febres hemorràgiques. Llavors, tot aquell material s'ha de poder mobilitzar en quantitats importants i que siguin de la qualitat adequada. I llavors s'ha de poder formar a tot el personal perquè pugui fer servir tot aquest material de protecció adequadament.
4: El risc que el brot es converteixi en una epidèmia global és realment baix? No sé si hi ha alguna possibilitat que arribi algun cas aquí a Catalunya.
7: Bé, a veure, no es pot descartar res, òbviament, però creiem que està bastant localitzat a la República Democràtica del Congo. Sí que és cert que hi ha hagut aquests casos ja confirmats a Uganda i pot haver sospitosos a altres llocs. El fet que l'Organització Mundial de la Salut hagi decretat que això és una alerta d'interès internacional farà que els països puguin posar les mesures que considerin, no? de control. Però, en principi, a dia d'avui, on hi ha la necessitat i on hi ha realment les persones que estan patint aquesta epidèmia és sobretot a la província d'Ituri, al Congo, i la província del Nord Kivu.
4: Una última pregunta. La soca del virus que circula no és la més habitual, no? No sé quines característiques té respecte a d'altres brots.
7: Sí, nosaltres preferim no dir soca i diem espècie, perquè són virus diferents. És una família de virus que es diu ortoebolavirus, i dins d'aquesta família n'hi ha diversos. Llavors, un d'aquest és el que està produint aquesta epidèmia, que es diu Bundibugyo. És diferent del que ha provocat les epidèmies més habituals al Congo, que és un que abans li dèiem Ebola Zaire i ara li diem Ebola, i el tercer que produïa epidèmies prèviament és un que es diu Sudan. I aquest Bundibugyo només havia fet dues epidèmies en la història i per això aquest problema de diagnòstic que us comentava és perquè en principi al Congo totes les seves mecanismes d'alerta que funcionen bastant bé perquè el Congo té experiència, és un país on ha tingut 17 epidèmies de malaltia d'Ebola. Els tests de diagnòstic que tenies estaven basats en el tipus Ebola, no en el tipus Bundibugyo, i per això al principi va haver una mica aquesta confusió de que els primers casos eren negatius, però clar, eren negatius, diguem, per l'espècie Ebola i no per l'espècie Bundibugyo, perquè no existia la manera de fer el test en el Congo en aquell moment.
4: Mercè Roquespana, responsable mèdica de la Unitat d'Emergències de Metges Sense Fronteres a l'Estat espanyol, i agraïm que ens hagi atès i esperem que rebin tots els mitjans que necessitin per fer front a la mesura possible a aquesta epidèmia. Gràcies, molt bon dia.
7: Molt bon dia, gràcies.
2: Trescat Info.
8: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
9: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
8: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
9: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
2: Tresca Info.
4: Més coses. El règim de l'Havana difós un vídeo satíric del secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, fill de cubans que van marxar de l'illa quan hi va esclatar la revolució castrista. Una sàtira que apareix després que Rubio hagi amenaçat Cuba d'imposar-li un canvi de règim. El vídeo hi surt Rubio en format de marioneta Muppet, fent un discurs a la Casa Blanca, a qui s'anomena The Blonde House, és a dir, la Casa Rubia, i on justifica la política de bloqueig i embargament de Washington contra l'Havana.
10: Hoy vamos a aprender cómo hacer que un país pida ser invadido. El primer paso es cortar el combustible. Les dices a todos los países que si le venden petróleo a Cuba, les va a ir muy, muy mal. ¿Cómo le llamamos a eso? Sanciones por la democracia.
4: El vídeo anomena el secretari d'Estat el Gusano Rubio. Gusanos és com es refereix al règim de l'Havana als exiliats cubans de Miami, la ciutat on va néixer Rubio al 1971. I a Irlanda hi ha un cas que recorda el de George Floyd als Estats Units, segur que ho tenen a la memòria. Un ciutadà d'origen africà va morir la setmana passada asfixiat per uns guardes de seguretat d'un centre comercial de Dublín que el retenien després d'una denúncia per robatori. El govern exigeix una investigació a fons després que s'hagi viralitzat el vídeo dels fets. Londres, Quim Olivares.
11: En el vídeo s'hi pot veure com personal de seguretat d'uns magatzems al centre de Dublín redueixen i li posen el genoll al coll al suposat autor d'un furt. És Ibs Sakila, d'origen congolès, que està de boca terrosa. Pocs minuts després acaba inconscient i declarat mort. Molts ho comparen amb l'asfíxia de l'afroamericà George Floyd a mans de la policia nord-americana. Sentim aquest universitari.
12: We call this George Floyd moment.
13: L'anomenem un moment George Floyd perquè ha passat en la mateixa situació el mateix. No puc creure que passés als Estats Units el 2020 i després hagi passat a Irlanda el 2026. És una imatge molt dolenta del poble irlandès.
11: Centenars de persones van protestar ahir davant del Parlament irlandès per demanar justícia. La policia ha obert una investigació i espera el resultat de l'autòpsia de la víctima.
4: Adeu al programa The Late Show de Stephen Colbert als Estats Units, un espai d'entrevistes i gags que ha incomodat el president Trump fins al punt que es vincula el comiat a les seves pressions després d'una dècada d'emissions. La cadena responsable ho justifica per la caiguda dels ingressos publicitaris. Anem ara a Washington, corresponsal Oriol Serra.
14: La cancel·lació d'un dels programes nocturns amb més audiència de la història de la televisió nord-americana és una nova mostra de l'amenaça que l'administració de Donald Trump suposa contra la llibertat d'opinió i d'expressió als Estats Units. Paul McCartney ha estat l'últim entrevistat al Late Show de Stephen Colbert i ha aprofitat per a ironitzar sobre el moment polític que travessen els nord-americans.
15: Això és el que pensàvem que era Amèrica. La terra de les llibertats. La democràcia més gran. Bé, almenys ho era. I confio que encara ho sigui. Sure.
14: La cadena CBS, filial de Paramount, argumenta manca d'ingressos publicitaris, però ningú se li escapa que els tentacles de Trump han aconseguit la supressió del programa. El Late Show de Stephen Colbert s'ha acomiadat després d'11 anys en antena.
4: De retorn a casa, la Deo Montsant és la primera del país que aposta per l'Amèrica Llatina per exportar el seu vi davant la caiguda de vendes als Estats Units i al nord d'Europa. La política arancelària de Trump ha provocat que el país nord-americà hagi frenat gairebé tota la importació del vi que produeixen els cellers que la Deo té al Priorat i a la Ribera d'Ebre. Tarragona, Ricard Buigues.
16: La Deo Montsant ha passat d'exportar el 40% de la seva producció al 25% actual. La saturació dels mercats tradicionals europeus, els aranzels dels Estats Units i l'estancament del mercat català han fet que el Consell Regulador hagi decidit organitzar la primera missió a Mèxic i Costa Rica. La presidenta de la Deo, Pilar Just, ha explicat a 3CAT Info que és un mercat que dominen les Deos espanyoles i on la presència catalana és gairebé inexistent.
17: Aquests vins espanyols són els primers vins d'importació d'aquests països, però clar, també busquen ara coses noves, no? Estan una mica també cansats del de sempre, no? I busquen nous vins d'altres regions. I, bueno, i nosaltres hem entrat allà i bueno, l'acollida ha sigut perfecta.
16: Just diu que als importadors els ha sorprès la qualitat del vi i el discurs que el vincula amb la terra i el paisatge. El vi de la Deo sempre ha estat preuat a l'estranger, al mercat dels Estats Units, i feien cap als vins més cars. Ara la situació és molt diferent.
17: Fins que no van arribar els arancels, el primer mig any, tots els importadors van comprar el que no estava escrit, és a dir, van comprar més en 6 mesos que el que havien, van doblar el que havien fet l'any anterior. Però clar, ara des dels arancels és quasi bé zero.
16: La Deo Montsant també aposta pel mercat asiàtic on dominen els vins francesos i italians. Fa temps que es poden trobar ampolles de la denominació d'origen a Xangai i Pequín. Al juny aniran a Seul, a Corea del Nord, on l'objectiu és tancar noves comandes.
4: El Departament d'Agricultura enviarà un requeriment legal per aturar el rodatge d'una pel·lícula en una zona forestal de Sant Cugat del Vallès restringida per la pesta porcina africana i on s'han localitzat sengles infectats. A la zona de rodatge, l'antic camp de golf de Sant Joan, ja s'hi han construït escenaris de la pel·lícula i compta amb el permís de la Generalitat. Tot i això, segons ha informat TV3, els agents rurals s'han adonat que el tancament perimetral que havia de garantir les mesures de bioseguretat no és correcte i per això s'aturaran les feines del rodatge fins que es compleixi la normativa. Sigui com sigui, el permís per rodar aquesta pel·lícula el consideren contradictori veïns de la zona.
18: Lo que no me parece bien es que no nos dejen entrar a nadie al bosque y ellos sí puedan entrar. Si hay problemas de jabalí para uno, hay problemas de jabalí para todos.
19: Demanaria que obrin l'espai, que al final per les persones, pels animals de companyia, és necessari. Si l'obren per fer una pel·lícula, per què no el poden obrir per nosaltres?
4: La pel·lícula és una producció de Hollywood protagonitzada per l'actor Russell Crowe. 9:45 del matí. Actualitzem la situació del trànsit i del transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia. A hores d'ara tenim molta calma a les carreteres, sense incidències destacades. Normalitzada ja la situació a la C33 a la Llagosta, sentit Granollers, trànsit ja fluït en aquest punt, on recordem-ho, hi ha hagut un accident. I pel que fa al transport públic, recordem que els trens que circulen entre Reus i la Plana Picabuixons tenen demores per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover. Això afecta línies com la R14 i la R15, on hi ha trens que circulant amb uns 40 minuts de retard. És tot.
4: El temps. I Jofre Genué.
21: Aquesta matinada les temperatures han pujat una mica més, però sobretot l'ascens més notable s'ha notat a alta muntanya, reflexa de l'arribada d'aquesta bombolla d'aire càlid que s'instal·la a sobre de casa nostra a partir d'avui, arribant al seu màxim, i que sembla que voldrà quedar-s'hi força dies, fins i tot també a l'inici de la setmana que ve. Per tant, aquestes temperatures que estem tenint tindran continuïtat. Avui, fins i tot, esperem que el termòmetre toqui sostre amb els primers valors de l'any de 35 graus a les zones més càlides de ponent del Pla de Lleida i en general moltes temperatures de 30-31 a l'interior, fins i tot en algunes valls del Pirineu, i temperatures també altes, però més frenades, òbviament, a la façana litoral per la influència de la temperatura del mar. Hi ha hagut mínimes entre els 18-19 graus al voltant de la costa central, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, i els valors més baixos, doncs aquests 5 graus a Das o 6 a Prades, amb aquests valors que no han baixat dels 9-8 graus a alta muntanya. Tarda amb alguna nuvolada en el Pirineu, difícilment amb precipitacions, potser al llarg del cap de setmana la mateixa calor ajudi a la formació d'alguna petita tempesta, algun ruixadet al Pirineu, bàsicament, i més probable a partir de diumenge.
22: Tresca Info.
23: Hi
1: ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
3: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
4: 3:15 i 3 minuts. A Lleida se menjaran entre avui i diumenge 14 tones de cargols. És la xifra més destacada d'un aplec del cargol de rècord que tindrà gairebé 17.000 collistes. La festa, que comença aquesta tarda amb lo caragolasso, potencia aquest any l'espai pels visitants. Lleida, Noelia Caselles.
22: I és que l'aplec podria créixer perquè té colles en espera i gent que voldria formar part de les colles que ja hi participen, però l'espai no ho permet. Per això s'intenta que tothom que hi va, però que no és penyista, visqui la festa gairebé com si ho fos. Ferran Perdrix és el president de la Federació de Colles.
23: Pensar que l'aplec és una festa tancada, una festa per collistes i que no aporta res amb algú que la vingui a veure, jo penso que ja ho hem de deixar de banda. L'aplec és una festa oberta, una festa que la gent que ve s'ho passa bé, que pot fer moltes activitats culturals i gastronòmiques i que realment és molt més amigable i molt més una experiència molt més positiva pel visitant que moltes altres festes.
22: Per als visitants, aquest any s'estrena una gran carpa com si fos una gran colla per a més de mig miler de persones. S'hi oferiran tastos de cargols i gastronomia lleidatana. Aquest any hi ha 124 colles i, com l'any passat, durant la nit es controlarà l'accés al recinte. Com a novetat, dissabte s'avança a les 7 de la tarda l'horari en què es controla l'accés. El tret de sortida es donarà a 7:45 del vespre, avui amb lo cargolasso, aquest any amb l'actor Xavi Bertran, conegut, entre d'altres, pel seu paper de lo cartanyà com a convidat.
4: El nombre de colles de l'aplec del cargol que venen de fora de la ciutat de Lleida ha anat creixent en els últims anys. Ja són una desena i molts dels seus membres ja hi havien participat abans de forma individual. N'hi ha una de la Catalunya Nord, l'única de fora de l'estat espanyol. Lleida, per Joan Álvarez.
24: La colla Tinc Cargols acull gent de Perpinyà, de Tolosa, de Montpellier i d'altres poblacions de França. La integren mitja entrada de persones, tot i que hi participa des del 2017. Alguns dels seus membres viuen l'aplec des dels seus orígens. És el cas del Pere Gil, que diu que els francesos queden bocabadats.
25: Al·lucinen, al·lucinen, perquè veure aquesta festa, aquesta impressió de gent, que aquí a França això no es veu. L'aplec del Caragol, jo per mi, és un model.
24: Aquest any s'estrena la colla La Piranaica amb veïns del Pallars, la Vall d'Aran i el Turgell. Són una setantena de membres que aprofitaran l'aplec per donar a conèixer els productes gastronòmics del seu territori. Jordi Camp n'és un dels integrants.
26: El dissabte, ja a les 12, fem una mica de vermut abans del dinar, amb l'allioli de Codony, amb el paté de Lladal, amb el formatge de Tupiques de Lladal, amb el xolís.
24: També hem parlat amb la colla Li farà el Carracina, que hi participa per segon any. La forma 180 persones procedents d'Alcarràs. Carme Mas n'és membre.
27: Ja venim d'espírit una mica penyista perquè Alcarràs sabeu que fa molts anys va néixer tot el tema de les penyes i ens feia gràcia viure-ho de dintre, no? Molta gent ho havia viscut de fora, vinguent de convidat.
24: Colles, en definitiva, que demostren com l'aplec és una festa que va més enllà de la ciutat de Lleida i fins i tot del país.
4: Doncs ja ho sabeu, per si no teniu plans aquest cap de setmana. I parlant de cinema, The Mandalorian en Grogu és la primera pel·lícula d'un univers Star Wars en 7 anys. Recupera els personatges de la sèrie de Disney Plus que viuen una nova aventura junts. És l'estrena destacada de la setmana juntament amb la catalana Cowgirl i les franceses Assassinat a una tercera planta i Love Me Tender, Marc Garriga.
28: I can use some information. Després d'uns anys de decisions desafortunades, Disney es recolza en el seu millor actiu dels últims anys per recuperar l'èxit de la franquícia creada per George Lucas. La sèrie de Mandalorian va sumar un nombrós públic jove nou, sobretot gràcies a un personatge que és la millor troballa de l'univers Star Wars des de la trilogia original, el simpàtic Grogu, conegut inicialment com a Baby Yoda, i aquest públic va dirigit sobretot una pel·lícula on els fans també trobaran picades d'ullet a personatges de pel·lícules anteriors. No cal ser un expert per gaudir-la, és un film d'aventures de ciència-ficció inofensiu, sense complicacions, com si fos un episodi ampliat de la sèrie, pura diversió de cinema de crispetes i doble sessió de tarda. L'únic que es troba a faltar és la música de John Williams i una miqueta més d'èpica.
29: Lluís Simonex,
0: pour notre fils de 8 ans, on fait une semaine sur deux.
28: Vicky Cripps, una de les actrius europees més reconegudes dels últims anys, protagonitza Love Me Tender, un drama familiar sobre una dona que perd el fill quan el seu marit s'assabenta que ella té aventures amb altres dones i ell en reclama la custòdia absoluta. És un melodrama commovedor i elegant que brilla sobretot per les seves interpretacions.
5: El crime était presque parfait. C'était sans compter sur votre humble serviteur.
28: Des de França arriba també Assassinato en la tercera planta, una deliciosa comèdia d'intriga que homenatja els clàssics del cinema de misteri, amb ulls sobretot a la cinematografia d'Alfred Hitchcock. Un entreteniment lleuger, divertit, curiós i amb molt de suspens.
6: No pot anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
7: Si sa vaca és més rara que les merles blanques.
28: Completen les novetats dues estrenes en català. Cowgirl, una dramèdia rural catalana amb Isabel Rocati, Pep Moner i Carlos Cuevas, i el drama romàntic libanès Un món fràgil i meravellós. A més, arriben la cinta de terror sobrenatural El passajero nocturno, el thriller d'acció Beast, la bèstia, ambientada en el món de la lluita lliure, el drama italià basat en fets reals Les catadores de Hitler i la tunisiana Tres mujeres, que va competir aquest any a la Berlinale.
4: I Trem dona avui el tret de sortida a una nova edició del Tribulosi, el Festival Poètic de les Arts, que fins diumenge omplirà la capital del Pallars Jussà de poesia, música, dansa i arts visuals. Trem, Pau Rovira.
8: El festival arrenca aquesta tarda amb l'espectacle de dansa poètica Imago, de la companyia Contemporànies, a l'espai cultural La Lira. La proposta explora la transformació de la identitat a través del cos i el moviment. I és que Tribulosi, una paraula pallaresa que refereix a la rauxa, farà honor al seu nom. Durant el cap de setmana, el festival inclourà també tallers de poesia als instituts de Tremp, amb Josep Pedrals, cercaviles musicals pels carrers del municipi i un homenatge al poeta Antoni Fortuny i Feliu, amb música, lectures i molta participació de veïns i entitats locals. Josep Puiggròs, poeta i coordinador del Tribulosi, remarca la importància d'acostar la poesia a la gent.
9: Hi ha vegades que molta gent potser se la trobarà, no vindrà després. El típic recital de poesia hi vas després, quasi bé, és a dir, no te'l trobes, no? Doncs aquí tenim, donem també, volem donar aquesta possibilitat també de que te'l trobis, vas pel carrer i dius, ostres, què és això que estic veient, no? Que és, ens portem al carrer a, potser amb una altra disciplina, amb circ, amb dansa, amb música i amb poesia també.
8: Dissabte, cercavila poètica de la companyia La Dinamo, amb músics tocant funk sobre bicicletes pels carrers de Tremp. La programació es tancarà diumenge amb un vermut poètic i la inauguració d'un mural artístic inspirat en un poema de Meritxell Nus.
4: Esports. Ricard Isidro, bon dia.
10: Bon dia. El Barça s'entrenarà avui a l'estadi Ullevan a Oslo, on demà jugarà la final de la Champions femenina contra l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez. A hores d'ara es podria comptar amb Caroline Graham, que ja ha rebut l'alta mèdica, mentre que Irene Paredes encara és dubte. Una altra blaugrana, la defensa Aisha Cámara, exposa com afronta aquesta final en la seva temporada de debut al primer equip.
12: Al final és un gran partit i la motivació ve sola, però veig bastant bé a l'equip mentalment. Són jugadores que ja han jugat grans partits en grans escenaris i les veig molt preparades. Si guanyem la Champions, hauré complert un somni.
10: Laia Alexandri, tot i estar de baixa per una lesió al genoll, ha format part de l'expedició blaugrana a Oslo. Uns 2.000 aficionats blaugranes acompanyaran l'equip. Per cert, si el Barça guanyés la Champions, la celebració seria diumenge, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
3: 3CAT Info.
10: El Barça masculí Marc Bernal, en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, assegura que manté esperances de disputar el pròxim Mundial.
13: A la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país. Des de ben petit, quan et criden a les inferiors, ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix.
10: Mentrestant, a Madrid, les eleccions a la presidència van prenent forma. L'empresari Enrique Riquelme va informar ahir a la Junta Electoral del Club Blanc les seves intencions de presentar-se a aquestes eleccions i demà té previst presentar l'aval de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. A l'Espanyol, per la seva banda, un cop confirmada la permanència, ja fan valoracions. Per exemple, el migcampista Edu Expósito assegura que Manolo González és la millor opció per la banqueta blanquiblava.
29: Para mí sí, yo creo que lo ha demostrado. Con un ascenso, sí que es verdad que tuvimos dos entrenadores más y también es parte de ellos ese ascenso. Luego una permanencia con lo que eso costó y los que éramos también, ¿no? Que fue muy complicado. Y otra permanencia al final. Después de cómo íbamos, pues igual no se le da tanto valor, pero tiene mucho, mucho valor otra permanencia y yo creo que debería ser el que esté liderando este grupo.
10: Expósito també beneeix l'arribada de Monchi com a nou director esportiu. Serà presentat dimarts.
3: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
10: El Lloret és nou equip d'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins. Ahir, el Comitè Nacional de Competició va resoldre favorablement a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que el Lloret va perdre contra els mataronins a l'última jornada. Ara, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i supera el Manlleu a la classificació. El conjunt usonenc, que inicialment pujava de forma directa, ara haurà de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca.
3: 3CAT Info.
10: A la Lliga Sobal, avui doble compromís català a partir de les 9 del vespre a la 29a i penúltima jornada. El Granollers, que és quart, visita la pista del tercer, el Bidasoa. El tècnic Antonio Rama, del Granollers, creu que serà un duel d'alta volada.
1: Aquest és un partit que tothom vol jugar, on t'està jugant coses molt, molt positives, una classificació a la part més alta de la Lliga, un rival directe, un pavelló espectacular.
10: Mentrestant, el Barça, ja campió, rebrà el Torrelavega, que és cinquè.
3: 3CAT Info.
10: En tennis, les catalanes Marina Bassols i Guiomar Maristany juguen a les 11 a passar el quadre principal del torneig de Roland Garros. Jugaran dues de les finals de la prèvia. Bassols contra la bielorussa Alexandra Sasnovich i Maristany contra l'espanyola nascuda als Estats Units Caitlin Quevedo. Per cert, una altra catalana, Paula Badosa, ha anunciat la seva reaparició en la competició després de quasi 50 dies d'absència obligada per un bloqueig mental. La de Begur tornarà en un torneig menor, un 8-250 a Den Bosch, als Països Baixos, que serà un torneig sobre herba. També en tennis, la jugadora d'origen rus Oksana Selekmeteva, de 23 anys i que resideix a Barcelona des dels 14 anys, amb la família, ha rebut la nacionalitat espanyola i podrà ser convocada per a la Billie Jean King Cup, defensant a Espanya. Selekmeteva és actualment la número 89 del món. I afegirem que el Giro d'Itàlia avui es disputa la 13a etapa, seran 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera categoria en els últims quilòmetres de l'etapa. El portuguès Eulàlio es manté com a líder de la general, amb 33 segons de marge sobre Jonas Vingegaard. Ahir triomf per al belga del Bahrein, Alex Segaert, a la 12a etapa. En bàsquet, avui comença la Final Four de l'Eurolliga al pavelló OHK d'Atenes amb les semifinals. A partir de les 5, Olympiacos-Fenerbahçe, i a les 8, València-Madrid.

0: El govern entra aquest matí al Parlament els pressupostos. Un cop aprovats en un Consell de Govern extraordinari, la consellera Alícia Romero serà l'encarregada d'entregar-los al president de la cambra, Josep Rull, i de presentar als grups parlamentaris uns comptes que pugen a més de 49.000 milions d'euros. El Departament d'Educació i els sindicats de l'ensenyament es tornen a reunir aquest migdia per negociar un acord que desencalli el conflicte del sector. La reunió d'ahir va constatar que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats, especialment pel que fa als augments de sou. El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen avui i demà una cimera d'urgència davant el brot d'Ebola, que ja ha fet 139 morts i on hi hauria uns 600 casos sospitosos. Des de Metges Sense Fronteres s'alerta de la situació de col·lapse en els hospitals de les zones més pròximes als focus. I l'OTAN celebra l'anunci de Donald Trump d'enviar 5.000 tropes addicionals a Polònia. El secretari general de l'Aliança Atlàntica, però, defensa també que l'objectiu segueix sent que Europa redueixi la dependència militar dels Estats Units. Els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN es reuneixen avui a Suècia. Els activistes catalans de la flotilla per Gaza arribaran finalment demà a Barcelona des d'Istanbul, on encara han de passar algunes revisions mèdiques. Els portaveus de la missió de suport a Gaza denuncien abusos i agressions per part de l'exèrcit i les forces de seguretat israelianes. Cada dia de mitjana es multen 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Són dades dels Mossos del 2025, que us avança 3Cat Info. Les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. Pèrdues de prop d'un 14% de les accions de l'empresa de perfumeria Puig després de l'anunci de rebuig de la fusió amb el gegant nord-americà de la cosmètica Estée Lauder. L'operació hauria creat un gegant del sector només per darrere de la marca L'Oréal. I Bad Bunny oferirà avui el primer dels dos concerts a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a l'inici de la seva gira europea de Debí tirar más fotos. El d'avui serà el primer dels 12 concerts a Espanya, 10 dels quals a Madrid. En total hi ha 600.000 entrades venudes.
1: Esports.
2: El Barça femení farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevall, a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olímpic de Lió a la final de la Champions, mentre que l'empresari Enrique Riquelme presentarà demà l'aval de 185 milions d'euros per poder-se presentar a la presidència del Real Madrid. Un cop validat, les eleccions serien el 7 de juny. I a la Lliga Sobal d'handbol, a la penúltima jornada, a partir de les 9, Barça, Torrelavega i Bidasoa-Granollers en un duel per la tercera posició.
0: Ens queda el titular del temps. Temperatures una mica més elevades avui, que arribaran als 30 graus a l'interior del país i Valls del Pirineu, als 35 al Pla de Lleida. I a la costa les temperatures quedaran més frenades, poc per sobre dels 25 graus. Ambient gairebé d'estiu, amb sol i només alguns núvols poc importants de tarda al Pirineu.
1: 3Cat Info.
0: Passen 3 minuts i mig de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech. El govern ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per aquest any, uns comptes que ara sí que tindran prou suports per tirar endavant, no com els del febrer, que Salvador Illa va retirar perquè no tenien el suport d'Esquerra. Els pressupostos, que pugen a més de 49.000 milions, inclouen les partides pactades els últims dies amb els republicans i els comuns, més recursos per habitatge, per educació, també per al reforç del català i per als barris i els pobles petits. La consellera Alícia Romero els ha d'entrar al Parlament en els pròxims minuts, els lliurarà el president de la cambra, Josep Rull, i després els presentarà als grups polítics. Es preveu que estiguin definitivament aprovats a mitjans de juliol. Seran els primers pressupostos de la Generalitat des del 2023. Quan aquest fet es produeixi, quan aquests comptes entrin oficialment al Parlament, i connectarem en directe. Mentrestant, seguim altres qüestions del dia d'avui. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir aquest migdia per negociar un acord que pugui desencallar el conflicte del sector. La reunió d'ahir va constatar que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats, especialment pel que fa als augments salarials. Mestres i professors demanen un increment de 500 euros mensuals, una quantitat que el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, considera inassumible. Tot i això, veu marge per a l'acord.
3: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant, perquè entenem doncs, que bueno, hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
0: El sindicat majoritari USTEC avisa que si no es concreta una proposta d'augment salarial, les mobilitzacions d'aquí a final de curs aniran a més. Iolanda Segura és portaveu del sindicat.
4: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: Precisament el sindicat CGT, Intersindical i COS van marxar ahir a mitja reunió perquè no es va debatre a fons la qüestió salarial, però insisteixen que tenen voluntat de negociar.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen una cimera d'urgència avui i demà per intentar frenar el brot d'Ebola que ja ha causat 139 morts. Almenys hi ha 600 casos sospitosos. Burkina Faso, Elia Borràs.
5: La trobada reuneix els ministres de Salut de la República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal del virus, el Sudan del Sud i Uganda, on ja s'han declarat dos casos, un dels quals mortal. L'objectiu és traçar les línies de contenció i coordinació transfronterera davant d'una crisi de salut pública regional. Trish Newport és portaveu de Metges Sense Fronteres. Every health
6: facility they called. Tots els centres de salut on vam trucar van dir: estem plens de casos sospitosos, no tenim espai. Això serveix per fer-nos una idea de com és de caòtic tot ara mateix. El que és veritablement important és que aconseguim fer arribar el material sobre el terreny com més aviat millor.
5: El brot ja ha causat 139 morts i hi ha uns 600 casos sospitosos. Uganda ha suspès el transport des del Congo i s'ha posposat la cimera Índia-Àfrica prevista per aquest cap de setmana a Nova Delhi.
0: I l'OTAN celebra l'anunci de Donald Trump d'enviar 5.000 tropes addicionals a Polònia. El secretari general de l'Aliança Atlàntica, Mark Rutte, però ha defensat també que l'objectiu continua sent que Europa redueixi la dependència militar dels Estats Units. Trump va justificar ahir l'enviament de més soldats a Polònia per la bona relació amb el president del país de tendència ultraconservadora, i Rutte ha defensat avui la maniobra. Brussel·les, Bruno Fortea.
7: Rutte suggereix que les afinitats polítiques poden jugar un paper a l'hora de prendre decisions dins del marc de l'OTAN. Per això recorda que la seva és una aliança de països democràtics.
8: És la gran diferència amb la Xina o Rússia. Som una aliança democràtica i una aliança militar. I això vol dir que les decisions sempre estaran guiades per motius militars i polítics.
7: Garanteix que els Estats Units continuaran implicant-se en la seguretat d'Europa mentre els aliats del vell continent persegueixen l'objectiu d'augmentar la despesa en defensa.
8: Els Estats Units tindran un paper clau a Europa pel que fa a la defensa nuclear i convencional, però el que estem veient és un procés gradual en què els europeus fan passos endavant.
7: I diu que cal reduir més la dependència militar dels Estats Units. En paral·lel, també ha criticat les diferències que diu que hi ha entre els aliats europeus a l'hora de, per exemple, ajudar Ucraïna. Diu que n'hi ha alguns que han gastat molt i d'altres que menys. Per fer-ho més equitatiu, ha proposat que cada aliat destini de forma fixa el 0,25% del seu PIB per comprar armes a Kíev.
0: I els activistes catalans de la flotilla per Gaza arribaran finalment demà a Barcelona des d'Istanbul, on encara han de passar algunes revisions mèdiques i descansar després de la deportació des d'Israel. Ho ha confirmat el ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, a la seva arribada a la reunió de ministres estrangers de l'OTAN.
9: Aquellos que han requerido atención sanitaria, y ha habido cuatro que lo han requerido, la han recibido, y también se está documentando a tres ciudadanos que lo necesitaban.
0: El portaveu de la flotilla, Pablo Castilla, ha denunciat a 3CAT Info els abusos que van patir els membres de la missió per part de l'exèrcit i les forces de seguretat israelianes.
10: Hem tingut la constància pel nostre equip d'advocats en el terreny on han constatat episodis de violència extrema, fins i tot alguns de violència sexual, on hi ha hagut dotzenes de persones que presentaven símptomes aparentment de costelles trencades amb dificultat per respirar, obligades d'estar agenollades amb aquesta humiliació constant.
1: 3CAT Info.
0: 5 minuts i arribarem a un quart d'11. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat. Són dades del 2025 que avança la policia a aquesta emissora. Segons el Servei Català de Trànsit, les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. Miquel Jarque.
11: L'any passat, els Mossos de Trànsit van multar 6.200 conductors, 700 més que l'any 2024. La majoria de sancions es van aplicar a carreteres i autopistes. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
12: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que El que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
11: Després de l'increment de xocs per darrere a l'AP7 l'any 2019, coincidint precisament amb l'alliberament de l'autopista, en els últims 4 anys aquesta xifra d'accidentalitat es manté entre el 25 i el 30%. Afortunadament és un accident que, tot i que acostuma a implicar diversos vehicles, provoca poques víctimes greus i menys d'un 1% de mortalitat. Deixant de banda la minoria de conductors incívics que s'amorren i assetgen els vehicles que van al davant, l'alta accidentalitat a la carretera s'explica, segons Llatge, per no saber calcular la distància de seguretat.
13: La infravalora, és a dir, nota com segura una distància de seguretat que en realitat no ho és. D'acord? Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acaba en què el que va darrere no pot reaccionar i és així de clar, és pura física.
11: El codi de circulació no detalla de forma precisa quina és la distància de seguretat òptima perquè sempre dependrà de la velocitat. Com a orientació es recomana localitzar un punt a la carretera, com ara un arbre o un senyal, i calcular 3 segons des que hi passa el vehicle del davant. La sanció per no respectar la distància és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts, unes multes que aniran decaient a mesura que generalitzin els assistents de conducció a tots els cotxes i, sobretot, amb l'arribada en un futur del cotxe autònom.
0: Seguim amb més notícies. Agents rurals i tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua investiguen un vessament al riu Ter d'ahir al vespre a Manlleu. La pudor va ser molt intensa des de les 6 de la tarda a la 1 de la matinada. Aigües de Vic i Aigües d'Osona van haver de parar durant unes hores les captacions d'aigua a Manlleu. Nàtia Dell.
14: L'ACA va rebre l'avís del SECAT a les 8 del vespre per gasoil o dissolvent al Ter, provinent possiblement de la canonada de pluvials del municipi, és a dir, de la xarxa que evacua la pluja, tot i que no se sap exactament quin és l'origen. Segons l'ACA, la depuradora no presentava cap anomalia. Durant unes quantes hores es va sentir una pudor molt forta a tota la ciutat, una pudor ofensiva. L'ACA va avisar les captacions d'aigua avall perquè prenguessin mesures i també a l'Ajuntament per investigar i fer-ne el seguiment. Protecció Civil del consistori està actuant i ha enviat una cua per extreure del riu tot el carburant que sigui possible. La captació d'aigua es va haver de parar a la zona de Malàs amb el risc de deixar sense aigua diversos municipis, però no es va arribar a aquest extrem. Els tècnics han estat tota la nit en alerta, però ara la situació ja s'està normalitzant. S'han intensificat els controls tant Aigües de Vic com Aigües d'Osona per assegurar la qualitat de l'aigua.
0: En economia, patacada de les accions de l'empresa de perfumeria Puig, els títols de l'empresa catalana cauen amb molta força, a prop d'un 14% després que hagi renunciat a fusionar-se amb el gegant nord-americà de la cosmètica Estée Lauder. Les dues empreses han trencat les negociacions que mantenien, segons explica Puig, no s'han posat d'acord per combinar els seus models i era complicat encaixar els interessos de les famílies i dels petits accionistes. La companyia catalana afirma que se centrarà en el seu propi pla de negoci, que passa per augmentar la seva cartera de marques i continuar reforçant la seva posició en el sector de la bellesa premium. Estée Lauder també ha emès un comunicat en el mateix sentit. La integració de les dues empreses hauria creat un grup amb un valor borsari d'uns 35.000 milions d'euros i s'hauria situat com el segon més gran en l'àmbit de la cosmètica i la perfumeria, només per darrere de L'Oréal. I els treballadors de Ficosa, Viladecavalls, al Vallès Occidental, estan en vaga en contra d'un ERO que afecta 113 empleats de la planta productiva i un expedient de regulació temporal d'ocupació per a 38 més del Departament d'Enginyeria. La plantilla, que integra 880 persones, considera insuficient l'oferta que ha presentat la direcció d'aquesta companyia catalana del sector de l'automoció. 28 dies d'indemnització en 15 mensualitats per als afectats per l'ERO. Soler Bertran, presidenta del comitè d'empresa de Ficosa, n'ha parlat a 3CAT Info.
15: És una empresa que té beneficis, és una empresa que ha rebut 13 milions d'euros en ajudes públiques, que té ventes rècords, i això, intentar acabar amb els llocs de treball per una misèria, això la planta i els treballadors i les treballadores no ho veuen.
0: La pròxima reunió amb l'empresa serà dimarts que ve. Aquest matí la plantilla vota si mantenen la vaga o bé aturen la mobilització a l'espera del que dimarts la direcció posi sobre la taula. Hem arribat a un quart d'11, connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
16: Molt bon dia. A aquesta hora destaquem diverses incidències. Hi ha retencions a l'AP7 entre Vilafranca i Santa Margarida i els Monjos, sentit Barcelona, perquè hi ha hagut un accident que ha obligat a tallar la via uns minuts. Ara hi ha un carril tallat en aquest punt. Un altre accident a l'enllaç entre la C58 i la C33 a Montcada, cap a les rondes de Barcelona, genera lentitud també, especialment a la banda de la C33 des de Montcada.
0: Clàudia, perdona, hem de deixar aquí aquesta connexió, hem de marxar en directe cap al Parlament. Reprendrem de seguida el trànsit. Fins ara.
16: Fins ara.
0: I connectem amb en Jordi Corbalan. El tenim fent aquest seguiment. Entra en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat ja al Parlament de manera oficial. Jordi, molt bon dia. Explica'ns.
17: Bon dia des del Parlament. Efectivament, la consellera d'Economia, Alícia Romero, acaba d'entrar al despatx d'audiències del president del Parlament, Josep Rull, que també ara mateix entra al despatx. I d'aquí a uns segons veurem la imatge de la consellera d'Economia entregant aquest projecte de llei de pressupostos que aquest matí ha aprovat el govern en una sessió extraordinària. Hi ha també els membres de la mesa i els representants dels grups parlamentaris, d'alguns dels grups parlamentaris, aquí al despatx d'audiències. Veiem ja el president del Parlament i la consellera Alícia Romero, que agafa el tom dels el llibre dels pressupostos i li entrega al president del Parlament. En aquests moments estan fent la fotografia tots dos, aguantant amb les mans aquest llibre, que és el projecte de llei de pressupostos, un llibre voluminós, que conté doncs el projecte elaborat per l'executiu. De fet, és un llibre similar, per no dir el mateix, que fa 3 mesos, que el mes de febrer la consellera Romero ja va portar al Parlament, però aquí s'hi han introduït o s'hi introduiran les modificacions acordades doncs amb Esquerra Republicana i amb els comuns, ara sí, perquè aquests pressupostos tirin endavant aquí al Parlament abans que acabi aquest període de sessions, probablement durant la primera quinzena del mes de juliol. Tant la consellera Romero com el president en Rull s'estan fent la fotografia davant els nombrosos companys dels mitjans de comunicació gràfics, els càmeres, que estan immortalitzant aquest moment, una de les imatges protocolàries importants d'aquí del Parlament, el moment en què el govern entrega el projecte de llei de pressupostos. Seran els primers pressupostos de la legislatura de Salvador Illa que el govern aconsegueix tirar endavant després de l'intent frustrat, com dèiem, del mes de febrer passat, i ara el que farem és escoltar els breus parlaments protocolaris que faran tant el president del Parlament, Josep Rull, com la consellera d'Economia, Alícia Romero. L'escoltem en directe.
18: Membres de la mesa del Parlament, vicepresidents, diputats secretaris, presidents o portaveus dels grups parlamentaris, consellera d'Economia i Finances, els càrrecs del Departament d'Economia i Finances, secretari general i lletrat major, senyores i senyors, molt bon dia a tothom. Els dono la benvinguda a la seu de la Sobirania Nacional del Poble de Catalunya, avui que el govern registra de nou el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per l'any 2026. La tradició marca que l'entrada dels pressupostos s'institucionalitzi en aquest acte solemne en el despatx d'audiència del Parlament de Catalunya. I per bé que els tornem a entrar, valia la pena de mantenir aquesta litúrgia, de mantenir aquest acte solemne que ens reforça col·lectivament, institucionalment. Perquè el Parlament és la institució on els representants del poble, de la ciutadania, confrontem idees, bastim consensos, determinem on rauen les discrepàncies. És l'indret on es presenten, es debaten i s'aproven els projectes polítics que determinen quina mena de país volem ser. Un dels projectes més importants, un dels projectes de llei més importants és precisament la llei de pressupostos. I la llei de pressupostos té preferència respecte als altres treballs parlamentaris tal i com estableix amb bon criteri el reglament del Parlament de Catalunya. Per tant, des d'avui fins al debat a la totalitat, i si escau fins al debat i votació final del text, l'activitat de la cambra estarà centrada majoritàriament a desenvolupar tots els tràmits relacionats amb la tramitació d'aquest projecte de llei. Després explicaré en detall quins seran els terminis, quin serà el calendari de les properes setmanes. Abans, tanmateix, voldria remarcar breument que això és així perquè el projecte de llei de pressupostos, tal com he dit, és la iniciativa legislativa amb una transcendència més gran i més àmplia de totes les que tramitem en el Parlament, de totes les iniciatives que tramitem al Parlament. La llei de pressupostos i la llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic defineixen quins recursos es destinen i en quins àmbits. Recursos que, malauradament, continuen sent limitats. Tot el debat a l'entorn del finançament de Catalunya és un debat absolutament rellevant, transcendent. Són, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent. Precisament perquè té una incidència tan àmplia i generalitzada en el conjunt de la nació, és desitjable que s'escoltin totes les veus, que es debatin les propostes i esmenes i que s'actuï, i ho torno a subratllar amb generositat, per guanyar-se la confiança de la cambra i a través d'aquesta confiança la confiança de la ciutadania. Dit això, em plau donar la paraula a la consellera d'Economia i Finances, l'honorable senyora Alícia Romero Llano.
19: Moltíssimes gràcies, president. Vull agrair-li, com sempre, la predisposició i les facilitats que ens posa per poder doncs, fer aquest acte, un acte, com deia ell, simbòlic, però que no deixa de mostrar la rellevància de la llei que avui inicia el seu tràmit, que són aquest projecte de llei de pressupostos per l'any 2026, probablement la llei més important que aprova un Parlament durant l'any, és aquella que fixa les prioritats del govern, el negre sobre blanc de les polítiques que vol tirar endavant el govern per afrontar els reptes i les oportunitats que té el país, i per tant no se'ns escapa que avui és un dia important per nosaltres. Aquest matí, fa tot just una estoneta, el govern ha aprovat amb un Consell Executiu Extraordinari aquest projecte de llei de pressupostos, també el projecte de llei de mesures fiscals i financeres, molt important, és la llei que acompanya pressupostos i que ens permet també agilitzar alguns elements a l'administració i també

0: Pressupostos aprovats l'any 2023, un creixement del 22%, l'economia va bé i això es nota en aquest augment dels recursos per dedicar a fer polítiques públiques al mig de la sanitat, de l'educació o dels drets socials i, per tant, crec que és rellevant aquesta xifra. A més, degut als acords que hem fet amb aquestes dues formacions polítiques, hem pogut habilitar més de 4.600 milions d'euros per fer front als compromisos 26-30 al que hem arribat amb ells. Per tant, molts recursos que sumats als 4.100 que ja plantejava el projecte de llei per inversions, crec que recursos per dedicar, com dic, a millorar la qualitat de vida de la gent, a generar prosperitat, a que aquesta pugui ser compartida i, per tant, doncs, un projecte de llei que respon o intenta respondre a les necessitats del país i que intenta estar al servei de tothom. Per tant, doncs, un projecte ambiciós que podrem també detallar properament en els diferents tràmits parlamentaris i que esperem que ben aviat el puguem aprovar. Moltíssimes gràcies, president, de veritat, a la mesa, als portaveus que han vingut i, evidentment, al meu equip, a l'equip d'Economia, que ha fet una feina ingent per dues vegades aquest any i crec que cal felicitar-los, perquè realment tenim un equip com a país, ens hem de felicitar. Alguns dels que estan aquí han estat al Departament d'Economia i saben que tenim molta sort de tenir uns professionals al nivell del que hi ha a Economia i a la Generalitat. Així que també moltes gràcies i bé, molt satisfets de ser aquí amb aquest projecte de llei de pressupostos, de llei de mesures fiscals i financeres i que pugui començar avui mateix la tramitació.
1: Moltes gràcies, consellera. Com deia abans, des d'avui s'activa tot un calendari per donar resposta a la tramitació d'aquests dos projectes de llei. Una vegada presentat al registre, aquest projecte de llei es tractarà a la mesa. La mesa ho prendrà en consideració amb una reunió que durem a terme a les 12 del migdia. En aquesta reunió l'admetrem a tràmit, la qualificarem. I posteriorment reunirem la Junta de Portaveus a 1:15 per tal que pugui fixar el calendari de tramitació d'aquestes iniciatives, per bé que el reglament ja estableix alguns terminis que són innegociables. Una vegada s'hagi admès a tràmit per part de la mesa, es publicarà en el butlletí oficial del Parlament i a partir d'aquí s'obren aquests terminis a què feia referència. El termini per presentar esmenes a la totalitat és d'un mínim de 10 dies naturals. Paral·lelament, també s'obre un altre termini, no inferior a 20 dies naturals, per presentar les esmenes a l'articulat i a l'estat de despesa. També s'habilitarà dins els 7 primers dies un calendari de compareixences dels consellers i conselleres a les comissions corresponents, a les comissions legislatives corresponents. Per tant, la setmana que ve, entre dimarts i divendres, se substanciaran totes les compareixences de tots els consellers i conselleres, de tots els departaments. Una vegada exhaurit el termini per esmenes a la totalitat, es podrà celebrar el debat de totalitat en el ple d'aquesta cambra. La previsió és que es pugui celebrar el proper 4 de juny. Si es supera el debat a la totalitat, es portarà a terme el debat a la totalitat de les seccions pressupostàries en cadascuna de les comissions legislatives, departament per departament. Posteriorment, acabat el termini de presentació d'esmenes a l'articulat, tindrà lloc en comissió el debat tant del projecte de llei de pressupostos com el projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic. És allí on s'elaborarà el dictamen. I finalment, se celebrarà un darrer ple que acollirà el debat final i, si escau, l'aprovació dels dos projectes de llei. Aquest ple se situaria al voltant del 2 de juliol. Per tant, d'aquí una estona, al migdia, celebrarem aquesta mesa d'admissió a tràmit i a partir d'aquí començarà el treball parlamentari dels diversos grups de la cambra. Evidentment, com a president del Parlament, el que els demano és una actitud de generositat i de servei insubornable. Moltíssimes gràcies i molt bon dia a tots i a totes.
2: Fins aquí, doncs, aquest acte protocolari que hem pogut seguir en directe a 3Cat Info des del Saló d'Audiències del Parlament de Catalunya. La dada més novedosa que ha concretat el president Rull en aquesta intervenció final és la data en què quedaran aprovats definitivament

0: en els pressupostos serà la primera setmana de juliol, concretament el ple del dia 2 i 3 de juliol. Això després de tot aquest tràmit parlamentari, que en certa manera doncs, pot resultar farragós, que s'allarga unes setmanes, però que està doncs, pautat en el reglament del Parlament i que començarà amb aquesta reunió de mesa i junta de portaveus aquest mateix migdia i amb les compareixences dels consellers que desfilaran per les comissions doncs, la setmana que ve a partir de dimarts. Dilluns és festiu aquí a Barcelona, per tant no és dia hàbil al Parlament. A partir de dimarts a la tarda el conseller de Presidència Albert Dalmau donarà el tret de sortida d'aquestes compareixences que s'allargaran fins divendres a la tarda quan compareixerà la consellera d'Economia, Hisenda. A partir d'aquí doncs, caldrà veure quins grups de l'oposició presenten esmenes a la totalitat aquests pressupostos. Hi haurà un primer debat en plenari el dia 4 de juny, el debat de totalitat. Aquestes esmenes, previsiblement, gràcies al suport que tindrà el govern d'Esquerra Republicana i dels Comuns, quedaran tombades. Per tant, el tràmit de debat de pressupostari podrà continuar en l'articulat en comissió i, finalment, com dèiem, en el ple del 2 de juliol es farà el debat definitiu perquè quedin aprovats aquests pressupostos del 2026 que han estat concebuts com uns pressupostos pel que queda de legislatura, per bé que el govern, doncs, lògicament, pot posar sobre la taula un projecte de llei de pressupostos per l'any que ve. Una altra cosa serà que, amb el calendari electoral previst, doncs, tirin endavant. Això és tot de moment des del Parlament. D'aquí una estona compareixerà també en roda de premsa la consellera d'Economia per explicar els detalls, la lletra petita d'aquests pressupostos, i també en faran la valoració pertinent als grups de l'oposició.
1: Jordi Corbalán, gràcies. Bon dia.
0: Bon dia.

0: 3CAT Info.
1: 10:45, ho heu pogut seguir en directe. Els pressupostos ja són al Parlament. La consellera Romero ha estat l'encarregada d'entrar els comptes aprovats pel govern i que aquest cop té garantits els suports per tirar endavant la tramitació i aprovació. De seguida en seguim parlant. L'altre punt d'atenció avui és de nou al Departament d'Ensenyament. Hi ha d'haver una nova reunió negociadora entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions. La reunió d'ahir va constatar que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats, especialment pel que fa als augments salarials. I des d'ara i fins a les 11 també us explicarem que la DEO Montsant és pionera al país a apostar per l'Amèrica Llatina per exportar el seu vi davant la caiguda de vendes als Estats Units i al nord d'Europa. L'exportació dels cellers que la DEO té al Priorat i la Ribera d'Ebre ha caigut gairebé a la meitat. També passarem per Lleida, que celebra a partir d'avui una nova edició de l'Aplec del Cargol. S'hi esperen 17.000 collistes i se serviran 14 tones de cargols. I a l'espai Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic afecta l'Àrtic. També parlarem d'esports, això serà quan faltin 5 minuts per les 11. Ricard Isidro, molt bon dia.
2: Bon dia, Àngels.
1: De què ens parlaràs, va?
2: Del Barça femení de futbol, que farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevål, a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olímpic de Lió a la final de la Champions.
1: I el temps, temperatures una mica més elevades avui, arribaran als 30 graus a l'interior del país i valls del Pirineu als 35 al Pla de Lleida. A la costa les temperatures queden una mica més frenades, poc per sobre dels 25, ambient gairebé d'estiu amb sol i només alguns núvols poc importants de tarda al Pirineu. Passen un parell de minuts de 10:45. Els pressupostos del govern ja són al Parlament. L'executiu ha aprovat aquest matí els comptes, ja els ha portat a la Cambra Catalana, on avui mateix comença la seva tramitació. El president Salvador Illa porta els pressupostos a la Cambra amb els suports d'Esquerra i Comuns ja lligats, a diferència de fa 3 mesos, quan va arribar sense cap pacte amb els republicans i l'executiu els va acabar retirant. Podem marxar en directe cap al Parlament. Jordi Corbalan, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs com escoltàvem fa uns moments en directe, el projecte de llei de pressupostos i la llei d'acompanyament que aquest matí han aprovat el govern en una sessió extraordinària del Consell Executiu ja són aquí al Parlament per començar la tramitació parlamentària, una tramitació que s'allargarà les pròximes setmanes i que segons el calendari que ha explicat el president del Parlament, Josep Rull, pot tenir el seu punt culminant al ple del 2 de juliol quan es farà el debat definitiu per aprovar els comptes. Uns pressupostos que pugen més de 49.000 milions d'euros, gairebé 50.000, i que inclouen 4.600 milions d'euros addicionals per assumir els compromisos a què han arribat amb els socis parlamentaris, no només per aquest any, sinó per aquest any, el que ve i l'altre, és a dir, pel que queda de legislatura. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat els comptes fa uns minuts al president del Parlament, Josep Rull, i ha destacat la importància de tenir aquests pressupostos aprovats.
4: Crec que més enllà del simbolisme, avui el que presentem és prou rellevant, molt pel govern, també pel país. El país necessita pressupostos i doncs, gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari, dels socialistes, Esquerra Republicana i dels comuns, doncs, avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar.
3: El president del Parlament, Josep Rull, que ha rebut simbòlicament de mans de la consellera d'Economia un volum, un llibre molt gruixut que conté el projecte de llei de pressupostos, també ha remarcat la importància de poder tramitar aquí al Parlament aquesta llei. De fet, la llei que es considera més important del curs polític.
5: Són, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
3: Doncs els pressupostos que ja són al Parlament, la setmana que ve desfilaran per aquí la cambra a partir de dimarts els consellers per defensar doncs, els pressupostos de cada conselleria. El 4 de juny està fixat el debat de les esmenes de la totalitat, que si són derrotades amb els vots del govern i dels socis que li donen suport, doncs la tramitació parlamentària podrà continuar i la primera setmana de juliol els comptes poden quedar aprovats definitivament. Només podria haver-hi un retard en cas que algun grup decidís portar aquests comptes al Consell de Garanties Estatutàries. És un fet poc probable. De fet, l'última vegada que es van aprovar els comptes el 2023, cap grup va presentar a petició de dictamen al Consell de Garanties, però el cert és que si algun grup fes aquesta petició, s'ajornaria unes setmanes l'aprovació dels comptes. En qualsevol cas, sí que quedarien aprovats durant el mes de juliol, abans del final d'aquest període de sessions.
1: Per tant, continuarem pendents de tots aquests passos, Jordi Corbalan. Gràcies, molt bon dia.
3: Adéu-siau, bon dia.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Seguim amb més notícies. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir aquest migdia per negociar un acord que desencalli el conflicte del sector. La reunió d'ahir va constatar que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats, especialment pel que fa als augments salarials. Mestres i professors demanen un increment de 500 euros al mes, una quantitat que el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, considera inassumible. Tot i això, veu marge per a l'acord.
6: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant, perquè entenem doncs, que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
1: El sindicat majoritari USTEC avisa que si no es concreta una proposta d'augment salarial, les mobilitzacions d'aquí a final de curs aniran a més. Iolanda Segura és la portaveu.
7: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
1: Precisament, els sindicats CGT, Intersindical i COS van marxar ahir a migdia de la reunió perquè no es va debatre a fons la qüestió salarial, però insisteixen que tenen voluntat de seguir negociant. Les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau estan encallades. L'Iran es nega a lliurar als Estats Units l'urani enriquit que ha produït, tal com li reclama Donald Trump. Just ahir, el líder suprem de la República Islàmica, Mujtaba Khamenei, va dictar una ordre perquè aquest material, imprescindible per fabricar una bomba nuclear, no surti del país. Coincidint amb això, Trump ha insistit que Teheran no n'ha de tenir.
8: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem ni el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però no deixarem que en tinguin.
1: L'altra qüestió que dificulta l'avenç de les negociacions és l'estret d'Hormuz, un pas clau per als petroliers que l'Iran vol mantenir sota control i implantar-hi un peatge. I el règim de l'Havana difós un vídeo satíric del secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, fill de cubans que van marxar de l'illa quan hi va esclatar la revolució castrista, una sàtira que apareix després que Rubio hagi amenaçat Cuba d'imposar-li un canvi de règim. El vídeo hi surt Rubio en forma de marioneta Muppet fent un discurs a la Casa Blanca que aquí anomenen The Blonde House, és a dir, la Casa Rubia, i on justifica la política de bloqueig i embargament de Washington contra l'Havana.
9: Hoy vamos a aprender cómo hacer que un país pida ser invadido. El primer paso es cortar el combustible. Les dices a todos los países que si le venden petróleo a Cuba, les va a ir muy, muy mal. ¿Cómo le llamamos a eso? Sanciones por la democracia.
1: En aquest vídeo anomena el secretari d'Estat el gusano rubio. Gusanos és com es refereix al règim de l'Havana, als exiliats cubans de Miami, la ciutat on va néixer Rubio l'any 1971. Tornem a casa nostra. Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig al barri de Can Puigjaner de Sabadell. Els fets van passar ahir a 9:15 del vespre. Almenys una persona va quedar ferida. El sistema d'emergències mèdiques la va traslladar fins a l'Hospital Parc Taulí, però la seva vida no corre perill. La policia també es va haver de desplegar al voltant del centre hospitalari. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació d'aquest cas. I ara una qüestió que us destacàvem en el sumari, té a veure amb l'economia. La Deo Montsant és la primera del país que aposta per l'Amèrica Llatina per exportar el seu vi davant la caiguda de vendes als Estats Units i al nord d'Europa. La política arancelària de Donald Trump ha provocat que el país nord-americà hagi frenat gairebé tota la importació de vi que produeixen els cellers que la Deo té al Priorat i a la Ribera d'Ebre. Tarragona, Ricard Buigas.
10: La Deo Montsant ha passat d'exportar el 40% de la seva producció al 25% actual. La saturació dels mercats tradicionals europeus, els aranzels dels Estats Units i l'estancament del mercat català han fet que el Consell Regulador hagi decidit organitzar la primera missió a Mèxic i Costa Rica. La presidenta de la Deo, Pilar Just, ha explicat a 3Cat Info que és un mercat que dominen les deos espanyoles i on la presència catalana és gairebé inexistent.
11: Aquests vins espanyols són els primers vins d'importació d'aquests països, però clar, també busquen ara coses noves, no? Estan una mica també cansats del de sempre, no? I busquen nous vins d'altres regions. I, bueno, i nosaltres hem entrat allà i bueno, l'acollida ha sigut perfecta.
10: Just diu que als importadors els ha sorprès la qualitat del vi i el discurs que el vincula amb la terra i el paisatge. El vi de la Deo sempre ha estat preuat a l'estranger, al mercat dels Estats Units, i feien cap als vins més cars. Ara la situació és molt diferent.
11: Fins que no van arribar els arancels, el primer mig any, tots els importadors van comprar el que no estava escrit. És a dir, van comprar més en 6 mesos que el que havien van doblar el que havien fet l'any anterior. Però, clar, ara des dels arancels és quasi bé zero.
10: La Deo Montsant també aposta pel mercat asiàtic on dominen els vins francesos i italians. Fa temps que es poden trobar ampolles de la denominació d'origen a Xangai i Pequín. Al juny aniran a Seul, a Corea del Nord, on l'objectiu és tancar noves comandes.
1: I ara marxem cap a Lleida, on es menjaran entre avui i diumenge 14 tones de cargols. És la xifra més destacada d'un aplec del cargol de rècord, que tindrà gairebé 17.000 collistes. La festa, que comença aquesta tarda amb lo cargolasso, potencia aquest any l'espai per als visitants. Lleida, Noelia Caselles.
12: I és que l'aplec podria créixer perquè té colles en espera i gent que voldria formar part de les colles que ja hi participen, però l'espai no ho permet. Per això s'intenta que tothom que hi va, però que no és penyista, visqui la festa gairebé com si ho fos. Ferran Perdrix és el president de la Federació de Colles.
13: Pensar que l'aplec és una festa tancada, una festa per collistes i que no aporta res amb algú que la vingui a veure, jo penso que ja ho hem de deixar de banda. L'aplec és una festa oberta, una festa que la gent que ve s'ho passa bé, que pot fer moltes activitats culturals i gastronòmiques, i que realment és molt més amigable i molt més una experiència molt més positiva pel visitant que moltes altres festes.
12: Per als visitants, aquest any s'estrena una gran carpa, com si fos una gran colla per a més de mig miler de persones. S'hi oferiran tastos de cargols i gastronomia lleidatana. Aquest any hi ha 124 colles i, com l'any passat, durant la nit es controlarà l'accés al recinte. Com a novetat, dissabte s'avança a les 7 de la tarda l'horari en què es controla l'accés. El tret de sortida es donarà a 7:45 del vespre, avui amb lo cargolasso, aquest any amb l'actor Xavi Bertran, conegut, entre d'altres, pel seu paper de lo cartanyà com a convidat.
1: I gairebé 2 milions de persones han passat per l'auditori del Palau de Congressos de Girona, que des d'aquest matí i tot el cap de setmana celebra 20 anys. S'hi han fet 2.400 concerts i més de 1.200 congressos i esdeveniments. Girona, Fèlix Martín.
14: Una jornada professional dedicada als 20 anys de turisme de congressos i negocis ha engegat aquest matí els actes especials de l'aniversari. El 2025 es van fer 83 esdeveniments d'aquest tipus i d'això en surt beneficiada directament la ciutat i el seu entorn, ha destacat el director de l'Auditori Palau de Congressos de Girona, David Ibáñez.
15: És un tipus de turisme molt favorable per una ciutat com Girona, perquè no s'ubica en el centre, perquè no és estacional, perquè d'alguna forma té un poder adquisitiu important i perquè dona feina a tota una sèrie d'empreses de serveis, ja siguin d'esdeveniments, taxi, hostaleria, etc, que també serveixen, no?, una mica per potenciar la base socioeconòmica de la ciutat.
14: La part més lúdica de l'auditori, sobretot amb els concerts, és la més popular d'aquest equipament municipal. Segons Ibáñez, la programació d'aquests 20 anys ha situat l'oferta musical de Girona just al darrere de la de Barcelona.
15: És cert que fa 20 anys Girona era una ciutat més vinculada a les arts escèniques i ara doncs, penso que també la potència de la seva oferta musical, tant per el que s'ofereix directament des de l'auditori com per tot el dinamisme que tenen els diferents agents de la indústria musical que operen tant a Girona com al seu entorn, penso que podem afirmar que Girona ja s'ha convertit en el segon hub de la indústria musical a Catalunya després de l'àrea de Barcelona.
14: Precisament en clau musical i per celebrar els 20 anys, avui actua Miguel Poveda, demà la soprano Liz Davidson, i diumenge un final de festa amb un concert participatiu amb la Girona Jazz Project, Masoni, Calavento i la Black Music Big Band, entre d'altres. Ja té les entrades exaurides. També avui demà hi haurà exhibició funambulista de Mariona Moya, La Córcoles. El programa La Tarda de Catalunya Ràdio es farà també avui des de l'Auditori de Girona.
0: Tresca Info.
16: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
17: Quan vulgui.
16: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
17: Tot el temps que vulgui.
16: I totes les bombolles que vulgui?
17: Totes les bombolles que vulgui.
16: I tot el relax que vulgui?
17: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
18: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: A Catalunya l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
21: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
20: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
21: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
22: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
1: Tresca Info. En punt 3:15. Connexió amb el nostre equip viari. Claudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. A aquesta hora destaquem diverses incidències. Hi ha retencions a l'enllaç entre la C58 i la C33 a l'entrada de Barcelona cap a les Rondes, on hi ha hagut un accident que genera lentitud. Els vehicles implicats ja són al voral. Hi ha trànsit lent, en aquest cas per obres, en dos punts a la P7, entre Sant Gregori i Vilablareix, sentit nord cap a França. Hi ha dos carrils tallats. Hi ha Subirats, sentit Barcelona. En aquest punt també hi ha un carril tallat. Pel que fa al transport públic, recordem que durant tot el matí els trens que circulen entre Reus i la Plana Picamoixons tenen demores per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover. Això afecta línies com la R14 i la R15, on hi ha trens que circulen amb uns 40 minuts de retard. És tot.
1: El temps. Crònica del Jofre Genuer.
4: Després d'una matinada agradable, amb aquestes temperatures que han oscil·lat entre els 12 i 16 graus en moltes poblacions, 15 a Girona, 16 a Lleida, 15 a Tarragona, els valors més alts, aquests 18 a Sitges o 19 a Barcelona, i els més baixos, doncs, en alguns racons, que s'ha arribat, sobretot de les valls del Pirineu, Cerdanya, 5 graus a Das, o també a Prades s'ha arribat als 6 graus. Ascens notable de temperatura a alta muntanya, mínimes per sobre dels 2.000 metres, de 8 graus, per tant, es nota l'arribada d'aquesta bombolla d'aire càlid que sembla que s'ha d'instal·lar a sobre de casa nostra força dies, perquè continuarà amb nosaltres, tot i que es debiliti una mica al llarg de l'inici de la setmana que ve. I això es tradueix, bàsicament, en que els termòmetres tocaran sostre al llarg d'aquest cap de setmana amb l'arribada molt probablement avui dels primers 35 graus al Pla de Lleida. S'espera una jornada prestigüenca, càlida, calorosa, amb valors de 30-32 en moltes poblacions de l'interior, com dèiem, aquests 35 cap al Pla de Lleida, i a la façana litoral sempre el termòmetre una mica més frenat, poc per sobre dels 25. Al Pirineu poden sorgir algunes nuvolades, però de moment la majoria inofensives, potser al llarg del cap de setmana acabin donant algun petit ruixat aïllat de tarda, bàsicament en aquest sector.
1: Tresca Info.
22: Al Món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Món.cat.
5: Tota comunitat necessita un cor.
23: Un cor? Per què?
5: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
23: I reforçar la identitat?
5: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
23: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
24: No són terapeutes. De vegades el faig servir quan estic deprimit. Els bots de conversa n'aprenen de les nostres febleses i les fan servir.
25: Estan programades per fer les dues coses que la indústria de la tecnologia sempre busca, que és tenir més poder i guanyar diners.
24: I quan hi confies massa, de vegades pot ser un punt de no retorn.
25: Li va donar instruccions concretes per suïcidar-se.
24: 30 minuts, quan l'algoritme mata. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info. Passen 4 minuts de 3 quarts d'11. Ara l'Insostenibles.
26: Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
27: En aquest Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic afecta l'Àrtic. Acompanyem una expedició liderada pel Consell Superior d'Investigacions Científiques amb la qual observarem els efectes de l'escalfament global als ecosistemes i a la vida dels habitants d'aquesta regió del planeta.
28: L'Àrtic s'escalfa 4 vegades més que la mitjana de la resta del planeta perquè a mesura que van desapareixent les zones blanques, les que estan cobertes de neu i gel, el terreny perd capacitat per reflectir la llum solar. En paral·lel, les roques que queden al descobert absorbeixen la radiació, s'escalfen i faciliten que la neu encara es fongui més.
27: Ens desplacem en trineu sobre la Banquisa, la plataforma de gel que es forma cada hivern sobre el mar de Groenlàndia.
3: El gel és cada cop més fi i ens complica la caça d'alguns animals, però els ossos cada cop els tenim més a prop. El gel s'obre on no esperes i és perillós.
27: El que ens descriu el Liagà, un dels guies inuits de l'expedició la qual hem acompanyat a l'Àrtic, és un dels efectes que té per la regió l'escalfament global. Santiago Giral, el cap del grup, ens confirma que fins fa poc aquí el gel es formava al setembre. Ara no en tenen fins a l'octubre i desapareix un mes abans del que tocaria.
6: Clar, això són gairebé dos mesos d'endarreriment. En dos mesos la mar pot acumular una quantitat de calor enorme. Llavors això el que fa és que encara endarrereix més la formació de la banquisa. Aquest procés és molt difícil d'aturar perquè un cop arrencat, ell mateix es va retroalimentant.
27: Per una població on la caça i la pesca tradicional sobre el gel són una font d'ingressos essencial i la base de la seva cultura, la pèrdua d'aquesta plataforma gelada i el fet que cada cop faci menys fred els deixen fals.
7: Fermented seal. La foca fermentada és una delicatessen de la nostra regió. Obrim les foques i els narvals, els enterrem a terra i els cobrim amb roques. Però ara és molt dur, perquè sovint ho hem de llançar, ja que el sol ens ho fa malbé.
27: Rasmina Norman és mestra a l'escola de Kanak, al municipi més al nord de Groenlàndia. Les temperatures d'aquest hivern en aquesta regió han estat les més càlides dels últims 100 anys. En un poble on les cases tenen els fonaments en el permagel, la capa congelada de terra i roques que hi ha al subsol, ja hi ha edificis que trontollen i fins i tot algun que ha caigut. L'Eneisha Junsberg, que assessora l'Ajuntament en aquest tema, lamenta que no hi hagi diners per actuar a temps.
8: No tenen diners ni pressupost per fer prevenció. Només actuen quan les cases cauen, quan els danys són importants.
27: Ara deixem el poble i ens endinsem fins al fons dels fiords. Estem a només 1.300 quilòmetres del Pol Nord i des d'aquest punt es veu el casquet polar cada cop més prim i amb menys superfície.
9: S'està fonent molt de pressa, molt de pressa. Està passant dos grans fenòmens. La superfície s'està aprimant, no?, perquè està l'aigua sublimant. Això és un fenomen. I l'altre és que el gel es mou molt més de pressa perquè té aigua líquida. Llavors és una mena de lubricant que el que està fent és moure el gel a una velocitat molt més ràpida. És a dir, està perdent volum per sobre perquè està sublimant i està perdent volum perquè el gel va de la centre cap a les vores molt més ràpid del que tocaria.
27: En Santiago ens parla del casquet polar mentre contemplem una de les glaceres que cau sobre el fiord. El seu retrocés des del 1850, quan es va acabar el que es coneix com la petita edat de gel, és molt evident, però el que més crida l'atenció és tot el que ha perdut en els últims 100 anys.
9: Més o menys un dos terceres parts s'han endarrerit des del 1850 fins al 1950 i del 1950 fins a l'actualitat han endarrerit una tercera part. I veus clarament com el procés s'ha accelerat de forma exponencial.
27: Aquest degel accelerat ha multiplicat per 6 la quantitat d'aigua que Groenlàndia porta a l'oceà i també un canvi en el color del paisatge. El verd d'herbes, líquens i arbustos va guanyant terreny al blanc de la neu i del gel.
10: Cada cop és més verd, no?, perquè la vegetació creix més. Per què? Perquè tenen l'estació de creixement, és l'estació on la vegetació creix, dura molt més. Però també hi ha zones que s'estan marronint, diguéssim, i és perquè si hi ha la manca de neu, no?, les temperatures baixes de l'hivern maten els brots tendres de l'estació anterior. I per tant, en aquests llocs s'està marronint. És a dir, tenim uns sistemes bàsicament que estan canviant molt ràpid.
27: El biòleg de la Universitat Autònoma de Barcelona, Sergi Pla Rabés, ens explica que darrere l'enverdiment de Groenlàndia hi ha uns hiverns cada cop més càlids i uns estius més llargs, i els reforcen factors com l'arribada d'aus que fins ara no podien viure en aquestes latituds. Ara hi arriben en grans quantitats, modifiquen el sòl i escampen llavors d'herbes i arbustos.
10: Són uns 50 milions d'oques que, com si aneu en un estany que hi ha hagut oques al voltant, està ple de cagades. Hi ha una erosió del sol, una pèrdua de sol, etc., causat per aquest augment de les oques. Passem de sistemes dominats per líquens a sistemes més dominats per herbes, arbustos, és a dir, tot l'ecosistema àrtic està anant cap a una arbustificació, és a dir, cada cop hi ha més arbustos.
26: Insostenibles.
0: Esports.
1: Fins les 11 amb en Ricard Isidro. Molt bon dia, Ricard.
11: Bon dia, Àngels. El Barça farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevan, a Oslo, on demà jugarà la final de la Champions femenina contra l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez. A hores d'ara es podria comptar amb Caroline Graham, que ja ha rebut l'alta mèdica, mentre que Irene Paredes segueix sent dubte. La defensa, Ona Batlle, explica com afronten aquesta final.
12: Anem amb tot, tenim moltes ganes. Almenys jo tinc l'experiència de dues, tinc tot un equip amb l'experiència de moltes més. Tenim moltes ganes, la veritat, amb molta energia. L'equip està també tranquil, sabem que és una final més, és un partit més. Al final és molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics. Però ja et dic que aquest també és un especial, un important, i volem emportar-nos una altra vegada cap a casa.
11: Uns 2.000 aficionats blaugranes acompanyaran l'equip.
13: 3CAT Info.
11: El Barça masculí Joan Laporta reconeix que el fitxatge de Hansi Flick els ha sortit millor del que s'esperaven i tranquil·litza Laporta al seguidor blaugrana a l'avisar que no faran bogeries quan entrin dins l'1x1 del fair play financer.
14: Siempre es bueno estar dentro de la norma 1-1, pero si no se está dentro de la norma 1-1 y estás un poco excedido, siempre hay fórmulas para... que son más gravosas y crean más tensión, pero hay fórmulas para hacer las incorporaciones que queramos. ¿Qué pasa? No por estar en la número uno vamos a fichar más, ¿me entiendes? Vamos a incorporar lo que diga nuestro director de fútbol, que es Deco. No por estar en la norma 1-1 vamos a tirar la casa por la ventana o vamos a hacer locuras.
11: Són declaracions del president electe del Futbol Club Barcelona en el torneig benèfic de golf capitanejat per Ronald Koeman. Mentrestant, al Madrid, les eleccions a la presidència van prenent forma. L'empresari Enrique Riquelme demà té previst presentar l'aval de 187 milions d'euros necessaris per poder-se presentar aquestes eleccions. Aleshores, la Junta Electoral validaria aquest aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. A l'Espanyol, per la seva banda, un cop confirmada la permanència, ja fan valoracions. Per exemple, Edu Expósito assegura que Manolo González és la millor opció per la banqueta blanquiblava.
15: Para mí sí, yo creo que lo ha demostrado. Con un ascenso, sí que es verdad que tuvimos dos entrenadores más y también es parte de ellos ese ascenso. Luego una permanencia, con lo que eso costó y los que éramos también, ¿no?, que fue muy complicado, y otra permanencia al final. Después de cómo íbamos, pues igual no se le da tanto valor, pero tiene mucho, mucho valor otra permanencia y yo creo que debería ser el que esté liderando este grupo.
11: Expósito també beneix l'arribada de Monchi com a nou director esportiu i serà presentat dimarts. Notícies del Barça, l'Espanyol i el Madrid que arriben quan demà es disputarà l'última jornada de la Lliga de la Primera Divisió Masculina. El Barça visitarà el València, l'Espanyol rebrà la Reial Societat i el Girona jugarà la permanència primera, obligat a guanyar l'Elx a Montilivi. Porto del Girona ha enviat aquest missatge de suport.
16: Llevo 6 años defendiendo este escudo y los que me conocéis sabéis que daría la vida por estar el sábado en el terreno de juego. Esta vez seré uno más desde la grada, porque sé que como afición marcaremos la diferencia. El partido no son 90 minutos, es ponerte la camiseta desde que te levantas, es ese grito de aliento en el recibimiento, es ese primer aplauso en el calentamiento. Tenemos que hacer que Montilivi sea un infierno. En el partido habrá momentos duros, ahí es donde más tenemos que apretar.
13: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
11: A la Lliga Sobal, doble compromís català a les 9 del vespre, a la 29a i penúltima jornada. El Granollers, que és el quart, visita la pista del tercer, el Bidasoa, en un duel d'alta volada, tal com explica el tècnic dels granollerins, Antonio Ramà.
17: Aquest és un partit que tothom vol jugar, on t'està jugant coses molt, molt positives, una classificació a la part més alta de la Lliga, un rival directe, un pavelló espectacular.
11: Mentrestant, el Barça, ja campió, rebrà el Torrelavega, que és el 5è.
13: 3CAT Info.
11: El Giro d'Itàlia avui es disputarà la 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera categoria en els últims quilòmetres de l'etapa. El portuguès Afonso Eulàlio es manté com a líder de la general i ara té 33 segons de marge respecte a Jonas Vingegaard. En tennis, les catalanes Marina Bassols i Guiomar Maristany es juguen a les 11, passar al quadre principal del torneig de Roland Garros. Jugaran dues de les finals de la prèvia, Bassols contra la bielorussa Alexandra Sasnovich i Maristany contra l'espanyola nascuda als Estats Units, Caitlin Quevedo. També us explicarem que el Lloret és nou equip de l'hoquei Lliga Masculina. Ahir el Comitè Nacional de Competició va resoldre favorablement la reclamació presentada pel club lloretenc.
26: 3CAT Info.

0: En punt les 11 del matí. Els pressupostos ja són al Parlament amb els suports d'Esquerra i els Comuns ja lligats, a diferència de fa 3 mesos. Avui mateix comença la tramitació i la previsió és que quedin aprovats definitivament al ple de la primera setmana del mes de juliol. El Departament d'Educació i els sindicats de l'ensenyament es tornen a reunir d'aquí una hora per negociar un acord que desencalli el conflicte del sector. La reunió d'ahir va constatar que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats, en especial pel que fa als augments salarials. L'OTAN celebra l'anunci de Donald Trump d'enviar 5.000 tropes addicionals a Polònia. El secretari general de l'Aliança Atlàntica, però, defensa també que l'objectiu segueix sent que Europa redueixi la dependència militar dels Estats Units. Els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN es reuneixen avui a Suècia. El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen avui i demà una cimera d'urgència davant el brot d'Ebola que ja ha fet 160 morts i en què hi ha més de 670 casos sospitosos. Des de Metges Sense Fronteres esperen que la trobada serveixi per mobilitzar material de protecció i experts en febres hemorràgiques que ajudin a contenir nous contagis. Els activistes catalans de la flotilla per gas arribaran finalment demà a Barcelona des d'Istanbul, on encara han de passar algunes revisions mèdiques. Els portaveus de la missió de suport a Gaza denuncien abusos i agressions per part de l'exèrcit i també les forces de seguretat israelianes. Pèrdues de prop d'un 14% de les accions de l'empresa de perfumeria Puig després de l'anunci de rebuig de la fusió amb el gegant nord-americà de la cosmètica Estée Lauder. L'operació hauria creat un gegant del sector només per darrere de la marca L'Oréal. Cada dia de mitjana es multen 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Són dades dels Mossos del 2025 que us avança Catalunya Ràdio. Les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. I Bad Bunny oferirà avui el primer dels 2 concerts a Barcelona a l'estadi Olímpic Lluís Companys a l'inici de la seva gira europea de Debí tirar més fotos. El d'avui serà el primer dels 12 concerts a Espanya, 10 d'ells a Madrid. En total hi ha 600.000 entrades venudes.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El Barça femení farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevaal a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olímpic de Lió a la final de la Champions. També en futbol, l'empresari Enrique Riquelme presentarà demà l'aval de 187 milions d'euros per poder-se presentar a la presidència del Real Madrid. Un cop validat, les eleccions serien el 7 de juny. A la Lliga Sobal d'handbol, a la penúltima jornada a partir de les 9, Barça, Torrelavega i Bidasoa a Granollers en un duel per la tercera posició. En waterpolo, el Mataró pot classificar-se avui per la final del títol de la Lliga Femenina si guanya la piscina del Sabadell a les 8 del vespre.
0: I el temps, temperatures una mica més elevades que arribaran als 30 graus a l'interior del país i valls del Pirineu i als 35 al Pla de Lleida. A la costa les temperatures quedaran més frenades, poc per sobre dels 25 graus. Ambient gairebé d'estiu amb sol i només alguns núvols poc importants de tarda al Pirineu.
1: Trescat Info.
0: 11 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs ara sí, el govern acaba de lliurar fa només uns minuts el projecte de pressupostos al Parlament per tal que els comptes quedin aprovats de forma definitiva el 2 de juliol. Aquesta vegada, com dèiem, sí, l'executiu de Salvador Illa té garantit el suport d'Esquerra i els Comuns i, per tant, s'espera que la tramitació parlamentària sigui plàcida. Anem cap a la cambra catalana. Albert Prat, bon dia.
3: Què tal, Carme? Bon dia. Sí, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha repetit la litúrgia de fa 3 mesos i ha entregat al president del Parlament, Josep Rull, el dossier que detalla totes les xifres. El govern ha reservat 4.600 milions d'euros per complir amb els compromisos que li ha demanat tant Esquerra com els Comuns i aconseguir d'aquesta manera que s'assumin a l'acord. Des del despatx del president del Parlament, la consellera els ha tornat a agrair el suport.
4: Crec que més enllà del simbolisme, avui el que presentem és prou rellevant, molt pel govern, també pel país, gràcies al suport suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar.
3: I si no hi ha cap partit que qüestiona la legalitat d'aquests comptes, el Parlament calcula que podran entrar en vigor el 2 de juliol, és a dir, abans del termini que s'havien fixat Esquerra i el govern. Si tot va com ha d'anar, per tant, Salvador Illa aconseguirà el seu primer objectiu de mandat gairebé a l'equador de la legislatura, perquè, tal com ha dit el president del Parlament, és la llei més important per qualsevol govern.
5: Som, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
3: Aquests pressupostos ascendeixen a prop de 50.000 milions d'euros, més de 9.000 milions respecte als del 2023, els últims que va aprovar el govern anterior, i ara falta per veure la lletra petita que coneixerem durant el matí.
0: Gràcies, Albert. Tornem a parlar. Bon dia.
3: Que vagi bé, bon dia.
0: Pendents també del Departament d'Educació i els sindicats que es tornen a reunir aquest migdia per negociar un acord que desencalli el conflicte del sector. La reunió d'AIVA constata que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats, en especial pel que fa als augments salarials. Mestres i professors demanen un increment de 500 euros mensuals, una quantitat que el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, considera inassumible. De tota manera, veu marge per l'acord.
6: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant, perquè entenem doncs, que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
0: El sindicat majoritari Usta que avisa que si no es concreta una proposta d'augment salarial, les mobilitzacions a aquest final de curs aniran a més. Yolanda Segura és portaveu de la USTEC.
7: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs escalar d'aquí a final de curs.
0: Precisament el sindicat CGT i el sindical ICOS van marxar ahir a mitja reunió perquè no es va debatre a fons la qüestió salarial, però insisteixen que tenen voluntat de negociar.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Passem a la capital comunitària. L'OTAN celebra l'anunci de Donald Trump d'enviar 5.000 tropes addicionals a Polònia. Trump va justificar ahir l'enviament de més soldats per la bona relació amb el president del país de tendència ultraconservadora després de decidir fa unes setmanes retirar tropes d'Alemanya per les diferències polítiques amb el canceller Merz. A Suècia, on l'OTAN reuneix avui els ministres d'Afers Estrangers aliats, el nord-americà Marco Rubio ha negat que els últims moviments de tropes a Europa siguin per castigar a ningú. Brussel·les, Bruno Fortià Miras, bon dia.
8: Hola, bon dia. Rubio, de fet, ha normalitzat tots aquests moviments, totes aquestes reassignacions de soldats en continent europeu.
9: Els Estats Units tenen compromisos globals que han de complir amb el desplegament de forces i això requereix que constantment haguem de reexaminar on posem les tropes. No és una qüestió punitiva, ja estava prevista abans d'aquestes tensions recents.
8: Recordem que l'anunci de retirar tropes nord-americanes d'Alemanya va venir després que Donald Trump es molestés per unes paraules del canceller alemany, en què Friedrich Merz deia que l'Iran estava humiliant els Estats Units a les negociacions de pau. Avui, però, més enllà de recordar la decepció de Washington per la reacció d'alguns aliats a la guerra a l'Orient Mitjà, Rubio també ha volgut estendre la mà a l'OTAN per cooperar en la fabricació d'armament.
9: Ara mateix no som capaços de produir prou munició al ritme que caldria per cobrir les necessitats futures. És una cosa en què volem treballar plegats. Són claus no només la producció, sinó també la interoperabilitat.
8: La resta de ministres europeus d'Afers Estrangers han aplaudit ara, abans d'entrar a la reunió de l'OTAN, la voluntat dels Estats Units d'enviar més soldats a Polònia, diu Trump, per la bona relació que té amb el president ultraconservador del país. El líder de l'Aliança, Marc Rutte, de fet, ha suggerit que les afinitats polítiques poden tenir un paper a l'hora de prendre decisions dins el marc de l'OTAN.
10: És la gran diferència amb la Xina o Rússia. Som una aliança democràtica i una aliança militar. I això vol dir que les decisions sempre estaran guiades per motius militars i polítics.
8: I diu que els aliats europeus estan complint, estan fent la seva feina a l'hora de reduir la dependència militar dels Estats Units.
0: Gràcies, Bruno. Bon dia.
11: Bon dia.
0: 11 i 9 minuts. L'últim balanç del brot d'Ebola que afecta el Congo i Uganda arriba a 160 els morts i a més de 670 els casos sospitosos, segons les autoritats congoleses. Avui i demà aquests dos països i el Sudan del Sud fan una cimera per intentar unir esforços per fer front a aquest nou brot d'Ebola. Des de Metges Sense Fronteres, la portaveu a l'estat espanyol, Mercè Rocaspana, espera que la trobada serveixi per mobilitzar més material de protecció i més experts en febres hemorràgiques per frenar nous contagis. Són declaracions a 3Cat Info.
12: L'entrada de treballadors amb experiència prèvia perquè es pugui donar el més abans possible tota l'expertesa en una situació que és molt complexa. Esperem que també hi hagi acords per poder tenir laboratoris mòbils sobre terreny a les diferents zones afectades, perquè en aquest moment una de les dificultats més importants que té aquest brot en concret és la dificultat de diagnòstic.
0: Justament la variant del virus de l'Ebola que circula és la del Bundibugyo, és la tercera vegada que es detecta i per tant això ha fet que no s'hagi pogut diagnosticar i frenar més aviat.
12: En principi, al Congo, totes les seves mecanismes d'alerta, que funcionen bastant bé, perquè el Congo té experiència, és un país on ha tingut 17 epidèmies de malaltia d'Ebola, els tests de diagnòstic que tenies estaven basats en el tipus Ebola, no en el tipus Bundibugyo, i per això al principi va haver una mica aquesta confusió que els primers casos eren negatius, però clar, eren negatius per l'espècie Ebola i no per l'espècie Bundibugyo.
0: I afegeix que el brot no està controlat i que continuaran sorgint més casos els pròxims dies. Els activistes catalans de la flotilla per gas arribaran finalment demà a Barcelona des d'Istanbul, on encara han de passar algunes revisions mèdiques i descansar després de la deportació des d'Israel. Ho ha confirmat el ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, a la seva arribada a la reunió de ministres estrangers de l'OTAN.
13: Aquellos que han requerido atención sanitaria, y ha habido cuatro que lo han requerido, la han recibido y también se está documentando a tres ciudadanos que lo necesitaban.
0: El portaveu de la flotilla, Pablo Castilla, ha denunciat a Catalunya Ràdio els abusos que van patir els membres de la missió per part de l'exèrcit i les forces de seguretat israelians.
14: Hem tingut la constància pel nostre equip d'advocats en el terreny on han constatat episodis de violència extrema, fins i tot alguns de violència sexual, on hi ha hagut dotzenes de persones que presentaven símptomes aparentment de costelles trencades amb dificultat per respirar, obligades a estar agenollades amb aquesta humiliació constant.
0: 11 i 12.
1: 3Cat Info.
0: Patacada de les accions de l'empresa de perfumeria Puig. Els títols de l'empresa catalana cauen amb molta força, prop d'un 14%, després que hagi renunciat a fusionar-se amb el gegant nord-americà de la cosmètica Estée Lauder. Les dues empreses han trencat les negociacions que mantenien. Segons explica Puig, no s'han posat d'acord per combinar els seus models i era complicat encaixar els interessos de les famílies i els dels petits accionistes. La companyia catalana afirma que se centrarà en el seu propi pla de negoci, que passa per augmentar la seva cartera de marques i continuar reforçant la seva posició en el sector de la bellesa premium. Estée Lauder també ha emès un comunicat amb un missatge similar. La integració de les dues empreses hauria creat un grup amb un valor bursari d'uns 35.000 milions d'euros. S'hauria situat com el segon més gran en l'àmbit de la cosmètica i la perfumeria, només al darrere de L'Oréal.
1: 3Cat Info.
15: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
16: Quan vulgui.
15: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
16: Tot el temps que vulgui.
15: I totes les bombolles que vulgui?
16: Totes les bombolles que vulgui.
15: I tot el relax que vulgui?
16: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
17: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig al barri de Can Puiggener de Sabadell. Els fets van passar ahir a 9:15 de la nit. Almenys una persona va quedar ferida. El sistema d'emergències mèdiques la va traslladar a l'Hospital Parc Taulí, però la seva vida no corre perill. La policia també es va haver de desplegar al voltant del centre hospitalari. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació del cas. I a Lleida han detingut tres homes que el cos nacional de policia espanyola considera els líders d'un grup criminal dedicat a introduir a l'estat heroïna procedent d'Holanda. Estela Busoms.
11: Els han trobat gràcies a una denúncia anònima. A partir d'aquí, els investigadors van fer seguiment dels suposats traficants al pis del centre històric que feien servir per emmagatzemar i distribuir la droga fins que els van detenir quan estaven a punt de fer una venda. A l'habitatge hi van trobar gairebé 800 grams d'heroïna, 24 de cocaïna i 4 quilos de substàncies per adulterar la droga. Tot plegat es calcula que, amb un valor de més de 50.000 euros, venut al detall. La policia destaca que els veïns de la zona s'havien queixat moltes vegades del moviment constant de persones drogodependents al pis dels detinguts i la inseguretat que això els provocava.
1: 3CAT Info.
19: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
20: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
19: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
20: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
1: 3CAT Info.
0: Doncs així hem arribat a un quart de 12 del migdia, moment pel trànsit i pel temps. Clàudia Serra, bon dia.
21: Bon dia. A aquesta hora tenim tres noves incidències destacades. Hi ha cua a la C-17 Aiguafreda, sentit Vic. Hi ha un carril tallat per una avaria. A l'AP-7 entre Gelida i Subirats, sentit Tarragona, un carril tallat en aquest cas per accident. I també per accident un carril tallat a la C-32 a Cabrera de Mar, sentit Mataró, que genera retencions. Circulació també densa a la C-32 a Sant Boi, sentit Barcelona. Precaució en aquest punt perquè hi ha vehicles aturats a la via i veiem també aturades a la B20 a Santa Coloma, sentit cap al Nus de la Trinitat. Pel que fa al transport públic, recordem que hi ha una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover i que això genera demores en els trens de les línies R14 i R15 que poden ser de mitjana d'uns 40 minuts.
1: El temps.
0: Amb el Jofre Genué.
22: Les temperatures avui van pujant amb més ganes. L'ambient es tornarà més calorós que ahir. De fet, esperem valors de temperatura al voltant dels 30 graus en moltíssimes poblacions. Només a la línia de la costa quedarà una mica frenat aquest termòmetre, poc per sobre dels 25 per la influència marítima. La temperatura del mar, de fet, es troba encara entre els 19, 20, 21 graus a molt estirar. I bé, el termòmetre on pujarà més és el Pla de Lleida. Ahir es va arribar als 34, doncs avui molt probablement ja es tocaran aquests primers 35 graus de la temporada. Cel serè, sol, potser algun núvol baix molt escadusser en algun sector puntual de la costa i especialment aquestes nuvolades de tarda que poden créixer de manera esquifida a l'àrea del Pireu, que seran decoratives, no n'esperem més. Potser al llarg del cap de setmana acabin donant algunes gotes puntuals al llarg de les tardes de la mateixa calor, però en general s'espera un cap de setmana de sol, de platja, de temperatures similars a les d'avui o fins i tot un palet més altes, amb una bombolla d'aire càlid persistent que sembla que ens voldrà continuar acompanyant gran part de la setmana que ve.
1: 3CAT Info.
0: Us estem explicant des de primera hora del matí. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat. Són dades del 2025 que avança la policia a aquesta emissora.
1: Redacció oberta.
0: És una informació que ha treballat el Miquel Jarque, redactor de Societat de 3CAT Info. Miquel, bon dia.
23: Molt bon dia, Carme.
0: Entens números rodons? Parlem de 6.200 conductors sancionats per anar massa enganxats al vehicle que circula. Són infraccions que van pujant amb els anys o es mantenen estables?
23: Doncs mira, bastant estables, eh? Tot i això, l'any passat se'n van imposar 700 més que l'any 2024, però el que sí que s'observa amb les gràfiques que ens facilita el Servei Català de Trànsit, després de l'increment de el que va suposar de mobilitat a l'AP7 l'any 2029. Aquí sí que hi va haver un esclat d'incidències i molts encalçaments, el que popularment coneixem com encalçaments. Després, la xifra d'accidentalitat s'ha anat mantenint entre el 25 i el 30%. Afortunadament, a més, aquest, tot i que és un accident molt comú a les carreteres i que acostuma a implicar diversos vehicles, provoca poques víctimes greus i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar a carreteres i autopistes. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
24: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que El que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
0: 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. És una xifra important. Sota quines condicions hi ha aquests accidents?
23: Doncs bé, aquí hem de deixar una mica de banda aquesta minoria de conductors que haurem vist, sobretot autopistes i autovies, incívics, que s'amorren i assetgen els vehicles que van al davant. L'alta accidentalitat a la carretera s'explica, a banda d'això, segons Llatge, per no saber calcular bé la distància de seguretat que hem de tenir.
24: La infravalora, és a dir, nota com segura una distància de seguretat que en realitat no ho és, d'acord? Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acaba en que el que va darrere no pot reaccionar i és així de clar, és pura física.
23: I és que aquí ens hem anat a mirar a la redacció de Societat el codi de circulació i, francament, no detalla de forma precisa quins són els metres que hem de tenir com a distància òptima de seguretat.
0: Però els panells de seguretat a les autovies sí que el calcula.
23: Sí, i per exemple, també tenim altres senyals que ens marquen, per exemple, els túnels. Sí. També hi ha els llums, hi ha uns llums blaus que no són per fer un contrast vistós, sinó que ens marquen la distància que hem de tenir entre cotxe i cotxe. Però sí que és veritat que el codi de circulació no ens diu quants metres, perquè això dependrà de la velocitat. Com a orientació, recomana localitzar un punt a la carretera, llavors un arbre, un senyal, no? Llavors calcular 3 segons des de que hi passa el vehicle del davant. En Òscar Llatge ens ho explica.
24: Jo tardar 3 segons a passar la marca, que sigui una estaca o un arbre o qualsevol cosa, i així ho pots controlar. Clar, això no pensant això conduint també és una mica complicat, eh? Però afortunadament això està canviant amb el parc, juntament amb el parc de vehicles. Hi ha tots els vehicles que a partir d'un cert any tots porten encara que sigui un LiDAR miserable o qualsevol cosa que permet saber la distància i que t'avisa de que estàs vulnerant la distància de seguretat del de davant i fins i tot pot fer que, no, que el cotxe pari, no? Per tant, jo diria que espera aquí una mica per on hem d'anar, no? D'aquí fins al final, que arriba el cotxe autònom, doncs mentrestant hi ha totes aquestes ajudes de la conducció.
23: Doncs ara d'esperar, Carme, que aquestes multes vagin decaient a mesura que generalitzi també aquests assistents de conducció, que bé, els hem de fer cas, els conductors, els assistents de conducció, i després amb l'arribada del cotxe autònom. Hi ha una curiositat que em va explicar l'Òscar Llatge, el responsable de mobilitat del Servei Català de Trànsit, que és que, clar, aquesta distància de seguretat poques vegades es compleix en moments d'alta densitat a autopistes i autovies, i és perquè d'alguna manera inconscientment els conductors el que pensem és que bé, podem córrer una mica el risc i ja podrem frenar i això ens agilitzarà, i de fet és així, ho reconeix el Servei Català de Trànsit. Si es mantingués la distància de seguretat al trànsit en dies com avui, que és operació sortida i on més de 100 municipis tenen festa dilluns, el trànsit aniria més lent. Per tant, els conductors d'alguna manera juguem amb aquesta percepció, però el que passa és que ens falla sovint, perquè el 30% dels accidents produïts a la carretera és per aquesta causa.
0: Quina és la sanció per aquesta infracció, Miquel?
23: Doncs mira, 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
0: Doncs
23: després
0: no
23: aquí pot haver més coses, poden implicar-se. I també una cosa que m'agradaria explicar-te és que això no es fa a través, la sanció no es fa a través de càmeres de seguretat o càmeres amb intel·ligència artificial, que ara se n'estan implantant, o de radar, sinó que és un agent que veu la infracció i la envia, no? I fa la denúncia.

0: demana Bad Bunny en aquell moment.
1: Per aquest concert, el segon, ens va demanar ja un Range Rover, per només per ell, diguéssim. Yeah. El Range, una PlayStation, així que recordi, una PlayStation també. Bueno, ja és el que et deia, ja el segon any ja es veia vindre que era...
2: Més estrelleta.
1: Que tenia. Sí, més estrelleta. Sí, sí.
0: El d'avui serà el primer dels 12 concerts que Bad Bunny farà a Espanya, 10 dels quals seran a Madrid. En total hi ha 600.000 entrades venudes.
3: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
4: Bon dia, Carme. El Barça s'entrenarà avui a l'estadi Ullevan a Oslo, on demà jugarà la final de la Champions femenina contra l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez. A hores d'ara es podria comptar amb Caroline Graham, que ja ha rebut l'alta mèdica, mentre que Irene Paredes és dubte. Una altra blaugrana, la defensa Aisha Càmara, exposa com afronta aquesta final en la seva temporada de debut al primer equip.
5: Al final és un gran partit i la motivació ve sola, però veig bastant bé a l'equip mentalment. Són jugadores que ja han jugat grans partits en grans escenaris i les veig molt preparades. Si guanyem la Champions, hauré complert un somni.
4: També ha mostrat el seu suport el president electe del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta.
6: Tenim moltes possibilitats de guanyar perquè tenim un equipàs. I la prova està que és l'Olympique de Lyon, que sempre va darrere les nostres jugadores, darrere els nostres tècnics, darrere els nostres treballadors. Bé, vol dir que estem fent les coses bé. Tenim més entitat que elles i jo estic convençut que la conjura que es va fer a Lisboa, doncs jo crec que demà ens donarà el resultat de guanyar la Champions.
4: Són declaracions del president electe del Barça, Joan Laporta, a la Comencap de Golf, que es disputa a Sant Esteve Sarrovires. Mentrestant, el Madrid, Álvaro Arbeló ha confirmat que no seguirà la temporada vinent a la banqueta de l'equip blanc.
7: Ha dicho que se ve preparado para nuevos retos, que será su último partido esta temporada en el Real Madrid. Suena todo a despedida. ¿Puedes confirmar que la temporada que viene no te sentarás en esa silla? Gracias.
8: Sí.
4: Ho ha deixat molt clar Arbeloa. Mentrestant, les eleccions a la presidència del Club Blanc van prenent forma. L'empresari Enrique Riquelme demà té previst presentar l'aval de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral del Madrid validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. A l'Espanyol, per la seva banda, un cop confirmada la permanència, ja fan valoracions. Per exemple, Edu Expósito assegura que Manolo González és la millor opció per a la banqueta blanquiblava.
9: Para mí sí, yo creo que lo ha demostrado. Con un ascenso, sí que es verdad que tuvimos dos entrenadores más y también es parte de ellos ese ascenso. Luego una permanencia, con lo que eso costó y los que éramos también, ¿no? Que fue muy complicado. Y otra permanencia al final. Después de cómo íbamos, pues igual no se le da tanto valor, pero tiene mucho, mucho valor otra permanencia y yo creo que debería ser el que esté liderando este grupo.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
4: Pel que fa a l'hoquei patins, molta feina als despatxos. D'una banda, el Lloret és nou equip d'hoquei lliga masculina. Ahir, el Comitè Nacional de Competició va resoldre favorablement la reclamació presentada pel club lloretenc per alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que el Lloret va perdre contra els mataronins a l'última jornada de la fase regular. Ara, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i supera el Manlleu a la classificació. El club posonenc, que inicialment pujava de forma directa, ara haurà de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. També hi ha embolic entre el Reus Deportiu i el Calafell. Al primer partit del play-off de semifinals pel títol de l'hoquei lliga, el Reus va guanyar per 1-8, però el Calafell van reclamar per alineació indeguda de roig i negres i ara la Federació Espanyola de Patinatge va invalidar la victòria del Reus. Per tant, ara la sèrie la domina el Calafell per 1-0 i el Reus haurà de guanyar 2 partits seguits per passar a la final. El primer d'aquests partits serà demà mateix.
3: 3CAT Info.
4: A la Lliga Sobal, doble compromís català a les 9 del vespre, la 29a i penúltima jornada. El Granollers, que és quart, visita la pista del Bidasoa, que és tercer en un duel d'alta volada, tal com subratlla el tècnic dels granollerins, Antonio Rama.
10: Aquest és un partit que tothom vol jugar, on t'està jugant coses molt, molt positives, una classificació a la part més alta de la Lliga, un rival directe, un pavelló espectacular.
4: Pel que fa al Barça, com diem, també jugarà demà. Rebrà el Torre la Vega, el Palau Blaugrana, el cinquè classificat. Serà l'adeu de Nilsen, Makuch i Bazán del conjunt blaugrana. En tennis, les catalanes Marina Bassols i Guiomar Maristany estan jugant els seus partits de final de la prèvia del torneig de Roland Garros. Bassols s'està enfrontant a la bielorussa Aleksandra Sasnovich. El primer set està guanyant aquesta última per 3-1. El mateix resultat que veiem en el partit entre Guiomar

0: Maristany i l'espanyola Caitlin Quevedo, en aquest cas domina Maristany per 3 jocs a 1. El Giro d'Itàlia avui es disputa la 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania. Eulàlio, el portuguès, es manté com a líder de la general. Ahir triomf per al belga del Bahrain, Alex Segaert. En bàsquet, avui comença la Final Four de l'Eurolliga masculina, amb les semifinals Olympiacos-Fenerbahçe a les 5 i València-Madrid a les 8.
1: Dos quarts de 12 del migdia, els pressupostos ja són al Parlament. Ara sí, amb els suports d'Esquerra i els comuns ja lligats, a diferència de fa 3 mesos. Avui mateix comença la tramitació i la previsió és que quedin aprovats definitivament al ple de la primera setmana de juliol. Molt pendents també del Departament d'Educació i els sindicats de l'ensenyament, que es tornen a reunir d'aquí una mitja hora per negociar un acord que desencalli el conflicte del sector. La reunió d'ahir va constatar que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats, en especial pel que fa als augments salarials. Tot això us ho hem explicat a la primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que la Déu Montsant és pionera al país a apostar per l'Amèrica Llatina per exportar el seu vi davant la caiguda de vendes als Estats Units i al nord d'Europa. L'exportació dels cellers que la DO té al Priorat i la Ribera d'Ebre han caigut gairebé a la meitat. La bola negra dirigida pels Javi s'ha colat directament entre les màximes favorites a la Palma d'Or del Festival de Cannes. Al film, els creadors de les sèries Paquita Salas i La Messias utilitzen Federico García Lorca com a excusa per reivindicar la llibertat per viure l'homosexualitat. I al recital poètic i musical Guerra, Exili i Revenja dona el tret de sortida aquest cap de setmana a la 5a edició del Perifèria Cultural, el certamen que porta espectacles de mig format fora dels grans cercles comercials. El tret de sortida es dona des de Corbera d'Ebre a la Terra d'Ebre. A la Terra Alta, volíem dir. Terra Alta, Ricard. En esports, què tenim?
0: Doncs que el Barça femení farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevål, a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olímpic de Lió a la final de la Champions, i Álvaro Arbeloa acaba de confirmar que l'any vinent no s'assegurà la banqueta del Real Madrid. També ha afirmat que no formaria part de l'equip tècnic en el supòsit que tornés José Mourinho.
1: I les temperatures una mica més elevades, que arribaran als 30 graus a l'interior del país i baix al Pirineu, i als 35 graus al Pla de Lleida. A la costa les temperatures quedaran més frenades, poc per sobre dels 25 graus. Ambient gairebé d'estiu amb sol i només alguns núvols, això sí, molt poc importants de tarda al Pirineu. Dos quarts de 12 i 2 minuts, el govern acaba de lliurar fa poca estona el projecte de pressupostos al Parlament perquè els comptes quedin aprovats definitivament el 2 de juliol. Aquest cop sí, l'executiu de Salvador Illa té garantits els suports d'Esquerra i els comuns i, per tant, s'espera que la tramitació parlamentària sigui plàcida. Parlament, Albert Prat.
2: La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha repetit la litúrgia de fa 3 mesos i ha entregat al president del Parlament, Josep Rull, el dossier que detalla totes les xifres. El govern ha reservat 4.600 milions d'euros per complir amb els compromisos que li ha demanat tant Esquerra com els comuns i aconseguir d'aquesta manera que s'assumin a l'acord. Des del despatx del president del Parlament, la consellera els ha tornat a agrair el suport.
3: Crec que més enllà del simbolisme, avui el que presentem és prou rellevant, molt pel govern, també pel país. Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari, dels socialistes, Esquerra Republicana i dels comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar.
2: I si no hi ha cap partit que qüestiona la legalitat d'aquests comptes, el Parlament calcula que podran entrar en vigor el 2 de juliol, és a dir, abans del termini que s'havien fixat Esquerra i el govern. Si tot va com ha d'anar, per tant, Salvador Illa aconseguirà el seu primer objectiu de mandat gairebé a l'equador de la legislatura, perquè, tal com ha dit el president del Parlament, és la llei més important per qualsevol govern.
4: Són, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
2: Aquests pressupostos ascendeixen a prop de 50.000 milions d'euros, més de 9.000 milions respecte als del 2023, els últims que va aprovar el govern anterior, i ara falta per veure la lletra petita que coneixerem durant el matí.
1: Gràcies, Albert. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir aquest migdia per negociar un acord que desencalli el conflicte del sector. La reunió d'ahir va constatar que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats. en especial pel que fa als augments salarials. Mestres i professors demanen un increment de 500 euros al mes, una quantitat que el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, considera inassumible. Tot i això, veu marge per l'acord.
5: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant, perquè entenem doncs, que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
1: El sindicat majoritari USTEC avisa que si no es concreta una proposta d'augment salarial, les mobilitzacions d'aquí a final de curs aniran a més. Yolanda Segura és portaveu de l'USTEC.
6: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
1: Doncs ho veurem, és una reunió que ha de començar a les 12 del migdia.
7: Tresca Info. Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com. Tresca Info.
1: Més coses, les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau estan encallades. L'Iran es nega a lliurar als Estats Units l'urani enriquit que ha produït, tal com li reclama Donald Trump. Just ahir, el líder suprem de la República Islàmica, Mojtaba Khamenei, va dictar una ordre perquè aquest material imprescindible per fabricar una bomba nuclear no surti del país. Coincidint amb això, Trump ha insistit que Teheran no n'ha de tenir.
8: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem ni el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però no deixarem que en tinguin.
1: L'altra qüestió que dificulta l'avenç de les negociacions és l'estret d'Hormuz, un pas clau pels petroliers que l'Iran vol mantenir sota control i implantar-hi un peatge. El règim de l'Havana ha difós un vídeo satíric del secretari d'Estat nord-americà de Marco Rubio, fill de cubans, que van marxar de l'illa quan hi va esclatar la revolució castrista. Una sàtira que apareix després que Rubio hagi amenaçat Cuba d'imposar-li un canvi de règim. Al vídeo hi surt Rubio en forma de marioneta, de Muppet, fent un discurs a la Casa Blanca que allà s'anomena The Blonde House, és a dir, la Casa Rubia, i on justifica la política de bloqueig i embargament de Washington contra l'Havana.
9: Hoy vamos a aprender cómo hacer que un país pida ser invadido. El primer paso es cortar el combustible. Les dices a todos los países que si le venden petróleo a Cuba, les va a ir muy, muy mal. ¿Cómo le llamamos a eso? Sanciones por la democracia.
1: El vídeo anomena el secretari d'Estat el gusano Rubio. Gusanos és com es refereix al règim de l'Havana als exiliats cubans de Miami, la ciutat on va néixer Rubio al 1971. Marxem ara cap a Washington. Adéu al programa de Late Show de Stephen Colbert als Estats Units, un espectre d'entrevistes i gags que ha incomodat el president Trump fins al punt que es vincula el comiat a les seves pressions després d'anys d'emissions. La cadena responsable, en canvi, ho justifica per la caiguda dels ingressos publicitaris, Oriol Serra.
10: La cancel·lació d'un dels programes nocturns amb més audiència de la història de la televisió nord-americana és una nova mostra de l'amenaça que l'administració de Donald Trump suposa contra la llibertat d'opinió i d'expressió als Estats Units. Paul McCartney ha estat l'últim entrevistat al Late Show de Stephen Colbert i ha aprofitat per ironitzar sobre el moment polític que travessen els nord-americans.
11: Això és el que pensàvem que era Amèrica, la terra de les llibertats, la democràcia més gran. Realment ho era. I confio que encara ho sigui.
10: La cadena CBS, filial de Paramount, argumenta manca d'ingressos publicitaris, però ningú se li escapa que els tentacles de Trump han aconseguit la supressió del programa. El Late Show de Stephen Colbert s'ha acomiadat després d'11 anys en antena.
7: Trescat Info. Trescat Info.
1: Els treballadors de Ficosa, Viladecavalls, al Vallès Occidental, estan en vaga en contra d'un ERO que afecta 113 empleats de la planta productiva i un expedient de regulació temporal d'ocupació per a 38 més del Departament d'Enginyeria. La plantilla, que integren 880 persones, considera insuficient l'oferta que ha presentat la direcció d'aquesta companyia catalana del sector de l'automoció. 28 dies d'indemnització en 15 mensualitats pels afectats per l'ERO. Soler Bertran, presidenta del comitè d'empresa de Ficosa, n'ha parlat a Trescat Info.
12: És una empresa empresa que té beneficis, és una empresa que ha rebut 13 milions d'euros en ajudes públiques, que té ventes rècords, i això, intentar acabar amb els llocs de treball per una misèria, això la planta i els treballadors i les treballadores no ho veuen.
1: La pròxima reunió amb l'empresa serà dimarts que ve. Aquest matí la plantilla vota si mantenen la vaga o bé aturen la mobilització a l'espera del que dimarts la direcció posi sobre la taula. La Déu Montsant és la primera del país que aposta per l'Amèrica Llatina per exportar el seu vi davant la caiguda de vendes als Estats Units i al nord d'Europa. La política arancelària de Trump ha provocat que el país nord-americà hagi frenat gairebé tota la importació del vi que produeixen els cellers que la Déu té al Priorat i a la Ribera d'Ebre. Tarragona, Ricard Boigues.
13: La Déu Montsant ha passat d'exportar el 40% de la seva producció al 25% actual. La saturació dels mercats tradicionals europeus, els aranzels dels Estats Units i l'estancament del mercat català han fet que el Consell Regulador hagi decidit organitzar la primera missió a Mèxic i Costa Rica. La presidenta de la DO, Pilar Just, ha explicat a 3Cat Info que és un mercat que dominen les DOs espanyoles i on la presència catalana és gairebé inexistent.
14: Aquests vins espanyols són els primers vins d'importació d'aquests països, però clar, també busquen ara coses noves, no? Estan una mica també cansats del de sempre, no? I busquen nous vins d'altres regions. I, bueno, i nosaltres hem entrat allà i bueno, l'acollida ha sigut perfecta.
13: Just diu que als importadors els ha sorprès la qualitat del vi i el discurs que el vincula amb la terra i el paisatge. El vi de la DO sempre ha estat preuat a l'estranger, al mercat dels Estats Units, i feien cap als vins més cars. Ara la situació és molt diferent.
14: Fins que no van arribar els arancels, el primer mig any tots els importadors van comprar el que no estava escrit, és a dir, van comprar més en 6 mesos que el que havien, van doblar el que havien fet l'any anterior. Però clar, ara des dels arancels és quasi bé zero.
13: La Déu Montsant també aposta pel mercat asiàtic on dominen els vins francesos i italians. Fa temps que es poden trobar ampolles de la denominació d'origen a Xangai i Pequín. Al juny aniran a Seül, on l'objectiu és tancar noves comandes.
1: Estira i arronsa a Tarragona entre els partidaris i detractors d'obrir els comerços el diumenge. L'últim capítol és la demanda presentada pel Centre Comercial Parc Central contra l'Ajuntament i els desacords amb la Cambra de Comerç de la ciutat, Clara Chavarría Domingo.
15: El debat fa temps que es va posar sobre la taula, sobretot per atendre l'arribada de creueristes a la ciutat, que enguany assoleix la xifra rècord de més de 80 escales de creuers. En aquest context, recentment, Parc Central ha presentat un contenciós administratiu contra l'Ajuntament perquè ampliï la zona de gran afluència turística que permetria a les grans superfícies poder obrir en diumenges i festius. La Cambra de Comerç de Tarragona s'ha alineat amb aquesta demanda, però a més demana que la ciutat sigui declarada municipi turístic per facilitar aquesta flexibilització horària. Laura Roger és la presidenta de la Cambra.
16: Pots comprar els dies de cada dia, a la nit i el diumenge i els festius. Jo penso que posar portes al camp és inútil. Avui dia ja no té massa sentit lo dels horaris.
15: Des de l'Ajuntament, el govern s'ha posicionat en contra. Montse Dan és la regidora de Comerç.
17: Que aquest debat no va realment si sobra o no sobra només els diumenges, sinó que va del model comercial, del model de ciutat que volem. I nosaltres defensem una ciutat amb equilibri comercial, amb barris vius, amb comerç de proximitat fort i amb unes condicions laborals dignes. No creiem que obrir en diumenges doncs realment sigui l'opció.
15: Adán s'expressava així al ple municipal que va aprovar una moció d'Esquerra Republicana per protegir el petit comerç de la liberalització horària en diumenges i festius. Des del consistori també recorda que els establiments de fins a 400 metres quadrats poden obrir aquests dies.
1: La cooperativa Territori de Masies, que recupera varietats antigues de blat al Solsonès per fer farina ecològica, tindrà un molí propi. Una campanya de micromecenatge ha aconseguit recollir gairebé 20.000 euros per fer-ho possible. Solsona, Joaquim Albalate.
18: Es tracta d'un projecte que va arrencar el 2023 per potenciar i recuperar el cultiu de cereals al Baix Solsonès a través de la farina elaborada amb varietats de blat com la xeixa, l'espelta, el camut o el sègol. Marina Vilaseca és tècnica de Territori de Masies.
19: Estem parlant de varietats antigues amb un equilibri de glutin molt més coherent, unes varietats que també són molt interessants amb el context que ens trobem ara de canvi climàtic i tot. S'està veient que poden tenir més capacitat d'adaptar-se a aquest temps boig que tenim i que són molt sofertes, creixen amb sols més infèrtils.
18: Després d'aquests 2 anys portant el gra a un molí del Berguedà, ara volen fer un pas més i posaran en marxa un obrador amb molí propi a Calaf, com explica Mercè Codina.
20: Estem en una campanya de mecenatge per poder tenir un molí propi per moldre les nostres farines, perquè és l'única peça del puzzle que ens falta per poder tancar el cicle.
18: L'objectiu inicial de la campanya eren 15.000 euros i ja en porten 20.000, que serviran per millorar encara més les noves instal·lacions. La producció prevista és de 8 tones, que surten de 4 productors a Pinós, La Molsosa i Torà i que venen tant a forns i fleques com a una quinzena de botigues.
1: Antena 3 continuarà emetent el concurs Passapalabra després que el Tribunal Suprem obligui el canal a prescindir de la seva famosa prova final coneguda com el Rosco. La sentència del Suprem impedeix a Antena 3 continuar amb aquesta part del programa, però els responsables a 3 Media asseguren que el concurs continuarà en antena, almenys mentre que no rebin la notificació de l'alt tribunal. El Suprem considera que el Rosco és una obra protegida per la propietat intel·lectual que pertany a l'empresa holandesa MCF.
0: Fresca Info.
21: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
22: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
23: Bona nit, sóc el Luis Tosà.
24: Sóc el Risto Mejide.
25: Sóc l'Álvaro Morte.
21: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
26: Amb tots vosaltres, Jordi González.
21: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info.
1: 3:15. Repassa la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
27: Molt bon dia. A aquesta hora la situació més complicada és a l'AP7 entre Subirats i Martorell, sentit Tarragona. Hi ha hagut un accident que genera cua. Precaució en aquest punt perquè encara hi ha vehicles al voral. Retencions encara també a la C-17, Aiguafreda, sentit Vic. Hi ha un carril tallat per una avaria. I a la C-32 a Cabrera de Mar, sentit Mataró, en aquest cas per un accident. Aquí també hi ha un carril tallat. Pel que fa al transport públic, recordem que una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover provoca demores a les línies R14 i a la R15. També hi ha retards a la línia R11. El tren de Portbou, que havia d'arribar a Barcelona Sants a les 12:20, circula amb uns 30 minuts de retard. És tot.
0: El temps.
1: Jofre Genué.
28: Després d'una matinada agradable, amb aquestes temperatures que han oscil·lat entre els 12 i 16 graus en moltes poblacions, 15 a Girona, 16 a Lleida, 15 a Tarragona, els valors més alts, aquests 18 a Sitges o 19 a Barcelona, i els més baixos, doncs, en alguns racons que s'ha arribat, sobretot de les valls del Pirineu, Cerdanya, 5 graus a Das, o també a Prades s'ha arribat als 6 graus. Ascens notable de temperatura alta muntanya, mínimes per sobre dels 2.000 metres, de 8 graus, per tant, es nota l'arribada d'aquesta bombolla d'aire càlid que sembla que s'ha d'instal·lar a sobre de casa nostra força dies, perquè continuarà amb nosaltres, tot i que es debiliti una mica al llarg de l'inici de la setmana que ve. I això es tradueix bàsicament amb que els termòmetres tocaran sostre al llarg d'aquest cap de setmana, amb l'arribada molt probablement avui dels primers 35 graus al Pla de Lleida. S'espera una jornada prestiuenca, càlida, calorosa, amb valors de 30-32 en moltes poblacions de l'interior, com dèiem, aquests 35 cap al Pla de Lleida, i a la façana litoral sempre el termòmetre una mica més frenat, poc per sobre dels 25. Al Pirineu poden sorgir algunes nuvolades, però de moment la majoria inofensives, potser al llarg del cap de setmana, acabin donant algun petit ruixat aïllat de tarda, bàsicament en aquest sector.
0: Al Catalunya al dia parlem de tu.
29: I de tu, i de tu.
0: Sí, sí, i de tu també. Ens interessa saber què passa al teu voltant.
29: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
30: I no quedarà pagesia i un dels...
0: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
31: 170.000 turistes.
32: Tot i que el projecte ha reduït dimensions.
33: Entre l'aldea Amposta de Tortosa i...
0: Cada dia, d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3CAT Info.
1: La Bola Negra, dirigida pels Javis, ha causat sensació al Festival de Cinema de Cannes i ha rebut una de les ovacions més llargues de la història del certamen. S'ha colgat directament entre les màximes favorites a la Palma d'Or. Al film, els creadors de les sèries Paquita Salas i La Messias utilitzen Federico García Lorca com a excusa per reivindicar la llibertat per viure l'homosexualitat. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
34: No intentes ocultar. És impossible.
2: Igual com l'any passat van viure l'efecte Cirat, aquest any La Bola Negra genera unes sensacions similars. És una pel·lícula complexa que combina tres trames en moments històrics diferents, abans i durant la Guerra Civil Espanyola i l'any 2017, que Javier Calvo i Javier Ambrosi fan confluir amb molta habilitat, amb un muntatge prodigiós d'Alberto Gutiérrez i la música i la fotografia excepcionals dels catalans Raúl Refri i Gris Jordana. És una pel·lícula carregada d'emoció i reivindicació, embolcallada de poesia, bellíssima i compacta, que vol combatre la intolerància i honorar tots aquells que han lluitat pels drets LGTBIQ+, com el mateix Federico García Lorca.
3: Lo bonito de la peli justo es eso, decir, oye, no, ya está. Vivimos en un presente en el que, para honrar a la gente que ha luchado y que ha muerto, tenemos por lo menos que intentar ser felices. O sea, por lo menos, cuanto menos, intentar disfrutar de nuestra libertad y reivindicar que no se puede dar ni un paso atrás y que no se va a dar.
2: Per això van decidir fer una pel·lícula gran, no de nínxol, diuen, on apareixen en papers secundaris Penélope Cruz i Glenn Close.
4: Todo lo que hemos hecho en esta película, digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué fuerza nos ha guiado para hacer esto? Y me doy cuenta de que lo que queríamos hacer era pues lo que hemos sentido viendo el cine que nos ha tocado, ¿no? Como el cine, las películas, lo que te hace soñar, lo que te lleva a lugares, lo contraviento, marea, todo tipo de climas, todo tipo de gente en la calle.
3: Cosas que te apetece ver como espectador, ver a Penélope, ver a Glenn, emocionarte. Yo eso que, o sea, hemos intentado hacer la peli que querríamos ver.
4: Ahí está Penélope Cruz, subida a un tanque rodeado de tíos que la quieren tocar y ya que no toques, hostia.
2: Els protagonistes són Guitarrica de la Fuente, que debuta rere la càmera, i Miguel Bernardo.

0: El recital poètic i musical Guerra, Exili i Revenja dona el tret de sortir d'aquest cap de setmana a la cinquena edició del Perifèria Cultural, el certamen que porta espectacles de mitjà format fora dels grans cercles comercials. El tret de sortida es dona des de Corbera d'Ebre a la Terra Alta. Tortosa, Jordi Barranca.
1: El cicle que reivindica la cultura entesa en un concepte ampli comença enguany amb un espectacle que combina prosa i poesia amb Joan Lluís Bozzo i Anabel Villalonga. És Guerra, Exili i Revenja. Es podrà veure demà a Corbera d'Ebre a la Terra Alta, on comença aquest cicle, i també passarà per Argelers, el Rosselló i Porreres a Mallorca, tots tres indrets molt vinculats a la devastació i a l'impacte de la dictadura franquista. Precisament enguany els organitzadors volen aprofitar

0: Ser responsabilitat individual sobre la resposta que s'ha de donar i no limitar-nos a dispensar consols.
1: Perifèria Cultural s'allarga fins al 19 de novembre. En total són més de 100 espectacles en 35 municipis fora dels grans àmbits comercials i 45 jornades d'un certamen que també reivindica la importància de la terra i la gastronomia en el món cultural.
2: Tortosa pot ser una opció aquest cap de setmana i també Lleida. El Garrotí!

0: A Lleida es menjaran entre avui i diumenge 14 tones de cargols. És la xifra més destacada d'un aplec del cargol de rècord que tindrà gairebé 17.000 collistes. La festa, que comença aquesta tarda amb lo Caragolassó, potencia aquest any l'espai per als visitants. Lleida, Noelia Caselles.
1: I és que l'aplec podria créixer perquè té colles en espera i gent que voldria formar part de les colles que ja hi participen, però l'espai no ho permet. Per això s'intenta que tothom que hi va, però que no és penyista, visqui la festa gairebé com si ho fos. Ferran Perdrix és el president de la Federació de Colles.
2: Pensar que l'aplec és una festa tancada, una festa per collistes i que no aporta res amb algú que la vingui a veure, jo penso que ja ho hem de deixar de banda. L'aplec és una festa oberta, una festa que la gent que ve s'ho passa bé, que pot fer moltes activitats culturals i gastronòmiques i que realment és molt més amigable i molt més una experiència molt més positiva pel visitant que moltes altres festes.
1: Per als visitants, aquest any s'estrena una gran carpa, com si fos una gran colla per a més de mig miler de persones. S'hi oferiran tastos de cargols i gastronomia lleidatana. Aquest any hi ha 124 colles i, com l'any passat, durant la nit es controlarà l'accés al recinte. Com a novetat, dissabte s'avança a les 7 de la tarda l'horari en què es controla l'accés. El tret de sortida es donarà a 8:15 del vespre, avui amb lo Caragolassó, aquest any amb l'actor Xavi Bertran, conegut, entre d'altres, pel seu paper de lo Cartanyà com a convidat.
0: I més coses. Estem donant avui el tret de sortida a una nova edició del Tribulós i el Festival Poètic de les Arts, que fins diumenge omplirà la capital del Pallars Jussà de poesia, música, dansa i arts visuals. Trem Pau Rovira.
3: El festival arrenca aquesta tarda amb l'espectacle de dansa poètica Imago, de la companyia Contram Puranias, a l'espai cultural La Lira. La proposta explora la transformació de la identitat a través del cos i el moviment. I és que Tribulossi, una paraula pallaresa que refereix a la rauxa, farà honor al seu nom. Durant el cap de setmana, el festival inclourà també tallers de poesia als instituts de Tremp, amb Josep Pedrals, cercaviles musicals pels carrers del municipi i un homenatge al poeta Antoni Fortuny i Feliu, amb música, lectures i molta participació de veïns i entitats locals. Josep Puiggròs, poeta i coordinador del Tribulossi, remarca la importància d'acostar la poesia a la gent.
4: Hi ha vegades que molta gent potser se la trobarà, no vindrà després. El típic recital de poesia hi vas després, quasi bé, és a dir, no te'l trobes, no? Doncs aquí tenim, donem també, volem donar aquesta possibilitat també de que te'l trobis, vas pel carrer i dius, ostres, què és això que estic veient, no? Que és, ens portem al carrer a, potser amb una altra disciplina, amb circ, amb dansa, amb música i amb poesia també.
3: Dissabte, cercavila poètica de la companyia La Dinamo, amb músics tocant funk sobre bicicletes pels carrers de Tremp. La programació es tancarà diumenge amb un vermut poètic i la inauguració d'un mural artístic inspirat en un poema de Meritxell Nus.
0: Esports. Ricard Isidro, bon dia.
5: Bon dia, Carme. El Barça s'entrenarà avui a l'estadi Ullevan a Oslo, on demà jugarà la final de la Champions femenina contra l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez. La defensa Ona Batlle explica com afronten aquesta final.
6: Anem amb tot, tenim moltes ganes. Almenys jo tinc l'experiència de dues, tinc tot un equip amb l'experiència de moltes més. Tenim moltes ganes, la veritat. Amb molta energia, l'equip està també tranquil, sabem que és una final més, és un partit més. Al final és molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics. Però ja et dic que aquest també és un especial, un important, i volem emportar-nos una altra vegada cap a casa.
5: A hores d'ara, pendents de saber l'estat d'Irene Paredes, que és dubte, uns 2.000 aficionats blaugranes acompanyaran l'equip.
7: 3CAT Info.
5: Mentrestant, l'equip masculí Joan Laporta, el president electe del Barça, reconeix que Hansi Flick els ha sortit millor del que s'esperaven.
8: Sortís així de bé i més, i l'està sortint molt, potser jo diria que encara més del que ens esperàvem. Això ens va passar també amb el Pep al seu dia. Molt contents de que la decisió que vam prendre d'incorporar en el Hansi Flick doncs hagi sortit molt bé. A més, és un home honest, és un home professional que no es vanta de res, ell és la feina diària d'acabar doncs construint un projecte.
5: Laporta ha promès d'altra banda que el club no farà bogeries

0: quan entri dins l'1x1 del fair play financer. Mentrestant, al Madrid, un adeu confirmat, el d'Álvaro Arbeloa de la banqueta.
1: Ha dicho que se ve preparado para nuevos retos, que será su último partido esta temporada en el Real Madrid. Suena todo a despedida. ¿Puedes confirmar que la temporada que viene no te sentarás en esa silla? Gracias.
2: Sí.
0: Així de clar ha contestat Álvaro Arbeloa durant la roda de premsa prèvia a l'últim partit de la temporada del Madrid, que serà demà al Santiago Bernabéu davant l'Atlètic Club de Bilbao. D'altra banda, les eleccions a la presidència del Club Blanc van prenent forma. L'empresari Enrique Riquelme demà té previst presentar l'aval de 187 milions d'euros i aleshores la Junta Electoral validaria aquest aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. A tot això, demà es disputarà, com diem, l'última jornada de la Lliga de la Primera Divisió Masculina. El Barça visitarà el València, l'Espanyol rebrà la Reial Societat i el Girona es jugarà la permanència a primera, obligat a guanyar l'Elx a Montilivi. Porto, del Girona, ha enviat aquest missatge de suport.
3: Llevo 6 años defendiendo este escudo y los que me conocéis sabéis que daría la vida por estar el sábado en el terreno de juego. Esta vez seré uno más desde la grada, porque sé que como afición marcaremos la diferencia. Tenemos que hacer que Montilivi sea un infierno. En el partido habrá momentos duros. Ahí es donde más tenemos que apretar, porque ahí será la diferencia entre rendirse o seguir creyendo. Porque este partido no lo juegan 11, lo jugamos todos juntos.
0: Afegir que el Tribunal Català de l'Esport ha admès a tràmit el recurs de Marc Síria a la decisió de la Junta Electoral del Barça de deixar-lo fora de les passades eleccions. Les dues parts, el Futbol Club Barcelona i Síria, tenen ara 8 dies hàbils per presentar al·legacions. Passat aquest temps, el TSE ja pot resoldre sobre el fons del cas.
4: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
0: En hoquei patins, embolics als despatxos d'una banda el Reus Deportiu i el Calafell. El primer partit del play-off de semifinals pel títol de l'hoquei Lliga, el Reus va guanyar per 1-8, però el Calafell van reclamar alineació indeguda de roig i negres. La Federació Espanyola de Patinatge va invalidar la victòria del Reus. Per tant, ara la sèrie la domina el Calafell per 1-0 i el Reus haurà de guanyar 2 partits seguits per passar a la final. El primer serà demà mateix. I d'altra banda, el Lloret és nou equip de l'hoquei Lliga Masculina. Ahir el Comitè Nacional de Competició va resoldre favorablement la reclamació presentada pel club lloretenc per alineació indeguda, en aquest cas d'un jugador del Mataró, en el partit que Lloret va perdre contra els mataronins a l'última jornada. Ara, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i supera el Manlleu a la classificació. El conjunt usonenc, que inicialment pujava de forma directa, ara haurà de disputar la fase de descens contra el Vilafranca.
4: 3CAT Info.
0: En tenis, les catalanes Marina Bassols i Guiomar Maristany estan jugant els seus partits de final de la prèvia del torneig de Roland Garros. Bassols està empatant a 5 jocs amb la bielorussa Sasnovich al primer set. En canvi, Maristany ha guanyat el primer set per 6-3 davant l'espanyola Caitlin Quevedo. Està perdent el segon per 0 jocs a 2. En handbol, a la Lliga Sobal, avui doble compromís català. A les 9 del vespre, la 29a penúltima jornada. El Granollers, que és el quart, visita la pista del Vila del Bidassoa, que és el tercer, mentre que el Barça, que ja campió matemàticament, rebrà el Torrelavega. I en waterpolo, avui segon duel de la semifinal de la Lliga Femenina, Sabadell-Mataró a partir de les 8. Les maresmenques dominen per 1-0.
4: Trescat Info.

0: Nova cita a aquesta hora per desencallar el conflicte entre el Departament d'Educació i els sindicats. A la reunió s'hi arriba amb l'última proposta de mestres i professors que plantegen un increment de 500 euros mensuals. Els pressupostos ja són al Parlament amb els suports d'Esquerra i els Comuns ja lligats, a diferència de fa 3 mesos. Avui mateix comença la tramitació i la previsió és que quedin aprovats definitivament al ple de la primera setmana de juliol. El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen avui i demà una cimera d'urgència davant el brot d'Ebola que ja ha fet 160 morts i en què hi ha més de 670 casos sospitosos. Des de Metges Sense Fronteres esperen que la trobada serveixi per mobilitzar material de protecció i experts en febres hemorràgiques que ajudin a contenir nous contagis. L'OTAN celebra l'anunci de Donald Trump d'enviar 5.000 soldats més a Polònia, una decisió que arriba després de la retirada de tropes d'Alemanya. Pel secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, ningú pot interpretar aquests moviments com un càstig. I els activistes catalans de la flotilla per gas arribaran finalment demà a Barcelona des d'Istanbul, on encara han de passar algunes revisions mèdiques. Els portaveus de la missió de suport a Gaza denuncien abusos i agressions per part de l'exèrcit i les forces de seguretat israelianes. Lleida celebra a partir d'avui una nova edició de l'Aplec del Cargol. S'hi esperen 17.000 collistes i se serviran 14 tones de cargols. La festa, que comença aquesta tarda amb l'O Cargolasso, potencia aquest any l'espai per als visitants. I l'Auditori Palau de Congressos de Girona està d'aniversari. Fa 20 anys i ho celebra amb un cap de setmana ple d'activitats. Entre concerts, congressos i esdeveniments, uns 2 milions de persones han passat per l'equipament durant aquest període. Torna a l'univers Star Wars en pantalla gran 7 anys després. S'estrena The Mandalorian en Grogu. També arriben la catalana Cowgirl amb Carlos Cuevas i les franceses Assassinato, la tercera planta i Love Me Tender.
1: Esports. El Barça femení farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevål a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olímpic de Lió a la final de la Champions. Álvaro Arbeloa confirma que l'any vinent no s'asseurà a la banqueta del Real Madrid. També ha afirmat que no formarà part de l'equip tècnic en el supòsit que tornés José Mourinho. A la Lliga Sobal d'handbol, a la penúltima jornada, a les 9, Barça, Torrelavega i Bidasoa Granollers, en un duel per la tercera posició de la classificació. I en waterpolo, el Mataró pot classificar-se avui per la final del títol de la Lliga Femenina si guanya la piscina del Sabadell a les 8 del vespre.
0: Repassem també el temps en titulars. Temperatures una mica més elevades avui arribaran als 30 graus a l'interior del país i valls del Pirineu, als 35 al Pla de Lleida i a la costa les temperatures quedaran una mica més frenades, poc per sobre dels 25 graus. Ambient gairebé d'estiu, amb sol i només alguns núvols poc importants de tarda al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Benvinguts a aquesta hora s'informa Àngels López Domènech. I aquesta hora està prevista amb una nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per mirar de desencallar el conflicte laboral. El principal escull és l'augment salarial. Mestres i professors demanen un increment de 500 euros mensuals. Aquesta hora podem marxar en directe cap al Departament d'Educació. Ja tenim en Cristian Roldán. Molt bon dia, Cristian.
3: Bon dia, Àngels. Doncs sí, una proposta que la Generalitat ja va titllar de màxims, tot i que reconeixia que hi havia marge de negociació. Precisament, amb aquest esperit, estan arribant representants dels sindicats, Comissions Obreres, UGT, USTEC i CGT a la seu del Departament d'Educació en aquests moments. Veurem avui quina és la contraproposta del govern i quina valoració en fan els representants dels treballadors. D'entrada, esperen acostar postures i rebre almenys una oferta superior, pel que ens explicaven els complements salarials de cotutoria i màxima complexitat que ja va posar sobre la taula del departament el passat dimarts i que s'allunyen molt de les demandes de mestres i professors. Si avui no rubrica cap acord, pel que ens explicaven, es preveu que les negociacions es reprenguin dimarts que ve.
0: Perfecte, doncs estarem pendents de qualsevol novetat que ens feu arribar. Cristian, gràcies. Fins ara.
3: A vosaltres, fins ara.
0: I ara marxem cap al Parlament. El govern acaba de lliurar el projecte de pressupostos avui al Parlament perquè els comptes quedin aprovats definitivament el 2 de juliol. Aquest cop sí, l'executiu de Salvador Illa té garantits els suports d'Esquerra i els Comuns i, per tant, s'espera que la tramitació parlamentària sigui plàcida. Albert Prat.
4: La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha repetit la litúrgia de fa 3 mesos i ha entregat al president del Parlament, Josep Rull, el dossier que detalla totes les xifres. El govern ha reservat 4.600 milions d'euros per complir complir amb els compromisos que li ha demanat tant Esquerra com els Comuns i aconseguir d'aquesta manera que se sumin a l'acord. Des del despatx del president del Parlament, la consellera els ha tornat a agrair el suport.
5: Crec que més enllà del simbolisme, avui el que presentem és prou rellevant, molt pel govern, també pel país. Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari, dels socialistes, Esquerra Republicana i dels Comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar.
4: I si no hi ha cap partit que qüestiona la legalitat d'aquests comptes, el Parlament calcula que podran entrar en vigor el 2 de juliol, és a dir, abans del termini que s'havien fixat Esquerra i el govern. Si tot va com ha d'anar, per tant, Salvador Illa aconseguirà el seu primer objectiu de mandat gairebé a l'equador de la legislatura, perquè, tal com ha dit el president del Parlament, és la llei més important per qualsevol govern.
6: Són, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
4: Aquests pressupostos ascendeixen a prop de 50.000 milions d'euros, més de 9.000 milions respecte als del 2023, els últims que va aprovar el govern anterior, i ara falta per veure la lletra petita que coneixerem durant el matí.
0: Doncs bé, Junts per Catalunya, el primer partit de l'oposició, ha denunciat que els pressupostos que avui el govern ha portat al Parlament són els mateixos que va registrar el mes de febrer. Sentim el portaveu parlamentari, Salvador Vergés.
7: D'una manera increïble i inexplicable, resulta que Esquerra Republicana i els Comuns també ens han fet perdre aquests 3 mesos per esperar, no entenem per què, que s'acabessin doncs, les eleccions andaluses.
0: Per Junts, els pressupostos sumen el fracàs del PSC, les renúncies d'Esquerra i les polítiques extremistes dels Comuns.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'últim balanç del brot d'Ebola que afecta el Congo i Uganda eleva a 160 els morts i a més de 670 els casos sospitosos, segons les autoritats congoleses. Avui i demà, aquests dos països i el Sudan del Sud fan una cimera per intentar unir esforços per fer front a aquest nou brot. Des de Metges Sense Fronteres, la portaveu a l'estat espanyol, Mercè Rocaspana, espera que la trobada serveixi per mobilitzar més material de protecció i també més experts en febres hemorràgiques per frenar nous contagis. Són declaracions a 3CAT Info.
8: L'entrada de treballadors amb experiència prèvia perquè es pugui donar el més abans possible tota l'expertesa en una situació que és molt complexa. Esperem que també hi hagi acords per poder tenir laboratoris mòbils sobre terreny a les diferents zones afectades, perquè en aquest moment una de les dificultats més importants que té aquest brot en concret és la dificultat de diagnòstic.
0: Justament la variant del virus de l'Ebola que circula és la de Bundibugyo. És la tercera vegada que es detecta i això ha fet que no s'hagi pogut diagnosticar i frenar-se més aviat.
8: En principi, al Congo, totes les seves mecanismes d'alerta, que funcionen bastant bé perquè el Congo té experiència, és un país on ha tingut 17 epidèmies de malaltia d'Ebola, els tests de diagnòstic que tenies estaven basats en el tipus Ebola, no en el tipus Bundibugyo, i per això al principi va haver una mica aquesta confusió de que els primers casos eren negatius, però clar, eren negatius per l'espècie Ebola i no per l'espècie Bundibugyo.
0: I afegeix que el brot no està controlat i que continuaran sorgint més casos els pròxims dies. L'OTAN celebra l'anunci de Donald Trump d'enviar 5.000 tropes addicionals a Polònia. Trump va justificar ahir l'enviament de més soldats per la bona relació amb el president del país de tendència ultraconservadora després de decidir fa unes setmanes retirar tropes d'Alemanya per les diferències polítiques amb el canceller Merz. A Suècia, on l'OTAN reuneix avui els ministres d'Afers Estrangers aliats, el nord-americà Marco Rubio ha negat que els últims moviments a tropes a Europa sigui per castigar ningú. Brussel·les, Bruno Fortea.
9: Rubio ha normalitzat tots aquests desplaçaments de soldats a Europa.
10: Els Estats Units tenen compromisos globals que han de complir amb el desplegament de forces i això requereix que constantment haguem de reexaminar on posem les tropes. No és una qüestió punitiva, ja estava previst abans d'aquestes tensions recents.
9: L'anunci de retirar tropes nord-americanes d'Alemanya va venir després que Donald Trump es molestés per unes paraules del canceller alemany en què Friedrich Merz deia que l'Iran estava humiliant els Estats Units a les negociacions de pau. Rubio ha reiterat la decepció de Washington, diu, amb alguns aliats europeus per la falta d'implicació en la guerra a l'Orient Mitjà. Però avui, el cap de la diplomàcia nord-americana també ha estès la mà a l'OTAN per cooperar en la fabricació d'armament.
10: Ara mateix no som capaços de produir prou munició al ritme que caldria per cobrir les necessitats futures. És una cosa en què volem treballar plegats. Són claus no només la producció, sinó també la interoperabilitat.
9: Al costat de Rubio hi havia el líder de l'OTAN, el neerlandès Mark Rutte, que ha elogiat el lideratge dels Estats Units. Dona per fet que Washington continuarà vetllant per la seguretat d'Europa, mentre els aliats del vell continent inverteixen més en defensa.
11: Els Estats Units tindran un paper clau a Europa pel que fa a la defensa nuclear i convencional, però el que estem veient és un procés gradual en què els europeus fan passos endavant.
9: Tots els socis europeus de l'OTAN, tret d'Espanya, s'han marcat l'objectiu de destinar el 5% del PIB a la despesa militar a partir de l'any 2035.
0: I finalment, els activistes catalans de la flotilla per Gaza arribaran demà a Barcelona des d'Istanbul, on encara han de passar algunes revisions mèdiques i descansar després de la deportació des d'Israel. Ho ha confirmat el ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, en aquesta arribada a la reunió de ministres estrangers de l'OTAN.
12: Aquellos que han requerido atención sanitaria, y ha habido cuatro que lo han requerido, la han recibido, y también se está documentando a tres ciudadanos que lo necesitaban.
0: El portaveu de la flotilla, Pablo Castilla, ha denunciat a Catalunya Ràdio els abusos que van patir els membres de la missió per part de l'exèrcit i les forces de seguretat israelianes.
13: Hem tingut la constància pel nostre equip d'advocats en el terreny on han constatat episodis de violència extrema, fins i tot alguns de violència sexual, on hi ha hagut dotzenes de persones que presentaven símptomes aparentment de costelles trencades, amb dificultat per respirar, obligades a estar agenollades, amb aquesta humiliació constant.
0: I ara parlem de la guerra a Ucraïna. Almenys 4 morts i 35 ferits en un atac amb drons contra un centre de formació professional a la regió de Lugansk, ocupada per Rússia. Les autoritats locals prorusses i el Kremlin han atribuït l'atac a l'exèrcit ucraïnès, però Kiev no s'hi ha pronunciat encara. Els ferits són estudiants d'entre 14 i 18 anys que dormien a les seves habitacions del centre, que també era residència, segons han explicat el governador prorrus. Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons durant les últimes hores, dirigits sobretot a instal·lacions energètiques. Zelensky ha assegurat avui que des del principi d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i prop de 60.000 han resultat ferits greus. També ha dit que les tropes ucraïneses han fet 800 presoners durant aquest període.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, referma la confiança del govern espanyol en l'expresident Zapatero i remarca que les investigacions estan en fase molt inicial i de moment només són indicis.
14: Estamos en un momento muy inicial de la investigación. El propio auto en el que se cita como investigado al presidente Zapatero lo dice. Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios que dan lugar a la investigación y a que sea citado como investigado el presidente Zapatero. Por tanto, dejemos trabajar a la justicia.
0: Patacada de les accions de l'empresa de perfumeria Puig, els títols de l'empresa catalana cauen amb molta força, prop d'un 14% després que hagi renunciat a fusionar-se amb el gegant nord-americà de la cosmètica Estée Lauder. Les dues empreses han trencat les negociacions que mantenien, segons explica Puig, no s'han posat d'acord per combinar els seus models i era complicat encaixar els interessos de les famílies i també dels petits accionistes. La companyia catalana afirma que se centrarà ara en el seu propi pla de negoci, que passa per augmentar la seva cartera de marques i continuar reforçant la seva posició en el sector de la bellesa premium. Estée Lauder també ha emès un comunicat amb un missatge similar. La integració de les dues empreses hauria creat un grup amb un valor borsari d'uns 35.000 milions d'euros i s'hauria situat com el segon més gran a l'àmbit de la cosmètica i la perfumeria, només per darrere de L'Oréal. Anem ara cap a Lleida, on han detingut tres homes que el cos nacional de policia considera els líders d'un grup criminal dedicat a introduir a l'estat heroïna, procedent d'Holanda. Estela Busoms.
15: Els han trobat gràcies a una denúncia anònima. A partir d'aquí, els investigadors van fer seguiment dels suposats traficants al pis del centre històric que feien servir per emmagatzemar i distribuir la droga fins que els van detenir quan estaven a punt de fer una venda. A l'habitatge hi van trobar gairebé 800 grams d'heroïna, 24 de cocaïna i 4 quilos de substàncies per adulterar la droga. Tot plegat es calcula que, amb un valor de més de 50.000 euros venut al detall. La policia destaca que els veïns de la zona s'havien queixat moltes vegades del moviment constant de persones drogodependents al pis dels detinguts i la inseguretat que això els provocava.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig al barri de Camp Puiggener de Sabadell. Els fets van passar ahir a 9:15 del vespre. Almenys una persona va quedar ferida. El sistema d'emergències mèdiques la va traslladar fins a l'Hospital Parc Taulí, però la seva vida no corre perill. La policia també es va haver de desplegar al voltant del centre hospitalari. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació d'aquest cas. Doncs hem arribat a un quart d'una, moment d'actualitzar quina és la situació a carreteres, transports públics, tota la informació la té el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
16: Molt bon dia. A aquesta hora un accident provoca congestió a l'A2 a Jorba, sentit Lleida. Hi ha un carril tallat i veiem els vehicles aturats en aquest punt. Congestió encara també a l'AP7 a Gelida, sentit Tarragona, on hi ha hagut un accident ja fa una estona. Per contra, millora la situació a la C17, a Aiguafreda, sentit Vic, on una avaria provocava retencions fins fa pocs minuts. Recordem, a més, que per obres hi ha trànsit lent en dos punts de la P7, entre Sant Gregori i Vilablareix, sentit nord, hi ha dos carrils tallats, i a Subirat, sentit Barcelona, també hi ha un carril tallat, precaució en aquests dos punts. Pel que fa al transport públic, recordem que una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover provoca demores a les línies R14 i a la R15.
0: El temps. Dani Ramírez.
17: La calor es dispara, és ja protagonista. Des d'aquest migdia estem sobrepassant els 30 o 31 graus en punt a l'interior. És el cas de l'embassament de Siurana o Torroja del Priorat, amb 31 graus a poc abans de les 12 del migdia. 30 a Cervera, 30 a Tàrrega, 29 a Falset. Per tant, tot fa pensar que avui arribarem als 35 en els punts més càlids de Ponent, de l'interior de l'Ebre, en punts del Priorat per sobre els 34, potser 35. Realment una calor típica ja de la segona quinzena del mes de juny. En alguns sectors al cap de setmana ens podríem aproximar a temperatures d'inicis de juliol. Això vol dir que l'ambient serà totalment estiuenc, no hi ha canvis importants, possibilitat d'alguna boira, algun núvol baix aquest vespre o també demà i demà passat, en punts de la costa. Sobretot golf de Roses, cap de Begur, i la zona del golf de Sant Jordi, una mica més al nord del delta de l'Ebre. Tot això, en general, amb un temps que no canvia. Les tardes variables, mitja ennuvolades al Pirineu, això sí. Aquí pot caure alguna gotellada avui molt aïllada, al Ripollès, a la Cerdanya. Demà difícilment, i diumenge algú xafa que al voltant del Pallars Sobirà. En definitiva, aquests ruixats de tarda amb la calor no ens han de preocupar gaire, perquè serien de curta durada i globalment el cap de setmana serà, com dèiem, totalment estiuenc.
18: Tresca Info. Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
20: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
18: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts d'un quart d'una. Continuem. The Mandalorian and Grogu és la primera pel·lícula de l'univers Star Wars en 7 anys. Recupera els personatges de la sèrie de Disney Plus que viuen en una nova aventura junts. És l'estrena destacada de la setmana al cinema juntament amb la catalana Cowgirl i les franceses Assassinato en la tercera planta i també Love Me Tender. Ho repassem amb en Marc Garriga.
21: I can use some information. Després d'uns anys de decisions desafortunades, Disney es recolza en el seu millor actiu dels últims anys per recuperar l'èxit de la franquícia creada per George Lucas. La sèrie de Mandalorian va sumar un nombrós públic jove nou, sobretot gràcies a un personatge que és la millor troballa de l'univers Star Wars des de la trilogia original, el simpàtic Grogu, conegut inicialment com a Baby Yoda, i aquest públic va dirigit sobretot una pel·lícula on els fans també trobaran picades d'ullet a personatges de pel·lícules anteriors. No cal ser un expert per gaudir-la, és un film d'aventures de ciència-ficció inofensiu, sense complicacions, com si fos un episodi ampliat de la sèrie, pura diversió de cinema de crispetes i doble sessió de tarda. L'únic que es troba a faltar és la música de John Williams i una miqueta més d'èpica.
22: Lluís Simonex,
1: Pour notre fils de 8 ans, on fait une semaine sur deux.
21: Vicky Krieps, una de les actrius europees més reconegudes dels últims anys, protagonitza Love Me Tender, un drama familiar sobre una dona que perd el fill quan el seu marit s'assabenta que ella té aventures amb altres dones i ell en reclama la custòdia absoluta. És un melodrama commovedor i elegant que brilla sobretot per les seves interpretacions.
3: Le crime était presque parfait. C'était sans compter sur votre humble serviteur.
21: Des de França arriba també Assassinato en la tercera planta, una deliciosa comèdia d'intriga que homenatja els clàssics del cinema de misteri, amb ulls sobretot a la cinematografia d'Alfred Hitchcock. Un entreteniment lleuger, divertit, curiós i amb molt de suspens.
22: No pots anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
23: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
21: Completen les novetats dues estrenes en català. Cowgirl, una dramèdia rural catalana amb Isabel Rocat i Pep Moner i Carlos Cuevas, i el drama romàntic libanès Un món fràgil i meravellós. A més, arriben la cinta de terror sobrenatural El passajero nocturno, el thriller d'acció Beast, la bèstia, ambientada en el món de la lluita lliure, el drama italià basat en fets reals Les catadores de Hitler i la tunisiana Tres mujeres, que va competir aquest any a la Berlinale.
20: Trescat Info.
0: I a aquesta hora marxem en directe cap al Departament d'Interior. Els Mossos d'Esquadra podran col·laborar a partir d'ara amb l'Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius, l'òrgan, l'organisme estatal encarregat de localitzar i gestionar diners, immobles i béns confiscats al crim organitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, han signat aquest matí el conveni de col·laboració. Anem, com us dèiem, cap al Departament d'Interior. Allà tenim en Toni Fortesa. Toni, molt bon dia.
24: Molt bon dia. Doncs amb aquesta, amb aquest acord, la Generalitat podrà col·laborar directament en la localització i gestió de diners, immobles i altres béns que provenen d'activitats delictives. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
25: El cos de Mossos d'Esquadra forma part de l'Orga, que treballa amb mecanismes de formació i informació i intel·ligència, i és un valor afegit a la tasca doncs, de la policia de Catalunya i, òbviament, també doncs, beneficiar-nos no només de la capacitat investigadora i de la part de la formació, sinó també a disposar de mitjans per part del cos.
24: El conveni permet als Mossos, com sentíem, integrar-se a l'Orga i, segons el Ministeri de Justícia i de la Presència, Félix Bolaños, això és un benefici clar per totes dues administracions.
26: Una bona notícia per als Mossos, que podran tenir major capacitat d'investigació, majors tècniques, que esto beneficiarà, sin duda, a l'Orga i també a los Mossos d'Esquadra en altres investigacions que estén llevando i que nada tengan que ver con l'Orga. Siempre es una buena noticia reforzar la cooperación institucional entre gobiernos y hoy damos otro ejemplo de ello.
24: La signatura s'ha fet aquest matí al Departament d'Interior de la Generalitat.
0: Toni Fortesa, gràcies, bon dia.
24: Bon dia.
0: I ara anem cap a Lleida. Us ho dèiem a titulars, on es menjaran entre avui diumenge 14 tones de cargols. És la xifra més destacada d'un aplec del cargol de rècord, que tindrà gairebé 17.000 collistes. Noelia Casellas.
27: I és que l'aplec podria créixer perquè té colles en espera i gent que voldria formar part de les colles que ja hi participen, però l'espai no ho permet. Per això s'intenta que tothom que hi va, però que no és penyista, visqui la festa gairebé com si ho fos. Ferran Perdrix és el president de la Federació de Colles.
28: Pensar que l'aplec és una festa tancada, una festa per collistes i que no aporta res amb algú que la vingui a veure, jo penso que ja ho hem de deixar de banda. La plega és una festa oberta, una festa que la gent que ve s'ho passa bé, que pot fer moltes activitats culturals i gastronòmiques i que realment és molt més amigable i molt més una experiència molt més positiva pel visitant que moltes altres festes.
27: Per als visitants, aquest any s'estrena una gran carpa, com si fos una gran colla per a més de mig miler de persones. S'hi oferiran tastos de cargols i gastronomia a lleidatana. Aquest any hi ha 124 colles i, com l'any passat, durant la nit es controlarà l'accés al recinte. Com a novetat, dissabte s'avança a les 7 de la tarda l'horari en què es controla l'accés. El tret de sortida es donarà a 7:45 del vespre, avui amb Lo Cargolazo, aquest any amb l'actor Xavi Bertran, conegut, entre d'altres, pel seu paper de Lo Cartanyà com a convidat.

0: Ricard Isidro, molt bon dia.
1: Bon dia, Àngels. El Barça s'entrenarà avui a l'estadi Ullevan a Oslo, on demà jugarà la final de la Champions femenina contra l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez. La defensa Aisha Cámara exposa com afronta aquesta final en la seva temporada de debut al primer equip.
2: Al final és un gran partit i la motivació ve sola, però veig bastant bé a l'equip mentalment. Són jugadores que ja han jugat grans partits en grans escenaris i les veig molt preparades. Si guanyem la Champions, hauré complert un somni.
1: A hores d'ara, pendents de saber l'estat d'Irene Paredes, que és dubte, uns 2.000 aficionats blaugrana acompanyaran l'equip.
3: 3CAT Info.
1: El conjunt blaugrana masculí, Joan Laporta, el president electe del Barça, reconeix que l'aposta per Hansi Flick els ha sortit millor del que s'esperaven.
4: Això ens va passar també amb el Pep al seu dia. Molt contents de que la decisió que vam prendre d'incorporar en el Hansi Flick doncs, hagi sortit molt bé. A més, és un home honest, és un home professional que no es vanta de res. Ell és la feina diària d'acabar doncs, construint un projecte.
1: En aquestes declaracions a la Koeman Cup de Golf, Laporta promet que el club no farà bogeries quan entri dins de l'1x1 del fair play financer.
0: I deixem aquí l'actualitat esportiva. Hem de marxar en directe de nou cap al Parlament, on aquesta hora la consellera d'Economia, Alicia Romero, detalla aquest projecte de llei de pressupostos de la Generalitat que avui ja ha entrat oficialment en el recorregut de la cambra. L'escoltem.
5: La suma de tres grups polítics que s'han compromès doncs, en la tramitació parlamentària a aprovar-los i que, per tant, puguem tenir uns nous pressupostos l'any 2026, tenint en compte que venim doncs, una pròrroga de l'any 23. Uns pressupostos que ens donen estabilitat, que mostren la fortalesa de la majoria progressista al Parlament i que contrasta amb la no aprovació de pressupostos en altres territoris propers i, per tant, per nosaltres doncs, és una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar doncs, deixar el país millor del que ens hem trobat, un país que té molt futur i que cal que aprofiti les seves oportunitats. Com hem dit, és un pressupost que manté la regla de despesa, són les normes que hem de complir amb l'objectiu de dèficit, 49.000, gairebé 50.000 milions d'euros de recursos per dedicar a les polítiques públiques que el país necessita, més 4.146 milions d'euros en inversions. És un pressupost inversor que augmenta clarament la capacitat inversora. Hi ha hagut anys alguns anys, a l'entorn dels 2013, 14, 15, 16, que hem estat per sota dels 1.000 milions d'euros. Per tant, que tanquéssim el 25 amb 3.500 i que plantegem un pressupost l'any 26 de 4.100 milions, doncs és una bona notícia. La capacitat inversora de la Generalitat creix, degut també doncs, a la bona marxa de l'economia i a la bona gestió que s'està fent. Aquests 49.000 milions d'euros són 9.000 milions d'euros més que l'any 23 i aquí hem incorporat a banda, 500 milions d'una disposició addicional que ha servit, conjuntament amb una altra que ja existia dins els 49.000 de 360 milions, el total d'acords que hem pactat amb Esquerra i amb l'actualització dels comuns. En total, 893 milions d'euros que se sumen als acords que ja teníem i que comportaran doncs, més recursos per dedicar a les polítiques públiques del país. La satisfacció al govern doncs, és important. Vull també destacar la responsabilitat, el compromís i el sentit de país tant d'Esquerra Republicana com dels comuns. Han sigut generosos i exigents en aquesta negociació, però crec que han posat per davant l'interès del país, les necessitats que tenim i a les que hem de fer front i que es dificulten molt amb una pròrroga pressupostària. Per tant, necessitàvem un pressupost, ho hem dit des del minut 1, crec que tenim uns millors pressupostos que fa 3 mesos i esperem doncs, que en tota la tramitació puguem aprovar-los i posar-los en marxa el més aviat possible per donar resposta a totes aquestes necessitats i oportunitats que té el país. Jo, si us sembla, o si els hi sembla, em quedo aquí i pendent de les seves preguntes, qüestions o dubtes.

0: Doncs comença el torn de preguntes dels periodistes a la consellera d'Economia, Alícia Romero, que està donant detall d'aquest projecte de llei de pressupostos.
1: Li voldria preguntar, pel que hem vist, a banda dels acords polítics que ha portat aquest pressupost, des del punt de vista de la part econòmica, que és la que ens porta avui aquí, els acords econòmics, veiem que només s'ha modificat un 1% dels pressupostos que vostè van portar fa 3 mesos. No sé si per tant, no estaven tan lluny o que hi ha hagut alguna mena de tacticisme polític, perquè al final només ha estat menys d'un 1%, no? Un 0,8, crec.
2: Bé, el que avui hem presentat és un pressupost de 49.000 milions d'euros i el que hem acordat amb Esquerra Republicana i els Comuns és aprovar aquests 49.000 milions d'euros, aquest pressupost global de la Generalitat. Hi ha un tant per cent molt important, per sobre del 80, que està ja molt condicionat un cop et poses a treballar el pressupost, perquè cal fer front a les despeses del capítol 1, de les salaris i nòmines dels treballadors públics, bombers, mestres, metges, agents rurals, bombers, i per tant això ja està molt condicionat. També la despesa corrent que tenim a la Generalitat, que és molt de compromisos adquirits, i per tant el marge que tens de negociació no és d'aquests 50.000 milions d'euros. En tot cas, jo vull insistir, Esquerra i els Comuns s'han compromès a votar tot el pressupost, aquests 49.000 milions d'euros que puja aquest pressupost, i és cert que amb les negociacions hem incorporat aquests quasi bé 900 milions en polítiques públiques determinades que han demanat tant Esquerra com els Comuns per millorar el pressupost i per incorporar els seus accents. Nosaltres estem satisfets d'aquesta negociació, una negociació, insisteixo, exigent i que millora el pressupost i que, com he dit, s'haurà d'aprovar i l'aprovació serà del conjunt i, per tant, d'aquests 50.000 milions d'euros que presentem avui.
3: Bon dia, Montse Martí de RAC1. Jo volia preguntar-li si hi ha una partida reservada per si s'arriba a un acord amb els docents els propers mesos o setmanes.
2: En aquests moments, jo sempre ho dic, el pressupost és viu, el pressupost té marges, podem modificar partides pressupostàries per contingències que vinguin, ja sigui per un aconteixement climàtic o per un acord pressupostari amb un col·lectiu determinat. I, per tant, si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot els recursos tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges i, si no, evidentment, priorització per fer front a aquest compromís o altres que puguin arribar. També hi ha el fons de contingència de 300 milions que s'acaba fent front també quan arriben problemes com hi ha hagut amb la PPA, per exemple, o amb els problemes climàtics, però, en tot cas, si arriba aquest acord, que esperem que pugui arribar, cercarem els recursos, òbviament, amb les modificacions que siguin necessàries per fer front als mateixos. En aquests moments no hi ha recursos específics guardats, reservats per a aquest possible acord.
4: Francesc Serra, de TV3. Jo voldria precisament preguntar-li per aquest coixí que s'havien reservat ja amb el primer amb la primera versió dels pressupostos. Com funciona, perquè la gent més o menys ho entengui? I lligat amb la pregunta de fa un moment, algú des de fora pot pensar, si hi havia aquest coixí, perquè no s'ha fet servir precisament per respondre a les inquietuds d'alguns dels col·lectius que s'han mobilitzat en les últimes setmanes i mesos. Gràcies.
2: Nosaltres vam aprovar el pressupost fa 3 mesos i vam posar dos disposicions addicionals, una de 360 milions i una de 500, sense tenir adjudicacions de projectes concrets per la negociació que havíem de fer amb Esquerra Republicana. Per tant, són els marges que ja vam explicar de manera transparent que teníem amb Esquerra perquè es centrés a la negociació pressupostària. Després això no va ser així, es va retirar el pressupost, però aquestes disposicions seguien vives i, per tant, són les que ens ha donat el marge de negociació amb Esquerra Republicana. I això és així. En aquests moments no hem tancat cap altra negociació en aquests mesos com perquè nosaltres poguéssim agafar aquests recursos i dedicar-los. En aquests moments ja ha obert una negociació amb els docents. Insisteixo, si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros els trobarem segur i, per tant, nosaltres el que hem fet és el compromís que teníem amb Esquerra Republicana, que és negociar el pressupost, incorporar propostes seves. Hem utilitzat aquestes dues disposicions addicionals per fer front a aquests compromisos. I si n'hi han de nous, que pot venir pels docents o per altres col·lectius que no vull citar per no generar expectatives, farem front com hem fet sempre. Perquè, en fi, estem fent front a alguns elements de Rodalies, estem fent front a la PPA, estem fent front a moltes coses que no estaven previstes en el pressupost del 23, però que, evidentment, els pressupostos tenen marges que et permeten, doncs, evidentment, que puguis modificar partides per respondre a les necessitats urgents que a vegades, doncs, té el país.
5: Buen día, consellera. Isabel Pastor de La Sexta. ¿Qué pasa con el dinero que depende del Estado ante una eventual moción de censura o adelanto de las elecciones?
2: A veure. Nosaltres tenim una previsió d'ingressos. ¿En castellano lo quieres esto? Sí, pasa, es que es una pregunta, en fin. Nosotros tenemos una previsión de ingresos que hace el Estado, que el Estado nos va transfiriendo y, por tanto, esto está incorporado en el presupuesto. Si hay un cambio de gobierno porque hay unas elecciones, los compromisos hay que cumplirlos porque están en las leyes establecidos vía modelo de financiación, que es como nos llega la mayoría de recursos. Por tanto, estos están garantizados. No entendería que un gobierno dejase de ingresar a las comunidades autónomas un compromiso legal, que es un modelo de financiación, que es por donde nos llevan los recursos. Por tanto, en fin, esto garantizado. Nosotros no esperamos que haya elecciones tampoco en el gobierno en España, pero en todo caso, estos ingresos de modelo de financiación están garantizados. Ya os ha quedado todo clavans, ¿no? O no.
0: Doncs fins aquí les explicacions de la consellera d'Economia, Alícia Romero, ara atenent els periodistes després d'haver entregat formalment aquest projecte de llei de pressupostos de la Generalitat al president de la Cambra Catalana. Després hi ha hagut reunió amb els grups parlamentaris, precisament també per donar-los totes les explicacions, uns grups parlamentaris que han anat sortint en aquest faristol del Parlament per donar la seva opinió. Podem escoltar alguns. Per exemple, el Partit Popular ha anunciat una esmena ja a la totalitat d'aquests comptes de la Generalitat. Veu base sòlida per portar-los al Consell de Garanties Estatutàries, un fet que en retardaria també unes setmanes l'aprovació definitiva, que recordem està prevista per meitats de juliol. Juan Fernández és el portaveu parlamentari dels Populars.
6: La prioritat és mantenir viu aquest consorci polític de poder entre el Partit Socialista, Esquerra i els Comuns com a comparsa que avui governa Catalunya. Un tripartit encobert. Nosaltres no ens resignem davant d'aquesta situació. Per això, el Partit Popular presentarà una esmena a la totalitat d'aquest pressupost de forma immediata.
0: I Junts per Catalunya, el primer partit de l'oposició, denuncia que els pressupostos que avui el govern ha portat al Parlament són els mateixos que va registrar el mes de febrer. Sentim el portaveu parlamentari, Salvador Vergés.
7: D'una manera increïble i inexplicable, resulta que Esquerra Republicana i els Comuns també ens han fet perdre aquests 3 mesos per esperar, no entenem per què, que s'acabessin, doncs, les eleccions andaluses.
0: Per Junts, els pressupostos sumen el fracàs del PSC, les renúncies d'Esquerra i les polítiques extremistes dels Comuns, que recordem són els dos partits que ja han avançat que hi donaran suport i ha hagut pacte amb el govern. Doncs bé, ara parlem d'una qüestió a la qual també se n'ha fet referència en aquesta roda de premsa que sentíem en directe, que és el conflicte obert entre el Departament d'Educació i els docents. Està en marxa a aquesta hora una nova reunió per mirar de desencallar aquesta qüestió. El principal escull continua sent l'augment salarial. Tornem cap al Departament d'Educació. Per tant, allà tenim en Cristian Roldán.
8: Veurem avui quina és la contraproposta del govern i quina valoració en fan els representants dels treballadors. D'entrada, esperen acostar postures i rebre almenys una oferta superior, pel que ens explicaven els complements salarials de cotutoria i màxima complexitat que ja va posar sobre la taula el Departament el passat dimarts i que s'allunyen molt de les demandes de mestres i professors. Si avui no rubrica cap acord, pel que ens explicaven, es preveu que les negociacions es reprenguin dimarts que ve.
0: Doncs bé, de moment la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat que la proposta sindical d'increment salarial i de professionals està fora dels marges del departament. Ho ha dit a Mataró, enmig d'una nova tanda negociadora, que, com us dèiem, s'està fent a Barcelona, Unitat Mòbil, a Mataró, Raül Orgales i Sara Canyete.
9: Hola, bon dia. Sí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que estan comptabilitzant la proposta que ahir els van fer arribar als sindicats, aquesta proposta que demanaria un augment de sou d'aproximadament uns 500 euros al mes, però ja ha avisat que està fora de l'abast del departament.
10: Bé, en aquests moments, doncs, la contraproposta que es va fer arribar, doncs, per part d'alguns sindicats, doncs, fa un parell de dies, s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme.
9: Niubó demana deixar que la negociació pugui seguir el seu curs i valora l'esforç que estan fent totes les parts per acostar posicions. També ha evitat concretar si el departament farà una nova proposta que suposi un increment del sou base més enllà d'aquest augment dels 200 euros a 4 anys vista que ja es va aprovar, i ha insistit que estan estudiant fórmules que premiïn aquells docents que més s'impliquen.
11: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat. Són dades del 2025 que avança la policia a aquesta emissora. Segons el Servei Català de Trànsit, les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. Miquel Jarqué.
12: L'any passat, els Mossos de Trànsit van multar 6.200 conductors, 700 més que l'any 2024. La majoria de sancions es van aplicar a carreteres i autopistes. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
13: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
12: Després de l'increment de xocs per darrere a l'AP7 l'any 2019, coincidint precisament amb l'alliberament de l'autopista, en els últims 4 anys aquesta xifra d'accidentalitat es manté entre el 25 i el 30%. Afortunadament és un accident que, tot i que acostuma a implicar diversos vehicles, provoca poques víctimes greus i menys d'un 1% de mortalitat. Deixant de banda la minoria de conductors incívics que s'amorren i assetgen els vehicles que van al davant, l'alta accidentalitat a la carretera s'explica, segons Llatge, per no saber calcular la distància de seguretat.
13: La infravalora, és a dir, nota com segura una distància de seguretat que en realitat no ho és. D'acord? Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acaba en què el que va darrere no pot reaccionar, i és així de clar, és pura física.
12: El codi de circulació no detalla de forma precisa quina és la distància de seguretat òptima, perquè sempre dependrà de la velocitat. Com a orientació es recomana localitzar un punt a la carretera, com ara un arbre o un senyal, i calcular 3 segons des que hi passa el vehicle del davant. La sanció per no respectar la distància és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts, unes multes que aniran decaient a mesura que generalitzin els assistents de conducció a tots els cotxes i, sobretot, amb l'arribada en un futur del cotxe autònom.
0: Seguim amb més notícies. Els treballadors de Ficosa, Viladecavalls, al Vallès Occidental, estan en vaga en contra d'un ERO que afecta 113 empleats de la planta productiva i un expedient de regulació temporal d'ocupació per a 38 més del Departament d'Enginyeria. La plantilla, que integren 880 persones, considera insuficient l'oferta que ha presentat la direcció d'aquesta companyia catalana del sector de l'automoció, que són 28 dies d'indemnització en 15 mensualitats per als afectats per l'ERO. Soler Bertran, presidenta del comitè d'empresa de Ficosa, n'ha parlat a 3CAT Info.
14: És una empresa que té beneficis, és una empresa que ha rebut 13 milions d'euros en ajudes públiques, que té ventes rècords, i això, intentar acabar amb els llocs de treball per una misèria, això la planta i els treballadors i les treballadores no ho veuen.
0: La pròxima reunió amb l'empresa serà dimarts que ve. Aquest matí la plantilla vota si mantenen la vaga o bé aturar la mobilització, a l'espera del que dimarts la direcció posi sobre la taula. I ara marxem cap a Tarragona. Estira i arronsa entre els partidaris i detractors d'obrir els comerços el diumenge. L'últim capítol és la demanda presentada pel centre comercial Parc Central contra l'Ajuntament i els desacords amb la Cambra de Comerç de la ciutat. Clara Chavarría Domingo.
15: El debat fa temps que es va posar sobre la taula, sobretot per atendre l'arribada de creueristes a la ciutat, que enguany assoleix la xifra rècord de més de 80 escales de creuers. En aquest context, recentment, Parc Central ha presentat un contenciós administratiu contra l'Ajuntament perquè ampliï la zona de gran afluència turística que permetria a les grans superfícies poder obrir en diumenges i festius. La Cambra de Comerç de Tarragona s'ha alineat amb aquesta demanda, però a més demana que la ciutat sigui declarada municipi turístic per facilitar aquesta flexibilització horària. Laura Roger és la presidenta de la Cambra.
16: Pots comprar els dies de cada dia, a la nit i el diumenge i els festius. Jo penso que posar portes al camp és inútil. Avui dia ja no té massa sentit lo dels horaris.
15: Des de l'Ajuntament, el govern s'ha posicionat en contra. Montse Dan és la regidora de Comerç.
17: Aquest debat no va realment si sobra o no sobra només els diumenges, sinó que va de model comercial, del model de ciutat que volem. I nosaltres defensem una ciutat amb equilibri comercial, amb barris vius, amb comerç de proximitat fort i amb unes condicions laborals dignes. No creiem que obrir en diumenges doncs realment sigui l'opció.
15: Adán s'expressava així al ple municipal que va aprovar una moció d'Esquerra Republicana per protegir el petit comerç de la liberalització horària en diumenges i festius. Des del consistori també recorda que els establiments de fins a 400 metres quadrats poden obrir aquests dies.
0: Hem arribat a 3:15, de seguida connectem amb el nostre equip viari, abans però una última hora, i és que han quedat desconvocades les vagues del servei de Rodalies previstes per als dies 27 de maig i 5 de juny. Recordem que eren unes vagues convocades per UGT i Comissions Obreres. Els sindicats reclamaven que hi hagués més personal, sobretot interventors, perquè asseguren que quedaran vacants amb els processos de mobilitats que ha obert la companyia, però sembla que les converses que hi ha hagut aquests darrers dies doncs haurien aproximat aquestes posicions. No sabem la concreció de l'acord o dels compromisos adquirits per la companyia pel qual s'haurien desconvocat aquestes vagues, però d'entrada sí que us podem avançar que han quedat desconvocades. Ara sí, anem cap al trànsit. Per tant, saludem el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
18: Molt bon dia. Aquesta hora segueix el trànsit dens amb aturades a la 2 a Jorba, sentit Lleida. Recordem que hi ha un carril tallat en aquest punt degut a un accident, cua des d'Òdena. Per contra, trànsit ja més fluid a l'AP7 a Gelida, sentit Tarragona, on hi ha hagut un accident que ha afectat la circulació en aquest punt. Recordem que per obres hi ha trànsit lent en dos punts de l'AP7, entre Sant Gregori i Vilablareix, sentit nord. Hi ha dos carrils tallats i a Subirat, sentit Barcelona, també hi ha un carril tallat que provoca trànsit dens, així que precaució en aquests punts. I pel que fa al transport públic, a banda dels retards per les limitacions de velocitat a Rodalies, hi ha demores d'uns 40 minuts en trens de les línies R14 i R15.
11: El temps.
0: Dani Ramírez.
19: Previsió de temperatures molt altes entre avui i demà. Sembla que demà de dia ja no pujarien més. Diumenge s'estabilitzen. La setmana que ve es mantenen molt altes i encara podrien pujar un pèl més entre dimecres i dijous. Veurem si podríem superar els 35 de màxima. De fet, ens hi acostarem avui. Podem igualar aquests valors de 35. No descartem puntualment algun valor de 36 graus. I ens referim a zones del Pla de Lleida, del Priorat, l'interior de la Vall de l'Ebre. En definitiva, temperatures altíssimes, ja aquest migdia arribàvem als 30 graus a Cervera, Targa, també 29 a Falset o 31 graus a Torroja del Priorat. Tot això amb sol, nublades al Pirineu, pot quedar alguna gotellada avui, poca cosa al voltant de la Cerdanya o el Ripollès, demà dia sol, alguna boira costanera, la calor forta, i diumenge a la tarda algun ruixat cap al Pallars Sobirà.
20: Info. Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
21: Muixca.
22: Hi ha molts homes gais dins del futbol.
23: Miqui Esparvé.
24: Series capaç de perdonar unes banyes?
25: Natàlia Beciu.
26: Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
27: Dani de la Orden.
28: Hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
20: L'eclipsi. Entrevistes que no s'obliden.
29: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
30: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
11: 3CAT Info.
0: La bola negra dirigida pels Javis ha causat sensació al Festival de Cinema de Cannes i ha rebut una de les ovacions més llargues de la història d'aquest certamen. S'ha col·locat directament entre les màximes favorites a la Palma d'Or. En aquest film, els creadors de sèries com Paquita Salas o La Messias utilitzen Federico García Lorca com a excusa per reivindicar la llibertat per viure l'homosexualitat. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
1: No intentes ocultar. És impossible.
2: Igual com l'any passat van viure l'efecte Sirat, aquest any La Bola Negra genera unes sensacions similars. És una pel·lícula complexa que combina tres trames en moments històrics diferents, abans i durant la Guerra Civil Espanyola i l'any 2017, que Javier Calvo i Javier Ambrosi fan confluir amb molta habilitat, amb un muntatge prodigiós d'Alberto Gutiérrez i la música i la fotografia excepcionals dels catalans Raúl Refri i Gris Jordana. És una pel·lícula carregada d'emoció i reivindicació, embolcallada de poesia, bellíssima i compacta, que vol combatre la intolerància i honorar tots aquells que han lluitat pels drets LGTBIQ+, com el mateix Federico García Lorca.
3: Lo bonito de la peli justo es eso, decir, oye, no, ya está. Vivimos en un presente en el que, para honrar a la gente que ha luchado y que ha muerto, tenemos por lo menos que intentar ser felices. O sea, por lo menos, cuanto menos, intentar disfrutar de nuestra libertad y reivindicar que no se puede dar ni un paso atrás i que no se va dar.
2: Per això van decidir fer una pel·lícula gran, no de nínxol, diuen, on apareixen en papers secundaris Penélope Cruz i Glenn Close.
4: Todo lo que hemos hecho en esta película, digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué fuerza nos ha guiado para hacer esto? Y me doy cuenta de que lo que queríamos hacer era pues lo que hemos sentido viendo el cine que nos ha tocado, ¿no? Como el cine, las películas, lo que te hace soñar, lo que te lleva a lugares, lo contraviento, marea, todo tipo de climas, todo tipo de gente en la calle.
3: Cosas que te apetece ver como espectador, ver a Penélope, ver a Glenn, emocionarte. Yo eso que, o sea, hemos intentado hacer la peli que querríamos ver.
4: Ahí está Penélope Cruz subida a un tanque rodeado de tíos que la quieren tocar y que no te des, hostia.
2: Els protagonistes són Guitarrica de la Fuente, que debuta rere la càmera, i Miguel Bernardo.

0: I ara música.
1: Qui me va quitar ese mal humor? Qui me va quitar ese mal amor?
0: Clara Pey ha commogut el públic de la sala Paral·lel 62 aquest dijous en el marc de la gira de presentació del disc Nuca. La pianista i compositora empordanesa ha reflexionat sobre la soledat i l'empatia. Barcelona, Marc Ruiz.
2: Un focus prim la il·lumina sobre el piano de paret en un escenari fosc com la nit. Encongida sobre el teclat, espera mentre se sent una nota sola, insistent. I comença a sonar la veu de Carmen Aciar, que canta Veo incendios, mentre es va eixamplant el feix de llum i Clara Peya comença a despertar i tocar el piano de mica en mica. A l'altre extrem apareix Henrio sota un feix de llum i van apareixent els músics entre el fum i el fons negre com una suma de soledats. Hi ha cançons que són un cop de puny, com Solo existe una verdad, però que omplen la sala de poesia i bellesa. Mentre Carmen Aciar canta la soledad, s'arrepenja al piano vertical intentant l'impossible, arribar a Clara Peya, que continua tocant per transformar en delicadesa la desesperació. El piano és també protagonista. El mou, el gira, comença el concert d'esquenes i es disculpa. I és que no acaba d'això, de girar-se per descobrir la soledat de l'altre. A mesura que avança el concert, canvia de perspectiva per canviar la relació entre els músics i el públic, i les tres veus que l'acompanyen. I quines veus? Les de Carmen Aciar, Henrio i Wilmas. El cedeix tot el protagonisme a Llum Blanca o Quien se atreve a hablar, mentre Peya desapareix darrere el piano, d'on tornarà a sortir amb l'ajuda de tothom per cantar Les flors prohibides. Peya ha reivindicat la lentitud, la importància de dedicar temps a conèixer els altres i a deixar-se conèixer amb cançons com Cara a cara o La sincera i despullada la nuca.
3: Avui hem fet un ritual aquí compartint soledats. I tot i que jo tornaré a casa i em sentaré sola, perquè és un mal d'època i perquè jo em sento sola, avui ara, en aquest moment, la soledat s'ha compartit. Avui hem girat la nuca.
2: Clara Peya ha volgut compartir soledats i ha aconseguit que el públic que ha omplert la sala Paral·lel 62 s'emporti un record càlid que els farà companyia.

i evidentment l'heu conegut, és Bad Bunny, oferirà avui el primer dels dos concerts a Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a l'inici de la seva gira europea de Debí Tirar Más Fotos. El muntatge del concert fa dies que ha començat a Montjuïc i un dels seus elements centrals serà la famosa casita rosa. Molt sovint apareixen personatges famosos durant l'espectacle. Els concerts de Bad Bunny a Barcelona no seran els primers que el cantant porto-riqueny fa a Catalunya. De fet, fa 9 anys va fer ja parada a Girona i dos cops a Lleida, on va fer els seus primers sold out. El d'avui serà el primer de 12 concerts que Bad Bunny farà a Espanya, 10 dels quals seran a Madrid. En total hi ha 600.000 entrades venudes.

0: Esports. L'hem tallat bé o no, Ricard Isidro?
1: L'has tallat perfecte, d'una manera molt pulcra.
0: Vinga, va, els esports, fins ara.
1: Fins ara. El Barça s'entrenarà avui a l'estadi Ullevan a Oslo, on demà jugarà la final de la Champions femenina contra l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez. La defensa Aixa Càmara exposa com afronta aquesta final a la seva temporada de debut al primer equip.
2: Al final és un gran partit i la motivació ve sola, però veig bastant bé a l'equip mentalment. Són jugadores que ja han jugat grans partits, en grans escenaris, i les veig molt preparades. Si guanyem la Champions, hauré complert un somni.
1: Uns 2.000 aficionats blaugrana acompanyaran no només Aixa Càmara, sinó també tot l'equip del Barça, que jugarà, com diem, demà aquesta final a partir de les 6 de la tarda.
3: 3CAT Info.
1: A l'equip masculí, Joan Laporta, el president electe del Barça, reconeix que l'aposta per Hansi Flick els ha sortit millor del que s'esperaven.
4: Això ens va passar també amb el Pep al seu dia. Molt contents de que la decisió que vam prendre d'incorporar en el Hansi Flick doncs hagi sortit molt bé. A més, és un home honest, és un home professional que no es vanta de res. Ell és la feina diària d'acabar doncs construint un projecte.
1: En aquestes declaracions de Laporta a la Comencap de Golf, el president electe del Barça promet que el club no farà bogeries quan entri dins l'1x1 del fair play financer. A tot això, demà es disputarà l'última jornada de la Lliga de la Primera Divisió Masculina. El Barça visitarà el València, l'Espanyol rebrà la Reial Societat i el Girona jugarà la permanència a primera, obligat a guanyar l'Elx a Montilivi. Porto, el Girona, ha enviat aquest missatge d'ànim.
5: Llevo 6 años defendiendo este escudo y los que me conocéis sabéis que daría la vida por estar el sábado en el terreno de juego. Esta vez seré uno más desde la grada, porque sé que como afición marcaremos la diferencia. Tenemos que hacer que Montilivi sea un infierno. En el partido habrá momentos duros. Ahí es donde más tenemos que apretar, porque ahí será la diferencia entre rendirse o seguir creyendo. Porque este partido no lo juegan 11, lo jugamos todos juntos.
1: També en futbol, 2 adeus. El primer, el de Pep Guardiola del Manchester City, l'entrenador de Santpedor de 55 anys, tanca una etapa exitosa de 10 anys al club anglès. Mentre que el Madrid, qui ha confirmat la seva sortida de la banqueta, és Álvaro Arbeloa.
6: Ha dicho que se ve preparado para nuevos retos, que será su último partido esta temporada en el Real Madrid. Suena todo a despedida. ¿Puedes confirmar que la temporada que viene no te sentarás en esa silla? Gracias.
7: Sí.
1: Són declaracions escuetes d'Arbeloa a la prèvia del partit del Madrid contra l'Atlètic Club, que tancarà la temporada i també l'etapa del tècnic al Madrid. En hoquei patins, embolics als despatxos. D'una banda, entre el Reus Deportiu i el Calafell, d'una banda, el primer partit del play-off de semifinals pel títol de l'hoquei Lliga, el Reus va guanyar per 1-8, però el Calafell va reclamar alineació indeguda de rojinegres. La Federació Espanyola de Patinatge ha invalidat la victòria del Reus. Per tant, ara la sèrie la domina el Calafell per 1-0 i el Reus haurà de guanyar 2 partits seguits per passar a la final. El primer serà demà mateix. I el Lloret és nou equip de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins. Ahir, el Comitè Nacional de Competició va resoldre favorablement la reclamació presentada pel club lloretenc per alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que el Lloret va perdre contra els mataronins a l'última jornada. Ara, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i supera el Manlleu a la classificació. El conjunt osonenc, que inicialment pujava de forma directa, ara haurà de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca.
3: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
1: A la Lliga Sobal, doble compromís català a les 9 del vespre, la 29a i penúltima jornada. El Granollers, que és el quart, visita la pista del Bidasoa, que és el tercer, mentre que el Barça, que ja és campió, rebrà el Torre la Vega, que ocupa la 5a posició. Serà la 10 del Palau, de jugadors com Nielsen, Makuch i Boada de l'equip. En tennis, les catalanes Marina Bassols i Guiomar Maristany estan jugant els seus partits de la final de la prèvia del torneig de Roland Garros. Bassols està jugant contra la bielorussa Alexandra Sasnovich, qui domina per 1-7-0 i 4-2 el segon set. En canvi, Guiomar Maristany està empatant a un set amb Caitlin Quevedo. Maristany ha guanyat el primer set per 6-3, ha perdut el segon per 6-4 i està perdent en el tercer set per 1-0 en el tercer i definitiu set. En waterpolo, avui es juga el segon duel de la segona semifinal de la Lliga Femenina entre el Sabadell i el Mataró. Les maresmenques dominen per un triomf a 0. El Sant Andreu espera a la final. I el Giro d'Itàlia avui es disputa la 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera categoria. El portuguès Afonso Eulàlio es manté com a líder de la general.
3: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
7: No és tan habitual com circular pel carril del mig, però, en canvi, es multa més. 17 sancions cada dia posen els Mossos a conductors que no respecten la distància de seguretat, els que s'enganxen. I aquest comportament pot tenir a veure amb 3 de cada 10 accidents, els que es produeixen per xocs posteriors, per embestides, per col·lisions per darrere. Afortunadament, aquest tipus d'accidents en poquíssims casos comporten morts i tampoc ferits greus. Hi ha conductors que s'amorren per incivisme, però n'hi ha d'altres que és perquè no se n'adonen.
8: Nota com segura una distància de seguretat que en realitat no ho és. Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant acaba en que va darrere no pot reaccionar i és així de clar, és pura física.
7: Sort que aquí sí que la tecnologia ens ajuda i molt, perquè a mesura que el parc automobilístic es vagi renovant cada vegada hi haurà més conductors, aquí el sonarà el pip de l'assistent de conducció, cada vegada que no respectin la distància de seguretat, o els apareixerà l'indicador. I amb el cotxe autònom ja ni tan sols caldrà que fem cas del professor d'autoescola que porten incorporats els vehicles més nous. Ja ho decidirà directament el cotxe.
3: Catalunya al dia.
7: Un dia més tindrem un ull posat a la negociació entre govern i docents. Quim Balaguer, bon dia.
9: Bon dia, Estel.
7: Està en marxa una nova reunió entre el departament i els sindicats que pugen el to de la protesta.
9: L'USTEC amenaça ara de fer vaga també el 10 de juny, coincidint amb la visita del Papa a Catalunya.
7: El departament acaba de fer una nova proposta que de seguida us desgranarem, però per ara la consellera, que no és en aquesta reunió, diu que l'última contraproposta dels sindicats, que proposava increments salarials i també augment de professionals, no és assumible.
10: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del marge que tenim.
7: Doncs aquesta protesta que segueix encara aquest conflicte enquistat, en canvi, se n'ha desconvocat una altra de protesta.
9: La vaga a Rodalies, que havien convocat la UGT i Comissions Obreres pels dies 27 de maig i 5 de juny, coincidint justament amb les aturades generals d'escoles i instituts.
7: Parlarem també dels robatoris als autobusos de TMB, els de Barcelona. En els primers 4 mesos de l'any s'han detingut 85 persones.
9: La policia està sorpresa per aquesta dada.
11: Pocs delinqüents acumulen un gran número de fets delictius. 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb els furts.
9: Tot i això, respecte a l'any passat, aquests robatoris s'han reduït pràcticament a la meitat, amb uns 350 furts denunciats en el primer trimestre d'aquest any.
7: La política aranzelària de Donald Trump i la saturació dels mercats europeus han portat la D.O. Monsant a girar la seva mirada cap a l'Amèrica Llatina per exportar el seu vi.
9: Les vendes a l'estranger han passat de representar el 40% de la producció d'aquesta D.O. al 25%. Per això ara han fet una primera missió a Mèxic i Costa Rica, on dominen els vins espanyols.
12: Estan una mica també cansats del de sempre, no?, i busquen nous vins d'altres regions. I, bueno, nosaltres hem entrat allà i l'acollida ha sigut perfecta.
9: El mes que ve, la D.O. Montsant viatjarà a Corea del Sud per mirar de tancar noves comandes.
7: I avui també serem a l'aplec del Cargol de Lleida. Comença aquest vespre amb Lo Cargolasso.
9: I amb xifres de rècord, 124 colles i 17.000 penyistes. Se serviran 14 tones de cargols.
7: Arriba un cap de setmana llarg per molta gent perquè dilluns se celebra la Pasqua a Granada. És festa a molts municipis, concretament a 124 a Catalunya. I comprovem si això ja es nota a les carreteres. Equip viari, Clàudia Serra.
13: Doncs de moment no. Hi ha el trànsit dens, l'habitual d'aquesta hora, sobretot a Barcelona, a la Ronda de Dalt i a la Litoral, però atenció, si sortiu ara o si ja sou a la carretera, perquè sí que hi ha una incidència destacada a la 2 a Jorba, sentit Lleida, hi ha hagut un accident que talla un carril i genera cua d'uns 4 quilòmetres.
7: I quin temps acompanyarà aquest cap de setmana, Dani Ramírez?
14: Doncs ens acompanyarà, però un ambient totalment estiuenc. Ara estem ja arribant als 33 graus. a Tàrrega o també a Torroja del Priorat, Torroja del Priorat. Preveiem aquesta tarda, Lleida està al voltant dels 31, que el Pla de Lleida arribin ja als 34-35, no ho descartem, doncs, el Priorat, punts de l'Ebre, al voltant dels 32 també la Conca de Tremp. Vaja, s'està disparant la temperatura, ambient de ple juny, i en alguns casos fins i tot gairebé juliol. Tot i que ja sabem que molts dies de juliol ens aproximem als 40 i aquesta vegada no arribarem als 40. Però els 35 o 36 entre avui i demà es podrien donar en els punts més càlids del país. Tot això amb sol, possibilitat d'alguna boira litoral arran de mar, que aquesta tarda nit, demà i diumenge arran de mar hi hagi doncs alguna boirada, però poca cosa més. A la tarda, nuvolades al Pirineu, avui 4 gotes que puguin caure a la Cerdanya i Ripollès, demà creiem que no arribarà a ploure, i diumenge algú xàfec a la zona nord del Pallars Sobirà. Per tant, ambient estiuenc.
13: Molt bé, i pel que fa als esports, què prepareu per avui, Ricard Isidro?
1: Bé, per avui i per demà. D'una banda, mira, el Barça femení farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevall, a Oslo, on demà s'enfrontarà a l'Olympique de Lió a la final de la Champions. El Girona també jugarà demà una final per la permanència, en aquest cas. Rep l'Elx a les 9 del vespre, l'última jornada de la temporada. El conjunt de Mitchell està obligat a guanyar per sortir del descens i seguir un any més a primera. En hoquei patins, d'una banda, el Pons Lleida juga demà davant el Liceo, continua viu el playoff de l'Hockey Lliga. Necessita guanyar per forçar el tercer partit o quedaran eliminats als quarts de final. Mentre que també en hoquei, el Reus Deportiu ha emès un comunicat lamentant la decisió de la Federació Espanyola de concedir la victòria al Calafell al primer partit del playoff de l'Hockey Lliga per alineació indeguda. Els roig i negres havien guanyat per 1-8. Tot això el dia que s'ha fet oficial la marxa de Pep Guardiola del Manchester City després de 10 anys del club anglès.
13: Tot això serà quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia en un Catalunya al dia que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsa edició, Imma Matas a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i avui Andrea Martínez al control central. És la 1:06. Comencem.
3: Catalunya al dia.

0: I comencem amb aquesta última hora que tenim sobre el conflicte entre el Departament d'Educació i els sindicats de l'àmbit de l'ensenyament. La Generalitat ha fet arribar una nova proposta als sindicats on insisteix a no vincular les millores de sou a complements en funció de la dedicació i descarta, per tant, una pujada de sou universal per tots els docents. La nova proposta que hi ha sobre la taula en una nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats de l'ensenyament a Barcelona. Però mentrestant a Mataró, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha subratllat aquest migdia que l'última proposta sindical que els han fet arribar està fora dels marges que poden assumir. Ahir els van fer arribar un document al departament en què plantejaven un increment salarial de 500 euros fins al 2029 i un augment de plantilla a les aules de més de 6.000 efectius, uns 4.000 més dels que ofereix el govern. Esther Niubó no ho veu factible, això, com us dèiem, ho ha dit des de Mataró, en un acte que es fa sobre el pròxim curs de formació professional i que de seguida us explicarem. Anem, doncs, però, primer a saber els detalls d'aquesta nova oferta que acaba de fer el Departament d'Educació, Unitat Mòbil, a Mataró, Raül Orgales i Sara Canyete. Sara, bon dia.
1: Hola, bon dia, Estel. Doncs continua aquest estirar i arronsa entre el Departament d'Educació i els sindicats i una mica com explicaves, és com en molt poca estona acaben de passar moltes coses. La primera, la més immediata, és que hem conegut la proposta que avui el Departament ha presentat en aquesta taula que s'està produint en aquests moments amb els sindicats, on el respon a la proposta d'ahir. Què diu el Departament? El Departament continua descartant un augment de sou universal que repercuteix en el conjunt de docents i fa noves propostes de millora salarial, però totes elles vinculades a complements de sou que serien en funció de les tasques. Com li hem sentit dir a la consellera, l'objectiu del Departament és augment de sou, sí, però vinculat a una major implicació en les tasques docents. En aquesta proposta, el que fan és quantificar, és a dir, diuen que augmentaria un 50% els complements que ja existeixen, que són el de la tutoria i els dels coordinadors digitals, i proposa crear tres complements nous. Dos d'ells ja els coneixem. Complement per cotutories, un complement per tots aquells docents que treballin a centres de màxima complexitat i també un complement per als docents que s'encarreguin de treballs de recerca. Amb tot plegat, el que calculen és que aquests complements repercutirien en més dels 100.000 treballadors que tenen i, per tant, que d'una manera o altra a tothom li augmentaria el sou. Aquesta és la proposta que acaba de presentar el Departament i és la que s'està debatent, però aquí la consellera ha dit que estan quantificant la petició d'ahir dels sindicats, aproximadament aquests 500 euros al mes, i ja ha avisat que està totalment fora de l'abast del Departament, però continua valorant l'esforç que estan fent totes les parts per acostar posicions.
0: Molt bé, doncs,
2: bé, en aquests moments, doncs, la contraproposta que es va fer arribar, doncs, per part d'alguns sindicats, doncs, fa un parell de dies, s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast, doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment, doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme.
1: Doncs, Estel, ho deia la consellera, aquesta proposta d'entrada estaria fora de l'abast del Departament. Deixa'm afegir que en la contraproposta que ha presentat avui, de moment, els recursos per l'escola inclusiva no es mourien. El Departament continuaria mantenint aquestes aproximadament 2.400 dotacions per al curs que ve, però de moment aquests números no es mourien.
0: Molt bé, Sara. De seguida tornem amb tu per parlar no del conflicte amb mestres i professors, sinó de la FP. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquesta proposta, però, arriba en una nova jornada de negociacions en què l'USTEC amenaça d'augmentar el to de les protestes i fer-les coincidir amb la visita del Papa aquí a Catalunya, prevista pel 10 de juny. Tornem al Departament d'Educació, ara amb en Cristian Roldán. Cristian, bon dia.
3: Bon dia, Estel. Doncs sí, de moment continua aquesta reunió aquí al Departament. Recordem que ha començat fa poc més d'una hora, on les diferències salarials segueixen sent el principal cavall de batalla entre sindicats i Departament, com explicava la Sara. La proposta de la Generalitat, això sí, no agrada als representants dels treballadors, que ells mantenen que els increments salarials han de recaure sobre el sou base i d'aquesta manera aplicar-se a tot el professorat, independentment del rol que desenvolupi el centre o la categoria de l'institut on es treballa. De fet, veient l'actitud del Departament en aquest afer, el sindicat majoritari, l'USTEC, com comentaves, amenaça ara amb elevar el to de les protestes i fins i tot s'estarien plantejant convocar mobilitzacions durant la visita del Papa a Catalunya, que, com deies, és la segona setmana de juny. De fet, el sindicat ha penjat un vídeo a la xarxa social X on asseguren que s'estan preparant i surten escenaris de la visita del pontífex com ara la Sagrada Família. Tot i això, a hores d'ara, les negociacions encara continuen en aquestes dependències del Departament d'Educació.
0: Entesos, doncs gràcies, Cristian, per aquesta última hora també d'aquesta reunió que hi ha ara a la seu del Departament d'Educació. Bon dia.
3: Bon dia, gràcies a tu.
0: Doncs aquestes protestes que podrien arribar a coincidir amb la visita del Papa a Catalunya i, d'altra banda, amb unes protestes que també havien de coincidir amb els dos dies forts de mobilització en l'àmbit de l'educació, però que en aquest cas s'han desconvocat. Parlem concretament de les vagues del servei de Rodalies. Eren, en teoria, el 27 de maig, per tant, dimecres de la setmana que ve, i també el 5 de juny, però de moment s'aturen, Jordi Canal?
4: Sí, avui han quedat desconvocades. Hi ha hagut la segona reunió de mediació al Departament de Treball i Renfe i els sindicats UGT i Comissions Obreres, que eren els convocants, han arribat a un acord sobre les reivindicacions d'aquesta aturada. Segons fonts sindicals, la companyia s'ha compromès a cobrir places d'interventor vacants, per exemple, n'hi haurà sempre un en els trens regionals i, a més, a destinar també partides per garantir més la seguretat del servei ferroviari. Aquest acord, com dèiem, ha permès que s'hagin desconvocat aquestes dues jornades de vaga parcial previstes per al 27 de maig i el 5 de juny.
0: Dos minuts, un quart de dues, ara sí, tornem cap a Mataró. Allà us expliquem que Educació oferirà el curs que ve més de 86.000 places d'FP i introdueix canvis a la preinscripció. Retalla de 3 a 2 les tandes d'assignació de places i oferirà una plaça d'ofici a aquells estudiants que no entrin a cap de les opcions que han sol·licitat. Sara Canyete.
1: Sí, doncs com bé deies, el departament surt amb aquesta oferta aproximadament unes 86.000 places de formació professional, més de la meitat, un 55%, són de grau mitjà i després hi ha aproximadament l'altre gran volum de places, unes 37.000 són de grau superior. També crea 5.000 noves places, malgrat que de primer curs de places per obrir nous grups serien només un miler. El departament explica que l'any passat va crear una bossa de 7.500 places i que aquest curs el que fa és treballar per consolidar-les i afegeix aquestes 1.000 més. D'altra banda, també introdueix canvis en la preinscripció, retalla de 3 a 2 les tandes d'assignació de places que farà el mes de juliol, diu que és per destensionar els centres i introdueix una novetat interessant, i és que en el cas d'aquells alumnes que no aconsegueixin cap de les places que han sol·licitat, el departament, veient les seves preferències, els proposarà una d'ofici.
2: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes, un 30%, ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
1: Un exemple que posava la consellera, un estudiant que hagi demanat places de matí d'un grau però que no n'hagi obtingut cap, però en canvi hi hagi aquest mateix grau de tarda, doncs se li oferirà aquesta plaça. El departament calcula que aproximadament el curs que ve hi haurà 177.000 persones fent formació professionalitzadora.
0: Catalunya al dia. El Parlament donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa a principis de juliol si no hi ha cap entrebanc. El president de la Cambra, Josep Rull, ha marcat el calendari per la votació definitiva després que el govern els hagi tornat a registrar avui sí amb els vots assegurats.
5: Se celebrarà un darrer ple que acollirà el debat final i, si escau, l'aprovació dels dos projectes de llei. Aquest ple se situaria al voltant del 2 de juliol.
0: Així és com el govern ha reiniciat aquest matí la tramitació parlamentària dels seus comptes després d'una setmana maratoniana per tancar el suport d'Esquerra i dels Comuns. Parlament, Albert Prat, bon dia.
6: Què tal, Estel? Bon dia. Sí, el govern no les tenia totes. De fet, temia que la pressió dels mestres retardés algun dels acords amb Esquerra i els Comuns, però finalment s'ha acabat sortint amb la seva i ha aconseguit comprimir en 5 dies una operació planificada des del març. Aquest matí el president Salvador Illa i la consellera d'Economia, Alícia Romero, han travessat plegats al Palau de la Generalitat amb cara de satisfets, els pressupostos a sota el braç, perquè ara ja va de baixada.
7: gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar en la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
6: I si tot va sobre rodes, segons el Parlament, el pressupost es podria aprovar el 2 de juliol, però el PP ja ha amenaçat de retardar aquest termini una setmana si acaba demanant un informe al Consell de Garanties Estatutàries perquè revisi la seva legalitat. I Junts, el principal partit de l'oposició, creu que el govern i els seus aliats han estat perdent el temps. Salvador Vergés.
8: D'una manera increïble i inexplicable, resulta que Esquerra Republicana i els comuns també ens han fet perdre aquests 3 mesos per esperar, no entenem per què, que s'acabessin doncs, les eleccions andaluses.
6: Les grans xifres d'aquests comptes són similars a les del febrer. Gairebé 50.000 milions d'euros de despesa i partides pràcticament calcades abans i després de negociar amb Esquerra i els comuns. Com és habitual, les àrees que s'emporten la majoria del pastís són educació, salut i també habitatge.
0: Entesos, gràcies Albert, bon dia.
6: Que vagi bé, bon dia.
0: Ens quedem encara al Parlament per desgranar aquests pressupostos que inclouen 900 milions per complir els compromisos pactats amb Esquerra i amb comuns. No reserven cap partida a un possible acord amb els docents, però la consellera ha assegurat que sí, entesa, es trobaran els diners, es trobarà la manera de finançar aquest acord. Ara al Parlament hi tenim la Sara Riera també. Sara, bon dia.
9: Hola, bon dia. Sí, el govern ha explicat que al febrer es va reservar un coixí de 400 milions d'euros del pressupost total per dedicar als acords amb els socis i que ara hi sumarà 500 milions més que la Generalitat ha ingressat via impostos aquests últims 2 mesos. 900 milions en total, per tant, dels quals ara mateix, com dèiem, no n'hi ha ni un per apujar els sous als mestres. Alicia Romero, consellera d'Economia.
10: Si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot el recurs tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges i, si no, doncs, evidentment, priorització per fer front a aquest compromís o altres que puguin arribar.
9: Economia, per exemple, rebrà 21 milions d'euros extres aquest any per reforçar la hisenda catalana. Habitatge en rebrà 200 més amb la idea de començar a executar el pla de pobles per reactivar els nuclis antics i també per incrementar l'habitatge protegit. I educació, 135 milions més que estan compromesos per millores als centres. És un projecte de pressupostos que mira més enllà d'aquest any i, de fet, que incorpora una projecció per invertir 3.700 milions d'euros més fins al 2030 en aquests projectes que dèiem pactats amb els socis. El govern aspira a treure aquests diners d'uns nous pressupostos l'any que ve, tot i que admet que hi ha altres mecanismes més realistes com els suplements de crèdit que també servirien.
0: Endavant amb altres qüestions. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Són dades que us avança 3Cat Info. En números rodons parlem de 6.200 conductors sancionats per anar massa enganxats al vehicle que circula al davant seu. Els accidents que provoca aquesta pràctica, tot i que acostumen a implicar diversos vehicles, causen, afortunadament, poques víctimes greus i menys d'un 1% de mortalitat. Miquel Jarque, bon dia.
11: Hola, Estel, bon dia.
0: A veure, la majoria de sancions es van aplicar a carreteres i autopistes. Són infraccions que van pujant amb els anys, es mantenen estables, com evolucionen?
11: Doncs estan estables, eh? Tot i això, l'any passat se'n van imposar 700 més que l'any anterior, el 2024, i aquest primer trimestre anem més o menys com el primer trimestre de l'any passat. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
12: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
0: A veure, deia ara Òscar Llatge, 3 de cada 10 accidents en carreteres, 8% en zones urbanes. És una xifra important, per tant.
11: Sí, sí.
0: Sota quines condicions es produeixen aquests accidents?
11: Hem de deixar de banda la minoria de conductors incívics que estan allò al clatell del cotxe que porten al davant, sovint en zones de 3 carrils i que s'està fent un avançament. A vegades ho vivim en car pròpia, però a vegades també com a espectadors i, francament, és un acte molt incívic, de molt mala educació.
0: Però dius que això és minoria, eh?
11: Això és una minoria, segons el Servei Català de Trànsit. Hi ha una alta accidentalitat, però això s'explicaria, segons el Servei Català de Trànsit, primer perquè la norma no és gaire clara i després perquè no sabem calcular gaire la distància de seguretat.
12: La infravalora, és a dir, nota com segura una distància de seguretat que en realitat no ho és, d'acord? Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant, acaba en què el que va darrere no pot reaccionar i és així de clar, és pura física.
0: A veure, i deies que no està massa clara la norma, però el codi de circulació
11: no.
0: Què diu exactament?
11: Diu que has d'anar a la distància adequada per no menjar-te el de davant.
0: Això és de difícil però no
11: marca,
0: càlcul, no?
11: No marca res més. Com a orientació, recomana, ja ens ho deien al Servei Català de Trànsit, doncs localitza un punt a la carretera, com ara un arbre o un senyal, calcular 3 segons...
0: Si estàs mirant el senyal, clar, potser llavors tens un altre tipus d'accident, no?
11: Hi ha, per exemple, els túnels, sempre hi ha marcat amb un llum blau, no és per fer bonic, allò sí que marca la distància de seguretat. Tot això es sanciona, amb sancions que arriben als 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts. Trànsit espera que aquestes multes aniran decaient a mesura que generalitzin. D'una banda, els assistents de conducció, que no tothom els té, i després, quan ja en un futur arribi el cotxe autònom.
0: Doncs això, que ens ajudi la tecnologia. Gràcies, Miquel.
11: Fins ara.
0: I precisament la distància de seguretat serà una de les infraccions que controlaran els Mossos aquest cap de setmana llarg, de segona Pasqua, de Pasqua a Granada, festa 124 municipis de Catalunya. Dilluns, el Servei Català de Trànsit preveu que surtin des d'aquest migdia, ara ja, de l'àrea metropolitana de Barcelona, uns 600.000 vehicles i, per tant, ha engegat un dispositiu especial. Marc Riera, bon dia.
13: Molt bon dia. La P7 serà la via que acumularà, com ja passa sempre, més congestió i trànsit s'ha marcat com a objectiu 0 víctimes tot el cap de setmana, un dels de més mobilitat de tot l'any. Més de 1.200 efectius dels Mossos faran un miler de controls, com ha explicat fa uns minuts a 3Cat Info Mònica Luis, cap de mobilitat de la Policia Catalana.
14: Tindrem una especial observança a les distraccions, als canvis de carril sense senyalitzar, també a la manca de distància de seguretat i, en general, a la desobediència de la senyalització que hi hagi a la xarxa viària. Ens preocupa molt l'accés de velocitat també a la via.
13: Demà al matí es limitarà la circulació de camions i no podran fer avançaments durant tot el matí.
0: Durant els 4 primers mesos de l'any, a la xarxa d'autobusos de Barcelona s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents, aquests 85 delinqüents, per furts. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i TMB, els delictes s'han reduït quasi en un 41% entre el 2025 i el 2026. Anna Escura, bon dia.
15: Bon dia.
0: Aquestes dades són el resultat del desplegament del Pla Campai contra la multireincidència, no?
15: Efectivament. És un pla dels Mossos que fa un any que s'ha desplegat a la xarxa d'autobusos de Barcelona i, segons les dades que han donat avui els Mossos, mentre que el primer trimestre del 2025 es van comptabilitzar més de 600 delictes, en el mateix període d'aquest any, del 2026, aquesta xifra s'ha reduït a poc més de 350. La gran majoria d'aquests delictes, com deies, són furts. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, sotscap de l'Àrea d'Investigació Criminal de Barcelona, ha explicat que en aquest període han investigat més de 130 persones i n'han detingut 85. I ha explicat que s'han trobat que pocs d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
16: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
15: La gran majoria

0: jutjat de Figueres que porta el cas. El jutge l'ha d'interrogar i decidir si ordena o no el seu ingrés a presó. L'acusat té 48 anys, antecedents, i s'havia saltat dos cops l'ordre d'allunyament. Això ha fet que s'hagi qüestionat el bon funcionament del sistema. Des del Col·legi de l'Advocacia de Girona han reconegut que les ordres d'allunyament no acostumen a funcionar amb perfils delinqüents molt violents. Fins i tot la mateixa consellera d'Igualtat, Eva Menor, va reconèixer que alguna cosa havia fallat. El cas va passar dimarts cap a les 3 de la tarda a la plaça Josep Tarradellas de Figueres. El detingut va perseguir la seva exparella i, com van explicar les persones que eren al carrer, li va clavar diverses ganivetades que li van causar la mort. Un grup de gent el va retenir al mateix lloc del crim fins que va arribar la policia. La víctima tenia 33 anys.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig al barri de Can Puiganer de Sabadell. Els fets van passar ahir a 9:15 PM. Almenys una persona va quedar ferida. El sistema d'emergències mèdiques la va traslladar a l'Hospital Parc Taulí, però la seva vida no corre perill. La policia també es va haver de desplegar al voltant del centre hospitalari. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec ara de la investigació del cas. I a Lleida han detingut tres homes que el Cos Nacional de Policia considera líders d'un grup criminal dedicat a introduir a l'Estat heroïna procedent d'Holanda. Estela Busoms, com els han trobat?
2: Hola, bon dia. Doncs gràcies a una denúncia anònima. A partir d'aquí, els investigadors van fer seguiment dels suposats traficants al pis del centre històric que feien servir per emmagatzemar i distribuir la droga fins que els van detenir quan estaven a punt de fer una venda. A l'habitatge hi van trobar gairebé 800 grams d'heroïna, 24 de cocaïna i 4 quilos de substàncies per adulterar la droga. Tot plegat es calcula que, amb un valor de més de 50.000 euros, venut al detall. La policia destaca que els veïns de la zona s'havien queixat moltes vegades del moviment constant de persones drogodependents al pis dels detinguts i la inseguretat que això els provocava.
3: Catalunya al dia.

0: Dos minuts i dos quarts de dues, la Deo Montsant és la primera del país que aposta per l'Amèrica Llatina per exportar vi davant la caiguda de vendes als Estats Units i també al nord d'Europa. La política arancelària de Donald Trump ha provocat que el país nord-americà hagi frenat gairebé tota la importació del vi que produeixen els cellers que la Deo té al Priorat i a la Ribera d'Ebre. Tarragona, Ricard Buigas.
1: Hola, bon dia.
0: Per què han triat l'Amèrica Llatina, concretament?
1: Doncs a veure, la presidenta de la Deo Montsant, Pilar Just, ens ha explicat que és un mercat en expansió, que està surfejant la crisi econòmica millor que altres importadors internacionals, com els països del nord d'Europa, i que a més és una àrea on el vi català és inexistent. Just diu que els països que han visitat, Mèxic i Costa Rica, dominen les Deos espanyoles. Tot i això, tenen ganes de provar coses noves.
2: Aquests vins espanyols són els primers vins d'importació d'aquests països, però clar, també busquen ara coses noves, no? Estan una mica també cansats del de sempre, no? I busquen nous vins d'altres regions i, bueno, i nosaltres hem entrat allà i bueno, l'acollida ha sigut perfecta.
1: Just diu que els importadors els ha sorprès sobretot la qualitat del vi i el discurs que el vincula amb la terra i el paisatge del Montsant. El vi de la Deo sempre ha estat molt preuat a l'estranger. Fins fa poc exportava el 40% de la seva producció. Ara se situa al voltant del 25%. Penseu que al mercat dels Estats Units hi feien cap els vins més cars. Ara la situació és molt diferent.
2: Fins que no van arribar els arancels, el primer mig any, tots els importadors van comprar el que no estava escrit. És a dir, van comprar més en 6 mesos que el que van doblar el que havien fet l'any anterior. Però clar, ara des dels arancels és quasi bé zero.
1: La Deo Montsant també aposta pel mercat asiàtic, on dominen els vins francesos i italians, sobretot els francesos. Fa temps que es poden trobar ampolles de la denominació d'origen a Xangai i Pequín. Al juny aniran a Seul amb l'objectiu de tancar noves comandes.
0: I ja que parlem de productes de la terra... Catalunya al dia. Us parlem també del projecte Territori de Masies, que vol recuperar varietats antigues de blat al Solsonès per fer farina ecològica. Tindrà un obrador propi, amb molí propi, en els pròxims mesos. Solsona, Joaquim Albalate, bon dia.
3: Hola, Estel, molt bon dia.
0: I això ho han aconseguit amb una campanya de micromecenatge.
3: Exacte, l'objectiu inicial eren 15.000 euros i amb l'impuls dels últims dies, aprofitant també la fira de Sant Isidre del cap de setmana passat, ja freguen els 20.000. Els destinaran a obrir un obrador i un molí a Calaf per controlar tota la producció, des de cultivar el blat fins a moldre'l i empaquetar-lo. Mercè Codina és tècnica del projecte.
4: Poder tenir un molí propi per moldre les nostres farines, perquè és l'únic

0: que peça del puzzle que ens falta per poder tancar el cicle.
1: Tot plegat amb l'objectiu de potenciar i recuperar el cultiu de cereal al Baix Solsonès. Per ara hi ha 4 productors, a Torà, Pinós i la Molsosa, que conreen varietats de blat com la xeixa, l'espelta, el camut o el sègol, com explica Marina Vilaseca.
2: Estem parlant de varietats antigues, amb un equilibri de lúten molt més coherent, unes varietats que també són molt interessants amb el context que ens trobem ara de canvi climàtic i tot. S'està veient que poden tenir més capacitat d'adaptar-se i que són molt sofertes, creixen amb sols més infèrtils.
1: Aquest any la previsió és una producció de 8 tones de farina que venen a forns i fleques i també en una quinzena de botigues.
3: Molt bé, doncs gràcies, Joaquim. Bon dia.
1: Adéu, bon dia.

0: Estira i arronsa a Tarragona entre els partidaris i detractors d'obrir els comerços els diumenges. L'últim capítol és la demanda presentada pel Centre Comercial Parc Central contra l'Ajuntament i els desacords amb la Cambra de Comerç de la ciutat. Anem doncs cap allà, cap a Tarragona. Clara Chavarrío, a Domingo, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Perquè aquest és un debat que s'ha intensificat amb l'increment de creuers i de creueristes que arriben a la ciutat, no?
1: Exacte, i l'últim capítol ha estat el contenciós administratiu que Parc Central ha presentat contra l'Ajuntament perquè ampliï la zona de gran afluència turística que permetria a les grans superfícies poder obrir en diumenges i festius. La Cambra de Comerç de Tarragona s'ha alineat amb aquesta demanda, però a més demana que la ciutat sigui declarada municipi turístic per facilitar aquesta flexibilització horària. Des de l'Ajuntament, el govern s'ha posicionat en contra. Montse Dan és la regidora de Comerç.
2: Que aquest debat no va realment si s'obre o no s'obre només els diumenges, sinó que va de model comercial, del model de ciutat que volem. I nosaltres defensem una ciutat amb equilibri comercial, amb barris vius, amb comerç de proximitat fort i amb unes condicions laborals dignes. No creiem que obrir en diumenges doncs realment sigui l'opció.
1: La regidora s'expressava així després que l'últim ple municipal aprovés una moció d'Esquerra Republicana per protegir el petit comerç de la liberalització horària en diumenges i festius. Des del consistori també recorda que els establiments de fins a 400 metres quadrats poden obrir aquests dies.
0: Molt bé, gràcies, Clara. I els treballadors de Ficosa a Viladecavalls, al Vallès Occidental, estan en vaga contra un ERO que afecta 113 empleats de la planta productiva i un expedient de regulació temporal d'ocupació per 38 més del Departament d'Enginyeria, Joan Garcià.
3: La plantilla, que integren 880 persones, considera insuficient l'oferta que ha presentat la direcció d'aquesta companyia catalana del sector de l'automoció, que és de 28 dies d'indemnització en 15 mensualitats per als afectats de l'ERO. Sole Bertran, presidenta del comitè d'empresa de Ficosa, n'ha parlat a 3 Catinfo.
4: És una empresa que té beneficis, és una empresa que ha rebut 13 milions d'euros en ajudes públiques, que té ventes rècords, i això, intentar acabar amb els llocs de treball per una misèria, això la planta i els treballadors i les treballadores no ho veuen.
3: La pròxima reunió amb l'empresa serà dimarts que ve. Aquest matí la plantilla vota si mantenen la vaga o bé aturen la mobilització a l'espera del que dimarts posi la direcció sobre la taula.
5: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Doncs fem ara un repàs a les notícies que han despertat més interès entre els lectors de l'app i el web de 3cat.info. Marc Vidal, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
0: Començant per un tema que és que ja es veia venir, que això
6: sí,
0: seria molt atraient per la nostra audiència.
6: Titular de polèmica al Vallès, Russell Crowe, que rodarà una pel·lícula justament en una zona restringida per la pesta porcina. Uh-huh. És aquesta zona que està entre Rubí i Sant Cugat del Vallès. És un antic golf, aquest golf de Can Sant Joan, doncs aquí està tancat des de fa anys. Òbviament, amb motiu de la restricció de la pesta porcina, doncs no s'hi pot accedir, tot i que molts veïns hi anaven doncs, a passejar, i ara hi ha aquesta polèmica en marxa.
0: I diu que s'havia fins i tot muntat ja un campament, no?
6: Llegireu allà, sí, llegireu allà, i veureu també com els agents rurals fa temps que estan alertant d'aquesta situació i com han anat actuant aquestes últimes setmanes fins i tot. Vull dir que ho podeu llegir tot aquí en aquesta informació del 3cat.info.
0: Dues notícies relacionades amb animals, la
6: moltes,
0: primera...
6: Moltes notícies relacionades amb animals. Mira, paradoxa dels raticides. En fi, que els raticides maten el gran duc, que és aquest rapinyaire tan gran i tan bonic, diem que és un aliat clau per controlar la població de les rates, però problema, quan ingereixen les rates,
0: com que les rates,
6: moltes
0: d'elles... Tenen el verí del raticida.
6: Tenen el verí, doncs els acaba afectant amb ells i també acaben morint. Per tant, demanen d'alguna manera els grups ecologistes que això es resolgui, diguem.
0: I l'altre animal és en relació amb una notícia de fa un any,
6: sí,
0: no?
6: Sí, fa un any vam veure la imatge d'un linx ibèric a Catalunya, era el segon que hi arribava en pocs anys, en aquest cas estava en una zona del Prepirineu, es deia Secreto, poc després es va veure també en una zona més amunt, cap a ja Pirineu, a la frontera amb França, a 1.700 metres d'altitud, però com et deia, no és el primer que arriba, perquè aquest venia procedent de l'Algarve i s'havia alliberat prop de Sevilla. El 2018 n'havia arribat un altre, però en aquest cas, com que va anar a parar al Baix Llobregat envoltat de trens i carreteres, es va decidir, doncs, capturar-lo i retornar-lo a Andalusia.
0: Ai, pel seu aquest... bé, no?
6: Sí, però en aquest primer de fa un any no se l'ha vist més, de moment.
0: No tenim pistes.
6: No hi ha més pistes d'on està.
0: Molt bé, Marc.
6: Molt
0: doncs,
6: bé.
0: Bon cap de setmana.
6: Adéu-siau, bon dia.
0: Adéu.
5: Catalunya al dia.
0: Són 2:15 de 2.

0: Doncs això, l'Aplec del Cargol, el més bonic del món. Marxem cap a Lleida. La ciutat està a punt de viure un dels caps de setmana més esperats de l'any. Avui comença l'Aplec del Cargol. Oficialment, la festa es posa en marxa al vespre, però el cert és que al recinte de l'Aplec, a aquesta hora, ja hi ha molt moviment, com podem sentir.
1: Hola, Estel, bon dia.
0: I entremig de tot aquest moviment, doncs en Ramon Dalmau i la Noelia Caselles. Noelia, a part d'ambient, també se sent olor ja de cargols o no encara?
1: I tant, se sent olor de tot aquí. Mira, voltant per la Plec sí que he notat olor de cargols, però heu de pensar que això encara no ha començat oficialment, que aquest dinar encara, em deien aquí, això està fora de programa. El que hem fet és, hem demanat que ens acollissin una estona en una colla que es diu l'Ordre del Cargol, i aquí tenim el Joan que està cuinant una paella, Estel, que alimenta amb l'olor. Què porta, Joan, aquesta paella?
2: Doncs mira, estem fent una paella valenciana clàssica i porta pollastre, porta conill... Ah, és veritat, que hauríem de parlar de Lleida, no?
1: No passa res. Cadascú parla amb l'accent que té.
2: Doncs portem pollastre, conill, tomàquet, safrà, que és necessari, colorant, perquè per una paella per tanta gent es dona que colorant per tenir el color. Portem mongeta verda, el garrofó, que és molt important, que és, a part, és la meva part preferida de la paella. I després el toc especial és romaní, que el tenim del jardí de casa.
1: Doncs una paella, Estel, que em deien que en podran menjar unes 60 persones aproximadament. Has de pensar que aquesta és una colla gran de 220 persones, que a més s'ajunta amb una altra, els veterans, i per tant aquí hi haurà aquest vespre i durant el cap de setmana unes 400 persones. Tenim aquí també l'Albert Vicente, que és de la Junta, que també t'està sentint, Albert. Tot a punt, perquè hi ha molta feina aquí per preparar una colla tan gran com aquesta.
3: Sí, sí, hi ha moltíssima feina, però és que per nosaltres aquest cap de setmana és vital, és el millor cap de setmana de l'any, és patrimoni mundial per a nosaltres i realment fas que tota la teva vida a nivell lúdic i d'oci giri envoltant aquest cap de setmana.
1: Ens dèieu abans que en aquesta penya, com a mínim, tots els àpats porten cargols.
3: Sí, això sempre. Pensa que la nostra penya és la penya fundadora i una de les premisses de l'Àpec del Caragol és, evidentment, que tots els àpats portin cargols. Els colem d'una manera o altra, però sempre mengem cargols a l'Àpec del Caragol.
1: Dèiem abans, tu ets la tercera generació ja en aquesta penya. Hi ha futur, oi, a l'Àpec?
3: Sí, oi tant. A més, aquest any hi tenim 40 nens, que hi ha un bon relleu generacional, que ja serien la quarta generació. Ara mateix, la tercera generació són els que estem muntant i organitzant tot el que és la logística i que tot vagi com ha d'anar. I al final és honrar a la tradició dels nostres avantpassats, com van ser els nostres avis, que van ser els primers fundadors, en algo que és, bueno, que és llegendari per a tots nosaltres, per a tots els lleidatans.
1: Doncs, Estel, us puc assegurar que aquí menjaran bé avui, segur, eh? I sopar també, perquè hem vist abans com preparaven quilos i quilos de llonganissa, de cargols, tenen unes olles que m'han explicat que estan fetes a mida, perquè han de cuinar per, el que us deia abans, unes 400 persones. Només acabar amb un parell de dades en aquest aplec. Hi haurà 124 colles, i ja, de fet, perquè ja estan totes muntades, gairebé 17.000 collistes, i s'hi menjaran aquella dada que dèiem al principi, unes 14 tones de cargols.
0: I escolta, i si no formes part de cap colla, pots venir aquí a l'aplec del Cargol, perquè estic ara per tancar l'ordinador d'aquí una estoneta, agafar tot l'equip del Catalunya al Dia i pujar, eh?
3: Jo crec que és que si fóssiu vosaltres, ara mateix tancaria tot el que esteu fent i vindria cap a Lleida, perquè
0: sí, no?
3: Realment la FECOL està fent un esforç enorme per involucrar a tanta gent com sigui possible. Sí que, evidentment, pues, cada penya pues, té el seu grup de persones, però sempre hi ha un espai per a aquesta gent que ve a visitar amb bona predisposició. Hi ha llocs on es pot menjar, però, evidentment, a qualsevol colla on es pugui anar, tothom us rebrà amb els braços oberts. És un moment de germanor, no solament amb la gent de la penya, sinó amb tota la gent del territori, amb tota la gent de Lleida. És un moment que és que se respira bon ambient, se respira molt cachondeo, molt bon humor, tothom està de bones. És un moment per nosaltres únic i increïble. Per tant, si podeu, que tothom que pugui, que vingui.
0: Doncs vinga, ara venim cap aquí.
1: De fet, Estel... T'anava a dir que aquest any hi ha una penya muntada per als visitants que hi caben mig miler de persones i que s'ha ambientat com si fos una colla justament per això, perquè qui vingui se senti com un penyista més.
0: Doncs tenim lloc de sobres. Moltes gràcies, Noelia. Moltes gràcies també als que t'han acompanyat i que vagi molt, molt bé aquest aplec del Cargol.
1: Gràcies, bon dia.
4: El garrotín, el garrotant de la vera, vera, vera de Sant Joan. Aquest any cuiden a l'aplec com no hi ha anat mai.
0: Un aplec que reuneix 124 colles. Tradicionalment havien estat de la ciutat de Lleida, però durant els últims anys han anat creixent les que arriben de fora, i no m'estranya amb aquestes recomanacions i aquests plats que hi ha. Són una desena de colles de fora i molts dels seus membres hi havien participat abans de forma individual. Pere Joan Álvarez, n'hi ha fins i tot una de penya de la Catalunya Nord, que és l'única de fora de l'estat espanyol.
5: Exacte, es tracta de la colla Tinc Cargols, que acull gent de Perpinyà, de Tolosa, de Montpellier i d'altres poblacions de França. La integren mig centenar de persones. Tot i que hi participa des del 2017, alguns dels seus membres viuen l'aplec des dels seus orígens. És el cas del Pere Gil, que diu que els francesos queden bocabadats.
6: Al·lucinen, al·lucinen, perquè veure aquesta festa, aquesta impressió de gent, que aquí a França això no es veu. L'aplec del Caragol, jo per mi, és un model.
5: Aquest any s'estrena la colla La Pirenaica, amb veïns del Pallars, la Vall d'Aran i l'Alt Urgell. Són una setantena de membres que aprofitaran l'aplec per donar a conèixer els productes gastronòmics del seu territori. Jordi Camp és un dels integrants.
7: El dissabte ja a les 12 fa una mica de vermut abans del dinar, amb l'allioli de Codonya, amb el paté de Lladal, amb el formatge de Tupiques de Lladal, amb el xolís.
5: També hem parlat amb la colla Lifaral Carracina, que hi participa per segon any. La formen 180 persones procedents d'Alcarràs. Carme Mas n'és membre.
8: Ja venim d'espírit una mica penyista, perquè Alcarràs sabeu que fa molts anys va néixer tot el tema de les penyes, i ens feia gràcia viure-ho de dintre, no? Molta gent ho havia viscut de fora, vinguent de convidat.
5: I també del Segrià i a la colla Reginetes de Secà, d'Almatret, que porta 13 anys participant-hi. La integren 90 collistes que, com la resta, s'allotgen en hotels o residències d'amics o familiars. Jonathan Nuevo.
9: Bueno, hi ha molta gent que, tot i ser d'Almatret, té segona residència a Lleida, i molta d'altra gent, la que és d'Almatret, que viu tot l'any, sí que al mes de gener ja es comencen a moure per buscar hotels i tot.
5: Colles, en definitiva, que demostren com l'aplec és una festa que va més enllà de la ciutat de Lleida i fins i tot del país.
0: I un minut, haurem arribat a 3:15.
10: Catalunya al dia.

0: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre agraeix que el Parlament hagi aprovat reclamar el retorn dels trens semidirectes de les línies R15 i R16, però demanen també celeritat per millorar les connexions amb la resta del país. A més, critiquen l'aposta del govern per la línia de tren orbital, que, com sabeu, és el que va permetre desencallar el suport d'Esquerra Republicana als pressupostos de Salvador Illa. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia.
0: I això ho contraposen a la situació del transport ferroviari al sud del país.
1: Sí, amb un R15 que no funciona completament des del gener i amb una línia R16 que acumula retards i incidències. Cinta Galiana, portaveu de Trens Dignes.
2: Mentre no es fiquen que funcionen en uns mínims de garantia, lo poc que tenim a Terres de l'Ebre, no entenem com se vol fer una inversió milionària quan encara no va aquí ni lo mínim que estem demanant. Pensem que això és fer volar coloms. Això seria meravellós si tot lo d'aquí funcionés perfectament, però en este cas no és així.
1: Respecte al retorn dels semidirectes, juntament amb més trens avant i l'aturada d'un Euromed, són reclamacions per millorar la connectivitat actual amb la resta del país.
2: Antigament, l'Aldea era una estació que enllaçava Catalunya amb València. Estos dos semidirectes i estos parades d'Euromed facilitarien esta comunicació territorial. No estaríem tan aïllats com estem ara.
1: Justament, aquesta mateixa setmana s'ha sabut que Renfe incorpora dos trens Euromed més entre Barcelona i València, cap dels quals amb parada a l'Aldea, al Baix Ebre.
0: I famílies gironines es mobilitzen per aconseguir que els seus fills amb discapacitat puguin continuar fent servir el bus escolar quan compleixen els 18 anys i el fan servir per anar als centres de treball. Reclamen que el govern mantingui el servei com fins ara, que s'ocupen places lliures als autobusos que traslladen els alumnes a les escoles. Girona Maria Rovira, quin argument s'ha donat a les famílies per deixar-los de donar aquest servei?
3: Aquest servei de transport depèn dels departaments de Drets Socials i Inclusió i Educació i connecta diverses ciutats gironines amb centres d'educació especial. A principis d'aquest any, el Consell Comarcal del Gironès va comunicar a les famílies que a partir del curs que ve, els seus fills majors de 18 anys no podrien fer servir les places sobrants als autobusos escolars perquè no consten al registre d'alumnes de la Generalitat. Una trentena de famílies han creat la plataforma pel dret a la mobilitat inclusiva per reclamar la continuïtat del servei. El seu portaveu és Jordi Duran.
4: La nostra plataforma neix per defensar un dret bàsic, que és el dret a la mobilitat, a la inclusió i a la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat majors de 18 anys.
3: De fet, es van reunir ahir amb els responsables dels serveis territorials d'educació i inclusió en una trobada que van qualificar precisament de constructiva.
4: I que se'ns ha expressat una clara voluntat de treballar per trobar una solució viable i estable.
0: Clar, i les famílies el que diuen és que si no poden fer servir aquest servei de transport, això els pot complicar molt la situació i el dia a dia dels seus fills i filles.
3: Sí, consideren, de fet, que perdre aquesta possibilitat per anar als centres de treball pot tenir moltes repercussions pels seus fills, segons remarcava Teresa Falgueres, també membre de la plataforma.
5: La discapacitat no desapareix als 18 anys, al contrari, i és quan les famílies quedem més exposades a situacions de desemparament. Sense transport, moltes persones poden quedar excloses del seu projecte vital.
3: La plataforma ha impulsat un manifest i en 10 dies ha recollit més de 2.000 signatures.
0: Gairebé 2 milions de persones han passat per l'Auditori Palau de Congressos de Girona, que des d'avui i tot el cap de setmana celebra que han arribat als 20 anys. En aquest temps s'hi han fet 2.400 concerts i més de 1.200 congressos i esdeveniments. Els actes de celebració han començat aquest matí amb una jornada professional dedicada als 20 anys de turisme de congressos i negocis, Fèlix Martín.
6: Sí, bon dia. Un tipus d'activitat i amb el turisme que implica, de la que en surt beneficiada i n'ha sortit beneficiada durant aquests 20 anys directament la ciutat de Girona i tot el seu entorn. Això ho ha destacat per al Catalunya al Dia el director de l'Auditori Palau de Congressos de Girona, David Ibáñez.
7: Tot l'àmbit congressual és un tipus de turisme molt favorable per una ciutat com Girona, perquè no s'ubica en el centre, perquè no és estacional, perquè d'alguna forma té un poder adquisitiu important i perquè dona feina a tota una sèrie d'empreses de serveis, ja siguin d'esdeveniments, taxi, hostaleria, etc. Que també, diguem, serveixen, no?, una mica per potenciar la base socioeconòmica de la ciutat.
6: A part dels congressos, la part més lúdica de l'auditori, sobretot amb els concerts, és lògicament la més popular d'aquest equipament municipal. Aquest vespre hi actua, per celebrar aquests 20 anys, Miguel Poveda. Demà la soprano Liz Davidson. I diumenge hi ha un final de festa amb un concert participatiu amb la Girona Jazz Project, Masonia o Calavento. El programa La Tarda de Catalunya Ràdio es farà també avui des de l'Auditori de Girona.
0: Doncs enhorabona a l'Auditori Palau de Congressos de Girona per aquests 20 anys. Parlem ara d'un altre equipament cultural capdalt al país, és el Museu Picasso de Barcelona, que reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és, si més no, el full de ruta de Rosario Peiró. Ella és la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot per part dels turistes. Montse Mas, bon dia.
8: Sí, les xifres parlen per si soles. Del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% corresponia al públic local. Per revertir aquesta situació, el museu se centrarà en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial i en la seva petjada a Llatinoamèrica, a més d'oferir noves perspectives sobre el pintor malagueny al voltant de temes com el gènere o la violència, sobretot per part de dones artistes. Tot això passarà per renovar la col·lecció permanent amb noves adquisicions, assegura Rosario Peiró.
9: Yo conozco muy bien el mercado de Picasso y tengo ya una lista de obras que podríamos comprar y después las que son inalcanzables, pues habrá que trabajar para encontrar depositantes y ya soñando donantes. Ni ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania per a interpel·lar-la.
8: La historiadora de l'art valenciana, fins ara responsable de col·leccions del Reina Sofia, presentarà la seva primera programació al febrer del 2028 i preveu renovar la col·lecció de cara al 2030. Substitueix Emmanuel Guigón després d'una dècada al capdavant del Museu Picasso.

0: El recital poètic i musical Guerra, Exili i Revenja dona el tret de sortida aquest cap de setmana a la 5a edició del Perifèria Cultural. És el certamen que porta espectacles de mitjà format a 35 municipis dels Països Catalans fora dels grans circuits culturals. Hi ha, per exemple, entre les que hi actuaran, Judit Nederman. Tortosa, Jordi Barranca, l'espectacle inaugural recordarà la crueltat de la guerra en tres punts concrets.
1: Sí, s'estrena a Corbera d'Ebre, símbol de la devastació de la Guerra Civil, i passarà també per Argelers, al Rosselló, mostra de l'exili, de la pèrdua de dignitat dels camps de refugiats, i Porreres, a Mallorca, per la repressió sistemàtica exercida sobre els civils i el silenci imposat per la dictadura. Sentim Joan Lluís Bozzo, un dels dos protagonistes.
2: Aquest recital el fem amb una cantant guitarrista menorquina, Anabel Villalonga. Recitem i cantem tota una sèrie de textos que parlen de la duríssima experiència de la guerra, de la repressió de la postguerra.
1: Un dels objectius és reivindicar la cultura com a eina per combatre l'auge actual de l'extrema dreta. Francesc Rivera Titot és el director artístic del certamen.
3: Precisament no volem consolar, no volem donar esperances vagues, sinó que el que pretenem és que la gent, a partir de la interiorització d'aquest dolor, prengui consciència i responsabilitat individual sobre la resposta que s'ha de donar i no limitar-nos a dispensar consols.
1: Fins al 19 de novembre s'han programat espectacles d'artistes com Guillemino, Tomeu Penya, Arturo Gaya o Guillem López i Judit Nederman, entre molts d'altres. En total, més de 100 propostes programades en 45 jornades diferents.
0: I Trem dona avui el tret de sortida una nova edició del Tribulosi. És el Festival Poètic de les Arts que fins diumenge omplirà la capital del Pallars Jussà de poesia, música, dansa i arts visuals. Pau Rovira.
4: Hola, Estel, bon dia. Exacte. El festival arrenca aquesta tarda amb l'espectacle de dansa poètica Imago, de la companyia Contemporànies, a l'espai cultural La Lira. La proposta explora la transformació de la identitat a través del cos i el moviment. I és que Tribulosi, una paraula pallaresa que refereix a la rauxa, farà honor al seu nom. Durant el cap de setmana, el festival inclourà també tallers de poesia als instituts de Tremp, cercaviles musicals pels carrers del municipi, amb música, lectures i molta participació de veïns i entitats locals. Josep Puiggròs, poeta i coordinador del Tribulosi, remarca la importància d'acostar la poesia a la gent.
5: El típic recital de poesia hi vas després, quasi bé, és a dir, no te'l trobes, no? Doncs aquí volem donar aquesta possibilitat també de que te'l trobis, vas pel carrer i dius, ostres, que és, ens portem al carrer a potser amb una altra disciplina, amb circ, amb dansa, amb música i amb poesia, també.
4: Dissabte, cercavila poètica de la companyia La Dinamo, amb músics tocant funk sobre bicicletes pels carrers de Tremp. La programació es tancarà diumenge amb un vermut poètic i la inauguració d'un mural artístic inspirat en un poema de Meritxell Nus.
6: Esports.
0: Sis minuts, haurem arribat a les dues del migdia. En dediquem cinc a parlar d'esports, com sempre, en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
7: Bon dia, Estel.
0: Pendents del Barça femení, de la porta de Flick, de Guardiola, de l'handbol, del waterpolo, però... A veure, anem a pams. El Barça femení en primer lloc ja és a Oslo, jugarà demà la seva 6a final seguida de la Champions.
7: El Barça s'entrenarà avui a l'estadi Ullevan, a Oslo, on demà s'enfrontarà a l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez per aixecar la seva quarta Lliga de Campions en 6 anys. La defensa Ona Batlle explica com afronten aquesta final.
8: Anem amb tot, tenim moltes ganes, amb molta energia. L'equip està també tranquil, sabem que és una final més, és un partit més, final... És molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics. Però ja et dic que aquest també és un especial, un important, i volem emportar-nos una altra vegada cap a casa.
7: Aquesta final es jugarà demà a les 6, la podreu seguir a la TDG de Catalunya Ràdio i per TV3.
0: Mentrestant, a l'equip masculí, Hansi Flick es mostra ambiciós a l'última roda de premsa de la temporada prèvia a un partit.
7: El Barça visita demà el València en l'últim partit de la temporada i l'entrenador blaugrana vol seguir guanyant títols.
9: No sé com va ser en aquell cas amb el Pep, però va ser una gran època. Nosaltres estem fent el nostre camí i, fins ara, ha estat molt exitós. Portem 5 títols en 2 temporades, però, encara això, seguim tenint moltes ganes d'aconseguir-ne més.
7: Sobre Hansi Flick, n'ha parlat el president electe del Barça, Joan Laporta. Reconeix que l'aposta per ell els ha sortit millor del que s'esperaven.
10: Això ens va passar també amb el Pep al seu dia, molt contents de que la decisió que vam prendre d'incorporar en el Hansi Flick doncs hagi sortit molt bé. A més, és un home honest, és un home professional que no es vanta de res. Ell és la feina diària d'acabar doncs, construint un projecte.
7: En aquestes declaracions a la Comencap de Golf, Laporta promet que el club no farà bogeries quan entri dins l'1x1 del fair play financer. Recordem que demà es disputarà l'última jornada de la Lliga de la Primera Divisió Masculina. Com hem dit, el Barça visitarà el València, l'Espanyol rebrà la Reial Societat i el Girona jugarà la permanència primera obligat a guanyar l'Elx a Montilivi.
0: I si heu sentit bé les paraules de Hansi Flick, el tècnic alemany ha fet referència a Pep Guardiola.
7: I és que l'entrenador de Santpedor, llegenda del Barça, ara també ho serà el Manchester City.
11: Don't ask me the reason. Since I'm leaving, there is no reason. But deep inside, I know it's my time.
7: I és que Guardiola ha anunciat amb aquest vídeo el seu comiat del club anglès en un missatge a les xarxes socials i tancat una etapa exitosa de 10 anys a l'equip de Manchester. Qui també marxa després d'una etapa molt més curta és Álvaro Arbeloa.
12: Ha dicho que se ve preparado para nuevos retos, que será su último partido esta temporada en el Real Madrid. Suena todo a despedida. ¿Puedes confirmar que la temporada que viene no te sentarás en esa silla? Gracias.
13: Sí.
7: Són declaracions molt curtes d'Albert Loa a la prèvia del partit del Madrid contra l'Atlètic Club, que tancarà la temporada i també l'etapa del tècnic al Madrid.
0: A la Lliga d'handbol avui juguen els dos equips catalans.
7: En horari unificat a les 9 del vespre, el Granollers, que és quart a la classificació, visita la pista del Bidassoa, tercer en un duel d'alta volada, tal com subratlla el tècnic dels granollerins, Antonio Ramà.
14: Aquest és un partit que tothom vol jugar, on t'està jugant coses molt, molt positives, una classificació a la part més alta de la Lliga, un rival directe, un pavelló espectacular.
7: Mentrestant, el Barça, ja campió matemàticament, rebrà el Torre la Vega, el cinquè, en un partit que servirà per acomiadar Nielsen, Makuch, Bazán i Saric del Palau Blaugrana. En waterpolo, avui es juga el segon duel de la segona semifinal de la Lliga Femenina entre el Sabadell i el Mataró. Serà a partir de les 8. Les maresmenques dominen per 1-0. El Sant Andreu espera la final després d'eliminar el Terrassa. En hoquei patins, el Manlleu es veurà obligat a disputar el play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Masculina després que el Comitè Nacional de Competició va resoldre favorablement la reclamació presentada pel Lloret per alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que l'equip lloretenc va perdre contra els mataronins a l'última jornada. Amb aquesta resolució, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i supera el Manlleu a la classificació. El conjunt usonenc, que inicialment pujava de forma directa, ara haurà de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. I en tennis, la blanenca Marina Bassols s'ha classificat per la fase principal del torneig de Roland Garros, ha superat per 2-16-0 la bielorussa Alexandra Sasnovic. En canvi, Guiomar Maristany ha quedat eliminada per l'espanyola Caitlin Quevedo per 2-1.
6: Catalunya al dia amb Estel Batet.

0: Joan Miquel Oliver presenta demà a Pals al Baix Empordà el seu nou disc, que es titula Ruïssos, que són restes de menjar, són concretament la palla que els animals deixen dins la menjadora perquè no és bona o perquè és massa grossa. Oliver s'ha fet gran, ja no canta sobre surfistes ni marcianets, ara és més reflexiu, canta sobre la vida quotidiana, sobre l'amor, la solitud, però, això sí, continua sent el mateix esteta de sempre. Joan Miquel Oliver, demà a les 10 del vespre al pati de Cala Pruna de Pals, dins la programació del Festival Ítaca. Nosaltres hi tornem dilluns, encara que sigui festiu en moltes ciutats, i serem. Que passeu bon cap de setmana.
1: Les conselleries de Salut i d'Educació s'enduen gairebé la meitat dels nous pressupostos. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: El govern ha enviat avui els nous pressupostos al Parlament amb la previsió que puguin entrar en vigor el mes de juliol, Joan Bota.
3: Freguen els 50.000 milions d'euros i no inclouen cap partida concreta per resoldre el conflicte a l'educació. En percentatge, dins dels departaments amb més pressupost, destaca l'increment del 35% de la Conselleria de Territori i Habitatge i del 34% de la d'Interior i Seguretat Pública.
1: Parlament, Albert Prat.
4: El govern s'ha guardat 900 milions d'euros per complir els acords pactats amb Esquerra i els Comuns, i si cap partit de l'oposició retarda els terminis, el Parlament validarà els primers comptes de Salvador Illa el 2 de juliol. Entraran en vigor a la meitat de la legislatura, però el president ja podrà respirar tranquil fins al final del mandat. Alícia Romero, consellera d'Economia.
5: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari, dels socialistes, Esquerra Republicana i dels Comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar.
1: En paral·lel a l'aprovació dels pressupostos, govern i sindicats han acabat ara mateix l'última reunió per mirar de resoldre el conflicte a l'educació, amb les posicions encara molt allunyades.
3: L'última proposta del departament d'aquest mateix matí descarta pujades generals a tots els docents i vincula els increments a complements per tasques concretes com ensenyar en centres de màxima complexitat o tutoritzar treballs de recerca. És una novetat d'avui.
1: Mataró, Sara Canyete.
6: Sí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que la proposta que van presentar i els sindicats està fora de l'abast del departament, però valora l'esforç que continuen fent les parts per acostar posicions. Avui el departament ha presentat una nova proposta on vincula la millora de sou a complements per tasques a les que podria accedir pràcticament tota la plantilla, però descarta una pujada de sou general.
1: Al Catalunya migdia d'avui també us explicarem que els Mossos d'Esquadra posen cada dia 17 multes de mitjana a conductors que no respecten la distància de seguretat amb el vehicle que tenen al davant.
3: Són dades que us avancem a Catalunya Ràdio. Els xocs per embestida estan darrere de 3 de cada 10 accidents a les carreteres del país. Sentiu Òscar Llatge, coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
7: Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acabar en què el que va darrere no pot reaccionar, i és així de clar, és pura física.
1: De la crònica internacional, els moviments de les tropes que els Estats Units tenen a Europa són protagonistes de la reunió d'avui dels ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN. Brussel·les, Bruno Fortea.
8: Els aliats europeus de l'OTAN celebren que Donald Trump hagi decidit enviar 5.000 soldats més a Polònia. És la mateixa quantitat que en vol treure d'Alemanya. Washington nega que sigui un càstig contra Berlín per haver dit que l'Iran estava humiliant els Estats Units a les negociacions de pau. El líder de l'OTAN diu que els nord-americans continuaran vetllant per la defensa d'Europa.
1: I tot això el dia en què milers de catalans estan pendents, bàsicament, d'això.
9: Debí tirar-me foto de cuando te tuve, debí darte más beso y abrazo la beso.
1: És el cantant porto-riqueny Bad Bunny, que actua aquest vespre a Barcelona en l'inici de la seva gira europea. D'això que sentiu l'àlbum Debí tirar-me fotos. Estadi Olímpic, mis companys, Marta Vives.
10: Nervis i emoció a aquesta hora a les portes de l'Estadi Olímpic. Centenars de nois i noies molt joves amb entrepans, cartes, paraigües que fan de parasols esperen que les 5 s'obrin aquestes portes.
11: I tenia moltes ganes de poder venir aquí. Fa molt de temps que vam comprar les entrades i portàvem temps esperant aquest dia. Així que...
12: És ara o mai. O sigui, jo estic complint un somni, no és broma,
13: sí. Per mi és una locura perquè és el meu primer concert.
10: A les 5 obriran les portes i a partir de les 8 el concert.
1: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
14: Bon dia.
1: Amb un dissabte que arriba demà carregat d'emocions per l'esport català.
14: Perquè demà el Barça juga a la final de la Champions amb l'Olímpic de Lió. Anirem a Oslo per saber l'última hora d'aquesta final. Més tard, demà, el Girona juga el partit contra l'Elx, que és una final per la permanència a primera divisió. El Girona només li serveix la victòria per salvar-se. I ja és oficial, Pep Guardiola deixa el Manchester City després de 10 temporades. Marxa amb 20 títols, entre ells 6 Premier Leagues i una Champions.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia, doncs som a les portes d'un cap de setmana llarg de 3 dies per moltes persones. De fet, Trànsit espera que 600.000 vehicles sortint de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui i demà al migdia, i a aquesta hora les dues rondes de Barcelona molt carregades, especialment complicada la circulació en tots dos sentits a la ronda de dalt entre Pedralbes i Horta, on hi ha hagut un accident sentit Llobregat que talla un carril. I un últim apunt, en aquest cas sobre transport públic, perquè s'han desconvocat les dues jornades de vaga a Rodalies previstes pels dies 27 de maig i 5 de juny.
1: Tot això a les portes d'un cap de setmana que pels habitants de Barcelona i algunes altres ciutats és llarg. A veure com serà el temps.
16: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Dani Ramírez, bon dia.
17: Bon dia.
1: A veure, què ens espera?
17: Està la cosa molt calenta, francament. Estem ja fregant per primer cop aquest any els 35 graus de Tàrrega. 34,7. A Torroja del Priorat, 34. A Vinebre, 34. Al Montmell, al Baix Penedès, 32. Falset, 32. Per tant, la calor és notícia. I, a més, això durarà aquest llarg cap de setmana, com bé deies, de dilluns a la segona Pasqua, la Pasqua Granada. I tot això, doncs, amb sol, nuvolades al Pirineu cada tarda. Avui pot caure alguna gotellada al Ripollès, a la Cerdanya, molt poqueta cosa. Demà creiem que no. I probablement, de cara a diumenge, algun ruixadet a l'Alt Pirineu, la zona nord del Pallars Sobirà. Per últim, direm que tota aquesta bonança, aquesta calor preestiuenca, com si fos pràcticament la segona quinzena del mes de juny, doncs tindrà petites excepcions. Arran de mar no arribarem a 30, estarem entre 22 i 26 aproximadament, i la possibilitat d'alguna boira o núvol baix que frenaria aquesta calor exagerada de l'interior.
1: Doncs aquells afortunats que tinguin 3 dies de festa, que ho aprofitin, que arriba temps de...
17: Exacte,
1: pràcticament
17: el temps acompanya, però podem quedar escaldats, eh?
1: Bé, escolta'm, els que treballarem dilluns no ho patirem, això, veus?
17: Exacte.
1: Gràcies, Dani, bon dia.
17: Bon dia, bon dia.
16: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2 i 7 minuts. El Parlament de Catalunya donarà llum verd als primers pressupostos de Salvador Illa a principis del mes de juliol si no hi ha cap entrebanc fins llavors. El president de la cambra, Josep Rull, ha anunciat el calendari per la votació definitiva després que el govern els hagi tornat a registrar, avui sí, amb els vots assegurats.
18: Se celebrarà un darrer ple que acollirà el debat final i, si escau, l'aprovació dels dos projectes de llei. Aquest ple se situaria al voltant del 2 de juliol.
1: Doncs ja tenim l'agenda. Anem al Parlament. Albert Prat, bon dia.
19: Què tal, Òscar? Bon dia.
1: L'executiu ha reiniciat aquest matí la tramitació parlamentària dels seus comptes després d'una setmana maratoniana per tancar el suport d'Esquerra i dels Comuns.
19: Sí, el govern no les tenia totes, patia perquè el conflicte amb els mestres retardés algun dels acords amb Esquerra i els Comuns, però finalment ha acabat sortint-se amb la seva i ha aconseguit comprimir en 5 dies una operació planificada des del març. Aquest matí el president Salvador Illa i la consellera d'Economia, Alícia Romero, han entrat plegats a la reunió extraordinària del govern amb el dossier dels números a sota el braç i amb cara de satisfets, perquè amb tots els vots assegurats, ara el debat parlamentari ja fa baixada.
5: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels Comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
19: I en el millor dels casos entraran en vigor el 2 de juliol. A partir d'aleshores, Salvador Illa tindrà els primers pressupostos dissenyats a la seva manera. Els haurà aconseguit més tard del que va prometre, sí, però amb aquests ja en tindrà prou, perquè estan pensats per arribar fins al final del mandat.
1: Les grans xifres d'aquest pressupost renovat són similars a les que el govern va presentar el mes de febrer.
19: Sí, en total, gairebé 50.000 milions d'euros de despesa i partides pràcticament calcades abans i després de negociar amb Esquerra i els Comuns. Les àrees que s'emporten la major part del pastís són educació, Educació i Salut i creix, atenció, un 34% la partida pel Departament d'Interior.
1: De tots aquests diners, el nou pressupost també inclou 900 milions d'euros per complir els acords amb Esquerra i amb els comuns. No es reserva cap partida per un hipotètic acord amb els mestres per apujar-los el sou, però la consellera assegura que si hi ha una entesa, es trobaran els diners. Seguim al Parlament ara, però, amb la Sara Riera. Sara, bon dia.
20: Bon dia. El govern ha explicat que al febrer, quan va presentar el primer pressupost, es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per dedicar aquests acords amb els socis i que ara hi sumarà 500 milions més que la Generalitat ha ingressat via impostos aquests últims mesos. Això són aquests 900 milions en total per respondre als pactes amb Esquerra i els comuns, que no preveuen, però, ni un euro a pujar els salaris dels mestres. Alicia Romero, consellera d'Educació.
21: Sí, hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot el recurs tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges i, si no, doncs, evidentment, priorització per fer front a aquests compromisos o altres que puguin arribar.
20: Aquest any Educació rebrà 135 milions més per aquests acords, però la consellera ha aclarit que estan compromesos per millores als centres. És un projecte de pressupostos calcat, pràcticament el del febrer, bàsicament perquè tampoc hi ha gaire marge de maniobra. El pressupost de la Generalitat se'n va en un 80% sempre a pagar els sous dels funcionaris. En tot cas, la novetat és que incorpora una projecció, són diners que ara mateix la Generalitat no té, per invertir 3.700 milions d'euros més fins al 2030 en aquests projectes que dèiem pactats amb els socis. El govern aspira a treure'ls d'uns nous pressupostos l'any que ve, tot i que admet que és fàcil que acabin sortint de suplements de crèdit. Per cert, que el govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte.
1: Bé, doncs el Partit Popular i Vox ja han anunciat que presentaran una esmena a la totalitat a aquests pressupostos. Junts per Catalunya acusa el govern de Salvador Illa, Esquerra i els comuns d'haver fet perdre al país 3 mesos. Parlament, Jordi Corbalan.
22: Bon dia. Junts per Catalunya retreu al govern i els seus socis que ara vulguin aprovar els mateixos pressupostos que es van haver de retirar per falta de suport polític. Salvador Vergés n'és el portaveu parlamentari.
23: Què es demostra aquí? Doncs que ens han fet perdre el temps. Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer.
22: El replica des del PSC Ferran Pedret.
24: Una línia orbital ferroviària. 5.200 milions, 120 quilòmetres, 40 estacions. No sé, sembla quelcom que li podria cridar l'atenció a qualsevol que fes una lectura atenta del pressupost i dels acords. No sé si han tingut poc temps per pensar-la, però em sembla una crítica no molt fonamentada.
22: Des d'Esquerra emplacen el govern a tancar un acord amb els docents. El portaveu adjunt, Jordi Albert, veu marge pressupostari.
25: La tramitació parlamentària d'aquests pressupostos també ha de permetre donar resposta a les necessitats per tal que es tanqui un acord. No s'hi valen excuses. La disposició econòmica hi és.
22: Encara no ho han decidit, però els populars veuen base sòlida per portar els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, fet que en retardaria unes setmanes l'aprovació. De moment, el portaveu Juan Fernández anuncia una esmena a la totalitat als comptes.
26: Anem pas a pas. Avui estem anunciant aquesta esmena a la totalitat que presentarem de forma immediata i després analitzarem i estudiarem totes les accions que podem emprar.
22: I la CUP creu que s'ha perdut una oportunitat per millorar la vida dels catalans.
1: Bé, doncs, precisament, el Departament d'Ensenyament ha fet arribar una nova proposta als sindicats on insisteix a vincular les millores de sou a complements en funció de la dedicació i descarta, per tant, una pujada de sou universal per tots els mestres i professors. La nova proposta està sobre la taula en una nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats que hauria acabat a aquesta hora. Mentrestant, a Mataró, la consellera Esther Niubó ha subratllat aquest migdia que l'última proposta sindical està fora dels marges que poden assumir. Ahir els sindicats van fer arribar un document al Departament que plantejava un increment salarial de 500 euros fins l'any 2029 i un augment de plantilla a les aules de més de 6.000 efectius, uns 4.000 més dels que ofereix el govern. Esther Niubó no ho veu factible. Unitat Mòbil a Mataró, Raül Orgales i Sara Canyete, bon dia.
6: Hola, bon dia, Òscar. Doncs comencem per aquesta nova proposta que el departament ha posat sobre la taula amb els sindicats i on descarta aquesta pujada de sou universal. Insisteix a millorar les retribucions a través de complements pels docents que assumeixin més tasques. Calcula que se'n poden beneficiar més de 104.000 mestres i professors si tenim en compte que la plantilla són 121.000 docents. Això seria pràcticament el 85% dels efectius. Sobre la proposta que van fer arribar ahir els sindicats, la consellera Esther Niubó diu que està fora de l'abast del departament.
27: Bé, en aquests moments doncs, la contraproposta que es va fer arribar doncs, per part d'alguns sindicats doncs, fa un parell de dies s'està comptabilitzant. Realment està fora de l'abast doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme.
6: Si ens fixem en aquests complements per tasques, Educació proposa augmentar en un 50% els dos complements que ja existeixen, el de tutors i el de coordinadors digitals, i crear-ne tres de nous per cotutors per tots els docents que treballin a centres de màxima complexitat, són més de 17.000, i per tutoritzar els treballs de recerca.
1: Bé, doncs aquests són els punts de la negociació. Als sindicats no els ha agradat gens aquesta nova proposta del govern. L'USTEC amenaça d'augmentar encara més el to de les protestes i fer-les coincidir a més amb la visita del Papa els dies 9 i 10 de juny a Catalunya. El principal escull continua sent l'augment salarial. Anem al Departament d'Educació. Cristian Roldán, bon dia.
0: Bon dia, Òscar. Doncs sí, just ha acabat la reunió entre sindicats i govern. Ha començat a les 12 del migdia. S'espera que les parts surtin d'aquí pocs minuts, pocs instants. Però de moment, pel que sabem, els sindicats consideren, com deies, que la proposta de la Generalitat no respon ni d'un tros a les demandes de mestres i professors. Reconeixen que els complements salarials que posa el departament sobre la taula són positius, però consideren que són millores mínimes i no permeten repetir el principal problema, que és...
1: Ens arriba moltes dificultats aquesta connexió. En tot cas, donem constància que s'ha acabat la reunió, que de moment les posicions continuen allunyades, veuen positiu aquestes ofertes del departament, però encara estan lluny perquè consideren que l'augment de sou hauria de ser universal per tots els mestres i professors. Si hi hagués reaccions després de la reunió, òbviament les sentiríem al Catalunya Migdia fins i tot a la segona hora del programa. Però tornem a Mataró, perquè allà la consellera d'Educació ha anunciat que oferirà el curs que ve més de 86.000 places d'FP i introdueix canvis en la preinscripció. Retalla de 3 a 2 les tandes d'assignació de places i oferirà una plaça d'ofici a aquells estudiants que no entrin a cap de les opcions que han sol·licitat. Anem a Mataró de nou, Sara.
6: Sí, doncs la meitat d'aquestes 86.000 places, una mica més, el 55%, són de grau mitjà i 37.000 són de grau superior. El curs que ve es crearan 5.000 places noves, però només 1.000 són de nou accés, perquè el departament diu que el gruix, les 7.500, les va crear el curs passat i que aquest any el que ha de fer és treballar per consolidar-les. I com ja avançaves, doncs introdueix nous canvis en aquesta preinscripció que els darrers anys ha donat tantes voltes. De cara a aquest curs, retallen de 3 a 2 les tandes d'assignació, que es tornaran a concentrar el mes de juliol, i oferirà una plaça d'ofici als alumnes que no obtinguin cap de les places que han sol·licitat. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
27: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes, un 30%, ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
6: El departament calcula que el curs vinent més de 177.000 persones faran estudis professionalitzadors a Catalunya.
1: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els investigadors del cas Zapatero posen el focus en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama del tràfic d'influències. En les últimes hores i des de la presó, l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
2: Què tal, bon dia. Ábalos diu que el rescat de Plus Ultra no era pertinent, que ho va advertir a Pedro Sánchez i assenyala Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte de maniobrar saltant-se al Ministeri de Transports. Són declaracions que fa per escrit en una entrevista a Televisió Espanyola, on Ábalos també critica els socialistes per tenir una doble vara de mesurar. A ell, diu, se'l va condemnar abans del judici. En canvi, a Zapatero se'l defensa. I si el govern espanyol manté el pla, defensarà la innocència de l'expresident, excepte que apareguin proves sòlides contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
3: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
2: Mentrestant, el soci de la coalició no fa sang i Yolanda Díaz, alineada amb els socialistes, desafia el PP a presentar una moció de censura.
4: Llevamos desde el 23 de julio esperando por esa moción de censura que nunca llega. Que el señor Feijóo, por una vez en su vida, desde que ha llegado a Madrid, dé un paso adelante.
2: I Junts descarta la moció de censura, però Salvador Vergés reclama més explicacions a Pedro Sánchez.
23: Perquè ja són molts i molts els casos que s'acumulen de corrupció al voltant d'aquest partit, al voltant del PSOE.
2: La Moncloa està a l'expectativa de les proves que surtin als informes policials que previsiblement es faran públics la setmana que ve. La policia ara estreny el cercle sobre la secretària de Zapatero a través de les agendes i e-mails per trobar proves que demostrin reunions de l'expresident amb els implicats a la trama.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida més coses.
7: Catalunya migdia.
8: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
9: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
10: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
11: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
12: D'acord.
11: Quin és l'autèntic operador 100% català?
12: Vera.
11: I el més ben valorat pels usuaris?
12: Vera.
11: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
12: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
11: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
12: Vera.
11: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
13: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
12: Ostres.
13: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
12: Uf.
13: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
14: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
28: Només fins diumenge, el Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
29: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
28: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
29: També a la web i l'app.
28: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
29: Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
30: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
31: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
32: Bona nit, sóc el Luis Tosá.
33: Sóc el Risto Mejide.
34: Sóc l'Álvaro Morte.
30: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
35: Amb tots vosaltres, Jordi González.
30: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
36: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
37: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
38: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
37: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
39: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Els Mossos d'Esquadra multen cada dia de mitjana 17 conductors perquè no respecten prou la distància amb el vehicle que tenen al davant. Són dades que us avança Catalunya Ràdio. L'any passat van ser 6.200 conductors sancionats per anar massa enganxats al vehicle que circulava al seu davant. Els accidents que provoca aquesta actitud provoca 3 de cada 10 accidents, però causen afortunadament poques víctimes i menys d'un 1% de mortalitat, Miquel Jarque.
40: La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges de les autopistes on hi va haver un esclat. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
41: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
40: Deixant de banda la minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant, l'alta accidentalitat a la carretera s'explica per no saber calcular la distància, que tampoc ve detallada en el codi de circulació. Recordem que la sanció és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
1: I dels cotxes o furgonetes al transport públic. Atenció a aquestes dades, perquè durant els 4 primers mesos d'aquest any, a la xarxa d'autobusos de la ciutat de Barcelona, s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven, atenció, fins a 628 antecedents per furts. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i TMB, els delictes s'han reduït quasi en un 41% entre el 2025 i el 2026. Anna Escura, bon dia.
42: Bon dia.
1: Aquestes dades són el resultat del desplegament del Pla Campai als autobusos de la ciutat de Barcelona, oi?
42: Efectivament. Recordem, el Pla Campai és un dispositiu dels Mossos que lluita contra la multireincidència i que en aquest cas s'ha tirat endavant en un equip conjunt d'investigació format pels Mossos, la Guàrdia Urbana i TMB. En l'any que fa que s'ha desplegat el als autobusos de Barcelona, els delictes, la gran majoria furts, han baixat molt. El primer trimestre del 2025 n'hi va haver més de 600 i el mateix període del 2026 han baixat a poc més de 350. Durant aquest període s'han investigat més de 130 persones i se n'han detingut 85. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, sotscap de l'àrea d'investigació criminal de Barcelona, ha destacat que uns quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
0: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
42: La gran majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumaven a operar en grups organitzats. Pel que fa a les víctimes, en general eren dones d'edat avançada amb problemes de mobilitat.
1: A la informació internacional, l'OTAN celebra que els Estats Units hagin decidit enviar 5.000 tropes més a Polònia. L'Aliança Atlàntica ha reunit a Suècia els ministres d'Afers Estrangers l'endemà de l'anunci de Donald Trump, que, en canvi, fa unes setmanes havia decidit retirar soldats d'Alemanya. Els Estats Units neguen que els moviments de tropes siguin per castigar ningú i han tornat a retreure la falta de suport aliat a la guerra contra l'Iran. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
3: Hola, bon dia. El cap de la diplomàcia nord-americana i home fort de Donald Trump, Marco Rubio, s'ha vist avui les cares amb tots els aliats europeus que tan sovint critica. Rubio ha desmentit que l'anunci de retirar tropes d'Alemanya sigui una represàlia contra el canceller alemany per haver dit que l'Iran estava humiliant els Estats Units a les negociacions de pau.
4: Els Estats Units tenen compromisos globals que han de complir amb el desplegament de forces i això requereix que constantment haguem de reexaminar on posem les tropes. No és una qüestió punitiva. Ja estava previst abans d'aquest aquestes tensions recents.
3: Però Trump ha admès que si ara vol enviar més soldats a Polònia és perquè té una bona relació amb el president ultradretà del país.

0: tonight is our final broadcast from the Ed Sullivan Theater, where...
1: És Stephen Colbert, un dels presentadors més populars i més crítics amb Donald Trump a la televisió dels Estats Units i que ha posat punt final al seu programa The Late Show, que ha conduït durant més d'una dècada. La cadena CBS justifica la supressió d'un dels seus programes més emblemàtics per la caiguda de publicitat, però Donald Trump no ha amagat la seva satisfacció per la sortida del presentador. En una publicació a la seva xarxa social, a Truth Social, ha qualificat d'idiota sense talent i ha donat gràcies a Déu perquè ja no estarà més en antena. Washington, Oriol Serra, bon dia.
2: Bon dia. Stephen Colbert i el seu equip han sabut acomiadar-se de l'audiència de manera intel·ligent, amb ironia i elegància, en el que ha estat l'últim Late Show després d'11 anys en antena, d'ençà que va rellevar David Letterman. El programa de Colbert, cancel·lat per la cadena CBS per motius financers oficialment, ha estat víctima de la campanya de l'administració Trump contra els mitjans de comunicació crítics. El Late Show era el programa nocturn líder a la televisió nord-americana. La CBS forma part del conglomerat de la Paramount, la qual hauria cedit a les amenaces de Trump de posar pals a les rodes en els plans expansionistes del gegant audiovisual. L'últim convidat de Colbert, després d'11 anys en antena, ha estat Paul McCartney. Tots dos han aprofitat l'entrevista per a ironitzar sobre el moment polític que travessen els nord-americans. Així és com el músic britànic s'ha referit als Estats Units, que li van descriure el primer cop que hi va actuar amb els Beatles, curiosament al mateix Ed Sullivan Theater de Nova York, des d'on s'ha emès l'últim Late Show.
3: So that's what we thought,
4: right? Això és el que pensàvem que era Amèrica, la terra de les llibertats, la democràcia més gran. Realment ho era. I confio que encara ho sigui.
2: Per l'últim programa de Stephen Colbert hi han passat diversos actors de Hollywood i fins i tot els seus competidors, és a dir, els altres tòtems de la televisió satírica nocturna dels Estats Units. El show s'ha acabat amb Paul McCartney i el públic entonant un clàssic molt adient.
1: Doncs ahir va tocar dir adeu a Stephen Colbert. D'aquí un minut i mig seran dos quarts. Una pausa i ara de seguida tornem.
5: Catalunya migdia. Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreix-ho a acció.gencat.cat.
6: Catalunya migdia.
1: D'aquí un minut seran dos quarts. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars dels fons d'emergència per fer front a la crisi de l'Ebola a la República Democràtica del Congo, per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Avui demà hi ha una cimera entre aquest país, Uganda i el Sudan del Sud, per intentar unir esforços. Burkina Faso, Elia Borràs.
7: El brot de Bundibugyo va circular durant 2 mesos a la província d'Ituri abans de ser detectat. El govern de la República Democràtica del Congo ha elevat a més de 670 els casos sospitosos i a 160 el nombre de morts. Mercè Roca Espana, responsable mèdica de la Unitat d'Emergències de Metges Sense Fronteres de l'Estat espanyol, per 3CAT Info.
8: En principi, al Congo, totes les seves mecanismes d'alerta, que funcionen bastant bé, perquè el Congo té experiència, és un país on ha tingut 17 epidèmies de malaltia d'Ebola, els tests de diagnòstic que tenies estaven basats en el tipus Ebola, no en el tipus Bundibugyo, i per això al principi va haver una mica aquesta confusió que els primers casos eren negatius, però clar, eren negatius per l'espècie Ebola i no per l'espècie Bundibugyo.
7: Avui se celebra el primer dia de la cimera convocada pel Centre Africà per al Control i la Prevenció de les Malalties a Kampala, capital d'Uganda, amb l'objectiu de controlar la propagació del virus.
8: L'entrada de treballadors amb experiència prèvia. Esperem que també hi hagi acords per poder tenir laboratoris mòbils sobre terreny a les diferents zones afectades, perquè en aquest moment una de les dificultats més importants que té aquest brot en concret és la dificultat de diagnòstic.
7: La zona més afectada pel brot és la petita ciutat congolesa de Mongbualu, a la província d'Ituri, epicentre de la pandèmia, on s'han detectat almenys la meitat dels casos sospitosos. Per contra, el Ministeri de Salut ugandès ha declarat a la xarxa social X que el país està lliure del virus després que un pacient sospitós donés negatiu en Ebola als laboratoris.
1: I tornem a Catalunya perquè els Mossos d'Esquadra s'incorporen a l'ORGA. És l'Oficina de Recuperació i de Gestió d'Actius. És un organisme estatal que localitza i gestiona béns i diners confiscats en activitats criminals. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, han signat aquest matí el conveni al Departament d'Interior de Barcelona, Toni Fortesa.
9: L'acord integra els Mossos als sistemes i espais de coordinació de l'ORGA.

0: per reforçar la investigació patrimonial. Fins ara ja hi col·laboraven la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Direcció Adjunta de Vigilància Duanera. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que aquest conveni és molt beneficiós per al cos dels Mossos d'Esquadra.
1: El cos de Mossos d'Esquadra forma part de l'orga que treballa amb mecanismes de formació i informació i intel·ligència i és un valor afegit a la tasca de la Policia de Catalunya i, òbviament, també beneficiar-nos no només de la capacitat investigadora i de la formació, sinó també a disposar de mitjans per part del cos.
0: El ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ha destacat que aquesta incorporació reforça la coordinació entre cossos policials de diferent titularitat.
2: Una bona notícia per als Mossos, que podran tenir major capacitat d'investigació, majors tècniques, que esto beneficiarà, sin duda, a la orga i també a los Mossos d'Esquadra en altres investigacions que estén llevando i que nada tengan que ver con la orga. Siempre es una buena noticia reforzar la cooperación institucional entre gobiernos y hoy damos otro ejemplo de ello.
0: Només el 2025 es van localitzar béns en investigacions desenvolupades a Catalunya per un valor de 4,5 milions d'euros. Segons les administracions, aquest conveni permetrà ara millorar l'eficàcia de les investigacions a Catalunya.
3: Passen gairebé 3 minuts a 2 quarts, una pausa i la cultura.
4: Catalunya migdia.
5: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
6: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
7: Evitem el soroll.
8: Ens allunyem de les estridències.
7: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
8: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
9: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
10: Un informatiu sense presses.
8: Per donar context als grans titulars.
9: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
13: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
14: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
15: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
14: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
16: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
15: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
14: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3CAT.
11: Catalunya migdia.
3: El que dèiem, avui molta gent pendent d'això.
18: Debí tirar-me foto de cuando te tuve, debí darte más beso y abrazo la peso.
3: L'Estadi Olímpic es prepara pel concert de Bad Bunny aquesta nit. Des de primera hora del matí, centenars de fans del cantant porto-riqueny fan cua per entrar els primers al recinte. Amb les actuacions d'avui i de demà a Barcelona, Bad Bunny comença la seva gira a Europa. Estadi Olímpic, Marta Vives.
19: Centenars de nois i noies a aquesta hora, de totes les edats, molts menors, han fet un autèntic desplegament al voltant de l'estadi de Montjuïc, amb grups diversos, per exemple els de les files VIP, que precisament els deixen entrar abans, els deixen entrar ara al migdia.
20: La VIP4, que és de pista, per entrar abans.
19: I això vol dir que heu pagat quant?
20: Ui, doncs 300 euros cadascuna.
21: Almenys... Crec que sí, et donen una acreditació que t'acredita, sí, que ets VIP, i després també et donen, sí, algun regal, que et donen una bateria.
19: També els que porten hores fent cua i han aconseguit les primeres posicions per quan obrin el recinte a les 5. N'hi ha que fins i tot han acampat.
22: Nosaltres dos des de dijous per la nit.
19: Des de dijous per la nit, sí. Aquí en aquesta tenda de campanya.
22: Sí.
23: Doncs nosaltres hem vingut cap allà a les 8, 8:45, sí.
24: Hem sortit de Balaguer a les 8 o així, amb el bus. Llavors hem arribat aquí cap a les 10 i des de llavors fent cua.
19: Aquest és el furor que causa un artista que és el més escoltat a Spotify i el seu últim disc, Debí tirar més fotos, ha aconseguit ser el més reproduït. Per aquests joves, l'important és la música, sí, però també el missatge.
22: Sí, ell en aquest
21: últim disc està defensant doncs, tot el que seria la cultura de Puerto Rico i tot el, bueno, doncs, tot els problemes que hi ha, estan havent. Exacte, i llavors també és com que ens sentim molt identificats, saps, en Catalunya.
19: Els concerts d'avui i demà de Bad Bunny són els primers de la gira europea del cantant de Puerto Rico. Dos concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys plens de vessar amb les entrades exaurides en tan sols 24 hores.
3: I ara, un públic totalment diferent.
0: El garrotín, el garrotant de la vera, vera, vera de Sant Joan. Aquest any cuida...
3: I és que la ciutat de Lleida és a punt de viure un dels caps de setmana més esperats de l'any. Avui comença l'aplec del cargol, que arriba a xifres rècord. Fins diumenge s'hi menjaran 14 tones de cargols. Oficialment la festa es posa en marxa aquest vespre, però al recinte de l'aplec ja hi ha molt moviment a aquesta hora. Allà hi tenim el Ramon Dalmau i la Noelia Caselles.
1: Hola, sí, i tant. Ja hi hem trobat moltes colles que estan dinant o que estan a punt de fer-ho, i és que preparar els 3 dies d'aplec comporta molta feina. Albert Vicente, de l'Ordre del Cargol.
2: Hi ha moltíssima feina, però és que per nosaltres aquest cap de setmana és vital, és el millor cap de setmana de l'any.
1: En aquest aplec hi participen 124 colles, 3 més que l'any passat, i gairebé 17.000 collistes. D'aquestes colles, una desena arriben de fora de Lleida Ciutat. Una d'elles s'estrena aquest any, és la Pirenaica, amb veïns del Pallars, la Vall d'Aran i l'Alt Urgell. Jordi Camps n'és un dels integrants.
4: El dissabte ja a les 12 fa una mica de vermut abans del dinar, amb l'allioli de Dony, amb el paté de Lladal, amb el formatge de Tupiques de Lladal, amb el xolís...
1: Una pleca s'allarga fins diumenge, que tornarà a fer control d'accés mitjançant polseres i que aquest any enforteix l'espai per als 70.000 visitants que rep.
3: I ara, cinema.
5: ¿Cómo está? Bien. ¿Está bien?
3: La pel·lícula La bola negra, dels Javis, s'ha col·locat definitivament entre les pel·lícules favorites per entrar al palmarès del Festival de Cannes. La gran ovació d'ahir a la nit ha marcat la presentació d'un film que parla de la llibertat per viure l'homosexualitat a partir dels textos de Federico García Lorca. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
25: Javier Calvo i Javier Ambrosi, responsables de sèries com Paquita Salas o La Messias, han dit que està sent màgic, un somni fet realitat. Al seu costat, l'actriu Penélope Cruz, que té un petit paper al film i que ja ha vingut aquí una desena de cops, també ha confessat que està especialment emocionada.
26: Tengo muchos buenos recuerdos porque siempre aprendes algo aquí, pero es verdad que el pase de anoche me recuerda a los momentos más fuertes que yo he vivido en el festival y me emocionó mucho por ellos siendo tan jóvenes. Sí, y entonces ahí me aparece mi parte como maternal, que tampoco tengo edad para ser vuestra madre, tampoco os equivoquéis, pero me aparece esa parte como protectora y de ver Khan con los ojos de alguien que llega la primera vez a presentar su película.
25: A tot això, la producció catalana The Black Mirror Experience s'ha endut el Premi Especial del Jurat de la secció de cinema immersiu.
3: Però abans que La bola negra arribi als cinemes, queden encara més de 4 mesos. Per tant, parlem de les estrenes d'aquest cap de setmana. I comencem, Marc, amb The Mandalorian and Grogu.
25: És la primera pel·lícula de l'univers Star Wars en 7 anys i vol portar al cinema els joves fans que s'hi van acostar gràcies a la sèrie de Disney Plus The Mandalorian. Al títol hi afegeixen el nom d'en Grogu perquè és el personatge més famós de la franquícia dels últims anys, conegut inicialment com a Baby Yoda. No cal ser un expert per gaudir-la, és un film d'aventures de ciència-ficció inofensiu, com si fos un episodi ampliat de la sèrie, pura diversió de cinema de crispetes i doble sessió de tarda, i l'únic que es troba a faltar és la música de John Williams i una mica més d'èpica. A tot això, hi ha dos títols francesos interessants, Love Me Tender, un melodrama familiar sobre una dona que perd la custòdia del seu fill quan el seu marit s'assabenta que té aventures amb altres dones, amb la gran Vicky Creeps, i la deliciosa comèdia d'intriga Assassinato en la tercera planta, un homenatge a Hitchcock, lleuger, divertit i curiós. A banda d'altres pel·lícules de terror i acció, també hi ha dues estrenes en català, Cowgirl, amb Isabel Rocati, Pep Monné i Carlos Cuevas, i el drama romàntic libanès, Un món fràgil i meravellós.
3: I una cosa més abans dels esports. Perquè el Museu Picasso de Barcelona reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és el full de ruta de Rosario Peiró, la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot pels turistes, Montse Mas.
19: De fet, del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% era públic local. Una situació que Peiró vol revertir posant el focus en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial, la seva empremta a Llatinoamèrica i una relectura, sobretot per part de dones artistes, de qüestions com el gènere o la violència. Tot això assegura la nova directora del museu passarà per renovar la col·lecció amb noves adquisicions.
27: Tengo ya una lista de obras que podríamos comprar y después encontrar depositantes y ya soñando donantes. N'hi ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania per a interpel·lar-la.
6: La historiadora de l'art valenciana, fins ara responsable de col·leccions del Reina Sofia, presentarà la seva primera programació al febrer del 2028 i preveu renovar la col·lecció de cara al 2030.
11: Catalunya migdia.
3: Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
3: Molt centrada en la final de la Champions femenina de demà.
7: Que juga el Barça amb l'Olímpic de Lió, també demà final a la Lliga, amb el partit que té el Girona, i avui s'ha anunciat l'adeu de Pep Guardiola.

0: atents pel que fa a les informacions esportives amb aquesta última hora de la confirmació que Pep Guardiola deixa el Manchester City després de 10 temporades, ara en parlarem, però a Catalunya Ràdio aquest cap de setmana viurem dos grans partits, dues finals pràcticament, i comencem per la gran final, la que pot donar un títol al Barça. Demà a la tarda juga la final de la Champions, Barça-Olympique de Lió. L'equip, ja ho sabeu, va viatjar ahir fins a Oslo, allà hi tenim també des d'ahir la Ruth Vilà. I Ruth, quina és l'última hora de l'equip?
1: Doncs un matí de xerrades tècniques a l'hotel de concentració del Barça, que han combinat amb una mica de temps lliure que alguns futbolistes han aprofitat per sortir de l'hotel i estirar les cames. L'equip s'entrena aquesta tarda a l'Ullevål Stadium a 4:45 i abans sentirem en roda de premsa Alexia Putellas, Caroline Graham i Pere Romeu. L'Olímpic de Lió s'entrenarà després que ho faci el Barça. Les franceses han arribat aquest matí a Oslo.
0: I és una final, Ruth, que pot ser l'última amb la samarreta blaugrana d'algunes jugadores d'aquest Barça.
1: Com és el cas de Mapi León o Dona Batlle, que acaba contracte i té plantejat marxar a Anglaterra. Ona va tornar al Barça fa 3 temporades per jugar Champions i amb la de demà sumarà 3 finals.
2: Anem amb tot, tenim moltes ganes, amb molta energia. L'equip està també tranquil, sabem que és una final més, és un partit més. Al final és molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics. Però ja et dic que aquest també és un especial, un important, i volem emportar-nos una altra vegada cap a casa.
1: La primera Dona Batlle a Bilbao contra l'Olímpic de Lió també la va començar a la banqueta i va ser una de les sorpreses a l'alineació de Giraldez, que va optar per jugar amb Brons i Rolfo als laterals. A Lisboa va ser titular i demà contra l'Olímpic es veurà les cares probablement en Jul Brandt, que sol jugar a l'extrema esquerra de les lioneses.
2: A mi m'encantaria acabar en porteria a 0, òbviament. Crec que seria important per l'equip i, bueno, al final, com a jugadora, no?, com a defensora, seria un punt clau. I després, doncs, això, sobretot el defensar abans d'atacar. Per mi és el que penso primer en aquests partits, per ajudar l'equip a tirar endavant.
1: Pels carrers d'Oslo, a poc, cada vegada s'hi veuen més aficionats culers.
0: I aquesta tarda, especial tot Costa des d'Oslo, amb el Jordi Costa, la Sònia Gelmà, també la Ruth, el Ramon Salmurri, el Marc Andrés, amb les rodes de premsa prèvies a la final i entrevista amb el director esportiu Marc Vives. Doncs ja ho dèiem, que pràcticament hi ha dues finals aquest cap de setmana. Una és la final de la Champions, l'altra no és una final, però és que és un partit molt important pel Girona. Girona-Elx ha jugat demà a Montilivi, els gironins es juguen la permanència i l'únic resultat que els val és una victòria. Eduard Solà, com s'està vivint tota aquesta prèvia abans d'aquest partit tan important?
3: Doncs amb nerviosisme, amb expectació, però amb la responsabilitat de saber que és l'últim partit de la temporada i que juguen la permanència a primera divisió, ja ho sabeu, ja ho has dit. Si es guanya, el Girona es manté a primera, però si perd o empata, baixa a segona. L'Elx també té en joc la continuïtat a primera divisió, però li va l'empat. Mitchell ha parlat així aquest migdia.
4: Queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. Només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No. Partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i són capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
3: El Girona afronta el partit de demà després de 7 jornades sense guanyar, havent sumat només 3 punts dels últims 21 possibles, però davant un rival que és el pitjor equip visitant i que només ha guanyat un partit a fora en tota la temporada.
4: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé. En 5 anys tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip, només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
3: Mitchell ha dit que es recupera bé i que Hugo Rincón i Lemar, que van tenir problemes la setmana passada a Madrid, estaran a punt. Estuani, Francesc i Blin són dubte.
0: I una mostra de amb quins nervis es viuen tots aquests partits, com aquest Girona-Elx, doncs la trobem també en el tècnic de l'Elx, Eder Sarabia, que s'ha emocionat a la roda de premsa prèvia al partit de Montilivi.
5: Cuando uno se siente tan querido, cuando uno... Bueno, eso tiene la conexión con la ciudad, con la gente. Eso, mi hija es andorrana, pero ha vivido aquí prácticamente siempre y hoy me decía, Aita, tú eres el portero, yo soy el Elche. Entonces, bueno, son, son cosas que van mucho más allá de, del fútbol. Y bueno...
0: I una de les notícies del dia, fa dies que se'n parlava, avui s'ha fet oficial, Pep Guardiola plega del Manchester City quan acabi aquesta temporada, aquest cap de setmana, de fet, en 10 anys el tècnic de Santpedor ha guanyat 20 títols, entre ells 6 Premier Leagues i una Champions, Montserrat, i a més ha revolucionat al futbol anglès.
6: No va tenir un inici gaire dolç, però Guardiola marxa com el més exitós i el millor entrenador en la història del Manchester, ho diu el mateix club, que destaca aquests 20 títols aconseguits per l'entrenador català en 10 anys i quasi 600 partits disputats.
7: Don't ask me the reasons I'm leaving.
8: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Etern serà el sentiment, la gent, els records, l'amor que tinc al meu Manchester City. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
6: En un emotiu vídeo publicat pel City, Guardiola també ha recordat moments durs, com quan va morir la seva mare durant la pandèmia i com l'afició i el club li van donar suport, i té paraules d'agraïment per a tothom.
7: So as many time comes to an end, be happy.
8: Mentre la meva etapa arriba al final, sigueu feliços. Oasis ha tornat. Per tant, senyores i senyors, gràcies per confiar en mi, gràcies per exigir-me, per estimar-me. Tony Walsh diu en el seu inoblidable poema, aquest és el lloc. Ho sento, Tony. Aquest és el meu lloc. I Noel, jo tenia raó. Ha estat molt divertit. Us estimo a tots.
7: Love you all.
6: Pep Guardiola continuarà lligat al club anglès com a ambaixador global del grup Citizen. El president del City, Khaldun Al-Mubarak, té clar que el tècnic català ha canviat el futbol anglès per sempre, i per recordar-lo per sempre, el City ha anunciat que la tribuna nord del Etihad Stadium, recentment ampliada, es batejarà com a The Pep Guardiola Stand i tindrà també una estàtua al camp.
0: Doncs gran reconeixement el que ha preparat i el que ha fet el Manchester City per Pep Guardiola. És una de les notícies, com dèiem, del dia. Se'n fa ressò tot el món del futbol i, evidentment, també ha arribat al Barça. Concretament, ha arribat a la roda de premsa que avui ha fet Hansi Flick, Marcos García.
9: Doncs sí, diu Flick que està bé que Guardiola descansi una mica, però que torni el més aviat que pugui, perquè diu Flick que, sens dubte, Guardiola és el millor entrenador del món. I li hem dit, escolta, Hansi, tu et veus com Pep Guardiola 10 anys al Barça? Aquesta és la resposta plena d'ironia.
10: 10 years, I think you will not see me.
11: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. El Pep és una mica més jove que jo. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble. És realment increïble.
10: It's unbelievable performance, so it's unbelievable.
9: Encara sobre el seu equip, en aquesta roda de premsa ens quedem amb un missatge sobre Ferran. Diu que Ferran Torres en aquest tram final de temporada li ha demostrat l'actitud i el rendiment que ell volia a la gespa. Floretes interminables cap al Barça femení. Diu que és impressionant el que està fent l'equip de Pere Romeu i ha dit dits encreuats pel que passi demà perquè guanyin. Koundé no s'ha entrenat, és per precaució de cara al Mundial. Diu Flick que és normal, que el vol tenir ben cuidat perquè Koundé pugui jugar al Mundial. I Thiago ha rebut aquell passadís de calbots. Thiago Alcántara ha informat a l'equip que marxa, que deixa de ser membre de l'estaf de Hansi Flick per motius personals.
0: Doncs demà el Barça, que jugarà l'últim partit de la Lliga al camp del València, per tant, toca ja pensar en la pròxima temporada i en aquest mercat. Marcos, tenen una prioritat molt clara.
9: Sí, la davantera. L'àrea esportiva del club està d'acord amb un davanter que participi. Volen un davanter no només que faci gol, sinó que intervingui en el joc. De fet, ens consta que en voldrien dos de davanters. Per tant, la percepció és que en termes econòmics estan convençuts que l'esforç caldrà fer-ho a la davantera. I per què caldrà fer-ho a la davantera i no a la defensa? Perquè estan encantats de la vida amb el rendiment de la parella Gerard Martín Cubarsí. Aquesta parella els ha encantat i tenen la percepció que en defensa poden tirar molt i molt dels jugadors de casa. És veritat que si arriba un jugador extraordinari i hi ha una oportunitat per un defensa, no la descartaran, l'analitzaran, però hauria de ser un jugador que marqués molt i molt les diferències, però perquè en principi els ous aniran al cistell de la davantera.
0: I encara parlant del Barça, avui Joan Laporta, president electe del Club Blaugrana, ha parlat per primera vegada des de la roda de premsa que va fer Florentino Pérez fa uns dies, on va tornar a parlar de Negreira. Ho ha fet a la prèvia del torneig de golf, la Koeman Cup.
12: Penso que fue esperpéntica, pero que tenía estrategia, la que os he dicho, la de desviar la atención de que llevan dos años sin ganar nada, y esto pues les tiene pues muy preocupados, y de alguna manera tienen que justificar lo injustificable, y la mejor manera es tirar, encender el ventilador de las miserias y tirar para el Barça todo lo que sea, ¿no? Y esto pues no lo vamos a permitir, y seguro que el club reaccionaremos, ¿eh?
0: Ja parlem d'un altre comiat, perquè Álvaro Arbeloa ha confirmat el que ja sabia tothom, que deixa el Madrid. Ho ha fet Maria Chacén en una roda de premsa de menys de 15 minuts, on després de moltes voltes li han acabat preguntant en la penúltima intervenció pel seu futur.
13: Sí, la compareixença del tècnic blanc davant els mitjans ha tingut des de l'inici un to de comiat, però en cap moment s'acaba de confirmar el que tothom ja intuïa, que no seguirà al capdavant de l'equip. Ha estat gairebé al final de la roda de premsa quan Arbeloa ha admès que ja no serà l'entrenador del Madrid la pròxima temporada, i ho ha fet donant una resposta contundent i sense explicacions.
14: Ha dicho que se ve preparado para nuevos retos, que será su último partido esta temporada en el Real Madrid. Suena todo a despedida. ¿Puedes confirmar que la temporada que viene no te sentarás en esa silla? Gracias.
15: Sí.
13: Arbeloa també s'ha referit a José Mourinho, gairebé confirmant que serà el seu substitut. L'actual tècnic, però, ha descartat la possibilitat d'acompanyar el portuguès a la banqueta.
15: De posibilidades, pues tampoco estoy aquí para hablar. En el caso del míster de Mou, creo que tiene un cuerpo técnico fantástico, tan bueno como él, y creo que está muy bien rodeado, y si llega aquí al Real Madrid, creo que lo hará con su cuerpo técnico como debe ser, y bueno, pues no hay ninguna posibilidad de que yo pueda estar con él.
0: I a l'Espanyol aquesta tarda, a les 4, Manolo González farà la seva última roda de premsa aquesta temporada. Ja veurem què passa en un futur. Demà l'Espanyol tanca la temporada contra la Reial Societat amb poca pressió. Sergi Andreu.
16: Sí, amb la permanència ja assegurada i amb opcions remotes, diríem, de classificar-se per a la Conference, l'equip vol tancar la temporada regalant la tercera victòria consecutiva a l'afició, la qual cosa permetria a l'equip acabar amb 48 punts entre els 10 primers. Seria la manera de maquillar una temporada amb una segona volta molt dolenta. Serà també un dia de comiats a Cornellà al Prat. Jugadors com Romero i Terrats tanquen les seves sessions i molt probablement no continuaran, almenys Romero. Amb Terrats ja veurem. Calero acaba contracte i no seguirà. I l'altra gran incògnita serà veure què passa amb Manolo González. Té el suport majoritari de l'afició, però l'última paraula la té Monchi i la direcció esportiva. Ara per ara, però, tot fa pensar que Manolo serà l'entrenador la temporada que ve.
0: Una mica més de 5 minuts i seran les 3 de la tarda. Pausa i seguim.
17: Catalunya migdia.
18: Vols estudiar una enginyeria?
19: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
18: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
19: Participa en la jornada de sessió informativa del 27 de maig. EUS.cat.
20: Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. 3 dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
21: Vine a Calvet i anticipa't a la calor. I trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
22: Quina raó mou el teu món?
23: Lo futur del Pere.
24: Algun dia tenir el meu propi piset.
25: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
26: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató, diu molt de tu.
1: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
0: Bàsquet, Atenes acull des d'avui i fins diumenge la Final Four de l'Eurolliga amb una semifinal entre dos equips de la Lliga ACB i amb un tècnic català, Ernest Macià.
4: Sí, Pedro Martínez a la banqueta del València, el pivot gironí Jan Kubasima també serà a la pista vestint de cura, en aquest cas amb el València, però bé, el València té una oportunitat increïble per passar a la final perquè el Madrid té les baixes d'Edi Tavares i Àlex Len, els seus dos pivots, i Pedro Martínez sap que davant hi té l'oportunitat de la seva vida.
5: Creo que nuestra confianza no tiene que depender de si hemos ganado o si hemos perdido el último partido, creo que tiene que venir la confianza de nuestro día a día, de nuestra identidad, de creer en ella y confiar en nosotros mismos, mucho más importante que si hemos ganado o hemos perdido el último partido que hemos jugado.
0: I l'Uni Girona incorpora per a les dues pròximes temporades Iliana Martín, la base asturiana que ha estat MVP de la Lliga aquesta temporada. I amb Bulica, que fa fora la temporada regular de l'hoquei patins. Tant a la màxima categoria, l'hoquei lliga, com a la lluita per l'ascens per arribar-hi. S'han impugnat partits que incideixen en aquesta lluita per la classificació final, Jan Ortuzar.
11: Sí, l'última polèmica és a les quarts de final de l'hoquei lliga, on el primer partit entre el Calafell i el Reus, que havia guanyat el Reus, s'ha acabat emportant el Calafell, ja que han impugnat una alineació indeguda dels reusencs. Això provoca que el Reus hagi de remuntar aquests quarts de final, que són el millor de tres. D'altra banda, a l'hoquei lliga plata, la segona divisió, hi ha polèmica entre el Lloret i el Manlleu. Els usonecs van quedar primers i ascendien de forma directa, però una alineació indeguda al Mataró un partit anterior ha provocat que al final el que pugi directe sigui el Lloret. Igualment, els de Manlleu portaran aquesta decisió fins a últimes instàncies per tractar de revertir-la.
0: I agenda del cap de setmana. Demà el Barça de Futbol Sala disputarà la final a 4 de la Copa. El rival, Maria, a les semis, és el Jaén.
13: Sí, un Jaén que ja va privar el Barça del primer títol de la temporada quan es va endur la Copa d'Espanya a la tanda de penals. I el Barça ve amb ganes de revenge en aquestes semifinals a Càceres. Després d'aquest duel de semifinals, si el Barça aconsegueix la victòria, disputaria la gran final contra el guanyador del Valdepeñas Cartagena diumenge amb l'objectiu de portar la seva novena Copa del Rei cap a Barcelona.
0: Doncs això per una banda, i de l'altra la Lliga Sobal d'handbol. Jan, avui es disputa la penúltima jornada amb el Barça campió des de fa setmanes i el Balomano Granollers, que s'afronta un rival directe per les places europees.
11: S'enfronta el Bidasoa Irún a les 9 del vespre, que va col·locat a la tercera posició de la Lliga a Sobal. Està un joc per sobre els vallesans, llavors si guanya avui el Granollers, afiançaria aquesta plaça a Europa. El Barça, com has comentat, ja són campions de Lliga, però igualment avui aixecaran el títol al Palau, el que és l'últim partit de temporada a casa.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7, tot costa, des d'Oslo, especial prèvia, final de la Champions femenina entre el Barça i l'Olímpic de Lió. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
6: Són les 3.
3: Catalunya Migdia.
6: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat l'últim capítol de l'aprovació dels pressupostos que us hem anat detallant durant tota aquesta setmana. Els comptes entraran en vigor el mes de juliol. A principis de mes, si no hi ha entrebancs, o unes setmanes després, si algun partit, com per exemple el Partit Popular, demana un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. També us hem parlat de la negociació entre el Departament d'Educació i els sindicats de professors i mestres. Les parts continuen molt allunyades, segons els últims documents presentats per cadascú. En canvi, la que s'ha desconvocat de vaga és la de Rodalies, prevista pels dies 27 de maig i 5 de juny. I hem connectat amb l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on aquest vespre el cantant porto-riqueny Bad Bunny dona el tret de sortida a la gira europea de l'àlbum Debí tirar més fotos. Com és habitual en aquests casos, hi ha gent que ja ahir va començar a fer cua per poder triar el millor lloc possible. Al final del programa hi tornarem, a l'Estadi Olímpic, per veure quin és l'ambient i també intentarem analitzar aquest fenomen Bad Bunny. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
7: Doncs mira, podem ampliar aquesta informació sobre la vaga al sector educatiu perquè els sindicats d'ensenyament es mostren decebuts per la nova proposta del departament, consideren que és massa similar a l'anterior i avisen que no participaran a la pròxima trobada de dimarts si la conselleria no s'hi presenta amb un document que millori clarament l'oferta salarial i de recursos. Anem doncs al departament Departament d'Educació, Cristian Roldán.
8: Els sindicats consideren que la proposta de la Generalitat no respon ni de bon tros a les demandes de mestres i professors. Reconeixen que els complements salarials que posa el departament sobre la taula són positius, però que no reverteixen la pèrdua de poder adquisitiu de tot el col·lectiu docent. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, avisa el departament que si no responen a les seves demandes, no cal que els convoquin més. I el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, no descarta presentar noves mesures.
9: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en aquest... en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui.
10: Haurem de veure en diferents escenaris, atenent en aquest cas també les peticions que ens fan els sindicats, si podem trobar elements per tal de poder generar un major consens en relació a la proposta que nosaltres hem fet.
8: Les negociacions continuaran el dimarts 26 de juny.
7: També continuen protestant els professors valencians que s'han manifestat aquest migdia al centre de València. Porten ells 10 dies de vaga i les negociacions continuen aturades allà. Anem-hi, doncs, Alba Barbosa.
12: Bona tarda. S'han concentrat avui a la Conselleria d'Hisenda per exigir més inversions en l'educació. No hi ha data fixada per reprendre les negociacions, tot i que les dues parts, sindicats i conselleria, es mostren disposades a tornar a seure's. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià, explica què demanen per desencallar la situació.
14: Més concreció a les propostes que hi ha damunt de la taula i algunes d'elles millorar-les encara més. Per exemple, el tema de ràtios s'ha quedat molt indefinit, el tema de la llengua ha quedat fora.
12: Avui també hi ha hagut concentracions a Castelló i Alacant. Els sindicats han tornat a convocar una altra manifestació per a demà a la tarda al centre de València.
7: En canvi, els que han desconvocat la vaga són els agents rurals. Està prevista per la setmana que ve. Ho fan després d'arribar avui a un acord amb el govern. Ells reclamaven millores laborals, salarials i que s'alliberessin efectius que estan destinats a la gestió de la pesta porcina africana. Ara anem cap a Lleida, per a Joan Álvarez.
15: Hola, bona tarda. La proposta que els ha fet arribar al Departament d'Interior els equipara els complements salarials a Mossos i Bombers. Es convoquen 40 places de comandament al juny i s'alliberen 16 efectius que fins ara han estat destinats al dispositiu contra la pesta porcina. José Bravo, de la UGT, assegura que unes mesures seran immediates i les econòmiques lligades a l'aprovació dels pressupostos.
16: La resposta del Departament definitiva, creiem que és una, ens dona una resposta adequada a les nostres reivindicacions i els terminis que es proposen considerem que també són correctes i raonables.
15: Les tres jornades de vaga estaven convocades per als dies 26, 27 i 28 de maig, que, compti, em queden desconvocades.
7: I ara anem cap a Madrid perquè el Tribunal Suprem estudia si paralitza la regulació extraordinària de migrants. Ho fa a petició del govern d'Isabel Díaz Ayuso, de Vox i de diverses entitats d'extrema dreta. Fins ara, gairebé 550.000 persones han demanat acollir-se a aquesta regularització i el govern espanyol ja ha concedit 90.000 permisos de treball i residència. Tània Tàpia.
17: Bona tarda. Són dades que ha donat a conèixer l'advocat de l'Estat durant la vista de mesures cautelars. Els contraris al procés argumenten que, entre d'altres, si no s'atura ara i es donen milers de permisos de residència i feina, no se'ls podrà retirar aquest dret més endavant. Critiquen també que no s'ha calculat l'impacte en termes d'habitatge, serveis socials o sanitat. Així ho han argumentat Jorge Buxade, de Vox, i l'advocat de la Comunitat de Madrid.
28: Incremento brutal y no cuantificado del gasto social.
29: El alcance, por lo tanto, es de una magnitud muy relevante, como decimos, y esto, por lo tanto, es lo que va a incidir en los servicios públicos de la Comunidad de Madrid y lo que obliga a esta cautela especial que demandamos.
17: Arguments que han desmuntat l'advocacia de l'Estat i dues associacions que defensen el procediment. Ni podran votar d'immediat i són persones que ja es troben a l'Estat, per tant, ja fan usos d'aquests serveis. El tribunal decidirà més endavant si atura o no el procediment.
7: I ja sabeu que els divendres a aquesta hora solem connectar amb l'equip viari. Avui ho fem amb més motiu perquè dilluns és festa en molts llocs de Catalunya i ho és a Barcelona, que és d'on surten moltíssims vehicles. Per tant, Mariluz García, quina és la situació a aquesta hora?
30: Doncs ja hi ha cues a diferents punts de la P7, de Mollet del Vallès a Santa Perpètua, direcció Tarragona, i també a Bellaterra, a Montornès, i de Cardedeu a Llinars del Vallès, en direcció Girona, aquí perquè hi ha un accident que talla un carril. Destaquem també les rondes de Barcelona, sobretot la ronda litoral, amb llargues cues de Zona Franca al Moll de Fusta i de Fòrum a Santa Coloma, sentit Besòs, i també de Sant Adrià a Montjuïc, direcció Llobregat. Els accessos a Barcelona, retencions destacables a les entrades per la C58, la C33 i la Pota Nord.
6: Passen 6 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida entrem en matèria.
2: Catalunya migdia.
31: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
1: A Caprabo fins al 26 de maig t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
18: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
19: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
20: Molt bé.
19: Arribarem a tot?
20: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
21: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
22: Només fins diumenge, el Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
23: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
22: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
23: També a la web i l'app.
22: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
23: Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
2: Catalunya migdia.
24: L'artista Marielena Roqué va quedar eclipsada per la fama del pianista Carles Santos. Cofundadora de la companyia amb la que van fer junts moltíssims espectacles, es reivindica ara sense excuses. Aquest divendres descobrim l'artista polièdrica i força de la natura, Marielena Roqué.
25: Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. 2021. 2023. 2024.
26: Barça guanya la seva tercera Lliga de Campions.
25: Viu la final de la Champions a la TDG. La transmissió de la Gelmà.
27: El Barça busca la quarta Champions davant d'un Lió que en té 8.
25: Segueix la final a Catalunya Ràdio amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
27: Aquest dissabte, a partir de les 5, Barça Olímpic de Lió, a Catalunya Ràdio.
25: La transmissió de la Gelmà.
2: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
2: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
6: Passant 9 minuts de les 3 de la tarda, des d'ara fins a les 4, amb la Isabel García Paganzos, directora de La Vanguardia. Bona tarda.
0: Molt bona tarda.
6: El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
32: Què tal? Bona tarda.
6: I el consultor de comunicació, Miquel Àngel Escobar. Bona tarda.
33: Bona tarda.
6: Tot bé?
32: Molt bé.
33: Molt bé.
0: No. Passa, sí.
6: Que no has dit res i, per tant, tots hem mirat com ho dic a la Isabel, no li deu anar tot bé, perquè si tots diuen no bé i ella no...
0: Bueno, no sé, treballo cap de setmana, o sigui que... Ah, sí. I, bueno, i el dilluns i aquestes
6: el
0: coses.
6: El dilluns jo també.
0: Salutacions aquí, estic enganxat a la carretera.
6: Escolta'm, qui vol, que hi ha alguna cosa vol, doncs mira, té aquest preu. El primer tema de seguida ja ve des de fora. Avui tenim un canvi, perquè és habitual dels dijous i no pas dels divendres, l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
34: Bona tarda.
6: Tu també treballes el cap de setmana, el dilluns...
34: Sempre,
6: i tot,
34: sí.
6: Sempre, sempre, sempre. Els
34: autònoms és el que tenim.
6: Molt bé. A veure, quin tema ens proposes per començar?
34: Mira, avui parlar del fet de no parlar.
6: Ah, molt bé.
34: Perquè es veu que cada vegada parlem menys. Hi ha un estudi de la Universitat d'Arizona que diu que des de l'any 2005... cada any perdem unes 300 paraules en les converses del dia a dia. I això fa que en 20 anys, des de l'arribada dels smartphones, haguem perdut gairebé un 30% d'aquestes paraules que fem servir a diari, no? És a dir, el fet de comunicar-nos a través de les xarxes, per missatges, etc., ens va portant a la incomunicació perquè perdem l'hàbit de xerrar, no?, de petar la xerrada. I això també ho incentiva el fet que cada cop menys, o sigui, que cada vegada coneixem menys els nostres veïns, la gent amb què ens trobem a la botiga, per exemple, o sigui, abans parlaves amb aquestes persones mentre feies cua, i ara aquella botiga ja no existeix moltes vegades, l'han convertida en una altra cosa, i la gent del barri ja no hi va, o demana deliveries també, no? Per tant, aquestes cues ja no són un motiu de petar la xerrada. I l'altre dia, per exemple, una amiga m'explicava que han tancat l'únic forn que hi havia al seu poble i que aquell forn era el lloc al qual tothom es posava cada dia, o sigui, es posava el dia cada matí, no? O sigui, era la manera de posar-se al dia de tot, no? I el poble ara ja no només compren pa, o hauran d'anar a un altre poble si en volen comprar, sinó que tampoc tenen aquell moment diari molt breu de xequejar l'actualitat local amb els altres clients. I tot això m'ha fet recordar dos estudis que apunten que, sobretot a les comunitats petites, tancar els bars fa que pugi l'extrema dreta. O, en tot cas, hi ha una relació entre una cosa i l'altra, m'explic. Mm-hmm. Un d'aquests estudis el va fer cap a l'any 2015 Diane Bowlett, investigadora de l'Institut Europeu de London School of Economics. Ella fa una correlació entre la pèrdua de pubs a determinades regions de l'Anglaterra amb un augment del vot que després va portar al Brexit, no? I l'altre estudi és més recent, l'ha fet Hugo Subtil, que és expert en política econòmica i professor de la Universitat de Zúrich, que s'ha centrat en aquells bars on anaven els obrers després de treballar a la fàbrica, no? Aquells bars en què pots acabar parlant amb els de la taula del costat o fins i tot seure tots junts, encara que vos conegueu poc, per jugar al dòmino o per jugar a les cartes. En aquest tipus de bar coneixes més realitats que la teva pròpia, mentre que, en canvi, a les xarxes socials ens envoltam d'inputs que reforcen la nostra manera de pensar i s'assemblen a la manera que ens agradaria ser, no? És a dir, es munta un món a mida molt més reduït que la realitat mateixa, i això fa que no veiem aquestes altres realitats, no? I, a més, els bars clàssics, en què parles amb altra gent, t'assabentes, jo què sé, que qualcú està cercant feina, no? I llavors tu coneixes algú altre que està cercant qualcú perquè faci feina en el seu negoci, no? I els pots posar en contacte. O un té problemes perquè el faran fora del pis, no? Ho explica i els altres l'ajuden a trobar pis. És a dir, als bars o als llocs que hi ha interacció social no veus l'altre com un competidor, com un rival que et pot llevar la feina o que et pot llevar la casa, sinó que el veus com qualcú a qui pots ajudar o que et pot ajudar en un moment donat. I això surt de manera casual, no? A través de les converses. Aquestes persones no tenen per què ser del teu entorn, ni tan sols cal que tingueu una conversa profunda, però el fet de parlar-hi ja fa que us humanitzeu mútuament. Jo penso, per exemple, en la gent que coincideix en activitats dirigides al gimnàs, o en persones que els que passejam el ca, no? Els que passejam el gos, que ens veiem cada dia al parc, amb l'excusa de parlar del gos, moltes vegades acabem parlant de la nostra vida. I encara que no mos passem amics, som gent que mos tenim en compte els uns als altres, no? Llavors, l'afebliment del teixit social provoca que cada vegada parlem menys amb aquells coneguts desconeguts amb els quals coincidim cada dia, no? I el teletreball també fa que ens relacionem menys amb els companys de la feina. Però també parlem menys amb els nostres amics, ja sigui perquè no tenim temps per quedar, no ho consideram una prioritat, ja sigui perquè hem substituït les trucades, aquelles infinites que fèiem abans, pel WhatsApp, etc. No? I sobretot perquè anem perdent aquest hàbit de xerrar, aquest hàbit de parlar-nos els uns als altres. I el resultat és que ens anem atomitzant, ens anem individualitzant i segurament ens sentim cada vegada més sols.
6: Doncs no sé com ho veieu, Pere, Isabel, Miquel Àngel, parleu cada vegada menys, cada vegada us sentiu més sols.
34: A mi m'agrada molt parlar, però...
6: Ja, ja. A veure...
3: Jo aquí separaria la banda laboral de la personal. Jo parlo molt a casa, acabo les converses a casa dient ja t'he fotut el rotllo, diguéssim. En canvi, a la feina, sobretot els que ens hem dedicat a l'àrea de la política, estàvem acostumats a dedicar-hi molta estona a xerrar amb els polítics, uh-huh. Encara que no fos per treure un, no, per un rendiment immediat, sinó per fer acumulació
6: de... Per conrear una relació, sí. Que algun dia... No?
3: I ara no es pot. O sigui, va començar que va deixar, es va deixar de poder perquè t'assaltaven, o sigui, si estaves parlant amb algun polític amb el passadís del Parlament o el que sigui, t'assaltaven les càmeres de televisió i llavors la conversa privada deixava d'existir, i després, per evitar que passés això, ens van passar amb el WhatsApp i, per tant, ja no xerres, no? El que fas és enviar-te missatges. Mm. I jo, sincerament, això ho trobo molt a faltar. Mm.
5: Sí, per mi el WhatsApp és també xerrar, eh? O sigui, jo, és l'única cosa que potser discreparia, perquè per mi també el WhatsApp és xerrar i és mantenir i conrear una comunitat d'una altra manera, no de la manera que jo estava acostumat a fer, però també em sembla que és xerrar, que em sembla molt diferent que no pas altres xarxes socials que vas posant likes amb un algoritme que tu no tries, no? El WhatsApp al final tries amb qui xerres, ho pots fer amb molta gent i per mi forma part, diguem, de si ho fem servir bé, de la mateixa capa de creació d'afinitats i de comunitat, que és amb el que estic d'acord, sobretot, d'aquest relat que ens han fet tan xulo, que bàsicament els bars entenc que és una butat per dir la comunitat, no? La comunitat, el que implica ajuda mútua, que implica, diguem, formar part del món no sol, sinó amb tot un conjunt de gent que comparteixes moltes coses i que, per tant, tens moltes possibilitats de tirar endavant. Si això s'estrenca, doncs, òbviament, a mi em sembla que hi ha una correlació amb moltes coses dolentes, una de les quals l'emergència, diguem, d'ultradreta o de tribuneros que fàcilment et poden manipular.
3: Perdona, els tribuneros per WhatsApp també existeixen.
5: Sí, però pots bloquejar,
7: i se n'apropien dels grups de WhatsApp d'una manera tremenda.
5: Sí, però et surts d'aquest i te'n fas un altre amb el teu grup d'afinitat.
7: Clar, no hi ha tribuneros. Es van fent petites.
3: No sé, a mi és que m'agrada veure la cara de la gent quan estic parlant amb ells. Bàsicament perquè també faig moltes ganyotes i llavors moltes vegades no cal dir paraules, o sigui, jo perdria paraules en aquest cas, però a canvi de que em vegin la cara, no?
7: Sí. Ara que el Pere parlava del WhatsApp, no? Ens hem acostumat, que sembla que és com més eficaç enviar un WhatsApp.
5: Sí, que ho és.
7: Però és que la gent jove ja no parla per telèfon, com aquell qui diu.
5: Sí, però
7: si han de parlar per telèfon és perquè la cosa és molt greu.
5: Però nosaltres tampoc hi parlàvem quan érem molt joves, no ens el deixaven els telèfons.
3: No teníem telèfon.
7: A vegades monopolitzàvem el telèfon fix de casa, eh?
8: Tenia la mama a l'altra banda escoltant, no?
5: Era com un objecte de luxe que no podies fer.
7: El telèfon estava allà al mig.
5: No, i arribaven les factures al final de mes i no podies parlar per telèfon.
3: Però on tenies la nòvia, tu?
5: No. La gent no podia parlar per telèfon en les cases quan érem petits. Nosaltres era caríssim.
7: Bueno, era caríssim.
5: Sí, ara estan comunicats entre ells tota l'estona, poden continuar les seves ximpleries.
7: I fan una conversa sencera amb àudios gravats.
3: Que
7: a vegades dius, escolta, en lloc d'enviar tants àudios gravats, truqueu-vos, perquè això, al final és el mateix.
5: Bueno, però fan simultàniament amb diferents persones, l'altre pot fer veure que està estudiant amb el seu pare al costat.
7: És molt més versàtil, però al final la parla. Però jo crec que està parlant de la parla, no només de la conversa, sigui de la manera que sigui, sí. No? S'està perdent. Jo parlo molt, però abans que parlo sol.
9: No trobes interlocutor, no trobes.
7: Perquè la gent moltes vegades està... Hi ha una colla com de monòlegs, que semblen un diàleg, però són uns monòlegs, no? I quan fas classes, o quan presentes coses, o quan tal, tu et dius, bueno, suposo que ja hi ha algú. Perquè hi ha tants elements que capten la teva atenció, sostenir aquesta atenció és molt complicat i una conversa és necessari.
5: Sí, però parlar sol no és una conversa, tampoc.
7: No, perquè no. És
8: un monòleg més aviat,
5: Fa comunitat, vull dir que...
7: Clar que no.
5: Jo deixo un WhatsApp
7: quan dic que no parlo sol per casa, que a vegades també ho faig. No, em refereixo a estar amb gent i parlar i l'altre contesta una altra cosa. No sé,
8: jo, sobre el que explicava la Llucia, jo reconec que tinc el cor dividit. És a dir, per una banda, reconec que efectivament he perdut molta capacitat de parlar fins i tot amb els amics i a vegades et trucaves molt més sovint i ara a vegades amb un WhatsApp ja ho arregles o creus que ho arregles i en canvi després t'adones que fa mesos que no parles amb aquell amic amb què abans parlaves cada dia bé cada setmana. Ara, els que som tímids de mena, això de poder passejar el gos i no haver de parlar amb algú que està passejant el gos i que no conec de res, a mi això ja m'està bé. Jo no necessito establir una conversa amb la persona que agafa el tren amb mi cada matí i que no conec de res.
3: I després
8: no
3: parlaràs amb el gos.
8: No.
34: Perquè d'aquests també hi ha... Parles moltes hores al dia, tu. O sigui,
8: deu ser això, però sí que trobo faltar algunes converses, en canvi n'hi ha d'altres que, escolta'm, ja m'està bé, vull dir... Jo sóc dels que si agafo un taxi no dono conversa al taxista.
34: Però
8: és més per timidesa,
5: Però és estrany aquest retrat que fas, perquè tímid de mena un doctor d'informatius que diguem que parla cada dia amb Catalunya
8: sencera. És molt diferent parlar davant del micròfon a parlar segons com,
7: Parla sol.
8: Sí, tal qual. Podríem parlar
34: de la timidesa, però volia dir només una cosa sobre el tema del WhatsApp, perds aquella conversa casual, no? Sí. Amb gent que no coneixes, que de vegades pot passar això, que a determinats llocs on hi ha intercanvi, pel que sigui, te poses a parlar amb qualcú que no saps molt bé per què comences a parlar-hi i allà surten coses.
3: I es perden les emocions, també.
7: Llucia, a tu no et passa, a mi em passa, que tu has, estàs en un lloc i ve algú i et dona conversa. Jo em sento una mica incòmode.
34: A mi m'encanta.
7: Perquè dic, què vol aquest ara?
34: No.
8: Jo estaria una mica aquí, també.
34: Potser he de donar conversa
8: amb aquest senyor o senyora que no conec de res.
34: Perquè ho hem convertit en una amenaça, però és que això és important per crear les societats, per crear les comunitats, no? Sobre què li passa a l'altra persona, quina situació es troba.
7: Però en el forn és normal, però tu estàs esperant el bus i ve algú i et dona conversa i dius... Bueno, però, a més, com que tens una certa educació, vas una mica reproduint i encara li sembla que estàs interessat en alguna cosa. I dius, no, no.
34: Sorgeixen històries molt guapes, eh? D'aquestes converses, vos ho dic. Sí, sí. I també som una persona tímida i que inicialment podria pensar com vosaltres, però ara estic començant a canviar d'opinió.
8: Doncs m'apunto per canviar-ho, perquè a mi em costa.
3: Has d'anar més amb autobús.
8: No, ja vaig amb tren, no, vinc amb tren per cada dia. Sí,
7: encara la distància és més curta.
5: Jo crec que hi ha una diferència important. Als bars de Madrid això és un fenomen.
7: Sí, sí.
5: Aquí també costa una mica més.
8: Veus?
34: Una altra cosa són els pesats, eh? O sigui, això hem de...
8: S'ha d'establir un límit, eh? Hi ha un límit, no? Els pesats sí. Aquests no calen.
34: Els insistents, els persistents aquests, no.
8: Molt bé, doncs escolta'm, fem una reivindicació del parlar i no perdre aquest 30%, has dit, de les paraules que utilitzen.
34: En els últims 20 anys.
8: No, sí. és molt una tercera part. Lucía, gràcies, bona tarda.
34: Que vagi molt bé, una ferrada i bon cap de setmana.
8: Igualment. D'aquí a 8 minuts, 2:15, ara tornem.
1: Catalunya migdia.
10: És hora d'acomiadar la Lliga. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dissabte, a partir de 8:45, la TDT del València-Barça a Catalunya Ràdio, amb el seguiment del Girona Elx i l'Espanyol Reial Societat.
1: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
11: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
12: Què us poso?
13: Per mi una estrella.
12: I per tu?
14: Jo també una estrella.
13: Ara estem d'acord.
14: Estem d'acord?
15: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
16: El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
17: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: D'aquí a 6 minuts seran 3:45 de la tarda. Som amb l'Isabel García Pagán, el Pere Rossinyol i el Miguel Ángel Escobar en una setmana que acaba en la qual ha estat molt pendent. D'una banda, de pressupostos, finalment avui han entrat al Parlament de Catalunya, després d'haver-se garantit el suport dels Comuns i d'Esquerra Republicana, a banda del grup socialista, òbviament, i també de José Luis Rodríguez Zapatero i tot el que hem anat coneixent en les últimes hores, els últims dies, sobre les seves actuacions com a lobista. També estem molt pendents de les negociacions del Departament d'Ensenyament. Això és el més nou, podríem dir, perquè l'última reunió s'ha acabat just abans que comencés el Catalunya migdia. Ha acabat sense acord aquesta reunió, però les dues parts s'han emplaçat a seguir negociant dimarts de la setmana que ve. Per tant, no s'han trencat les relacions, les negociacions, que en algun moment han estat trencades i ara, en canvi, com a mínim, mantenen aquest fil de conversa. El departament ha fet una nova proposta als sindicats en què insisteix a vincular les millores de sou als complements que cobren els mestres en funció de la seva dedicació i la responsabilitat. Per tant, ha descartat una altra vegada una pujada de sou universal per tots els professors, que és el que demanen els sindicats. Entre altres, planteja un complement als 17.000 400 docents que treballen en centres de màxima complexitat i un complement també pels treballs de recerca i per la cotutoria. A banda d'aquests complements de nova creació, Educació també proposa un augment dels complements que ja existeixen d'entre el 25 i el 50%, per exemple, el de tutoria primària i infantil, que passaria de 66 euros mensuals a 99. En acabar la reunió, els sindicats han reconegut que tots aquests complements són positius, però han dit que són millores mínimes que no reverteixen els problemes estructurals. L'USTEC, per exemple, ha reclamat seguir discutint l'augment de sou del complement autonòmic i s'han emplaçat a reunir-se, com dèiem, dimarts que ve. Ara bé, l'USTEC, que són els majoritaris a primària, assegura que sense millores en aquesta proposta, dimarts que ve ja no participaran a la reunió. Que sabeu, la portaveu de l'USTEC és Yolanda Segura.
3: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui, i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga convocada que, amb la qual ens hi hem de posar a treballar.
2: Des del departament, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, creu que encara es pot encarrilar la solució.
4: Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa per tal de poder desinflamar aquesta situació de tensió que en aquests moments està vivint el conjunt del sistema educatiu.
2: No sé com ho veieu, fa molts dies que arrosseguem aquest conflicte, les posicions continuen allunyades, és veritat que ara estan negociant, cosa que fa unes setmanes no feien, però no es veu aproximació en el tema dels sous.

0: sin la part majoritària, USTEC és, i CGT és, i algú més, al final té un límit. I segurament aquest límit està a final d'aquest curs. Una mobilització i unes vagues tan fortes com les que estem assistint, primer, són difícils de sostenir, segon, tenen un cost econòmic pels mestres, i per tant, si no ràpidament no aconsegueixen algun element qualitativament important, pot acabar no res. Jo crec que al govern li interessa arribar a acords, i per primera vegada crec que l'USTEC, que no és molt de firmar acords en general, també. Però ja no sabem si estem parlant del sistema educatiu, de la millor sistema educatiu, una qüestió purament salarial, legítima per altra banda, i per tant jo crec que el govern potser sí que hauria d'haver plantejat la negociació d'una altra manera, evitant potser grandiloqüències en la comunicació del primer acord, no? I no parlar d'acords de país i no sé quantes coses, que semblava que era una cosa com històrica, que no dic que no ho sigui, però en tot cas, perquè ho pugui ser, ha de garantir un cert consens de les parts, que és el que no tenia. Jo crec que a partir d'aquí s'han precipitat moltes coses que són de difícil solució si un dels dos no surten d'un cert enrocament.
1: Sí, jo estic molt d'acord amb el marc que planteges, i paradoxalment això fa que em sembli que en realitat sigui més fàcil de resoldre. O sigui, m'explico millor. És molt difícil de resoldre perquè estem parlant d'unes coses que en realitat no haurien de ser tan diferents, perquè hi havia una negociació en marxa molt avançada. Per primera vegada el govern en molts anys havia acceptat el marc, diguem, de relat de la comunitat educativa, dels sindicats sobretot, i havia acceptat, diguem, que hi havia un problema, diguem, de que havien de cobrar més, de que s'havien de rebaixar els ràtios, que s'havien de pagar les colònies, en fi, tot unes coses que estaven enquistades des de fa temps, i justament quan s'està més a prop d'aquest acord perquè es comparteix un marc global, doncs algú firma un acord només amb una part dels sindicats, i això ho complica tot molt, no? Ho complica tot molt, i és el que fa difícil una resolució que ja no té a veure tant amb les quantitats, sinó amb qui queda malament després del que s'ha fet, que és una mica... estem d'acord amb aquesta anàlisi. Però, per tant, la paradoxa és molt difícil de resoldre-ho perquè estem parlant d'aquestes coses, però en realitat hauria de ser més fàcil que mai, perquè hi ha aquest marc compartit i aquesta voluntat compartida de començar a treballar per anar resolent les qüestions pendents que estan diagnosticades de manera conjunta. Tothom hi està d'acord i estem parlant ja de graus, de quines quantitats, però això és molt poca cosa quan hi ha conflictes i, per tant, ostres, és tot plegat molt paradoxal.
2: Quan hi ha conflictes d'aquest tipus, sobretot en el sector de l'ensenyament o en el sector de la sanitat, té mala premsa, per dir-ho d'alguna manera, que parlar de diners, només de diners i només dels sous. Però sí que és veritat que en aquest conflicte amb els mestres estem al final del camí, i jo crec que ara ja només es desllobriga si realment es parla de diners i es posen diners sobre la taula. Totes les errades i errors de càlcul que han comès totes les parts en aquest procés ja estan comesos. Vull dir, com va explicar el Miquel Àngel, vull dir, aquesta grandiloqüència de la presentació d'un acord que pel camí va estar negociat per tots els sindicats i que en un moment es decideix que anant amb dos sols ja pot ser denominat acord de país, com deies, és un gran error. Després tenim els errors i les incursions policials de plans policials, a plans pilot i a les assemblees. Però sí que és veritat que entre les demandes que poden ser més o menys realistes que té ara l'USTEC pel tema dels sous i aquest enrocament en preservar l'acord inicial i la imatge que es va fer de que hi ha un acord signat pel president de la Generalitat, no ho oblidem, pel president de la Generalitat, aquí, que genera uns límits al govern a l'hora de negociar amb els sindicats, doncs hauria d'haver-hi un punt intermig. En qualsevol cas, jo crec que el govern no va calibrar el grau de malestar que hi havia en el sector. Perquè si tu ets, o si penses que pots tombar un col·lectiu com és el de mestres perquè penses que estan en mans de l'USTEC només... tota aquesta sèrie de vagues no s'haurien donat. I el malestar del sector, no, ja hem vist, ho estem veient, que no és només a Catalunya, perquè a València estan de vaga indefinida, amb unes mobilitzacions fins i tot més grans que les de Catalunya. Vull dir que les administracions, en aquest cas...

0: Jo crec que no han estat prou diligents a l'hora de donar resposta al malestar i la situació precària que es viu en el sector, i encara que fins ara semblava de mala educació parlar de que estem parlant de diners i de poder adquisitiu, doncs ha arribat el moment que probablement sí que estem parlant de diners i només de poder adquisitiu. I si no poses el peu aquí, per molt que parlis del complement de 33 euros més per fer unes tutories, resulta que la base salarial continua sent la mateixa.
1: Bé, doncs veurem si hi ha moviments o no. Aquesta setmana, com dèiem, hem estat molt pendents dels pressupostos que finalment han entrat i també de la situació que s'ha creat al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero. Ara les investigacions en aquest cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra se centren en la secretària de Zapatero. Miren i remiren les agendes i els correus electrònics per trobar els contactes o les reunions que l'expresident espanyol hauria tingut amb empresaris de la suposada trama de tràfic d'influències. La policia, en definitiva, busca més proves que apuntalin la investigació, mentre que el govern espanyol continua dient que per ara tan sols hi ha indicis i no hi ha cap prova. Un exemple, Félix Bolaños, ministre de Justícia.
2: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero, lo hice.
1: De moment, el jutge de la causa de Plus Ultra, José Luis Calama, ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de Zapatero, en total prop de 500.000 d'euros, que és l'import que l'expresident hauria rebut de la societat Análisis Relevante, que és l'empresa del seu amic Julio Martínez Martínez, que també està investigat. I aquests 500.000 euros corresponen a factures de 5 anys entre el 2020 i el 2025, segons assegura el mateix jutge Calama. I és que la causa camina en dues direccions, investigar el rescat amb diners públics de Plus Ultra i si aquest rescat es va fer per tràfic d'influències cobrades per Rodríguez Zapatero. Avui, per cert, s'ha afegit al degoteig d'opinions l'exministre José Luis Ábalos. És a la presó pel cobrament de comissions il·legals en el cas de les mascaretes. I des de la presó de Soto del Real ha parlat amb Televisió Espanyola i ha assenyalat Zapatero de qui diu que va intercedir davant del seu ministeri en la concessió del rescat de Plus Ultra. Ara bé, assegura que no va parlar amb ell directament, que era el ministre, sinó que ho va fer a través del secretari d'Infraestructures, Pedro Saura. No sé com heu viscut tota aquesta setmana i tot aquest degoteig d'informacions al voltant de Rodríguez Zapatero i quina credibilitat i quin impacte creieu que pot tenir a partir d'ara.
3: Home, és cert que el primer cop es genera una certa incredulitat, no? Perquè està en el marc de la justícia espanyola i de la batalla que hi ha política al darrere, de la qual en forma part, doncs, la cúpula judicial. Ara, es van sabent coses i segurament hi ha una mena de presa de consciència de que potser sí que alguna cosa hi podia haver, perquè sembla una cosa una mica més sòlida que no només indicis. Veurem, no? Veurem, perquè crec que si s'acaba confirmant en certa mesura que això, com diuen a Madrid, va pelante, no? Doncs el PSOE té un problema molt seriós, perquè aquest és un dels pilars que tenia l'actual PSOE, no? I Pedro Sánchez especialment, com a pilar de credibilitat, que era una referència ètica, no? I era un suport intern que relligava moltíssimes coses, intern i extern. Si aquesta peça cau, pues, l'afebliment, diguem-ne, del govern, del PSOE, pues, encara és més bèstia, perquè es queda sense aquell element, diguem-ne, de referència històrica, un cop perduts ja Felipe González i altres, no?, de la vella guàrdia, que es quedava com algú viu en una aliança que tenien, doncs, molt potent, no? Molt potent, com a mínim, en termes interns. Electoralment, després feia el que podia fer, no?, com Andalusia, com altres llocs. Però era una figura fora del govern que representava encara una certa autoritat dintre del seu, una autoritat ètica. Si això cau per causa d'aquesta investigació, doncs, bueno, evidentment el PSOE queda especialment afeblit.
4: Sí, jo crec que des d'aquest punt de vista de referència ètica o de referència política, això ja ha caigut. Ja no té volta enrere. Acabi com acabi el que sigui la investigació penal, que jo crec que són dues coses molt diferents. És a dir, no sé com acabarà la investigació penal, perquè és veritat que aquest és un auto que només és, no és un auto com es vol fer creure ja alguns sectors, com si fos proves evidents de corrupció. Crec que no. És un auto, diguem, que hi ha alguns indicis que justifiquen una investigació penal, i això acaba de començar. Però amb independència d'això, hi ha unes quantes qüestions acreditades que no tenen per què ser delicte, però que, encara que no siguin delicte, tenen una força molt gran en la imatge de Zapatero, sobretot perquè Zapatero, o sigui, el que descriu és una actitud de lobista, una actitud de lobista, que és una cosa que pot ser perfectament legítima, i de fet hi ha molta gent que s'hi dedica, hi ha altres expresidents que s'hi dediquen de manera legítima i que deuen cobrar tant o menys o més diners, o sigui, però no estan tan actius políticament i no ens no fan creure de que actuen políticament tan actius per un bé públic. És a dir, jo si estàs fent de mediador a Venezuela com a lobista, doncs em sembla perfecte, o no, puc tenir la meva, que no té cap repercussió penal, puc tenir la meva opinió personal, però el que en aquest cas és xocant és que tu faiguis passar que estàs fent de mediador per motius polítics, per el que sigui, no? El mateix amb Xina. O sigui, si tu obres un canal de geopolítica amb Xina i expliques que és important fer un contrapès amb Estats Units, no sé què, com si fossis un dirigent polític, està bé. Ara hem sapigut per aquest auto de que no, de que tot això estava molt ben retribuït, vale? pues com a polític ja no ets un actor polític, ets un lobista, perfecte. Per tant, des d'un punt de vista de la potència de Zapatero com a dirigent polític, per mi s'ha acabat. Penalment és una altra història, i aquí és on tinc molts més dubtes, perquè el tràfic d'influències s'ha de provar. Només hi haurà corrupció si es demostra que hi va haver una manipulació en donar-li a Plus Ultra algú que no li corresponia. I això, en aquesta investigació, estem lluny encara de saber si això és així o no, sense descartar-ho. Però vull dir, no hi ha en aquest auto indicis concloents al respecte, ni molt menys. És un auto que comença una investigació. Amb l'altre, amb la part política, pues, s'ha acabat.
0: A l'interlocutòria de la investigació sobre el tràfic d'influències també explica el jutge que no cal, diguéssim, que el resultat final sigui fruit d'aquesta intervenció per...
4: Sí, això és una interpretació una mica estranya, no?
0: Però dic que la fa el jutge.
4: Clar, però això no és una cosa concloent.
0: No, dic que la fa el jutge en aquest moment i a partir d'aquí ell continua la investigació. També hem vist moltes interpretacions creatives del delicte de malversació durant tot el procés.
4: Diguéssim que
0: hem vist coses molt estranyes. Jo comparteixo amb el Pere que aquest referent ètic i moral i polític ha caigut en 24 hores i ha caigut sobretot perquè al marge de si és delicte o no és delicte, que això ja ho veurem, es veuen unes pràctiques maldestres, no? O sigui, amb les filles fent de l'empresa de les filles fent de pont, i després hi ha coses que són imatges dures per a un partit que es presenta com a abanderat de la resposta contra la corrupció, no? I igual que la foto del sobre aquell dels diners en efectiu en el cas de Ábalos i Koldo va ser molt impactant a les files.
4: Però jo crec que aquesta foto és una manipulació
0: indiscutible. Sí, no, t'estic parlant d'imatges, parlo d'imatges.
4: Sí, però
0: no,
4: aquella és una imatge provocada per fer una cosa...
0: Però Pere, parlo d'imatges, diguéssim, que afecten el que és la parròquia socialista. I la imatge dels sobrans diners afecta, després és... si és veritat, no és veritat, efectivament hi havia uns diners dintre un sobre, però són pagaments absolutament justificats i auditats, vull dir que no, aquí no hi ha cap mena de delicte, i en el cas del Zapatero, per exemple, la imatge d'obrir un compte a Dubai per cobrar unes comissions d'una feina com a lobista, que pot ser absolutament legal, doncs també és lletja. Vull dir, hi ha gestions
4: que ell nega això.
0: Sí, però dic
5: que...
0: Ja
5: dic que no existeix, de fet.
0: Hi ha gestions...
4: Que aquest punt en concret ell el nega.
0: Però hi ha imatges que afecten, diguéssim, el teu relat polític i que són maldestres.
5: El que està clar, jo crec que... Perdó.
0: No, era només amb el tema del lobby. Vull dir, quant de temps fa que Pedro Sánchez va dir que entrava en el Congrés un projecte de llei per regular els lobbies a Espanya, i el projecte de llei està allà dormint dintre un calaix com tantes altres mesures que va plantejar el govern espanyol després de tots aquests casos de corrupció. I aquest em sembla que porta, ja sabeu que a mi m'agrada comptar les pròrrogues en període d'esmenes, porta 30 o 40 pròrrogues. Vull dir que està allà perquè no troben a ningú que els hi voti.
5: No, jo estic molt d'acord amb el del Pere, no? Al final, segurament el mal que s'ha fet, o que ell ja no té solució, no? El que està clar és que pots fer de polític o pots fer de lobista. Però les dues coses, lleig, i en el món, diguem-ne, de l'esquerra, encara més. El que passa, jo tinc la sensació que el fet d'utilitzar les filles, si és que al final es confirma, o aquesta estructura...
4: No, les filles sí que està confirmat.
5: Sí, bueno, però què?
4: Han cobrat 300.000 euros.
5: Vale, però ben bé no se sap ben bé exactament què és el que feien per cobrar 300.000 euros, no, diríem.
4: Perquè, tu, uns pagadors estranys, veneçolans... Clar, o sigui, això està acreditat.
5: I això està acreditat, però s'ha de veure el què. Perquè al final a mi el que em fa pensar és que no era un lobista molt professional. Vull dir que no tenia la mínima estructura real
3: com per poder fer sí, aquestes coses. Perdona, perquè utilitzar les filles, dius, no, això és molt precari, no?
0: No, però sí que hi ha una estructura real, perquè ell no apareix, el seu nom no apareix enlloc.
3: Ha de fer passar les filles.
0: No apareix en les reunions, no apareix, o sigui, estem veient coses col·laterals, no? La seva secretària, un regidor de Getafe...
3: Però pot haver regidors, i pot haver secretàries, i pot haver una sèrie de gent vinculada a l'operació. Posar les filles?
4: Sí, ja, però
3: no és una mica, no és una mica raro?
4: Però no, bueno, jo ara m'agradaria veure aquest mateix nivell de transparència, en aquest cas obligada, amb el lobbisme de l'Aznar, per exemple.
3: Molt clar.
4: M'encantaria. Sabem, perquè s'ha reconegut, diguem que va passar a ser, després d'una guerra que ens hi va portar, empleat dels que van fer la guerra. Se'n va anar a treballar amb el Murdo, que treballa amb dinerals, amb milions, eh? Uh-huh. I els seus fills també van ser col·locats amb Blackstone i amb altres llocs. Per tant, aquí la gran diferència és que en aquest cas hem vist l'estructura i amb els altres no.
3: Però és una estructura molt pobra.
4: Però com serà la dels altres?
3: No? Bueno, potser és més sofisticada, perquè es dediquen a això.
4: No ho sé.
3: És que tinc l'això que tot és molt precari en aquest aspecte.
1: I aquí encara ens falta el sumari, en el que al sumari començarem a veure més dades o més indicis o més informació sobre tot això que està sortint de moment en una primera interlocutòria del jutge. 17 minuts i seran les 4. Us veig molt tranquils a tots tres.
4: Sí?
1: Vol dir que no penseu anar a Bad Bunny. Estaríeu histèrics si avui anéssiu a Bad Bunny. Sí.
4: Estic histèric intentant aconseguir entrades.
1: I és tardíssim, però tardíssim. No, ja tardíssim.
4: Per això que em sap molt greu.
1: Doncs...
4: Quina sort que tens.
1: Canta avui, Bad Bunny. Ara hi anem.
6: Catalunya migdia.
7: El balcó gastronòmic és un lloc...
8: Que bo.
7: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
8: Parella, què us podem partir?
7: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona. Ocasión
9: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Avui, la tarda de Catalunya Ràdio des de l'Auditori Palau de Congressos de Girona, que fa 20 anys.
3: Tota comunitat necessita un cor.
4: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
4: I reforçar la identitat?
3: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
4: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
5: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
6: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
5: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
6: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
7: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
10: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 6220. No tindrà ulls per a res més.
11: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
12: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
11: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
12: Fes del Palau el teu ritual.
13: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
14: Muixca.
15: Hi ha molts homes gais dins del futbol.
14: Miqui Esparvé.
16: Series capaç de perdonar unes banyes?
14: Natàlia Beciu.
17: Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
14: Dani de la Orden.
18: Hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
13: L'Eclipsi. Entrevistes que no s'obliden.
14: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
19: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
1: Catalunya migdia.
20: Evitem el soroll.
21: Ens allunyem de les estridències.
20: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
21: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
22: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
20: Un informatiu sense presses.
21: Per donar context als grans titulars.
22: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Sense fronteres.
23: Tornem a activar el GPS del català.
24: A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
23: Totes, totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
22: Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
23: La llengua diu qui som, aquí i al món.
22: Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: 12 minuts i seran les 4 de la tarda. Ja ha quedat clar que el Miquel Àngel Escobar, la Isabel García Bagant i el Pere Rossinyol estan molt tranquils, però hi ha molta gent que està molt nerviosa, perquè avui, primer concert a Europa d'aquest senyor.
2: Debí tirar-me foto de cuando te tuve, debí darte más beso y abrazo la beso.
1: Segur que té a l'abast gent molt més nerviosa que els que hi ha aquí a l'estudi, la Marta Vives. Marta, bona tarda.
3: I tant, Òscar, bona tarda. Doncs sí, molts nervis, però la veritat és que no hi ha ni cansament ni excuses quan l'objectiu és venir a aquest concert de Bad Bunny a l'Estadi Olímpic. Mireu, centenars, jo diria gairebé milers de llions arriba la vista cada vegada més de nois i noies que envolten aquest perímetre de l'Estadi Olímpic. Us diria que van amb tot l'arsenal. Això són cadires plegables, sí. Cartes, hem vist, entrepans, paraigües que fan servir com a parasols i molta crema solar, perquè fa un sol que és de justícia. I fins i tot, Òscar, ens hem trobat una noia que tinc aquí al costat. Hola, bona tarda.
4: Hola, bona tarda, què tal?
3: Com et dius?
4: Valentina.
3: Valentina, tu vas amb un ordinador. Què estàs fent amb aquest ordinador?
4: Estic acabant el meu TFG.
3: Està acabant el treball de final.
1: S'ha d'aprofitar el temps, Marta, clar. No poden fer, s'han de fer dues coses alhora.
3: Abans del, tu creus? I quan l'has d'entrar a aquest treball?
4: Avui, abans del concert, perquè si no, no em dona temps.
3: Imagines? Està aprofitant els últims minuts.
1: Espero que sigui només de donar-li quatre retocs.
4: Perquè ara ja em queda poc i ja hem de presentar-ho avui. I, bueno, això, estic fent un TFG de la carrera de dret. I estic acabant les cites i tot això per evitar qualsevol coseta.
3: O sigui, ara estàs fent les cites, eh? Hauràs d'anar alerta amb tot allò, amb les cometes i tot plegat, que no. Això és el més complicat, eh? Vull dir, no te'm despistis ara, eh?
4: No, ara no, ho he de fer tot. Estava acabant de fer el resum per ja presentar-ho, perquè ja em queda poc i ara ja queda molt poc també per entrar, que ens havien dit que a les 4 ja havíem d'empezar a començar a entrar.
3: Doncs molt bé. La Valentina, com veieu, ja està a punt d'acabar la carrera entregant aquest treball, però jo el que us podria dir és que aquí hi ha molta gent, molts nois i moltes noies, hem parlat amb ells, molt menors d'edat, i això, és clar, vol dir pares i mares abnegats, convertits també en fans ocasionals de Bad Bunny. Sentim-los.
5: Acompanyar-les amb el tren. He estat treballant aquesta nit a l'Hospital Trueta de Girona i he plegat a les 8 i ara sigui a l'estació de tren i cap aquí, sense dormir.
6: Sí, sí, acompanyo a la filla, sí. Per la nena, qualsevol cosa.
3: I et quedaràs en el concert?
6: I tant, sí. He agafat amb ella una entrada.
3: I us vindrà a buscar algú quan acabeu el concert? Com...
4: Sí, els pares.
3: Els pares. I els pares escolten Bad Bunny com vosaltres?
4: No. Bueno, ma mare sí, però...
3: Ah, sí? Sí. Ai, aquests pares.
1: Sí. Alguns són oients passius, si parlo en primera persona, perquè sento Bad Bunny a casa, no ho poso jo, però sona Bad Bunny a casa, sí.
3: Em sumo, i ja no ets passiu ni individual, sinó que som col·lectius, eh? Sobre aquest concert, Òscar, molta expectació, esclar, i no només per la música, sinó també per aquest espectacle, no? Per aquest show, per la escenografia, amb dos escenaris diferents, un d'ells la mítica casita, on segur que hi haurà moltes sorpreses, i tot l'espectacle en si. Es preveu que el cantant desplegui una trentena de temes en aquests tres espais diferents, amb més de dos, diuen que a prop de tres hores, per tant, aquests pares que han d'anar a recollir les criatures quan s'acabi el concert, que vagin llarg, vull dir que s'esperin, que portin un llibre o que portin alguna cosa per distreure's. Els fans, què esperen d'aquest concert? Doncs també ens ho han dit i ens han dit això.
4: Nerviosa, molt nerviosa.
3: Què és per tu Bad Bunny?
4: Un ídol. I bueno, diuen que potser ve la Rosalía o l'Arcángel, que jo prefereixo la Rosalía. Però bueno, algunes de nosaltres volem estar a davant de la casita, a primera fila, i d'altres volem estar a prop de l'escenari general al principi.
7: Portem una estelada
4: que posa Catalunya por PR. I a veure si s'hi fixa, i si no, bueno, li tirem i que se la quedi.
3: El d'avui és el primer d'aquests dos concerts a Barcelona, com tu deies abans, dos nits d'emoció i de somni per molts. Hem parlat també amb nois i noies que aquest era el seu primer concert de la seva vida i deien, mira que bé, no?, ens estrenem amb Bad Bunny. Doncs sí, s'estrenen allò amb el més gran per ells, amb el seu ídol. Però jo diria que aquest somni, aquest viatge, aquest camí, ja ha començat això moltes hores abans, que obrin les portes. Ara a les 4, pels qui estan ja posicionats en primera posició, una mica abans, a les 2 del migdia, quan hem fet la primera connexió, entraven els de la zona VIP, que recordem que han pagat unes entrades de 300 euros com a mínim, i també anaven acompanyats dels pares, i després tota la resta. Per tant, aquest concert comença molt més abans que comenci a cantar el Bad Bunny i les seves cançons, i és ara aquí, a les portes de l'Estadi Olímpic.
1: Molt bé, doncs deixem la Marta Vives amb tota aquesta emoció. Encara t'hi colaràs, Marta, encara t'hi empaltaràs una mica l'emoció i encara t'hi colaràs.
3: Ja m'hi colaria, ja.
1: Molt bé. Fins ara, Marta.
3: Adéu-siau.
7: Benito, hijo de Benito, le decían Tito, el mayor de 6 trabajando desde chamaquito, guiando camiones como el pai y el abuelo. Aunque su sueño
1: siempre fue ser ingeniero. Un dels nostres especialistes en música és el Blai Mercè. Blai, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Què té Bad Bunny per generar aquesta histèria col·lectiva?
8: Bad Bunny té moltes coses, és un cúmul de circumstàncies que fa que ara mateix sigui el rei del pop, absolut, més enllà de reggaeton. Ell mateix ho diu en una de les seves cançons, o de músiques urbanes, jo crec que és el rei del pop absolut. I jo destacaria, per sobre de tot, aquesta autenticitat. Estem en un moment en què les estrelles pop fan una cursa per aconseguir autenticitat. Molts ho fan a través de documentals que realment són vídeos promocionals llargs. A Bad Bunny no li fan falta aquestes coses. Ja el sentim amb aquesta cançó, La Mudanza, que en principi és la primera cançó que sonarà avui a l'Estadi Olímpic, on ell recorda els seus orígens, les seves arrels, els seus amics, Puerto Rico, malgrat ser un dels artistes més rics del món i tenir fama, tenir no sé quantes cases, no sé quantes mansions, ell manté aquesta connexió. Manté aquesta connexió amb els de sempre, i crec que això es transmet. Uh-huh. I els joves això ho veuen i diuen, aquest tio és dels nostres. I a banda d'això, té cançons.
1: Uh-huh.
8: Bad Bunny té un repertori increïble. Té molts estils diferents i cançons que ja han passat uns quants anys, que encara segueixen sonant, que agraden, que s'enganxen. Hi ha profunditat amagada de superficialitat.
1: Mm.
8: Per exemple, el Titi me preguntó.
1: Sí.
8: Escoltem un moment el Titi me preguntó.
9: Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias.
1: A veure, me preguntó si tengo muchas novias, això... hoy una, mañana otra, pero no hay boda. Això sí, aquí tu creus que hi ha profunditat.
8: Quan avances la cançó,
1: sí.
8: Al final, ell, ara no hi arribarem, però diu allò de yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Això el Joaquín Sabina també ho canta.
1: Uh-huh.
8: Amb altres paraules, potser amb una mica més de poesia, si vols.
10: No tenim temps pel debat, no? Aquí, perquè tot això, per sort, això és increïble, el que hem de sentir.
8: No, però és això.
1: També diré una cosa, és a dir, trencant una llança, eh? Sí, a casa meva sona Bad Bunny. A mi em posa dels nervis. Però també diré una cosa, a la meva mare li posava dels nervis Bruce Springsteen,
8: clar,
1: que és el que jo sentia de jove. Per tant, dono per fet que a mi no m'ha d'agradar Bad Bunny. No té per què. Potser sí, eh? No dic que no pugui agradar, però no estic obligat. Hi ha una cosa generacional aquí, també.
8: Sí, però crec que amb aquest últim disc que ha publicat, el David Tiras Más Fotos, això trenca una barrera generacional, perquè el que fa és homenatjar a tots els grans de la salsa, de la Fania All Stars, de Nova York, dels 70, dels 80, el Rubén Blades, Willy Colón, a tots aquests. Hi ha cançons que són salsa,
1: mm-hmm.
8: que tu pots ballar salsa amb aquestes cançons. I això connecta amb molta gent que quan tenia 20, 25, 30 anys seguia aquests artistes, s'anava a ballar salsa, aquests artistes doncs eren uns avançats a la seva època, i Bad Bunny agafa aquest relleu d'alguna manera, i això crec que és molt significatiu. No tots els artistes que venen del trap o del reggaeton són tan conscients de les seves arrels com ell.
1: I això es va veure claríssim per aquells que no són fans de Bad Bunny i que no el coneixien, i que de sobte veuen l'espectacle que va fer el descans de la Super Bowl. I va ser una reivindicació d'aquestes arrels llatines dels Estats Units i de tot el món llatinoamericà, i que molta gent va llavors descobrir que efectivament al darrere de Bad Bunny hi ha més discurs del que podies imaginar sentint només les lletres en una primera lectura, diguem-ne,
8: sí,
1: més superficial.
8: Sí, jo me'n recordo fa uns quants anys enrere que hi van haver unes manifestacions massives a Puerto Rico contra el governador de Puerto Rico, que el mateix Bad Bunny va sortir amb una bandera i amb la cara tapada a manifestar-se. Bad Bunny en aquell moment ja era una estrella.
1: Mm-hmm.
8: I jo quan el vaig veure dic, no és habitual que un artista sortir al carrer, a una manifestació, a dir el que pensa. Per tant, jo crec que aquest compromís polític i social ha fet molt. I per últim, jo també diria que venim d'uns anys complicats, sobretot en un confinament que va ser un cop molt dur, i Bad Bunny en aquell moment va publicar un disc que es diu Yo hago lo que me da la gana, és el meu disc favorit de Bad Bunny, I era un disc amb cançons alegres, ballables, que a molts de nosaltres allò ens va salvar el confinament, aquell disc. I crec que hi ha tanta expectació també per aquest espectacle, perquè va venir no bé des del 2019, quan va venir el Festival Son, l'Arnau havia publicat un disc només en aquell moment. Per tant, clar, avui és com si Bad Bunny vingués a presentar quatre discos i no un. I per això és que ningú s'ho vol perdre i tampoc sabem quan tornarà, perquè és capaç d'aquí tres mesos de dir que retira Bad Bunny.
1: Hi hauria un drama per molta gent.
8: Sí, que es queda a Puerto Rico a veure-les venir, contemplant, no ho sé, les cabres que pugui tenir o veient partits de NBA. Podria ser.
1: Prepara't, perquè hi ha algun boomer com el Miquel Àngel que aixecava el dit. Que
11: hola,
1: vols preguntar? Home, a veure, assumeixeu, perquè és que em fa por la pregunta que vulguis voler fer.
11: No, és quan compres Bad Bunny, què estàs comprant?
8: Quan, un espectacle.
11: Bueno, vale. I U2 també, però què estàs comprant?
1: Quin discurs vols dir?
11: Radicalitat, què estàs comprant? Perquè jo quan comprava coses sabia... Bueno, quan dic sabia, potser amb els anys prens consciència que estava el discurs que estaves comprant. Sí. En relació a la gent jove, què significa Bad Bunny? Més allà la bona música, que pugui agradar, o aquest discurs més autèntic de les arrels que estàs comprant?
8: Jo crec que cadascú tindria la seva resposta, una resposta diferent. No crec que Bad Bunny agradi a tothom pel mateix motiu. Jo crec que hi ha gent que et dirà que m'agrada la seva música, m'agraden les seves cançons, quan escolto la seva música em sento bé, sóc més feliç ballant Bad Bunny. Hi ha altra gent que et dirà és que m'agrada com el llenguatge que té, les seves lletres, em sento identificat amb les coses que diu. També crec que és un artista que no té filtres, que no té embuts, i les seves lletres són tal com raja. És la seva vida, no hi ha una altra cosa.
1: Doncs dues nits a Barcelona, 10 a Madrid.
8: Això és molt fort, eh?
1: Tot venut, sí. Que és l'inici de la gira europea, que també ho té tot venut, és a dir, que és un espectacle de primeríssima magnitud, a més és el primer concert de la gira europea, per tant també té més expectació, perquè sempre quan comencen aquestes gires, i tot això serà avui a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Blai, gràcies.
8: Gràcies.
1: I a gaudir-ho.
8: Una abraçada.
1: I també al Miquel Àngel Escobar, al Pere Rossinyol i l'Isabel García Pagán. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
12: Gràcies.
1: Mira, les 4, el Garriga i el 3 Cat Info.
13: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 4. I aquesta, la primer titular, és pel trànsit. Equip viari, endavant.
14: Complicada la P7 en direcció Girona en aquesta operació sortida, perquè hi ha 11 quilòmetres de cua entre la Roca i Llinars del Vallès per un accident que talla el carril esquerre. També s'ha fet ara una llarga retenció entre Sant Cugat i Santa Perpètua per una topada camió-turisme que acaba de passar i que ocupa dos carrils.
1: Decepció dels sindicats d'ensenyament per la nova proposta del Departament d'Educació, que buscava acabar amb la conflictivitat laboral a les aules. Consideren que és massa similar a l'anterior i avisen que no participaran a la pròxima trobada de dimarts si la conselleria no els hi presenta amb un document que millori l'oferta salarial i de recursos. Educació incrementa en 5.000 les places de formació professional per al curs vinent, de les quals un miler són de nou accés. Aquest increment inclou 6 oficis nous i implica la contractació de 500 nous docents. També es posarà en marxa un procés d'assignació alternatiu per a alumnes que es quedin sense plaça. El Parlament comença a tramitar els primers pressupostos de Salvador Illa. S'acosten als 50.000 milions d'euros, preveuen 900 milions per complir els acords amb Esquerra i els Comuns, però no inclouen cap partida concreta per resoldre el conflicte d'educació. S'espera que els comptes es puguin aprovar el juliol. El Partit Popular i Vox ja han anunciat que presentaran una esmena a la totalitat d'aquests comptes. Junts i la CUP no ho descarten. Els de Puigdemont acusen el PSC, Esquerra i els Comuns de presentar els mateixos pressupostos que fa 3 mesos i de fer perdre el temps al país. José Luis Ábalos assegura que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i acusa José Luis Rodríguez Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. Els investigadors del cas assenyalen la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, com una peça operativa essencial de la suposada trama de tràfic d'influències. El règim cubà organitza una manifestació de suport a Raúl Castro davant l'ambaixada dels Estats Units a l'Havana. Milers de cubans protesten contra la imputació de l'expresident cubà per part de la justícia nord-americana. També hi participa el president del país, Miguel Díaz-Canel. Bad Bunny comença la gira per Europa amb el primer concert a Barcelona aquesta nit. Des de primera hora del matí, centenars de fans del cantant porto-riqueny fan cua per entrar els primers a l'Estadi Olímpic.
15: Esports. El Barça femení s'entrena d'aquí uns minuts a l'Estadi Ullevall a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olímpic de Lió en la final de la Champions. Pep Guardiola deixa el Manchester City després de 10 temporades al club anglès. D'altra banda, Álvaro Arbeló ha confirmat que no continuarà com a entrenador del Real Madrid. I el Barça, l'Espanyol i el Girona ja preparen l'últim partit de Lliga de demà. Blaugranes i blanquiblaus ja tenen la feina feta i els gironins han de guanyar l'Elx per mantenir la categoria.
12: Primer cop en aquest 2026, la màxima a Catalunya ha tocat i superat els 35 graus. Tindrem un ambient d'estiu durant tota la tarda. El temps serà assolellat, amb alguns núvols al Pirineu Oriental i a la Costa Brava i Central s'espera l'arribada de boira.
16: 3CAT Info.
12: Ara passen 3 minuts de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
16: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
12: Comencem. Els sindicats d'ensenyament es mostren decebuts per la nova proposta del Departament d'Educació i continuaran negociant dimarts que ve. El departament ha descartat una pujada de sou universal per a tots els docents i proposa incrementar els complements. Concretament, augmentar un 50% els complements de tutor i coordinadors digitals i crear-ne 3 de nous. Un de cotutor, un per a tots els que treballin en centres d'alta complexitat i un altre per als que tutoritzen els treballs de recerca. El govern defensa que l'augment afectaria a més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu. Els sindicats, però, diuen que la proposta és massa similar a l'anterior. Avisen que no participaran a la pròxima trobada si la conselleria no s'hi presenta amb un document que millori clarament l'oferta salarial i de recursos. Ens ho explica des del Departament d'Educació el Cristian Roldán.
17: Els sindicats consideren que la proposta de la Generalitat no respon ni de bon tros a les demandes de mestres i professors. Reconeixen que els complements salarials que posa el departament sobre la taula són positius, però que no reverteixen la pèrdua de poder adquisitiu de tot el col·lectiu docent. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, avisa el departament que si no es plantegen aplicar millores salarials al sou base dels docents, no cal que els cridin a cap negociació més.
18: Nosaltres el li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui.
17: De la seva banda, la Generalitat defensa la seva proposta, però no descarta presentar noves mesures. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
19: Haurem de veure en diferents escenaris, atenent en aquest cas també les peticions que ens fan els sindicats, si podem trobar elements per tal de poder generar un major consens en relació a la proposta que nosaltres hem fet.
17: Les dues parts s'han citat el dimarts 26 de maig per continuar les negociacions. Tot i això, si no hi ha acord, des de l'USTEC ja es plantegen convocar noves mobilitzacions durant la segona setmana de juny, coincidint amb la visita del Papa i les proves d'accés a la universitat.
12: Amb tot, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha anunciat que oferirà el curs que ve més de 86.000 places d'FP, 5.000 de noves, i que introduiran canvis en la preinscripció. Retallaran de 3 a 2 les tandes d'assignació de places i oferirà una plaça d'ofici a aquells estudiants que no entrin a cap de les opcions que han sol·licitat. També s'implementen 6 ensenyaments nous, com seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre i piragüisme en aigües tranquil·les. Tot plegat implica la contractació de 500 nous docents. Mataró, Sara Canyete.
20: La meitat de les 86.000 places, 47.000 són per estudis de grau mitjà i 37.000 per estudis de grau superior. Es creen 5.000 places noves, però només 1.000 són de nou accés, perquè el departament diu que el gruix de places noves, 7.500, es van crear ja el curs passat i que aquest any el que toca és treballar per consolidar-les. També introdueix nous canvis en el procés de preinscripció, retalla de 3 a 2 les tandes d'assignació de places que es faran al juliol i oferirà una plaça d'ofici als alumnes que no obtinguin cap de les places que han sol·licitat. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
21: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes, un 30%, ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
20: El departament calcula que el curs vinent més de 177.000 persones faran estudis professionalitzadors a Catalunya.
12: Doncs bé, el Parlament, d'altra banda, donarà llum verd als primers pressupostos de Salvador Illa a principis de juliol, si no hi ha cap entrebanc. El president de la cambra, Josep Rull, ha anunciat el calendari per la votació definitiva després que el govern els hagi tornat a registrar, avui sí, amb els vots assegurats.
22: Se celebrarà un darrer ple que acollirà el debat final i, si escau, l'aprovació dels dos projectes de llei. Aquest ple se situaria al voltant del 2 de juliol.
12: L'executiu ha reiniciat aquest matí la tramitació parlamentària dels seus comptes després d'una setmana maratoniana per tancar el suport d'Esquerra i els comuns. Parlament, Albert Prat.
23: El govern no les tenia totes, patia perquè el conflicte amb els mestres retardés algun dels acords amb Esquerra i els comuns, però finalment ha acabat sortint-se amb la seva i ha aconseguit comprimir en 5 dies una operació planificada des del març.
0: Bon dia.
23: Aquest matí el president Salvador Illa i la consellera d'Economia Alícia Romero han entrat plegats a la reunió extraordinària del govern amb el dossier dels números a sota el braç i cara de satisfets perquè amb tots els vots assegurats ara el debat parlamentari ja fa baixada.
2: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar en la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
23: I en el millor dels casos entraran en vigor el 2 de juliol. A partir d'aleshores, Salvador Illa tindrà els primers pressupostos dissenyats a la seva manera. Els haurà aconseguit més tard del que va prometre, sí, però amb aquest ja en tindrà prou perquè estan pensats per arribar fins al final del mandat. I les grans xifres d'aquest pressupost renovat són similars a les que el govern va presentar al febrer. En total, gairebé 50.000 milions d'euros de despesa i partides pràcticament calcades abans i després de negociar amb Esquerra i els comuns. Les àrees que s'emporten la major part del pastís són educació i salut i creix, atenció, un 34% la partida pel Departament d'Interior.
12: Desgranem una miqueta més perquè els pressupostos inclouen 900 milions d'euros per complir els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els comuns. No hi ha cap partida, però per un possible acord amb els docents. Ara anem al Parlament, però amb la Sara Riera.
5: El govern ha explicat que al febrer, quan va presentar el primer pressupost, es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per dedicar als acords amb els socis i que ara hi sumarà 500 milions més que la Generalitat ha ingressat via impostos aquests últims mesos. Això són aquests 900 milions en total per respondre als pactes amb Esquerra i els comuns, que no preveuen però ni un euro a pujar els salaris dels mestres. Alícia Romero, consellera d'Economia.
2: Si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot els recursos tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges i, si no, doncs, evidentment, priorització per fer front a aquest compromís o altres que puguin arribar.
5: Aquest any Educació rebrà 135 milions més per aquests acords, però la consellera ja ha aclarit que estan compromesos per millores als centres. És un projecte de pressupostos calcat pràcticament al del febrer, bàsicament perquè tampoc hi ha gaire marge de maniobra. El pressupost de la Generalitat se'n va en un 80% sempre a pagar els sous dels funcionaris i a despeses fixes. En tot cas, la novetat és que incorpora una projecció, són diners que ara mateix la Generalitat no té, per invertir 3.700 milions d'euros més fins al 2030 en aquests projectes que deien pactats amb els socis. El govern aspira a treure'ls d'uns nous pressupostos l'any que ve, tot i que admet que és fàcil que surtin de suplements de crèdit. Per cert, que el govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte.
12: I ens quedem a la Cambra Catalana perquè el Partit Popular i Vox ja han anunciat que presentaran una esmena a la totalitat d'aquests comptes. Junts per Catalunya acusa el govern de Salvador Illa, Esquerra i els comuns d'haver fet perdre al país 3 mesos. Ara ens ho explica el Jordi Corbalan.
6: Junts per Catalunya retreu al govern i als seus socis que ara vulguin aprovar els mateixos pressupostos que es van haver de retirar per falta de suport polític. Salvador Vergés n'és el portaveu parlamentari.
24: Què es demostra aquí? Doncs que ens han fet perdre el temps. Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer.
6: El replica des del PSC Ferran Pedret.
25: Una línia orbital ferroviària, 5.200 milions, 120 quilòmetres, 40 estacions. No sé, sembla quelcom que li podria cridar l'atenció a qualsevol que fes una lectura atenta del pressupost i dels acords. No sé si han tingut poc temps per pensar-la, però em sembla una crítica no molt fonamentada.
6: Des d'Esquerra emplacen el govern a tancar un acord amb els docents. El portaveu adjunt, Jordi Albert, veu marge pressupostari.
26: La tramitació parlamentària d'aquests pressupostos també ha de permetre donar resposta a les necessitats per tal que es tanqui un acord. No s'hi valen excuses. La disposició econòmica hi és.
6: Encara no ho han decidit, però els populars veuen base sòlida per portar els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, fet que en retardaria unes setmanes l'aprovació. De moment, el portaveu Juan Fernández anuncia una esmena a la totalitat als comptes.
27: Anem pas a pas. Avui estem anunciant aquesta esmena a la totalitat que presentarem de forma immediata i després analitzarem i estudiarem totes les accions que podem emprar.
6: I la CUP creu que s'ha perdut una oportunitat per millorar la vida dels catalans.
12: 4 i 12 minuts.
16: 3CAT Info.
12: Els investigadors del cas Zapatero posen el focus en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. En les últimes hores i des de la presó, l'exministre de Transports José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Paula Brujats.
28: Ábalos diu que el rescat de Plus Ultra no era pertinent, que ho va advertir a Pedro Sánchez i assenyala Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte de maniobrar saltant-se al Ministeri de Transports. Són declaracions que fa per escrit en una entrevista entrevista a Televisió Espanyola, on Ábalos també critica els socialistes per tenir una doble vara de mesurar. A ell, diu, se'l va condemnar abans del judici. En canvi, a Zapatero se'l defensa. I si el govern espanyol manté el pla, defensarà la innocència de l'expresident, excepte que apareguin proves sòlides contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
0: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
28: Mentrestant, el soci de la coalició no fa sang i Yolanda Díaz, alineada amb els socialistes, desafia el PP a presentar una moció de censura.
3: Llevamos desde el 23 de julio esperando por esa moción de censura que nunca llega. Que el señor Feijóo, por una vez en su vida, desde que ha llegado a Madrid, dé un paso adelante.
28: I Junts descarta la moció de censura, però Salvador Vergés reclama més explicacions a Pedro Sánchez.
24: Perquè ja són molts i molts els casos que s'acumulen de corrupció al voltant d'aquest partit, al voltant del PSOE.
28: La Moncloa està a l'expectativa de les proves que surtin als informes policials que previsiblement es faran públics la setmana que ve. La policia ara estreny el cercle sobre la secretària de Zapatero a través de les agendes i e-mails per trobar proves que demostrin reunions de l'expresident amb els implicats a la trama.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Un minut i serem a un quart de cinc de la tarda, moment en què connectarem amb l'equip viari per explicar quina és la situació, perquè ja està en marxa l'operació sortida del cap de setmana llarg de la segona Pasqua. El Servei Català de Trànsit preveu la sortida de 600.000 vehicles des d'aquest migdia i fins demà. L'AP7 serà la via que acumularà més congestió i trànsit. S'ha marcat com a objectiu zero víctimes aquest cap de setmana, un dels més de mobilitat de tot l'any. Sentim Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, en declaracions a 3CAT Info.
4: El pic de sortida i de retenció d'aquesta tarda serà a l'entorn de les 7 i demà, per això, és on posarem aquesta limitació de camions. Avui és laborable i no ho podem fer. I demà també el que recomanem és informar-se i donem com a alternativa la C32, que al nord és gratuïta i al sud és de pagament.
12: Més de 1.200 efectius dels Mossos faran un miler de controls, com ha explicat a 3CAT Info Mònica Lluís, cap de mobilitat de la Policia Catalana.
7: Tindrem una especial observança a les distraccions, als canvis de carril sense senyalitzar, també a la manca de distància de seguretat i, en general, a la desobediència de la senyalització que hi hagi a la xarxa viària. Ens preocupa molt l'accés de velocitat també a la via.
12: També es faran controls d'alcoholèmia i drogues. Però ho dèiem, 600.000 vehicles previstos que surtin de l'àrea metropolitana des d'aquest migdia i fins demà. Per tant, ara, quan ja és un quart de cinc de la tarda, és moment de saber com estan realment les carreteres. Per tant, connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Doncs la via que registra més volum de vehicles en aquestes operacions, tant de sortida com d'entrada, tenen complicacions per dos accidents que hi ha hagut. L'un, el primer de tots, una topada entre quatre turismes a l'altura de Llinars del Vallès, encara tallat al carril de l'esquerra, i uns 14 quilòmetres de lentitud i aturades des de la Roca del Vallès fins al Llinars en sentit nord, en direcció Girona. Més enrere, a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, han topat un camió i un turisme. Hi havia dos carrils tallats a la circulació. Ara ja millora la situació en aquesta zona, o sigui que és possible que ja hagin pogut retirar els vehicles de la calçada, però ha quedat a cua entre Sant Cugat del Vallès i Bellaterra en sentit nord, també en direcció Girona. Per tant, si voleu evitar aquestes cues, podeu fer servir l'autopista del Maresme, la C32, on només hi ha retencions en aquesta via a l'altura de l'Ella i també entre Cabrera de Mar i Argentona, també en sentit nord, en direcció Girona. També Argentona aturats a la C60, en sentit sud, a l'altura d'Argentona, direcció Mataró. Cues també a la C59, a l'altura de Mollet del Vallès, en sentit sud. Les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada i Reixac. A la B20, la Pota Nord, des de Badalona. La B23, amb retencions al tram final d'entrada a Barcelona a l'accés a l'Avinguda Diagonal. La C32 sud, l'autopista del Garraf, amb retencions entre Sant Boi i Viladecans, en tots dos sentits, però sobretot direcció Barcelona. Compte per si hi ha alguna possible incidència en aquesta zona. Les rondes també força plenes. La que més, la Ronda Litoral, amb retencions des de Zona Franca i fins al Port i després torna la cua des de Fòrum a Santa Coloma i també entre el Bon Pastor i el Nus de Trinitat en aquesta direcció. També aturants a la mateixa Ronda Litoral entre Fòrum i la Barceloneta direcció Llobregat i també a l'altura de Montjuïc. La Ronda a Dalt també ja va força plena, amb congestió entre Diagonal i Vallcarca, també d'Horta a Canyelles, sentit Besòs, i en direcció Llobregat a
1: l'altura de la Vall d'Hebron, a Pedralbes, i entre l'Hospitalet i Cornellà, en direcció Llobregat, per enllaçar amb la B20, la Pota Sud, on comença a haver-hi retenció, a l'altura de Cornellà, direcció Castelldefels. Compte aquí també per si hi ha alguna incidència. El transport públic ja ha interromput el pas de trens de les línies R4 i RL4 de Rodalies, entre Manresa i Cervera, perquè hi ha un incendi prop de les vies entre Manresa i Calaf. S'hi fa servei alternatiu per carretera. Més informació d'aquí a 30 minuts.
16: El temps.
9: Néstor Gómez.
10: Tarda de calor, calor intensa. Ja hem arribat per primer cop en aquest 2026 als 35 graus. És el cas de Tàrrega o també de Torroja del Priorat. I unes temperatures que encara, durant les immediates hores, poden pujar una miqueta més a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Un dia molt càlid, un dia d'estiu, que no només serà avui, sinó també durant tot el cap de setmana. Aquesta tarda, en presència d'alguns núvols cap al Pirineu més oriental, sense descartar alguna goteta cap a l'àrea del Ripollès de molt poca importància. El que serà destacable al llarg de la tarda és l'arribada de la boira, boira marítima que podrà tocar a terra entre la Costa Brava, sectors del Maresme. Al llarg d'aquesta propera nit pot estirar-se una mica cap al Cap de Begur i fins i tot arribar fins al Garraf. Com dèiem, tot això amb una tarda, amb un vespre i amb una propera nit força càlida arreu del país. I tot per donar pas a un cap de setmana que començarà demà al matí amb boires arran de mar, arran de costa, sobretot en aquelles poblacions a tocar del mar tindrem aquestes boires pràcticament des de l'Empordà fins al Camp de Tarragona. A tot l'interior, el que predominaran seran les teranyines de núvols alts i també poden aparèixer algunes boires cap a la Ribera d'Ebre a tocar de l'Ebre. A la resta, destaquem la presència d'un temps que serà assolellat. A la tarda sí que s'espera algun petit ruixadet cap al sector dels Pallars, potser a la Cerdanya o al Ripollès, de poca importància, i les boires de la costa que tendiran durant la tarda de dissabte a marxar una miqueta mar endins. Tot i així, el que hem de destacar són aquestes temperatures que demà tornarà a fer tanta calor com la d'avui. Màximes al Pirineu per sobre dels 30 graus. Viella pot arribar als 28, per exemple, al voltant dels 34-35 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. I de cara a diumenge, doncs, continua la situació força similar. Possiblement no tindrem tantes boires a primera hora del matí a la franja costanera, però sí que tindrem un dia de moltíssima calor, amb màximes que de nou superaran àmpliament els 30 graus a gran part del país.
16: 3CAT Info.
11: Al Món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Món.cat.
13: No són terapeutes. De vegades el faig servir quan estic deprimit. Els bots de conversa n'aprenen de les nostres febleses i les fan servir. Estan programades per fer les dues coses que la indústria de la tecnologia sempre busca, que és tenir més poder i guanyar diners. I quan hi confies massa, de vegades pot ser un punt de no retorn. Li va donar instruccions concretes per suïcidar-se. 30 minuts, quan l'algoritme mata. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: 3CAT Info.
12: 4 minuts i ens centrarem en els esports. Abans, però, milers de cubans protesten aquesta hora contra la imputació de Raúl Castro per part de la justícia nord-americana. El govern cubà ha organitzat un acte a favor del règim castrista davant de l'ambaixada dels Estats Units a l'Havana. També hi participa el president Díaz-Canel.
14: Pueblo de Cuba, viva Raúl!
12: Mentrestant, l'administració Trump continua acollant el règim cubà. Aquesta matinada, els agents antiimmigració han detingut a Florida la germana de la responsable de Gaesa, el conglomerat militar que Marco Rubio ha assenyalat per controlar l'economia cubana. Precisament, el missatge de vídeo publicat aquesta setmana pel cap de la diplomàcia dels Estats Units ha sigut motiu de mofa. L'Havana difós un vídeo de sàtira política protagonitzat per un Muppet anomenat Gusano Rubio, el nom que fa servir el règim cubà per referir-se als exiliats cubans de Miami.
15: Hola a todos. Hoy vamos a aprender cómo hacer que un país pida ser invadido. El primer paso es cortar el combustible. Les dices a todos los países que si le venden petróleo a Cuba les va a ir muy, muy mal.
12: Fa mesos que els cubans sobreviuen com poden a la falta de combustible i els talls d'electricitat i ja passen més hores a les fosques que amb llum. L'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. En total, els contagis s'eleven a 12. La xifra de víctimes mortals es manté en 3. Segons l'OMS, no s'han registrat noves defuncions des del 2 de maig, quan es va notificar oficialment el brot. El secretari general Tedros Adhanom demana als països afectats que mantinguin una vigilància distància estreta.
2: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
12: Mentrestant, el Ministeri de Sanitat ha actualitzat el protocol de brot d'antivirus i permetrà que els afectats sense símptomes completin la quarantena en domicili després de 28 dies de seguiment. La mesura beneficiarà 13 persones ingressades als hospitals Gómez Ulla, al Clínic de Barcelona i a Alacant, sempre que mantinguin resultats negatius per les proves PCR. Saltem a Tarragona. Els Mossos han detingut el tercer implicat en l'assassinat d'un home a Reus al Baix Camp dissabte. Els altres dos homes vinculats amb el cas han ingressat a la presó, Ricard Buigas.
9: Els Mossos han explicat que han fet la detenció a l'àrea metropolitana de Barcelona. Té 33 anys. És el tercer dels implicats en la mort violenta d'un home en una masia de Reus al Baix Camp. El jutge que instrueix el cas va decretar presó provisional comunicada i sense fiança pels dos primers detinguts de 46 i 79 anys que eren a la finca on van passar els fets. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència de la policia. Els Mossos han explicat que tot va començar amb una suposada baralla a la masia. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. El jutge manté el secret de sumari. La causa està oberta per un delicte d'assassinat.

0: Bad Bunny fa avui el primer dels dos concerts a Barcelona a l'Estadi Olímpic del Lluís Companys. És l'inici de la seva gira europea, debi tirar-me fotos, i des de primera hora al matí hi ha centenars de fans del cantant porto-riqueny fent cua per poder entrar els primers a l'Estadi Olímpic. Amb tot, ens ho explica la Marta Vives.
1: Centenars de nois i noies a aquesta hora, de totes les edats, molts menors, han fet un autèntic desplegament al voltant de l'estadi de Montjuïc, amb grups diversos, per exemple, els de les files VIP, que precisament els deixen entrar abans, els deixen entrar ara al migdia.
2: La VIP4, que és de pista, per entrar abans. De...
1: I això vol dir que heu pagat quant?
2: Ui, doncs 300 euros cadascuna.
3: Crec que sí, et donen una acreditació que t'acredita que ets VIP, i després també et donen sí, algun regal que et donen una bata.
1: També els que porten hores fent cua i han aconseguit les primeres posicions per quan obrin el recinte a les 5. N'hi ha que fins i tot han acampat.
4: Nosaltres dos des de dijous per la nit.
1: Des de dijous per la nit? Aquí en aquesta tenda de campanya?
4: Sí.
5: Doncs nosaltres hem vingut cap allà a les 8, quart de 9, sí.
6: Hem sortit de Balaguer a les 8 o així amb el bus. Llavors hem arribat aquí cap a les 10 i des de llavors fent cua.
1: Aquest és el furor que causa un artista que és el més escoltat a Spotify i el seu últim disc, Debí tirar més fotos, ha aconseguit ser el més reproduït. Per aquests joves, l'important és la música, sí, però també el missatge.
3: Sí, ell en aquest últim disc està defensant doncs, tot el que seria la cultura de Puerto Rico i tot el, bueno, doncs, tot els problemes que hi ha, estan havent. Exacte, i llavors també és com que ens sentim molt identificats, saps, en Catalunya.
1: Els concerts d'avui i demà de Bad Bunny són els primers de la gira europea del cantant de Puerto Rico. Dos concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys plens de vessar amb les entrades exaurides en tan sols 24 hores.
0: I ara el que fem, però, és en els esports.
7: Esports.
0: Francesc Ripoll, bona tarda.
8: Bona tarda. El Barça farà d'aquí a uns minuts l'última sessió d'entrenament abans de la final de la Champions, que juga demà a Oslo davant l'Olympique de Lió. Ara mateix estan parlant Pere Romeu, també Alexia Putellas, i podem sentir declaracions de la jugadora blaugrana parlant sobre el partit de demà.
9: Sí, està clar que demà serà un partit dels grans. Sempre ho ha estat, no? Un partit, una final contra l'Olympique de Lió, sempre ha estat d'aquesta magnitud. Estem concentrades en donar-ho tot amb molta energia, amb moltes ganes de que arribi demà. Ens tenim a l'entreno per acabar de posar-nos a punt i tranquil·les fins a l'hora de demà.
8: L'Olímpic de Lió s'entrenarà després que ho faci el Barça. Les franceses han arribat aquest matí a Oslo. Parlem més de futbol, en aquest cas de la primera divisió masculina.
7: 3CAT Info.
8: De seguida parlem del partit que juga el Girona demà, vital per la permanència, també de les paraules de Hansi Flick, prèvies al partit del Barça a Mestalla, però ara, fa només uns minuts, ha acabat la roda de premsa de Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, abans de l'últim partit de la temporada. Sergi Andreu, bona tarda.
10: Bona tarda.

0: El partit de demà i sobre la possibilitat de sortir, d'endur-se la classificació per Europa, ha dit que no hi pensen gaire, que el que és important, sobretot, és tancar amb victòria davant de l'afició i, sobretot, oferir bona imatge.
1: Bueno, demà nosaltres sortirem a guanyar, a intentar acabar la Lliga amb 3 victòries consecutives, que seria una bona manera d'acabar. També acabar davant l'afició guanyant penso que seria bonic. I, sobretot, demà fer un bon partit. Anar pel partit des del minut 1 i l'actitud i la mentalitat que tenim dins el vestidor és aquesta ara mateix.
0: I sobre el seu futur, Manolo, veurem si ocupa la banqueta la temporada que ve. Ha llançat pilotes a fora. Monchi ha explicat, de moment no li ha dit res sobre la seva continuïtat.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Com dèiem, l'Espanyol que juga demà també ho fa al Girona, en l'última jornada, a les 9. Els gironins es juguen la permanència davant l'Elx a Montilivi. I els comptes són clars. Si el Girona guanya, se salva. Si empata o perd, baixa a segona. Aquest és Michel.
4: Queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. No més. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No, partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
3: Una de les grans notícies esportives del dia és l'adeu de Pep Guardiola del Manchester City, marxa del club anglès després de 10 temporades, i sobre aquest adeu n'ha parlat Hansi Flick, el tècnic del Barça, en la prèvia del partit de l'equip blaugrana al camp del València.
5: 10 years, I think you will not see me.
6: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. El Pep és una mica més jove que jo. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble. És realment increïble.
5: It's unbelievable performance, so it's unbelievable.

0: Hem sentit els senyals horaris de 4:45 de la tarda. Sou a 3cat.info, moment de fer un cop d'ull als principals temes que us estem explicant aquesta tarda. Abans, però, actualitzem la situació del trànsit. Equip viari, endavant.
1: Hi ha 14 quilòmetres de congestió a l'AP7 entre Montornès i Llinars del Vallès per un accident entre 4 turismes que talla el carril de l'esquerra. També cua a l'Ampolla, direcció Castelló, a causa d'un camió avariat. I destaquem també l'autopista del Garraf, la C32, amb retencions de Viladecans a Sant Boi, direcció Barcelona, també per accident.
0: Ho ampliem d'aquí a uns minuts. També us parlarem de la decepció dels sindicats d'ensenyament per la nova proposta del Departament d'Educació que buscava acabar amb la conflictivitat laboral a les aules. Consideren que és massa similar a l'anterior i avisen que no participaran a la pròxima trobada de dimarts si la conselleria no s'hi presenta amb un document que millori l'oferta salarial i de recursos. I amb tot, avui el Parlament ja comença a tramitar els primers pressupostos de Salvador Illa. S'acosten als 50.000 milions d'euros, preveuen 900 milions per complir els acords amb Esquerra i els Comuns, però no inclouen cap partida concreta per resoldre el conflicte a l'educació. S'espera que els comptes es puguin aprovar al juliol. Qüestions que de seguida abordem, però els propers 30 minuts també us parlarem que el Tribunal Suprem estudia si paralitza la regularització extraordinària de migrants a petició del govern d'Isabel Díaz Ayuso, de Vox i de diverses entitats d'extrema dreta. D'altra banda, cada dia de mitjana es multen 17 conductors per no respectar la distància amb el vehicle del davant. Són dades dels Mossos del 2025 que us avança aquesta emissora. Les col·lisions per aquest tipus d'infracció suposen el 30% del total. I Lleida es prepara per viure un dels caps de setmana més esperats de l'any. Avui comença l'Aplec del Cargol.
2: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 5. Francesc, amb quins temes?
3: Doncs parlarem del Barça femení, del seu últim entrenament abans de jugar demà a la final de la Champions davant l'Olímpic de Lió. Sentirem també les paraules de Pere Romeu i Alexia Putellas.
0: I per primer cop aquest 2026, la màxima a Catalunya ha tocat i superat els 35 graus. Tindrem un ambient d'estiu durant tota la tarda. El temps serà assolellat amb alguns núvols al Pirineu Oriental, a la Costa Brava i Central. S'espera l'arribada de la boira. Ara passen 2 minuts de 4:45 de la tarda. Els sindicats d'ensenyament es mostren decebuts per la nova proposta del Departament d'Educació i continuaran negociant dimarts que ve. El departament ha descartat una pujada de sou universal per tots els docents i proposa incrementar els complements. Concretament, augmentar un 50% els complements de tutor i coordinadors digitals i crear-ne de nous. Un de cotutor, un per a tots els que treballin,

0: en centres d'alta complexitat i un altre per als que tutoritzen els treballs de recerca. El govern defensa que l'augment afectaria a més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu. Els sindicats, però, diuen que la proposta és massa similar a l'anterior. Avisen que no participaran a la pròxima trobada si la conselleria no s'hi presenta amb un document que millori clarament l'oferta salarial i de recursos. Barcelona, Cristian Roldán.
1: Els sindicats consideren que la proposta de la Generalitat no respon ni de bon tros a les demandes de mestres i professors. Reconeixen que els complements salarials que posa el departament sobre la taula són positius, però que no reverteixen la pèrdua de poder adquisitiu de tot el col·lectiu docent. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, avisa el departament que si no es plantegen aplicar millores salarials al sou base dels docents, no cal que els cridin a cap negociació més.
2: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui.
1: De la seva banda, la Generalitat defensa la seva proposta, però no descarta presentar noves mesures. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
3: Haurem de veure en diferents escenaris, atenent en aquest cas també les peticions que ens fan els sindicats, si podem trobar elements per tal de poder generar un major consens en relació a la proposta que nosaltres hem fet.
1: Les dues parts s'han citat el dimarts 26 de maig per continuar les negociacions. Tot i això, si no hi ha acord, des de l'USTEC ja es plantegen convocar noves mobilitzacions durant la segona setmana de juny, coincidint amb la visita del Papa i les proves d'accés a la universitat.
0: Amb tot el País Valencià, nova proposta dels professors que s'han manifestat aquest migdia pel centre de València porten 10 dies de vaga i les negociacions continuen aturades, Salva Barbosa.
4: S'han concentrat avui a la Conselleria d'Hisenda per exigir més inversions en l'educació. No hi ha data fixada per reprendre les negociacions, tot i que les dues parts, sindicats i conselleria, es mostren disposades a tornar a seure's. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià, explica què demanen per desencallar la situació.
5: Més concreció a les propostes que hi ha damunt de la taula i algunes d'elles millorar-les encara més. Per exemple, el tema de ràtios s'ha quedat molt indefinit, el tema de la llengua queda fora.
4: Els docents esperen que la conselleria els convoqui. Vicent Pons, professor de l'IES Riu Túria, de Quart de Poblet.
6: Esperem que les negociacions es reprenguen i que s'arribi a un acord raonable. Els que ens han oferit fins ara han sigut molles i nosaltres no volem molles, volem que es millori el sistema educatiu valencià, que està molt perjudicat per la manca d'inversions.
4: Des d'Educació mantenen que la proposta d'augment salarial de 200 euros mensuals és ambiciosa i estan a l'espera que els sindicats els facin arribar un nou document per negociar. Avui també hi ha hagut concentracions a Castelló i Alacant. Els sindicats han tornat a convocar una altra manifestació per a demà a la tarda al centre de València.
0: El Parlament ja tramita els primers pressupostos del govern de Salvador Illa. 3 mesos després de retirar els comptes per falta de suports, ara sí que el PSC ha aconseguit un acord amb Esquerra i els Comuns i la idea és aprovar els números durant el mes de juliol. Ho destaca la consellera d'Educació, Alicia Romero.
7: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels Comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar en la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
0: Els comptes figuren als 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Inclouen 900 milions pels compromisos del govern amb Esquerra i els Comuns, però no preveuen cap partida específica per resoldre el conflicte amb els docents. Parlament, Sara Riera.
8: El govern ha explicat que al febrer, quan va presentar el primer pressupost, es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per dedicar als acords amb els socis i que ara hi sumarà 500 milions més que la Generalitat ha ingressat via impostos aquests últims mesos. Això són aquests 900 milions en total per respondre als pactes amb Esquerra i els Comuns, que no preveuen però ni un euro a pujar els salaris dels mestres. Alicia Romero, consellera d'Economia.
7: Si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot els recursos tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges i, si no, doncs, evidentment, priorització per fer front a aquest compromís o altres que puguin arribar.
8: Aquest any Educació rebrà 135 milions més per aquests acords, però la consellera ja ha aclarit que estan compromesos per millores als centres. És un projecte de pressupostos calcat pràcticament al del febrer, bàsicament perquè tampoc hi ha gaire marge de maniobra. El pressupost de la Generalitat se'n va en un 80% sempre a pagar els sous dels funcionaris i a despeses fixes. En tot cas, la novetat és que incorpora una projecció, són diners que ara mateix la Generalitat no té, per invertir 3.700 milions d'euros més fins al 2030 en aquests projectes que deien pactats amb els socis. El govern aspira a treure'ls d'uns nous pressupostos l'any que ve, tot i que admet que és fàcil que surtin de suplements de crèdit. Per cert, que el govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte.
0: Amb tot, la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre agraeix que el Parlament hagi aprovat reclamar el retorn dels trens semidirectes de les línies R15 i R16, però demanen celeritat per millorar les connexions amb la resta del país. A més, critiquen l'aposta del govern per la línia de tren orbital. Tortosa, Jordi Barranca.
9: Contraposen la línia orbital amb l'estat actual de les línies de regionals R15 i R16, amb una que no funciona del tot des del mes de gener i amb l'altra que acumula retards i incidències successives. Cinta Galiana, portava de Trens Dignes.
10: Mentre no es fiquen que funcionen en uns mínims de garantia, el poc que tenim a Terres de l'Ebre, no entenem com se vol fer una inversió milionària quan encara no va aquí ni el mínim que estem demanant. Pensem que això és fer volar coloms. Això seria meravellós si tot lo d'aquí funcionés perfectament, però en este cas no és així.
9: El retorn dels semidirectes juntament amb més avant i amb l'aturada d'un tren Euromet han de servir per millorar la connectivitat de les Terres de l'Ebre amb la resta del país.
10: Antigament l'Aldea era una estació que enllaçava Catalunya amb València. Estos dos semidirectes i estos parades d'Euromet facilitarien esta comunicació territorial. No estaríem tan aïllats com estem ara.
9: Es dona la circumstància que aquesta mateixa setmana s'ha sabut que Renfe incorpora dos nous trens Euromet entre Barcelona i València, cap dels dos en parada a l'Aldea, aquí al Baix Ebre.
0: I amb tot, desconvocada les vagues dels serveis de tren de Rodalies dels dies 27 de maig, dimecres de la setmana que ve, i 5 de juny. Avui, en la segona reunió de mediació del Departament de Treball, Renfe i els sindicats UGT i Comissions Obreres han arribat a un acord sobre les reivindicacions de l'aturada, que eren més personal, sobretot interventors i més seguretat. Pau Mercè, representant sindical de Comissions Obreres.
11: El pacte inclou un procés de mobilitat funcional per cobrir les places d'intervenció i també el compromís de reforçar la seguretat dels treballadors i les persones usuàries. Des de Comissions valorem positivament el diàleg per millorar el servei i incrementar la seguretat.
0: Com dèiem, aquest acord ha permès que s'hagin desconvocat les dues jornades de vaga parcial previstes per al 27 de maig i el 5 de juny. I els agents rurals, d'altra banda, també han desconvocat finalment la vaga prevista per la setmana que ve, després d'arribar avui a un acord amb el govern. Reclamaven millores laborals, salarials i que s'alliberessin efectius que estan destinats a la gestió de la pesta porcina. Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: La proposta que els ha fet arribar el Departament d'Interior els equipara els complements salarials a Mossos i Bombers. Es convoquen 40 places de comandament al juny i s'alliberen 16 efectius que fins ara han estat destinats al dispositiu contra la pesta porcina. José Bravo, de la UGT, assegura que unes mesures seran immediates i les econòmiques lligades a l'aprovació dels pressupostos.
13: Una d'aquestes reivindicacions són immediates, com és el tema d'intentar cobrir el més aviat possible les places de comandament, que sortirà la convocatòria al juny, d'aquestes 40 places noves, i el tema de reduir la tensió que tenen les bases per la dedicació que fem a la PPA, doncs també és immediat, no cal esperar els pressupostos. I la resta sí que està una mica lligat a que s'aprovin els pressupostos i acabar de poder signar aquests acords en breu.
12: Les tres jornades de vaga estaven convocades per als dies 26, 27 i 28 de maig, que, com diem, queden desconvocades.
0: 5 minuts i seran 3:45 de la tarda.
14: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Anem a Madrid perquè el Tribunal Suprem estudia si paralitza la regularització extraordinària de migrants a petició del govern d'Isabel Díaz Ayuso, de Vox i de diverses entitats d'extrema dreta. Fins ara, gairebé 550.000 persones han demanat acollir-se a la regularització i el govern espanyol ja ha concedit 90.000 permisos de treball i residència, Tania Tàpia.
15: Són dades que ha donat a conèixer l'advocat de l'Estat durant una vista que s'ha celebrat al Suprem, on fins a 5 entitats, partits i el govern d'Ayuso demanen que s'aturi el procés de manera cautelar. Entre d'altres, creuen que si es fa més endavant ja s'hauran donat milers de permisos de residència i feina i no se'ls podrà retirar aquest dret. Critiquen, a més, que no s'ha calculat, diuen, l'impacte en termes d'habitatge, serveis socials o sanitat. Així ho han argumentat Jorge Buxadé de Vox i l'advocat de la Comunitat de Madrid.
16: Incremento brutal y no cuantificado del gasto social.
17: El alcance, por lo tanto, es de una magnitud muy relevante, como decimos, y esto, por lo tanto, es lo que va a incidir en los servicios públicos de la Comunidad de Madrid y lo que obliga a esta cautela especial que demandamos.
15: Arguments que han desmuntat l'advocacia de l'Estat i dues associacions que defensen el procés. Ni podran votar d'immediat i són persones que ja es troben a l'Estat, diuen. Per tant, ja fan usos d'aquests serveis. Sentim l'advocat de l'Estat.
18: Porque acceso a la sanidad ya lo tienen e igualmente a los servicios sociales, pero se encuentran con estas dificultades de acceso que ahora analizamos.
15: El tribunal resoldrà properament si atura o permet que el procediment, que acaba el 30 de juny, continuï endavant.
0: L'OTAN ha celebrat que els Estats Units hagin decidit enviar 5.000 militars més a Polònia. L'Aliança Atlàntica, que s'ha reunit a Suècia, els ministres d'Afers Estrangers, l'endemà de l'anunci de Trump, que en canvi fa unes setmanes va decidir retirar soldats d'Alemanya. Els Estats Units neguen que els moviments de tropes siguin per castigar ningú i han tornat a retreure la falta de suport aliat a la guerra contra l'Iran. Brussel·les, Bruno Fortea.
19: El cap de la diplomàcia nord-americana i home fort de Donald Trump, Marco Rubio, s'ha vist avui les cares amb tots els aliats europeus que tan sovint critica. Rubio ha desmentit que l'anunci de retirar tropes d'Alemanya sigui una represàlia contra el canceller alemany, per haver dit que l'Iran estava humiliant els Estats Units a les negociacions de pau.
20: Els Estats Units tenen compromisos globals que han de complir amb el desplegament de forces, i això requereix que constantment haguem de reexaminar on posem les tropes. No és una qüestió punitiva, ja estava prevista abans d'aquestes tensions recents.
19: Però Trump ha admès que si ara vol enviar més soldats a Polònia és perquè té una bona relació amb el president ultradretà del país. El líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que el component polític també juga un paper en les decisions que es prenen dins de l'aliança.
21: És la gran diferència amb la Xina o Rússia. Som una aliança democràtica i una aliança militar. I això vol dir que les decisions sempre estaran guiades per motius militars i polítics.
19: Rutte ha tret pit de l'augment de la despesa militar dels aliats europeus i garanteix que els Estats Units continuaran implicant-se en la defensa del continent. Marco Rubio, però, no ha estat tan explícit, tot i que el nord-americà sí que ha estès la mà per col·laborar amb els europeus en la fabricació de més armament.
14: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Són dades que us avança 3CAT Info. Aquesta actitud provoca 3 de cada 10 accidents a la carretera i acostuma a implicar diversos vehicles. La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
22: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
0: En números rodons, parlem de 6.200 conductors sancionats i deixant de banda la minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant, l'alta accidentalitat a la carretera s'explica per no saber calcular la distància. La sanció per no respectar la distància és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts. Hem arribat així a 3:45 de la tarda, moment d'actualitzar la situació del trànsit avui que estem pendents d'aquesta operació sortida.

0: connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs precisament a la P7 hi ha 14 quilòmetres de congestió entre Montornès i Llinars del Vallès perquè hi ha un accident entre quatre turismes en direcció Girona que ocupen el carril de l'esquerra. També aturats a Sant Cugat i a Bellaterra, també direcció Girona, després que han retirat els vehicles que han tingut un accident a l'altura de Santa Perpètua. En sentit sud, aturats entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, també a l'altura de Castellbisbal i de Martorell a Castellví de Rosanes. I ja més cap al sud, aturats a l'Ampolla, direcció Castelló, per un camió avariat que ocupa un carril de dos de la circulació. A l'autopista del Garraf, la C32, en retencions entre Viladecans i Sant Boi, direcció Barcelona, també per un accident. També aturats en sentit contrari a l'altura de Sant Boi. Afecta la B20, la Pota Sud, amb retencions entre Cornellà i Sant Boi, direcció Castelldefels. A la Ronda Litoral hi ha un accident a l'altura de Montjuïc, en direcció Llobregat, segons informa la Guàrdia Urbana de Barcelona. Retencions des de Sant Adrià de Besòs fins a Montjuïc en direcció Llobregat i en sentit Besòs a diversos trams, entre Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta i de Fòrum a Santa Coloma. A la Ronda de Dalt, retencions habituals d'hora punta entre Diagonal i Vallcarca, també de la Vall d'Hebron a Canyella, sentit Besòs. En direcció Llobregat, entre Hort i la Vall d'Hebron, a l'altura de Sant Gervasi i també a Pedralbes. Els accessos a Barcelona, C58 i C33, amb retencions entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, en direcció Terrassa, aturats a la C58 entre Montcada i Ripollet. La B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el nus de la Trinitat. I destaquem també la C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, C55 a Sant Vicenç de Castellet, direcció Manresa, i l'autovia A2 a Jorba, direcció Lleida, a causa d'obres. El transport públic es manté interromput al pas de trens de les línies R4 i RL4 de Rodalies, entre Manresa i Cervera. I és que hi ha un incendi a prop de les vies a l'altura d'Aguilar de Segarra, que es troba situat entre les vies i la carretera C25, l'eix transversal. Per això, en aquest tram s'està fent servei alternatiu per carretera. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
2: El temps.
0: Néstor Gómez. Per primer cop en aquest 2026, la temperatura màxima a Catalunya ha tocat i fins i tot superat la xifra dels 35 graus, concretament a Tàrrega, concretament també a Torroja del Priorat. Unes temperatures molt altes, temperatures d'estiu, no només a Ponent, sinó també arreu del país, amb valors que han arribat a tocar la xifra dels 29 graus a Viella, 29 graus també provisionals encara a Girona, o els 30 a Montmell o a Torrelavit. S'esperen que les màximes s'assoleixin encara durant les properes una, dues hores aproximadament, sobretot a Ponent, i tindrem les dades definitives als vols de les 6 a 7 de la tarda aproximadament. El que tenim clar és que aquesta calor no ha vingut per marxar amb rapidesa, tot el contrari, ha vingut per quedar-se i ens acompanyarà amb aquesta calor tan intensa durant tot el cap de setmana. Màximes de dissabte de nou, tocant els 35 graus a Ponent, i de cara a diumenge potser baixarà una miqueta, però no baixaran per sota dels 30, tot el contrari, continuarem amb màximes entre els 30 i els 34 graus a tot l'interior. De cara a les properes hores, núvols, els que s'esperen que puguin aparèixer cap al Ripollès, podrien deixar alguna tímida gota, i destaquem la presència i l'arribada de la boira entre el Garraf i el Cap de Begur, aproximadament durant aquest vespre nit, i unes boires que demà al matí a la costa s'estendran des de l'Empordà fins pràcticament al Camp de Tarragona. A primera hora del matí amb aquestes boires, que durarà poc perquè ràpidament tendiran a marxar, i a la resta del país ampli domini del sol. Demà a la tarda algun ruixat al Pirineu Oriental, preferentment cap al sector del Ripollès, la Cerdanya, però també podrien caure alguns de puntuals i esquifits cap a l'àrea del Pallars, com dèiem, amb moltíssima calor. I aquesta situació es mantindrà de cara a diumenge. Diumenge amb més sol, menys boires i igual calor.
2: 3CAT Info.
3: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
4: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
3: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
5: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
2: 3CAT Info.

0: Lleida es prepara per viure un dels caps de setmana més esperats de l'any. Avui comença l'aplec del cargol, que arriba a xifra rècord. Fins diumenge s'hi menjaran 14 tones de cargols. Oficialment, la festa es posa en marxa al vespre, però al recinte de l'aplec ja hi ha molt moviment des d'aquest matí. Lleida, Noelia Caselles.
1: I és que preparar els 3 dies d'aplec comporta molta feina. Albert Vicente, de l'Ordre del Cargol.
2: Hi ha moltíssima feina, però és que per nosaltres aquest cap de setmana és vital. És el millor cap de setmana de l'any. És patrimoni mundial per a nosaltres i realment fas que tota la teva vida a nivell lúdic i d'oci giri envoltant aquest cap de setmana.
1: En aquest aplec hi participen 124 colles, 3 més que l'any passat, i gairebé 17.000 collistes. D'aquestes colles, una desena arriben de fora de Lleida Ciutat. Una d'elles s'estrena aquest any, és la Pirenaica, amb veïns del Pallars, la Vall d'Aran i l'Alt Urgell. Jordi Camps n'és un dels integrants.
3: El dissabte, ja a les 12, fem una mica de vermut abans del dinar, amb l'allioli de Codony, amb el paté de Lladal, amb el formatge de Tupiques de Lladal, amb el xolís.
1: Una pleca s'allarga fins diumenge, que tornarà a fer control d'accés mitjançant polseres i que aquest any enforteix l'espai per als 70.000 visitants que rep.
0: La Veo Montsant és la primera del país que aposta per l'Amèrica Llatina per exportar el seu vi per la caiguda de vendes als Estats Units i al nord d'Europa. La política aranzelària de Trump ha provocat que s'hagi frenat gairebé tota la importació de vi dels cellers que la Veo té al Priorat i a la Ribera d'Ebre, Tarragona. Ricard Buigas.
4: La Veo Montsant ha passat d'exportar el 40% de la seva producció al 25% actual. La saturació dels mercats tradicionals europeus, els aranzels dels Estats Units i l'estancament del mercat català ha fet que el Consell Regulador hagi decidit organitzar la primera missió a Mèxic i Costa Rica. La presidenta de la Veo, Pilar Just, ha explicat a 3cat.info que és un mercat que dominen les dioses espanyoles i on la presència catalana és gairebé inexistent.
5: Aquests vins espanyols són els primers vins d'importació d'aquests països, però clar, també busquen ara coses noves, no? Estan una mica de més cansats del de sempre, no? I busquen nous vins d'altres regions. I, bueno, i nosaltres hem entrat allà i bueno, l'acollida ha sigut perfecta.
4: Just diu que als importadors els ha sorprès la qualitat del vi i el discurs que el vincula amb la terra i el paisatge. La Veo Montsant també aposta pel mercat asiàtic, on dominen els vins francesos i italians. Fa temps que es poden trobar ampolles de la denominació d'origen a Xangai i Pequín. Al juny aniran a Seúl, a Corea del Sud, amb l'objectiu de tancar noves comandes.
0: El projecte Territori de Masies, que vol potenciar i recuperar el cultiu de cereal al Baix Solsonès amb la producció de farina ecològica, tindrà un obrador i un molí propi, Solsona. Joaquim Albalate.
6: Serà possible gràcies a una campanya de micromecenatge que ha superat els 20.000 euros per posar en marxa un local a Calaf on poder controlar tot el cicle, des del cultiu del cereal fins l'envasat de la farina, que es fa amb varietats de blat tradicionals com la xeixa, el camut o el sègol. Marina Vilaseca és tècnica de Territori de Masies.
7: Estem parlant de varietats antigues, amb un equilibri de lúten molt més coherent, unes varietats que també són molt interessants amb el context que ens trobem ara de canvi climàtic i tot. S'està veient que poden tenir més capacitat d'adaptar-se a aquest temps boig que tenim, i que són molt sofertes, creixen amb sols més infèrtils.
6: I participen 4 productors de Pinós, la Molsosa i Torà, com ara Dolors Mas.
8: La gran diferència d'un cultiu tradicional amb el nostre, ja ecològic i amb aquests blats, és que la producció és molt menor. El que passa és que la qualitat, les propietats de lo que en treus són completament diferents per tema de salut, de tornar a recuperar blats, etc etc. També el pots vendre a millor preu.
6: Serà el tercer any de producció de farina ecològica. En sortiran unes 8 tones que venen a forns i fleques de la zona i també a una quinzena de botigues.
9: 3cat Info.
10: Tonight is our final broadcast from the Ed Sullivan Theater, where...
0: És Stephen Colbert, un dels presentadors més populars i més crítics amb Donald Trump de la televisió dels Estats Units. Ha posat punt final al seu programa The Late Show, que ha conduït durant més d'una dècada. La cadena ho justifica per la supressió dels seus programes per la caiguda de publicitat, però Trump no ha amagat la seva satisfacció. Washington, Oriol Serra.
11: Stephen Colbert i el seu equip han sabut acomiadar-se de l'audiència de manera intel·ligent, amb ironia i elegància, en el que ha estat l'últim Late Show després d'11 anys en antena d'ençà que va rellevar David Letterman. El programa de Colbert, cancel·lat per la cadena CBS per motius financers oficialment, ha estat víctima de la campanya de l'administració Trump contra els mitjans de comunicació crítics. El Late Show era el programa nocturn líder a la televisió nord-americana. La CBS forma part del conglomerat de la Paramount, la qual hauria cedit a les amenaces de Trump de posar pals a les rodes en els plans expansionistes del gegant audiovisual. L'últim convidat de Colbert, després d'11 anys en antena, ha estat Paul McCartney. Tots dos han aprofitat l'entrevista per a ironitzar sobre el moment polític que travessen els nord-americans. Així és com el músic britànic s'ha referit als Estats Units, que li van descriure el primer cop que hi va actuar amb els Beatles, curiosament al mateix Ed Sullivan Theater de Nova York, des d'on s'ha emès l'últim Late Show.
12: So that's what we thought, right?
13: Això és el que pensàvem que era Amèrica, la terra de les llibertats, la democràcia més gran.
10: Yes.
13: Realment ho era.
10: Yep. Yep. That was it. Yeah.
13: I confio que encara ho sigui.
10: Yeah, sure. Yeah.
11: Per l'últim programa de Stephen Colbert hi han passat diversos actors de Hollywood i fins i tot els seus competidors, és a dir, els altres tòtems de la televisió satírica nocturna dels Estats Units. El show s'ha acabat amb Paul McCartney i el públic entonant un clàssic molt adient.
9: Esports.
0: Fins les 5, Francesc Ripoll, bona tarda.
14: Bona tarda, el Barça està entrenant ara mateix el dia abans de jugar la final de la Champions demà davant l'Olympique de Lió. Anem cap a Oslo, a l'Ullevål Stadium. Ruth Vilà, bona tarda.
15: Hola, bona tarda, Francesc, i amb bones notícies perquè les dues jugadores que estaven tocades, Irene Paredes i Graham, estan fent l'entrenament previ al partit amb el grup. Per tant, en principi, totes dues podrien estar per començar la final de demà contra l'Olympique de Lió. Hem sentit en roda de premsa precisament Caroline Graham Hansen, que explicava que es troba en plenes condicions.
16: Es fútbol, hay veces tienes cositas, mala suerte por las semis, pero bueno, he podido entrenar bien esas semanas y por la confianza que yo tengo, por las sensaciones que ha tenido esta semana, me siento bien y la confianza no lo he perdido, así que estoy para darle todo que me pide el equipo y el entrenador mañana, así que estoy bien.
15: Doncs Graham, que està bé, el Barça, que farà l'entrenament fins d'aquí una estona a l'Ullevål Estadi, després roda de premsa de Jonathan Giraldez i entrenament de l'Olympique de Lió de cara a aquesta final demà aquí a Oslo a les 6.
14: Gràcies, Ruth. Aquest cap de setmana hi ha Champions femenina i també la darrera jornada de la primera divisió masculina. Demà a les 9 del vespre el Girona juga la permanència davant l'Elx a Montilivi i els comptes són clars. Si el Girona guanya, se salva. Si empata o perd, baixa a segona. Sentim Mitchell.
17: Queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. Només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú, no. Partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
14: I una de les grans notícies esportives del dia és que Pep Guardiola deixa el Manchester City després de 10 temporades al club anglès. El tècnic de Santpedor ha aixecat 20 títols amb el City, entre ells 6 Premiers i una Champions. Sobre la 10 de Pep Guardiola n'ha parlat Hansi Flick, el tècnic del Barça, a la prèvia del partit de l'equip blaugrana al camp del València. Quan li han preguntat a l'alemany si també es veu 10 anys al Barça...
18: 10 years, I think you will not see me.
19: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. El Pep és una mica més jove que jo. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble. És realment increïble.
18: It's unbelievable performance, so it's unbelievable.
14: Flick ha dit que, malgrat ser campions, vol guanyar el partit, ha llogat el tram final de temporada a Ferran i ha desitjat sort a l'equip femení del Barça. D'altra banda, Joan Laporta, el president electe blaugrana, reconeix que l'aposta per Hansi Flick els ha sortit millor del que s'esperaven.
20: Això ens va passar també amb el Pep al seu dia. Molt contents de que la decisió que vam prendre d'incorporar en el Hansi Flick doncs, hagi sortit molt bé. A més, és un home honest, és un home professional...
14: També, com deien, demà juga l'Espanyol a casa davant la Reial Societat. Els blanquiblaus ja estan salvats i tenen opcions, això sí, remotes, d'entrar a Europa. I abans de parlar de la plana poliesportiva, també expliquem que Álvaro Arbeloa ha confirmat que sortirà del Real Madrid de la banqueta del primer equip masculí del Madrid a final de temporada. Ha acabat ja la 13a etapa del Giro d'Itàlia amb victòria de l'italià Belotti, i la catalana Marina Bassol s'ha classificat pel quadre gran individual de Roland Garros després de superar la bielorussa Sasnovich en dos sets, 7-6 i 7-5. És la segona vegada que Bassol es classifica pel quadre principal d'un gran slam. D'altra banda, la barcelonina Guiomar Maristany n'ha quedat fora.
12: 3CAT Info.
21: Bona tarda, són les 5. I avui en marxa l'operació sortida del cap de setmana al llarg de Segona Pasqua. El Servei Català de Trànsit preveu la sortida de 600.000 vehicles de l'àrea metropolitana. Connectem amb el nostre equip viari, Marilús García. Com ho tenim? Bona tarda.
22: Hola, bona tarda. Doncs, a banda de la intensitat de trànsit, amb diverses incidències a l'AP7, cosa que provoca que hi hagi 16 quilòmetres de congestió entre Montmeló i Llinars del Vallès per un accident entre quatre turismes que ocupa el carril de l'esquerra. També aturants a Bellaterra, Santa Perpètua, també direcció Girona, de Martorell a Castellví de Rosanes, direcció Tarragona, i en direcció Castelló, a l'altura de l'Ametlla de Mar i també a l'Ampolla, per diversos vehicles avariats.
21: El Parlament comença a tramitar els primers pressupostos de Salvador Illa. S'acosten als 50.000 milions d'euros. Preveuen 900 milions per complir els acords amb Esquerra i els Comuns, però no inclouen cap partida concreta per resoldre el conflicte a l'educació. S'espera que els comptes es puguin aprovar al juliol. El Partit Popular i Vox ja han anunciat que presentaran una esmena a la totalitat d'aquests pressupostos. Junts i la CUP no ho descarten. Els de Puigdemont acusen el PSC i Esquerra i els Comuns de presentar els mateixos pressupostos que fa 3 mesos i de fer perdre el temps al país. Decepció dels sindicats d'ensenyament de la nova proposta del Departament d'Educació, que buscava acabar amb la conflictivitat laboral a les aules. Consideren que és massa similar a l'anterior i avisen que no participaran a la pròxima trobada de dimarts si la conselleria no s'hi presenta amb un document que millori l'oferta salarial i de recursos. José Luis Ábalos assegura que va advertir Pedro Sánchez del rescat del Plus Ultra i acusa José Luis Rodríguez Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. Els investigadors del cas assenyalen la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, com una peça operativa essencial de la suposada trama de tràfic d'influències. El règim cubà organitza una manifestació de suport a Raúl Castro davant de l'ambaixada dels Estats Units a l'Havana. Milers de cubans protesten contra la imputació de l'expresident cubà per part de la justícia nord-americana, i també hi participa el president del país, Miguel Díaz-Canel. L'Auditori de Girona celebra des d'avui 20 anys de congressos i activitat musical. Destaquen que en aquest temps s'han consolidat com un dels motors de la demarcació en l'oferta de turisme de negocis i com un segon punt de referència del país darrere de Barcelona pel que fa a concerts.
12: Esports.
14: El Barça femení està entrenant a hores d'ara a l'estadi Ullevål a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olympique de Lió a la final de la Champions. Pep Guardiola deixa el Manchester City després de 10 temporades al club anglès. D'altra banda, Álvaro Arbeloa ha confirmat que no continuarà com a entrenador del Real Madrid. I el Barça, l'Espanyol i el Girona ja preparen l'últim partit de Lliga de demà. Blaugranes i blanquiblaus ja tenen la feina feta i els gironins han de guanyar l'Elx per mantenir la categoria.
21: I ens falta el temps. Per primer cop aquest 2026, la màxima a Catalunya ha tocat i superat els 35 graus. Tindrem un ambient d'estiu durant tota aquesta tarda. El temps serà assolellat, amb alguns núvols al Pirineu Oriental, i a la Costa Brava i Central s'espera l'arribada de la boira.
12: Trescat Info.
21: 5:03. Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga. Us acompanyaré fins al punt de les 6.
12: Trescat Info.
21: Comencem. El Parlament ja tramita els primers pressupostos del govern de Salvador Illa. 3 mesos després de retirar els comptes per falta de suports, ara sí que el PSC ha aconseguit un acord amb Esquerra i els Comuns, i la idea és aprovar els números durant el mes de juliol. Ho destaca la consellera d'Economia, Alicia Romero.
23: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels Comuns, ens avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
21: Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, és un 22% més que els del 2023. Inclouen 900 milions per compromisos del govern amb Esquerra i els comuns, però no preveuen cap partida específica per resoldre el conflicte amb els docents. Parlament, Sara Riera.
1: El govern ha explicat que al febrer, quan va presentar el primer pressupost, es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per dedicar als acords amb els socis i que ara hi sumarà 500 milions més que la Generalitat ha ingressat via impostos aquests últims mesos. Això són aquests 900 milions en total per respondre als pactes amb Esquerra i els comuns, que no preveuen però ni un euro a pujar els salaris dels mestres. Alicia Romero, consellera d'Economia.
2: Si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot els recursos tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges i, si no, doncs, evidentment, priorització per fer front a aquest compromís o altres que puguin arribar.
1: Aquest any Educació rebrà 135 milions més per aquests acords, però la consellera ja ha aclarit que estan compromesos per millores als centres. És un projecte de pressupostos calcat pràcticament al del febrer, bàsicament perquè tampoc hi ha gaire marge de maniobra. El pressupost de la Generalitat se'n va en un 80% sempre a pagar els sous dels funcionaris i a despeses fixes. En tot cas, la novetat és que incorpora una projecció, són diners que ara mateix la Generalitat no té, per invertir 3.700 milions d'euros més fins al 2030 en aquests projectes que deien pactats amb els socis. El govern aspira a treure'ls d'uns nous pressupostos l'any que ve, tot i que admet que és fàcil que surtin de suplements de crèdit. Per cert, que el govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte.
21: La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar doncs, els detalls dels números dels seus departaments i, com dèiem, la idea és aprovar els pressupostos al ple de la primera setmana de juliol, concretament el dia 2, i després ja entrarien doncs, en vigor. Així ho ha explicat el president del Parlament, Josep Rull.
3: Se celebrarà un darrer ple que acollirà el debat final i, si escau, l'aprovació dels dos projectes de llei. Aquest ple se situaria al voltant del 2 de juliol.
21: Ara bé, l'aprovació es podria endarrerir si algun partit demana el dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per emetre les seves valoracions. PP i Vox no ho descarten. De moment, han anunciat una esmena a la totalitat als pressupostos i Junts i la CUP s'ho rumien. Els de Carles Puigdemont asseguren que els comptes són gairebé idèntics als de fa 3 mesos i acusen el govern de Salvador Illa, Esquerra i els comuns d'haver fet perdre el temps al país. Tornem doncs cap al Parlament. Jordi Corbalan.
5: Junts per Catalunya retreu al govern i als seus socis que ara vulguin aprovar els mateixos pressupostos que es van haver de retirar per falta de suport polític. Salvador Vergés n'és el portaveu parlamentari.
24: Què es demostra aquí? Doncs que ens han fet perdre el temps. Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer.
5: El replica des del PSC Ferran Pedret.
25: Una línia orbital ferroviària. 5.200 milions, 120 quilòmetres, 40 estacions. No sé, sembla quelcom que li podria cridar l'atenció a qualsevol que fes una lectura atenta del pressupost i dels acords. No sé si han tingut poc temps per pensar-la, però em sembla una crítica no molt fonamentada.
5: Des d'Esquerra emplacen el govern a tancar un acord amb els docents. El portaveu adjunt, Jordi Albert, veu marge pressupostari.
26: La tramitació parlamentària d'aquests pressupostos també ha de permetre donar resposta a les necessitats per tal que es tanqui un acord. No s'hi valen excuses. La disposició econòmica hi és.
5: Encara no ho han decidit, però els populars veuen base sòlida per portar els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, fet que en retardaria unes setmanes l'aprovació. De moment, el portaveu Juan Fernández anuncia una esmena a la totalitat als comptes.
27: Anem pas a pas. Avui estem anunciant aquesta esmena a la totalitat que presentarem de forma immediata i després analitzarem i estudiarem totes les accions que podem emprar.
5: I la CUP creu que s'ha perdut una oportunitat per millorar la vida dels catalans.
21: Els sindicats d'ensenyament es mostren decebuts per la nova proposta del Departament d'Educació i continuaran negociant dimarts que ve. El departament ha descartat una pujada de sou universal per tots els docents i proposa incrementar doncs, els complements. Concretament, augmentar un 50% els complements de tutors i coordinadors digitals i crear-ne 3 de nous, un de cotutor, un per tots els que treballin en centres d'alta complexitat i un altre per als que tutoritzen els treballs de recerca. El govern defensa que l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu. Els sindicats, però, diuen que la proposta és massa similar a l'anterior. Avisen que no participaran a la pròxima trobada si la conselleria no s'hi presenta amb un document que millori clarament l'oferta salarial i també de recursos. Departament d'Educació, Cristian Roldán.
4: Els sindicats consideren que la proposta de la Generalitat no respon ni de bon tros a les demandes de mestres i professors. Reconeixen que els complements salarials que posa el departament sobre la taula són positius, però que no reverteixen la pèrdua de poder adquisitiu de tot el col·lectiu docent. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, avisa el departament que si no es plantegen aplicar millores salarials al sou base dels docents, no cal que els cridin a cap negociació més.
6: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui.
4: De la seva banda, la Generalitat defensa la seva proposta, però no descarta presentar noves mesures. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
7: Haurem de veure en diferents escenaris, atenent en aquest cas també les peticions que ens fan els sindicats, si podem trobar elements per tal de poder generar un major consens en relació a la proposta que nosaltres hem fet.
4: Les dues parts s'han citat el dimarts 26 de maig per continuar les negociacions. Tot i això, si no hi ha acord, des de l'USTEC ja es plantegen convocar noves mobilitzacions durant la segona setmana de juny, coincidint amb la visita del Papa i les proves d'accés a la universitat.
21: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha anunciat que oferirà el curs que ve més de 86.000 places d'FP, 5.000 de noves, i que introduiran canvis també en la preinscripció. Retallaran de 3 a 2 les tandes d'assignació de places i oferirà una plaça d'ofici a aquells estudiants que no entrin a cap de les opcions que han sol·licitat. També s'implementen 6 ensenyaments nous, com per exemple seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre i piragüisme en aigües tranquil·les. Tot plegat implica la contractació de 500 nous docents. Mataró, Sara Canyete.
8: La meitat de les 86.000 places, 47.000 són per estudis de grau mitjà i 37.000 per estudis de grau superior. Es creen 5.000 places noves, però només 1.000 són de nou accés, perquè el departament diu que el gruix de places noves, 7.500, es van crear ja el curs passat i que aquest any el que toca és treballar per consolidar-les. També introdueix nous canvis en el procés de preinscripció, retalla de 3 a 2 les tandes d'assignació de places que es faran al juliol i oferirà una plaça d'ofici als alumnes que no obtinguin cap de les places que han sol·licitat. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
9: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes, un 30%, ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
8: El departament calcula que el curs vinent més de 177.000 persones faran estudis professionalitzadors a Catalunya.
12: 3CAT Info.
21: Els investigadors del cas Zapatero posen el focus en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. En les últimes hores i des de la presó, l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Paula Brujats.
10: Ábalos diu que el rescat de Plus Ultra no era pertinent, que ho va advertir a Pedro Sánchez i assenyala Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte de maniobrar saltant-se al Ministeri de Transports. Són declaracions que fa per escrit en una entrevista a Televisió Espanyola, on Ábalos també critica els socialistes per tenir una doble vara de mesurar. A ell, diu, se'l va condemnar abans del judici, en canvi a Zapatero se'l defensa. I si el govern espanyol manté el pla, defensarà la innocència de l'expresident, excepte que apareguin proves sòlides contra ell. Félix Bolaños, ministra de Justícia.
11: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
10: Mentrestant, el soci de la coalició no fa sang i Yolanda Díaz, alineada amb els socialistes, desafia el PP a presentar una moció de censura.
13: Llevamos desde el 23 de julio esperando por esa moción de censura que nunca llega. Que el señor Feijóo, por una vez en su vida, desde que ha llegado a Madrid, dé un paso adelante.
10: I Junts descarta la moció de censura, però Salvador Vergés reclama més explicacions a Pedro Sánchez.
24: Perquè ja són molts i molts els casos que s'acumulen de corrupció al voltant d'aquest partit, al voltant del PSOE.
10: La Moncloa està a l'expectativa de les proves que surtin als informes policials que previsiblement es faran públics la setmana que ve. La policia ara estreny el cercle sobre la secretària de Zapatero a través de les agendes i e-mails per trobar proves que demostrin reunions de l'expresident amb els implicats a la trama.
21: Decreten presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort de la seva exparella a Figueres. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i tractament de condemna. L'home havia passat avui a disposició judicial. Anem ara cap a Girona, Maria Rovira.
0: La mesura l'ha pres el jutge del Tribunal d'Instància de Figueres en funcions de guàrdia, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En relació al cas, el comunicat recorda que diumenge passat van detenir l'investigat per maltractament de la seva exparella i no es va apreciar risc en la víctima de patir lesió greu, que dilluns es va fer un judici de conformitat amb una pena de 6 mesos de presó amb ordre d'allunyament i que hores després van tornar a detenir l'home per una baralla on hi havia també la exparella. La policia va citar la víctima l'endemà per exploració forense i la declaració i al veure que no es presentava es va acordar la llibertat de l'home que hores després va matar la seva exparella ganivetades a la plaça Josep Tarradellas i va ser detingut de nou al lloc dels fets.
21: I tenim en marxa l'operació sortida del cap de setmana al llarg de la segona Pasqua. El Servei Català de Trànsit preveu la sortida, com dèiem, de 600.000 vehicles des d'aquest migdia fins demà. La P7 serà la via que acumularà més congestió i Trànsit s'ha marcat com a objectiu 0 víctimes en aquest cap de setmana, un dels més de més mobilitat de tot l'any. Sapiguem com està funcionant a les carreteres i com les tenim amb el nostre equip viari. Marilús García, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. Doncs complicada la P7 perquè a banda del volum de trànsit aquesta tarda hi ha múltiples incidències. Ja hi ha un tram llarg d'uns 16 quilòmetres de congestió entre Montmeló i Llinars del Vallès en direcció Girona perquè fa estona que hi ha hagut una topada entre 4 turismes que ocupen el carril de l'esquerra. Ara hi ha una nova topada també a l'altura de Santa Perpètua, igualment direcció Girona. Aquí hi ha un sol carril obert a la circulació. Pel que veiem, hi ha com a mínim un camió implicat en aquesta col·lisió a banda d'altres vehicles i provoca una llarga retenció que ja arriba a Bellaterra, des de Bellaterra a Santa Perpètua en direcció Girona. A la mateixa P7 també aturats, en aquest cas per volum de circulació, a l'altura del Papiol, a Castellbisbal i de Martorell, a Castellví de Rosanes, en direcció Tarragona. I ja més cap al sud, aturats també a l'altura del Perelló i a l'Ametlla de Mar i també a l'altura de l'Ampolla, en direcció Castelló, perquè hi ha dos vehicles avariats. El segon sabem que és un camió. A l'autopista del Garraf, la C32, encara retencions a l'altura de Sant Boi de Llobregat en sentit sud, després que han retirat els vehicles que han tingut un accident en sentit nord en direcció Barcelona. També a l'àrea de Barcelona, aturats a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, en la B20 la Pota Nord des de Santa Coloma. De les rondes, la més plena avui, la Ronda Litoral, amb retencions entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat i en sentit Besòs a diversos trams, de Zona Franca fins al Port, també a l'altura de la Barceloneta, a Sant Adrià i al Bon Pastor, tot això direcció al Nus de la Trinitat. També aturats a l'autopista del Maresme, a la C31, C32, des de Montgat fins a Alella, en sentit nord, també a l'altura de Cabrera de Mar, Argentona, en direcció Girona. També a Argentona, a la C60, en sentit sud, direcció Mataró, o bé per enllaçar amb la C32. També cues a la C55, a Sant Vicenç de Castellet, direcció Manresa, i autovia A2, a Jorba, direcció Lleida, per obres. El transport públic ja s'ha restablert el passatrens de les línies R4 i RL4 de Rodalies, que estaven interrompudes entre Manresa i Cervera per un incendi a Aguilar de Segarra a prop de les vies. Ja, per tant, restablerta la circulació d'aquestes línies. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
12: El temps.
21: Amb en Néstor Gómez.
16: Tarda de calor, calor intensa. Ja hem arribat per primer cop en aquest 2026 als 35 graus. És el cas de Tàrrega o també de Torroja del Priorat. I unes temperatures que encara, durant les immediates hores, poden pujar una miqueta més a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Un dia molt càlid, un dia d'estiu, que no només serà avui, sinó també durant tot el cap de setmana. Aquesta tarda, en presència d'alguns núvols cap al Pirineu més oriental, sense descartar alguna goteta cap a l'àrea del Ripollès de molt poca importància. El que serà destacable al llarg de la tarda és l'arribada de la boira, boira marítima que podrà tocar a terra entre la Costa Brava, sectors del Maresme. Al llarg d'aquesta propera nit pot estirar-se una mica cap al Cap de Begur i fins i tot arribar fins al Garraf. Com dèiem, tot això amb una tarda, amb un vespre i amb una propera nit força càlida arreu del país. I tot per donar pas a un cap de setmana que començarà demà al matí amb boires arran de mar, arran de costa, sobretot en aquestes poblacions a tocar del mar tindrem aquestes boires pràcticament des de l'Empordà fins al Camp de Tarragona. A tot l'interior, el que predominaran seran les teranyines de núvols alts i també poden aparèixer algunes boires cap a la Ribera d'Ebre a tocar de l'Ebre. A la resta, destaquem la presència d'un temps que serà assolellat. A la tarda sí que s'espera algun petit ruixadet cap al sector dels Pallars, potser a la Cerdanya o al Ripollès, de poca importància, i les boires de la costa que tendiran durant la tarda de dissabte a marxar una miqueta mar endins. Tot i així, el que hem de destacar són aquestes temperatures que demà tornarà a fer tanta calor com la d'avui. Màximes al Pirineu per sobre dels 30 graus. Viella pot arribar als 28, per exemple, al voltant dels 34-35 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. I de cara a diumenge, doncs, continua la situació força similar. Possiblement no tindrem tantes boires a primera hora del matí a la franja costanera, però sí que tindrem un dia de moltíssima calor, amb màximes que de nou superaran àmpliament els 30 graus a gran part del país.
12: 3CatInfo.
2: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules. Muixca.
14: Hi ha molts homes gais dins del futbol.
2: Miqui Esparvé.
17: Series capaç de perdonar unes banyes?
2: Natàlia Becío.
18: Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
2: Dani de la Orden.
19: Hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
2: L'eclipsi. Entrevistes que no s'obliden. L'eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
12: Ja disponible a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
21: Pràcticament les 5 i 20 minuts, més qüestions. Milers de cubans protesten a aquesta hora contra la imputació de Raúl Castro per part de la justícia nord-americana. El govern cubà ha organitzat un acte a favor del règim castrista davant de l'ambaixada dels Estats Units a l'Havana i també hi participa el president, Díaz-Canel.
20: Pueblo de Cuba, viva Raúl!
21: I mentrestant, l'administració Trump continua collant el règim cubà. Aquesta matinada, els agents antiimmigració han detingut a Florida la germana de la responsable de Gaesa. El conglomerat militar de Marco Rubio ha assenyalat per controlar l'economia cubana. I precisament el missatge de vídeo publicat aquesta setmana pel cap de la diplomàcia dels Estats Units ha sigut emotiu de mofa. L'Havana ha difós un vídeo de sàtira política protagonitzat per un màpet anomenat Gusano Rubio, el nom que fa servir el règim cubà per referir-se als exiliats cubans de Miami.
22: Hola a todos. Hoy vamos a aprender cómo hacer que un país pida ser invadido. El primer paso es cortar el combustible. Les dices a todos los países que si le venden petróleo a Cuba les va a ir muy, muy mal.
21: Fa mesos que els cubans sobreviuen com poden per la falta de combustible i els talls d'electricitat i ja passen més hores a les fosques que amb la llum. Més qüestions. Vladimir Putin diu que hi ha almenys 6 morts i 15 desapareguts per un atac de drons ucraïnesos contra un centre de formació professional de la regió de Lugansk, ocupada per Rússia. El president rus ho considera un acte terrorista i el Kremlin parla d'un crim monstruós contra civils. Les víctimes serien estudiants d'entre 14 i 18 anys que dormien a les seves habitacions del centre. Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons durant les últimes hores, dirigits sobretot a les instal·lacions energètiques. Zelensky ha assegurat avui que des del principi d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i prop de 60.000 han resultat ferits. També ha dit que les tropes ucraïneses han fet 800 presoners durant aquest període.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
23: Ni una llamada, ni un solo mensaje.
21: Bad Bunny fa avui el primer dels dos concerts a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. És l'inici de la seva gira europea. Devi tirar-me's fotos. Des de primera hora del matí, centenars de fans del cantant porto-riqueny fan cua per poder entrar els primers cap a l'Estadi Olímpic. Anem ara, doncs, cap a Barcelona. Marta Vives.
28: Milers de persones, sobretot nois i noies molt joves, han fet un desplegament a les portes de l'Estadi Olímpic pel primer dels dos concerts de Bad Bunny a Barcelona. L'artista és el més escoltat del món. Per les seves cançons, sí, però també pel seu missatge.
29: Sí, ell en aquest últim disc està defensant doncs, tot el que seria la cultura de Puerto Rico i tot el, bueno, doncs, tot els problemes que hi ha, estan havent. Exacte, i llavors també és com que ens sentim molt identificats, saps, en Catalunya.
28: A partir de les 5 obriran les portes del recinte que acollirà l'espectacle del cantant porto-riqueny, que preveu una durada de 3 hores on sonaran una trentena de cançons en dos escenaris diferents, el principal i la casita. Abans del concert, molts nervis.
30: Fa molt de temps que hem comprat entrades i portàvem temps esperant aquest dia. Així que...
29: És ara o mai. O sigui, jo estic complint un somni, no és broma. Sí, sí, sí.
31: Per mi és una locura perquè és el meu primer concert.
28: El concert d'avui a Barcelona és el primer de la seva gira europea.
21: I l'Auditori de Girona celebra des d'avui 20 anys d'activitat, tant pel que fa a congressos com també en actuacions musicals. I en aquest temps hi han passat 2 milions de persones. Han organitzat diverses activitats per celebrar-ho durant tot el cap de setmana i, de fet, ara s'hi fa en directe el programa La Tarda de Catalunya Ràdio. Anem cap a Girona. Fèlix Martín.
1: Una jornada professional dedicada als 20 anys de turisme de congressos i negocis ha engegat aquest matí els actes especials de l'aniversari. El 2025 es van fer 83 esdeveniments d'aquest tipus i d'això en surt beneficiada directament la ciutat i el seu entorn, ha destacat el director de l'Auditori Palau de Congressos de Girona, David Ibáñez.
3: És un tipus de turisme molt favorable per una ciutat com Girona perquè no s'ubica en el centre, perquè no és estacional, perquè d'alguna forma té un poder adquisitiu important i perquè dona feina a tota una sèrie d'empreses de serveis, ja siguin d'esdeveniments, taxi, hostaleria, etc, que també diguem, serveixen no? una mica per potenciar la base socioeconòmica de la ciutat.
1: Per celebrar aquests 20 anys de l'Auditori Palau de Congressos de Girona, entre d'altres, aquest vespre hi actua Miguel Poveda. Demà la soprano Liz Davidson i diumenge hi ha un final de festa amb un concert participatiu amb la Girona Jazz Project, Masoni, Calaventó o la Black Music Beat Band, entre d'altres. Ja té les entrades exaurides.
4: Evitem el soroll.
5: Ens allunyem de les estridències.
4: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
5: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
6: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
7: Un informatiu sense presses.
5: Per donar context als grans titulars.
6: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
10: 5 minuts i 6:15, moment per actualitzar l'actualitat esportiva.
6: Esports.
10: Francesc Ripoll, bona tarda.
8: Bona tarda. El Barça està entrenant ara mateix a l'Ullevol Stadium d'Oslo el dia abans de jugar a la final de la Champions davant l'Olímpic de Lió. Irene Paredes dubta per demà, ha fet part de l'entrenament amb el grup i d'altra banda Graham Hansen, que va rebre l'alta mèdica dimarts, ha dit que es troba bé per jugar.
9: Es futbol, hay veces tienes cositas, mala suerte por las semis, pero bueno, he podido entrenar bien esas semanas y por la confianza que yo tengo, por las sensaciones que ha tenido esta semana, me siento bien y la confianza no lo he perdido, así que estoy para darle todo que me pide el equipo y el entrenador mañana, así que estoy bien.
8: L'Olímpic de Lió s'entrenarà després que ho faci el Barça. Les franceses han arribat aquest matí a Oslo.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
8: Aquest cap de setmana hi ha la Champions femenina i també la darrera jornada de la primera divisió masculina. Demà, a les 9 del vespre, el Girona juga la permanència davant l'Elx a Montilivi. I els comptes són clars. Si el Girona guanya, se salva. Si empata o perd, baixa a segona. Aquest és Mitchell.
11: Queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. Només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No. Partit, una final. La sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
8: Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar estan disponibles per demà. En canvi, Stuani, Francesc i Blin són dubte. Aquest Girona ell serà demà a les 9. A la mateixa hora, València, Barça i Espanyol, Reial Societat. I una de les grans notícies esportives del divendres és l'adeu de Pep Guardiola, que marxa del Manchester City després de 10 temporades al club anglès. El tècnic de Santpedor ha aixecat 20 títols amb el City, entre ells 6 Premiers i una Champions.
25: Don't ask me the reasons I'm leaving.
26: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern.

0: El Pep és una mica més jove que jo, 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble. És realment increïble.
1: It's unbelievable performance, so it's unbelievable.
2: Flick ha dit que malgrat ser campions vol guanyar el partit, ha lluat el tram final de temporada de Ferran i ha desitjat sort al Barça femení. I també, com dèiem, juga a l'Espanyol a casa davant la Reial Societat. Els blanquiblaus ja estan salvats i tenen opcions remotes d'entrar a Europa. És per això que Manolo González, el tècnic blanquiblau, diu que aniran a guanyar.
3: Nosaltres sortirem a guanyar, intentar acabar la Lliga amb 3 victòries consecutives, que seria una bona manera d'acabar. També acabar davant l'afició guanyant penso que seria bonic. Sobretot demà fer un bon partit, anar pel partit des del minut 1 i l'actitud i la mentalitat que tenim dins del vestidor és aquesta ara mateix.
4: 3Cat Info.
2: I un últim apunt en futbol, perquè al Madrid qui ha confirmat la seva sortida de la banqueta és Álvaro Arbeloa.
5: Ha dicho que se ve preparado para nuevos retos, que será su último partido esta temporada en el Real Madrid, suena todo a despedida. ¿Puedes confirmar que la temporada que viene no te sentarás en esa silla? Gracias.
1: Sí.
2: Són declaracions d'Arbeloa a la prèvia del partit del Madrid contra l'Atlètic Club, que tancarà la temporada i l'etapa del tècnic al Reial Madrid. I obrim ara plana polia esportiva, perquè l'italià Andrea Betiol ha guanyat la 13a etapa del Giro d'Itàlia en final a Verbania. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio continua com a líder de la general a 33 segons de Vingegaard.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són 6:15, principals titulars d'aquesta hora, però com sempre comencem per actualitzar la situació a les carreteres. Mariluz García.
1: Encara congestió llarga a la P7 entre Montmeló i Llinars del Vallès en direcció Girona per un accident. També de Bellaterra a Santa Perpètua, també direcció Girona per una nova topada que deixa un sol carril obert a la circulació. En sentit sud, a Mollet a Santa Perpètua, a Barberà, a Sant Cugat, al Papiol, de Martorell a Castellví de Rosanes i també cua del Perelló a l'Ametlla de Mar i a l'Ampolla per dos vehicles avariats.
0: El Parlament comença a tramitar els primers pressupostos de Salvador Illa. S'acosten als 50.000 milions d'euros. Preveuen 900 milions per complir els acords amb Esquerra i els comuns, però no inclouen cap partida concreta per resoldre el conflicte a l'educació. S'espera que els comptes es puguin aprovar al juliol. Decepció als sindicats d'ensenyament per la nova proposta del Departament d'Educació que buscava acabar amb la conflictivitat laboral a les aules. Consideren que és massa similar a l'anterior i avisen que no participaran a la pròxima trobada de dimarts si la conselleria no s'hi presenta amb un document que millori l'oferta salarial i de recursos. José Luis Ábalos assegura que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i acusa José Luis Rodríguez Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. Els investigadors del cas assenyalen la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, com una peça operativa essencial de la suposada trama de tràfic d'influències. I fins la 6 en punt, també us avancem més notícies, per exemple, que les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars dels fons d'emergència per fer front a la crisi d'Ebola a la República Democràtica del Congo per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Avui i demà hi ha una cimera entre aquest país, Uganda i el Sudan del Sud, per intentar unir esforços. O que Lleida està a punt de donar el tret de sortida de la nova edició de l'Aplec del Cargol aquest any amb xifres de rècord. Fins diumenge s'hi menjaran 14 tones de cargols. I en esports, Francesc Ripoll, què hi afegirem?
2: Que el Barça femení està entrenant a aquesta hora a l'estadi Ullevål a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olímpic de Lió a la final de la Champions. Irene Paredes ha fet part de la sessió amb el...
0: I el temps, per primer cop en aquest 2026, la màxima a Catalunya ha tocat i superat els 35 graus. Tindrem un ambient d'estiu durant tota la tarda. El temps serà assolellat, amb alguns núvols al Pirineu Oriental, i a la Costa Brava i Central s'espera l'arribada de la boira. Pràcticament 6:45 de 6. El Parlament ja tramita els primers pressupostos del govern de Salvador Illa. 3 mesos després de retirar els comptes per falta de suports, ara sí que el PSC ha aconseguit un acord amb Esquerra i els comuns i la idea és aprovar els números durant el mes de juliol. Ho destaca la consellera d'Economia, Alicia Romero.
3: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari, dels socialistes, Esquerra Republicana i dels comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei.

0: llei, que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
1: Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023, i inclouen 900 milions pels compromisos del govern amb Esquerra i els comuns, però no preveuen cap partida específica per resoldre el conflicte amb els docents. Parlament, Sara Riera.
2: El govern ha explicat que al febrer, quan va presentar el primer pressupost, es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per dedicar als acords amb els socis i que ara hi sumarà 500 milions més que la Generalitat ha ingressat via impostos aquests últims mesos. Això són aquests 900 milions en total per respondre als pactes amb Esquerra i els comuns, que no preveuen però ni un euro a pujar els salaris dels mestres. Alicia Romero, consellera d'Economia.
0: Si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot el recurs tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges i, si no, doncs, evidentment, priorització per fer front a aquest compromís o altres que puguin arribar.
2: Aquest any Educació rebrà 135 milions més per aquests acords, però la consellera ja ha aclarit que estan compromesos per millores als centres. És un projecte de pressupostos calcat pràcticament al del febrer, bàsicament perquè tampoc hi ha gaire marge de maniobra. El pressupost de la Generalitat se'n va en un 80% sempre a pagar els sous dels funcionaris i a despeses fixes. En tot cas, la novetat és que incorpora una projecció, són diners que ara mateix la Generalitat no té, per invertir 3.700 milions d'euros més fins al 2030 en aquests projectes que deien pactats amb els socis. El govern aspira a treure'ls d'uns nous pressupostos l'any que ve, tot i que admet que és fàcil que surtin de suplements de crèdit. Per cert, que el govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte.
1: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre agraeix que el Parlament hagi aprovat reclamar el retorn dels trens semidirectes de les línies R15 i R16, però demanen celeritat per millorar les connexions amb la resta del país. I, a més, critiquen també l'aposta del govern per la línia de tren orbital. Tortosa, Jordi Barranca.
3: Contraposen la línia orbital amb l'estat actual de les línies de regionals R15 i R16, amb una que no funciona del tot des del mes de gener i amb l'altra que acumula retards i incidències successives. Cinta Galeana, portava de Trens Dignes.
4: Mentre no es fiquen que funcionen en uns mínims de garantia, el poc que tenim a Terres de l'Ebre, no entenem com se vol fer una inversió milionària quan encara no va aquí ni el mínim que estem demanant. Pensem que això és fer volar coloms. Això seria meravellós si tot lo d'aquí funcionés perfectament, però en este cas no és així.
3: El retorn dels semidirectes, juntament amb més avant i amb l'aturada d'un tren Euromet, han de servir per millorar la connectivitat de les Terres de l'Ebre amb la resta del país.
4: Antigament, l'Aldea era una estació que enllaçava Catalunya amb València. Estos dos semidirectes i estos parades d'Euromet facilitarien esta comunicació territorial. No estaríem tan aïllats com estem ara.
3: Es dona la circumstància que aquesta mateixa setmana s'ha sabut que Renfe incorpora dos nous trens Euromet entre Barcelona i València, cap dels dos amb parada a l'Aldea, aquí al Baix Ebre.
5: 3Cat Info.
1: Els sindicats d'ensenyament es mostren decebuts per la nova proposta del Departament d'Educació i continuaran negociant dimarts que ve. El departament ha descartat una pujada de sou universal per tots els docents i proposa incrementar els complements, concretament augmentar un 50% els complements de tutors i coordinadors digitals i crear-ne tres de nous, un de cotutor, un per tots els que treballin en centres d'alta complexitat i un altre per als que tutoritzen els treballs de recerca. El govern defensa que l'augment afectaria a més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu. Els sindicats, però, diuen que la proposta és massa similar a l'anterior. Avisen que no participaran a la pròxima trobada si la conselleria no s'hi presenta amb un document que millori clarament l'oferta salarial i de recursos. Anem ara cap al Departament d'Educació. Cristian Roldán.
6: Els sindicats consideren que la proposta de la Generalitat no respon ni de bon tros a les demandes de mestres i professors. Reconeixen que els complements salarials que posa el departament sobre la taula són positius, però que no reverteixen la pèrdua de poder adquisitiu de tot el col·lectiu docent. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, avisa el departament que si no es plantegen aplicar millores salarials al sou base dels docents, no cal que els cridin a cap negociació més.
7: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui.
6: De la seva banda, la Generalitat defensa la seva proposta, però no descarta presentar noves mesures. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
8: Haurem de veure en diferents escenaris, atenent en aquest cas també les peticions que ens fan els sindicats, si podem trobar elements per tal de poder generar un major consens en relació a la proposta que nosaltres hem fet.
6: Les dues parts s'han citat el dimarts 26 de maig per continuar les negociacions. Tot i això, si no hi ha acord, des de l'USTEC ja es plantegen convocar noves mobilitzacions durant la segona setmana de juny, coincidint amb la visita del Papa i les proves d'accés a la universitat.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Els investigadors del cas Zapatero posen el focus en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. En les últimes hores i des de la presó, l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Paula Brujats.
9: Ábalos diu que el rescat de Plus Ultra no era pertinent, que ho va advertir a Pedro Sánchez i assenyala Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte de maniobrar saltant-se al Ministeri de Transports. Són declaracions que fa per escrit en una entrevista a Televisió Espanyola, on Ábalos també critica els socialistes per tenir una doble vara de mesurar. A ell, diu, se'l va condemnar abans del judici, en canvi, a Zapatero se'l defensa. I si el govern espanyol manté el pla, defensarà la innocència de l'expresident, excepte que apareguin proves sòlides contra ell. Félix Bolaños, ministra de Justícia.
10: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
9: Mentrestant, el soci de la coalició no fa sang i Yolanda Díaz, alineada amb els socialistes, desafia el PP a presentar una moció de censura.
11: Llevamos desde el 23 de julio esperando por esa moción de censura que nunca llega. Que el señor Feijóo, por una vez en su vida, desde que ha llegado a Madrid, dé un paso adelante.
9: I Junts descarta la moció de censura, però Salvador Vergés reclama més explicacions a Pedro Sánchez.
12: Perquè ja són molts i molts els casos que s'acumulen de corrupció al voltant d'aquest partit, al voltant del PSOE.
9: La Moncloa està a l'expectativa de les proves que surtin als informes policials que previsiblement es faran públics la setmana que ve. La policia ara estreny el cercle sobre la secretària de Zapatero a través de les agendes i e-mails per trobar proves que demostrin reunions de l'expresident amb els implicats a la trama.
1: I obrim plana internacional. Els Estats Units preparen el terreny per les noves retirades de tropes a Europa, més enllà de les ja anunciades a Alemanya. Ho ha deixat entreveure el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, després d'una reunió a l'OTAN. El secretari general de l'Aliança, Marc Rutte, ha justificat aquesta eventual disminució d'efectius i ha admès que els aliats ja s'estan preparant per fer aquest escenari. Brussel·les, Bruno Fortea, mires.
13: Marco Rubio diu que els Estats Units també tenen compromisos per defensar altres llocs del món, com el Japó i Corea del Sud. Diu que Washington sempre està movent tropes d'un lloc a un altre.
14: Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
13: Fonts diplomàtiques de l'OTAN detecten un interès creixent dels Estats Units per reforçar el front del Pacífic. Públicament, aquesta tarda, el líder de l'Aliança, Marc Rutte, ha dit que Washington té amenaces en diferents escenaris més enllà d'Europa i creu que això obligarà els aliats europeus a posar més tropes per garantir la defensa del continent en el marc de l'OTAN.
15: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu, a totes hores.
13: De moment, els Estats Units han anunciat la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya, però és la mateixa quantitat de tropes que ahir, per sorpresa, Donald Trump va dir que enviaria a Polònia. Ho ha justificat per les bones relacions que diu que manté amb el president ultraconservador del país. Washington ha negat que aquest moviment sigui un càstig contra el canceller alemany per haver dit que l'Iran està humiliant els Estats Units en les negociacions de la guerra.
1: Amb crits contra els Estats Units, centenars de persones s'han manifestat a Nuuk, la capital de Groenlàndia, per mostrar el seu rebuig a les aspiracions de Donald Trump sobre l'illa. Ho han fet coincidint amb la inauguració del nou consulat nord-americà, que té previst incrementar-hi la presència de Washington. Els organitzadors han volgut reivindicar l'autodeterminació del poble groenlandès, segons ha explicat un portaveu del partit Inuit.
16: Ho hem organitzat precisament perquè el nou consulat obre avui i hi haurà cobertura des dels Estats Units. Així doncs, l'objectiu és fer entendre al poble nord-americà que Groenlàndia és un país democràtic i que en un país democràtic no vol dir que no.
1: Les noves instal·lacions del consulat ja han estat inaugurades per l'ambaixador dels Estats Units de Dinamarca, que ha assegurat que Donald Trump ha renunciat a la força per aconseguir l'illa. El president groenlandès, Jens Frederik Nielsen, ha rebutjat, però, assistir-hi. I les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergència per fer front a la crisi d'Ebola a la República Democràtica del Congo per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Avui i demà hi ha una cimera entre aquest país, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. Burkina Faso, Èlia Borràs.
17: El brot de Bundibugyo va circular durant 2 mesos a la província d'Ituri abans de ser detectat. El govern de la República Democràtica del Congo ha elevat a més de 670 els casos sospitosos i a 160 el nombre de morts. Mercè Roca Espana, responsable mèdica de la Unitat d'Emergències de Metges Sense Fronteres de l'Estat espanyol, per 3CAT Info.
18: En principi, al Congo, totes les seves mecanismes d'alerta que funcionen bastant bé, perquè el Congo té experiència, és un país on ha tingut 17 epidèmies de malaltia d'Ebola. Els tests de diagnòstic que tenies estaven basats en el tipus Ebola, no en el tipus Bundibugyo, i per això al principi va haver una mica aquesta confusió que els primers casos eren negatius, però clar, eren negatius per l'espècie Ebola i no per l'espècie Bundibugyo.
17: Avui se celebra el primer dia de la cimera convocada pel Centre Africà per al Control i la Prevenció de les Malalties a Kampala, capital d'Uganda, amb l'objectiu de controlar la propagació del virus.
18: L'entrada de treballadors amb experiència prèvia. Esperem que també hi hagi acords per poder tenir laboratoris mòbils sobre terreny a les diferents zones afectades, perquè en aquest moment una de les dificultats més importants que té aquest brot en concret és la dificultat de diagnòstic.
17: La zona més afectada pel brot és la petita ciutat congolesa de Mongbualu, a la província d'Ituri, epicentre de la pandèmia, on s'han detectat almenys la meitat dels casos sospitosos. Per contra, el Ministeri de Salut ugandès ha declarat a la xarxa social X que el país està lliure del virus després que un pacient sospitós donés negatiu en Ebola als laboratoris.
1: De seguida, a l'àrea de serveis, abans però una darrera qüestió, l'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on hi ha fet la quarantena. En total, els contagis s'eleven, doncs, a 12. La xifra de víctimes mortals es manté, doncs, en 3. Segons l'OMS, no s'han registrat noves defuncions des del 2 de maig, quan es va notificar oficialment el brot. El secretari general, Tedros Adhanom, demana als països afectats que mantinguin, però, vigilància estreta.
19: Today, the Netherlands confirmed.
20: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
1: Actualment es fa el seguiment de més de 600 persones considerades contactes potencials en una trentena de països, tot i que encara queda un petit grup de contactes d'alt risc per localitzar. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
21: Hola, bona tarda. Continuen les complicacions a l'AP7 per incidències. Encara cua entre Sant Cugat i Bellaterra en sentit nord, després que han retirat els vehicles que han tingut un nou accident a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda. També ja retirats fa una estona els que hi havia a l'altura de Llinars del Vallès, també direcció Girona. Queda encara cua des de Montmeló i fins La Roca, igualment en direcció Girona. En sentit sud, a diversos trams, entre Mollet i Santa Perpètua, perquè hi ha un vehicle avariat. També aturants entre Sant Cugat i el Papiol, a l'altura de Castellbisbal, entre Martorell i Castellví de Rosanes. I també a la mateixa autopista AP7, al tram sud del Perelló, a l'Ametlla de Mar i a l'altura de l'Ampolla, en direcció Castelló, per diversos vehicles avariats. La cua a l'AP7 a Martorell provoca retencions també a l'enllaç des de l'autovia A2. Hi ha retencions en tot aquest enllaç, des de l'autovia A2 fins a l'enllaç amb l'AP7 a l'altura de Martorell, en direcció a l'autopista. A la mateixa autovia, també aturats a l'altura de Brera, Esparreguera, direcció Lleida, i també entre Òdena i Jorba, també direcció Lleida, a causa d'obres. A l'àrea de Barcelona, aturats a les entrades per la C58 i la C33 entre Montcada i el Nus de la Trinitat, la mateixa C58 a l'altura de Ripollet, la B20, la Pota Nord entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat, autovia 2 a l'altura de Cornellà, també direcció d'entrada. De les rondes, la més carregada, la ronda litoral, amb retencions des de zona franca i fins la Barceloneta, i també des de Poble Nou fins a Fòrum en direcció al Nus de Trinitat. Compte perquè aquí hi ha alguna possible incidència a l'altura més o menys de Diagonal Mar. En sentit contrari, també aturats entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat. La ronda de dalt, amb cua habitual d'hora punta, entre Esplugues i Vallcarca, i també de la Vall d'Hebron a Canyelles, sentit Besòs, i entre Roquetes i la Vall d'Hebron, i també entre l'Hospitalet i Cornellà, direcció Llobregat. A l'extrem sud de la Gran Via, aturants entre l'Hospitalet i Plaça Espanya de Barcelona, sobretot en direcció d'entrada. I fora de l'àrea de Barcelona, cues també a la C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró. L'autopista del Maresme, C31 i C32, a l'altura de Montgat, també de Cabrera de Mar a Argentona. I també el tram final a l'altura de Palafolls, per on s'acaba l'autopista C32 i comença la G600. A la mateixa G600 també aturats a l'altura de Blanes, a diversos trams, la C63 a l'altura de Lloret de Mar o també retencions a la C65 a l'altura de Llambilles en totes dues direccions. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps. Amb en Néstor Gómez.
0: Per primer cop en aquest 2026, la temperatura màxima a Catalunya ha tocat i fins i tot superat la xifra dels 35 graus, concretament a Tàrrega, concretament també a Torroja del Priorat. Unes temperatures molt altes, temperatures d'estiu, no només a Ponent, sinó també arreu del país, amb valors que han arribat a tocar la xifra dels 29 graus a Viella, 29 graus també provisionals encara a Girona, o els 30 a Montmell o a Torrelavit. S'esperen que les màximes s'assoleixin encara durant les properes una, dues hores aproximadament, sobretot a Ponent, i tindrem les dades definitives als vols de les 6 a 7 de la tarda aproximadament. El que tenim clar és que aquesta calor no ha vingut per marxar amb rapidesa, tot el contrari, ha vingut per quedar-se i ens acompanyarà amb aquesta calor tan intensa durant tot el cap de setmana. Màximes de dissabte de nou, tocant els 35 graus a Ponent, i de cara a diumenge potser baixarà una miqueta, però no baixaran per sota dels 30, tot el contrari, continuarem amb màximes entre els 30 i els 34 graus a tot l'interior. De cara a les properes hores, núvols, els que s'esperen que puguin aparèixer cap al Ripollès, podrien deixar alguna tímida gota, i destaquem la presència i l'arribada de la boira entre el Garraf i el Cap de Begú, aproximadament durant aquest vespre nit, i unes boires que demà al matí a la costa s'estendran des de l'Empordà fins pràcticament al Camp de Tarragona. A primera hora del matí amb aquestes boires, que durarà poc perquè ràpidament tendiran a marxar, i a la resta del país ampli domini del sol. Demà a la tarda algun ruixat al Pirineu Oriental, preferentment cap al sector del Ripollès, la Cerdanya, però també podrien caure alguns de puntuals i esquifits cap a l'àrea del Pallars, com dèiem, amb moltíssima calor. I aquesta situació es mantindrà de cara a diumenge. Diumenge amb més sol, menys boires i igual calor.
5: 3CAT Info. Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
2: Avui voltem per l'Empordà. Farem turisme, però també una mica d'història. Anem a Ullastret. Dalt del Puig de Sant Andreu trobem les restes de l'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret i el museu que acull i explica les restes i troballes que s'han fet als jaciments arqueològics. La Carla Salopujol hi ha fet una visita per conèixer amb més detall com vivien els ibers a la zona fa més de 2.500 anys.
22: Ens trobem a l'entrada de la ciutat ibèrica d'Ullastret, que es troba al cim del Puig de Sant Andreu, al Baix Empordà. Aquí també hi ha una de les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Estem amb la Laura Romero, tècnica del MAC Ullastret. Hola, bon dia, Laura.
23: Bon dia.
22: Ens trobem a la ciutat que és la més gran de Catalunya, no? La ciutat ibèrica.
23: Sí, correcte. Ullastret, o Indica, que és el nom que li donem a aquesta ciutat d'època ibèrica, és una de les ciutats més grans que tenim a Catalunya. Ens ho demostren doncs, tots els vestigis que trobem tant en el Puig de Sant Andreu com a l'illa d'en Reixac, i una mica doncs, també per tota la magnitud de les construccions, de l'urbanisme, etc., d'aquests dos jaciments arqueològics.
22: I quina és la seva extensió?
23: Doncs la ciutat ibèrica d'Ullastret s'estima que té al voltant d'entre 15 i 18 hectàrees, juntament entre el Puig de Sant Andreu i l'illa d'en Reixac, i més o menys al voltant d'unes 6.000 persones que van habitar en aquesta ciutat en el moment àlgid.
22: Es tracta d'un jaciment que va del segle VI al segle II abans de Crist. El moment més àlgid de la ciutat va ser el segle III abans de Crist. Segons les documentacions que es tenen, els indigets van abandonar la ciutat coincidint amb la Segona Guerra Púnica i l'arribada dels romans a la península.
24: I com vivien els ibers? Com es relacionaven? Quines eren una mica les seves rutines?
23: Bé, sabem, gràcies a les excavacions de la ciutat ibèrica, doncs, que hi ha doncs, diferents oficis, hi ha diferents persones que vivien en aquesta ciutat. Moltes vegades doncs, intentem en les visites doncs, posar el paper de relleu, no? El paper de tota aquesta societat, des dels nens més petits, que segur que tenien un paper molt actiu en aquesta societat.
24: I tenien tradicions? Quins costums tenien?
23: Clar, costums en podem parlar de molt tipus, perquè des de com s'alimentaven, que ja seria un costum, a quina religió tenien, per exemple, o fins i tot altres elements que també caracteritzen en aquests indigets, com són el culte del crani enclavat, que són aquests cranis d'enemics vençuts en batalla que estaven exhibits en zones públiques com a ostentació del poder. Per tant, a nivell de costums doncs podem parlar de coses molt diverses, però que en tenien moltíssimes.
2: Acabada la visita a les ruïnes del jaciment ibèric, és moment d'anar fins al punt més alt del Puig per visitar el museu.
24: Ara hem pujat fins a la seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia de Catalunya i quines peces veig aquí, cantis, quines peces podríem destacar més de, suposo que és el dia a dia dels ibers, no? De com vivien.
23: Correcte, la museografia o les peces que podem visitar en aquest museu trobem des d'elements de la vida quotidiana, com poden ser doncs, els seus vasos, els seus plats, les gerres o les àmfores amb les quals es depositaven líquids i productes diversos d'aquest moment. Tenim elements molt característics, com són aquest vas dels cavalls que veiem en aquesta vitrina on estem nosaltres ara, que és un recipient de grans dimensions fet amb ceràmica a torn. Això és un element que van adoptar els ibers gràcies al contacte amb els grecs que van arribar a Empúries. I aquest vas té la característica que està pintat amb pintura blanca. La pintura blanca és pròpia de la tribu indiqueta, es diu pintura blanca indiqueta, i a més, en el cas del vas dels cavalls, té la peculiaritat que és l'únic element o és l'únic vas que té una decoració antropomorfa. Totes les decoracions que trobem aquí a Ullastret són geomètriques, florals, i en aquest cas doncs, hi ha un genet que va sobre d'un cavall i arrossega un altre cavall sense genet.
22: El museu té una programació estable i variada al llarg de l'any per a totes les edats que es pot consultar a la web macullastret.cat.
2: Hem passejat per l'antiga Índica, hem anat al museu. Carla, però com acabem de rodonir aquesta visita per l'Empordà?
22: Doncs us recomano que passeu pel poble d'Ullastret, que està a només 4 minuts en cotxe des del jaciment, i podreu visitar, per exemple, les muralles. Però, sobretot, no deixeu de tastar el recull de drap, que és el producte estrella del poble.
2: Apuntat, doncs, Ullastret és a mig camí entre Torroella de Montgrí i la Bisbal, a 20 quilòmetres de les platges de l'Estartit o les de Pals. El muntatge musical és de Josep Lluís Santiso. Podeu recuperar aquest programa i tots els de la temporada al web de 3Cat Info.
5: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3Cat Info. Esports.
1: Fins les 6, Francesc Ripoll, bona tarda.
3: Bona tarda. El Barça està entrenant ara mateix a l'Ullevol Stadium d'Oslo el dia abans de jugar a la final de la Champions davant l'Olympique de Lió. Irene Paredes, dubte per demà, ha fet part de l'entrenament amb el grup. D'altra banda, Graham Hansen, que va rebre l'alta mèdica dimarts, l'ha completat sencer. Alexia Putellas, la capitana del Barça, deia això a la roda de premsa.
4: Crec que elles també ho han dit més d'un cop, a més han guanyat 8 vegades a aquest campionat. Llavors, bueno, es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys recentment doncs, ens hem trobat molt, i a excepció de l'any passat, doncs, si no m'equivoco, crec que ha estat entre un equip i l'altre el moment d'aixecar aquest trofeig, no? Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen en el seu palmarès.
3: L'Olímpic de Lió s'entrenarà després que ho faci el Barça. Les franceses han arribat aquest matí a Oslo. Aquest cap de setmana hi ha Champions femenina i també la darrera jornada de la primera divisió masculina. Demà a les 9 del vespre el Girona juga la permanència davant l'Elx a Montilivi. I els comptes són clars. Si el Girona guanya, se salva. Si empata o perd, baixa a segona. Sentim Mitchell.
6: Queda un partit i hem de guanyar un partit, una final, i jugar a futbol per guanyar, només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú, no. Partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. i estem convençuts de fer-lo.
3: I una de les grans esportives notícies esportives del divendres, Pep Guardiola deixa el Manchester City després de 10 temporades al club anglès. El tècnic de Santpedor ha aixecat 20 títols amb el City, entre ells 6 Premiers i una Champions.
7: Don't ask me the reasons I'm leaving.
8: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Etern serà el sentiment, la gent, els records, l'amor que tinc al meu Manchester City. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
3: Sobre l'adéu de Pep Guardiola n'ha parlat Hansi Flick, el tècnic del Barça, la prèvia del partit de l'equip blaugrana al camp del València, quan li han preguntat a l'alemany si també es veu 10 anys al Barça.
10: 10 years, I think you will not see me.
11: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. El Pep és una mica més jove que jo. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble. És realment increïble.
10: It's unbelievable performance, so it's unbelievable.
3: També, com dèiem, juga l'Espanyol a casa davant la Reial Societat. Els blanquiblaus ja estan salvats i tenen opcions remotes d'entrar a Europa. Manuel González, el tècnic blanquiblau, assegura que aniran a guanyar.
12: Nosaltres sortirem a guanyar, intentar acabar la Lliga amb 3 victòries consecutives, que seria una bona manera d'acabar. També acabar davant l'afició guanyant penso que seria bonic. Sobretot demà fer un bon partit, anar pel partit des del minut 1 i l'actitud i la mentalitat que tenim dins el vestidor és aquesta ara mateix.
5: 3CAT Info.
3: La catalana Marina Bassols s'ha classificat pel quadre gran individual de Roland Garros després de superar la bielorussa Sasnovich en 2-7, 7-6 i 7-5. És la segona vegada que Bassols es classifica pel quadre principal d'un gran slam. D'altra banda, la barcelonina Guiomar Maristany n'ha quedat fora perquè ha perdut l'últim partit de classificació davant Caitlin Quevedo.
5: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 6. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
1: Cues a l'AP7 de Bellaterra a Santa Perpètua, direcció Girona, també de Montmeló a la Roca del Vallès, en sentit sud de Mollet a Santa Perpètua, també a l'altura de Sant Cugat, al Papiol, de Martorell a Castellví de Rosanes, també del Perelló a l'Ametlla de Mar en direcció Castelló per un vehicle avariat, i també cues a l'autopista del Maresme a la C32 a Montgat, a Cabrera de Mar i a Palafolls, direcció Girona.
0: El Tribunal Suprem desestima la petició de la Comunitat de Madrid i de diverses entitats i partits d'extrema dreta per parar el procés de regularització de migrants. Reclamaven que, de manera cautelar, no es seguís amb els tràmits perquè no s'havia calculat prou bé l'impacte que podia tenir en matèria social o d'habitatge. Fins ara, gairebé 550.000 persones han demanat acollir-se a aquesta regularització. José Luis Ábalos assegura que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i acusa directament a José Luis Rodríguez Zapatero d'haver maniobrat, diu, al marge del Ministeri de Transports. Ara els investigadors del cas assenyalen la secretària de l'expresident espanyol, Gertrudis Alcázar, com una peça operativa essencial de la suposada trama de tràfic d'influències. El Parlament comença a tramitar els primers pressupostos del govern de Salvador Illa. S'acosten als 50.000 milions d'euros. Preveuen 900 milions per complir els acords amb Esquerra i els comuns, però no inclouen cap partida concreta per resoldre el conflicte a l'educació. PP i Vox hi presentaran una esmena a la totalitat. Junts i la CUP no descarten fer el mateix. Decepció dels sindicats d'ensenyament per la nova proposta del Departament d'Educació que buscava acabar amb la conflictivitat laboral a les aules. Consideren que és massa similar a l'anterior i avisen que no participaran en la pròxima trobada de dimarts si la conselleria no hi presenta una millora amb un document sobre l'oferta salarial i els recursos. El jutge envia a presó sense fiança el detingut per haver assassinat la seva exparella en una plaça a Figueres. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. Bad Bunny comença la gira per Europa avui amb el primer concert a Barcelona. Des de primera hora del matí, centenars de fans del cantant porto-riqueny fan cua per entrar als primers a l'Estadi Olímpic a Montjuïc. I Lleida punxa per donar el tret de sortida a una nova edició de l'Aplec del Cargol. Aquest any amb xifres de rècord. Fins diumenge, molts penyistes, molta gent a l'Aplec per menjar-se 14 tones de cargols.
2: Esports.
3: El Barça femení ha acabat el seu entrenament a l'estadi Ullevål a Oslo, on demà s'enfrontarà a l'Olímpic de Lió a la final de la Champions. Irene Paredes ha fet part de la sessió amb el... Pep Guardiola deixa el Manchester City després de 10 temporades al club anglès. D'altra banda, Álvaro Arbeloa ha confirmat que no continuarà com a entrenador del Real Madrid. I el Barça, l'Espanyol i el Girona ja preparen l'últim partit de Lliga. Blaugranes i blanquiblaus ja tenen la feina feta i els gironins han de guanyar l'Elx per mantenir la categoria.
0: Temperatures molt altes avui, amb calor màxima que ha pujat fins als 36 graus a Seròs, al Segrià. Una calor que ens acompanyarà durant tot el cap de setmana. La novetat de demà serà l'aparició de boira a la costa, mentre que la resta del país dominarà el sol, amb algun ruixat puntual al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 6 de la tarda, us informa Jaume Brufau. El Tribunal Suprem ha desestimat la petició del govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso i de diverses entitats i partits d'extrema dreta que reclamaven paralitzar la regularització extraordinària de migrants engegada pel govern espanyol. Una petició que s'havia de fer arribar al Tribunal per parar de manera cautelar el procés. Les entitats i partits han defensat durant la vista celebrada avui al matí que el govern no ha calculat l'impacte en els serveis socials o en l'habitatge que pot tenir la regularització de milers de persones. La petició era per aturar de manera cautelar el procés perquè consideraven que si es feia més endavant ja no es podria fer marxa enrere en els permisos que s'han concedit fins ara. Segons l'advocat de l'Estat, fins ara gairebé 550.000 persones han demanat acollir-se a aquest procés de regularització. El govern espanyol ja ha concedit 90.000 permisos de treball i residència i continua endavant. Els investigadors del cas de Rodríguez Zapatero posen el focus en la secretaria de l'expresident i ara remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. A les últimes hores i des de la presó, l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, ha carregat contra Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra Madrid-Paula Brujats.
4: Ábalos diu que el rescat de Plus Ultra no era pertinent, que ho va advertir a Pedro Sánchez i assenyala Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte de maniobrar saltant-se al Ministeri de Transports. Són declaracions que fa per escrit en una entrevista a Televisió Espanyola, on Ábalos també critica els socialistes per tenir una doble vara de mesurar. A ell, diu, se'l va condemnar abans del judici, en canvi, a Zapatero se'l defensa. I si el govern espanyol manté el pla, defensarà la innocència de l'expresident, excepte que apareguin proves sòlides contra ell. Félix Bolaños, ministra de Justícia.
5: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
4: Mentrestant, el soci de la coalició no fa sang i Yolanda Díaz, alineada amb els socialistes, desafia el PP a presentar una moció de censura.
6: Llevamos desde el 23 de julio esperando por esa moción de censura que nunca llega. Que el señor Feijóo, por una vez en su vida, desde que ha llegado a Madrid, dé un paso adelante.
4: I Junts descarta la moció de censura, però Salvador Vergés reclama més explicacions a Pedro Sánchez.
7: Perquè ja són molts i molts els casos que s'acumulen de corrupció al voltant d'aquest partit, al voltant del PSOE.
4: La Moncloa està a l'expectativa de les proves que surtin als informes policials que previsiblement es faran públics la setmana que ve. La policia ara estreny el cercle sobre la secretària de Zapatero a través de les agendes i e-mails per trobar proves que demostrin reunions de l'expresident amb els implicats a la trama.
0: Els pressupostos ja són al Parlament. Tres mesos després del primer intent, ara Salvador Illa sí que té els suports necessaris per tirar els números endavant. Uns comptes que freguen els 50.000 milions d'euros, és un 22% més que els del 2023, són els que el PSC ha negociat amb Esquerra i els Comuns, i amb l'objectiu del govern de Salvador Illa d'aprovar-los durant el juliol, la consellera d'Economia, Alicia Romero, celebra que s'hagi pogut tancar l'acord.
8: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari, dels socialistes, Esquerra Republicana i dels Comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
0: És un projecte pràcticament calcat al que es va presentar al febrer i en el que el 80% dels diners es dediquen a pagar els sous dels funcionaris i despeses fixes. Sí que inclouen 900 milions pels compromisos amb Esquerra i els Comuns. Segons el govern, quan es van redactar els comptes per primera vegada, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'hagin ingressat via impostos aquests últims mesos. Com a novetat, també s'incorpora una projecció per invertir 3.700 milions més fins al 2030 en els projectes pactats amb els grups que donen suport als comptes, uns recursos dels quals ara no es disposa, però que podrien sortir dels pressupostos dels pròxims anys o de possibles suplements de crèdit. El que no s'ha inclòs en aquests números és cap partida específica per a pujar els salaris dels mestres.
8: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
0: El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que es van fer abans de la guerra a l'Iran, i justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. I la setmana vinent els consellers compareixeran a la Cambra Catalana per donar detalls d'aquests números des dels seus departaments. La idea és aprovar els comptes al ple del dia 2 de juliol i just després ja entrarien en vigor. Però l'aprovació es podria endarrerir si algun partit demana un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries i el Partit Popular o Vox asseguren que s'ho estan plantejant de fer. De moment, el portaveu dels populars al Parlament, Juan Fernández, ha anunciat una esmena a la totalitat dels números.
9: Anem pas a pas. Avui estem anunciant aquesta esmena a la totalitat que presentarem de forma immediata i després analitzarem i estudiarem totes les accions que podem emprar per poder impedir que s'aprovi un pressupost que vagi en contra dels interessos dels catalans.
0: Junts i la CUP estudien si presenten esmena a la totalitat. Els de Carles Puigdemont asseguren que els comptes són gairebé idèntics als de fa 3 mesos. N'ha parlat el seu portaveu al Parlament, Salvador Vergés.
7: Resulta que no hi ha hagut absolutament cap millora respecte als que van retirar. Per tant, d'una manera increïble i inexplicable, resulta que Esquerra Republicana i els Comuns també ens han fet perdre aquests 3 mesos.
0: Des d'Esquerra, Jordi Albert ho ha negat rotundament.
10: Són uns pressupostos que incorporen molts elements que hem incorporat en la negociació i que són peticions expresses d'Esquerra Republicana.
0: Ha afegit que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i ha instat el govern a negociar per solucionar aquest conflicte que continua i que, a més, avui ha vist com els sindicats d'ensenyament s'han mostrat decebuts per la nova proposta que fa el Departament d'Educació. Ja han dit que continuaran negociant dimarts vinent. El Departament ha descartat una pujada de sou universal per tots els docents i proposa incrementar els complements, augmentar en concret un 50% els complements de tutors i de coordinadors digitals i crear-ne 3 de nous, un de cotutor, un per a tots els que treballin en centres d'alta complexitat i un altre per a aquells que tutoritzen els treballs de recerca. El govern defensa que l'augment afectaria, a més, de 100.000 docents de tot el sistema educatiu. Però els sindicats diuen que la proposta s'assembla massa a l'anterior. De fet, ja han dit que no participaran a la pròxima trobada si la conselleria no s'hi presenta amb un document que millori clarament l'oferta salarial i de recursos. Ho hem seguit avui, tot el que passava al voltant d'aquesta qüestió, al Departament d'Educació a Barcelona, amb en Cristian Roldán.
11: Els sindicats consideren que la proposta de la Generalitat no respon ni de bon tros a les demandes de mestres i professors. Reconeixen que els complements salarials que posa el departament sobre la taula són positius, però que no reverteixen la pèrdua de poder adquisitiu de tot el col·lectiu docent. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, avisa el departament que si no es plantegen aplicar millores salarials al sou base dels docents, no cal que els cridin a cap negociació més.
12: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui.
11: De la seva banda, la Generalitat defensa la seva proposta, però no descarta presentar noves mesures. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
13: Haurem de veure en diferents escenaris, atenent en aquest cas també les peticions que ens fan els sindicats, si podem trobar elements per tal de poder generar un major consens en relació a la proposta que nosaltres hem fet.
11: Les dues parts s'han citat el dimarts 26 de maig per continuar les negociacions. Tot i això, si no hi ha acord, des de l'USTEC ja es plantegen convocar noves mobilitzacions durant la segona setmana de juny, coincidint amb la visita del Papa i les proves d'accés a la universitat.
0: Tres minuts i serà un quart de set de la tarda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort de la seva exparella a Figueres. Tenia un ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home havia passat avui mateix a disposició judicial. Girona, Maria Rovira.
14: La mesura l'ha pres el jutge del Tribunal d'Instància de Figueres en funcions de guàrdia, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En relació al cas, el comunicat recorda que diumenge passat van detenir l'investigat per maltractament de la seva exparella i no es va apreciar risc en la víctima de patir lesió greu, que dilluns es va fer un judici de conformitat amb una pena de 6 mesos de presó amb ordre d'allunyament i que hores després van tornar a detenir l'home per una baralla on hi havia també la exparella. La policia va citar la víctima l'endemà per exploració forense i la declaració, i al veure que no es presentava es va acordar la llibertat de l'home, que hores després va matar la seva exparella ganivetades a la plaça Josep Tarradellas i va ser detingut de nou al lloc dels fets.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut el tercer implicat a l'assassinat d'un home a Reus, al Baix Camp. Dissabte passat, els altres dos homes vinculats amb el cas han ingressat també a la presó Tarragona. Ara, Ricard Buigues.
15: Bona tarda. Els Mossos han explicat que han fet la detenció a l'àrea metropolitana de Barcelona. Té 33 anys i és el tercer dels implicats en la mort violenta d'un home en una masia de Reus, al Baix Camp. El jutge que instrueix el cas va decretar presó provisional comunicada i sense fiança pels dos primers detinguts de 46 i 79 anys que eren a la finca on van passar els fets. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència policial.
0: Un ferit greu i tres de lleus és el balanç de l'accident que hi ha hagut a primera hora d'avui a la tarda a la cantonada entre la via Augusta i la ronda del General Mitre a Barcelona. Els sinistres s'han vist implicats 5 vehicles, entre els quals un taxi, i ha provocat retencions en aquest punt perquè s'han hagut de tallar el trànsit 2 carrils. I ha estat en marxa l'operació sortida d'aquest cap de setmana llarg per a moltes persones. El Servei Català de Trànsit preveu la sortida de 600.000 vehicles des d'aquest migdia que ha començat aquesta operació fins demà. L'AP7 és la via on se preveu que s'acumuli més congestió de trànsit, que s'ha marcat com a objectiu víctimes 0 en aquests dies, un dels de més mobilitat de tot l'any. El director del Sindicat Català del Trànsit, el Servei Català del Trànsit a 3CAT Info, Ramon Lamiel, ha explicat.
16: L'execució d'aquesta tarda serà a l'entorn de les 7 i demà, per això, és on posarem aquesta limitació de camions. Avui és laborable i no ho podem fer. I demà també el que recomanem és informar-se i donem com a alternativa la C32, que al nord és gratuïta i al sud és de pagament.
0: Més de 1.200 efectius dels Mossos faran un miler de controls, com ha explicat a 3CAT Info Mònica Lluís, cap de mobilitat de la policia catalana.
17: Tindrem una especial observança, doncs, a les distraccions, als canvis de carril sense senyalitzar, també a la manca de distància de seguretat i, en general, doncs, a la desobediència de la senyalització que hi hagi, doncs, a la xarxa viària. Ens preocupa molt, doncs, l'accés de velocitat també a la via.
0: S'han previst, doncs, també molts controls d'alcoholèmia i drogues. En aquest màxim de mobilitat aquestes pròximes hores, que seguim des de l'equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs amb diverses complicacions a l'autopista AP7 perquè hi ha hagut incidències múltiples aquesta tarda, ara ja resoltes, però queden cues a l'altura de Bellaterra, també de Mollet a la Roca del Vallès en direcció Girona, de Mollet a Santa Perpètua a causa d'un vehicle avariat en sentit sud, també a l'altura de Sant Cugat, al Papiol, de Martorell a Castellví de Rosanes, direcció Tarragona, també aturant-se la mateixa AP7 al tram sud entre l'Ametlla de Mar i el Perelló, direcció Castelló, a causa d'un vehicle avariat que talla un carril de dos que n'hi ha en aquesta zona. L'autopista del Maresme, la C32, que és una de les alternatives en direcció Girona, a la AP7, on també es registra retencions a diversos trams, a l'altura de Montgat, a Cabrera de Mar, a l'altura d'Argentona i també a l'altura de Palafolls, direcció Girona. En aquesta zona també aturant-se la Nacional 2 a Maçanet de la Selva, igualment en sentit nord, direcció Girona. Cues també a l'autovia 2 d'Abrera a Esparreguera i d'Òdena a Jorba, en direcció Lleida, en aquest cas a causa d'obres. I pel que fa a l'àrea de Barcelona, la Ronda a Dalt, amb retencions entre Esplugues i Canyelles, en sentit Besòs, també en alguns punts en direcció Llobregat, i la Ronda Litoral entre Zona Franca i el Port, a la Barceloneta, sentit Besòs, i entre Fòrum i el Moll de la Fusta, direcció Llobregat. També aturats a l'extrem sud de la Gran Via, entre l'Hospitalet, a l'altura de Fira Gran Via i Plaça Espanya de Barcelona, en direcció d'entrada. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
1: Fins ara.
2: El temps.
0: Previsió de Néstor Gómez.
18: Dia de calor, dia d'estiu el que estem tenint avui arreu del país, amb unes temperatures que han arribat als 36 graus a Seròs, al Segrià. Destacarem també el Carràs, gairebé amb 36 graus, Torroja del Priorat amb 35 graus a Lleida i a Tàrrega. Temperatures totalment disparades, tot i que no és estrany que en aquesta època de l'any arribi el primer 35 de l'any. De fet, entre mitjans del mes de maig i mitjans del mes de juny sol ser habitual, o almenys en el que portem de segle, en aquests 26 anys, que aquests 35 graus caiguin en aquesta forquilla. I aquestes temperatures tindran continuïtat també durant aquest proper cap de setmana. Tant dissabte com diumenge, temperatures disparades per sobre dels 30 graus a gran part del país. Dissabte encara toquen els 35 i possiblement diumenge ja no arribem a la cota dels 35, però ens quedarem al voltant dels 34 i potser també arribarem als 35. Però ja diem, la calor serà intensa arreu del país, tret de la façana costa. Demà al matí ens llevarem amb núvols baixos a la façana costanera, possiblement amb bancs de boira que començaran a entrar a partir d'aquest vespre cap al sector del Cap de Begú, sectors del Maresme. Poden arribar fins i tot a darrera hora d'avui aquestes boires marítimes a tocar terra cap al Garraf i es mantindran demà a primera hora del dia. A mesura que avanci el dia o a mesura que el sol vagi agafant alçada, aquestes boires es retiraran. I el que tindrem serà un dissabte assolellat amb alguna teranyina de núvols alts, potser a la tarda amb algun petit ruixat dispers cap al Pallars, la Cerdanya, el Ripollès, molt poqueta cosa, perquè, com dèiem, la notícia un dia més seran aquestes temperatures disparades. De cara a diumenge tindrem el mateix sol, tot i que les boires costaneres sembla que no tendiran a presentar-se amb la mateixa magnitud que dissabte. Les temperatures, com dèiem, tindran continuïtat amb aquesta calor intensa, tant diumenge com possiblement de cara a dilluns i els propers dies de la setmana que ve.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i que va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. En total, els contagis s'eleven a 12. La xifra de víctimes mortals es manté en 3 persones. Segons l'OMS, no s'han registrat noves defuncions des del 2 de maig, quan es va notificar oficialment el brot. El secretari general d'aquest organisme internacional, Tedros Adhanom, ha demanat als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
19: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
0: Actualment s'està fent el seguiment de més de 600 persones considerades contactes potencials en una trentena de països, tot i que encara queda un petit grup de contactes d'alt risc per localitzar. El Ministeri de Sanitat ha actualitzat el protocol del brot d'antivirus i permetrà que els afectats sense símptomes completin la quarantena a casa seva després de 28 dies de seguiment. La mesura beneficiarà 13 persones ingressades als hospitals Gómez Ulla, també al Clínic de Barcelona, i a Alacant, sempre que mantinguin resultats negatius a les proves PCR que els facin. Tots arribaran a aquest termini el dia 7 de juny, mentre que l'únic cas positiu confirmat espanyol evoluciona bé i es manté estable. L'Hospital Vall d'Hebron ha identificat per primera vegada un bacteri que es transmet entre persones per via sexual i que causa la dermatofilosi. Fins ara només s'havia detectat en animals de zones tropicals i no se n'havia documentat la transmissió de persona a persona. Els investigadors n'han diagnosticat ara 9 casos a Barcelona, tots en homes. Segons especialistes, el contagi s'hauria produït en entorns amb molta humitat i contacte físic estret. Juanjo González és microbiòleg del Vall d'Hebron.
20: Vam veure que s'estaven produint infeccions en persones que no havien tingut cap relació amb animals i, a més, sospitaven de que havia una transmissió de persona a persona.
0: La infecció provoca lesions lleus a la pell, com vesícules, crostes i picor, però no s'han registrat complicacions greus. A més, respon bé als antibiòtics habituals. L'anàlisi genètica apunta que es tracta d'una nova espècie bacteriana. També se n'han detectat casos a França i a Alemanya.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Bad Bunny fa avui el primer dels dos concerts a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. És el començament de la seva gira europea Debí tirar més fotos. Des de primera hora del matí que centenars de fans del cantant portorriqueny fan cua per poder entrar els primers en aquest recinte. Ho estem seguint amb la Marta Vives.
1: Milers de persones, sobretot nois i noies molt joves, han fet un desplegament a les portes de l'Estadi Olímpic pel primer dels dos concerts de Bad Bunny a Barcelona. L'artista és el més escoltat del món, per les seves cançons, sí, però també pel seu missatge.
2: Sí, ell en aquest últim disc està defensant doncs, tot el que seria la cultura de Puerto Rico i tot el, bueno, doncs, tot els problemes que hi ha, estan havent. Exacte, i llavors també és com que ens sentim molt identificats, saps, en Catalunya.
1: A partir de les 5 obriran les portes del recinte que acollirà l'espectacle del cantant portorriqueny, que preveu una durada de 3 hores on sonaran una trentena de cançons en dos escenaris diferents, el principal i la casita. Abans del concert, molts nervis.
3: Fa molt de temps que hem comprat les entrades i portant temps esperant aquest dia. Així que...
4: És ara o mai. O sigui, jo estic complint un somni, no és broma, eh?
5: Sí. Per mi és una locura perquè és el meu primer concert.
1: El concert d'avui a Barcelona és el primer de la seva gira europea.
0: I a Lleida... Tot a punt per la plec del Caracol. Avui arriba a xifra rècord perquè fins diumenge a la capital del Segrià s'hi menjaran 14 tones de cargols. La festa es posa en marxa al vespre, però al recinte de la plec ja hi ha molt de moviment des de primera hora del matí també. Lleida, Noelia Caselles.
6: I és que preparar els 3 dies de plec comporta molta feina. Albert Vicente, de l'Ordre del Cargol.
7: Hi ha moltíssima feina, però és que per nosaltres aquest cap de setmana és vital, és el millor cap de setmana de l'any, és patrimoni mundial per a nosaltres i realment fas que tota la teva vida a nivell lúdic i d'oci giri envoltant aquest cap de setmana.
6: En aquest aplec hi participen 124 colles, 3 més que l'any passat, i gairebé 17.000 collistes. D'aquestes colles, una desena arriben de fora de Lleida Ciutat. Una d'elles s'estrena aquest any, és la Pirenaica, amb veïns del Pallars, la Vall d'Aran i l'Alt Urgell. Jordi Camps n'és un dels integrants.
8: El dissabte a les 12 fa una mica de vermut abans del dinar, amb l'allioli de Donya, amb el paté d'allà dalt, amb el formatge de tupiques d'allà dalt, amb el xolís...
6: Una pleca s'allarga fins diumenge, que tornarà a fer control d'accés mitjançant pulseres i que aquest any enforteix l'espai per als 70.000 visitants que rep. Porté Miller del cor, Indivili Mandoni, la seu vella
0: i l'estació, l'home recol, el riu Segre i tot el carrer Major... 5 minuts i seran 6:45.
1: Esports.
0: Francesc Ripoll, bona tarda.
9: Bona tarda, el Barça ha entrenat ja a l'Olevol Stadium d'Oslo el dia abans de jugar la final de la Champions davant l'Olympique de Lió. Irene Paredes dubta per demà, ha fet part de l'entrenament amb el grup. D'altra banda, Graham Hansen, que va rebre l'alta mèdica dimarts, l'ha completat sencer. Alexia Putellas, capitana del Barça, parla de la rivalitat amb l'equip francès.
10: Crec que elles també ho han dit més d'un cop, a més han guanyat 8 vegades a aquest campionat. Llavors, bueno, es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys recentment doncs, ens hem trobat molt, i a excepció de l'any passat, doncs, si no m'equivoco, crec que ha estat entre un equip i l'altre el moment d'aixecar aquest trofeig, no? Ho fa especial que sigui a Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen en el seu palmarès.
9: L'Olímpic de Lió entrenarà ara, després del Barça. Les franceses han arribat aquest matí a Oslo.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Aquest cap de setmana hi ha la Champions femenina i també la darrera jornada de la primera divisió masculina. Demà, a les 9 del vespre, el Girona juga la permanència davant l'Elx a Montilivi. I els comptes són clars. Si el Girona guanya, se salva. Si empata o perd, baixa a segona. Sentim Mitchell.
12: Queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. Només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No. Partit, una final. La sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
9: I una de les grans notícies esportives del divendres, Pep Guardiola deixa el Manchester City després de 10 temporades al club anglès. El tècnic de Santpedor ha aixecat 20 títols amb el City, entre ells 6 Premiers i una Champions.
13: Don't ask me the reasons I'm leaving.
14: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Etern serà el sentiment, la gent, els records, l'amor que tinc al meu Manchester City. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
9: I sobre la veu de Pep Guardiola n'ha parlat Hansi Flick, el tècnic del Barça, a la prèvia del partit de l'equip blaugrana al camp del València, quan li han preguntat a l'alemany si també es veu 10 anys al Barça.
15: 10 years, I think you will not see me.
16: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. El Pep és una mica més jove que jo. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble. És realment increïble.
15: It's unbelievable performance, so it's unbelievable.
9: I d'altra banda, Joan Laporta, el president electe del Barça, reconeix que l'aposta per Hansi Flick els ha sortit

0: opcions però remotes d'entrar a Europa. Manuel González, el tècnic blanquiblau, assegura que aniran a guanyar.
1: Nosaltres sortirem a guanyar, a intentar acabar la Lliga amb 3 victòries consecutives, que seria una bona manera d'acabar. També acabar davant l'afició guanyant, penso que seria bonic. Sobretot demà fer un bon partit, anar pel partit des del minut 1, i l'actitud i la mentalitat que tenim dins el vestidor és aquesta ara mateix.
0: Mentrestant, el Real Madrid, Álvaro Arbeloa ha confirmat que marxa del primer equip del Madrid aquest estiu. L'italià Andrea Bettiol ha guanyat la 13a etapa del Giro d'Itàlia en final a Verbania. La general, el portuguès Afonso Eulàlio, continua líder de la general a 33 segons de Jonas Vingegaard. I la catalana Maria Bassols s'ha classificat pel quadre gran individual de Roland Garros després de superar la bielorussa Sasnovich en 2 sets, 7-6 i 7-5. D'altra banda, la barcelona Guiomar Maristany ha perdut l'últim partit de classificació davant Caitlin Quevedo i queda fora del quadre gran de Roland Garros.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 2:47. Aquesta hora fem atenció a l'operació sortida. Equip viari, Matluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Comença a millorar la situació a l'AP7 després de les llargues cues d'aquesta tarda per nombroses incidències. Queden aturades a Bellaterra, Mollet del Vallès, de Parets a Montornès del Vallès, a La Roca, direcció Girona, en sentit sud de Mollet a Santa Perpètua, a Sant Cugat, al Papiol, de Martorell a Castellví de Rosanes, també de l'Ametlla de Mar al Perelló, direcció Castelló, per un vehicle avariat, i l'autopista del Maresme a la C32, de Montgat a Alella, a Cabrera de Mar i a Palafolls, també direcció Girona.
1: Actualitzem dades a partir de 3:47 de tarda i de servei. Notícies destacades amb el Tribunal Suprem, que desestima la petició de la Comunitat de Madrid i de diverses entitats i partits d'extrema dreta per parar el procés de regularització de migrants. Reclamaven que de manera cautelar no se seguís amb els tràmits perquè no s'havia calculat bé l'impacte que podia tenir en matèria social o d'habitatge. Fins ara, gairebé 550.000 d'aquestes peticions han demanat acollir-se a la regularització. José Luis Ábalos assegura que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i acusa directament José Luis Rodríguez Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. Els investigadors del cas assenyalen la secretària de l'expresident, Gertrudis Alcázar, com una peça operativa essencial a la suposada trama de tràfic d'influències. I comença la tramitació al Parlament dels primers pressupostos del govern de Salvador Illa. S'acosten als 50.000 milions d'euros, preveuen 900 milions per complir els acords amb Esquerra i els comuns, però no inclouen cap partida concreta per resoldre el conflicte a l'educació. Des d'ara fins a arribar a les 7 de la tarda, entre diverses qüestions, també ampliarem que com a mínim 6 joves han mort i 15 estan desapareguts a causa d'un atac amb drons ucraïnesos contra un centre de formació professional a la regió ocupada de Lugansk. I que la xarxa d'autobusos de Barcelona, durant els 4 primers mesos d'aquest any, s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Transports Metropolitans de Barcelona han treballat en un equip d'investigació conjunt que ha aconseguit reduir els delictes en aquest àmbit en gairebé un 41%. Francesc Ripoll, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Què destaques en esport, Francesc?
3: Doncs mira que el Barça femení ja ha acabat el seu entrenament a l'estadi Ullevål a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olímpic de Lió a la final de la Champions. Irene Paredes ha fet part de la sessió amb el grup.
1: Temperatures molt altes avui en diverses comarques, fins als 36 graus a Serosa, el Segrià, calor que ens acompanyarà el cap de setmana. Demà, amb l'aparició de boira a la costa, mentre que la resta del país hi dominarà el sol, amb algun ruixat puntual al Pirineu. El Tribunal Suprem desestima la petició que feia el govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso i també diverses entitats i partits d'extrema dreta

0: que reclamaven parar la regularització extraordinària de migrants que va engegar el govern espanyol ara fa unes setmanes. La petició s'havia fet arribar al tribunal per aturar de manera cautelar el procés. Les entitats i partits han defensat durant la vista celebrada avui al matí que el govern no ha calculat l'impacte en els serveis socials o en l'habitatge que pot tenir aquesta regularització de milers de persones. La petició era per aturar de manera cautelar el procés perquè consideraven que si es feia més endavant ja no es podria fer marxa enrere en els permisos que s'han concedit fins ara. Segons l'advocat de l'Estat, de moment gairebé 550.000 persones han demanat acollir-se a la regularització i el govern espanyol ja ha concedit 90.000 permisos de treball i de residència. Els investigadors del cas de Rodríguez Zapatero posen el focus en la secretària de l'expresident i ara remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. A les últimes hores, i des de la presó, l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, ha carregat contra Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra Madrid-Paula Brujats.
1: Ábalos diu que el rescat de Plus Ultra no era pertinent, que ho va advertir a Pedro Sánchez i assenyala Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte de maniobrar saltant-se al Ministeri de Transports. Són declaracions que fa per escrit en una entrevista a Televisió Espanyola on Ábalos també critica els socialistes per tenir una doble vara de mesurar. A ell, diu, se'l va condemnar abans del judici, en canvi a Zapatero se'l defensa. I si el govern espanyol manté el pla, defensarà la innocència de l'expresident, excepte que apareguin proves sòlides contra ell. Félix Bolaños, ministra de Justícia.
2: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
1: Mentrestant, el soci de la coalició no fa sang i Yolanda Díaz, alineada amb els socialistes, desafia el PP a presentar una moció de censura.
3: Llevamos desde el 23 de julio esperando por esa moción de censura que nunca llega. Que el señor Feijó, por una vez en su vida, desde que ha llegado a Madrid, dé un paso adelante.
1: I Junts descarta la moció de censura, però Salvador Vergés reclama més explicacions a Pedro Sánchez.
4: Perquè ja són molts i molts els casos que s'acumulen de corrupció al voltant d'aquest partit, al voltant del PSOE.
1: La Moncloa està a l'expectativa de les proves que surtin als informes policials que previsiblement es faran públics la setmana que ve. La policia ara estreny el cercle sobre la secretària de Zapatero a través de les agendes i e-mails per trobar proves que demostrin reunions de l'expresident amb els implicats a la trama.
0: Els pressupostos ja són al Parlament per la seva tramitació. Tres mesos després del primer intent, ara Salvador Illa té els comptes també aprovats amb el suport necessari per poder-los tirar endavant. Uns comptes que freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que el 2023, són els números que el PSC ha negociat amb Esquerra Republicana i els comuns, i l'objectiu del govern és poder-los aprovar durant el mes de juliol. La consellera d'Economia, Alicia Romero, celebra que s'hagi pogut tancar un acord.
5: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari, dels socialistes, Esquerra Republicana i dels comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
0: És un projecte pràcticament calcat al que es va presentar al febrer i que en el 80% dels diners es dediquen a pagar els sous dels funcionaris i a despeses fixes. Sí que inclouen 900.000 milions, però també 900 milions pels compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan es van redactar els comptes per primera vegada, ja es va reservar un coixí de 400 milions per fer-hi front. Ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos aquests últims mesos. Com a novetat, també s'incorpora una projecció per invertir 3.700 milions més fins al 2030 en els projectes pactats amb els grups que donen suport als pressupostos, uns recursos dels quals ara no es disposa, però que podrien sortir dels números dels propers anys o de possibles suplements de crèdit. El que no s'ha inclòs en aquests pressupostos és cap partida específica per apujar els salaris dels mestres.
5: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
0: El govern no ha modificat les previsions econòmiques per a aquest any, que són les que es van fer abans de la guerra de l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana vinent, els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls dels números dels seus departaments. La idea és aprovar els pressupostos al ple del 2 de juliol, i just després ja entrarien en vigor, però l'aprovació es podria endarrerir si algun partit demana un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries i el Partit Popular i Vox asseguren que s'ho estan plantejant. De moment, el portaveu dels populars al Parlament, Juan Fernández, ha anunciat una esmena a la totalitat.
6: Anem pas a pas. Avui estem anunciant aquesta esmena a la totalitat que presentarem de forma immediata i després analitzarem i estudiarem totes les accions que podem emprar per poder impedir que s'aprovi un pressupost que vagi en contra dels interessos dels catalans.
0: Junts per Catalunya i la CUP estudien si presenten esmena a la totalitat. Els de Carles Puigdemont asseguren que els comptes són gairebé idèntics als de fa 3 mesos. N'ha parlat el seu portaveu a la Cambra Catalana, Salvador Vergés.
4: Resulta que no hi ha hagut absolutament cap millora respecte als que van retirar. Per tant, d'una manera increïble i inexplicable, resulta que Esquerra Republicana i els comuns també ens han fet perdre aquests 3 mesos.
0: Una afirmació que des d'Esquerra, Jordi Albert, ha negat rotundament.
7: Són uns pressupostos que incorporen molts elements que hem incorporat en la negociació i que són peticions expresses d'Esquerra Republicana.
0: I ha afegit que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i ha instat el govern a negociar per solucionar aquest conflicte amb els docents. I s'han desconvocat les vagues del servei de tren de Rodalies previstes pels dies 27 de maig, dimecres de la setmana vinent, i el 5 de juny. Avui, a la segona reunió de mediació al Departament de Treball, Renfe i els sindicats UGT i Comissions Obreres han arribat a un acord sobre les reivindicacions de l'aturada, que eren més personal, sobretot interventors, i més seguretat. Pau Mercè, representant sindical de Comissions Obreres.
8: El pacte inclou un procés de mobilitat funcional per cobrir les places d'intervenció i també el compromís de reforçar la seguretat dels treballadors i les persones usuàries. Des de Comissions valorem positivament el diàleg per millorar el servei i incrementar la seguretat.
0: Un acord que ha permès que, com dèiem, s'hagi pogut desconvocar totes dues jornades de vaga parcial previstes pel 27 de maig i pel 5 de juny. Poc més de 4 minuts i seran 6:45 de la tarda, el president rus Vladimir Putin afirma que com a mínim hi ha 6 morts i 15 desapareguts per un atac que ha hagut amb drons ucraïnesos contra un centre de formació professional de la regió de Lugansk, ocupada per Rússia. Vladimir Putin ho considera un acte terrorista i el Kremlin parla d'un crim monstruós contra civils. Les víctimes serien estudiants d'entre 14 i 18 anys que dormien a les seves habitacions en aquest centre. Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons durant les últimes hores, dirigits sobretot a instal·lacions energètiques. Volodymyr Zelensky, president ucraïnès, ha assegurat avui que des del començament d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i gairebé 60.000 han resultat ferits greus. També ha afirmat que les tropes ucraïneses han fet 800 presoners durant aquest període de guerra. I milers de ciutadans de Cuba s'han manifestat avui davant de l'ambaixada nord-americana a l'Havana per protestar contra el processament de l'expresident Raúl Castro per part de la Fiscalia dels Estats Units. Una marxa encapçalada pel president Miguel Díaz-Canel i en què hi han pres part membres de la família Castro, molts militars, policies i funcionaris. El diputat i exespia Gerardo Hernández ha defensat el llegat de Raúl Castro i ha animat a la gent a defensar-lo.
9: Raúl és nuestro líder! Un soldado de la dignidad, un heredero de Martí y de Fidel. Y mientras haya un solo cubano o cubana con el puño en alto, esa infamia será repelida como se repele toda ignominia, con firmeza, con la verdad y con unidad.
0: A la manifestació s'han cridat eslògans contra Trump i s'han vist diverses pancartes de suport a Raúl Castro i banderes cubanes. La persecució de la justícia nord-americana d'uns fets ara fa 30 anys, rebutjat sempre pel govern de l'illa, afegeix tensió a les relacions bilaterals. El règim cubà està debilitat pel bloqueig petrolier de Cuba decretat per la Casa Blanca.
10: 3CAT Info.
0: Les accions de Puig s'han desplomat avui a la borsa després del fracàs de les negociacions per la fusió amb Estée Lauder. Els títols de la perfumera catalana han caigut gairebé un 13,5%. És el retrocés més important des que la companyia cotitza a borsa. La possibilitat d'una fusió havia impulsat la cotització de Puig, que ha tornat al nivell d'abans que apareguessin les primeres informacions sobre l'interès d'integrar les dues companyies. Mentrestant, les accions d'Estée Lauder pugen un 8% a la borsa de Nova York. En els primers 4 mesos d'aquest 2026, a la xarxa d'autobusos de Barcelona s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents per furts. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, que han treballat en un equip d'investigació conjunt, els delictes s'han reduït gairebé en un 41% entre el 2025 i el 2026. Aquestes dades són el resultat del desplegament del Pla Campai, que lluita contra la multireincidència l'eficiència als autobusos de Barcelona. A l'any que fa que s'ha desplegat, els autobusos de la ciutat, els delictes, la gran majoria furts, han baixat molt. El primer trimestre del 2025 n'hi va haver més de 600 i al mateix període d'aquest any han baixat poc més de 350. Durant aquest període s'han investigat més de 130 persones i s'han detingut 85. L'inspector dels Mossos d'Esquadra, José Ángel Merino, sotscap de l'àrea d'investigació criminal de Barcelona, destaca que uns quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
11: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs, dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
0: La gran majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumaven a operar en grups organitzats. Pel que fa a les víctimes, en general, acostumen a ser dones grans i, a més, amb problemes de mobilitat sovint.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: En punt, 6:45. Àrea de servei, trànsit i temps. Tenim operació sortida en marxa. Connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Millora en alguns punts la P7 i altres es congestiona de nou. Ara hi ha cua a l'altura de Bellaterra i també força congestionada entre Santa Perpètua de Mogoda i la Roca del Vallès en direcció Girona. En sentit sud, en direcció Tarragona, queden també encara algunes aturades a l'altura de Mollet del Vallès, també a l'altura de Santa Perpètua, a Sant Cugat del Vallès, a Castellbisbal, entre Martorell i Castellví de Rosanes i també al tram sud entre l'Ametlla de Mar i el Perelló en direcció Castelló perquè hi ha un vehicle avariat. A l'autopista del Maresme, una altra alternativa per anar cap a la costa, també hi ha algunes aturades entre Montgat i Alella, també a l'altura de Cabrera de Mar i Argentona, en sentit nord en direcció Girona. També s'estan formant cues ara a la C35 a l'altura de Llagostera i la C65 a l'altura de Santa Cristina d'Aro en direcció Palamós. L'autovia A2 amb retencions entre Abrera i Esparreguera en direcció Lleida i també entre Òdena i Jorba, aquí perquè hi ha obres. També algunes aturades a la C55 a l'altura de Sant Vicenç de Castellet en sentit nord en direcció Manresa i ara també s'està fent cua a l'altura de Monistrol de Montserrat també en sentit nord. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
12: Bona tarda.
10: El temps.
0: Néstor Gómez.
13: Avui parlem de calor, calor intensa, superat per primera vegada en aquest 2025 els 35 graus, concretament a molts punts de Ponent, però destaquem, per exemple, la xifra més alta, Seròs. Avui el termòmetre ha pujat fins als 36 graus, temperatures d'estiu no només a Ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre, sinó de manera general a tot el país. A la Seu d'Urgell, per exemple, al voltant dels 32 graus, a Viella, al voltant dels 29 graus de temperatura màxima. Tot això amb una tarda i un vespre que es presenta assolellat. De cara a aquesta nit, el que tindrem és l'arribada de boires des del mar i poden tocar costa entre el Garraf i el Cap de Bagú aproximadament, Costa Brava i Costa Central. Aquestes boires costaneres encara es presentaran demà al matí, fins i tot es poden estirar des de l'Empordà fins pràcticament al Camp de Tarragona. Allà on es presenti, l'ambient a banda d'humit serà una miqueta més fresc, però a mesura que el sol vagi agafant alçada, les boires tendiran a retirar-se, marxaran mar endins i el que tindrem aquest dissabte és un dia de sol amb algun núvol de tarda al Pirineu que podria deixar alguna petita precipitació de manera puntual i, de nou, amb moltíssima calor. Demà tornarem a superar els 30 graus a les valls del Pirineu, lògicament a totes les comarques de l'interior, i de nou podem tocar la xifra dels 35 graus a poblacions com Balaguer, Mollerussa i també a Lleida. De cara a diumenge, la novetat és que possiblement a primera hora del matí no hi hagin tants vents de boira a la costa, perquè el sol continuarà lluint amb intensitat, alguna goteta tot estira cap al sector del Pirineu i diumenge possiblement perdrem algun grau de temperatura. No arribarem als 35, però tot i així la calor continuarà intensa arreu del país i aquesta mateixa situació es mantindria també de cara a dilluns.
10: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Pendents d'aquesta hora del primer dels dos concerts de Bad Bunny a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, avui hi ha el primer. És el començament de la seva gira europea titulada Debí tirar más fotos. Hi ha molt ambient des de primera hora del matí. Volem saber-ne exactament què és el que està passant a aquesta hora fora de l'estadi, on des de primera hora del matí ja centenars de fans del cantant porto-riqueny feien cua per poder entrar els primers al recinte. Marc Ruiz.
14: Milers de fans de Bad Bunny van entrant a l'estadi olímpic des de 4:45 de la tarda. El cantant de Puerto Rico ha de fer aquesta nit el primer dels dos concerts que farà Barcelona, amb els que també arrenca la gira europea. I presenta David Tomar Más Fotos, el primer disc cantat en castellà que ha obtingut un Grammy al millor àlbum. I és que Bad Bunny és un dels artistes més escoltats del món. En el seu últim disc reivindica la cultura porto-riquenya i la defensa contra la colonització cultural nord-americana. I això ha fet que mescli reggaeton i dembow, com diu a la cançó Nueva York, amb salsa. I és que també és una reivindicació de l'escena porto-riquenya de Nova York amb artistes com Willy Colón o Héctor Lavoe. La posada en escena de la seva gira també té a veure amb aquesta reivindicació de les arrels i també amb el que ja es va poder veure tant a la Super Bowl com a la residència que va fer a Puerto Rico No me quiero ir de aquí. Aquell va ser el primer cop que es va poder veure la casita, un escenari en forma de casa típica de Puerto Rico, basada en una de veritat, que apareix al videoclip Debí tirar más fotos. Ens esperen doncs més de 2 hores i mitja de reivindicació cultural, però també de trencament d'esquemes, de reggaeton mesclat amb salsa, pop i funky i soul, però també amb Charles Aznavour, amb lletres reivindicatives que parlen de sexe, però que també exposen la masculinitat tòxica i reivindiquen l'empoderament femení. I això coronant les llistes de reproducció globals any rere any. I és que quan deixi l'estat espanyol, abans de continuar la gira per Europa, ja haurà venut 600.000 entrades.
0: La bola negra dels Javis s'ha col·locat definitivament entre les pel·lícules favorites per entrar al palmarès del Festival de Cinema de Cannes. A banda dels directors, Penélope Cruz també ha destacat la importància d'un film que parla de la llibertat per viure l'homosexualitat dels textos a partir de el que va escriure Federico García Lorca. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
15: Javier Calvo i Javier Ambrosi, responsables de sèries com Paquita Salas o La Messias, han dit que està sent màgic, un somni fet realitat. Al seu costat, l'actriu Penélope Cruz, que té un petit paper al film i que ja ha vingut aquí una desena de cops, també ha confessat que està especialment emocionada.
16: Tengo muchos buenos recuerdos porque siempre aprendes algo aquí. Pero es verdad que el pase de anoche me recuerda a los momentos más fuertes que yo he vivido en el festival y me emocionó mucho por ellos siendo tan jóvenes. Sí, y entonces ahí me aparece mi parte de, como maternal, que tampoco tengo edad para ser vuestra madre, tampoco os equivoquéis, pero me aparece esa parte como protectora y de ver Khan con los ojos de alguien que llega la primera vez a presentar su película.
15: I ha destacat per què és especial aquest projecte per ella.
16: Yo siempre lo digo, no estamos locos, sabemos que las películas no pueden cambiar el mundo, pero pueden contribuir en algunos casos a hacer las cosas mejor, a reactivar debates importantes, a tocar corazones de una manera que despierten algo, sobre todo en generaciones más jóvenes, ser parte de algo que para mí es mucho más importante que una película más. Era otra de mis motivaciones más fuertes. Aparte del respeto que siento por ellos y el talento inmenso que tienen.
15: A tot això, la producció catalana de Black Mirror Experience s'ha endut el Premi Especial del Jurat de la secció de cinema immersiu.
17: Tonight is our final broadcast from the Ed Sullivan Theater, where... No, we were lucky.
0: Stephen Colbert, un dels presentadors més populars i més crítics amb Donald Trump de la televisió dels Estats Units, ha posat punt i final al seu programa The Late Show, que ha conduït durant més de 10 anys. La cadena CBS ha justificat la supressió d'un dels seus programes més emblemàtics per la caiguda de publicitat, però Donald Trump no ha amagat la seva satisfacció per la sortida del presentador. En una publicació, a la seva xarxa social, Truth Social, Trump l'ha qualificat d'idiota sense talent i ha donat gràcies a Déu perquè ja no estarà dit més en antena. Washington, corresponsal Oriol Serra.
18: Stephen Colbert i el seu equip han sabut acomiadar-se de l'audiència de manera intel·ligent, amb ironia i elegància, en el que ha estat l'últim Late Show després d'11 anys en antena, d'ençà que va rellevar David Letterman. El programa de Colbert, cancel·lat per la cadena CBS per motius financers oficialment, ha estat víctima de la campanya de l'administració Trump contra els mitjans de comunicació crítics. El Late Show era el programa nocturn líder a la televisió nord-americana. La CBS forma part del conglomerat de la Paramount, la qual hauria cedit a les amenaces de Trump de posar posar pals a les rodes en els plans expansionistes del gegant audiovisual. L'últim convidat de Colbert, després d'11 anys en antena, ha estat Paul McCartney. Tots dos han aprofitat l'entrevista per a ironitzar sobre el moment polític que travessen els nord-americans. Així és com el músic britànic s'ha referit als Estats Units, que li van descriure el primer cop que hi va actuar amb els Beatles. Curiosament, el mateix Ed Sullivan Theater de Nova York, des d'on s'ha emès l'últim Late Show.
19: So that's what we thought,
20: això és el que pensàvem que era Amèrica, la terra de les llibertats, la democràcia més gran. Realment ho era. I confio que encara ho sigui.
18: Per l'últim programa de Stephen Colbert hi han passat diversos actors de Hollywood i fins i tot els seus competidors, és a dir, els altres tòtems de la televisió satírica nocturna dels Estats Units. El show s'ha acabat amb Paul McCartney i el públic entonant un clàssic molt adient.
10: Trescat Info.
0: Poc més de 5 minuts i seran les 7 de la tarda.
10: Esports.
0: Francesc Ripoll, bona tarda.
21: Bona tarda. El Barça ja ha acabat l'entrenament d'aquesta tarda a l'Ulebol Stadium d'Oslo, el dia abans de jugar la final de la Champions davant l'Olímpic de Lió. Irene Paredes dubta per demà, ha fet part de l'entrenament amb el grup. D'altra banda, Graham Hansen, que va rebre l'alta mèdica dimarts, l'ha completat sencer. Alexia Putellas, capitana del Barça, parla de la rivalitat amb l'equip francès.
22: Crec que elles també ho han dit més d'un cop, a més han guanyat 8 vegades a aquest campionat. Llavors, bueno, es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys i recentment doncs, ens hem trobat molt, i a excepció de l'any passat, doncs, si no m'equivoco, crec que ha estat entre un equip i l'altre el moment d'aixecar aquest trofeig, no? Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen en el seu palmarès.
21: L'Olímpic de Lió s'entrenarà després que ho faci el Barça. Les franceses han arribat aquest matí a Oslo. Aquest cap de setmana hi ha la Champions femenina i també la darrera jornada de la primera divisió masculina. Demà a les 9 del vespre el Girona juga la permanència davant l'Elx a Montilivi. I els comptes són clars. Si el Girona guanya, se salva. Si empata o perd, baixa a segona. Sentim Mitchell.
23: Queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar, només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú, no. Partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
21: Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar estan disponibles per demà. En canvi, Stuani, Francesc i Blinson dubta que Girona ell serà demà a les 9. A la mateixa hora, València, Barça i Espanyol, Reial Societat. I una de les grans notícies esportives del divendres.
24: Don't ask me the reasons I'm leaving.
25: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu. Però molt endins sé que ara és el moment.
21: És Pep Guardiola, que ha anunciat que deixa el Manchester City després de 10 temporades al club anglès. El tècnic de Santpedor ha aixecat 20 títols amb el City, entre ells 6 Premiers i una Lliga de Campions.
25: Lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
10: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
21: Sobre la deuda, Pep Guardiola n'ha parlat Hansi Flick, el tècnic del Barça, a la prèvia del partit de l'equip blaugrana al camp del València. Quan li han preguntat a l'alemany si també es veu 10 anys al Barça...
26: 10 years, I think you will not see me.
27: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. El Pep és una mica més jove que jo. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble. És realment increïble.
26: It's unbelievable performance, so it's unbelievable.
21: Flick ha dit que malgrat ser campions vol guanyar el partit. Ha llogat el tram final de temporada de Ferran i ha desitjat sort al Barça femení. I també, com dèiem, juga l'Espanyol a casa davant la Reial Societat. Els blancs i blaus ja estan salvats i tenen opcions remotes d'entrar a Europa. Manolo González, el tècnic blanc i blau, assegura que aniran a guanyar.
28: Nosaltres sortirem a guanyar, intentar acabar la Lliga amb 3 victòries consecutives, que seria una bona manera d'acabar. També acabar davant l'afició guanyant penso que seria bonic. Sobretot demà fer un bon partit, anar pel partit des del minut 1 i l'actitud i la mentalitat que tenim dins el vestidor és aquesta ara mateix.
21: I mentrestant el Madrid, qui ha confirmat la seva sortida de la banqueta és Álvaro Arbeloa.
1: Ha dicho que se ve preparado para nuevos retos, que será su último partido esta temporada en el Real Madrid. Suena todo a despedida. ¿Puedes confirmar que la temporada que viene no te sentarás en esa silla? Gracias.
26: Sí.
21: Clar i contundent, Arbeloa, a la prèvia del partit del Madrid contra l'Atlètic Club, que tancarà la temporada i l'etapa del tècnic al Madrid.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: L'italià Andrea Bettiol ha guanyat la 13a etapa del Giro d'Itàlia en final a Verbania. La general el portuguès Afonso Eulàlio continua líder a 33 segons de Vingegaard. I la catalana Maria Bassols s'ha classificat pel quadre gran individual de Roland Garros després de superar la bielorussa Sasnovich en 2-7, 7-6 i 7-5. És la segona vegada que Bassols es classifica pel quadre final d'un gran slam. El primer va ser a l'obert dels Estats Units l'any 2024. I d'altra banda, la barcelonina Guiomar Maristany ha perdut l'últim partit de classificació davant l'espanyola nascuda als Estats Units, Caitlin Quevedo, i queda doncs fora de Roland Garros.
10: L'actualitat esportiva a fons. Trescat Info.
2: Bona tarda, són les 7. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit, equip viari, endavant. No tenim la connexió amb l'equip viari, de seguida ho intentarem de nou. José Luis Ábalos assegura que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i acusa José Luis Rodríguez Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. Els investigadors del cas assenyalen la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, com una peça operativa essencial de la suposada trama de tràfic d'influències. El Suprem desestima la petició de la Comunitat de Madrid i diverses entitats i partits d'extrema dreta per aturar el procés de regularització de migrants. Reclamaven que, de manera cautelar, no se seguís amb els tràmits perquè no s'havia calculat bé l'impacte que podia tenir en matèria social o d'habitatge. Fins ara, gairebé 550.000 persones han demanat acollir-se a la regularització. El Parlament comença a tramitar els primers pressupostos de Salvador Illa. S'acosten als 50.000 milions d'euros, preveuen 900 milions per complir els acords amb Esquerra i els comuns, però no inclouen cap partida concreta per resoldre el conflicte a l'educació. El PP hi presentarà una esmena a la totalitat. Junts i la CUP no ho descarten. Decepció dels sindicats d'ensenyament per la nova proposta del Departament d'Educació que buscava acabar amb la conflictivitat laboral a les aules. Consideren que és massa similar a l'anterior i avisen que no participaran a la pròxima trobada de dimarts si la conselleria no s'hi presenta amb un document que millori l'oferta salarial i de recursos. Kevin Wash assumeix el càrrec de president de la Reserva Federal Nord-Americana lluant la gestió de Donald Trump, cosa que posa en entredit la independència de la institució. Wash es mostra convençut de la prosperitat dels Estats Units davant una inflació en augment al país. El jutge envia a la presó sense fiança el detingut per haver assassinat la seva exparella en una plaça a Figueres. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. La pel·lícula La bola negra de los Javis, el duet de realitzadors, entra en la cursa de les favorites per ser el palmarès al Festival de Cannes. Penélope Cruz també ha destacat que el film parla de la llibertat per viure l'homosexualitat a partir de textos de Federico García Lorca. I intentem, ara sí, connectar amb l'equip viari. Marius García, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Encara congestió a la P7 de Santa Perpètua a Montornès del Vallès, direcció Girona, també del Papiol a Castellví de Rosanes, direcció Tarragona, i de l'Ametlla de Mar al Perelló, direcció Castelló, per un vehicle avariat. I destaquem també la C35 i C65 entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro en direcció a la costa.
10: Esports.
21: El Barça femení ha acabat el seu entrenament a l'estadi Ullevaal a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olímpic de Lió a la final de la Champions. Irene Paredes ha fet part de la sessió amb el grup. Pep Guardiola deixa el Manchester City després de 10 temporades al club anglès. D'altra banda, Álvaro Arbeloa ha confirmat que no continuarà com a entrenador del Real Madrid. I el Barça, l'Espanyol i el Girona ja preparen l'últim partit de la Lliga. Blaugranes i Blanquiblau ja tenen la feina feta i els gironins han de guanyar l'Elx per mantenir la categoria.
2: La calor d'avui ha fet disparar la temperatura màxima fins als 36 graus a Serós, al Segrià, una calor que ens acompanyarà durant tot el cap de setmana. La novetat de dissabte serà l'aparició de boira a la costa, mentre que la resta del país hi dominarà el sol. No es descarta algun ruixat puntual al Pirineu.
10: 3CAT Info.
2: Ara passen 3 minuts i mig de les 7 de la tarda. Soc el Marc Teixidor, us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 8.
10: 3CAT Info.
2: Els investigadors del cas Zapatero posen el focus en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. En les últimes hores i des de la presó, l'exministre de Transports José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Paula Brujats.
3: Ábalos diu que el rescat de Plus Ultra no era pertinent, que ho va advertir a Pedro Sánchez i assenyala Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte de maniobrar saltant-se al Ministeri de Transports. Són declaracions que fa per escrit en una entrevista a Televisió Espanyola, on Ábalos també critica els socialistes per tenir una doble vara de mesurar. A ell, diu, se'l va condemnar abans del judici. En canvi, a Zapatero se'l defensa. I si el govern espanyol manté el pla, defensarà la innocència de l'expresident, excepte que apareguin proves sòlides contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
4: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
3: Mentrestant, el soci de la coalició no fa sang i Yolanda Díaz, alineada amb els socialistes, desafia el PP a presentar una moció de censura.
5: Llevamos desde el 23 de julio esperando por esa moción de censura que nunca llega. Que el señor Feijóo, por una vez en su vida, desde que ha llegado a Madrid, dé un paso adelante.
3: I Junts descarta la moció de censura, però Salvador Vergés reclama més explicacions a Pedro Sánchez.
6: Perquè ja són molts i molts els casos que s'acumulen de corrupció al voltant d'aquest partit, al voltant del PSOE.
3: La Moncloa està a l'expectativa de les proves que surtin als informes policials que previsiblement es faran públics la setmana que ve. La policia ara estreny el cercle sobre la secretària de Zapatero a través de les agendes i e-mails per trobar proves que demostrin reunions de l'expresident amb els implicats a la trama.
2: I el Tribunal Suprem desestima la petició del govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso i de diverses entitats i partits d'extrema dreta que reclamaven paralitzar la regularització extraordinària de migrants engegada pel govern espanyol. La petició s'havia fet arribar al tribunal per aturar de manera cautelar el procés. Les entitats i partits han defensat durant la vista celebrada aquest matí que el govern no ha calculat l'impacte en els serveis socials o en l'habitatge que pot tenir la regularització de milers de persones. La petició era per aturar de manera cautelar el procés perquè consideraven que si es feia més endavant, ja no es podria fer marxa enrere en els permisos que s'han concedit fins ara. Segons l'advocat de l'Estat, fins ara gairebé 550.000 migrants han demanat acollir-se a la regularització i el govern espanyol ja ha concedit 90.000 permisos de treball i residència.
10: 3CAT Info.
2: L'altre titular del dia és els pressupostos, perquè ja són al Parlament. 3 mesos després del primer intent, ara Salvador Illa sí que té els suports necessaris per tirar-los endavant. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, uns 22% més que en els del 2023. Són els números que el PSC ha negociat amb Esquerra i els Comuns i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. La consellera d'Economia, Alicia Romero, celebra que s'hagi pogut tancar un acord.
7: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari, dels socialistes, Esquerra Republicana i dels Comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
2: És un projecte pràcticament calcat al que es va presentar al febrer i en què el 80% dels diners es dediquen a pagar els sous dels funcionaris i a despeses fixes. Sí que inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els Comuns. Segons el govern, quan es van redactar els comptes, per primer cop ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos aquests últims mesos. Com a novetat, també s'incorpora una projecció per invertir 3.700 milions més fins al 2030 en projectes pactats amb els grups que donen suport als pressupostos. Uns recursos dels quals ara no es disposa, però que podrien sortir dels pressupostos dels propers anys o de possibles suplements de crèdit. El que no s'ha inclòs en els comptes és cap partida específica per apujar els salaris dels mestres.
7: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
2: El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que van fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. Junts presentarà una esmena a la totalitat dels pressupostos de la Generalitat, ho acaba d'anunciar el seu secretari general, Jordi Turull.
8: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
2: El PP també presentarà una esmena a la totalitat. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls dels números dels seus departaments. La idea és aprovar els pressupostos al ple del 2 de juliol i just després ja entrarien en vigor. Ara bé, l'aprovació es podria endarrerir si algun partit demana un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries i el PP assegura que s'ho està plantejant. I precisament els sindicats rebutgen l'oferta del Departament d'Educació i es tornaran a reunir dimarts que ve per continuar negociant. El departament ha descartat una pujada de sou per a tots els docents i ha tornat a proposar l'augment dels complements. Concretament, incrementar un 50% els complements de tutors i coordinadors digitals i crear-ne tres de nous. Un de cotutor, un per a tots els que treballin en centres d'alta complexitat i un altre per als que tutoritzen els treballs de recerca. El govern defensa que l'augment afectaria més de 100.000 docents en tot el sistema educatiu. Ho explica el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
9: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa.
2: Els sindicats consideren que la proposta de la Generalitat no respon ni de bon tros a les demandes de mestres i professors. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, avisa al departament que si no es plantegen millorar el sou base dels docents, no cal que els cridin a cap negociació més.
11: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
2: I afegeix que si no hi ha acord hi pot haver noves mobilitzacions la segona setmana de juny coincidint amb la visita del Papa i la selectivitat.
10: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una a 3Cat Info.
2: Els governs i les organitzacions mèdiques internacionals treballen a contrarrellotge per evitar la propagació del brot d'Ebola a l'Àfrica. Cada cop és més evident que el virus s'havia estès feia temps entre la població i les autoritats sanitàries demanen no subestimar el risc de salut pública que pot representar per a la regió. Elia Borràs, Burkina Faso.
13: El principal repte dels serveis mèdics és identificar tots els casos de persones infectades, ja que el brot es va detectar massa tard i segurament ja van morir unes 120 persones abans de declarar l'epidèmia. Ho explica 3Cat Info, la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, Claire Nicolette.
14: Si remuntem a l'històric, ens adonem que probablement hi havia 120 persones que ja havien mort per la malaltia.
13: A diferència d'altres epidèmies, pel bundibugio no hi ha vacunes ni tractament ni test ràpid que puguin identificar si la persona està infectada o no.
14: No tenim laboratoris que puguin confirmar ràpid si és un cas. Tampoc tenim com aïllar la gent ni sabem si donar oxigen o no per salvar-lo. I tampoc tenim vacuna. És per tot això que estem mirant si podem trobar una vacuna o un tractament.
13: La coordinadora d'emergències també ressalta que el més important és informar la comunitat sobre la malaltia i la possibilitat d'anar a centres de tractament des que apareixen els primers símptomes. Claire Nicolette també destaca la tasca importantíssima dels enterraments de les persones mortes pel virus, ja que és un dels moments on és més fàcil contaminar-se.
14: Com fem els enterraments per estar segurs que no hi haurà propagació de la malaltia? És el que ha sigut moltes vegades un gran repte.
13: A nivell logístic, des de Metges Sense Fronteres estan enviant avions directament amb equips de protecció individual i carpes per crear centres d'aïllament. Tot i això, Claire Nicolette també destaca el fet que la malaltia s'està propagant en zones amb dèficit de seguretat, un fet que complicaria les tasques de prevenció i control.
2: Milers de cubans s'han manifestat avui davant l'ambaixada nord-americana a l'Havana per protestar contra el processament de l'expresident Raúl Castro per part de la Fiscalia dels Estats Units. Una marxa encapçalada pel president Miguel Díaz-Canel i que hi han pres part membres de la família Castro, amb nombrosos militars, policies i funcionaris. El diputat i ex-expia Gerardo Hernández ha defensat el llegat de Raúl Castro i ha animat la gent a defensar-lo.
15: Raúl es nuestro líder, un soldado de la dignidad, un heredero de Martí y de Fidel. Y mientras haya un solo cubano o cubana con el puño en alto, esa infamia será repelida como se repele toda ignominia, con firmeza, con la verdad y con unidad.
2: En la manifestació s'han cridat eslògans contra Trump i s'han vist diverses pancartes de suport a Raúl i banderes cubanes. La persecució de la justícia nord-americana d'uns fets de fa 30 anys rebutjats pel govern cubà afegeix tensió en les relacions bilaterals. El règim cubà està debilitat pel bloqueig petrolier de l'illa decretat per la Casa Blanca. I el nou president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Rush, jura el càrrec a la Casa Blanca davant de Donald Trump. Enmig dels dubtes sobre la independència de la institució, Rush assegura que promourà l'estabilitat de preus i augura la prosperitat nord-americana, malgrat la creixent inflació que viu al país. Washington, Oriol Serra.
16: Kevin Warsh ha assumit el càrrec de president de la Reserva Federal nord-americana lloant la gestió del president dels Estats Units, Donald Trump, un fet que contrasta amb la independència que se suposa que ha de tenir la institució que presideix. Warsh s'ha mostrat convençut que els Estats Units tenen per davant un any de prosperitat.
0: El nostre mandat a la FED és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius en coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt, i els Estats Units poden ser més pròspers.
16: El nou màxim responsable de la FED compta amb una dilatada experiència al sector financer privat i està format a universitats de màxim prestigi com són Stanford i Harvard.
17: 3cat.info. Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
18: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
19: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
20: Vols saber què passa al Parlament?
22: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
23: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
20: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
24: Podem dir que està en temps de descompte.
25: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
29: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
30: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
31: La prohibició de les compres especulatives
32: serà un estrepitoso fracaso de la izquierda.
20: Escolta l'Hemicicle.
33: S'aixeca la sessió.
20: Els divendres, dissabtes i diumenges amb Marta Corbalan.
17: 3CAT Info.

0: Un quart de vuit del vespre, dia d'operació sortida de l'àrea metropolitana. Coneguem quina és la situació, doncs, a la xarxa viària del país. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Continua millorant la situació a l'AP7 després de les cues llarguíssimes que hi ha hagut pel volum de trànsit i per múltiples incidències. Ara ja no en consta cap de nova, queda encara congestió a la mateixa AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Montmeló en direcció Girona, en sentit sud en direcció Tarragona, també lentitud i aturades des del Papiol fins a Castellví de Rosanes, passat l'antic peatge de Martorell, i també hi ha lentitud a l'altura de Gelida, també en sentit sud. Molt més endavant, aturats a l'altura de l'Ametlla de Mar fins al Perelló en direcció Castelló perquè hi ha un vehicle avariat que ja han pogut situar al voral. També queda cua a l'altura de l'Ampolla. A l'autopista del Maresme, la C32, també força volum de trànsit, queden algunes aturades encara a l'altura de Montgat fins a Alella, també a Cabrera de Mar en direcció Girona. També aturats a la C60 a l'altura d'Argentona en sentit sud en direcció Mataró. Cues també a la Nacional 2 a Maçanet de la Selva, direcció Girona. La C35 i la C65, ara també congestionades entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro en direcció a la costa, i a l'interior queden també algunes aturades a la C55 a Sant Vicenç de Castellet i fins a Castellgalí en direcció Manresa, i l'autovia A2 a l'altura d'Abrera i també d'Òdena a Jorba, direcció Lleida, en aquest cas a causa d'obres. A l'àrea de Barcelona, petites retencions encara a les rondes, la ronda de dalt a l'altura de Sant Gervasi a Vallcarca, des d'Horta a Canyella, sentit Besòs, i la ronda litoral entre passeig de la zona Franc i Montjuïc en sentit Besòs i de Vila Olímpica a la Barceloneta direcció Llobregat. Renovem dades d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Néstor Gómez.
2: Dia de calor, dia d'estiu, el que estem tenint avui arreu del país, amb unes temperatures que han arribat als 36 graus a Seròs, al Segrià. Destacarem també el Carràs, gairebé amb 36 graus, Torroja del Priorat amb 35 graus a Lleida i a Tàrrega. Temperatures totalment disparades, tot i que no és estrany que en aquesta època de l'any arribi el primer 35 de l'any. De fet, entre mitjans del mes de maig i mitjans del mes de juny, sol ser habitual, o almenys en el que portem de segle, en aquests 26 anys, que aquests 35 graus caiguin en aquesta forquilla. I aquestes temperatures tindran continuïtat també durant aquest proper cap de setmana. Tant dissabte com diumenge, temperatures disparades per sobre dels 30 graus a gran part del país. Dissabte encara toquen els 35 i possiblement diumenge ja no arribem a la cota dels 35, però ens quedarem al voltant dels 34 i potser també arribarem als 35. Però ja diem, la calor serà intensa arreu del país, tret de la façana costanera. Demà al matí ens llevarem amb núvols baixos a la façana costanera, possiblement amb bancs de boira que començaran a entrar a partir d'aquest vespre cap al sector del Cap de Begú, sectors del Maresme. Poden arribar fins i tot a darrera hora d'avui aquestes boires marítimes a tocar terra cap al Garraf i es mantindran demà a primera hora del dia. A mesura que avanci el dia o a mesura que el sol vagi agafant alçada, aquestes boires es retiraran. I el que tindrem serà un dissabte assolellat amb alguna teranyina de núvols alts, potser a la tarda amb algun petit ruixat dispers cap al Pallars, la Cerdanya, el Ripollès, molt poqueta cosa, perquè, com dèiem, la notícia un dia més seran aquestes temperatures disparades. De cara a diumenge tindrem el mateix sol, tot i que les boires costaneres sembla que no tendiran a presentar-se amb la mateixa magnitud que dissabte. Les temperatures, com dèiem, tindran continuïtat amb aquesta calor intensa, tant diumenge com possiblement de cara a dilluns i els propers dies de la setmana que ve.
0: 3CAT Info. Decreten presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort de la seva exparella a Figueres. Tenia un ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home havia passat avui a disposició judicial. Girona, Maria Rovira.
3: La mesura l'ha pres el jutge del Tribunal d'Instància de Figueres en funcions de guàrdia, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En relació al cas, el comunicat recorda que diumenge passat van detenir l'investigat per maltractament de la seva exparella i no es va apreciar risc en la víctima de patir lesió greu, que dilluns es va fer un judici de conformitat amb una pena de 6 mesos de presó amb ordre d'allunyament i que hores després van tornar a detenir l'home per una baralla on hi havia també l'exparella. La policia va citar la víctima l'endemà per exploració forense i la declaració, i al veure que no es presentava es va acordar la llibertat de l'home, que hores després va matar la seva exparella ganivetades a la plaça Josep Tarradellas i va ser detingut de nou al lloc dels fets.
0: I els Mossos han detingut el tercer implicat en l'assassinat d'un home a Reus al Baix Camp dissabte. Els altres dos homes vinculats amb el cas han ingressat a la presó. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Bona tarda. Javier Calvo i Javier...
0: Recobrem aquesta crònica del Ricard Boigas, de seguida des de Tarragona.
4: Bona tarda. Els Mossos han explicat que han fet la detenció a l'àrea metropolitana de Barcelona. Té 33 anys i és el tercer dels implicats en la mort violenta d'un home en una masia de Reus, al Baix Camp. El jutge que instrueix el cas va decretar presó provisional comunicada i sense fiança pels dos primers detinguts de 46 i 79 anys que eren a la finca on van passar els fets. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència policial. La causa està oberta per un delicte d'assassinat.
0: I ara anem fins a Lleida.
5: 3Cat Info.
0: Que es prepara per viure un dels caps de setmana més esperats de l'any. Avui comença l'Aplec del Cargol. De fet, ara mateix està a punt de donar el tret de sortida d'aquesta festa que arriba a xifres rècord. Ens ho explica des de Lleida la Júlia Albacar. Júlia, bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs sí, tot a punt aquí. Jo crec que ja ho podeu escoltar bé. Moltíssima festa als Camps Elisis, on ja des d'este matí ha començat a escalfar motors esta 45a edició de l'Aplec del Caragol, que torna efectivament doncs, a batre rècords amb estos 17.000 penyistes. Ja n'hi ha milers ara mateix aquí a la glorieta dels Camps Elisis, molt pendents d'este tret de sortida, que serà a càrrec aquest any de l'actor Xavier Bertran, conegut entre altres projectes pel seu paper com a Lo Cartanyà. Un acte inaugural on el petard conegut popularment com Lo Caragolasso senyalarà que comença esta nova edició de l'Aplec, que està ja ben bé a punt de començar. Un aplec a més molt marcat per la calor, per les altes temperatures. Molts penyistes ens han explicat doncs, com avui han patit una mica, s'han comprat, doncs, per exemple, ventada amb vanos i altres elements per poder passar les altes temperatures, que a més es preveuen que s'allargaran durant tot el cap de setmana aquí a Lleida. I també com a novetat aquest any, sobretot per promocionar que vingui gent de fora de les colles a conèixer l'Aplec, s'ha habilitat una carpa on aquestes persones que no tinguin colla doncs, també podran disfrutar d'esta festa gastronòmica que és l'Aplec del Cargol.
0: Júlia, doncs només queda una cosa, agafar posicions i a gaudir de la tradició, perquè d'ambient se'n sent bastant de fons. Gràcies, bona tarda.
6: Bona tarda, gràcies.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La bola negra dels Javis s'ha col·locat definitivament entre les pel·lícules favorites per entrar al palmarès del Festival de Cinema de Cannes. A banda dels directors, Penélope Cruz també ha destacat la importància d'un film que parla de la llibertat per viure l'homosexualitat a partir dels textos de Federico García Lorca. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
4: Els Mossos han explicat que han fet la detenció.
7: Javier Calvo i Javier Ambrosi, responsables de sèries com Paquita Salas o La Messias, han dit que està sent màgic, un somni fet realitat. Al seu costat, l'actriu Penélope Cruz, que té un petit paper al film i que ja ha vingut aquí una desena de cops, també ha confessat que està especialment emocionada.
8: Tengo muchos buenos recuerdos porque siempre aprendes algo aquí. Pero es verdad que el pase de anoche me recuerda a los momentos más fuertes que yo he vivido en el festival y me emocionó mucho por ellos siendo tan jóvenes. Sí. Y entonces ahí me aparece mi parte de, como maternal, que tampoco tengo edad para ser vuestra madre, tampoco os equivoquéis, pero me aparece esa parte como protectora y de ver Cannes con los ojos de alguien que llega la primera vez a presentar su película.
7: I ha destacat per què és especial aquest projecte per ella.
8: Yo siempre lo digo, no estamos locos, sabemos que las películas no pueden cambiar el mundo, pero pueden contribuir en algunos casos a hacer las cosas mejor, a reactivar debates importantes, a tocar corazones de una manera que despierten algo, sobre todo en generaciones más jóvenes, ser parte de algo que para mí es mucho más importante que una película más. Era otra de mis motivaciones más fuertes. Aparte del respeto que siento por ellos y el talento inmenso que tienen.
7: A tot això, la producció catalana de Black Mirror Experience s'ha endut el Premi Especial del Jurat de la secció de cinema immersiu.
5: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Poc més de 5 minuts i arribarem a 7:45 del vespre.
5: Esports.
0: David Tubac, bona tarda.
9: Bona tarda. Esports que encapçalem pendents de l'activitat a Oslo, on el Barça femení de futbol hi disputa demà la final de la Lliga de Campions contra l'Olímpic de Lió. Un Barça que ja ha acabat el seu entrenament a l'estadi Ullevål, a la capital noruega, on demà doncs, jugarà aquesta final. Irene Paredes continua sent dubte per demà per una sobrecàrrega muscular. En aquesta sessió ha fet part de l'entrenament amb el grup. D'altra banda, Caroline Graham ahir va rebre l'alta mèdica i ha completat sencera aquesta sessió. Alexia Putellas, la capitana del Barça, parla de la rivalitat amb l'equip francès.
10: Crec que elles també ho han dit més d'un cop, a més han guanyat 8 vegades aquest campionat. Llavors, bueno, es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys, recentment, doncs, ens hem trobat molt, i a excepció de l'any passat, doncs, si no m'equivoco, crec que ha estat entre un equip i l'altre el moment d'aixecar aquest trofeig, no? Ho fa especial que sigui a Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen en el seu palmarès.
9: L'Olímpic de Lió s'ha entrenat després del Barça. Les franceses han arribat aquest mateix matí a Oslo.
5: 3CAT Info.
9: Afegirem també que aquest cap de setmana, a més d'aquesta final de la Lliga de Campions femenina, es disputarà la darrera jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió masculina. Demà a les 9 del vespre, el Girona juga a la permanència davant de l'Elx a Montilivi, un Girona que està obligat a guanyar per conservar la categoria, cas contrari, cas d'empat o derrota, baixaria a segona. Sentim les impressions prèvies de Michel Sánchez, del preparador dels gironins.
11: Queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. No més. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No. Partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i són capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
9: Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar estan disponibles per demà. En canvi, Estuani, Francesc i Blin són dubte. El Girona-Elx serà demà a partir de les 9. A la mateixa hora es jugaran també en horari unificat el València-Barça i l'Espanyol-Reial Societat. Una de les grans notícies esportives del divendres, d'altra banda, és el fet que Pep Guardiola ha confirmat que deixa el Manchester City després de 10 temporades al club anglès. El tècnic de Sampdoria ha aixecat 20 títols amb el City, entre ells 6 Premiers i una Lliga de Campions.
12: Don't ask me the reasons I'm leaving.
13: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Etern serà el sentiment, la gent, els records, l'amor que tinc al meu Manchester City. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Sobre la deuda de Pep Guardiola, precisament n'ha parlat Hansi Flick, el tècnic del Barça, a la prèvia del partit del conjunt blaugrana al camp del València demà. Quan li han preguntat a l'alemany si també es veu 10 anys al Barça, ha respost de la següent manera.
14: 10 years, I think you will not see me.
15: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. El Pep és una mica més jove que jo. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble. És realment increïble.
14: It's unbelievable performance, so it's unbelievable.
9: Flick ha assegurat d'altra banda que malgrat ser ja campions de Lliga vol guanyar el partit, ha lloat el tram final de temporada de Ferran Torres i ha desitjat sort al Barça femení. D'altra banda, Joan Laporta, el president electe del Barça, admet que l'aposta per Hansi Flick els ha sortit millor del que s'esperaven inicialment.
16: Això ens va passar també amb el Pep al seu dia, molt contents de que la decisió que vam prendre d'incorporar en el Hansi Flick doncs hagi sortit molt bé. A més, és un home honest, és un home professional que no es vanta de res.

0: Una manera d'acabar, també acabar davant l'afició guanyant, penso que seria bonic, sobretot demà fer un bon partit, anar pel partit des del minut 1 i l'actitud i la mentalitat que tenim dins el vestidor és aquesta ara mateix.
1: També de l'Espanyol ha fet oficial la incorporació de Fernando Navarro i Miguel Ángel Gómez al club, que arriben per reforçar l'àrea esportiva al costat de Monchi. I pel que fa al Madrid, qui ha confirmat la seva sortida de la banqueta és el tècnic Álvaro Arbeloa a la prèvia del partit dels blancs contra l'Atlètic Club de Bilbao.

0: Són 8:15.
1: 3CAT Info.
0: Fem un cop d'ull a la situació del trànsit en aquest divendres d'operació sortida. Equip viari, endavant.
2: Continua millorant la situació, però encara a l'AP7, lentitud entre Mollet del Vallès i Granollers i a la Roca en direcció Girona, del Papiol a Castellví de Rosanes, de forma intermitent, direcció Tarragona, també cua de l'Ametlla de Mar a l'Ampolla, a direcció Castelló, i destaquem també la C35 i la C65 a Llagostera, direcció la Costa.
0: Ho actualitzem d'aquí a 15 minuts. José Luis Ábalos assegura que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i acusa José Luis Rodríguez Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. Els investigadors del cas assenyalen la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, com una peça operativa essencial de la suposada trama de tràfic d'influències. I el Parlament comença a tramitar els primers pressupostos de Salvador Illa, s'acosten als 50.000 milions d'euros, preveuen 900 milions per complir els acords amb Esquerra i els Comuns, però no inclouen cap partida concreta per resoldre el conflicte a l'educació. El PP i Junts hi presentaran una esmena a la totalitat i la CUP s'ho planteja. Però els propers 30 minuts també ens portaran fins a Rússia, perquè Vladimir Putin diu que almenys hi ha 6 morts i 15 desapareguts per un atac amb drons ucraïnesos contra un centre de formació professional de la regió de Lugansk. L'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. I anirem a Girona, perquè l'auditori d'aquella ciutat celebra des d'avui 20 anys de congressos i activitat musical, destacant que en aquest temps s'ha consolidat com un dels motors de la demarcació en oferta de turisme de negocis i com a segon punt de referència del país darrere de Barcelona pel que fa a concerts.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 8. David, amb quins temes?
3: Amb el Barça femení de futbol, que ha acabat el seu entrenament a l'estadi Uleval d'Oslo, a la seu de la final de la Lliga de Campions de futbol de demà contra l'Olímpic de Lió, una sessió en què Irene Paredes ha participat parcialment amb la resta de companyes i continua sent dubte per disputar aquest partit per una sobrecàrrega muscular. En canvi, Caroline Graham, que hi va rebre l'alta mèdica, sí que ha completat l'entrenament.
0: I la calor d'avui ha fet disparar la temperatura màxima fins als 36 graus a Seròs, al Segrià, una calor que ens acompanyarà durant tot el cap de setmana. La novetat de dissabte serà l'aparició de boira a la costa, mentre que la resta del país hi dominarà el sol. No es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. Els investigadors del cas Zapatero posen el focus en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. En les últimes hores i des de la presó, l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Paula Brujats.
4: Ábalos diu que el rescat de Plus Ultra no era pertinent, que ho va advertir a Pedro Sánchez i assenyala Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte de maniobrar saltant-se al Ministeri de Transports. Són declaracions que fa per escrit en una entrevista a Televisió Espanyola, on Ábalos també critica els socialistes per tenir una doble vara de mesurar. A ell, diu, se'l va condemnar abans del judici, en canvi a Zapatero se'l defensa. I si el govern espanyol manté el pla, defensarà la innocència de l'expresident, excepte que apareguin proves sòlides contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
5: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
4: Mentrestant, el soci de la coalició no fa sang i Yolanda Díaz, alineada amb els socialistes, desafia el PP a presentar una moció de censura.
6: Llevamos desde el 23 de julio esperando por esa moción de censura que nunca llega. Que el señor Feijóo, por una vez en su vida, desde que ha llegado a Madrid, dé un paso adelante.
4: I Junts descarta la moció de censura, però Salvador Vergés reclama més explicacions a Pedro Sánchez.
7: Perquè ja són molts i molts els casos que s'acumulen de corrupció al voltant d'aquest partit, al voltant del PSOE.
4: La Moncloa està a l'expectativa de les proves que surtin als informes policials que previsiblement es faran públics la setmana que ve. La policia ara estreny el cercle sobre la secretària de Zapatero a través de les agendes i e-mails per trobar proves que demostrin reunions de l'expresident amb els implicats a la trama.
0: Els pressupostos ja són al Parlament. 3 mesos després del primer intent, ara Salvador Illa sí que té els suports necessaris per tirar-los endavant. Els comptes

0: Peguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Són els números que el PSC ha negociat amb Esquerra i els Comuns i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. La consellera d'Economia, Alicia Romero, celebra que s'hagi pogut tancar un acord.
1: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari, dels socialistes, Esquerra Republicana i dels Comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
0: És un projecte pràcticament calcat al que es va presentar al febrer i en què el 80% dels diners es dediquen a pagar els sous dels funcionaris i a despeses fixes. Sí que inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els Comuns. Segons el govern, quan es van redactar els comptes per primer cop, ja es van reservar un coixí de 400 milions per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions d'euros més, que s'han ingressat via impostos aquests últims mesos. Com a novetat, també s'incorpora una projecció per invertir 3.700 milions més fins al 2030 en projectes pactats amb els grups que donen suport als pressupostos, uns recursos als quals ara no se'n disposa, però que podrien sortir dels pressupostos dels propers anys o de possibles suplements de crèdit. El que no s'ha inclòs en els comptes és cap partida específica per apujar els salaris dels mestres.
1: Si hi ha un acord, trobarem els recursos amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
0: El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són de les que van fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica i sosté perquè el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. Amb tot junts presentarà una esmena a la totalitat dels comptes, ho acaba d'anunciar el seu secretari general, Jordi Turull.
2: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa dos mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
0: També el Partit Popular presentarà una esmena a la totalitat. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls dels números dels seus departaments. La idea és aprovar els pressupostos al ple del 2 de juliol i just després ja entrarien en vigor. Ara bé, l'aprovació es podria endarrerir si algun partit demana un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries i el Partit Popular assegura que s'ho està plantejant.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'OTAN ha celebrat que els Estats Units hagi decidit enviar 5.000 militars més a Polònia. L'Aliança Atlàntica ha reunit a Suècia els ministres d'Afers Estrangers l'endemà de l'anunci de Trump, que en canvi fa unes setmanes va decidir retirar soldats d'Alemanya. Els Estats Units neguen que els moviments de tropes siguin per castigar ningú i han tornat a retreure la falta de suport aliat a la guerra contra l'Iran. Brussel·les, Bruno Fortea.
4: El cap de la diplomàcia nord-americana i home fort de Donald Trump, Marco Rubio, s'ha vist avui les cares amb tots els aliats europeus que tan sovint critica. Rubio ha sentit que l'anunci de retirar tropes d'Alemanya sigui una represàlia contra el canceller alemany, per haver dit que l'Iran estava humiliant els Estats Units a les negociacions de pau.
5: Els Estats Units tenen compromisos globals que han de complir amb el desplegament de forces, i això requereix que constantment haguem de reexaminar on posem les tropes. No és una qüestió punitiva, ja estava prevista abans d'aquestes tensions recents.
4: Però Trump ha admès que si ara vol enviar més soldats a Polònia és perquè té una bona relació amb el president ultradretà del país. El líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que el component polític també juga un paper en les decisions que es prenen dins de l'aliança.
6: És la gran diferència amb la Xina o Rússia. Som una aliança democràtica i una aliança militar. I això vol dir que les decisions sempre estaran guiades per motius militars i polítics.
4: Rutte ha tret pit de l'augment de la despesa militar dels aliats europeus i garanteix que els Estats Units continuaran implicant-se en la defensa del continent. Marco Rubio, però, no ha estat tan explícit, tot i que el nord-americà sí que ha estès la mà per col·laborar amb els europeus en la fabricació de més armament.
0: Vladimir Putin diu que hi ha almenys 6 morts i 15 desapareguts per un atac amb drons ucraïnesos contra un centre de formació professional de la regió de Lugansk, ocupada per Rússia. El president rus ho considera un acte terrorista i el Kremlin parla d'un crim monstruós contra civils. La víctima serien estudiants d'entre 14 i 18 anys que dormien a les seves habitacions del centre. Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons durant les últimes hores, dirigits sobretot a instal·lacions energètiques. Zelensky ha assegurat avui que des del principi d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i prop de 60.000 han resultat ferits greus. També ha dit que les tropes ucraïneses han fet 800 presoners durant aquest període.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 6 minuts i arribarem a 3:15 del vespre. L'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. En total, els contagis s'eleven a 12. La xifra de víctimes mortals es manté en 3. Segons l'OMS, no s'han registrat noves defuncions des del 2 de maig, quan es va notificar oficialment el brot. El secretari general, Tedros Adhanom, demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
7: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
0: Actualment es fa seguiment de més de 600 persones considerades contactes potencials en una trentena de països, tot i que encara queda un petit grup de contactes del risc per localitzar. Mentrestant, el Ministeri de Sanitat ha actualitzat el protocol del brot d'antivirus i permetrà que els afectats sense símptomes completin la quarantena al domicili després de 28 dies de seguiment. La mesura beneficiarà 13 persones ingressades als Hospital Gómez Ulla de Madrid, al Clínic de Barcelona i un hospital d'Alacant, sempre que mantinguin resultats negatius en les proves PCR. Tots arribaran a aquest termini el 7 de juny, mentre que l'únic cas positiu confirmat espanyol evoluciona bé i es manté estable. L'Hospital Vall d'Hebron ha identificat per primera vegada un bacteri que es transmet entre persones per via sexual i que causa la dermofilosi. Fins ara només s'havia detectat en animals de zones tropicals i no se n'havia documentat la transmissió de persona a persona. Els investigadors n'han diagnosticat 9 casos a Barcelona, tots en homes. Segons els especialistes, el contagi s'hauria produït en entorns amb molta humitat i contacte físic estret. Juanjo González és el microbiòleg de la Vall d'Hebron.
8: Vam veure que s'estaven produint infeccions en persones que no havien tingut cap relació amb animals i, a més, sospitaven que havia una transmissió de persona a persona.
0: La infecció provoca lesions lleus a la pell, com vesícules, crostes o picor, però no s'han registrat complicacions greus. A més, respon bé als antibiòtics habituals. L'anàlisi genètica apunta que es tracta d'una nova espècie bacteriana. També se n'ha detectat casos a França i a Alemanya. Canviem radicalment de qüestió. Els treballadors de Ficosa, a Viladecavalls, al Vallès Occidental, desconvoquen la vaga contra l'ERO que afecta 113 operaris de la planta productiva, un 24% de la plantilla d'aquesta àrea. També hi ha previst un expedient de regulació temporal d'ocupació per a 38 treballadors de l'àrea d'enginyeria. A l'última assemblea, els empleats han acordat continuar fent altres accions de protesta contra els acomiadaments a l'espera de la reunió de dimarts vinent amb l'empresa del sector de l'automoció. Tampoc descarten tornar a la vaga si la companyia es manté inflexible en les negociacions.
3: 3CAT Info.
0: I pendents del primer dels dos concerts que Bad Bunny ha de fer a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. És l'inici de la seva gira europea, titulada Debí tirar més fotos. Sapiguem quin ambient hi ha a aquesta hora fora de l'estadi, on des de primera hora d'aquest matí centenars de fans del cantant porto-riqueny han fet cua per poder entrar als primers del recinte. Allà hi ha en Marc Ruiz i ens ho explica.
9: Milers de fans de Bad Bunny van entrant a l'Estadi Olímpic des de 4:45 de la tarda. El cantant de Puerto Rico ha de fer aquesta nit el primer dels dos concerts que farà Barcelona, amb els que també arrenca la gira europea. I presenta Debí tomar más fotos, el primer disc cantat en castellà que ha obtingut un Grammy al millor àlbum. I és que Bad Bunny és un dels artistes més escoltats del món. En el seu últim disc reivindica la cultura porto-riquenya i la defensa contra la colonització cultural nord-americana. I això ha fet que mesclin reggaeton i dembow, com diu a la cançó Nueva York, amb salsa. I és que també és una reivindicació de l'escena porto-riquenya de Nova York amb artistes com Willy Colón o Héctor Lavoe. La posada en escena de la seva gira també té a veure amb aquesta reivindicació de les arrels i també amb el que ja es va poder veure tant a la Super Bowl com a la residència que va fer a Puerto Rico, No me quiero ir d'aquí. Aquell va ser el primer cop que es va poder veure la casita, un escenari en forma de casa típica de Puerto Rico, basada en una de veritat, que apareix al videoclip Debí tirar més fotos. Ens esperen, doncs, més de 2 hores i mitja de reivindicació cultural, però també de trencament d'esquemes, de reggaeton mesclat amb salsa, pop i funky i soul, però també amb Charles Aznavour, amb lletres reivindicatives que parlen de sexe, però que també exposen la masculinitat tòxica i reivindiquen l'empoderament femení. I això coronant les llistes de reproducció globals any rere any. I és que quan deixi l'estat espanyol, abans de continuar la gira per Europa, ja haurà venut 600.000 entrades.
0: I l'Auditori de Girona celebra des d'avui 20 anys d'activitat tant pel que fa a congressos com en actuacions musicals. En aquest temps hi han passat 2 milions de persones. Han organitzat diverses activitats per celebrar-ho tot el cap de setmana. De fet, avui aquesta tarda s'hi ha més el programa de la tarda de Catalunya Ràdio. Ens ho explica tot plegat des de Girona el Fèlix Martín.
10: Una jornada professional dedicada als 20 anys de turisme de congressos i negocis ha engegat aquest matí els actes especials de l'aniversari. El 2025 es van fer 83 esdeveniments d'aquest tipus i d'això en surt beneficiada directament la ciutat i el seu entorn. Ha destacat el director de l'Auditori Palau de Congressos de Girona, David Ibáñez.
11: És un tipus de turisme molt favorable per una ciutat com Girona, perquè no s'ubica en el centre, perquè no és estacional, perquè d'alguna forma té un poder adquisitiu important i perquè dona feina a tota una sèrie d'empreses de serveis, ja siguin d'esdeveniments, taxi, hostaleria, etc., que també serveixen, no?, una mica per potenciar la base socioeconòmica de la ciutat.
10: Per celebrar aquests 20 anys de l'Auditori Palau de Congressos de Girona, entre d'altres, aquest vespre hi actua Miguel Poveda, demà la soprano Liz Davidson i diumenge hi ha un final de festa amb un concert participatiu amb la Girona Jazz Project, Masoni, Calaventó o la Black Music Beat Band, entre d'altres. Ja té les entrades exaurides.
0: Són 3:15 del vespre, àrea de serveis. Sabem quina és la situació a les carreteres del país. Marius García, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Continua millorant la circulació. Només queda lentitud ja a l'AP7 entre Mollet del Vallès i Granollers en direcció Girona. També un petit tram a l'altura de la Roca del Vallès, també en sentit nord. A la banda sud, en direcció Tarragona, també alguns trams de lentitud des de Castellbisbal fins a Castellví de Rosanes en direcció Tarragona. També aturant-se la mateixa AP7 de l'Ametlla de Mar a l'Ampolla, direcció Castelló. L'autopista del Maresme, la C32, entre Cabrera de Mar i Argentona, direcció Girona, C35 i C65 a l'altura de Llagostera per anar cap a la costa, i també queden unes petites aturades a la C55 a Sant Vicenç de Castellet en direcció Manresa i l'autovia A2 a l'altura de Jorba direcció Lleida a causa d'obres. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Néstor Gómez.
13: Avui parlem de calor. Calor intensa, superat per primera vegada en aquest 2025 els 35 graus, concretament a molts punts de Ponent, però destaquem, per exemple, la xifra més alta, Seròs. Avui el termòmetre ha pujat fins als 36 graus. Temperatures d'estiu no només a Ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre, sinó de manera general a tot el país. A la Seu d'Urgell, per exemple, al voltant dels 32 graus, a Viella al voltant dels 29 graus de temperatura màxima. Tot això amb una tarda i un vespre que es presenta assolellat. De cara a aquesta nit, el que tindrem és l'arribada de boires des del mar i poden tocar costa entre el Garraf i el Cap de Bagó aproximadament, Costa Brava i Costa Central. Aquestes boires costaneres encara es presentaran demà al matí, fins i tot es poden estirar des de l'Empordà fins pràcticament al Camp de Tarragona. Allà on es presenti, l'ambient a banda d'humit serà una miqueta més fresc, però a mesura que el sol vagi agafant alçada, les boires tendiran a retirar-se, marxaran mar endins, i el que tindrem aquest dissabte és un dia de sol amb algun núvol de tarda al Pirineu que podria deixar alguna petita precipitació de manera puntual i, de nou, amb moltíssima calor. Demà tornarem a superar els 30 graus a les valls del Pirineu, lògicament a totes les comarques de l'interior, i de nou podem tocar la xifra dels 35 graus a poblacions com Balaguer, Mollerussa i també a Lleida. De cara a diumenge, la novetat és que possiblement a primera hora del matí no hi hagin tancs abans de boira a la costa, perquè el sol continuarà lluint amb intensitat, alguna goteta tot estira cap al sector del Pirineu, i diumenge possiblement perdrem algun grau de temperatura. No arribarem als 35, però tot i així, la calor continuarà intensa arreu del país i aquesta mateixa situació es mantindria també de cara a dilluns.
0: 3CAT Info. 12 minuts i seran les 8 del vespre. OpenAI, la companyia creadora de ChatGPT, se suma a Google i crea una eina per detectar les imatges generades amb la seva pròpia intel·ligència artificial. Aquesta eina, que ja està disponible, es pot trobar buscant OpenAI Verificador. I és molt fàcil de fer servir. Només cal pujar la foto o l'àudio, que generi dubtes, i l'eina ja detecta si ja ha estat feta amb aplicacions d'intel·ligència artificial de l'empresa de Sam Altman. El mateix ja es podia fer amb Google, preguntant-li a Gemini, que en aquest cas detecta si la imatge s'ha fet amb eines de Google. El mètode per fer possible aquesta nova funcionalitat. És una marca d'aigua virtual invisible a l'ull humà, però que queda a les imatges, fins i tot si es reenvien o es fan còpies de còpies. De tota manera, OpenAI ja avisa que l'eina no és definitiva, però que sí que ens ofereix un primer pas per detectar si una imatge que ens fa dubtar és real o inventada. Els Mossos d'Esquadra, canviem de qüestió. Cada dia multen de mitjana 17 conductors que no per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Són dades que us avança 3Cat Info. Aquesta actitud provoca 3 de cada 10 accidents a la carretera i acostuma a implicar diversos vehicles. La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
14: Si mirem en carretera, els encalços representen un pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
0: En números rodons, parlem de 6.200 conductors sancionats i deixen davant de la minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant. L'alta accidentalitat a la carretera s'explica per no saber calcular la distància. La sanció per no respectar la distància és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El projecte Territori de Masies, que vol potenciar i recuperar el cultiu de cereal al Baix Solsonès amb la producció de farina ecològica, tindrà un obrador i un molí propis. Solsona, Joaquim Albalate.
15: Serà possible gràcies a una campanya de micromecenatge que ha superat els 20.000 euros per posar en marxa un local a Calaf on poder controlar tot el cicle, des del cultiu del cereal fins l'envasat de la farina, que es fan varietats de blat tradicionals com la xeixa, el camut o el sègol. Marina Vilaseca és tècnica de Territori de Masies.
16: Estem parlant de varietats antigues, amb un equilibri de glutin molt més coherent, unes varietats que també són molt interessants amb el context que ens trobem ara de canvi climàtic i tot. S'està veient que poden tenir més capacitat d'adaptar-se a aquest temps boig que tenim i que són molt sofertes, creixen amb sols més infèrtils.
15: I participen 4 productors de Pinós, la Molsosa i Torà, com ara Dolors Mas.
17: La gran diferència d'un cultiu tradicional amb el nostre, ja ecològic i amb aquests blats, és que la producció és molt menor. El que passa és que la qualitat, les propietats de lo que en treus són completament diferents per tema de salut, de tornar a recuperar a blats, etc etc. També el pots vendre a millor preu.
15: Serà el tercer any de producció de farina ecològica. En sortiran unes 8 tones que venen a forns i fleques de la zona i també a una quinzena de botigues.
3: 3Cat Info.
18: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
3: 3Cat Info. Futbol català al dia.
13: Aquí comença Futbol català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3Cat Info. El Sabadell diu adeu al somni de l'ascens directe, derrota inesperada davant l'Antequera a la nova Creu Alta per 0-1 i l'Aldengo aprofita per assegurar la primera posició. El Nàstic guanya l'Europa per 2-1 en un duel dramàtic amb un gol local de penal al temps de descompte. Els tarragonins surten del descens i l'Europa es manté en zona de play-off. El Reus Futbol Club Redis cau a la primera ronda del play-off d'ascens a la primera federació davant l'Orense. 2-1 en contra Galícia, que no fa bo l'empat aconseguit al partit d'anada. I també han començat els play-offs d'ascens a la segona federació amb 2 victòries visitants, l'Hospitalet 0, Badalona 2 i Vilanova 0, Cornellà 1. A la Lliga Elite, festa grossa al Guinardó i a Montcada i Reixac. El Martinenc i el Sant Juan de Montcada segellen les 2 primeres places i l'any que ve jugaran a la tercera federació. El Sant Feliuenc, el Vilafranca, el Júpiter i el Ciutat Cooperativa, en canvi, perden la categoria. I l'Ona Sant Adrià goleja la Reial Societat B per 4-1 a l'anada de la final del play-off d'ascens i tenen un peu a la primera federació femenina.
3: Futbol català a 3Cat Info.
19: I ara repassem què ens depara este cap de setmana. En primera federació, els tres equips catalans juguen l'última jornada de la Lliga regular amb coses en joc. El Nàstic visita el camp de l'Hèrcules depenent d'ell mateix per salvar la categoria. Igualant el resultat del Tarassona, se mantindrà en primera ref. Precisament l'equip aragonès rep el Sabadell, que si guanya assegurarà la segona posició, important de cara al play-off. I l'Europa rep l'Eivissa a Can Dragó amb l'objectiu de ser cinquè i disputar precisament el play-off. Depèn d'ell mateix, ja que té un punt més que el Cartagena i dos més que l'Algeciras. En tercera federació se juguen els partits de tornada de la primera eliminatòria del play-off, Badalona a l'Hospitalet i Cornellà a Vilanova, amb avantatge per als dos equips locals. I també comencen els play-off d'ascens, però en este cas de la Lliga Elite a tercera federació. Rubí, Pobla de Mafumet i Sant Mauro Prat. Este semifinal se disputen en format d'anada i tornada. I en la competició femenina, este cap de setmana pot ser el de l'ascens de l'Ona Sant Adrià a primera federació. Les catalanes defensen el 4-1 de l'anada en Zubieta contra la Reial Societat B.
3: Futbol català a 3CAT Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa.
0: I ara temps per l'actualitat esportiva del dia.
3: Esports.
0: David Ubach, bona tarda.
20: Bona tarda. Comencem explicant que el Barça femení de futbol ha acabat el seu entrenament a l'estadi Ullevål a Oslo fa una mica més d'una hora, on demà s'hi enfrontarà l'Olímpic de Lió a la final de la Lliga de Campions. Irene Paredes, la central del Barça, continua sent dubte per jugar aquesta final, tot i que això sí ha fet part de l'entrenament amb el grup, per dir que nota encara la sobrecàrrega muscular que la faci dubtar fins a última hora. D'altra banda, Caroline Graham, que ahir va rebre l'alta mèdica per viatjar amb les companyes, ha completat sencera aquesta sessió. Alexia Putellas, la capitana blaugrana, ha parlat de la rivalitat entre blaugranes i lioneses.
21: Crec que elles també ho han dit més d'un cop, a més han guanyat 8 vegades aquest campionat. Llavors, bueno, es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys recentment doncs, ens hem trobat molt, i a excepció de l'any passat, doncs, si no m'equivoco, crec que ha estat entre un equip i l'altre el moment d'aixecar aquest trofeig, no? Ho fa especial que sigui a Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen en el seu palmarès.
20: Demà dissabte també juga en horari unificat l'última jornada a la primera divisió masculina de futbol, amb un partit que acaparà l'interès pel que fa als equips catalans, el Girona Elx, a partir de les 9, en què els gironins es juguen la permanència. Estan obligats a guanyar per evitar el descens a segona. Un empat o una derrota, evidentment, els condemna, ja que ara per ara ocupen plaça de descens. Sentim a la prèvia Michel Sánchez, el tècnic dels gironins.
22: Queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final, i jugar a futbol per guanyar, només. No és important el que ha passat abans, ni on està cadascú, no. Partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
20: Adel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar estan disponibles per jugar, en canvi Estuani, Francesc i Blin són dubte. El Girona Elx a partir de les 9 i a la mateixa hora també el València, Barça i l'Espanyol, Reial Societat. I precisament relatiu doncs, a aquest València-Barça, hem de destacar les declaracions de Hansi Flick, valorant l'anunci de Pep Guardiola de deixar la banqueta del Manchester City després de 10 temporades al club anglès. Un Flick que s'ha referit així.
23: I think you will not see me.
24: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. El Pep és una mica més jove que jo. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble. És realment increïble.
23: It's unbelievable performance, so it's unbelievable.
20: Un Flick que responia així a la pregunta de si ell es veia també 10 anys a la banqueta del Barça. Guardiola, al seu torn, ha comunicat així la seva sortida després de 10 anys, com dèiem, amb 20 títols, entre ells 6 Premiers i una Champions.
25: Don't ask me the reasons I'm leaving.
26: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment.
1: Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Etern serà el sentiment, la gent, els records, l'amor que tinc al meu Manchester City. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
20: D'altra banda, també destaquem que es disputa doncs l'Espanyol Real Societat amb els blanquiblaus ja salvats i fins i tot amb opcions d'entrar a Europa, tot i que molt remotes, depenent d'una carambola amb diversos factors. Manolo González, el preparador de l'Espanyol, assegura que sortiran a guanyar.
2: Nosaltres sortirem a guanyar, intentar acabar la Lliga amb 3 victòries consecutives, que seria una bona manera d'acabar. També acabar davant l'afició guanyant, penso que seria bonic. Sobretot demà fer un bon partit, anar pel partit des del minut 1, i l'actitud i la mentalitat que tenim dins el vestidor és aquesta ara mateix.
20: I destaquem també notícies de l'àmbit poliesportiu, no sense abans recordar que el Madrid Álvaro Arbeló ha confirmat la seva marxa de la banqueta blanca. Demà dirigirà el seu últim partit contra l'Atlètic Club de Bilbao.
4: Ha dicho que se ve preparado para nuevos retos, que será su último partido esta temporada en el Real Madrid. Suena todo a despedida. ¿Puedes confirmar que la temporada que viene no te sentarás en esa silla? Gracias.
5: Sí.
20: I apuntem que en ciclisme l'italià Alberto Bettiol ha guanyat la 13a etapa del Giro d'Itàlia en final a Verbania. A la general, el portuguès Afonso Aurelio continua com a líder amb 33 segons d'avantatge respecte de Jonas Vingegaard, que és el segon en aquesta classificació global del Giro. Demà, muntanya.
3: Trescat Info.

0: Són les 8. El Parlament comença a tramitar els primers pressupostos de Salvador Illa. S'acosten als 50.000 milions d'euros. Preveuen 900 milions per complir els acords amb Esquerra i els comuns, però no inclouen cap partida concreta per resoldre el conflicte a l'educació. El PP i Junts hi presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. José Luis Ábalos assegura que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i acusa José Luis Rodríguez Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. Els investigadors del cas assenyalen la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, com una peça operativa essencial de la suposada trama de tràfic d'influències. El Suprem desestima la petició de la Comunitat de Madrid i diverses entitats i partits d'extrema dreta per aturar el procés de regularització d'immigrants. Reclamaven que, de manera cautelar, no se seguís amb els tràmits perquè no s'havia calculat bé l'impacte que podia tenir en matèria social o d'habitatge. Fins ara, gairebé 550.000 persones han demanat acollir-se a la regularització. I decepció dels sindicats d'ensenyament per la nova proposta del Departament d'Educació que buscava acabar amb la conflictivitat laboral a les aules. Consideren que és massa similar a l'anterior i avisen que no participaran a la pròxima trobada de dimarts si la conselleria no s'hi presenta amb un document que millori l'oferta salarial i de recursos. Kevin Warsh assumeix el càrrec de president de la Reserva Federal Nord-Americana lloant la gestió de Donald Trump, cosa que posa en entredit la independència de la institució. Warsh es mostra convençut de la prosperitat dels Estats Units davant una inflació en augment al país. Milers de persones es manifesten a l'Havana davant l'ambaixada nord-americana per rebutjar l'acusació de 4 assassinats fa 30 anys contra l'expresident cubà Raúl Castro. En la marxa s'ha lloat la seva figura i s'ha demanat fermesa i unitat per rebutjar el procés. El jutge envia a la presó sense fiança el detingut per haver assassinat la seva exparella en una plaça a Figueres. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. I a aquesta hora ha de començar l'estadi olímpic Lluís Companys, el primer dels dos concerts que Bad Bunny farà a Barcelona aquest cap de setmana. Des de primera hora del matí, centenars de fans del cantant porto-riqueny fan cua per entrar els primers a l'estadi.
1: Esports.
2: El Barça femení de futbol s'ha entrenat aquesta tarda a l'estadi Ullevall d'Oslo, la seu de la final de la Lliga de Campions femenina de futbol demà, que acollirà aquest Barça Olímpic de Lió. I en aquesta sessió prèvia, doncs, Irene Paredes, la central blaugrana, ha fet una part de l'entrenament amb el grup, tot i que es manté com a dubte per una sobrecàrrega muscular. Caroline Graham, en canvi, després de rebre l'alta mèdica en les últimes hores, sí que ha pogut completar la sessió. Pep Guardiola ha confirmat que deixa el Manchester City després de 10 temporades al club anglès. D'altra banda, Álvaro Arbeloa ha confirmat que no continuarà com a entrenador del Madrid. I Barça, Espanyol i Girona ja preparen l'últim partit de Lliga de demà en horari unificat. Blaugranes i blanquiblaus ja tenen la feina feta, el Barça amb el títol, els blanquiblaus salvats, i qui se la juga és el Girona, obligat a guanyar l'Elx a casa per mantenir la categoria.
0: I el temps, la calor d'avui ha fet disparar la temperatura màxima fins als 36 graus a Seròs, al Segrià. Una calor que ens acompanyarà durant tot el cap de setmana. La novetat de dissabte serà l'aparició de boira a la costa, mentre que la resta del país hi dominarà el sol. No es descarta algun ruixat també puntual al Pirineu.
1: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts. Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga. Us acompanyaré fins al punt de les 9.
1: Trescat Info.
0: Els pressupostos ja són al Parlament. 3 mesos després del primer intent, ara Salvador Illa sí que té els suports necessaris per tirar-los endavant. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023, i són els números que el PSC ha negociat amb Esquerra i els comuns, amb l'objectiu del govern ara és aprovar-lo durant el mes de juliol. La consellera d'Economia, Alicia Romero, celebra que s'hagi pogut tancar un acord.
3: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
0: És un projecte pràcticament calcat al que es va presentar el mes de febrer i en què el 80% dels diners es dediquen a pagar els sous dels funcionaris i a despeses fixes. Sí que s'inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan es va redactar els comptes per primer cop, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen, doncs, 500 milions que s'han ingressat via impostos aquests últims mesos. I com a novetat, també s'incorpora una projecció per invertir 3.700 milions més fins al 2030 en els projectes pactats amb els grups que donen suport als pressupostos, uns recursos dels quals ara no es disposa, però que es podrien sortir dels pressupostos dels propers anys o de possibles suplements de crèdits. El que no s'ha inclòs en els comptes és cap partida específica per apujar els salaris als mestres.
3: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
0: El govern no ha modificat les previsions econòmiques per a aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut, doncs, prou impacte. I Junts, com ja ha anunciat també el PP, presentarà esmena a la totalitat dels comptes, ho ha anunciat aquesta tarda el seu secretari general, Jordi Turull.
1: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa dos mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
0: Esquerra nega de totes que els pressupostos siguin els mateixos que va rebutjar fa tres mesos, ho ha dit el seu portaveu, Jordi Albert.
4: Són uns pressupostos que incorporen molts elements que hem incorporat en la negociació i que són peticions expresses d'Esquerra Republicana.
0: I afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord que amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. Pel que fa al calendari, a partir d'ara, d'aquests pressupostos, la setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls dels números dels seus departaments. La idea és aprovar-los en el ple del 2 de juliol i just després ja entrarien en vigor. Ara bé, l'aprovació es podria endarrerir si algun partit demana un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries i el PP assegura que s'ho està plantejant. Són les 8 i 7 minuts. Més qüestions. Els investigadors del cas Zapatero posen el focus en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. En les últimes hores i des de la presó, l'exministre de Transport José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Anem doncs cap a Madrid. Paula Brujats.
5: Ábalos diu que el rescat de Plus Ultra no era pertinent, que ho va advertir a Pedro Sánchez i assenyala Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte de maniobrar saltant-se al Ministeri de Transports. Són declaracions que fa per escrit en una entrevista a Televisió Espanyola, on Ábalos també critica els socialistes per tenir una doble vara de mesurar. A ell, diu, se'l va condemnar abans del judici, en canvi, a Zapatero se'l defensa. I si el govern espanyol manté el pla, defensarà la innocència de l'expresident, excepte que apareguin proves sòlides contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
6: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
5: Mentrestant, el soci de la coalició no fa sang i Yolanda Díaz, alineada amb els socialistes, desafia el PP a presentar una moció de censura.
7: Llevamos desde el 23 de julio esperando por esa moción de censura que nunca llega. Que el señor Feijóo, por una vez en su vida, desde que ha llegado a Madrid, dé un paso adelante.
5: I Junts descarta la moció de censura, però Salvador Vergés reclama més explicacions a Pedro Sánchez.
8: Perquè ja són molts i molts els casos que s'acumulen de corrupció al voltant d'aquest partit, al voltant del PSOE.
5: La Moncloa està a l'expectativa de les proves que surtin als informes policials que previsiblement es faran públics la setmana que ve. La policia ara estreny el cercle sobre la secretària de Zapatero a través de les agendes i e-mails per trobar proves que demostrin reunions de l'expresident amb els implicats a la trama.
9: 3CAT Info.
0: La regularització d'immigrants aprovada pel govern espanyol tirarà endavant fins al 30 de juny, com estava doncs previst. El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre de forma cautelar aquest procés, com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta. Les cinc parts que feien la petició demanaven que s'aturés el procés perquè creuen que la regularització és contrària al dret europeu i que assumir milers de persones migrants pot posar en risc el sistema de serveis públics, com ara, per exemple, la sanitat. El Suprem, però, no ha admès a tràmit el recursos de les tres entitats era en considerar que no tenen legitimitat per impugnar una llei davant la justícia i, en canvi, sí que ha admès els recursos de Vox i la Comunitat de Madrid, però els ha rebutjat. Des del govern s'han felicitat per la decisió del Suprem i asseguren que mig milió de persones han iniciat els tràmits per la regularització i unes 90.000 ja han aconseguit el permís de residència o bé de treball.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els sindicats rebutgen l'oferta del Departament d'Educació i es tornaran a reunir dimarts que ve per continuar negociant. El Departament ha descartat una pujada de sous per tots els docents i ha tornat a proposar l'augment dels complements. Concretament, incrementar un 50% els complements de tutors i coordinadors digitals i crear-ne 3 de nous, un de cotutor, un per tots els que treballin en centres d'alta complexitat i un altre per als que tutoritzen els treballs de recerca. El govern defensa que l'augment afectaria més de 100.000 docents en tot el sistema educatiu. Ho explica el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
10: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa.
0: Els sindicats consideren que la proposta de la Generalitat no respon ni de bon tros a les demandes dels mestres i professors. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, avisa al departament que si no es plantegen millorar el sou base dels docents, no cal que els cridin a cap negociació més.
11: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
0: I afegeix que si no hi ha acord i pot haver noves mobilitzacions la segona setmana de juny, coincidint doncs amb la visita del Papa i la selectivitat. Obrim ara plana internacional. Vladimir Putin diu que hi ha almenys 6 morts i 15 desapareguts per un atac amb drons ucraïnesos contra un centre de formació professionals de la regió de Lugansk, ocupada per Rússia. El president rus ho considera un atac terrorista i el Kremlin parla d'un crim monstruós contra civils. Les víctimes serien estudiants d'entre 14 i 18 anys que dormien amb les seves habitacions al centre. Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons durant les últimes hores, dirigits sobretot a instal·lacions energètiques. Zelensky ha assegurat avui que des del principi d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i prop de 60.000 han resultat ferits greus. També ha dit que les tropes ucraïneses han fet prop de 800 presoners durant aquest període. I el nou president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, jura el càrrec a la Casa Blanca davant de Donald Trump enmig dels dubtes sobre la independència de la institució. Warsh assegura que promourà l'estabilitat de preus i augura la prosperitat nord-americana malgrat la creixent inflació que viu el país. Washington, Oriol Serra.
12: Kevin Warsh ha assumit el càrrec de president de la Reserva Federal nord-americana lloant la gestió del president dels Estats Units, Donald Trump, un fet que contrasta amb la independència que se suposa que ha de tenir la institució que presideix. Warsh s'ha mostrat convençut que els Estats Units tenen per davant un any de prosperitat.
13: El nostre mandat a la Fed és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius en coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt, i els Estats Units poden ser més pròspers.
12: El nou màxim responsable de la Fed compta amb una dilatada experiència al sector financer privat i està format a universitats de màxim prestigi com són Stanford i Harvard.
0: La directora dels Serveis d'Intel·ligència Nacional dels Estats Units, Tulsi Gabbard, ha anunciat avui que dimitirà del seu càrrec a finals del mes de juny per raons personals. En el missatge que ha publicat a la xarxa X, Gabbard explica que plega per motius de salut relacionats amb la seva família. La seva sortida del govern significa el tercer canvi a l'administració Trump. Aquest any, al mes de març, la secretària de Seguretat Nacional, Kristi Noem, va plegar i a l'abril ho va fer la fiscal general, Pam Bondi. Aquestes dues dimissions, però, estan relacionades amb la gestió de Noem i Bondi, respectivament, de les protestes contra els agents d'immigració de Minneapolis i la publicació dels arxius del cas Epstein. I abans de l'àrea de serveis, una darrera qüestió. Milers de cubans s'han manifestat avui davant l'ambaixada nord-americana a l'Havana per protestar contra el processament de l'expresident Raúl Castro per part de la Fiscalia dels Estats Units. Una marxa encapçalada pel president Miguel Díaz-Canel i en què hi ha pres part membres també de la família Castro, nombrosos militars, policies i funcionaris. El diputat i exespia Gerardo Hernández ha defensat el llegat de Raúl Castro i ha animat la gent a defensar-lo.
14: Raúl es nuestro líder, un soldado de la dignidad, un heredero de Martí y de Fidel. Y mientras haya un solo cubano o cubana con el puño en alto, esa infamia será repelida como se repele toda ignominia, con firmeza, con la verdad y con unidad.
0: En la manifestació s'han cridat eslògans contra Trump i s'han vist diverses pancartes de suport a Raül i banderes cubanes. La persecució de la justícia nord-americana d'uns fets de fa 30 anys, rebutjats pel govern cubà, afegeix tensió a les relacions bilaterals. El règim cubà està debilitat pel bloqueig petrolier de l'illa decretat per la Casa Blanca. Un quart de nou en punt. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. Comencem parlant de dades perquè entre les 2 de la tarda i les 8 del vespre han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 263.000 vehicles. Això representa un 44% del total de 600.000 vehicles previstos fins demà a les 2 de la tarda quan s'acabarà aquesta operació sortida del pont. Ara a l'autopista AP7 encara queda lentitud entre Montmeló i Vilanova del Vallès i també a l'altura de la Roca del Vallès en direcció Girona. També hi ha alguns trams de lentitud en direcció Tarragona, a l'altura de Castellbisbal i de Martorell a Castellví de Rosanes, però cada cop més curts. També queden aturades del Perelló a l'Ampolla, direcció Castelló. I a l'autopista del Maresme, a la C32, també una petita retenció de Cabrera de Mar a Argentona, direcció Girona, cosa que afecta també la C60 amb retencions a l'altura d'Argentona en direcció Mataró al punt d'enllaç amb l'autopista del Maresme. També una retenció curta a l'autovia 2 a l'altura de Jorba, direcció Lleida, a causa d'obres. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
16: Avui hem tingut un dia molt càlid arreu del país. Les temperatures no només han arribat per primera vegada a la xifra dels 35 graus en aquest any, sinó que hem superat aquest valor. Concretament a Seròs, al Segrià, han arribat als 36 graus de temperatura màxima. Aquesta calor tan intensa d'avui encara tindrà continuïtat durant el cap de setmana, sobretot dissabte. Unes properes hores que en el temps continuarà força serè arreu, però a partir d'aquest vespre i aquesta nit ja començarem a tenir boires a la façana costanera. Aquest vespre, nit, cap als vols de mitjanit, poden entrar des del Cap de Begur fins al Garraf aproximadament. I de cara a aquesta propera matinada aniran guanyant terreny per tota la costa, des de l'Empordà fins al Camp de Tarragona, de cara a demà al matí. Apareixeran i desapareixeran amb intermitència durant el matí i pràcticament es retiraran a partir del migdia. Tot això en un dissabte que serà assolellat, amb algun possible ruixat petit cap al sector dels Pallars, la Cerdanya, Ripollès durant la tarda, poca cosa, i com dèiem, de nou, dissabte, amb temperatures molt altes de 35 graus previstos a Balaguer, a Mollerussa o també a la mateixa ciutat de Lleida. De cara a diumenge, possiblement no tinguem tantes boires al matí. Això farà que el dia sigui més assolellat arreu del país i possiblement durant la tarda arribi alguna goteta, alguna feble precipitació al Pirineu més occidental. Les màximes potser baixen una miqueta, perdrem algun grau, però tot i així la calor serà intensa arreu del país, amb màximes que de nou arribaran a la xifra dels 33-34 graus a Ponent. Una calor intensa que continuarà de cara a la setmana que ve. 3CAT
17: Info. No són terapeutes. De vegades el faig servir quan estic deprimit. Els bots de conversa n'aprenen de les nostres febleses i les fan servir. Estan programades per fer les dues coses que la indústria de la tecnologia sempre busca, que és tenir més poder i guanyar diners. I quan hi confies massa, de vegades pot ser un punt de no retorn. Li va donar instruccions concretes per suïcidar-se. 30 minuts, quan l'algoritme mata. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info. Decreten presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort de la seva exparella a Figueres. Tenia un ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home havia passat avui a disposició judicial. Girona, Maria Rovira.
18: La mesura l'ha pres el jutge del Tribunal d'Instància de Figueres en funcions de guàrdia, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En relació al cas, el comunicat recorda que diumenge passat van detenir l'investigat per maltractament de la seva exparella i no es va apreciar risc en la víctima de patir lesió greu, que dilluns es va fer un judici de conformitat amb una pena de 6 mesos de presó amb ordre d'allunyament i que hores després van tornar a detenir l'home per una baralla on hi havia també la exparella. La policia va citar la víctima l'endemà per exploració forense i la declaració i al veure que no es presentava es va acordar la llibertat de l'home que hores després va matar la seva exparella ganivetades a la plaça Josep Tarradellas i va ser detingut de nou al lloc dels fets.
0: Els Mossos han detingut el tercer implicat en l'assassinat d'un home a Reus, al Baix Camp, dissabte. Els altres dos homes vinculats amb el cas han ingressat a la presó. Tarragona, Ricard Bullugats.
19: Els Mossos han explicat que han fet la detenció a l'àrea metropolitana de Barcelona. Té 33 anys. És el tercer dels implicats en la mort violenta d'un home en una masia de Reus, al Baix Camp. El jutge que instrueix el cas va decretar presó provisional comunicada i sense fiança pels dos primers detinguts de 46 i 79 anys que eren a la finca on van passar els fets. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència de la policia. Els Mossos han explicat que tot va començar amb una suposada baralla a la masia. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. El jutge manté el secret de sumari. La causa està oberta per un delicte de assassinat.
9: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: I en marxa ja aquesta hora el primer dels dos concerts de Bad Bunny que farà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona aquest cap de setmana. És l'inici de la seva gira europea titulada Debí tirar más fotos. Seguint el concert del cantant porto-riquen, hi ha en Marc Ruiz.
20: La mudanza de Debí tirar más fotos és la cançó que ha obert el concert de Bad Bunny. És una declaració de principis on arrenca reivindicant els seus pares i també el so tradicional del seu país, amb secció de vents i fins i tot un cuatro. Bad Bunny és un artista que ja fa molt de temps que triomfa fent pop amb reggaeton i dembow, com diu a Nova York, i ha enriquit la fórmula amb tot allò que li interessa i que l'allunya de la cultura de consum ràpid nord-americana contra la que lluita. Els instruments orgànics formen part d'aquest empoderament que al mateix temps reivindica l'escena de Nova York, que va fer sorgir la salsa amb porto-riquenys com Héctor Lavoe, un autor a qui escoltava intensament quan Benito Antonio Martínez Ocasio era petit. Però també és capaç de mesclar tot aquest llegat amb Charles Aznavour i que no grinyoli. Bad Bunny ha començat el concert en un extrem de l'Estadi Olímpic amb un escenari ample, amb pantalles al fons i envoltat de músics. Però part del concert passarà a l'altre extrem, a la casita, una humil casa típica de Puerto Rico pintada de rosa i amb detalls en groc llampant, que va fer servir ja per primer cop a la residència que va fer a Puerto Rico, No me quiero ir de aquí. Està basada en una casa real que apareix al videoclip de Debí tirar más fotos. I el públic també és el protagonista aquesta nit, no només per l'energia dels fans, sinó també perquè a l'entrada ens han donat unes càmeres que ens hem de penjar al coll i que faran efectes de llop.
0: I a Lleida ja ha començat oficialment l'aplec del cargol, 3 dies en què la ciutat es menjaran fins a 14 tones de cargols. El tret de sortir de l'aplec s'ha fet als Camps Elisis. Toni Subirats i Júlia Albacar.
21: Un aplec que ha començat sonant així. Era lo caragolazo, el coet que marca el començament d'esta 45a edició de l'aplec on participen 17.000 penyistes en 124 colles. La inauguració ha estat a càrrec de l'actor Xavier Bertran, conegut per diversos papers com lo Cartanyà, i que ha fet una oda al caragol durant el seu discurs d'inauguració i on també s'han recuperat algunes de les cançons i dites més populars de la sèrie. I ara comença a fer el sopar, alguns ja ens han explicat el menú i també com estan vivint este primer dia d'aplec.
22: Cargols del Pepito, que és un dels fundadors de la colla, i una romescada de peix. Avui toque pollastre i xurrasco a la brasa i caragols a la gormanda.
23: He disfrutat d'uns caragols esplèndids que ens han preparat els nostres companys del Caragolillo Brillo.
24: Ho agafem amb moltes ganes i comencem pràcticament un dia abans.
21: I amb la inauguració ja feta, arrenquen estos 3 dies on es menjaran fins a 14 tones de caragols aquí a Lleida.
0: La Deo Montsant és la primera del país que aposta per l'Amèrica Llatina per exportar el seu vi per la caiguda de vendes als Estats Units i al nord d'Europa. La política aranzelària de Trump ha provocat que s'hagi frenat gairebé tota la importació del vi dels cellers de la Deo, que té el Priorat, i la Ribera d'Ebre. Tarragona, Ricard Buigas.
19: La Deo Montsant ha passat d'exportar el 40% de la seva producció al 25% actual. La saturació dels mercats tradicionals europeus, els aranzels dels Estats Units i l'estancament del mercat català ha fet que el Consell Regulador hagi decidit organitzar la primera missió a Mèxic i Costa Rica. La presidenta de la Deo, Pilar Just, ha explicat a 3CAT Info que és un mercat que dominen les deos espanyoles i on la presència catalana és gairebé inexistent.
25: Aquests vins espanyols són els primers vins d'importació d'aquests països, però clar, també busquen ara coses noves, no? Estan una mica també cansats del de sempre, no? I busquen nous vins d'altres regions. I, bueno, i nosaltres hem entrat allà i bueno, l'acollida ha sigut perfecta.
19: Just diu que als importadors els ha sorprès la qualitat del vi i el discurs que el vincula amb la terra i el paisatge. La Deo Montsant també aposta pel mercat asiàtic on dominen els vins francesos i italians. Fa temps que es poden trobar ampolles de la denominació d'origen a Xangai i Pequín. Al juny aniran a Seul, a Corea del Sud, amb l'objectiu de tancar noves comandes.
0: I el Museu Picasso de Barcelona reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és el full de ruta de Rosario Peiró, la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot pels turistes. De fet, del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% corresponia al públic local. Una situació que Peiró vol revertir posant el focus en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial, a la seva petjada a Llatinoamèrica i una relectura, sobretot per part de les dones artistes, de qüestions com el gènere o la violència. Tot això assegura la nova directora del museu, que passarà per renovar la col·lecció amb noves adquisicions.
1: Yo conozco muy bien el mercado de Picasso y tengo ya una lista de obras que podríamos comprar. Y después, las que son inalcanzables, pues habrá que trabajar para encontrar depositantes y ya soñando donantes. Ni ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania, per a interpel·lar-la.
0: Esports. David Ubach, bona tarda.
2: Bona tarda. El Barça femení de futbol ha acabat fa una mica més d'una hora, una hora i mitja, el seu entrenament a l'estadi Ullevål, a Oslo, on demà s'enfronta l'Olímpic de Lió a la final de la Lliga de Campions. Sobre l'estat de les futbolistes dubtoses al Barça, destaca que Irene Paredes ha fet part de l'entrenament amb el grup, tot i que es manté com a dubte, perquè, recordem-ho, té una sobrecàrrega muscular. D'altra banda, Caroline Graham, que va rebre l'alta mèdica a les últimes hores, ha completat sencer aquest entrenament. Pel que fa a Alexia Putellas, la capitana del Barça, s'ha referit a la rivalitat que tenen amb el conjunt francès.
3: Crec que elles també ho han dit més d'un cop, a més han guanyat 8 vegades a aquest campionat. Llavors, bueno, es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys recentment doncs, ens hem trobat molt, i a excepció de l'any passat, doncs, si no m'equivoco, crec que ha estat entre un equip i l'altre el moment d'aixecar aquest trofeig, no? Ho fa especial que sigui a Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen en el seu palmarès.
2: Fem un parèntesi ara en l'actualitat futbolística per parlar de l'esport en joc, amb dos fronts oberts a aquesta hora. Tenim en joc una semifinal femenina de la Lliga de Waterpolo, segon partit entre Sabadell i Mataró. A Can Llong, als inicis del segon quart, guanya el Sabadell per 3-2. L'eliminatòria, de moment, però és favorable al Mataró, que es va endur el primer triomf a la capital del Maresme, abans d'ahir. I l'altre front obert amb partits en dansa és la final a 4 de l'Eurolliga de bàsquet. Ara en joc la segona semifinal, que enfronta el València i el Madrid. El marcador és de València 35, Madrid 39, al minut 4 del segon quart. Abans ha jugat l'Olympiacos 79, Fenerbahçe 61, de manera que l'Olympiacos espera arribar a la final de diumenge.
9: 3CAT Info.
2: Tornem al futbol, perquè demà dissabte es tanca la Lliga de la Primera Divisió Masculina amb la disputa dels partits de l'última jornada en horari unificat a les 9 del vespre. El Girona juga a la permanència rebent l'Elx a Montilivi i amb l'obligació de guanyar per evitar el descens a segona. Un empat o una derrota condemna el conjunt de Michel Sánchez, que ha anticipat així l'enfrontament.
4: Queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. Només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No. Partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i són capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
2: Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar estaran disponibles. En canvi, Estuani, Francés i Blin són dubte. El Girona ell serà a partir de les 9. A la mateixa hora, València, Barça i Espanyol, Reial Societat. Afegim avui una de les notícies esportives del dia, sens dubte, el fet que Pep Guardiola hagi anunciat que deixa el Manchester City després de 10 temporades a la banqueta de l'equip anglès. El tècnic de Santpedor ha aixecat 20 títols amb el City, entre els quals 6 Premiers i una Lliga de Campions.
6: Don't ask me the reasons I'm leaving.
7: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Etern serà el sentiment, la gent, els records, l'amor que tinc al meu Manchester City. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
2: Hem de destacar també, sense deixar el futbol, que un altre entrenador ha confirmat la seva sortida. Es tracta d'Álvaro Arbeloa, el tècnic del Madrid, que dirigirà doncs demà el seu últim partit. Serà contra l'Athletic Club de Bilbao.
26: Ha dicho que se ve preparado para nuevos retos.

0: Són 9:15. Fins ara us hem explicat que el Parlament comença a tramitar els primers pressupostos de Salvador Illa. S'acosten als 50.000 milions d'euros. Preveuen 900 milions per complir els acords amb Esquerra i els Comuns, però no inclouen cap partida concreta per resoldre el conflicte a l'educació. El PP i Junts hi presentaran una esmena a la totalitat i la CUP s'ho planteja. José Luis Ábalos assegura que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i acusa José Luis Rodríguez Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. Els investigadors del cas assenyalen la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, com una peça operativa essencial de la suposada trama de tràfic d'influències. I el Suprem desestima la petició de la Comunitat de Madrid i diverses entitats i partits d'extrema dreta per aturar el procés de regularització de migrants. Reclamen que, de manera cautelar, no se seguís amb els tràmits perquè no s'havia calculat bé l'impacte que podria tenir en matèria social o d'habitatge. Fins ara, gairebé 550.000 persones han demanat acollir-se a la regularització. I fins les 9, més notícies, com per exemple que els governs i les organitzacions mèdiques internacionals treballen a contrarrellotge per evitar la propagació del brot d'Ebola a l'Àfrica. Cada cop és més evident que el virus s'havia estès feia temps entre la població i les autoritats sanitàries demanen no subestimar el risc de salut pública que pot representar a la regió. I en esports, David Ubach, què hi afegirem?
1: Doncs destaquem que el Barça femení de futbol ja s'ha entrenat a la seu de la final de la Lliga de Campions de demà a Oslo, l'estadi Ullevaal, una sessió que ha fet parcialment la central blaugrana Irene Paredes, que continua, això sí, sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, Caroline Graham sí que ha completat l'entrenament.
0: I el temps, cap de setmana amb calor d'estiu, amb màximes de 35 graus a Ponent i per sobre dels 30 a tot l'interior del país. La novetat de dissabte serà la presència de boires costaneres al litoral que frenaran l'ascens de les temperatures. I a la tarda no es descarta algun ruixat minso al Pirineu.

0: Doncs tot seguit tenim a punt un nou programa de l'Hemicicle, avui amb l'entrevista del president del grup del PSC al Parlament, Ferran Pedret.
1: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3CAT Info, amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
2: El govern ja té els suports per poder aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2026. Després del primer intent fallit el mes de març, ara sí que els pressupostos ja són al Parlament per ser tramitats i aprovats definitivament el juliol, amb el suport d'Esquerra Republicana i dels Comuns, els socis d'investidura de Salvador Illa. Amb els pressupostos sota el braç, el govern aconsegueix un baló d'oxigen per afrontar la segona part de la legislatura, tot i el desgast que està patint per les diferents crisis com l'educativa. Avui en parlarem de tot plegat amb el president del grup del PSC al Parlament, Ferran Pedret. Benvinguts a l'Hemicicle. Els pressupostos de la Generalitat del 2026 pugen a una xifra de gairebé 50.000 milions d'euros i són els primers que podrà aprovar el govern de Salvador Illa i potser també els últims, perquè el 2027 és any electoral i amb els comicis pel mig es compliquen les negociacions amb els partits de l'oposició. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha agraït el suport d'Esquerra i els Comuns i ha destacat que aquests pressupostos permetran afrontar la segona part del mandat.
3: Crec que tots volien pressupostos fa un temps, ha costat, ha sigut una negociació exigent, ho va ser la d'Esquerra Republicana, ho ha estat també la dels Comuns, però crec que finalment aquest sentit de país, de responsabilitat, de compromís ens porta a uns pressupostos per l'any 26 que ens donarà estabilitat i que ens permetrà encarar els reptes, les oportunitats que tenim a Catalunya.
2: Esquerra i els Comuns han advertit al govern que el seu sí als pressupostos no és un xec en blanc per garantir l'estabilitat de la resta de la legislatura. El líder dels Republicans al Parlament, Josep Maria Jové, ha demanat al president Illa que no abaixi la guàrdia i compleixi tot el que han acordat.
4: President, no es relaxi. No es pensi que amb aquests pressupostos ja tenen la feina feta i l'estabilitat que tant desitgen. L'estabilitat real no neix només d'una suma de vots. Neix de la confiança, la transparència i la capacitat de construir consensos amplis i honestos.
2: La cap de files dels Comuns al Parlament, Jessica Albiach, que ha fet un avís semblant al govern.
5: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres

0: tres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, i som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
1: El president de la Generalitat s'ha compromès a complir tot el que s'ha acordat i a seguir col·laborant amb els seus socis d'investidura.
2: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. Sé que el seu partit serà, com ha estat fins ara, exigent en què complim allò que hem acordat. I té el meu compromís de que hi posarem tota l'energia i tots els esforços, i el meu compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat.
1: La construcció d'una nova línia de tren, l'anomenada línia orbital, és el que ha aplanat el terreny perquè Esquerra doni el seu aval als pressupostos. Es tracta d'un nou corredor ferroviari, concebut fa més de 20 anys, però que havia quedat guardat en un calaix. La idea és que uneixi l'any 2041 el Garraf amb el Maresme, sense passar per la ciutat de Barcelona, amb un cost total de 5.200 milions d'euros que hauria d'assumir l'Estat. Al març, quan l'aprovació dels pressupostos va descarrilar, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, posava com a condició per negociar-los que Catalunya aconseguís recaptar el 100% dels grans impostos com l'IRPF.
3: Ara com ara, no sembla que el Partit Socialista vulgui complir amb el tema de l'IRPF. No ho sembla. Que no vol complir? Doncs no negociarem pressupostos.
1: Davant la negativa del govern espanyol a cedir a Catalunya la recaptació de l'IRPF, almenys a curt termini, aquesta exigència ja no ha estat condició per aprovar els pressupostos, tot i que Esquerra ho segueix defensant. A diferència dels republicans, els comuns ja havien aconseguit tancar un acord amb el govern el mes de febrer, però ara han aprofitat per renegociar-lo. El grup liderat per Jéssica Albiach ha pactat destinar 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge, que és la principal bandera dels comuns. Tots els grups de l'oposició, excepte Esquerra i els comuns, votaran en contra dels pressupostos. La cap de files de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha focalitzat les crítiques en el partit de Junqueras.
4: Van investir-lo per tenir sobirania fiscal i s'han conformat amb la línia orbital. De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir.
1: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també ha carregat contra Junqueras. Sense dir obertament, ha insinuat que el president d'Esquerra ha avalat els pressupostos per evitar un avançament electoral i guanyar temps per poder ser el candidat a la Generalitat quan se li apliqui l'amnistia.
5: Oriol Junqueras ha posat per davant la seva agenda personal a les necessitats del país.
1: El Partit Popular i Vox han fet una lectura diferent de l'acord de pressupostos amb Esquerra. Asseguren que inclou compromisos, com el d'enfortir l'Agència Tributària de Catalunya, que busquen, segons ells, debilitar la presència de l'Estat a Catalunya. Sentim el portaveu popular Juan Fernández i el de Vox, Joan Garriga.
6: Cada nueva cesión competencial, cada nuevo consorcio, forman parte de una estrategia perfectamente definida. Avanzar de manera gradual, pero constante, hacia una Cataluña cada vez más separada y desconectada institucionalmente del resto de España.
7: Aquest acord també és més accions al separatisme. Acabar eliminando la presencia del Estado en nuestra tierra, en nuestra querida región.
1: Els últims pressupostos de la Generalitat que es van aprovar van ser els del 2023. Tres anys després, Catalunya tindrà, doncs, uns nous pressupostos.
8: Té la paraula.
9: Soc en Ferran Pedret i Santos, president del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
1: Benvingut al programa L'Hemicicle. Finalment el govern ja té pressupostos, els primers del president Salvador Illa i també els primers després de 3 anys. Això és una bona notícia per al país?
9: Nosaltres pensem que, sens dubte, és una bona notícia pel país. Hi ha molta gent, molts sectors esperant l'aprovació d'aquests pressupostos i, sens dubte, han d'ajudar que el país rutlli, a que funcioni com cal.
1: Tenint en compte que el Parlament els aprovarà cap al juliol, aquests pressupostos serviran també per al 2027.
9: Doncs bé, quan haguem d'arribar al moment en què calgui decidir sobre l'elaboració o no d'uns pressupostos pel 2027, ja tindrem el debat. En tot cas, aquests són uns pressupostos que són molt robustos, incorporen molts recursos per les administracions públiques a Catalunya. Estem parlant d'un pressupost que depassa dels 49.000 milions d'euros, és el més alt que s'ha aprovat mai a Catalunya i que, a més, té partides molt importants també en termes d'inversió que serviran per compensar el finiment dels fons europeus Next Generation. A més, amb el complement dels acords que hem subscrit tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns, i tenint en compte que el plantejament del pressupost ja era un pressupost molt social, encara més amb els acords que hem subscrit amb Esquerra Republicana i amb els comuns, no? Per tant, creiem que és una molt bona eina.
1: El 2027 és any electoral i tothom sap que les negociacions es compliquen quan hi ha eleccions pel mig. S'imagines que els comuns donen suport a uns altres pressupostos?
9: Jo no veig per què no hauria de poder ser. De fet, hem coincidit molt en l'orientació que hem tingut aquí al Parlament, en polítiques fiscals, en polítiques econòmiques, també en polítiques socials. En general, hem coincidit molt. De fet, el govern ha aprovat vora del 97% de la seva agenda legislativa, sigui perquè la presenta el govern o amb propostes del nostre grup parlamentari, i ho hem fet coincidint amb el 90% amb el sentit del vot amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Per tant, pensem que podria ser, però bé, quan arribi el moment, doncs ja ho veurem.
1: Per poder facilitar l'acord, Esquerra va retirar com a línia vermella el traspàs a Catalunya de la recaptació de l'IRPF, però en l'acord es diu que es continuarà prioritzant aconseguir la delegació de competències per poder acabar gestionant aquest impost. Com ho aconseguiran i quan preveuen aconseguir-ho, això?
9: Nosaltres vam dir des del principi que no demanàvem a Esquerra que renunciés a cap objectiu. Vam dir també que era un objectiu en el que ens proposàvem seguir treballant, i així ho farem, i no estem en condicions d'anunciar un moment en què això es pugui produir, però sí que podem dir que nosaltres hi seguirem treballant amb Esquerra, seguirem treballant amb el govern d'Espanya.
1: Esquerra diu que s'ha d'aprofitar la tramitació del nou model de finançament autonòmic al Congrés per intentar, ja sigui via esmena o a través del nou model de finançament, aconseguir aquesta competència. Això és viable?
9: Bé, això, com saben i com hem comprovat en reiterades ocasions en els darrers mesos, depèn de les posicions de cada grup parlamentari al Congrés. N'hi ha que ha estat estrany que faltin a la cita, sens dubte amb el Consorci d'Inversions o amb altres ocasions, però veurem. Nosaltres confiem en que s'obrirà pas a poc a poc aquesta idea, no? I creiem que ha de ser possible, però cal treballar-hi, evidentment, i estem parlant en tot cas de grups parlamentaris d'una altra cambra que no és, diguem, la que jo estic basat a moure a mi.
1: Està pendent també, com dèiem abans, de tramitar-se al Congrés el nou model de finançament. Si entrés en vigor l'any que ve, això suposaria 4.700 milions d'euros addicionals cada any per Catalunya. Si arribessin aquests diners l'any que ve, això obligaria, no?, a fer uns nous pressupostos?
9: Jo diria que hi ha mecanismes per incorporar-los amb l'aprovació del pressupost que hem fet ara. De tota manera, això em porta una altra vegada a exclamar-me davant l'actitud de Junts, sí, davant la possibilitat d'incorporar 4.700 milions d'euros anuals a les administracions públiques catalanes, al conjunt del sector públic de Catalunya, com pot dir-se que no? No? Com podrien explicar que voten que no al nou model de finançament al Congrés?
1: Canviem totalment de tema. Aquesta setmana hem conegut la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, investigat per l'Audiència Nacional per tràfic d'influències i blanqueig de capitals. Com han rebut aquesta notícia dins de les files del PSC?
9: Ha estat un impacte polític i emocional, perquè el president Zapatero és un referent pels progressistes, fins i tot més enllà de l'àmbit estrictament socialista. I he de dir que a mi em costa molt de creure que sigui veritat el que en aquesta interlocutòria es diu, no? Jo, en fi, crec que val la pena llegir-la amb deteniment, i ja s'està assenyalant alguna possible incongruència, no?, en aquesta interlocutòria. En qualsevol cas, el que segueix sent veritat de tot el que estem fent és que el govern progressista de Pedro Sánchez, el govern progressista de Salvador Illa, està procurant treballar per les majories socials, està procurant posar les eines per la millora dels serveis públics, per enfortir el caràcter social de l'Estat, per aprofundir en el caràcter democràtic. Al davant hi ha unes forces reaccionàries que el que estan és amb una política, que ja els coneixem, de retallada de serveis públics, però també d'erosió i degradació de les institucions democràtiques. Si el que pretenen alguns en la dreta política, econòmica, financera i judicial és que els progressistes del país, que la gent d'esquerres del país es rendeixi, la resposta contundent és no ens rendirem i seguirem donant la batalla pel que entenem que és la justícia social en aquest país.
1: M'ha dit que li costa de creure alguns apartats d'aquesta interlocutòria. Creu que es podria tractar d'una maniobra judicial orquestrada pel Partit Popular?
9: Miri, jo em vull expressar sempre en termes d'absolut respecte per als jutges i els magistrats i el conjunt del poder judicial. Ara bé, a mi, insisteixo, em costa molt de creure.
1: Si li sembla bé, ens endinsem ara ja en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes tan curtes com sigui possible. Té algun racó de Catalunya que li agradi especialment?
9: A mi m'agrada especialment el Parc d'Aigüestortes, m'agrada la zona al voltant d'Arnes, els estrets d'Arnes, i tinc un record molt especial per les platges de l'Hospitalet de l'Infant.
1: Té alguna mania que pugui confessar?
9: Quan comença la calor, i ara està començant, tendeixo a dormir a terra, sense cap màrfega ni res, directament a terra, ben bé com un gos.
1: I dorm còmode a terra?
9: Doncs la veritat és que de moment sí, quan comenci a apropar-me als 70 anys ja li diré.
1: Està mirant alguna sèrie o és més de llegir llibres?
9: Sembla que era ahir mateix, estava veient capítols de la darrera temporada de The Boys, que em sembla una gran advertència sobre l'ascens de les forces reaccionàries.
1: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
9: Que s'acabés el bombardeig i la guerra a Orient Mitjà en general, tant al Líban com a Palestina com a l'Iran.
1: Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3CAT Info i fins aviat.
9: Fins aviat.
8: Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.
10: Tres quarts i dos minuts de nou, moment per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Hi ha hagut un accident a l'eix transversal, la C25, a Sant Bartomeu del Grau, a Osona, en direcció Vic, que talla un carril i que provoca retencions puntuals. A la resta s'està normalitzant ja ràpidament la circulació. Queda circulació intensa a l'AP7, a Vilanova del Vallès i a la Roca, en direcció Girona, a l'autopista del Maresme, la C32, l'Antitud, a Cabrera de Mar, a Argentona, direcció Girona, cosa que afecta la C60, a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, al punt de connexió amb la C32. També l'Antitud a l'autovia A2 a Jorba, direcció Lleida, a causa d'obres. Recordem que entre les dues d'aquesta tarda i les 8 del vespre han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 263.000 vehicles, cosa que significa un 44% del total previst fins demà a les 2 de la tarda, que són 600.000 vehicles. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
8: El temps.
10: La crònica de Néstor Gómez.
12: L'estabilitat s'aferra a casa nostra i sobretot aquestes temperatures totalment disparades, un ambient d'estiu que no només hem tingut avui amb màximes que han arribat als 35 graus a Tàrrega i Lleida, sinó que han arribat als 36 graus a Seròs al Segrià. Doncs aquestes temperatures altes tindran continuïtat durant aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Pel que fa a l'estat del cel, doncs de cara a les properes hores pràcticament seré arreu, però tindrem boires sobre el mar que poden tocar terra cap als vols del vespre, nit, vols de mitjanit entre el Cap de Begur i el Garraf. Vindran i arribaran amb intermitències a la costa. I així es mantindrà també durant les primeres hores de dissabte. Unes boires que guanyaran terreny a punts de l'Empordà. Sectors també de l'Unyà es poden presentar i poden arribar a l'interior de la Ribera d'Ebre, del Baix Ebre, aproximadament. Aquestes boires costaneres, en principi, cap als vols del migdia, marxaran mar endins i tindrem un dia assolellat com a la resta del país. I a la tarda, dissabte a la tarda, sí que s'esperen alguns ruixats petits i dispersos al Pallars, a la Cerdanya i al Ripollès. El que de nou tindrem seran temperatures molt altes, amb màximes que a ponent tornarem a tenir valors de 35 graus com a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de sol i de calor es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires de bon matí a la costa i amb unes temperatures que potser ja no tocarem els 35, però sí que ens mantindrem en l'ordre dels 30 a 34 graus.
8: 3CAT Info.
13: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
14: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
15: Bona nit, sóc el Luis Tosà.
16: Sóc el Risto Mejide.
17: Sóc Álvaro Morte.
13: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
18: Amb tots vosaltres, Jordi González.
13: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. 3CAT
19: Info.
10: 10 minuts per les 9. Més qüestions. Els governs i les organitzacions mèdiques internacionals treballen a contrarrellotge per evitar la propagació del brot d'Ebola a l'Àfrica. Cada cop és més evident que el virus s'havia estès feia temps entre la població i les autoritats sanitàries demanen no subestimar el risc per la salut pública que pot representar per la regió. Èlia Borràs, Burkina Faso.
20: El principal repte dels serveis mèdics és identificar tots els casos de persones infectades, ja que el brot es va detectar massa tard i segurament ja van morir unes 120 persones abans de declarar l'epidèmia. Ho explica 3CAT Info la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, Claire Nicolet.
21: Si remuntem a l'històric, ens adonem que probablement hi havia 120 persones que ja havien mort per la malaltia.
20: A diferència d'altres epidèmies, pel bundibugio no hi ha vacunes ni tractament ni test ràpid que puguin identificar si la persona està infectada o no.
21: No tenim laboratoris que puguin confirmar ràpid si és un cas. Tampoc tenim com aïllar la gent ni sabem si donar oxigen o no per salvar-lo. I tampoc tenim vacuna. És per tot això que estem mirant si podem trobar una vacuna o un tractament.
20: La coordinadora d'emergències també ressalta que el més important és informar la comunitat sobre la malaltia i la possibilitat d'anar a centres de tractament des que apareixen els primers símptomes. Claire Nicolet també destaca la tasca importantíssima dels enterraments de les persones mortes pel virus, ja que és un dels moments on és més fàcil contaminar-se.
21: Com fem els enterraments per estar segurs que no hi haurà propagació de la malaltia és el que ha sigut moltes vegades un gran repte.
20: A nivell logístic, des de Metges Sense Fronteres estan enviant avions directament amb equips de protecció individual i carpes per crear centres d'aïllament. Tot i això, Claire Nicolet també destaca el fet que la malaltia s'està propagant en zones amb dèficit de seguretat, un fet que complicaria les tasques de prevenció i control.
10: I l'Hospital Vall d'Hebron ha identificat per primera vegada un bacteri que es transmet entre persones per via sexual i que causa la dermatofilosi. Fins ara només s'havia detectat en animals de zones tropicals i no se n'havia documentat la transmissió de persona a persona. Els investigadors n'han diagnosticat 9 casos a Barcelona, tots en homes. Segons els especialistes, el contagi s'hauria produït en entorns amb molta humitat i amb contacte físic estret. Juanjo González és microbiòleg del Vall d'Hebron.
22: Vam veure que s'estaven produint infeccions en persones que no havien tingut cap relació amb animals i, a més, sospitaven de que havia una transmissió de persona a persona.
10: La infecció provoca lesions lleus a la pell, com vesícules, crostes i picor, però no s'ha registrat complicacions greus i, a més, respon bé als antibiòtics habituals. L'anàlisi genètica tot apunta que es tracta d'una nova espècie bacteriana. També se n'han detectat casos a França i Alemanya.
19: 3CAT Info.
10: A la xarxa d'autobusos de Barcelona, durant els 4 primers mesos de l'any, s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i TMB han treballat en un equip d'investigació conjunt que ha aconseguit reduir els delictes en gairebé un 41%. És a dir, mentre que el primer trimestre del 2025 es van produir més de 600 delictes, sobretot furts, als autobusos de Barcelona, el 2026 aquesta xifra s'ha reduït fins a poc més de 350. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, ha explicat que s'han investigat més de 130 persones i se n'han detingut 85 i ha destacat que uns quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
23: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
10: La majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumaven a operar en grups organitzats que aprofitaven els moments que els autobusos anaven més plens. Les víctimes en general eren dones més grans amb problemes de mobilitat. De seguida, tota l'actualitat esportiva. Abans, una darrera qüestió. Els treballadors de Ficosa a Viladecavalls, al Vallès Occidental, desconvoquen la vaga contra l'ERO que afecta 113 operaris de la planta productiva, un 24% de la plantilla d'aquesta àrea. També hi ha previst un expedient de regulació temporal d'ocupació per 38 treballadors de l'àrea d'enginyeria. I en l'última assemblea, els empleats han acordat continuar fent altres accions de protesta contra els acomiadaments, a l'espera de la reunió de dimarts vinent amb l'empresa del sector de l'automoció. Tampoc descarten tornar a la vaga si la companyia es manté inflexible en les negociacions.
14: Esports.
10: David Ubac, bona tarda.
16: Bona tarda, esports, que arrenquem recordant que demà hi ha la final de la Lliga de Campions Femenina de Futbol en presència del Barça. A Oslo, a l'estadi Ullevål, ha completat precisament l'equip de Pere Romeu una sessió preparatòria aquesta mateixa tarda amb dos noms propis. El d'Irene Paredes, que continua sent dubte per demà per una sobrecàrrega muscular, si bé aquesta tarda ja ha pogut fer una part de l'entrenament amb el grup. D'altra banda, millors notícies al voltant de Caroline Graham, que va rebre l'alta mèdica aquesta setmana i avui ha completat la sessió preparatòria. Alexia Putellas, que és la capitana del Barça, s'ha referit, d'altra banda, a la rivalitat que mantenen amb l'equip francès. Serà la quarta rival de la quarta final de Champions entre Barça i Olympique de Lió, amb un triomf blaugrana i dues derrotes davant de les franceses.
17: Crec que elles també ho han dit més d'un cop, a més han guanyat 8 vegades a aquest campionat. Llavors, bueno, es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys i recentment doncs, ens hem trobat molt, i a excepció de l'any passat, doncs, si no m'equivoco, crec que ha estat entre un equip i l'altre el moment d'aixecar aquest trofeig, no? Ho fa especial que sigui a Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen en el seu palmarès.
16: Del futbol passem a l'esport en joc, amb dos escenaris. L'un, la Lliga Femenina de Waterpolo, amb la disputa ara del segon partit d'una de les semifinals, un Sabadell-Mataró que al final del tercer quart marxa amb un marcador de Sabadell 7, Mataró 9, que capgira el resultat al conjunt de Dani Ballar, amb un parcial de 2-6 al tercer quart. El descans perdia de 2 al Mataró, ara guanya de 2 gols a l'espera de l'últim parcial. I a la final a 4 de l'Eurolliga de bàsquet s'està jugant la segona semifinal. El descans, el Madrid està guanyant el València 56-62. Qui guanya jugarà la final diumenge contra l'Olympiacos, que ha derrotat el Fenerbahçe, l'actual campió, per 79-61. Reprenem el fil del futbol per recordar que demà es tanca la Lliga de Futbol de Primera Divisió aquesta temporada amb la disputa de l'última jornada, la 38a, en horari unificat. Moltes coses en joc pel que fa als tres catalans a Montilivi, on el Girona ha jugat la permanència davant de l'Elx. A casa, doncs, els gironins obligats a guanyar per evitar perdre la categoria. El Girona, si perd o bé empata, doncs consumaria el seu descens. Mitchell Sánchez, el tècnic dels gironins, recupera Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar. En canvi, manté els dubtes d'Estuani Francés i Blin. Així anticipa el partit Mitchell.
19: Queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. No més. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No. Partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
14: 3CAT Info.
16: Demà també tindrem el València-Barça i l'Espanyol-Reial Societat. Els blanquiblaus ja salvats, esgotant remotes opcions d'accedir en competició europea. El seu tècnic Manolo González assegura que sortiran a guanyar, tot i que aquestes opcions, que insistim, són molt remotes. I també tindrem un València-Barça, com dèiem, amb Hansi Flick valorant l'anunci de l'adeu de Pep Guardiola després de 10 anys de la banqueta del Manchester City. A Flick li han preguntat si ell es veu 10 anys dirigint el Barça.
24: 10 years, I think you will not see me.
25: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. El Pep és una mica més jove que jo. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble. És realment increïble.
24: It's unbelievable performance, so it's unbelievable.
16: Flick ha assegurat que, tot i ser ja campions de manera matemàtica, vol guanyar aquest enfrontament també per acabar amb bon regust de boca la temporada. I més enllà del futbol, ens fem ressò també del ciclisme amb victòria a la 13a etapa del Giro d'Itàlia per Alberto Betiol, de l'equip Astana, en el final a Verbania. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio continua com a líder amb 33 segons de marge sobre Jonas Vingegaard.
0: Trescat Info.

0: El Parlament comença la tramitació dels primers pressupostos de Salvador Illa. S'acosten als 50.000 milions d'euros. Preveuen 900 milions per complir els acords amb Esquerra i amb els comuns, però no inclouen cap partida concreta per resoldre el conflicte en l'educació. PP i Junts hi presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'està plantejant si fa el mateix. L'exministre José Luis Ábalos assegura que va advertir a Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i acusa a José Luis Rodríguez Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. Els investigadors del cas assenyalen la secretària de l'expresident espanyol, Gertrudis Alcázar, com una peça operativa essencial de la suposada trama de tràfic d'influències. El Tribunal Suprem desestima la petició de la Comunitat de Madrid i de diverses entitats i partits d'extrema dreta per parar el procés de regularització de migrants. Reclamaven que de manera cautelar no se seguís amb els tràmits perquè afirmen que no es va calcular prou bé l'impacte que podria tenir aquesta regularització en matèria social o d'habitatge. Fins ara, gairebé 500.000 persones han demanat acollir-s'hi. Decepció dels sindicats d'ensenyament per la nova proposta del Departament d'Educació que buscava acabar amb la conflictivitat laboral a les aules. Diuen que és massa semblant a l'anterior i avisen que no participaran en la pròxima trobada de dimarts si la conselleria no s'hi presenta amb un document que millori l'oferta de sou i de recursos. Kevin Warsh assumeix el càrrec de president de la Reserva Federal Nord-Americana lloant la gestió de Donald Trump, cosa que posa en entredit la independència d'aquesta institució. Warsh es mostra convençut de la prosperitat dels Estats Units davant d'una inflació en augment constant. Als Estats Units, el govern preveu reduir el nombre de tropes estacionades a Europa a banda dels 5.000 soldats anunciats per Alemanya. El cap de l'OTAN, Mark Rutte, justifica la mesura i explica que els estats europeus hauran d'assumir més responsabilitat. I ja sona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el primer dels dos concerts que Bad Bunny fa a la ciutat aquest cap de setmana. Des de primera hora del matí s'han vist centenars de fans que feien cua per poder ser els primers a entrar al recinte.
1: Esports.
2: El Barça femení de futbol s'ha entrenat aquesta tarda a l'Estadi Ullevål a Oslo, la seu de la final de la Lliga de Campions de femenina contra l'Olímpic de Lió de demà, un Barça que ha pogut comptar en part de la sessió amb el grup amb Irene Paredes, tot i que continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. Caroline Graham, en canvi, sí que ha pogut completar aquesta sessió preparatòria. Pep Guardiola deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades al club anglès. D'altra banda, Álvaro Arbeloa ha confirmat que no continuarà com a entrenador del Madrid. I el Barça, l'Espanyol i el Girona preparen l'últim partit de Lliga. Serà demà en horari unificat. Blaugranes i blanquiblaus ja tenen la feina feta, mentre que els gironins juguen la permanència contra l'Elx a Montilivi. Han de guanyar aquest partit per salvar la categoria.
0: Aquesta calor que hem tingut avui a bona part del país ha fet disparar les temperatures màximes fins als 36 graus a Seròs, al Segrià. I ens acompanyarà durant tot el cap de setmana. La unitat demà serà l'aparició de boira a la costa. A la resta del país, domini del sol i algun ruixat puntual en punts del Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen poc més de 4 minuts de les 9 de la nit, us informa Jaume Brufau. De seguida ampliarem totes aquestes qüestions que ja us hem assenyalat als titulars, però abans fem atenció a aquesta tarda vespre d'operació sortida que estem tenint a l'àrea metropolitana de Barcelona. I és que dilluns és festiu en diverses localitats, entre les quals la capital, i milers de vehicles ja han anat sortint o sortiran per aprofitar el bon temps d'aquest cap de setmana llarg per a moltes persones. Durant la tarda hi ha hagut problemes importants, sobretot a la P7, provocats per diversos accidents, però volem saber-ne l'última hora i un balanç d'aquestes primeres hores d'operació sortida que continua encara fins demà, i per això podem saludar el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. Senyor Lamiel, bona nit.
3: Hola, bona nit. I moltes gràcies.
0: L'agraïment a vostè una vegada més per parlar amb 3CAT Info, sobretot per fer balanç, senyor Lamiel, d'aquestes primeres hores en què ja han sortit, es calculen més de 260.000 vehicles. Això seria més d'un 40% de les xifres amb què vostès treballaven. Com està anant? Com ha anat?
3: Sí, ara ja són 280.000 vehicles i, per tant, estem parlant d'un 47%. Hem de pensar que 280.000 vehicles han de menester 12 hores per sortir. Doncs bé, han sortit en 9 hores des de les 12. Això vol dir que hem tingut aquesta concentració de mobilitat a les carreteres i especialment a l'AP7. Això ha fet que la capacitat d'aquesta via no fos suficient en alguns moments. Però, com molt bé deia vostè, hi ha dos fets que han complicat una mica més la mobilitat a l'AP7, aquesta sortida de divendres tarda. Un ha estat un accident a la banda del nord de l'AP7, a la banda de la Roca, entre Cardedeu i Llinars, un accident d'uns 5 vehicles, no s'han fet mal, però per no respectar distàncies de seguretat, molt probablement hi ha hagut uns encalços que hem hagut de treure de llavors aquests vehicles i això ha congestionat una estona aquesta via. I l'altre tema, que també ens ha ocupat i ha causat alguns problemes, ha estat, hem tingut fins a 4 camions avariats a la zona entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Per tant, jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció, un toc d'atenció o una crida a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles turisme o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat per poder fer front a vegades a aquestes calorades. Per tant, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
0: Aquesta operació sortida s'allarga fins demà, oi?
3: Aquesta operació sortida s'allarga fins demà a les 3. Nosaltres no tenim una mesura especial. De fet, avui, si no hi haguessin hagut aquestes avaries al sud i aquest accident al nord, no haguéssim hagut de menester tampoc un carril addicional i no l'hem posat. Demà tampoc posem carril addicional, però sí que demanem una limitació i prohibir l'avançament dels camions des del que seria a les 10 fins a les 2, des de Vilafranca fins a Sant Celoni.
0: Per vostès també, de l'AP7 que sempre surt a les seves previsions i dibuixos que fan de previsió d'aquestes operacions tornades i sortides, demà també serà una de les vies on hi haurà més moviment, segurament, senyor Lamiel?
3: Sí, sí. Comença... La dinàmica d'un divendres sempre sol ser molt similar. La de dissabte té alguna cosa diferent. Agafen molta temperatura, especialment les rondes de Barcelona. Les rondes de Barcelona agafen molta temperatura, acumulen molt trànsit de sortida. Posteriorment, aquest trànsit es trasllada, la temperatura d'aquest trànsit es trasllada al nord de l'AP7, sol ser a la zona de Parets del Vallès, entre Parets del Vallès i la Roca, i al sud de l'AP7 sol ser entre Martorell i el Papiol. Aquestes dues zones agafen més temperatura perquè hi ha molta acumulació de vehicles i la via no té capacitat per assumir tota la quantitat de vehicles que hi entren. Llavors, això és el que preveiem demà que pugui passar també durant el dematí. Aquests dos punts que acabo de citar concentraran mobilitat i per tant concentraran molta intensitat de vehicles, fins a 6.000 vehicles hora, quan la via en pot suportar 5.200.
0: Vostè ara parla de temperatura a les carreteres, però ens ho posa bé perquè, déu-n'hi-do les temperatures que hem tingut avui, les que es preveuen pel cap de setmana, això farà que potser les vies d'accés a la costa, que ja eren segur una de les destinacions marcades per molta gent, demà encara puguin tenir encara potser un volum de vehicles afegits de gent que digui aprofitem i anem a la platja?
3: Sí, i m'he deixat una qüestió que ara vostè fa bé de recordar-m'ho, és després d'aquests dos punts que jo assenyalo, l'AP7 és aquest gran distribuïdor de mobilitat, però després tota aquesta mobilitat entra en una xarxa també de capacitat important, però ja secundària, com pot ser la C35, C65 a la zona de la Vall d'Aro, tota la zona de Platja d'Aro, o com pot ser la C31 Nacional 340 a la zona més de Tarragona, Camp de Tarragona. Per tant, totes aquestes vies quedaran més pressionades. No esperem tanta pressió a la banda de muntanya. I, evidentment, el bon temps, aquest bon temps, aquesta bonança, ha fet que també tinguem una previsió de sortida de 600.000 vehicles i de retorn de 300.000 vehicles, que és molt elevada, la més elevada de tot aquest any, fins i tot un pèl més que durant la Pasqua.
0: És un cap de setmana de marcadíssima mobilitat. Vostès, de fet, se n'han fet un fart de recordar-nos-ho. Permeti'ns una darrera qüestió, senyor Lamiel, perquè ara parlàvem, vostès ja ho apuntaven avui al matí migdia, també aquí a 3cat Info i a Catalunya Ràdio, el desig de sinistralitat zero sempre és bo de recordar-ho, els mitjans de comunicació com vostès no ens cansarem mai d'intentar fer pedagogia d'aquesta sinistralitat zero per aconseguir-la. I ara vostè també parlava d'aquests encalços, avui també en parlàvem aquí, 3CAT Info, que s'estaven multant cada vegada, doncs, conductors que s'acosten massa, que assetgen, fins i tot hi havia un responsable de trànsit que parlava en el terme, amb el verb assetjar. Vostès han marcat, i tant de bo sigui així, que sigui un cap de setmana, el més important que vostès també ara apuntaven, de mobilitat a Catalunya, sinistralitat zero, sobretot pel que fa a víctimes mortals, que és el més important, de topades n'hi haurà segur.
3: Efectivament, la comissària de Mossos d'Esquadra, la comissària de mobilitat que comanda els Mossos d'Esquadra de Trànsit, hem fet la compareixença avui, aquesta compareixença davant de mitjans, i ho dèiem, no? L'objectiu seria el mateix que ens marcàvem per Pasqua, és zero víctimes mortals a les carreteres, i per tant, per això es desplegaran més de 1.000 controls. Nosaltres posarem mesures per millorar la qualitat de servei, especialment en el retorn, però ells també, els companys i companyes de Mossos d'Esquadra, vetllaran perquè aquesta seguretat viària sigui real i, per tant, que tothom condueixi de manera responsable i prudent a les carreteres. Ull també aquests dies, a vegades, que visitem contrades, que hi han carreteres més secundàries que no coneixem prou bé i que, per tant, a vegades circulem per espais, per carreteres que no en tenim molt coneixement, no estem entrenats en aquella carretera. Per tant, molta cura per circular amb aquestes vies que no coneixem tan bé.
0: Senyor Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, gràcies per aquests minuts, gràcies per les explicacions sempre ampliades que podem fer amb vostè. Bona nit i que vagi molt bé aquests dies.
3: Moltes gràcies a vostè.
0: Doncs no podem fer res millor que fer atenció a aquesta operació sortida, encara en marxa, com ens apuntava el senyor Lamiel, que hem anat seguint tota la tarda des de l'equip viari. Amb qui? Amb la Mariluz. Mariluz García, bona nit.
4: Hola, bona nit. Doncs hi ha la circulació força tranquil·la a carreteres i autopistes del país. Només veiem que s'està fent ara una petita retenció a l'autopista AP7 a l'altura de Castellbisbal, en sentit nord, direcció Girona. Compte per si hi ha hagut avui ara alguna nova incidència. A la resta de l'AP7, la circulació ja força fluida, tot i que pugui haver-hi algun punt amb una mica més de volum de vehicles, després d'una tarda complicada pel volum de trànsit i també perquè hi ha hagut múltiples incidències. Ara ja només en queda una, un carril tallat a la C25, l'eix transversal, a Sant Bartomeu del Grau en direcció Manresa a causa d'un accident. I el transport públic també sense noves incidències segons els diferents operadors.
0: Gràcies, Mariluz. Bona nit.
4: Bona nit.
1: El temps.
0: Previsió de Néstor Gómez.
5: Avui hem tingut un dia molt càlid arreu del país. Les temperatures no només han arribat per primera vegada a la xifra dels 35 graus en aquest any, sinó que hem superat aquest valor. Concretament a Seròs, al Segrià, han arribat als 36 graus de temperatura màxima. Aquesta calor tan intensa d'avui encara tindrà continuïtat durant el cap de setmana, sobretot dissabte. Unes properes hores que en el temps continuarà força serè arreu, però a partir d'aquest vespre i aquesta nit ja començarem a tenir boires a la façana costanera. Aquest vespre, nit, cap als vols de mitjanit, poden entrar des del Cap de Begur fins al Garraf aproximadament. I de cara a aquesta propera matinada aniran guanyant terreny per tota la costa, des de l'Empordà fins al Camp de Tarragona, de cara a demà al matí. Apareixeran i desapareixeran amb intermitència durant el matí i pràcticament es retiraran a partir del migdia. Tot això en un dissabte que serà assolellat, amb algun possible ruixat petit cap al sector dels Pallars, la Cerdanya, Ripollès durant la tarda, poca cosa, i com dèiem, de nou, dissabte, amb temperatures molt altes de 35 graus previstos a Balaguer, a Mollerussa o també a la mateixa ciutat de Lleida. De cara a diumenge, possiblement no tinguem tantes boires al matí. Això farà que el dia sigui més assolellat arreu del país i possiblement durant la tarda arribi alguna goteta, alguna feble precipitació al Pirineu més occidental. Les màximes potser baixen una miqueta, perdrem algun grau, però tot i així la calor serà intensa arreu del país, amb màximes que de nou arribaran a la xifra dels 33-34 graus a Ponent. Una calor intensa que continuarà de cara a la setmana que ve.
0: Doncs l'entrevista per parlar del trànsit, aquesta crònica del temps també ens ha fet variar una mica la mobilitat també en aquest mateix informatiu, però Marc Güell, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: No ens oblidem.
1: L'aposta.
0: Del Catalunya Nit. Això vol dir que amb en Marc podem explicar-vos ara algunes de les coses, només algunes, perquè en tenen moltes, algunes de les coses que tractarem a partir de les 10.
6: Sí, en tenim moltes. L'actualitat d'entrada avui passa per aquests pressupostos. El govern ha tornat a portar al Parlament el projecte de pressupostos d'aquest any pel mateix import que el febrer, 49.000 milions d'euros, i s'assignen, això sí, gairebé 900 milions per cobrir els pactes amb Esquerra i els Comuns. Sentirem com ha defensat aquests comptes la consellera Alícia Romero, però també sentirem les crítiques per part de l'oposició. Avui també repassarem els detalls de la investigació del cas de Casquitxa a l'expresident Zapatero, tots els detalls que es van sabent, i ens fixarem avui també en aquestes dades que hem avançat avui a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info, que cada dia de mitjana es multen 17 conductors per no respectar la distància de seguretat amb el vehicle del davant. I és que aquests xocs per aquest tipus d'infracció...
0: Aquests encalços.
6: Exacte, representen el 30% de tots els accidents que hi ha a les carreteres catalanes, per tant també hi posarem avui l'accent.
0: Ara hi fèiem atenció amb en senyor Lamiel, i de fet fèiem atenció també al fet que la comissària que s'encarrega d'aquests casos ha parlat directament de la paraula assetjar conductors, conductores, que a vegades n'assetgen d'altres. Bé, doncs...
6: Doncs en parlarem també i ho recuperarem a partir de les 10, i avui, a partir de les 11, això sí, parlarem d'aquesta sèrie.
7: Teniu 30 dies abans que el desnudament es faci efectiu.
8: Ja, què collons fotem?
9: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
10: Estem a punt de perdre el puto restaurant i jo no veig que fotis res.
11: Luego cambias de canal y te bajas al Raval y los niños...
0: Això és de casa, oi?
6: És de casa, és la sèrie Revelejar, és una coproducció de 3Cat que avui ha arribat a la plataforma HBO Max. Avui ens acompanyarà Pol Rodríguez, que amb Isaac i la Cuesta dirigeixen aquesta sèrie. És una història que explica la lluita d'un restaurant familiar contra un fons d'inversió que els vol expulsar d'aquest barri, del barri del Raval de Barcelona. Amb en Pol Rodríguez descobrirem la història personal que inspira aquesta sèrie i valorarem, doncs, el resultat final que podem veure des d'avui.
0: Malauradament, ficció, no ficció. Ficció molt real.
6: Sí, sí, serà interessant, escoltar les paraules i les reflexions de Pol Rodríguez.
0: Molt bé, Marc.
6: Avui també connectarem amb l'Estadi Olímpic de Barcelona, perquè ara mateix hi està actuant Bad Bunny, el primer dels dos concerts que fa a la ciutat i que suposa l'inici de la seva gira per Europa. En Marc Ruiz ens explicarà, doncs, com ha anat aquest primer concert.
0: Segurament està tirant moltes fotos, també.
6: Segurament. Ho sabrem també avui al Catalunya Nit. I avui dedicarem uns minuts també a parlar de Stephen Colbert. És un dels presentadors més populars als Estats Units, també més crítics amb Donald Trump. Ha posat punt final al seu programa de Late Show, doncs repassarem perquè...
0: Ha posat punt final. Li han fet posar punt final.
6: Això t'anava a dir, perquè explicarem per què la CBS ha pres aquesta decisió i analitzarem la relació que té Donald Trump amb els mitjans de comunicació, amb el nostre corresponsal, l'Oriol Serra, però també amb l'Ignasi Abad, excorresponsal als Estats Units i company de la secció d'Internacional.
0: Friso, perquè siguin les 10. Marc Güell, gràcies.
6: Bona nit.
12: Evitem el soroll.
13: Ens allunyem de les estridències.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
13: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
14: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
15: Un informatiu sense presses.
13: Per donar context als grans titulars.
14: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Els sindicats rebutgen l'oferta que ha fet el Departament d'Educació i es tornaran a reunir dimarts vinent per continuar negociant. El departament ha descortat una pujada de sou per a tots els docents i torna a proposar l'augment dels complements, concretament incrementar un 50%, els complements de tutors i coordinadors digitals i crear-ne 3 de nous, un de cotutor, un per a tots els que treballin en centres d'alta complexitat i un altre per a aquells que tutoritzen els treballs de recerca. El govern defensa que l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu, ho ha explicat el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
16: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa.
0: Els sindicats consideren que la proposta de la Generalitat no respon ni de bon tros a les demandes que fan mestres i professors. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, avisa al departament que si no es plantegen millorar el sou base dels docents, no cal que els cridin a cap altra reunió.
8: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
0: I afegeix que, si no hi ha acord, hi pot haver noves mobilitzacions la segona setmana de juny, coincidint amb la visita del Papa i la selectivitat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha anunciat que oferirà el curs vinent més de 86.000 places de formació professional, 5.000 de noves, i que introduiran canvis en la preinscripció. Retallaran de 3 a 2 les tandes d'assignació de places i oferiran una plaça d'ofici a aquells estudiants que no entrin a cap de les opcions que han sol·licitat. També s'implementen 6 ensenyaments nous, com seguretat pel sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre i piragüisme en aigües tranquil·les. Tot plegat implica la contractació de 500 nous docents. En tenim més dades amb Sara Canyete.
17: La meitat de les 86.000 places, 47.000 són per estudis de grau mitjà i 37.000 per estudis de grau superior. Es creen 5.000 places noves, però només 1.000 són de nou accés, perquè el departament diu que el gruix de places noves, 7.500, es van crear ja el curs passat i que aquest any el que toca és treballar per consolidar-les. També introdueix nous canvis en el procés de preinscripció, retalla de 3 a 2 les tandes d'assignació de places que es faran al juliol i oferirà una plaça d'ofici als alumnes que no obtinguin cap de les places que han sol·licitat. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
18: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes, un 30%, ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
17: El departament calcula que el curs vinent més de 177.000 persones faran estudis professionalitzadors a Catalunya.
0: La regularització d'immigrants aprovada pel govern espanyol tirarà endavant fins al 30 de juny, tal com estava previst. El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre de forma cautelar aquest procés, com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta. Les cinc parts que feien la petició demanaven que s'aturés el procés perquè creuen que la regularització és contrària al dret europeu i que assumir milers de persones migrants pot posar en risc el sistema de serveis públics, com ara la sanitat. Però el Tribunal Suprem no han admès a tràmit els recursos de les tres entitats en considerar que no tenen legitimitat per impugnar una llei davant de la justícia. En canvi, sí que han admès els recursos de Vox i de la Comunitat de Madrid, però els ha rebutjat. Des del govern s'han felicitat per la decisió del Tribunal Suprem i asseguren que 500.000 de persones han iniciat els tràmits de regularització i unes 90.000 ja han aconseguit el permís de residència o de treball.
14: 3CAT Info.
0: Durant els 4 primers mesos de l'any, a la xarxa d'autobusos de Barcelona s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents per furts. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i Transports Metropolitans de Barcelona, que han treballat en un equip d'investigació conjunt, els delictes s'han reduït gairebé en un 41% entre el 2025 i el 2026. Són dades del resultat del desplegament del Pla Campai, que lluita contra la multireincidència als autobusos de la ciutat. En l'any que fa que s'ha desplegat, en aquests vehicles els delictes, la gran majoria furts, han baixat molt. El primer trimestre del 2025 n'hi va haver més de 600 i al mateix període d'aquest any han baixat a poc més de 350. Durant aquest període s'han investigat més de 130 persones i s'han detingut 85 persones. L'inspector dels Mossos d'Esquadra, José Ángel Merino, sotscap de l'àrea d'investigació criminal de Barcelona, ha destacat que uns quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
19: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
0: La gran majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumaven a operar en grups organitzats. Pel que fa a les víctimes, en general, eren dones grans amb problemes de mobilitat. I els treballadors de Ficosa a Viladecavalls, al Vallès Occidental, han desconvocat la vaga contra l'ERO que afecta 113 operaris d'aquesta planta productiva, un 24% de la plantilla en aquesta àrea. També ha previst un expedient de regulació temporal d'ocupació per 38 treballadors de l'àrea d'enginyeria de Ficosa. A l'última assemblea, els empleats han acordat continuar fent altres accions de protesta en contra dels acomiadaments a l'espera de la reunió de dimarts amb l'empresa del sector de l'automoció. Tampoc descarten tornar a la vaga si la companyia es manté inflexible en les seves negociacions.
1: 3CAT Info.
0: 5 minuts i seran 9:45.
1: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
2: Bona nit. Repàs de la informació esportiva que encapçalem parlant del Barça femení de futbol, que demà juga a la final de la Lliga de Campions a Oslo, a Noruega. Serà contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevål, la seu de la final, en què avui s'hi ha entrenat l'equip de Pere Romeu. Ha estat aquesta mateixa tarda en una sessió que doncs Irene Paredes ha pogut fer parcialment amb la resta de companyes. Tot i això, es manté com a dubtosa per jugar demà per una sobrecàrrega muscular. Pel que fa a Caroline Graham, sí que ha pogut completar aquesta sessió després de rebre en les últimes hores l'alta mèdica. Alexia Putellas, la capitana del Barça, s'ha referit a la rivalitat precisament amb l'equip francès, ja que Barça i Olímpic de Lió s'han vist les cares anteriorment en tres finals de Champions, amb una victòria blaugrana, dues per a les franceses.
20: Crec que elles també ho han dit més d'un cop, a més han guanyat 8 vegades aquest campionat. Llavors, bueno, es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys, recentment, doncs, ens hem trobat molt, i a excepció de l'any passat, doncs, si no m'equivoco, crec que ha estat entre un equip i l'altre el moment d'aixecar aquest trofeig, no? Ho fa especial que sigui a Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen en el seu palmarès.
2: Això en futbol. Ens aturem un moment per parlar d'esport en joc, perquè ja tenim el segon finalista definit de la Lliga Femenina de Waterpolo. Serà el Mataró, que ha derrotat per la mínima el Sabadell per 10-11 en el segon partit d'aquesta eliminatòria de semifinals, al millor de 3. El Mataró ja havia guanyat abans d'ahir dimecres el primer enfrontament al Maresme i avui ha repetit victòria en un partit ben ajustat. Per tant, la final serà un Sant Andreu-Mataró. I en bàsquet, segona part ja en dansa de la segona semifinal de l'Eurolliga masculina, la final a 4 que es disputa al pavelló ACA d'Atenes. El València i el Madrid estan jugant al tercer quart i els últims segons d'aquest tercer parcial obre forat al Madrid, que ara guanya de 14-70-84. Al descans dominaven els blancs de 6 punts. Qui acabi guanyant jugarà a la final de diumenge contra l'Olympiacos, que s'ha desfet en la primera semifinal de l'actual campió, el Fenerbahçe, per 79-61.
1: 3CAT Info.
2: Més futbol una altra vegada per parlar de la resolució de la Lliga de Primera Divisió d'aquest cap de setmana, la masculina, amb partits en horari unificat demà dissabte a les 9 i amb el Girona, que juga la permanència a Montilivi contra l'Elx. Els gironins obligats a guanyar per evitar el descens. Michel Sánchez confia en la seva plantilla i ha anticipat així l'enfrontament.
21: Queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. Només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No. Partit, una final. La sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
2: Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar estan disponibles, són novetat per jugar demà. En canvi, Estuani, Francesc i Blin es mantenen com a dubte. També tindrem demà el València-Barça, amb els blaugranes ja campions, i l'Espanyol-Real Societat, amb l'Espanyol salvat, i si bé encara amb algunes opcions de classificació europea, per bé que ben mínimes, depenen d'una carambola complexa de resultats. Una altra de les notícies del dia avui és l'anunci de Pep Guardiola de deixar la banqueta del Manchester City després de 10 temporades al club anglès. El tècnic de Santpedor ha aixecat 20 títols amb el City, entre els quals 6 Premiers i una Champions.
22: Don't ask me the reasons I'm leaving.
23: There no em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Etern serà el sentiment, la gent, els records, l'amor que tinc al meu Manchester City. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
2: Aquestes són, doncs, les paraules de Pep Guardiola en el seu anunci de comiat del City, un Guardiola que li queda jugar aquest cap de setmana l'últim partit a la Premier abans de dir adeu. I també ens referim a l'actualitat poliesportiva i al ciclisme, amb la victòria a la 13a etapa del Giro d'Itàlia per a l'italià Alberto Bettiol, en el final a Verbania. A la classificació general, el portuguès Afonso Olivos manté com a líder.

0: conflicte a educació. PP i Junts ja han dit que presentaran esmena a la totalitat. La CUP s'està plantejant si també ho farà. L'exministre José Luis Ábalos assegura que va advertir Pedro Sánchez del rescat de la companyia Plus Ultra i acusa a José Luis Rodríguez Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. Ara els investigadors del cas assenyalen la secretària de l'expresident espanyol, Gertrudis Alcázar, com una peça operativa essencial, diuen, per la suposada trama de tràfic d'influències. Altres qüestions que també ampliarem des d'ara fins a arribar a les 10. Presó sense fiança pel detingut per haver assassinat la seva exparella en una plaça a Figueres. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. Rússia prepara un atac de represàlia contra Ucraïna per la mort de 6 joves estudiants de formació professional arran del llançament de diversos drons contra un edifici a la província de Luhansk, ocupada per Moscou. I s'està fent ja a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el primer dels dos concerts que Bad Bunny fa aquest cap de setmana a Barcelona per començar la seva gira europea com a cantant portorriqueny, amb centenars de fans que feien cua des de primera hora per poder ser els primers a entrar a l'estadi. David Ubach, bona nit.
1: Bona nit.
0: Esports, David.
1: Doncs amb el Barça femení, que aquesta tarda ha completat l'entrenament previ a la final de la Lliga de Campions de Futbol de demà a l'estadi d'Uleval, a Oslo, la seu de la final, s'hi enfrontarà l'Olímpic de Lió en la quarta final entre tots dos conjunts. En aquesta sessió preparatòria, Irene Paredes ha fet una part de l'entrenament amb el grup, però continua sent dubtosa per una sobrecàrrega muscular, mentre que Caroline Graham sí que ha pogut completar l'entrenament.
0: Temperatures altes aquest divendres, cap de setmana amb calor d'estiu, amb màximes que també ballaran entre els 35 graus a ponent pel damunt dels 30 a tot l'interior del país. Demà, boires costaneres al litoral que frenaran l'ascens de les temperatures i amb algun ruixat de tarda poc important al Pirineu. Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el pròxim mes de juliol. Uns comptes que freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha reconegut que respiren més tranquils.
2: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: Uns pressupostos que inclouen 900 milions per a compromisos amb Esquerra i els Comuns. Segons el govern, quan es van presentar els comptes per primera vegada al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, ara als quals s'hi sumen 500 milions més que s'han ingressat via impostos. També incorporen 3.700 milions més per invertir fins al 2030, uns recursos dels quals ara no es disposa, però que podrien sortir dels pressupostos dels pròxims anys o de possibles suplements de crèdit. El 80% dels diners es dediquen a pagar despeses fixes i els sous dels funcionaris. El que no s'ha inclòs és cap partida específica per a pujar els salaris dels mestres.
2: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
0: El govern no ha modificat les previsions econòmiques per a aquest any, que són les que es van fer abans de la guerra de l'Iran. Ho ha justificat perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana vinent els consellers compareixen en el Parlament per donar detalls d'aquests comptes des dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels números estan previstos pel 2 de juliol, però aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El Partit Popular de moment ja ha assegurat que s'ho està plantejant, de moment ha anunciat una esmena a la totalitat dels pressupostos. Junts per Catalunya també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra PSC, Esquerra i els Comuns. Ara podem escoltar el que n'ha dit el secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha assegurat que els números són gairebé idèntics als que es van presentar fa tres mesos, i el rebat que ha fet el republicà Jordi Albert, que ho ha negat rotundament.
3: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa dos mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
4: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: També ha afegit que els números tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i ha instat el govern a negociar per solucionar el conflicte que hi ha amb els docents.

0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident espanyol i estan mirant les agendes i els correus requisats per confirmar reunions que hi haguessin pogut haver de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. Ara el govern espanyol continua defensant la innocència de l'expresident espanyol i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. Des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra Madrid-Àngels Lafuente.
1: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres a Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
2: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
1: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
3: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
1: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: 9:45 de la nit, el nou president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, jura el càrrec a la Casa Blanca davant de Donald Trump enmig dels dubtes sobre la independència d'aquesta institució. Warsh assegura que promourà l'estabilitat de preus i augura la prosperitat nord-americana, tot i la creixent inflació que viu al país. Washington, corresponsal Oriol Serra.
5: Kevin Warsh ha assumit el càrrec de president de la Reserva Federal nord-americana lloant la gestió del president dels Estats Units, Donald Trump, un fet que contrasta amb la independència que se suposa que ha de tenir la institució que presideix. Warsh s'ha mostrat convençut que els Estats Units tenen per davant un any de prosperitat.
6: El nostre mandat a la Fed és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius amb coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt, i els Estats Units poden ser més pròspers.
5: El nou màxim responsable de la Fed compta amb una dilatada experiència al sector financer privat i està format a universitats de màxim prestigi com són Stanford i Harvard.
0: La directora dels Serveis d'Intel·ligència Nacional dels Estats Units, Tulsi Gabbard, ha anunciat que dimitirà del seu càrrec a finals de juny per raons personals. En el missatge que ha publicat a la xarxa X, Gabbard explica que plega per motius de salut relacionats amb la seva família. La seva sortida del govern significa el tercer canvi a l'administració Trump aquest any. El mes de març, la secretària de Seguretat Nacional, Kristi Noem, també va plegar i a l'abril ho va fer la fiscal general, Pam Bondi. Aquestes dues dimissions, però, estan relacionades amb la gestió de Noem i Bondi, respectivament, de les protestes contra els agents d'immigració a Minneapolis i la publicació dels arxius del cas Epstein. El president rus Vladimir Putin ha ordenat a les forces armades russes que preparin opcions per respondre a l'atac que hi va haver la nit de dijous a divendres a Luhansk, a la província ucraïnesa ocupada per Moscou, i en què com a mínim hi han mort 6 joves. A causa de l'atac, que el president rus ha qualificat de terrorista, s'ha ensorrat un centre de formació professional. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat civils i asseguren que els objectius eren militars. Segons Moscou, les víctimes serien estudiants entre 14 i 18 anys que dormien al centre educatiu. Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons a les últimes hores, dirigits sobretot a instal·lacions energètiques. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha assegurat avui que des de començaments d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i gairebé 60.000 han resultat ferits greus. També ha afegit que els últims 5 mesos han recuperat gairebé 600 quilòmetres quadrats de territori ocupat per Rússia. Per això, emplaça els Estats Units a aportar noves propostes per acabar amb la guerra per la via diplomàtica. I els Estats Units preparen el terreny per a noves retirades de tropes a Europa, més enllà de les ja anunciades a Alemanya. Ho ha deixat entreveure el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, després d'una reunió de l'OTAN. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha justificat aquesta eventual disminució d'efectius i han admès que els aliats ja estan preparant-se per a aquest nou escenari. Brussel·les, Bruno Fortea, Miràs.
7: Marco Rubio diu que els Estats Units també tenen compromisos per defensar altres llocs del món, com el Japó i Corea del Sud. Diu que Washington sempre està movent tropes d'un lloc a un altre.
8: Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
7: Fonts diplomàtiques de l'OTAN detecten un interès creixent dels Estats Units per reforçar el front del Pacífic. Públicament, aquesta tarda, el líder de l'Aliança, Mark Rutte, ha dit que Washington té amenaces en diferents escenaris més enllà d'Europa i creu que això obligarà els aliats europeus a posar més tropes per garantir la defensa del continent en el marc de l'OTAN.
9: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu, a totes hores.
7: De moment, els Estats Units han anunciat la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya, però és la mateixa quantitat de tropes que ahir, per sorpresa, Donald Trump va dir que enviaria a Polònia. Ho ha justificat per les bones relacions que diu que manté amb el president ultraconservador del país. Washington ha negat que aquest moviment sigui un càstig contra el canceller alemany per haver dit que l'Iran està humiliant els Estats Units en les negociacions de la guerra.
0: Presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort de la seva exparella a Figueres. Tenia un ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat en dues ocasions. La causa estava oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home ha passat avui a disposició judicial. Girona, Maria Rovira.
10: La mesura l'ha pres el jutge del Tribunal d'Instància de Figueres en funcions de guàrdia, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En relació al cas, el comunicat recorda que diumenge passat van detenir l'investigat per maltractament de la seva exparella i no es va apreciar risc en la víctima de patir lesió greu, que dilluns es va fer un judici de conformitat amb una pena de 6 mesos de presó amb ordre d'allunyament i que hores després van tornar a detenir l'home per una baralla on hi havia també la exparella. La policia va citar la víctima l'endemà per exploració forense i la declaració i al veure que no es presentava es va acordar la llibertat de l'home que hores després va matar la seva exparella ganivetades a la plaça Josep Tarradellas i va ser detingut de nou al lloc dels fets.
0: I els Mossos d'Esquadra també han detingut el tercer implicat en aquest cas a l'assassinat d'un home a Reus, al Baix Camp, dissabte. Els altres dos homes vinculats amb el cas han ingressat ja a la presó. Tarragona, Ricard Buigues.
11: Els Mossos han explicat que han fet la detenció a l'àrea metropolitana de Barcelona. Té 33 anys. És el tercer dels implicats en la mort violenta d'un home en una masia de Reus, al Baix Camp. El jutge que instrueix el cas va decretar presó provisional comunicada i sense fiança pels dos primers detinguts de 46 i 79 anys que eren a la finca on van passar els fets. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència de la policia. Els Mossos han explicat que tot va començar amb una suposada baralla a la masia. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. El jutge manté el secret de sumari. La causa està oberta per un delicte d'assassinat.
4: 3CAT Info.
0: Finalment, no hi haurà vaga a Rodalies dimecres vinent ni el dia 5 de juny. Els sindicats UGT i Comissions Obreres l'han desconvocat després d'haver pogut arribar a un acord amb Renfe sobre les reivindicacions de l'aturada. Pau Mercè, representant sindical a Comissions.
12: El pacte inclou un procés de mobilitat funcional per cobrir les places d'intervenció i també el compromís de reforçar la seguretat dels treballadors i les persones usuàries. Des de Comissions valorem positivament el diàleg per millorar el servei i incrementar la seguretat.
0: L'acord ha arribat després de dues reunions de mediació entre la companyia i els representants sindicals. I més de 280.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona amb motiu del cap de setmana llarg de la segona Pasqua. Són gairebé la meitat dels cotxes que el Servei Català de Trànsit calcula que sortiran fins demà al migdia. Ara no hi ha pràcticament ja problemes, però a la tarda sí que se n'han registrat amb cues importants, sobretot a la P7, on s'han arribat a acumular fins a 40 quilòmetres de retencions, sumant els dos sentits de la marxa i han diversos diversos punts. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha fet una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Ens n'ha parlat ara fa només uns minuts aquí, a 3Cat Info.
13: Hem tingut fins a 4 camions avariats a la zona entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
0: Aquest cap de setmana és el de més mobilitat del que portem de tot l'any, fins i tot per damunt del de Setmana Santa.
4: El temps.
14: L'estabilitat s'aferra a casa nostra i, sobretot, aquestes temperatures totalment disparades. Un ambient d'estiu que no només hem tingut avui, amb màximes que han arribat als 35 graus a Tàrrega i Lleida, sinó que han arribat als 36 graus a Seròs, al Segrià. Doncs aquestes temperatures altes tindran continuïtat durant aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Pel que fa a l'estat del cel, doncs de cara a les properes hores pràcticament seré arreu, però tindrem boires sobre el mar que poden tocar terra cap als vols del vespre-nit, vols de mitjanit entre el Cap de Begur i el Garraf. Vindran i arribaran amb intermitències a la costa. I així es mantindrà també durant les primeres hores de dissabte. Unes boires que guanyaran terreny a punts de l'Empordà. Sectors també de l'Unyà es poden presentar i poden arribar a l'interior de la Ribera d'Ebre, del Baix Ebre, aproximadament. Aquestes boires costaneres, en principi, cap als vols del migdia, marxaran mar endins i tindrem un dia assolellat com a la resta del país. I a la tarda, dissabte a la tarda, sí que s'esperen alguns ruixats petits i dispersos al Pallars, a la Cerdanya i al Ripollès. El que de nou tindrem seran temperatures molt altes, amb màximes que a ponent tornarem a tenir valors de 35 graus com a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de sol i de calor es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires de bon matí a la costa i amb unes temperatures que potser ja no tocarem els 35, però sí que ens mantindrem en l'ordre dels 30 a 34 graus.
4: Evitem el soroll.
15: Ens allunyem de les estridències.
4: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
15: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
4: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
16: Un informatiu sense presses.
15: Per donar context als grans titulars.
4: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: En marxa a aquesta hora el primer dels dos concerts que Bad Bunny fa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona aquest cap de setmana, al començament de la seva gira europea, titulada Debí tirar más fotos. I seguint-ho, hi tenim en Marc Ruiz.
17: La mudança de Debí tirar más fotos és la cançó que ha obert el concert de Bad Bunny. És una declaració de principis on arrenca reivindicant els seus pares i també el so tradicional del seu país, amb secció de vents i fins i tot un quadro. Bad Bunny és un artista que ja fa molt de temps que triomfa fent pop amb reggaeton i dembow, com diu a Nova York, i ha enriquit la fórmula amb tot allò que li interessa i que l'allunya de la cultura de consum ràpid nord-americana contra la que lluita. Els instruments orgànics formen part d'aquest empoderament que al mateix temps reivindica l'escena de Nova York, que va fer sorgir la salsa amb porto-ricanys com Héctor Lavoe, un autor a qui escoltava intensament quan Benito Antonio Martínez Ocasio era petit. Però també és capaç de mesclar tot aquest llegat amb Charles Aznavour i que no grinyoli. Bad Bunny ha començat el concert en un extrem de l'Estadi Olímpic amb un escenari ample, amb pantalles al fons i envoltat de músics. Però part del concert passarà a l'altre extrem, a la casita, una humil casa típica de Puerto Rico pintada de rosa i amb detalls en groc llampant, que va fer servir ja per primer cop a la residència que va fer a Puerto Rico, No me quiero ir de aquí. Està basada en una casa real que apareix al videoclip de Debí tirar más fotos. I el públic també és el protagonista aquesta nit, no només per l'energia dels fans, sinó també perquè a l'entrada ens han donat unes càmeres que ens hem de penjar al coll i que faran efectes de llop.
0: I a Lleida ja està en marxa l'aplec del Cargol, 3 dies per endavant en què a la capital del Segrià se'n menjaran fins a 14 tones. El dret de sortir de l'aplec es feia als Camps Elisis. L'hem seguit amb la Júlia Albacar, amb el suport tècnic de Toni Subirats.
18: Un aplec que ha començat sonant així. Era lo Caragolazo, el coet que marca el començament d'esta 45a edició de la Plec, on participen 17.000 penyistes en 124 colles. La inauguració ha estat a càrrec de l'actor Xavier Bertran, conegut per diversos papers, com lo Cartanyà, i que ha fet una oda al Caragol durant el seu discurs d'inauguració, i on també s'han recuperat algunes de les cançons i dites més populars de la sèrie. I ara comença a fer el sopar, alguns ja ens han explicat el menú, i també com estan vivint este primer dia de Plec.
19: Caragols del Pepito, que és un dels fundadors de la colla, i una romescada de peix. Avui toque pollastre i xurrasco a la brasa i caragols a la gormanda.
20: He disfrutat d'uns caragols esplèndids que ens han preparat els nostres companys del Caragolillo Brillo.
21: Ho agafem amb moltes ganes i comencem pràcticament un dia abans.
18: I amb la inauguració ja feta arrenquen estos 3 dies on es menjaran fins a 14 tones de caragols aquí a Lleida.
0: L'Auditori de Girona celebra des d'avui 20 anys d'activitat, tant pel que fa a congressos com a actuacions musicals. En aquest temps han passat fins a 2 milions de persones i han organitzat diverses activitats per celebrar-ho. Durant tot el cap de setmana, Girona, Fèlix Martín.
22: Una jornada professional dedicada als 20 anys de turisme de congressos i negocis ha engegat aquest matí els actes especials de l'aniversari. El 2025 es van fer 83 esdeveniments d'aquest tipus i d'això en surt beneficiada directament la ciutat i el seu entorn. Ha destacat el director de l'Auditori Palau de Congressos de Girona, David Ibáñez.
23: És un tipus de turisme molt favorable per una ciutat com Girona, perquè no s'ubica en el centre, perquè no és estacional, perquè d'alguna forma té un poder adquisitiu important i perquè dona feina a tota una sèrie d'empreses de serveis, ja siguin d'esdeveniments, taxi, hostaleria, etc, que també serveixen, no?, una mica per potenciar la base socioeconòmica de la ciutat.
22: Per celebrar aquests 20 anys de l'Auditori Palau de Congressos de Girona, entre d'altres, aquest vespre hi actua Miguel Poveda. Demà la soprano Liz Davidson i diumenge hi ha un final de festa amb un concert participatiu amb la Girona Jazz Project, Masoni, Calaventó o la Black Music Beat Band, entre d'altres. Ja té les entrades exaurides.
0: El Museu Picasso de Barcelona reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és el full de ruta de Rosario Peiró, la nova directora de l'equipament més visitat de Catalunya, sobretot pels turistes. De fet, del més de 1 milió de visitants que van tenir l'any passat al Picasso, només l'11% era públic local. Una situació que Peiró vol revertir posant el focus en el Museu Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial, amb la petjada del malagueny a Llatinoamèrica i amb una relectura, sobretot per part de dones artistes, de qüestions com el gènere o la violència. Tot i això, assegura que passaran per renovar la col·lecció amb noves adquisicions.
24: Yo conozco muy bien el mercado de Picasso y tengo ya una lista de obras que podríamos comprar. Y después, las que son inalcanzables, pues habrá que trabajar para encontrar depositantes y ya soñando donantes. N'hi ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania, per a interpel·lar-la.
0: La historiadora de l'art valenciana, fins ara responsable de col·leccions del Reina Sofia, substitueix a Emmanuel Gigón després d'una dècada en el càrrec. Rosario Peiró presentarà la seva primera programació el febrer del 2028 i preveu renovar la col·lecció de cara al 2030. La bola negra dels Javis s'ha colat definitivament entre les pel·lícules favorites per entrar al palmarès del Festival de Cinema de Cannes. A banda dels directors, Penélope Cruz també destaca la importància d'un film que parla de la llibertat per viure l'homosexualitat a partir dels textos de Federico García Lorca. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
25: Javier Calvo i Javier Ambrosi, responsables de sèries com Paquita Salas o La Messias, han dit que està sent màgic, un somni fet realitat. Al seu costat, l'actriu Penélope Cruz, que té un petit paper al film i que ja ha vingut aquí una desena de cops, també ha confessat que està especialment emocionada.
26: Tengo muchos buenos recuerdos porque siempre aprendes algo aquí, pero es verdad que el pase de anoche me recuerda a los momentos más fuertes que yo he vivido en el festival y me emocionó mucho por ellos, siendo tan jóvenes. Sí, y entonces ahí me aparece mi parte de, como maternal, que tampoco tengo edad para ser vuestra madre, tampoco os equivoquéis, pero me aparece esa parte como protectora y de ver Khan con los ojos de alguien que llega la primera vez a presentar su película.
25: I ha destacat per què és especial aquest projecte per ella.
26: Yo siempre lo digo, no estamos locos, sabemos que las películas no pueden cambiar el mundo, pero pueden contribuir en algunos casos a hacer las cosas mejor, a reactivar debates importantes, a tocar corazones de una manera que despierten algo, sobre todo en generaciones más jóvenes, ser parte de algo que para mí es mucho más importante que una película más, era otra de mis motivaciones más fuertes. Aparte del respeto que siento por ellos i el talento immenso que tienen.
25: A tot això, la producció catalana The Black Mirror Experience s'ha endut el Premi Especial del Jurat de la secció de cinema immersiu.
4: 3CAT Info.
0: Poc més de 4 minuts i seran les 10.
4: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
1: Bona nit. Esports, 4 minuts per repassar-los, que arrenquem parlant del Barça femení de futbol, que demà té la cita de la temporada, la final de la Lliga de Campions, que jugarà a Oslo contra l'Olympique de Lió, sisena final de Champions consecutiva per al conjunt blaugrana. La de demà serà l'estadi Uleval, l'escenari on s'ha entrenat l'equip de Pere Romeu avui mateix, aquesta mateixa tarda, en una sessió que ha pogut completar parcialment, això sí, Irene Paredes, ha fet part de l'entrenament amb el grup, continua sent dubte per demà per una sobrecàrrega muscular. D'altra banda, Graham Hansen, que va rebre l'alta mèdica aquesta setmana, ha completat la sessió sencera. A tot això, Alexia Putellas, la capitana del Barça, parla de la rivalitat amb l'equip francès.
2: Crec que elles també ho han dit més d'un cop, a més han guanyat 8 vegades aquest campionat. Llavors, bueno, es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys recentment doncs, ens hem trobat molt, i a excepció de l'any passat, doncs, si no m'equivoco, crec que ha estat entre un equip i l'altre el moment d'aixecar aquest trofeig, no? Ho fa especial que sigui a Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen en el seu palmarès.
1: A banda del futbol, destaquem marcadors en joc, alguns ja de definitius, com la classificació del Mataró per disputar la final de la Lliga Femenina de Waterpolo. Aquest vespre s'ha imposat per 10 gols a 12 a la piscina del Sabadell en el segon partit d'aquesta sèrie semifinal, al millor de 3. El Mataró, que ja havia guanyat el primer duel, passa a la final, on s'enfrontarà el Sant Andreu, que va eliminar també per un 2-0 global al Terrassa ahir. I a la final a 4 de l'Eurolliga masculina de Waterpolo s'està definint qui serà el segon finalista, i apunta a ser-ho el Madrid, perquè dins de l'últim minut del partit està guanyant 11 punts al València. València 88, Madrid 100 ara. Per tant, l'equip de Sergio Scaliolo ja pràcticament amb els dos peus a la final, on espera l'Olympiacos, que en el primer partit d'aquesta final a 4 al pavelló AC d'Atenes s'ha imposat 79-61 al Fenerbahçe, l'actual campió.
4: 3CAT Info.
1: 2 minuts encara per fer un ressò que demà tindrem en horari unificat l'última jornada a la Lliga de Futbol Masculina de Primera Divisió amb aquests partits per als catalans. El Girona rebrà l'Elche Montilivi amb la permanència al joc. Els de Mitchell Sánchez obligats a guanyar per evitar el descens. Un empat o una derrota els condemna a baixar de categoria. Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar tornen a estar disponibles per al Girona. En canvi, Estuani, Francesc i Blin són dubte. També tindrem un València-Barça amb el Barça ja amb el títol a la butxaca des de fa algunes jornades, i pel que fa a l'Espanyol Real Societat, salvació a la butxaca també per al conjunt blanc i blau, amb remotes opcions, això sí, de classificació europea, tot i que depenen d'una combinació ben complexa de marcadors amb moltes variables. A tot això, aquests partits doncs, els transmetrem demà a la sintonia de Catalunya Ràdio, amb especial seguiment d'aquest decisiu Girona-Elx, sobretot. De l'àmbit blaugrana, ens fem ressò també de les declaracions del president electe del Barça, Joan Laporta, que ha admès que l'aposta per Hansi Flick els ha sortit millor del que s'esperaven.
3: Això ens va passar també amb el Pep al seu dia. Molt contents de que la decisió que vam prendre d'incorporar en el Hansi Flick doncs, hagi sortit molt bé. A més, és un home honest, és un home professional que no es vanta de res. Ell és la feina diària d'acabar, doncs, construint un projecte.
1: I sens dubte, un dels noms del dia és el de Pep Guardiola, que ha comunicat el seu adeu de la banqueta del Manchester City després de 10 temporades.
5: Don't ask me the reasons I'm leaving.
6: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu. Però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Etern serà el sentiment, la gent, els records, l'amor que tinc al meu Manchester City.

0: El govern ha portat avui de nou els pressupostos al Parlament. Ho ha fet amb una xifra molt semblant a quan els va haver de retirar ara fa gairebé 3 mesos. La diferència ara és que té lligats prèviament amb Esquerra i els Comuns un acord. De fet, preveuen 900 milions per complir aquests acords amb els dos partits. El Partit Popular i Junts hi presentaran una esmena a la totalitat i la CUP s'ho està plantejant. Està previst que els pressupostos s'aprovin definitivament a principis de juliol si cap partit els porta al Consell de Garanties. El projecte no inclou cap partida concreta per resoldre el conflicte de l'educació. La reunió d'avui entre sindicats i departament ha acabat novament sense acord i es tornaran a reunir dimarts vinent.
1: Catalunya nit.
2: Mentre la investigació sobre José Luis Rodríguez Zapatero fa el seu curs, avui l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, ha carregat contra l'expresident des de la presó pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En un comunicat escrit a Televisió Espanyola, lamenta també que el PSOE l'hagi tractat a ell amb molta més duresa, diu, que a Zapatero.
0: Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat. Són dades del 2025 que avança la policia a Catalunya Ràdio. Segons Òscar Llatge, coordinador de mobilitat del Servei Català del Trànsit, es podrien evitar molts accidents si es mantingués sempre aquesta distància, un factor que moltes vegades se subestima.
3: La infravalora, és a dir, nota com segura una distància de seguretat que en realitat no ho és. D'acord? Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acaba en què el que va darrere no pot reaccionar i és així de clar, és pura física. Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen.
2: Un dels programes més emblemàtics de la nit nord-americana, el Late Show amb Stephen Colbert, ja és història. Aquesta matinada s'ha emès per última vegada a la CBS.
4: Hello? Goodbye.

0: I així ha acabat el cantant i el presentador entonant aquest tema, el cantant Paul McCartney, gairebé res, que és qui ha acabat, en realitat, apagant els llums. En parlarem amb el nostre corresponsal a Washington, l'Oriol Serra, i amb l'Ignasi Abad, excorresponsal també als Estats Units. Abordarem com està canviant la televisió americana sota l'imperi d'un expresentador també, d'un reality, Donald Trump.
1: Doncs un altre que ha dit adéu és Pep Guardiola, que ha anunciat que obre una nova etapa.
2: And 10 years is a lot of time, and I think the club needs, new manager, new energy.
1: Després de 10 anys ha comunicat que no té l'energia per continuar entrenant al Manchester City. El club posarà el seu nom a una tribuna de l'estadi britànic.
0: Paul McCartney ho va ser, però segurament el cantant popular més popular del moment és ara mateix a Montjuïc.
3: Yo quiero saber si ustedes están listos para la noche de hoy. No, pero así no, así no. Canalice la energía, guarde energía de la manera correcta. Yo quiero que lo hagan cantando.
0: Des d'aquí ens el podem imaginar segurament envoltat per milers de càmeres fent-li fotografies.

0: Bad Bunny presenta a Barcelona el seu últim disc, Debe tirar más fotos. El cantant de Puerto Rico actua avui i demà a Catalunya i tot seguit farà, atenció, 10 concerts seguits a Madrid.
1: I per festa, també la que ha començat a Lleida i no pararà en tot el cap de setmana. És l'Aplec del Cargol.
2: Jugando domino. Si me pregunto si aún pienso en ti, ya le digo que no. Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó. Ya se terminó. Ey.
0: Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
1: Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la llum.

0: El govern espera que al juliol es puguin aprovar els pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari. Tres mesos després del primer intent, ara Salvador Illa sí que té els suports necessaris per tirar-los endavant. Roger Santaló.
1: Hola, bona nit. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Són els números que el PSC ha negociat amb Esquerra Republicana i els Comuns, i l'objectiu del govern és aprovar-los abans de marxar de vacances. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha reconegut que ara respiren més tranquils.
2: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament, més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: Aquesta llei és molt àmplia sempre, acostuma a tenir moltes i moltes dades. Què en podríem destacar d'aquests comptes?
1: Doncs és un projecte pràcticament calcat al que es va presentar al febrer, en què el 80% dels diners es dediquen a pagar els sous dels funcionaris i a despeses fixes. Sí que inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els Comuns. Segons el govern, quan es van redactar els comptes, per primer cop ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front. Ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos aquests últims mesos. Com a novetat, també s'incorpora una projecció per invertir 3.700 milions més fins al 2030 en els projectes pactats amb els grups que donen suport als pressupostos, uns recursos dels quals ara no es disposa, però que podrien sortir dels pressupostos dels propers anys o de possibles suplements de crèdit. El que no s'ha inclòs, però, en els comptes, és cap partida específica per apujar els salaris dels mestres.
2: Si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot el recurs tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges i, si no, doncs, evidentment, priorització per fer front a aquest compromís o altres que puguin arribar.
0: Doncs després, d'aquí una mica, parlarem de com està la situació entre govern i educació i sindicats d'educació ara mateix. En quin context preveu que entrin en funcionament aquests comptes al govern?
1: La conselleria d'Economia no ha modificat les previsions econòmiques que va fer per a aquest any en els comptes que va presentar al febrer, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran. I ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte.
3: Gràcies, Roger. Justament sobre aquests pressupostos, la setmana vinent els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls dels números dels seus departaments. L'aprovació dels comptes està prevista per principis de juliol, però es podria endarrerir si algun partit els porta al Consell de Garanties Estatutàries. Laia Framis, bona nit.
4: Sí, bona nit. La idea és aprovar els pressupostos al ple de la primera setmana de juliol, concretament el dia 2, i després ja entrarien en vigor. Ara bé, com dieu, això es podria endarrerir si algun grup demana un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per emetre les seves valoracions. El PP no ho descarta i, de moment, el seu portaveu, Juan Fernández, sí que anuncia una esmena a la totalitat.
5: Anem pas a pas. Avui estem anunciant aquesta esmena a la totalitat i després analitzarem totes les accions que podem emprar per impedir que s'aprovi un pressupost que vagi en contra dels interessos dels catalans.
4: Junts també presentarà una esmena a la totalitat i la CUP s'ho està rumiant. Els de Carles Puigdemont asseguren que els comptes són gairebé idèntics als de fa 3 mesos i acusen el govern de Salvador Illa, Esquerra i també els Comuns d'haver perdut el temps. N'ha parlat el seu secretari general, Jordi Turull.
6: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
4: Des d'Esquerra, Jordi Albert ho nega rotundament.
7: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
4: I afirma que els pressupostos han de permetre donar resposta a les reivindicacions del sector educatiu.
0: Les 10 i 10, doncs, si el govern agafa aire una mica amb els pressupostos, continua complicada, després de 3 dies de negociacions, la situació amb els sindicats de l'ensenyament. Les posicions continuen enrocades. L'increment salarial a través dels complements que ha posat sobre la taula avui el govern no ha convençut els sindicats. De fet, aquests han apujat el to i asseguren que si les negociacions no avancen, escalaran el conflicte amb més protestes encara, coincidint amb la visita del Papa el 9 i el 10 de juny. Maria Costa, bona nit.
8: Bona nit.
0: Què és el que no convenç als sindicats?
8: Doncs el fet que el departament plantegi l'augment salarial amb complements associats a la responsabilitat. Avui el govern ha proposat augmentar un 50% els complements salarials que ja existeixen i que cobren els docents per ser tutors i per ser coordinadors digitals. També explicava avui que crearia 3 complements nous, un de cotutor, un de per tots aquells que treballin en centres d'alta complexitat i un altre pels que tutoritzen els treballs de recerca, aquest últim novetat d'avui. Els sindicats, però, malgrat que els sembla bé el reconeixement d'aquests complements, volen que l'increment sigui del sou base i, per tant, per a tots els docents, universal, una qüestió que el govern ja ha dit que rebutja. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, defensa que aquest augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
9: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa.
8: La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, avisa al departament que si no es plantegen millorar el sou base dels docents, no cal que els cridin a cap negociació més.
10: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
8: El cicle d'aturada s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC, com deien, amenaça amb més mobilitzacions la segona setmana de juny, que és quan hi haurà la visita del paper i la selectivitat.
3: Gràcies, Maria. Per cert, que el curs vinent hi haurà 5.000 places noves de formació professional i les tandes d'assignació a la preinscripció passaran de 3 a 2 amb l'objectiu de simplificar el procediment. A més, el departament farà servir un algoritme per oferir una plaça alternativa als estudiants que s'hagin quedat sense la plaça prioritària. Ho ha explicat la consellera Esther Niubó.
11: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
3: D'aquestes 5.000 places noves, un miler són de primer curs d'estudis que s'estrenaran el curs vinent, com ara seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre i piragüisme en aigües tranquil·les.

0: Un minut per arribar a un quart d'onze. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. A les últimes hores i des de la presó, l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
1: El material requisat a la secretària de Zapatero, el seu mòbil i les seves agendes, és clau per als investigadors. Consideren que podria tenir dades i informació de les ordres de l'expresident per organitzar reunions amb els implicats de la presumpta trama. La policia està analitzant tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles. Documents, discos durs i agendes personals. I també s'ha trobat una caixa forta oculta al despatx de Zapatero. Investigacions que no han minvat de moment el suport del govern espanyol a Zapatero. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
2: El propio auto lo dice. Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios que dan lugar a la investigación y a que sea citado como investigado el presidente Zapatero. Ni siquiera hemos escuchado todavía las explicaciones que el presidente Zapatero dé cuando comparezca ante los tribunales. Por tanto, dejemos trabajar a la justicia.
1: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
3: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
1: I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se el Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
4: Passa un minut ja d'un quart d'onze de la nit. La regularització d'immigrants aprovada pel govern espanyol tirarà endavant fins al 30 de juny, tal com estava previst. El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre de forma cautelar aquest procés, com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i també tres associacions vinculades a l'extrema dreta. De moment, mig milió de persones han iniciat els tràmits de regularització i unes 90.000 han aconseguit ja el permís de residència o bé de treball. Oriol Pujador, bona nit.
5: Bona nit. La decisió l'ha pres la Sala Contenciosa Administrativa. Ho ha fet aquesta tarda després d'escoltar al matí els arguments dels cinc sol·licitants, com dèieu, el govern d'Ayuso, Vox i aquestes tres associacions. El Suprem ha rebutjat admetre a tràmit els recursos de les tres entitats en considerar que no tenen legitimitat per impugnar una llei davant la justícia. En canvi, sí que ha admès els recursos de Vox i de la Comunitat de Madrid, perquè sí que tenen autoritat per fer-ho, però els ha rebutjat el recurs. Els arguments els donarà a conèixer properament en els seus escrits i, per tant, no els sabem. Les cinc parts demanaven que s'aturés aquest procés de regularització perquè creuen que és contrari al dret europeu i que també assumir milers de persones migrants pot posar en risc el sistema de serveis públics, com, per exemple, la sanitat o l'accés a l'habitatge. Des del govern espanyol s'han felicitat, però, per la decisió del Suprem.
0: Gràcies, Oriol. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada un tema que pot sorprendre. Cada dia es multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat. De seguida ho expliquem i especialment si ens esteu escoltant des del cotxe, doncs mantingueu la distància. De seguida veureu per què és tan i tan important.
6: Catalunya nit.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
8: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
9: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
10: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
11: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat gràcies a les seves 5 o 7 places i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
12: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
13: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
14: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
13: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
14: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
15: 300 grams de paraules.
16: Mig litre d'actitud.
15: Una cullerada de silenci.
16: Dos reflexos de llum.
15: 5 quilos de cadira.
16: I si convé, 150 grams d'ulleres.
15: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
17: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
18: Contes, novel·les, poemes, cançons...
17: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán. 2021. 2023. 2024.
19: Barça guanya la seva tercera Lliga de Campions.
17: Viu la final de la Champions a la TDG. La transmissió de la Gelmà.
20: El Barça busca la quarta Champions davant d'un Lió que en té 8.
17: Segueix la final a Catalunya Ràdio amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
20: Aquest dissabte, a partir de les 5, Barça Olímpic de Lió, a Catalunya Ràdio.
17: La transmissió de la Gelmà.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
6: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Deu minuts i arribarem a 11:15. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat. Són dades del 2025 que avança la policia aquí, a Catalunya Ràdio. En els últims 4 anys aquesta xifra d'accidentalitat es manté entre el 25 i el 30%. Miquel Jarque, bona nit.
21: Hola, bona nit.
0: Miquel, veiem que no respectar la distància provoca molts accidents a les carreteres. A les ciutats també?
21: Doncs mira, molt menys a les ciutats, entre altres coses perquè la velocitat és menor. Aquest, però, és un accident que, tot i que acostuma a implicar molts vehicles, provoca poques víctimes greus i menys d'un 1% de mortalitat. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
22: Si mirem en carretera, els encalços representen un... pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
0: I què passa, Miquel, amb aquests conductors que no respecten aquesta distància?
21: Doncs mira, el que passa és que són molt pesats, són uns maleducats, els hem vist actuar potser en car pròpia, no?, darrere del nostre vehicle, també com assetgen altres sí. vehicles, però, bueno, a banda d'això, són una minoria, ens diu el Servei Català de Trànsit. I el que passa a tots els incívics i també als educats és que no saben calcular la distància de seguretat.
22: La infravalora, és a dir... nota com segura una distància de seguretat que en realitat no ho és. D'acord? Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acaba en què el que va darrere no pot reaccionar i és així de clar, és pura física.
21: I aquí el que hem de dir és que el codi de circulació no detalla de forma precisa quina és la distància de seguretat òptima. Perquè, entre altres coses, sempre dependrà de la velocitat a la que circulem. Aquestes seran multes que a poc es deixaran de posar en la mesura que es generalitzin els assistents de conducció a tots els cotxes i també en un futur amb l'arribada del cotxe autònom. Per cert, la sanció per no respectar la distància és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
0: Déu-n'hi-do. Doncs moltíssimes gràcies, Miquel.
21: Gràcies a vosaltres. Bon cap de setmana.
4: A Figueres, un jutge ha decretat a presó provisional i sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de la població. Recordem-ho, tenia una ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta pels delictes d'homicidi i trencament de condemna. Girona, Maria Rovira.
1: L'arrestat havia passat a disposició del jutjat de Guàrdia de Figueres després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. Fonts judicials relaten que el diumenge passat es va detenir l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta que no s'apreciava risc d'una agressió física greu. L'endemà dilluns es va fer el judici de conformitat, on es va signar l'acord entre Fiscalia i l'acusat d'una pena de 6 mesos de presó i un ordre d'allunyament. Unes hores més tard, la policia va tornar a detenir l'home en una baralla davant del domicili on hi havia també l'exparella. Es va citar la víctima dimarts per fer una exploració forense i prendre-li declaració, però no s'hi va presentar. El detingut es va acollir al dret de no declarar i, com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombroses ocasions. El detingut ha reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
0: I avui hem sabut que s'han reduït un 40% els robatoris a la xarxa d'autobusos de Barcelona. Durant els 4 primers mesos de l'any s'han detingut 85 delinqüents. 85, però atenció, perquè aquests 85 delinqüents acumulaven fins a 628 antecedents. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i TMB han treballat en un equip d'investigació conjunt que ha aconseguit reduir els delictes, diuen. José Ángel Merino és inspector dels Mossos.
2: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
4: L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat un nou cas d'antivirus vinculat encara al creuer Ondius, aquell creuer on hi va haver el brot. És un tripulant desembarcat, de fet, a Tenerife i repatriat als Països Baixos. Amb aquest positiu, els contagis s'eleven a 12 i les morts es mantenen en 3. El secretari general Tedros Adhanom demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
3: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
4: Mentrestant, Sanitat permetrà que els 13 afectats espanyols sense símptomes completin la quarantena a casa després de 28 dies de seguiment si continuen donant negatiu a les PCR.
0: I l'Organització Mundial de la Salut ha augmentat el nivell d'alerta a molt alt per la crisi provocada pel virus de l'Ebola a la República Democràtica del Congo, una variant per la qual no hi ha tractament ni vacuna. De moment hi ha 177 morts i 750 casos sospitosos. Burkina Faso, Elia Borràs, bona nit.
23: Hola, bona nit.
0: Quina és la situació avui i quines són les primeres reaccions d'aquesta cimera, Elia?
23: Avui l'Organització Mundial de la Salut ha elevat molt alt el risc de l'Ebola a la República Democràtica del Congo al a nivell regional i baix a nivell global, ha explicat el cap de l'OMS, Tedros Adhanom. A Uganda, per exemple, només s'han detectat 2 contactes, un dels quals mortals, però les autoritats han adoptat mesures com la cerca i detecció de possibles contactes directes, així com la prohibició dels vols i el transport de passatgers des de la seva veïna República Democràtica del Congo. Tot això ha fet que, de moment, no s'hagin detectat més casos a Uganda. La bona notícia del dia és que la cap científica de l'OMS, Sylvie Brien, ha afirmat que hi ha un tractament antiviral que es coneix amb el nom de Obeldesivir, que es podria utilitzar entre els contactes d'Ebola per evitar que desenvolupin la malaltia. Tot i que és un tractament prometedor, s'hauria d'implementar amb un protocol molt estricte i la mateixa OMS també ha declarat que el control està funcionant, ja que s'estan detectant molts casos.
0: Tu avui has pogut entrevistar la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres. Què és el que t'ha explicat?
23: Doncs he intentat parlar amb els treballadors de la província d'Ituri, però la veritat és que ha estat impossible, ja que tots els esforços estan posats a controlar la propagació del virus. Però Claire Nicolet és la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres i coneix molt bé el que està passant, perquè, tot i que des de lluny, està coordinant la resposta sanitària d'un virus que s'ha detectat massa tard per manca de tests especialitzats en aquesta soca coneguda amb el nom de Bundibugyo.
24: El principal problema que tenim avui és el nombre de casos i poder seguir els que han estat en contacte amb la malaltia.
5: i assegurar-nos que siguin aïllats i tractats. Malauradament, hem detectat la malaltia massa tard i hi havia casos des de fa més d'un mes.
23: Un dels problemes que també ha detectat Nicolet és el fet de crear confiança amb la comunitat i la població i explicar molt bé el que està passant. Per exemple, hi un jove es van cremar un centre de tractament a Ruampara, una ciutat de la província d'Ituri, epicentre de la pandèmia, quan les autoritats mèdiques els van impedir endur-se el cos d'un familiar mort per Ebola.
5: El més urgent és que tota la comunitat sàpiga que hi ha l'Ebola i que quan hi ha símptomes la gent ha d'aïllar-se i que acceptin que la malaltia hi és i que hi ha centres de tractament. Alguns encara els hem de muntar a la província d'Ituri i ens podem fer càrrec dels malalts des que la malaltia apareix.
23: Nicolet també ha explicat que estan intentant enviar material com equips de protecció individual, coneguts com a EPIs o els centres de tractament mòbil, que són com unes carpes de plàstic per poder crear sales de tractament i aïllament a tota la província.
5: Hi ha una logística enorme, perquè primer s'ha de protegir els que curen i hem de tenir equips de protecció personal, que en farem servir moltíssims i n'hem de portar molts, i també carpes per fer l'aïllament, i estem enviant directament avions per poder-les instal·lar a tota la província.
23: Per Nicolet, un dels pilars fonamentals és la coordinació dels diferents actors que són sobre el terreny i la comunicació amb la comunitat per controlar la propagació, però també que la malaltia ha aparegut en zones que són insegures i això farà més difícil el control.
4: Acabem de sentir els senyals horaris de 11:15 de la nit. L'OTAN ha assumit que els Estats Units aniran reduint el seu contingent militar a Europa. En la reunió dels aliats, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha confirmat que marxaran més tropes al marge dels 5.000 soldats confirmats d'Alemanya. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha dit que els estats membres ompliran aquest buit i tant des del país anfitrió de la trobada, Suècia, com de la veïna Noruega, s'ha demanat a la Casa Blanca una planificació. Brussel·les, Bruno Forte, Amires, bona nit.
7: Hola, bona nit. Marco Rubio diu que Washington sempre ha mogut soldats d'un lloc a un altre del món en funció d'on hi hagi més amenaces per a la següent.

0: passar-se quan els Estats Units redueixin la seva presència.
1: I el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ho veu com una oportunitat perquè els europeus aportin més efectius per a la seva autodefensa.
2: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu a totes hores.
1: De moment, els Estats Units han anunciat la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya, la mateixa quantitat de tropes que ara, per sorpresa, Donald Trump vol enviar a Polònia.

0: La Reserva Federal dels Estats Units ja té nou president. Kevin Warsh ha assumit el càrrec davant de Donald Trump a la mateixa Casa Blanca enmig dels dubtes sobre la independència de la Fed respecte al president nord-americà. Això ens porta cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Com ha estat aquesta presa de possessió de Kevin Warsh?
1: Doncs el jurament del càrrec per part del nou president de la Reserva Federal, com no podia ser d'una altra manera, s'ha convertit en un acte acaparat per Donald Trump. El president nord-americà ha dedicat mitja hora de la seva introducció a autoensabonar-se amb la retòrica habitual. El protagonista de l'acte, Kevin Warsh, ha fet un discurs de 5 minuts en els quals ha lloat a Trump en un senyal clar que la seva independència al capdavant de la principal institució financera del país serà molt relativa. Warsh ha pronosticat un any de prosperitat econòmica pels Estats Units, tot i els desafiaments que hi ha pel camí, començant per la guerra a l'Iran.
2: El nostre mandat a la Fed és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius en coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt, i els Estats Units poden ser més pròspers.
1: Recordem que el mandat de Kevin Warsh al capdavant de la Fed arriba després d'un període marcat per la tensió entre el seu antecessor, Jerome Powell, i el president Donald Trump.
3: Així ha acabat la intervenció principal de la manifestació que s'ha fet avui a l'Havana per rebutjar el processament de l'expresident cubà Raúl Castro per part de la Fiscalia nord-americana. Dos dies després de l'anunci, milers de persones han sortit als carrers de l'illa per tal de donar un missatge de fermesa, malgrat les penúries del bloqueig nord-americà. I ho han fet, a més, davant l'ambaixada dels Estats Units. Albert Manyà.
4: Una marxa encapçalada pel president actual, Miguel Díaz-Canel, i el seu govern, tots amb uniforme militar. També hi havia diversos membres de la família Castro, alts càrrecs de l'exèrcit, la policia i funcionaris. Raúl Castro, de 94 anys, no hi ha anat, però se l'ha tingut present amb nombroses pancartes i en el discurs del diputat i exespia Gerardo Hernández.
5: Raúl es nuestro líder, un soldado de la dignidad, un heredero de Martí y de Fidel. Y mientras haya un solo cubano o cubana con el puño en alto, esa infamia será repelida como se repele toda ignominia, con firmeza, con la verdad y con unidad.
4: Hernández ha transmès un missatge de Castro en què ha afirmat que mentre visqui serà al capdavant de la revolució. El règim considera que el cas obert ara, referit a uns crims de fa 30 anys, és una excusa per justificar una invasió.

0: I Vladimir Putin ha ordenat a les forces armades russes que preparin opcions per respondre a l'atac d'aquesta nit passada a Lugansk, província ucraïnesa ocupada per Moscou, en què han mort almenys 6 joves. A causa de l'atac, que el president rus qualifica de terrorista, s'ha ensorrat un centre de formació professional. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat civils i asseguren que els objectius eren militars, Ignasi Abad.
1: Sí, segons Moscou, les víctimes serien estudiants entre 14 i 18 anys que dormien al centre educatiu a la seva habitació. A més dels 6 morts, hi ha 15 desapareguts i desenes de ferits. Durant les últimes hores, Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons dirigits sobretot a instal·lacions energètiques. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha assegurat avui que des de principis d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i prop de 60.000 han resultat ferits greus. I afegeix que els últims 5 mesos han recuperat gairebé 600 quilòmetres quadrats de territori ocupat per Rússia. Per això emplaça els Estats Units a

0: portar noves propostes per acabar amb la guerra per la via diplomàtica.
1: I centenars de groenlandesos s'han manifestat avui a la capital del país àrtic, Nuuk, per mostrar el seu rebuig a les aspiracions dels Estats Units sobre l'illa. Ho han fet coincidint amb la inauguració del nou consulat nord-americà. Els organitzadors han reivindicat l'autodeterminació del poble groenlandès, segons ha explicat un portaveu del partit inuit.
2: Ho hem organitzat precisament perquè el nou consulat obre avui i hi haurà cobertura des dels Estats Units. Així doncs, l'objectiu és fer entendre al poble nord-americà que Groenlàndia és un país democràtic i que en un país democràtic no vol dir que no.
1: Les noves instal·lacions del consulat nord-americà les ha inaugurat l'ambaixador dels Estats Units a Dinamarca. El president groenlandès, Jens Frederik Nielsen, ha rebutjat assistir-hi.
3: I avui la companyia OpenAI, la propietària de ChatGPT, s'ha sumat a una iniciativa que permet detectar fotos i àudios fets amb les seves eines d'intel·ligència artificial. És una eina que ja feia servir Google, el seu Gemini, i que facilita als usuaris distingir imatges reals d'imatges artificials. Ens ho explica el responsable de verificació de 3CAT Info, el Carlos Vareiber. Bona nit, Carlos.
4: Bona nit. L'eina la podem trobar fàcilment a internet, buscant OpenAI Verificador o OpenAI Verify, i és una web molt senzilla on haurem de pujar la foto que ens fa dubtar i al cap d'uns segons ens dirà l'eina si aquella imatge ha estat generada amb les eines d'intel·ligència artificial d'OpenAI, és a dir, sobretot amb el ChatGPT. Aquesta nova eina el que fa és detectar una marca d'aigua digital invisible als ulls i que aguanta bastant bé si la imatge s'envia moltes vegades o es retalla i s'enganxa. Tot i així, OpenAI alerta que no és infal·lible i que pot donar falsos negatius. De fet, aquesta mena d'eines no són mai definitives per dir taxativament si una imatge està feta a mia o no, però hi ajuden. Aquesta tecnologia, aquesta marca d'aigua virtual, és una tecnologia de Google que ja l'aplica al seu Gemini. En aquest cas, si la voleu fer servir amb el Gemini, heu de pujar la vostra imatge en aquest chatbot i preguntar-li: aquesta imatge s'ha fet amb eines de la IA de Google? I llavors us dirà si sí o si no. Aquestes dues eines, si bé no ens resonen la vida, de moment tampoc funcionen en vídeos, són un petit avenç per poder traçar l'origen dels milions d'imatges sintètiques que ens està caient a sobre.
1: 21 minuts i arribarem a les 11 de la nit. És el moment d'avui posar la mirada del nostre company i col·laborador del programa, David Guzmán, que ens parla de la compra massiva de llibres d'ocasió per part dels gegants tecnològics.
5: Fa temps que moltes llibreries de vell estan vivint una situació anòmala. Reben comandes de milers d'euros procedents dels Estats Units i el Canadà amb unes despeses d'enviament que tripliquen el preu del llibre. Al darrere hi ha, entre d'altres, empreses com Zoom Books, que fan de mediadors de gegants tecnològics per tirar endavant una pràctica salvatge pròpia d'un malson totalitari. El periodista Will Oremus ho va explicar fa no gaire al Washington Post. Empreses com Anthropic, Google, Meta i OpenAI compren a l'engròs milers de llibres físics en llibreries de vell per automàticament destruir-los. Els tallen el llom i les pàgines són devorades per escàners i supercomputadores amb un únic objectiu: convertir la informació en dades digitals per entrenar els seus models d'intel·ligència artificial. Va començar fa 2 anys amb el nom secret de Projecte Panamà i els tribunals que han estudiat el cas el descriuen com una temptativa d'escanejar de forma destructiva tots els llibres del món. És tan flagrant la violació dels drets d'autor que Anthropic, per exemple, va acabar pagant multes de més de 1.500 milions. Però per la famosa teoria de les portes al camp no ha servit de gaire i a hores d'ara continua la cursa global per capturar tot el coneixement del món, encara que sigui de manera il·legal, sense escrúpols i sense ètica. Mentre sopem, fem esport o anem al súper, milions de llibres d'ocasió estan sent disseccionats, escanejats i posteriorment destruïts. A les grans tecnològiques no els importa ni el valor d'un exemplar, ni l'antiguitat, ni si ve dedicat per l'autor, ni si aquella novel·la indaga com cap altre en l'ànima humana. No els importa res perquè per Google o Meta un poema o un relat només són dades. Veuen la literatura en forma de zeros i uns, com aquella tecnoepifania de Neo al final de Matrix. El problema és que som més a prop de la distopia llibresca que de la salvació redemptora. El risc d'anar alimentant una IA que cada cop necessita més teca és que tot plegat acabi com amb la planta carnívora de la botiga dels horrors. I per qui no en recordi, al final només direm que per a l'espècie humana no acaba bé.
6: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
9: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
11: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
10: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
12: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
13: Torna l'Expo Bages, la fira multisectorial de la Catalunya Central.
14: El 23 i 24 de maig vine a l'Avinguda Universitària de Manresa i gaudeix de desenes d'expositors i activitats per tota la família.
13: Tallers, sortejos, cultura popular i la gran estrena de la Central Creativa, un espai pel talent creatiu de la comarca.
14: Més informació a firamanresa.cat.
15: 100 persones, una cita cegues gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
16: La gran cita amb Dulceida, ja disponible a la plataforma 3CAT.
17: El Festival de Cannes arriba al final. És la cita ineludible pels cinèfils i la finestra indiscreta no hi podia faltar.
18: Aquest divendres us explicarem tot el que ha passat al festival. Connectarem amb els nostres enviats especials que ens explicaran el que han vist.
19: La Palma d'Or 90, Wild at Heart.
17: Les noves pel·lícules de James Gray, Ira Sachs, Hirokazu Koreeda o Christian Mungiu són algunes de les novetats que han atret més l'atenció del públic a Cannes.
18: Una edició que destaca per la poca presència de cinema nord-americà i un augment notable de cinematografies d'arreu del món, incloent la primera pel·lícula com a directora de la catalana Aina Clotet.
17: Aquest divendres a mitjanit, especial Festival de Cannes a la Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
7: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
20: La figura d'Agustí Duran i Sempere, prohom de la cultura catalana, va ser cabdal durant la primera meitat del segle XX per la dedicació intensa i polifacètica al coneixement i divulgació del patrimoni nacional. Va impulsar un model propi de gestió que permet considerar-lo el promotor i ideòleg de l'arxivística catalana. En parlarem en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
7: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Tres quarts d'onze, anem cap al Festival de Cinema de Canes, que està arribant al final, i el cinema català de moment s'emporta quatre premis. Demà se sabrà el palmarès de la competició oficial, però a hores d'ara ja coneixem tres títols amb participació catalana que han triomfat en altres seccions. El més premiat, un documental sobre l'Iran. Enviat especial a Canes, Marc Garriga, bona nit.
4: Bona nit.
3: Què podem celebrar des de Catalunya exactament, Marc?
4: Bé, sobretot el premi que ja vam comentar dimecres, el que es va endur Viva d'Aina Clotet a la Setmana de la Crítica, pel fet que, a banda de ser producció catalana, és una pel·lícula en català. Però també els dos premis a Rehearsals for a Revolution, una obra molt personal de la iraniana Pega Ahangarani, muntat a partir de vídeos domèstics seus. És un film que repassa els últims 50 anys de vida de la seva família, que permet així endinsar-se en la complexa societat iraniana contemporània i analitzar-la des d'un punt de vista històric. Fa uns dies va rebre una menció especial dels Globus d'Or, que també entreguen premis aquí, i avui s'ha endut el premi definitiu en la seva categoria, l'Ull d'Or, el millor documental del festival. Coproduït per la catalana Fast & Films, Sony Classics n'ha adquirit els drets per projectar-la als Estats Units, Llatinoamèrica i Àsia, i Elàstica ho farà a l'estat espanyol. També celebrem que la producció catalana The Black Mirror Experience, un capítol esfereïdor i molt divertit de la famosa sèrie distòpica britànica que es viu en primera persona, s'ha endut el premi especial del jurat de la secció de cinema immersió. A més, a les últimes hores hem pogut veure The End of It, una pel·lícula britànica en participació de Mediapro, dirigida per una catalana, Maria Martínez Bayona, que ens ha explicat com està vivint l'experiència de presentar la seva òpera prima a la secció Camp Premier, destinada a grans estrenes.
5: És molt fort estar aquí, la veritat. O sigui, és la meva primera vegada a Cannes. Aquesta celebració del cinema tan intensa, hi ha alguna cosa a l'aire aquí que és especial, de respecte a la pel·lícula, que és bastant únic. I, bueno, o sigui, hi va ser un dia intensiu. Sentiments de flor de pell total i també de molta celebració i d'estar junts amb l'equip, perquè va venir molta gent de l'equip i va ser molt bonic.
4: El film imagina una societat on els més rics han aconseguit anar renovant el seu cos per no fer-se vells ni morir, però la seva protagonista, interpretada per Rebecca Hall, la mateixa de Vicky Cristina Barcelona, aquesta sensació d'eternitat l'ofega i vol acabar amb la seva vida.
3: Doncs, Marc, ara que t'has fet un tip de veure pel·lícules aquestes dues setmanes, has vist totes les que opten a la Palma d'Or. Quines són les favorites?
4: No és una edició senzilla de predir. Hi ha diversos títols que estan en boca de tothom, com l'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, del polonès Pavel Pavlikovsky, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa que fa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, o la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord, del romanès Christian Mungiu, o la reflexió anticapitalista de Sudà, del japonès Ryusuke Hamaguchi. Però després hi ha altres títols que tenen opcions clares d'entrar al palmarès, tot i que s'han rebut amb divisió opinions. Aquí entraria La bola negra dels Javis, lluada per molts, però també criticada durament per alguns altres, la coreana Hope, un deliri de ciència-ficció, les dues cintes nord-americanes, la clàssica Paper Tiger de James Gray i la Queer The Man I Love d'Aira Sachs amb Rami Malek, o la belga Notre Salut, un cru retrat del col·laboracionisme francès. A banda de Marga Navidad, amb l'única justificació que es vulgui premiar Pedro Almodóvar, perquè és ell. El ser querido de Rodrigo Sorogoyen ja només opta el premi al millor actor per a Javier Bardem. A l'altre plat de la balança, grans decepcions com les de Hirokazu Koreeda, Asghar Farhadi, Lucas Donto i una pila de pel·lícules franceses que ningú s'explica per què estan en aquesta secció oficial. Demà, a partir d'un quart de nou, us explicarem què ha decidit el jurat presidit per Park Chan-wook.
6: I ara anem al Pla d'Urgell. La 28a edició del Premi de Poesia Maria Mercè Marçal ha quedat deserta. Així ho ha decidit el jurat després de considerar que cap dels 93 originals presentats tenia la qualitat suficient per endur-se un premi d'aquesta categoria. És el primer any que no hi ha guanyador. Bell vist per a Joan Álvarez.
0: La decisió del jurat ha estat unànime. Deixa de cert el premi precisament l'any que havia rebut més originals a concurs. La presidenta del jurat, Mireia Calafell, ho justificava amb aquestes paraules.
7: Prioritzar la qualitat literària i reconèixer el premi a les institucions que el cuiden i a l'obra de Marçal ha estat el gest que hem volgut fer enguany i per això hem deixat desert aquest premi. Evidentment, sap greu, sap molt de greu i a més sempre temps equivocar-te, però som un jurat de 5 poetes i totes vam estar d'acord amb el fet de que prendre aquesta decisió era el millor pel premi.
0: El premi el convoca anualment el Consell Comarcal del Pla d'Urgell i enguany la cerimònia de la nit literària s'ha fet al restaurant La Boscana de Bellvís. El guardó, que estava dotat amb 5.000 euros, ret homenatge a la poeta Maria Mercè Marçal, nascuda a Ivars d'Urgell.
3: I amb aquest so... Lleida ha donat el tret de sortida a la 45a edició de l'Aplec del Cargol, una de les festes més multitudinàries de la ciutat. De fet, posant-hi xifres, aquest any s'arriba a les 124 colles amb 17.000 penyistes i s'hi menjaran 14 tones de cargol. Tot i aquestes macroxifres de rècord, un dels protagonistes d'aquest primer dia de l'Aplec ha estat el termòmetre, Lleida, Júlia Albacar.
8: Sí, perquè tot i que les colles s'apleguen a l'ombra al voltant dels Camps Elisis, avui hem arribat a fregar els 35 graus a Lleida Ciutat i això s'ha notat entre els penyistes, sobretot a l'hora de fer el menjar. En sentim alguns.
9: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
10: Home, està sent dur, la veritat.
11: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
12: Fem una comanda de vanos per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
8: Però ni la calor treu les ganes de ple, que este matí molts ja han dinat aquí, tot i que tècnicament és fora programa, i esta tarda amb lo Carragolasso s'ha donat per inaugurat la plec, amb l'actor Xavier Bertran, conegut entre altres pel seu paper de lo Cartanyà, com va convidat d'honor, on s'han recuperat algunes de les cançons més populars de la sèrie. Destacar que com a novetat, d'estany es vol potenciar sobretot que els visitants puguin gaudir de la mateixa experiència que els penyistes i per això s'ha habilitat una gran carpa amb capacitat per a 500.000 de persones. I fins diumenge, doncs això, caragols, gastronomia i gaudir d'una de les festes més assenyalades del calendari lleidatà.
6: Minuts i arribarem a les 11 de la nit. Els divendres, gairebé sempre a aquesta hora, ens agrada posar-hi la mirada del periodista i col·laborador d'aquest programa, Xavier Mas de Xaixàs.
13: Avui ha fet un dia d'estiu, radiant. Les notícies han estat les mateixes dels darrers dies, però assegut a la fresca, sota un arbre, com estic jo ara, aquest vespre, escrivint aquesta història, no hi ha notícia que pugui trencar la il·lusió de que ha estat un bon dia. Un dia sense tràfics d'influències, ni guerres, ni proclames feixistes. Avui ha estat un dia per compartir amb tots vostès la història d'una dona que no volia menjar sola. I com no volia anar a un restaurant i demanar una taula per ella sola, va muntar un. Era ben petit, amb una taula llarga al mig, a la que podia sentar-se qualsevol. El restaurant servia hamburgueses i amanides i poca cosa més. Ella... La dona que no volia menjar sola es diu Rosa Esteve i ahir la ciutat de Barcelona li va dedicar un homenatge al Saló de Cent. Si Barcelona és avui una ciutat divertida, molta classe, elegant i moderna, sense complexos, és en gran part gràcies a ella. Gràcies a que fa 40 anys, quan les dones que menjaven soles eren mal vistes, va parar una taula per compartir molt més que un àpat. Una taula per parlar, per riure i enamorar-se. Fa 40 anys Barcelona va posar-se guapa, de la mà de Rosa Esteve i de la gent que sortia a trobar-se amb gent, sense mirar l'hora i tampoc el mòbil, perquè pràcticament no hi havia mòbils. I en dies com el d'avui, en nits com aquesta, tan suau i seductora, res enlluerna més que els ulls de la persona que tens asseguda davant teu. Al banc del parc, a la terrassa del bar, a la taula d'un restaurant, on ningú té pressa i tot té sentit. Avui... Ha estat un d'aquells dies per comprendre que podem ser feliços amb molt poc, amb la llum d'un cel blau, ara ple d'estrelles. Els carrers estan plens de persones com nosaltres, amb ganes de compartir un somriure, un somni, una bona notícia. Ara els veig passar davant meu i segur que també estan passant davant teu.
6: 6 minuts i seran les 11 de la nit.
3: I ja tenim aquí el David Uach, benvingut.
14: Què tal, bona nit, gràcies.
3: Avui el primer dels àudios esportius és per la capitana del Barça a les portes d'un gran partit de la final de la Lliga de Campions, Alexia Putellas.
15: Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys i recentment doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
14: Doncs la capitana del Barça, que esperem que demà sigui protagonista a Oslo, que acollirà aquesta final, la capital de Noruega. Serà la sisena final seguida de Lliga de Campions per al Barça femení, setena en total, i la tercera que les blaugranes jugaran contra l'Olímpic de Lió amb un balanç d'un títol i dues derrotes. La primera final que va jugar el Barça va ser precisament una derrota contra l'Olímpic de Lió. Per tant, podem parlar d'un clàssic del futbol europeu femení, no? Tal com destacava Alexia. L'última hora del Barça passa doncs, per l'entrenament que ha fet aquesta tarda l'equip de Pere Romeu a l'estadi d'Oleval, que és l'escenari d'aquesta final. Dos noms propis, el d'Irene Paredes, que s'ha entrenat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular, i Caroline Graham, que ha rebut en les últimes hores l'alta mèdica, doncs, a punt de poder jugar, avui ha completat la sessió d'entrenament de l'equip.
6: Demà dia de molt futbol. El segon document sonor és les declaracions de Michel Sánchez, el tècnic del Girona, abans de la final contra l'Elx.
16: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
14: Un Girona que no és l'únic que jugarà, però sí dels tres catalans és qui més se la jugarà. Guanyar o baixar a segona, és així de senzill, contra un rival directe com és l'Elx a Montilivi. S'espera ple a l'estadi dels gironins per reempenyar l'equip i evitar doncs, el que seria el descens. Per tant, els de Mitchell que se la juguen. I demà també tindrem, en format carrusel, en jornada unificada, tots els partits a les 9, l'Espanyol Real Societat, amb els blanquinegros, que tenen remotes, molt remotes opcions de classificació europea encara, però amb la permanència ja a la butxaca, i també el València-Barça, en un partit en què, de les declaracions prèvies de Hansi Flick, destaco que ha assegurat que no es veu 10 anys a la banqueta blaugrana, i això ho dic per una cosa.
3: Sí, per
14: anunci que hem tingut avui.
3: Pel que ve ara, per una llegenda, podem dir, ja a partir d'avui, del Manchester City.
17: Don't ask me the reasons.
18: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
14: Un Guardiola que va renovar l'any passat, tenia encara un any més de contracte, però que diu que plega, amb 20 títols a Anglaterra, les files del City, entre els quals 6 Premier Leagues i una Lliga de Campions. Per cert, també ha dit que plega avui el tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa.
3: Déu-n'hi-do, quin cap de setmana. Que vagi bé.
14: Igualment. Adéu.

0: A veure, està clar que els matins seran preciosos i a la tarda s'espatllarà.
1: Fa setmanes, no?, que és una mica així, oi?
0: És que aquí van dir "You look good in the morning".
1: Pues, doncs ja està.
0: A veure, Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, doncs no.
0: Veus?
2: Vaja. Ha dit al principi, ho ha dit, Summer Days. Ho ha dit al principi i era el títol de la cançó també, de Fall Out Boy i de Martin Garrix. Es diu així, Summer Days, perquè tindrem un cap de setmana d'estiu. No s'espatllarà gaire, no s'espatllaran gaire les tardes.
0: Que bé,
2: dissabte
0: que bé.
2: I diumenge. Sí. Potser diumenge algun ruixat més, però molt poqueta cosa. Tindrem temps d'estiu. Avui hem arribat per primer cop aquest 2026 als 35 graus. No només hem arribat als 35, sinó que hem arribat als 36 graus a Seròs. I tot aquest sector de Ponent, interior de les Terres de l'Ebre, doncs hem tocat els 35. Amb moltes màximes que no només avui, sinó també tot el cap de setmana, arribaran als 30 o per sobre. El Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, per tant, calor d'estiu, més de juny que no pas de finals de maig. Amb sol, alguna nuvolada de tarda que dèiem, podria deixar-se escapar alguna gota al Pirineu, molt poqueta cosa. Això sí, aquests dies, i estem a la primavera, doncs sí que es poden formar, i avui ja se n'han format, boires arran de mar, sobretot ara al vespre, demà al matí, un pèl més extenses. Aquest contrast de temperatura entre l'aigua del mar, que encara no és tan càlida, i aquesta entrada d'aire càlid fa que es formin les boires arran de mar i que almenys durant les primeres hores doncs deixin aquest cel una mica més nublat, i això també fa que la costa és on menys puja la temperatura. Fa calor, però no s'arriben aquests valors tan elevats.
0: Doncs bé, bé, però cap de setmana d'estiu, eh? Això sí, cap
2: sí.
0: de setmana d'estiu. Sí.
1: Com apunta Luis Ángel Alonso, nostre tècnic, compta molt bé, però així fins l'octubre, eh? No, és veritat, vull dir, les alegries...
0: Però bé, aquest primer gaudim
1: aquest bé, aquest bé.
2: Aquest gaudim bé, sí.
0: Més endavant ja en parlarem.
1: Ens queixarem més endavant.
0: Bon cap de setmana, Gemma.
2: Igualment, bon

0: Són les 11, el 22 de maig li queda una hora i el Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Una segona hora del programa en què traurem el cap als Estats Units per saber com ha anat l'última missió del Late Show de Stephen Colbert, que és un programa històric que ha estat en antena 33 temporades i que ara s'ha acabat a causa de la pressió política de Donald Trump. Amb el corresponsal als Estats Units, l'Oriol Serra, repassarem com ha estat aquest últim programa envoltat de cares conegudes, Stephen Colbert, i explicarem també com Donald Trump busca acabar amb el contrapoder que exerceixen alguns mitjans de comunicació.
1: I parlarem de Rebelejar, una sèrie que arriba avui a HBO, Max, i que ficciona la història del restaurant Can Lluís de Barcelona. És un restaurant familiar amb molta història que va acabar amb un desnonament després de la pandèmia i que ensenya la cara més difícil del Raval. I amb actors molt potents, Enric Auqué, Sergi López, Francesc Orella, Maria Rodríguez Soto o Lluïsa Pasqua. En parlarem amb un dels seus creadors, el Pol Rodríguez, que és, a més, fill del restaurant Can Lluís.
0: I qui tindrà avui l'última paraula del dia és la il·lustradora que s'amaga darrere el llibre il·lustrat que explica la història de Tortill Poltrona i el Circ Cric. Ella és Berta Cusó, que a més hem descobert, i ja ho avanço, que té una estreta relació, o una relació que hem descobert avui,
1: sí,
0: amb algú del programa, i no sóc jo.
1: Exacte, i no sabem ni si la mateixa Berta se'n recorda
0: o
1: no és
0: conscient.
1: Potser no, ja ho veurem.
0: Vinga, va, tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: I entrem en aquesta última hora de la jornada amb les veus que han marcat fins ara aquest 22 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
4: Anem pas a pas. Avui estem anunciant aquesta esmena a la totalitat que presentarem de forma immediata i després analitzarem i estudiarem totes les accions que podem emprar per poder impedir que s'aprovi un pressupost que vagi en contra dels interessos dels catalans.
5: D'una manera increïble i inexplicable, resulta que Esquerra Republicana i els comuns també ens han fet perdre aquests 3 mesos per esperar, no entenem per què, que s'acabessin doncs, les eleccions andaluses.
6: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
7: Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa.
8: El propi auto lo dice. Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios que dan lugar a la investigación y a que sea citado como investigado el presidente Zapatero. Ni siquiera hemos escuchado todavía las explicaciones que el presidente Zapatero dé cuando comparezca ante los tribunales. Por tanto, dejemos trabajar a la justicia.
9: La infravalora, es decir, nota com segura una distància de seguretat que en realitat no ho és. Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acaba en què el que va darrere no pot reaccionar i és així de clar, és pura física.
10: El més urgent és que tota la comunitat sàpiga que hi ha l'Ebola i que quan hi ha símptomes la gent ha d'aïllar-se i que acceptin que la malaltia hi és i que hi ha centres de tractament. Alguns encara els hem de muntar, a la província d'Ituri, i ens podem fer càrrec dels malalts des que la malaltia apareix.
11: El nostre mandat a la FED és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius en coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt, i els Estats Units poden ser més pròspers.
12: Yo quiero saber si ustedes están listos para la noche de hoy.
13: Per nosaltres aquest cap de setmana és vital, és el millor cap de setmana de l'any, és patrimoni mundial per a nosaltres i realment fas que tota la teva vida a nivell lúdic i d'oci giri envoltant aquest cap de setmana.
14: Don't ask me the reasons I'm leaving.
15: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Etern serà el sentiment, la gent, els records, l'amor que tinc al meu Manchester City. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
2: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio. Oh!

0: Són uns breus segons de la vibració de l'energia que s'ha viscut avui a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer concert de Bad Bunny, el primer dels dos que farà la ciutat, però que és també el primer de tota una gira que comença tot just ara. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual exquisida, ens diuen. Ha servit de coixí per als seus grans hits. Ha seguit el concert amb Marc Ruiz i ara mateix en directe el podem saludar. Marc, bona nit.
1: Hola, bona nit. Ho sento fluix, no sé com us arribo jo, perquè estic envoltat de les 60.000 persones que estan sortint ara mateix de l'Estadi Olímpic després de viure 3 hores sincerament increïbles, d'una energia musical bestial. El concert s'ha dividit més o menys en 3 parts. La primera ha passat a l'escenari principal. Ha estat una descàrrega de música llatina, de salsa, bàsicament. Recordareu que l'últim disc de Bad Bunny, David Tirar Más Fotos, està basat precisament en aquest tipus de música, amb la música que ell escoltava de petit, d'autors com Héctor Lavoe, per exemple, no? I que feien des de Nova York, i precisament aquesta cançó que sentíem de fons, Nueva Iol, ha estat una de les bombes atòmiques de la nit. La bona part del concert, pràcticament la major part del concert, ha passat en un altre escenari, a La Casita, que és una construcció que imita una casa real de Puerto Rico, tradicional, i des d'allà hi ha hagut convidats com ara Lamine Yamal, per exemple, entre la munió de convidats complien aquesta caseta perquè representa que estava fent una festa d'amics. I una de les convidades que ha pujat a l'escenari a cantar ha estat Bat Gyal. Era la convidada sorpresa que tothom volia saber i tothom especulava qui pujaria a l'escenari. Doncs ha estat Bat Gyal que ha cantat amb Bad Bunny, un concert que ha acabat un altre cop a l'escenari principal amb David Tirar Más Fotos, per exemple, una cançó que ha sonat meravellosa, que ha allargat, perquè si una cosa ha fet Bad Bunny aquesta nit ha estat jugar molt amb els ritmes, aturar-se, deixar que les masses li fessin un bany i ha aprofitat aquestes minipauses, aquests microtalls dins de les pròpies cançons per fer un esclat de ritme amb el que venia després i fer que tot el públic acabés, vaja, cridant de passió.
0: Ens ho imaginem, cridant de passió i ballant totes les lletres i aquestes melodies. Doncs moltes gràcies, Marc, que vagi bé.
1: A vosaltres, bona nit.
0: Bona nit.
2: No te confunda, no, mejor evita, ey, un shot de cañita en casa de Toñita, ey, perra, se sienta cerquita.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
5: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
6: 31.294 31294 sèrie 78.
5: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
7: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
8: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
9: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
8: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
10: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
9: Per darrere espera i pam, pam, pam.
8: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3CAT.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
0: Catalunya nit.
12: Fly me to the moon, let me play among the stars.
0: Notícies sota la llum de la lluna.
12: Let me see what spring is like on.
0: Amb Manel Elias,
12: Jupiter and Mars.
0: I Agnès Marquès.
12: In other words, I love.
0: Catalunya Ràdio.
12: You.
0: L'humorista Stephen Colbert, un dels presentadors més populars i més crítics amb Donald Trump de la televisió dels Estats Units, ha posat punt final al seu programa The Late Show, que ha conduït durant més d'una dècada, okay? I que era hereu del Late Show amb David Letterman. La CBS justifica la supressió d'un dels seus programes més emblemàtics per la caiguda de publicitat, però Donald Trump no ha amagat la seva satisfacció per la sortida del presentador. L'ha qualificat d'idiota sense talent. L'Oriol Serra, el nostre corresponsal a Washington, l'ha seguit i suposem... Oriol, bona nit de nou, que deus haver rigut.
13: Hola, bona nit, Agnès. Una miqueta. Sí. A veure, són molts late shows en aquest país i tots tenen el seu punt de gràcia, moments més brillants, d'altres que no tant, però vaja, són veus de pes, són veus molt crítiques amb el poder. I ahir doncs en vam veure una nova mostra. Si més no, ahir també hem de dir que va ser un auto-homenatge, el que va fer Stephen Colbert i el seu equip. No van ser doncs potser tan incisius en tantes referències directes a Donald Trump, però després d'11 anys en antena tampoc els podem retreure res, perquè han donat molta guerra al trumpisme durant tot aquest temps.
0: Ahir hi va haver moltes referències a Donald Trump en aquest últim programa?
13: Mira, et diria que en van fer algunes. Mira, per exemple, n'hi ha una que potser doncs és la que va ser així com més punyent. Va aparèixer Paul McCartney en el programa i va explicar doncs que com llaven els Beatles als inicis de la seva carrera. I va dir, casualitat o no, que quedaven d'un color com ataronjat. I aleshores, evidentment, Colbert s'hi va apuntar ràpid, no? I va dir, home, això doncs sembla que s'ha posat de moda en aquest país. No tots sabem a qui feia referència. Mira, aquest és el moment en què Stephen Colbert començava el programa amb aquesta introducció.
14: If you're just tuning into the late show, you missed a lot.
13: El sentim advertint als que fins ahir no s'haguessin connectat al programa que s'haurien perdut moltes coses fins aleshores. Tal com ell mateix apuntava, el programa es va fer un cop més des de l'emblemàtic Ed Sullivan Theater, el mateix teatre on precisament els Beatles van actuar per primera vegada als Estats Units, i Paul McCartney doncs va ser el darrer entrevistat d'aquest Late Show. També va ser el moment més picant del programa, potser la conversa entre Paul McCartney i Stephen Colbert, un Colbert que li pregunta al Beatle sobre la seva visió dels Estats Units, i el músic britànic s'apunta al joc amb ironia.
15: So that's what we thought America was just...
16: Això és el que pensàvem, que era Amèrica, la terra de les llibertats.
15: The greatest democracy.
16: La democràcia més gran.
17: Yes.
16: Yeah, almenys ho era.
17: Yep. Yep. That was it. Yeah.
16: I confio que encara ho sigui.
17: Yeah, sure. Yeah.
13: Un últim late show que va comptar amb cameos d'actors com Bryan Cranston, Paul Rudd o fins i tot amb la participació de la competència, amb tòtems dels late night shows del moment com són Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel o el mateix Jon Stewart, tots solidaritzats amb Colbert i en contra de la censura trumpista.
0: Molt bé. Escolta, aquesta guerra entre Colbert i Trump ve de lluny?
13: Sí, i tant. Donald Trump ha atacat Stephen Colbert en més d'una ocasió. Ahir mateix va celebrar que s'acabés el seu show a través de les xarxes socials, amb això que apuntaves tu abans, de titllant-lo d'idiota directament. El cas és que els tentacles de Trump han arribat a la cúpula de la Paramount, que és la matriu de la cadena CBS, i ha fet pressió per a la cancel·lació del show. Però la CBS argumenta que es tracta d'una qüestió financera. Ara bé, costa de creure, perquè el Late Show de Stephen Colbert és un programa d'èxit i líder d'audiència als Estats Units. Els darrers programes, no només el d'ahir, hi hem vist veus de pes defensant la llibertat d'expressió i d'opinió al país i advertint de l'amenaça que Trump suposa pels valors fundacionals dels Estats Units. Tot just abans d'ahir ho feia Bruce Springsteen.
18: Soc aquí aquesta nit per donar suport a l'Stephen, perquè és el primer que es queda sense el seu programa, perquè tenim un president que no sap acceptar una broma. En qualsevol cas, Stephen, aquests són una colla de gent curta de mires que no tenen ni idea de les llibertats d'aquest país tan bonic. Això és per tu.
13: Stephen Colbert tanca així una etapa d'11 anys al capdavant del Late Show, programa que va heredar d'un altre monstre com és David Letterman. A la seva carrera hi ha sumat més de 3.000 programes al llarg de 20 anys, però encara té corda i segurament és per això que Paul McCartney va posar la cirereta final interpretant aquest clàssic. You say

0: Doncs bé, el final del late show de la CBS després de dècades en antena és l'últim exemple de la croada de Donald Trump contra la premsa. De fet, molt simptomàtic aquest acompanyament que li van fer alguns dels seus competidors en altres cadenes a Stephen Colbert. El president dels Estats Units s'ha caracteritzat per una voracitat manifesta contra els mitjans de comunicació que qüestionen les seves polítiques. Trump és especialment descarnat contra les dones periodistes, a qui menysté també pel seu aspecte i a qui tracta de forma maleducada i amb actituds masclistes i misògenes. Aquest quiet piggy, és a dir, calla porqueta, eh? Això és el que Trump va etzibar a finals de l'any passat a una periodista de l'agència Bloomberg, que l'acompanyava a l'Air Force One i que va gosar preguntar-li pel cas Epstein. Aquesta va ser la reacció de Donald Trump. És una qüestió que clarament l'incomodava i doncs va sortir d'aquesta manera. Ignasi Abad, bona nit.
1: Bona nit.
0: De fet, és un patró de comportament, no?, de Donald Trump que repeteix en el temps i que remunta a la seva primera administració.
1: Sí, fins i tot abans de la seva administració, quan es presentava com a aspirant a la candidatura republicana, el 2015 va tenir una topada molt sonada i molt viralitzada en aquell moment amb una de les moderadores del debat, Megyn Kelly.
2: You call women you don't like fat pigs, dogs, slobs, and disgusting animals.
3: What I say is what I say. And honestly, Megan, if you don't like it...
1: Aquesta presentadora de la cadena Fox va desafiar el llavors candidat Trump perquè qualificava, ella deia, les dones de que no li agradaven, de porques grasses, de gosses, de gandules, els hi deia animals repugnants, i ell deia, responia dient, bueno, ja dic el que dic, escolta, és com una mena de dir, soc com soc, si no t'agrada a tu mateix, oi? Com que aquell fragment, efectivament, del debat es va viralitzar, Trump es va dedicar a desacreditar aquesta periodista, Megyn Kelly, dient-li de tot, que era una reportera poc honesta, que preguntava amb ràbia i va arribar a marxar d'un debat posterior que ella tornava a moderar i al qual no va voler assistir-hi. Però si obrim el focus més enllà dels atacs personals, que n'hi ha molts, el seu mantra sobre la premsa no amiga, podríem dir, és que menteix i que enganya. Aquella frase que sovint li sentim dir de les fake news. Tot són fake news. El que no li agrada són fake news o fake media, sí. No? Fixa't el que deia fa 9 anys sobre els mitjans de comunicació.
4: I called the fake news the enemy of the people, and they are.
1: La premsa que menteix és l'enemiga del poble, deia.
0: I ells ho són, eh? Esclar, tot això s'ho creu la seva base, aquests MAGA, no? Els del Make America Great Again.
1: Exacte, aquest mantra de les fake news i d'acusar de mentides als prestigiosos mitjans de comunicació que publiquen notícies que no són positives sobre ell, amenaça els fonaments de la democràcia als Estats Units. Això és el que ens ha dit Elisa Liz Muñoz, que és la presidenta de la Fundació Internacional de Dones Periodistes amb seu a Washington.
5: Donald Trump entén molt bé com funciona la democràcia. Per això ataca totes les institucions que l'enforteixen. I la premsa és la principal institució que exposa la corrupció i l'abús de poder de l'administració avui dia.
1: És a dir, el masclisme i la misogínia també formen part de l'estil de l'actual mandatari de la Casa Blanca, segons ha explicat a Catalunya Ràdio aquesta defensora de la llibertat de premsa.
5: És consistent en l'atac contra les dones, les paraules que utilitza per atacar-les. Tot forma part d'un llibre d'estil feixista utilitzat per líders mundials arreu del món.
0: Esclar, d'aquí la pregunta és què li passa a aquesta professional després un cop Trump l'ha insultat perquè ha fet una pregunta incòmoda, no? No sé si continua assistint a les rodes de premsa i després hi ha les coses més subjectives, si té por de fer més preguntes, no? Com condiciona
1: això? Això depèn de cada persona, eh?
0: Sí, sí.
1: Pot ser que algú s'acoquini, però generalment els periodistes nord-americans estan molt bregats en rebre d'alguna manera, diguem, respostes no fàcils i que més qüestionen la seva feina. Però tornant a la noia que em sentíem al principi, la periodista que sentíem al principi, o a qui Trump deia calla porqueta, és un camp bastant simptomàtic perquè sí que passen coses després de que Trump l'assenyali d'aquesta manera, perquè l'insult no solament passa en el moment, sinó que l'acaba estigmatitzant la reportera atacada pel president. Elisa Liz Muñoz recorda que mesos després de l'episodi de l'Air Force One, els seguidors de Trump van continuar assetjant-la.
5: That journalist is attacked. Aquesta periodista rep atacs online perquè ell desencadena la força misògina dels seus seguidors masclistes contra aquesta professional en concret.
1: Per tant, imagineu-vos, eh? Però la periodista de Bloomberg no és l'única que ha insultat Trump.
6: Now, who are you with?
7: I'm with ABC News, sir.
6: Fake news. ABC fake news. Are you stupid? Are you a stupid person? I think you are a terrible reporter. You are the worst reporter. CNN has no ratings.
0: Déu-n'hi-do, aquests insults, sí, un darrere l'altre.
1: És un darrere l'altre, i a cada roda de premsa que seguim, i això és el que ens passa, diguem, quan el Xavier Vilà i jo ens hem plantejat fer aquesta peça, vam dir com reaccionen, què els hi passa als periodistes que reben aquests insults, no? Per això vam voler trobar una veu dels Estats Units que ens respongués això. Aquests insults a professionals de la ABC i de la CNN tenen per objectiu realment a finalment esquivar les preguntes per a les quals Trump no té resposta. Això és el que ens va explicar Liz Muñoz.
5: Fa servir aquests atacs d'una manera infantil i assetjadora per mirar de silenciar-les. Crec que és l'única manera que se li acut de fer-les callar.
1: Tot plegat deu tenir un efecte, de fet, sobre els periodistes que segueixen el president. De fet, aquesta periodista o aquesta representant de la professió ens deia que tot això està degradant el sistema i que els mateixos periodistes acaben tenint por.
0: Doncs aquestes són les conseqüències d'aquesta política de Donald Trump amb els mitjans de comunicació, i que en alguns casos, més enllà de l'insult, arriba també a estendre els seus tentacles fins a doncs, provocar, afavorir o fer l'estocada definitiva en un programa com el que hem explicat de Stephen Colbert. Gràcies, Ignasi.
1: Bona nit.
8: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
9: El Raval té ja algunes grans peces audiovisuals. Ahir en parlàvem amb l'Àlex Gorina aquí al Catalunya Nit, i a partir d'avui, ahir parlàvem de pel·lícules, de cinema, a partir d'avui també una gran, gran sèrie.
10: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
11: Ja, què collons fotem?
12: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
13: Estem a punt de perdre el puto restaurant i jo no veig que fotis res.

0: És rebalejar de Pol Rodríguez, és el creador de la sèrie, per això el tenim avui aquí assegut amb nosaltres. Benvingut al Catalunya Nit.
1: Doncs moltes gràcies.
0: Avui arriba la sèrie a HBO Max. A partir d'avui es poden veure aquests 6 capítols. És coproducció de 3CAT també, suposo que tard o d'hora es podrà veure també per TV3.
1: Exacte, avui comença HBO Max, un episodi per setmana. I sí, amb aquest model de coproducció amb la Corpo, sí.
0: Jo estic al capítol 3, així que ni que vulgui no podré fer grans spoilers, ja vigilaré de no fer-los, però sí que hem d'explicar que aquí darrere hi ha la teva història, la de la teva vida, la de la teva família, i després hi ha la història de la sèrie. ¿Vale? Voldria fer un apunt primer sobre la teva vida, que és l'origen també d'aquesta sèrie. Fes-nos una mica la biografia de Can Lluís abans d'anar al que és la sèrie. Què va ser Can Lluís? Què és Can Lluís?
1: Bueno, explico. La sèrie Rebalejà s'inspira en el que ens va passar a la meva família. La meva família ha tingut un restaurant al centre del Raval des de 1929, es deia Can Lluís. El va obrir el meu besavi el 29 i el 1946 el van matar amb una bomba que va esclatar dins el restaurant. Van matar el meu besavi i el meu tietavi. Al cap de 3-4 anyets va néixer el meu pare en una habitació sobre de la cuina. I es van, bueno, aquest restaurant va passar de generacions en generacions, els meus besavis, els meus avis, els meus avis, els meus pares. Hi ha un restaurant que l'estat del Raval, doncs, molt a prop del Paral·lel, era un lloc on sovint venien actors que estaven doncs això, actuant als teatres del Paral·lel, un lloc molt, molt lligat a la cultura, on podies anar a dinar per un preu molt popular, però no sabies què passaria en aquest restaurant, perquè de cop i volta t'entrava el paret i que era com el paria de casa, o tenies Tony Curtis, o tenies Rafael Alberti, o qui volguessis. I 2017, més o menys, doncs un fons d'inversió va comprar l'edifici. Llavors comencem a rebre pressions per firmar uns contractes abusius. Vam estar 3, 4, 5 anyets de lluita amb el fons i van aprofitar la pandèmia el 2021 i ens van desnonar. A partir d'aquí, doncs, la meva família es queda sense el restaurant, sense la seva feina, els seus ingressos, i és quan jo decideixo prendre'm la venjança per la meva mà i escriure Rebalejà, amb unes ganes tremendes d'imaginar-me què hagués fet jo si jo no hagués respectat les lleis i hagués lluitat contra Goliat, no?
0: Clar, els creadors, quan heu de fer un documental o una pel·lícula de ficció, suposo que esteu molt temps buscant històries, perquè saps que un cop entres a una història i poses allà molt temps, molta dedicació, aixecar aquests projectes és molt complicat. Tu aquí la història la tenies a tocar, vull dir, és la teva història. Tenies clar que això podia ser una bona sèrie o et feia cosa al ser la teva pròpia vida?
1: No, o sigui, no tant això, però sí que quan em va passar vaig veure que hi havia uns elements com molt de thriller, no? Hi havia com una conta enrere, un sentiment d'angoixa que teníem tots nosaltres i ens sentíem molt desprotegits. Però llavors vaig començar a investigar per què passen aquestes coses, quins són els actors interessats, quines són les forces d'interès en un pis buit. No? Llavors començo a investigar, començo a reunir-me amb gent de fons d'inversió, amb agents, començo a veure'm amb la gent del barri, a col·lectius de defensa de vivenda, començo a col·laborar amb associacions del barri que estan amb xavals al carrer que no tenen un lloc per viure, i me n'adono de la complexitat que té tota aquesta problemàtica que ens travessa a tothom, i llavors me n'adono que això no pot ser un llargmetratge, això ha de ser una sèrie, vull dir, per donar-li la profunditat necessària, i llavors començo a teixir aquest thriller asfixiant i que ple de dinamisme on no pares de córrer pel Raval.
0: És realment molt interessant. Ara ja, mira, ara passarem de Can Lluís a Can Mosques.
1: Exacte.
0: Que és com es diu a la sèrie, el restaurant aquest familiar. Crec que és, com ara deies tu, una història que té molts elements, molt ric, moltes capes, però de grans temes, és a dir, dels temes que estan ara mateix, que en parlem, per exemple, contínuament en aquest informatiu, no? Com és el tema de l'habitatge, com és el tema de... acollir bé la gent que ve d'altres països, amb quines ajudes compten, amb com se'ls mira determinada gent, amb la convivència als barris, etc. I després té un estil visual aquesta sèrie impressionant. Per tant, anirem per parts. Ara voldria entrar amb això, amb l'estil visual. Mm-hmm. Crec que té un segell aquesta sèrie, una factura visual que no estem gaire acostumats a veure. Com ho heu aconseguit això? I aquí hem de posar-hi també Isaac i la Cuesta, perquè la direcció la feu conjuntament, eh?
1: Sí, l'Isaac i jo codirigim els dos primers episodis i després ja en quedo jo sol. Però sí, bueno, el fet és que aquesta sèrie, la primera voluntat era fer un thriller, però que fos el més realista possible, no? Fer com una representació hiperrealista del que està passant a les nostres ciutats, on deies tu temes tan importants com totes que deies tu, més la gentrificació, turistificació, abusos, impunitat per grans empreses, no? De poder fer el que poden fer. Llavors, com fer un thriller perquè arribi tothom, però al mateix temps que no ho vegis de lluny, no? Sinó que t'apel·li directament i que t'hi vegis molt representat, no? Llavors vam optar per fer aquest hiperrealisme que utilitzem, doncs, anem a dir que abracem com certes tècniques més del món documental. Sí.

0: Pis 8, que el vam agafar i l'hem construït tot.
1: Doncs sí, a mi me l'heu colat, eh?
0: Sí, sí,
1: a
0: bueno,
1: mi a tothom, que
0: aquesta,
1: la vegi, clar.
0: Aquesta és la màgia del cinema i la gran feina de Laia Colet, en aquest cas, gran director de l'art. I després, pues, tota la feina amb els actors també d'aprendre a cuinar, perquè Lluís Castells no sabia cuinar i va haver de fer un curs que ens va ajudar a associacions del barri com impulsem per donar classes de cuinar als actors. I totes les decisions han sigut en aquest sentit, no? Buscar aquest realisme i retratar un Raval tal com és, i retratar una Barcelona tal com és, així de dura és Barcelona, així de dura és una Barcelona de contrastos, una Barcelona que està plena de turisme, que ve al port de Barcelona amb grans creuers de milers i milers de persones, i que al mateix temps, mentre aquesta gent van baixant dels creuers pensant en una Barcelona preciosa, que ho és, amb els grans museus i grans monuments, al mateix temps hi ha moviments veïnals als carrers del Raval que intenten defensar el barri, no?
1: Perquè un dels dos germans, el que interpreta Enric Auquer, té una feina a banda del restaurant, té una feina també al port de Barcelona, i aquest contrast també entre les seves condicions dures de feina i com van arribant efectivament aquests grans creuers amb els turistes que passaran un dia a la ciutat i marxaran. Amb aquest estil realista que heu fet, imagino, per tant, que gravàveu, és a dir, situàveu els actors enmig del carrer, allò sense gaires talls, potser, o això, perquè...
0: Sense cap tall, no, sí. Realment hi ha planos enmig de les Rambles, diguéssim, el que es diu cinema guerrilla, diguéssim, sí, no? Sí, que és el més cru possible. I sí, rodàvem el Raval, sense tallar carrers, amb els actors, amb el Sergi López, amb la Maria, amb l'Enric, i era molt interessant, perquè tu t'adonaves que el Raval, els veïns del Raval, doncs no els importa el que estàs fent tu. Ells tenen les seves vides, les seves situacions més dures o menys, però que passaven per allà i s'integraven perfectament a la ficció, i a mi m'entusiasmava aquesta idea.
1: Sí, sí, és veritat que això li dona un realisme, el que deies tu, com si estiguéssim realment espiant, nosaltres també passant per aquests carrers. Aleshores, per exemple, l'Enric feia comentaris amb alguns vianants que això no hauria estar ni guionat, no?
0: Sí, no, hi ha escenes així més improvisades, no?, de jugar una miqueta amb el que podia passar i les respostes que podia tenir la gent, no?
1: Clar. Tu suposo que la ficció ets un dels dos germans, entenc. Sí. Què hi ha de real? És a dir, ja ens has explicat la història del que va ser Can Lluís, de la història que explicava la sèrie. Quins elements, diguéssim, has introduït tu perquè funcioni també com a thriller, com deies.
0: Sí, no, aviam, de real hi ha la premissa. A partir d'aquí jo veig que hi ha molts elements que potencio el seu dramatisme per posar-los amb el to de thriller, però sí que és una estructura familiar, sí que hi ha molt de relacions interfamiliars amb una cuina i un negoci familiar on es mescla el treball i lo personal. És cert que tot el decorat està ple dels records que teníem a Can Lluís, de les fotos familiars, de les llibres de firmes de la gent. La meva mare era la que feia de coach de cuina de la Lluïsa Castells. Però al final és una ficció, és amb voluntat de que sigui molt popular, molt oberta, és trepidant, i amb voluntat internacional, perquè és una sèrie que explica el problema que està passant a Barcelona, però que jo crec que encara estem a temps de salvar-la, a Barcelona, i però és que el que no pot ser és que Barcelona es converteixi en el centre de París, en el centre de Roma o en el centre de Londres. És un problema que està passant a totes les ciutats del món, on hi ha una impunitat, perquè les lleis permeten, doncs, a grans fons d'inversió que per motius purament econòmics, doncs tenen la capacitat de comprar edificis sencers i anar expulsant els veïns per turisme, i al final, doncs, et veus exemples com Roma, que de 400.000 habitants en certs barris s'han acabat a 20.000 habitants, tota la resta són turistes. Llavors estem a... Jo crec que no hem arribat a aquest punt a Barcelona, però crec que d'alguna manera, i t'ho dic clarament, revelejar apel·la a això, apel·la a la protesta, a queixar-nos i a la rebel·lió, de no conformar-nos amb una ciutat que no ens agrada.
1: Clar, sí, perquè el que s'hi exposa és clarament també injustícies que que sembla mentir

0: partida que puguin passar, però que passen i que passen més del que ens pensem. Aquí vam tenir assegut on estàs tu, el Francesc Orella, fa temps, però que s'havia acabat de gravar i ens va dir, atenció amb això que he fet, que està molt bé. Recordem que els actors són Enric Auqué, la Maria Rodríguez, Sergi López, Quim Ávila o Francesc Orella, per dir els principals. Si tornem a la vida real, els teus pares, un cop tanca, i bé, la família, un cop tanca el restaurant, ja no han volgut tornar al món de la restauració o què?
1: No, la meva família, un cop ens tanquen el restaurant, i que és un procés traumàtic, i que a més et quedes sense el teu sostens, no?, d'ingressos, i a sobre tu has d'indemnitzar el teu personal perquè és responsabilitat teva com a empresari fer-ho, i que ho fan enmig d'un context pandèmic on no saps què passarà, doncs els meus pares van decidir jubilar-se directament i passar amb una vida més tranquil·la i més agradable. Però els hi queda el record de tota la vida, els grans moments amb els clients, amics, diguéssim, que han passat, i la gent són gent molt generosa, són gent que els agrada molt el restaurant com un lloc, doncs, on emmirallar-se amb els seus clients, no?, de poder aprendre dels seus clients i poder compartir moltes anècdotes.
0: Han vist la sèrie els teus pares o què?
1: Oh, i tant.
0: I què?
1: L'han vist. Bueno, hem vingut a Berlín amb mi, hem estat a la Berlinale plegats. Aquesta setmana hem fet l'estreno als Cinemes Aribau. El primer vaig fer un, diguéssim, un passe maratón dels 6 episodis amb tots els actors, i vaig convidar els meus pares, i els pobres estaven en xoc. Els pobres no podien ni menjar ni beure quan va acabar, estaven allò, van haver de marxar caminant i pair una mica, perquè són molts records, perquè hi ha molta tristor i hi ha molta ràbia, i tot s'ha de gestionar. Jo només penso en que ens ha passat això a nosaltres, però per sort no ha sigut la nostra vivenda. Només ha sigut el nostre restaurant. I només penso en la gent que està en aquesta situació i es queda al carrer sense vivenda. No puc imaginar el que poden passar. M'explicava un amic meu, l'altre dia vam fer un passe a la Filmoteca pel barri, gratuït, perquè veiessin el primer episodi, i un dels meus amics de l'escola treballa al CAP d'allà, de Drassanes, del Raval, i és especialista en malaltia mental. I m'explicava que la quantitat d'augment que hi ha de casos de malaltia mental provocat per desahucis. I no m'estranya, no? Llavors, crec que... I això és una cosa que també planteja la sèrie, no? Tot el fet de la pressió, no? La pressió o la impunitat que tenim del que està a dalt nostre, com apreta el que està a sota seu, i com aquest que està a sota apreta encara més el que està a sota, i aquest encara més el que està a sota. Llavors, la sèrie té voluntat també de que ens plantegem nosaltres mateixos també com a classe mitja quina responsabilitat tenim amb tot això, no? Vull dir, tot aquell pis de la iaia, que la pobra quan ja ha marxat, doncs què fa la família, i nosaltres tenim pues la possibilitat de... Ai, no, pues anem a pujar 100 euros o 200 euros, no? Perquè ens el pagaran. Pensem-hi què està passant, no? O pensem també com avui dia la societat ens separa en dos tipus de persones, o com avui dia la vivenda pot ser, i és, jo crec, el factor de més gran desigualtat de la nostra societat. Avui o tens casa...
0: Sí.
1: Perquè anar de lloguer és una locura.
0: Sí,
1: llavors...
0: Sí.
1: Sisplau, associem-nos, militem i protestem, i demanem lleis que emparin a tothom, sisplau.
0: Totalment. Aquí hem tingut economistes que ja ens deien, ens advertien que ben aviat la barrera entre pobre i sobreviure, no ric, sinó pobre i sobreviure, és que els teus pares t'hagin deixat una casa o no. És a dir, que aquí avui...
1: Clar, sí, poden, perquè igual l'has de vendre perquè li has de pagar la residència, cuidado. Sí. Vull dir, és que no crec que ni puguem...
0: Ni tan sols això.
1: ...pensar en herència. És que estem i no pot ser. No pot ser que, diguéssim, que un ciutadà d'una ciutat no vulgui que li arreglin el carrer, el seu carrer, perquè sap que li pujarà el lloguer. No pot ser que estiguem tan desprotegits. No pot ser que tinguem aquesta contradicció com a ciutadà. No pot ser que siguem o gent sense casa o turistes.
0: Sí, sí.
1: No pot ser. Llavors, bueno, això és el que... Però, a veure, tot això és rebrejar recordo tothom, és un thriller, és una pel·lícula d'acció, és una pel·lícula dinàmica, de grans personatges, de conflictes entre família. Vull dir que és per passar-ho, per passar una estona.
0: I tant, i que enganxa molt, eh? Jo estic a la meitat, però enganxa molt. Ja per anar acabant, si algú entra ara a Can Lluís, trobarà que està obert.
1: Sí, Can Lluís està obert, no és nostre. Va haver una altra gent que van lograr comprar a l'espai al fons d'inversió i han obert un restaurant que es diu Can Lluís, i posa que és des de 1929, i allà està, i ells estan fent el que poden perquè tothom s'ha de guanyar la vida en aquesta, en aquest món, i tots sabem com són les coses i aquest negoci com és, i està clar que tothom li interessa poder tirar endavant.
0: Els divendres sempre convidem algú de l'àmbit cultural per parlar de coses interessants. Avui ho estem fent amb l'autor, el creador de Rabalejar, en Pol Rodríguez, i sempre acabem aquestes converses amb un parell de preguntes. Una notícia que t'hagi cridat l'atenció aquesta setmana, Pol.
1: Bueno, aquesta setmana jo he anat molt, molt liat perquè estem de promoció, sí. Hem fet estrena a Madrid, Barcelona, a tot arreu, però crec que és el gran tema, no? El gran tema de Zapatero.
0: Sí, sí, sí.
1: És el gran tema, i és un tema que, bueno, ja es veurà lo cert o no cert, vull dir, això ja... Però el que fa por és el que pot afectar això a les futures eleccions, jo crec, i la força que pugui tenir certs partits, i nosaltres ens dediquem a la cultura. Ja sabem què passa quan pugen certs partits a la cultura, amb la qual això, doncs, crec que fa molt més mal. I crec que em pregunto el per què surt ara, no?
0: Doncs sens dubte el tema d'aquesta setmana, i aquesta mateixa pregunta se l'ha plantejat en veu alta també molta gent. I si haguessis de dir un pla cultural, alguna proposta?
1: Doncs mira, hi ha el concert d'un company vostre, no? Del Guillemino.
0: Ah, sí,
1: que,
0: sí.
1: A Sants, que té el concert avui, crec que és, no?
0: Doncs sí, és una bona proposta, perquè va fent música i va traient cançons. Tu tens algun projecte? L'home que tinc aquí al costat ha treballat, per exemple, amb Catherine Bigelow, amb aquells documentals. Ara, aquest Rabalejar, també Misaki La Cuesta, el segundo premio. Uh-huh. A partir d'ara, què?
1: Bueno, a partir d'ara, doncs, de moment, promo, que ja està molt bé. Doncs ja amb diverses coses, vull dir, com a cineastes, costa tant aixecar un projecte que n'has de tenir dos, tres o quatre en ple funcionament, i el primer que surti, doncs, endavant, no? Però això és una feina molt de marató, i de no parar, i de convèncer molta gent, i no hi ha projectes, hi ha ganes, però de moment a disfrutar una miqueta, a rebalejar, i a veure si a la gent li agrada, i a veure què passa.
0: Estic convençut que la majoria, la gran majoria dels que la veuran, els agradarà molt. Moltíssimes gràcies i felicitats.
1: Gràcies a vosaltres.
2: 12:45 de la nit. És hora de treure el cap a la rotativa per veure si estan imprimint ja diaris. En Raül Cavallol, bona nit.
3: Bona nit, Agnès.
2: T'han arribat les portades?
3: Sí, ja les tinc aquí.
2: Vinga, doncs, què destaca l'Ara, per exemple?
3: Doncs ara l'obertura la dediquen al tema de la Generalitat, als comptes. Diuen: Illa aconsegueix pressupostos per acabar la legislatura. La foto principal apareix Bad Bunny, i diuen: efervescència, Bad Bunny a l'Estadi Olímpic. El cantant de Puerto Rico hi va fer el primer dels dos concerts que estan previstos a Barcelona. I Periódico, l'edició en castellà, l'obertura, diuen: Esquerra i Comuns faciliten a Illa el impulso de la legislatura. Foto principal, una vista aèria de Montserrat, i diuen: así se ha investigado el caso Andic. I apareix el recorregut que els Mossos estan investigant que va haver-hi i fins al lloc de la caiguda. Mm-hmm.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies, Raül, que vagi bé. Bona nit.
3: Gràcies, bona nit. Adéu.
0: Tenim més portades aquí també, Manuel.
4: Sí, temes que es repeteixen al Punt Avui, cobra amb la imatge d'una bombona d'oxigen. El govern respira, els acords de pressupostos amb Esquerra i Comuns permeten a l'executiu de Salvador Illa agafar aire. També en aquesta portada, Bad Bunny, gresca llatina sense límits, i que el Barça busca Oslo contra el Lió, la quarta Champions femenina. I tenim també la portada del País, que diu que el jutge rastreja comptes a l'estranger dels investigats pel cas Plus Ultra. La foto és per Bad Bunny aquesta nit a Barcelona. Barcelona s'entrega a l'orgull porto-riqueny en la gira de Bad Bunny i també en portada que Guardiola s'acomiada del Manchester City després de 10 anys.
0: Gràcies, Marc. Bon cap de setmana.
2: Igualment. Bona nit.
0: Doncs 12 minuts i mig perquè arribin les 12, perquè se'ns acabi el dia, perquè se'ns acabi el Catalunya Nit, i com sempre intentem fer-ho amb la millor de les companyies. Aprofitem cada segon aquí.
2: La persona que avui tindrà l'última paraula del dia va treure la nota més alta a la selectivitat l'any 2007, un 9,69, de fet. Després va estudiar arquitectura i va exercir com a arquitecte, però quan arribava a casa, en lloc de mirar blogs i revistes d'arquitectura, es posava a dibuixar. També li agradava molt explicar històries. Així que l'any 2020 va capgirar la seva vida, va dir adéu a l'arquitectura i es va posar a inventar relats i a il·lustrar-los. Ara acaba de publicar la història de Tortill Poltrona i el Circ Cric. La nostra convidada d'avui és la il·lustradora Berta Cussó, que viu a Berlín. Bona nit, Berta.
5: Hola, bona nit.
2: Escolta, molt contents que ens hagis seguit en la distància, perquè efectivament ets d'Alemanya, però la primera pregunta que fem sempre obligada per tothom: has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
5: Doncs sí, he après, bueno, no tenia ni idea això d'aquestes grans empreses que compren llibres vells per escanejar-los, sí, destruir-los, i això, no, que deia, convertir la literatura en dades, bueno, m'ha semblat, bueno, té sentit, no?, en el món que estem vivint, però tot i així m'ha sorprès anar confirmant que vivim en aquesta distopia.
2: Sí. Segurament, per nosaltres també ha estat una de les coses que hem comentat aquesta tarda, justament perquè tot avança com molt ràpid, no?, i efectivament tot sembla, sí, molt distòpic. Escolta'm, tocant de peus a terra i en aquesta realitat que vivim, tu has explicat la història del Circ Cric. Com vas arribar en aquest moment? Com vas pensar? Aquí hi ha una història.
5: Doncs jo havia anat al circ de petita i tenia molt bons records. I després, de gran, també hi havia anat tornant. I no sé si va ser escoltant alguna entrevista al Tortell que vaig pensar, ostres, que m'encantaria poder fer un petit còmic, dibuixar aquesta història. I quan m'hi vaig començar a posar, dic, bueno, vaig a mirar a veure quina informació trobo, com vaig estructurant la història, però de seguida em vaig adonar que això donava per un llibre i no per una historieta curta. I ja m'hi vaig posar i, bueno, ha sigut un procés llarg, però m'ho he passat molt bé, perquè és una història fantàstica i superinteressant.
2: Tot el que s'explica és exactament tal com va passar? O hi ha algun punt de ficció?
5: Bueno, el punt de ficció és la veu aquesta de la puça, no? El narrador, que és el que és la puça Orsaway, que acompanya el Tortell en els espectacles, i és el que m'ha permès, doncs, posar algun comentari, no?, i aportar alguna coseta. Però la història i els fets que explico sí que són recollits reals, doncs, des de que els inicis del Circ Cric, totes les dificultats i les anècdotes són reals, sí.
0: És que tots els que hem vist el Circ Cric, aquesta puça, d'aquesta puça ens en recordem, eh? És un gran personatge. Hi ha tota la història també d'una família, i després el teu estil a l'hora de fer els dibuixos. Pels que ens estan escoltant, i com que això és la ràdio, com podem entendre el teu estil? No sé si és aquarel·la, com fas aquests dibuixos tan bonics?
5: Doncs sí, és tot treballat analògicament, amb aquarel·la i detalls de llapis de color, i sí, després escanejat, retocat el que faci falta, no?, a vegades arreglar alguna coseta, però són tots dibuixos fets a mà, a tot color, per treballar una mica aquest món del circ, no?, que crec que també té molt aquesta cosa, doncs, artesana i de treballar i ben ple de color i de màgia.
0: Suposo que la família, ja els hi diem els Poltrona, tota la família deu haver quedat molt contenta.
5: Jo crec que sí, mira, just els vaig veure el cap de setmana passat, el dijous vam presentar el llibre, van venir a presentar el llibre Sarrià i després el diumenge vaig pujar jo al circ i ha sigut com molt bonic poder compartir també aquest moment de presentació del llibre amb ells, perquè clar, els últims, sobretot cap al final, per anar tancant el llibre jo anava parlant sobretot amb la Montse, preguntava detalls, em passava més informació, llavors ha sigut com molt maco poder presentar-ho amb ells. Bert, crec que han estat contents.
0: Segur que sí. Berta, no sé si te'n recordes, perquè jo no me'n recordava, però preparant aquesta entrevista, llegíem aquí la presentació, tu i jo tenim una història, tu saps això?
5: Sí, tu vas venir a casa meva quan va ser l'una de la selectivitat.
0: Ara, mira, escolta això.
6: Un 9-69, sí. Però no s'imaginin una noia enclaustrada a les 24 hores.
7: Toco la flauta, també vaig a un gimnàs per l'esquena. Després
0: 2007,
7: amb els amics, amb la gent de l'escola, sobretot, són amb els que em faig més.
0: Però és no que sé, això, Berta, no sé si te'n recordes tampoc, perquè he anat a l'arxiu de TV3, ens ho hem mirat. 7 anys després us vaig tornar a venir a buscar a les persones que havíeu tret les notes més altes de la selectivitat, és a dir, 2007-2014, I bé, tu aquí explicaves que volies estudiar arquitectura, tenies clar que volies viatjar, que això ho has fet. Què ha acabat passant amb l'arquitectura?
5: Doncs, bueno, a veure, els estudis, és una, vull dir, a mi m'agrada l'arquitectura, és una cosa bonica i m'ha portat molt... Però la feina del dia a dia, hosti, no era per mi, la veritat. Em passava moltes hores a l'ordinador dibuixant i redibuixant detalls constructius, moltes reunions amb senyors alemanys de mal humor, saps? Com que no al final pensava, però què estic fent amb el meu temps? I amb el, no, cada dia així fins que em mori. Ostres, no, i acabes fent feina potser per gent que té molts diners i dius, però vaja... Potser puc utilitzar millor els meus dies, no sé.
0: I tu que tenies aquesta supernota, ara no te'n penedeixes d'haver escollit, no sé, Belles Arts o bé l'arquitectura també t'ha servit pel que estàs abocada ara en el món, de, per exemple, del còmic?
5: M'ha servit molt. Jo ho tornaria a fer. No sé, la manera de pensar, també d'observar... sí, de ser capaç de tirar endavant projectes creatius, no? Al final fas còmic, fas arquitectura, fas una altra cosa, però és tirar endavant des d'una idea inicial fins a materialitzar una cosa, per tant crec que m'ha ajudat molt en aquest sentit. Sí.
2: El fet de treure una nota tan bona que lògicament ja venia també, doncs, entenc, d'uns estudis en què sobresorties molt, et va afegir pressió a l'hora de triar una carrera? És a dir, aquella cosa de que tinc la capacitat d'haver arribat fins aquí amb aquestes notes, destacar tant, he de fer alguna cosa que reverteixi en la societat. Això és un pensament que passa en algun moment pel teu cap?
5: Bueno, era més aviat de dir, ostres, tinc com moltes portes obertes, i de fet vaig estudiar arquitectura per això, perquè a mi m'agradava, doncs, la filosofia, les matemàtiques, la física, la història de l'art, el dibuix. Dic, bueno, arquitectura, crec que veuré una miqueta de tot això, i va ser més això, no?, de que em costava escollir una sola cosa i arquitectura tenia com aquest atractiu, que encara són uns estudis prou generalistes i aprens moltíssimes coses diferents.
0: Aprofitem per recomanar també els còmics anteriors que has fet. Tu vas començar en paral·lel, després va venir La Conca dels Àngels, ara tenim aquesta extraordinària història del Circ Creek. Quin altre tens en ment?
5: Bueno, ara, clar, acabo d'acabar el del Circ Creek i no en tinc cap en marxa, però sí que tinc una idea, que vull fer un còmic de ficció, perquè tot el que he treballat ara sempre, no, tenia més o menys ficció, però estava molt basat en una documentació prèvia, i per tant crec que serà el meu proper projecte, però encara no tinc començat, tinc la idea només.
2: Bé, bueno, ja és alguna cosa, eh? Tenir una idea ja és veure un planeta, no? I de cop a cop, doncs, li has d'anar donant la forma. Venint de l'arquitectura, acabes fent aquest dibuix. Has dibuixat tota la vida?
5: Sí, jo de petita era el que més m'agradava, em passava hores i hores dibuixant a la tauleta aquella petitona amb una cadireta petita, sí. no ho he deixat mai.
2: No ho has deixat mai, d'aquí i d'aquí bé. Doncs aquestes coses sempre s'ha de pensar. Un de petit feies alguna cosa relacionada amb el que fas de gran i moltes vegades hi ha un fil conductor.
0: T'agrada dibuixar posant-hi música o què? O no? O has d'estar en silenci, relaxada? Com ho fas?
5: Depèn. Sí que em poso música o ràdio o escolto podcast quan estic ja com acabant de resoldre els dibuixos o fent els acabats, no? I quan estic com planificant, com si diguéssim, les pàgines i com si diguéssim escrivint, no? Muntant l'estructura, em costa més escoltar algú. Doncs m'he ara de concentrar, perquè és com escriure al final.
0: Doncs ara ens posem en mode planificant, quan sí que n'escoltes, perquè posem l'última cançó que escoltarem avui.

0: Aquesta setmana ens ha acompanyat a la sortida del Catalunya Nit Likey Lee. Aquesta cançó es diu Not Gone Cry. I nosaltres no plorarem perquè el programa s'estigui acabant, perquè dilluns tornarem. Aquesta setmana hem tingut a la producció l'Aurora Guindo, que ens ha ajudat molt i molt, el Marc Güell, com sempre, Luis Ángel Alonso, el Marc Presseguer, la Lídia Urriols i tota la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio. Però abans de dir-vos bon cap de setmana, ens queda una última cosa, Agnès.
1: Hi haurem de posar l'última paraula al dia, al programa i a la setmana laboral. No ho farem nosaltres, no ho fem mai, sempre ho fa el nostre convidat que ens acompanya al llarg de les dues hores del programa. Avui és la Berta Cussó, il·lustradora. Fa 19 anys va ser la millor nota de la selectivitat. L'arquitectura la va portar a Alemanya, a Berlín. Encara continua allà, però ara dibuixa amb aquest llibre tan bonic que ens ha explicat la història de Tortell Poltrona i el Cercle. Gràcies, Berta, per acompanyar-nos. Tens temps per a l'última paraula del dia.
2: Doncs bona nit a tothom i molt bon cap de setmana.

0: El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos, que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP hi presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. El govern els ha ofert incrementar un 50% els complements salarials, però els sindicats volen que l'augment s'apliqui en el sou base. L'USTEC amenaça amb més protestes que podrien coincidir amb la visita del Papa si la negociació no avança. Els investigadors del cas Zapatero se centren en el mòbil i les agendes de la seva secretària. Creuen que podrien contenir informació de les gestions de l'expresident en la presumpta trama de tràfic d'influències per la qual està imputat. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. El Tribunal Suprem rebutja paralitzar de manera cautelar la regularització d'immigrants, tal com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta, que asseguraven que el procés és contrari al dret europeu i que assumir milers de persones posa en risc els serveis socials. Més de mig milió de persones ja s'han acollit a la regularització. Decreta en presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella a Figueres. Tenia una ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home havia passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. Rússia prepara un atac de represàlia contra Ucraïna per la mort de 6 joves estudiants de formació professional arran del llançament de diversos drons contra un edifici a la província de Lugansk, ocupada per Moscou. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat objectius civils i que els bombardejos eren contra seus militars. Bad Bunny porta l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual molt cuidada han servit de coixí per als seus grans hits.
1: Esports. El Barça femení de futbol buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Carolina Graham ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha de guanyar l'Elche a Montilivi per evitar el descens aquest dissabte. L'Espanyol rebrà la Real Societat amb opcions molt remotes de classificació europea i el Barça visitarà el València. I Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City a casa davant l'Aston Villa.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha reconegut que respiren més tranquils.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos. També incorporen 3.700 milions més per invertir fins al 2030, uns recursos dels quals ara no es disposa, però que podrien sortir dels pressupostos dels propers anys o de possibles suplements de crèdit. El 80% dels diners es dediquen a pagar despeses fixes i els sous dels funcionaris. El que no s'ha inclòs és cap partida específica per a pujar els salaris dels mestres.
3: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
0: El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estan previstos per al 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i, de moment, ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
2: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
4: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. Per la seva banda, els sindicats de Educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. Les posicions tornen a estar allunyades després que aquest divendres la reunió hagi acabat en desacord. El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors i coordinadors digitals. També crearia 3 complements nous, un de cotutor, un per a tots els que treballin en centres d'alta complexitat i un altre per als que tutoritzen els treballs de recerca. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
5: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa.
0: Però els sindicats insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents, una proposta que el govern ja ha rebutjat. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ja ha amenaçat amb més mobilitzacions.
6: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
0: El cicle d'aturades s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes podrien coincidir amb la visita del Papa i la selectivitat.
7: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
8: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres a Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
9: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
8: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
2: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
8: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: La regularització d'immigrants aprovada pel govern espanyol tirarà endavant fins al 30 de juny, tal com estava previst. El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre de forma cautelar aquest procés, com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta. Les cinc parts que feien la petició demanaven que s'aturés el procés perquè creuen que la regularització és contrària al dret europeu i que assumir milers de persones migrants pot posar en risc el sistema de serveis públics, com ara la sanitat. El Suprem, però, no ha admès a tràmit els recursos de les tres entitats en considerar que no tenen legitimitat per impugnar una llei davant de la justícia. En canvi, sí que ha admès els recursos de Vox i de la Comunitat de Madrid, però els ha rebutjat. Des del govern s'han felicitat per la decisió del Suprem i asseguren que mig milió de persones han iniciat els tràmits de regularització i unes 90.000 ja han aconseguit el permís de residència o de treball. Un jutge de Figueres ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de la població. Tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta pels delictes d'homicidi i trencament de condemna. Girona, Maria Rovira.
10: La mesura l'ha pres el jutjat de guàrdia de Figueres, on l'arrestat havia passat a disposició judicial aquest divendres, després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. La causa està oberta per un delicte d'homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Fonts judicials relaten que diumenge passat es va detenir l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta que no s'apreciava risc d'una agressió física greu. L'endemà dilluns es va fer el judici de conformitat on es va signar l'acord entre la fiscalia i l'acusat d'una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament. Unes hores més tard, la policia local va tornar a detenir l'home en una baralla davant del domicili on hi havia també l'exparella. Es va citar la víctima dimarts per fer una exploració forense i prendre-li declaració, però no s'hi va presentar. El detingut es va acollir al dret a no declarar i com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombroses ocasions. El detingut hauria reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
0: Aquest dissabte encara han de sortir de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua. S'espera que hi hagi problemes a l'autopista AP7, així com a les vies d'accés a la costa. Durant la primera fase de l'operació sortida, aquest divendres a la tarda, hi ha hagut fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, fa una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Són declaracions a 3Cat Info.
11: Hem tingut fins a 4 camions avariats a la zona entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
0: Aquest cap de setmana és el de més mobilitat del que portem d'any, per sobre fins i tot de la Setmana Santa. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Els accidents que provoca aquesta actitud, tot i que acostumen a implicar diversos vehicles, causen afortunadament poques víctimes i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
12: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
0: El Servei Català de Trànsit constata que existeix una minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant i recorda la sanció, que és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires. Boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
7: 3CAT Info.
0: Vladimir Putin ha ordenat a les forces armades russes que preparin opcions per respondre a l'atac de la nit de dijous a divendres a Luhansk, província ucraïnesa ocupada per Moscou, en què han mort almenys 6 joves. A causa de l'atac, que el president rus qualifica de terrorista, s'ha ensorrat un centre de formació professional. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat civils i asseguren que els objectius eren militars. Segons Moscou, les víctimes serien estudiants d'entre 14 i 18 anys que dormien al centre educatiu, a la seva habitació. A més dels 6 morts, hi ha 18 desapareguts i desenes de ferits. Durant les últimes hores, Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons dirigits sobretot a instal·lacions energètiques. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat aquest divendres que des de principis d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i prop de 60.000 han resultat ferits greus. I ha afegit que els últims 5 mesos han recuperat gairebé 600 quilòmetres quadrats de territori ocupat per Rússia. Per això, emplaça els Estats Units a portar noves propostes per convèncer Moscou que acabi amb la guerra per la via diplomàtica. L'OTAN assumeix que els Estats Units aniran reduint el seu contingent militar a Europa. En la reunió dels aliats, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha confirmat que marxaran més tropes al marge dels 5.000 soldats confirmats d'Alemanya. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha dit que els estats membres ompliran aquest buit i tant des del país anfitrió de la trobada a Suècia com de la veïna Noruega s'ha demanat a la Casa Blanca una planificació. Brussel·les, Bruno Forteàmires.
14: Marco Rubio diu que Washington sempre ha mogut soldats d'un lloc a un altre del món en funció d'on hi hagi més amenaces per a la seguretat dels Estats Units.
15: Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
14: Fonts diplomàtiques de l'OTAN assenyalen que Washington vol reforçar la seva presència militar a la zona d'Àsia-Pacífic en detriment d'Europa per vigilar de ben a prop la Xina. Els aliats europeus en prenen nota, però el ministre d'Afers Estrangers noruec, Espen Barth Eide, ha demanat claredat.
16: És important que passi de manera estructurada perquè Europa sigui capaç de reforçar-se quan els Estats Units redueixin la seva presència.
14: I el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ho veu com una oportunitat perquè els europeus aportin més efectius per a la seva autodefensa.
17: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu, a totes hores.
14: De moment, els Estats Units han anunciat la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya, la mateixa quantitat de tropes que ara, per sorpresa, Donald Trump vol enviar a Polònia.
0: A casa nostra, el curs que ve hi haurà 5.000 places noves de formació professional i les tandes d'assignació de places a la preinscripció passaran de 3 a 2, amb l'objectiu de simplificar el procés i avançar el calendari. Una altra de les novetats és que els estudiants que no hagin obtingut plaça en cap de les opcions que hagin escollit se'ls n'oferirà una d'alternativa. Es farà a través d'un algoritme d'intel·ligència artificial basat en els interessos que cada estudiant hagi indicat. Ho ha explicat la consellera Esther Niubó.
18: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
0: De les 5.000 places noves, un miler són de primer curs d'estudis que s'estrenaran el curs vinent com seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre i piragüisme en aigües tranquil·les. Tot plegat comportarà que es contractin gairebé 500 docents nous. En total hi haurà més de 86.000 places de grau mitjà i superior. Bad Bunny ha portat l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual exquisida han servit de coixí per als seus grans hits. Ho ha seguit en directe en Marc Ruiz.
19: Bad Bunny ha transformat l'Estadi Olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton passant pel hip-hop i l'electrònica. El cantant boricua ha arrencat el concert amb un vídeo on dos personatges parlen en català i un d'ells recorda el concert que va fer el Sonar el 2019 i l'invoquen cantant un fragment de La Mudanza. Bad Bunny apareix a l'escenari vestit de blanc amb una banda de salsa al darrere. Seriós, aguanta, però els crits de bogeria del públic fan que li costi evitar el somriure. I arrenca una descàrrega de salsa amb cançons com La Mudanza, Callaita, Pitorro de Coco o Hueltita. Són una festa gairebé jazzística amb una superproducció audiovisual, focs artificials, columnes de foc i llums entre el públic que guanyaran protagonisme a mesura que avanci la nit. Semblava que era impossible augmentar l'energia i el volum del públic. Ha arribat la bomba atòmica que és Nueva York. El públic ha cantat A cor que vols, el samplejat d'Andy Montañez i el gran combo de Puerto Rico. És moment de canviar d'escenari i a la pantalla el Gripau Concho parla de pa amb tomàquet i de fer una calçotada. Un pas perfecte per anar a l'escenari de La Caseta, on passarà gairebé la resta del concert fent una marquesina, una festa casolana plena d'amics. I aquesta caseta també és plena de convidats com Lamin Yamal, Lewandowski o Marc Giró. Bad Bunny també ha convidat Bad Gyal a l'escenari per recantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. Recta final d'un concert que s'ha costat a les 3 hores en què Bad Bunny ha tornat a l'escenari principal per rematar amb Clou Friends la deliciosa Debí Tirar-me's Fotos o la lluminosa EO.
0: El Museu Picasso de Barcelona reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és el full de ruta de Rosario Peiró, la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot pels turistes. Del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% corresponia al públic local. Una situació que Peiró vol revertir posant el focus en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial, la seva petjada a Llatinoamèrica i una relectura, sobretot per part de dones artistes, de qüestions com el gènere o la violència. Tot això, assegura la nova directora del museu, passarà per renovar la col·lecció amb noves adquisicions.
20: Yo conozco muy bien el mercado de Picasso y tengo ya una lista de obras que podríamos comprar. Y después, las que son inalcanzables, pues habrá que trabajar para encontrar depositantes y ya soñando donantes. N'hi ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania, per a interpel·lar-la.
0: Esports. Amb David Ubach.
1: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olympique de Lió a l'estadi Ullevål, en un partit que el Barça afronta plenament capacitat i a l'alça, tal com subratlla Pere Romeu, l'entrenador.
21: L'equip ha crescut molt, a través de tota la temporada ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt, tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
1: En l'entrenament d'aquest divendres, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olympique de Lió, amb un triomf i dues derrotes com a balanç. El Barça Olympique de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
7: 3CAT Info.
1: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elge a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
22: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
1: Michel recupera Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Real Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, el preparador blanquiblau, té clars els comptes.
23: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen, y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
1: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així en ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
24: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
1: Unes paraules a Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
7: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: L'entrenador vegenc ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
25: Don't ask me the reasons.
26: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
1: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
27: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
1: Tornant al Barça, el president Joan Laporta ha admès que l'aposta per Flick els ha sortit millor del que esperaven a la directiva. I que encara que el club entri en la norma de l'1x1 del fair play financer, tocaran de peus a terra a l'hora d'anar al mercat.
28: No por estar en la norma 1 vamos a fichar más. Vamos a incorporar lo que diga nuestro director de fútbol, que es Deco. No por estar en la norma 1-1 vamos a tirar la casa por la ventana o vamos a hacer locuras.
1: Parlem ara en clau poliesportiva.
7: L'actualitat esportiva a fons.
1: A la Lliga Sobaldambol hi ha hagut doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidassó a Dirun i relegar els bascos al quart lloc. Això sí, els granollerins es queden sense opcions d'accedir al segon lloc, ja que el Logroño ha guanyat. El Barça, ja campió, ha superat el Torre la Vega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. Els blaugranes han aixecat el trofeu de campions. Pel que fa a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals de la final A4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. També en bàsquet, a la Lliga CB, el Manresa visita aquest dissabte la pista del Gran Canària a la jornada 33.

Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident, de qui creuen que podria tenir informació de les seves gestions en la presumpta trama. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports i del PSOE. A partir d'ara anirem a Cuba, on milers de persones han sortit al carrer per protestar per l'acusació de la justícia nord-americana contra l'expresident Raúl Castro. Davant l'ambaixada dels Estats Units, s'han fet crides de la unitat en una marxa liderada pel president i el govern i amb diversos membres de la família Castro. I també us explicarem que Kevin Walsh ha assumit la presidència de la Reserva Federal Nord-Americana en una cerimònia a la Casa Blanca que posa en dubte la seva independència de Donald Trump. El nou governador de la Fed ha lloat Trump i diu que els Estats Units continuaran sent pròspers malgrat l'augment de la inflació al país. I a Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició i participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades d'aquest any és el nou espai per als visitants.

0: Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. Alicia Romero, consellera d'Economia.
1: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels comuns, ens avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan es van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, els quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han d'ingressar via impostos. El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estaran previstos per al 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i de moment ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
2: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
3: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre critica que la Generalitat aposti per la línia de tren orbital abans de resoldre els problemes que pateixen els regionals que circulen pel sud del país. L'entitat agraeix que el Parlament hagi votat a favor de reclamar els trens semidirectes, però reclama celeritat. Tortosa, Jordi Barranca.
4: Contraposen la línia orbital amb l'estat actual de les línies de regionals R15 i R16, amb una que no funciona del tot des del mes de gener i amb l'altra que acumula retards i incidències successives. Cinta Galiana, portava de Trens Dignes.
5: Mentre no es fiquen que funcionen en uns mínims de garantia el poc que tenim a Terres de l'Ebre, no entenem com se vol fer una inversió milionària quan encara no va aquí ni el mínim que estem demanant. Pensem que això és fer volar coloms. Això seria meravellós si tot lo d'aquí funcionés perfectament, però en este cas no és així.
4: El retorn dels semidirectes, juntament amb més avant i amb l'aturada d'un tren Euromet, han de servir per millorar la connectivitat de les Terres de l'Ebre amb la resta del país.
5: Antigament, l'Aldea era una estació que enllaçava Catalunya amb València. Estos dos semidirectes i estos parades d'Euromet facilitarien esta comunicació territorial. No estaríem tan aïllats com estem ara.
4: Es dona la circumstància que aquesta mateixa setmana s'ha sabut que Renfe incorpora 2 nous trens Euromet entre Barcelona i València, cap dels dos amb parada a l'Aldea, aquí al Baix Ebre.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Anem cap a Madrid, Àngels Lafuente.
7: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I

0: En aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que, pel fet de ser la seva assistent, podria tenir dades i informació de les ordres de Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
1: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
0: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
2: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
0: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
3: De la plana internacional, destaca que milers de cubans s'han manifestat aquest divendres a l'Havana com a mostra de rebuig després que la Fiscalia nord-americana hagi processat l'expresident Raúl Castro. Dos dies després de l'anunci, els missatges de fermesa han ressonat a la capital davant l'ambaixada dels Estats Units en una mostra de cohesió, malgrat les penúries pel bloqueig de combustible imposat per la Casa Blanca. Una marxa encapçalada pel president actual, Miguel Díaz-Canel, i el seu govern, tots amb uniforme militar. També hi havia diversos membres de la família Castro als càrrecs de l'exèrcit, la policia i funcionaris. Raúl Castro, de 94 anys, no hi ha anat, però se l'ha tingut present amb nombroses pancartes i en el discurs del diputat i exespia Gerardo Hernández.
4: Raúl es nuestro líder, un soldado de la dignidad, un heredero de Martí y de Fidel. Y mientras haya un solo cubano o cubana con el puño en alto, esa infamia será repelida como se repele toda ignominia, con firmeza, con la verdad y con unidad.
3: Hernández ha transmès un missatge de Castro en què ha afirmat que mentre visqui serà al capdavant de la revolució. El règim considera que el cas que s'ha obert ara, referit a uns crims de fa 30 anys, és una excusa per justificar una invasió. Centenars de groenlandesos s'han manifestat aquest divendres a la capital del país àrtic, Nuuk, per mostrar el seu rebuig a les aspiracions dels Estats Units sobre l'illa, on viuen apenas 57.000 persones. Ho han fet coincidint amb la inauguració del nou consulat nord-americà. Els organitzadors han reivindicat l'autodeterminació del poble groenlandès, segons ha explicat un portaveu del partit Inuit.
5: Ho hem organitzat precisament perquè el nou consulat obre avui i hi haurà cobertura des dels Estats Units. Així doncs, l'objectiu és fer entendre al poble nord-americà que Groenlàndia és un país democràtic i que en un país democràtic no vol dir que no.
3: Les noves instal·lacions del consulat nord-americà les ha inaugurat l'ambaixador dels Estats Units a Dinamarca. El president groenlandès Jens Frederik Nielsen ha rebutjat assistir-hi. Al principi del seu segon mandat a la Casa Blanca, Donald Trump va plantejar comprar Groenlàndia i incorporar l'illa àrtica com a territori dels Estats Units per qüestions de seguretat nacional. Una idea que va ser criticada no solament per Dinamarca, país a què pertany Groenlàndia, sinó també per la majoria de socis europeus de l'OTAN. El passat mes de gener, coincidint amb la visita al Fòrum de Davos, Trump va anunciar que havia arribat a un acord amb el secretari general de l'OTAN per a un nou marc de seguretat per a l'Àrtic. Des de llavors no ha recuperat la idea de comprar l'illa. El nou president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, pren possessió del càrrec a la Casa Blanca davant de Donald Trump enmig dels dubtes sobre la independència de la institució. Warsh augura la prosperitat nord-americana malgrat la creixent inflació que viu el país. Anem a Washington, Oriol Serra.
6: El jurament del càrrec per part del nou president de la Reserva Federal, com no podia ser d'una altra manera, s'ha convertit en un acte acaparat per Donald Trump. El president nord-americà ha dedicat mitja hora de la seva introducció a autoensabonar-se amb la retòrica habitual. El protagonista de l'acte, Kevin Warsh, ha fet un discurs de 5 minuts en els quals ha lloat a Trump en un senyal clar que la seva independència al capdavant de la principal institució financera del país serà molt relativa. Warsh ha pronosticat un any de prosperitat econòmica pels Estats Units, tot i els desafiaments que hi ha pel camí, començant per la guerra a l'Iran.
7: El nostre mandat a la Fed és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius amb coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt, i els Estats Units poden ser més pròspers.
6: Recordem que el mandat de Kevin Warsh al capdavant de la Fed arriba després d'un període marcat per la tensió entre el seu antecessor, Jerome Powell, i el president Donald Trump.
3: L'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. Aquest nou positiu eleva el nombre de contagis a 12, incloses les 3 víctimes mortals. El secretari general, Tedros Adhanom, demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
8: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
3: Mentrestant, el Ministeri de Sanitat permetrà que els 13 afectats espanyols sense símptomes completin la quarantena a casa després de 28 dies de seguiment. La mesura beneficiarà les persones ingressades als hospitals Gómez Ulla, al Clínic de Barcelona i Alacant, sempre que mantinguin resultats negatius en les proves PCR. Tots arribaran a aquest termini el 7 de juny, mentre que l'únic cas positiu confirmat espanyol evoluciona bé i es manté estable. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergència per fer front a la crisi d'Ebola a l'Àfrica per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Les autoritats sanitàries demanen no subestimar el risc de salut pública que pot representar aquest brot. Aquest dissabte continuarà la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. Burkina Faso, Èlia Borràs.
9: El principal repte dels serveis mèdics és identificar tots els casos de persones infectades, ja que el brot es va detectar massa tard i segurament ja van morir unes 120 persones abans de declarar l'epidèmia. Ho explica Tres Cat Info la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, Claire Nicolet.
10: Si remuntem a l'històric, ens adonem que probablement hi havia 120 persones que ja havien mort per la malaltia.
9: A diferència d'altres epidèmies, pel bundibugio no hi ha vacunes ni tractament ni test ràpid que puguin identificar si la persona està infectada o no.
10: No tenim laboratoris que puguin confirmar ràpid si és un cas. Tampoc tenim com aïllar la gent ni sabem si donar oxigen o no per salvar-lo. I tampoc tenim vacuna. És per tot això que estem mirant si podem trobar una vacuna o un tractament.
9: A nivell logístic, des de Metges Sense Fronteres estan enviant avions directament amb equips de protecció individual i carpes per crear centres d'aïllament. Tot i això, Claire Nicolet també destaca el fet que la malaltia s'està propagant en zones amb dèficit de seguretat, un fet que complicaria les tasques de prevenció i control.
3: El sindicat agrari Asaja demana responsabilitats polítiques a qui hagi autoritzat la gravació d'una gran producció de Hollywood a Sant Cugat del Vallès, a la zona zero de la pesta porcina. El sindicat també demana la prohibició del rodatge, que compta amb l'actor Russell Crowe entre el repartiment fins que s'erradiqui la pesta a Collserola. El president d'Asaja, Pere Roquer, diu que el permís és una ofensa per al sector porcí, que ha patit pèrdues considerables.
11: Amb els esforços que està fent el sector, no es mereix aquesta falta de respecte i, per tant, des de Saja Catalunya demanem responsabilitats a qui hagi signat aquest permís dins la serra de Collserola amb una propagació de més de 200 persones circulant per una zona zero, com s'està dient, de pesta porcina africana.
3: El Departament d'Agricultura diu que paralitzarà el rodatge fins que la productora instal·li tanques que garanteixin el compliment de les mesures per evitar la propagació de la pesta porcina.
12: El temps.
3: Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires, boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien creixen algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
12: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: A la xarxa d'autobusos de Barcelona durant els quatre primers mesos de l'any s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i TMB han treballat en l'equip d'investigació conjunta que ha aconseguit reduir els delictes en gairebé un 41%. És a dir, mentre que el primer trimestre del 2025 es van produir més de 600 delictes, sobretot furts, els autobusos de Barcelona el 2026 aquesta xifra s'ha reduït fins a poc més de 350. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, ha explicat que s'han investigat més de 130 persones i se n'han detingut 85 i ha destacat que unes quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
14: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs, dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
3: La majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumen a operar en grups organitzats que aprofiten els moments que els autobusos van més plans. Les víctimes en general eren dones grans amb problemes de mobilitat. Finalment, no hi haurà vaga a Rodalies el 27 de maig ni el 5 de juny. Els sindicats UGT i Comissions Obreres l'han desconvocada després d'arribar a un acord amb Renfe sobre les reivindicacions de l'aturada. Pau Mercè és representant sindical de Comissions Obreres.
15: El pacte inclou un procés de mobilitat funcional per cobrir les places d'intervenció i també el compromís de reforçar la seguretat dels treballadors i les persones usuàries. Des de Comissions valorem positivament el diàleg per millorar el servei i incrementar la seguretat.
3: L'acord ha arribat després de dues reunions de mediació entre la companyia i els representants sindicals. Recta final del Festival de Cinema de Canes, les travesses per la Palma d'Or, que s'entrega aquest dissabte, estan molt obertes, amb La bola negra dels Javis entre les màximes favorites a entrar en el palmarès. Aquest divendres, d'altra banda, una coproducció catalana s'ha endut el premi al millor documental. Ens ho explica el nostre enviat especial a Canes, Marc Garriga.
16: Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast and Films, s'ha endut l'Ull d'Or al millor documental del festival. És una obra molt personal de la iraniana Pegah Angarani, muntat a partir de vídeos domèstics seus amb els que analitza els últims 50 anys de la complexa societat iraniana contemporània. A la secció En Certain Regard, la categoria de plata del festival, el guanyador ha estat el drama familiar austríac Every Time, de Sandra Wollner. També han tingut premi Elephants in the Fog, la primera pel·lícula del Nepal que mai ha competit a Canes, o la francesa Iron Boy, una cinta d'animació pintada a mà. Pel que fa a la Palma d'Or, quatre títols entraran al palmarès gairebé de forma indiscutible. L'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudà. També tenen molts números La bola negra dels Javis, que ha impactat, però no de forma unànime, Amarga Navidad, perquè és Pedro Almodóvar, i Javier Bardem com a millor actor per El ser querido.
3: A Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició. Hi participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per a visitants. Anem fins a Lleida. Júlia Albacar.
17: L'Aplec torna un any més a Lleida i altre cop bat rècords de participació. És de divendres, s'ha donat el tret de sortida amb lo Caragolasso i ara la festa continua fins diumenge i amb un convidat sorpresa, la calor. I és que durant el primer dia d'Aplec la temperatura ja ha arribat a fregar els 35 graus i s'espera que continuï molt alta durant tot el cap de setmana. Això ens deien alguns penyistes.
18: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
19: Home, està sent dur, la veritat.
20: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
19: Una comanda de vanos per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
17: Destaquem que com a novetat, aquest any es vol potenciar sobretot que els visitants puguin gaudir de la mateixa experiència que els penyistes i per això s'ha habilitat una gran carpa amb la capacitat per a mig miler de persones on es pot menjar. I fins diumenge, la gastronomia és la protagonista en una de les festes més multitudinàries de la ciutat.
3: I ara anem al Pla d'Urgell. La 28a edició del Premi de Poesia Maria Mercè Marçal ha quedat deserta. Així ho ha decidit el jurat després de considerar que cap dels 93 originals presentats tenia la qualitat suficient per endur-se un premi d'aquesta categoria. És el primer any que no hi ha guanyador. Bellvís, Pere Joan Álvarez.
21: La decisió del jurat ha estat unànime. Deixa desert el premi precisament l'any que havia rebut més originals a concurs. La presidenta del jurat, Mireia Calafell, ho justificava amb aquestes paraules.
22: Prioritzar la qualitat literària i reconèixer el premi a les institucions que el cuiden i a l'obra de Marçal ha estat el gest que hem volgut fer enguany i per això hem deixat desert aquest premi. Evidentment, sap greu, sap molt de greu i, a més, sempre temps equivocar-te, però som un jurat de 5 poetes i totes vam estar d'acord amb el fet de que prendre aquesta decisió era el millor pel premi.
21: El premi el convoca anualment el Consell Comarcal del Pla d'Urgell i enguany la cerimònia de la nit literària s'ha fet al restaurant La Boscana de Bellvís. El guardó, que estava dotat amb 5.000 euros, ret homenatge a la poeta Maria Mercè Marçal, nascuda a Ivars d'Urgell.
3: Esports. En David Ubach.
23: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevål. En l'entrenament d'aquest divendres a l'escenari del partit, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes. La capitana blaugrana, Alexia, ha parlat de duel estimulant.
24: Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys recentment doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
23: El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
12: 3CAT Info.
23: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
25: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
23: Michel recupera Bel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francés i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Reial Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, del preparador blanquiblau, té clars els comptes.
26: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
23: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així. En ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
27: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
23: Unes paraules de Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: L'entrenador Bajenc ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
0: Don't ask me the reasons.
1: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
23: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
2: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
23: Parlem ara en clau poliesportiva.
12: Trescat Info.
23: A la Lliga Asobal d'handbol, doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasoa d'Irun i relegar els bascos al quart lloc. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. L'equip de Carlos Ortega ha aixecat el trofeu de campió. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals d'aquesta final a 4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. Afegirem encara que en waterpolo aquest divendres ha quedat configurada la final de la Lliga Femenina. El Mataró ha derrotat el Sabadell per 10-12 al segon partit de la semifinal i s'enfrontarà amb el Sant Andreu en la lluita pel títol, el millor de 3 partits. La derrota del Sabadell ha suposat el comiat de David Palma després de 9 anys a la banqueta sabadellenca. El Barça de futbol sala afronta aquest cap de setmana la final a 4 de la Copa del Rei a Càceres. L'equip de Javi Rodríguez juga aquest dissabte a la semifinal contra el Jaén, que ja va privar els blaugranes de la Copa d'Espanya als penals. Ho recorda el porter del Barça, Miquel Feixas.
4: Home, un punt de venjança. El porter m'admentiria si et digués que no. De l'última Copa ens ha quedat aquest puntet que jo crec que ens donarà un extra, sí, sí.
23: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'italià Alberto Bettiol de l'equip Astana ha guanyat la 13a etapa de 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain es manté com a líder. Aquest dissabte, 14a etapa, 133 quilòmetres d'alta muntanya amb 3 ports de primera categoria.
12: Trescat Info.

0: El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos, que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP hi presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. El govern els ha ofert incrementar un 50% els complements salarials, però els sindicats volen que l'augment s'apliqui en el sou base. L'USTEC amenaça amb més protestes que podrien coincidir amb la visita del Papa si la negociació no avança. Els investigadors del cas Zapatero se centren en el mòbil i les agendes de la seva secretària. Creuen que podrien contenir informació de les gestions de l'expresident en la presumpta trama de tràfic d'influències per la qual està imputat. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. El Tribunal Suprem rebutja paralitzar de manera cautelar la regularització d'immigrants, tal com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta, que asseguraven que el procés és contrari al dret europeu i que assumir milers de persones posa en risc els serveis socials. Més de mig milió de persones ja s'han acollit a la regularització. Decreta en presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella a Figueres. Tenia una ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home havia passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. Rússia prepara un atac de represàlia contra Ucraïna per la mort de 6 joves estudiants de formació professional arran del llançament de diversos drons contra un edifici a la província de Lugansk, ocupada per Moscou. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat objectius civils i que els bombardejos eren contra seus militars. Bad Bunny porta l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual molt cuidada han servit de coixí per als seus grans hits.
1: Esports.
2: El Barça femení de futbol buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Carolina Graham ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens aquest dissabte. L'Espanyol rebrà la Real Societat amb opcions molt remotes de classificació europea i el Barça visitarà el València. I Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City a casa davant l'Aston Villa.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a ponent i més de 30 a tot l'interior. Diumenge hi haurà menys boires, però farà la mateixa calor.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el mes de juliol. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Tres mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha reconegut que respiren més tranquils.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos. També incorporen 3.700 milions més per invertir fins al 2030, uns recursos dels quals ara no es disposa, però que podrien sortir dels pressupostos dels propers anys o de possibles suplements de crèdit. El 80% dels diners es dediquen a pagar despeses fixes i els sous dels funcionaris. El que no s'ha inclòs és cap partida específica per apujar els salaris dels mestres.
3: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
0: El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estan previstos per el 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i, de moment, ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
1: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
4: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. Per la seva banda, els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. Les posicions tornen a estar allunyades després que aquest divendres la reunió hagi acabat en desacord. El departament ha plantejat augmentar un 50% els complements salarials que cobren els docents per ser tutors i coordinadors digitals. També crearia 3 complements nous, un de cotutor, un per a tots els que treballin en centres d'alta complexitat i un altre per als que tutoritzen els treballs de recerca. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que l'augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
5: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa.
0: Però els sindicats insisteixen que l'augment s'ha de fer en el sou base de tots els docents, una proposta que el govern ja ha rebutjat. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ja ha amenaçat amb més mobilitzacions.
6: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
0: El cicle d'aturades s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC avisa que les protestes podrien coincidir amb la visita del Papa i la selectivitat.
7: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
8: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres de Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
9: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
8: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
1: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
8: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
0: La regularització d'immigrants aprovada pel govern espanyol tirarà endavant fins al 30 de juny, tal com estava previst. El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre de forma cautelar aquest procés, com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta. Les cinc parts que feien la petició demanaven que s'aturés el procés perquè creuen que la regularització és contrària al dret europeu i que assumir milers de persones migrants pot posar en risc el sistema de serveis públics, com ara la sanitat. El Suprem, però, no ha admès a tràmit els recursos de les tres entitats en considerar que no tenen legitimitat per impugnar una llei davant de la justícia. En canvi, sí que ha admès els recursos de Vox i de la Comunitat de Madrid, però els ha rebutjat. Des del govern s'han felicitat per la decisió del Suprem i asseguren que mig milió de persones han iniciat els tràmits de regularització i unes 90.000 ja han aconseguit el permís de residència o de treball. Un jutge de Figueres ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de la població. Tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta pels delictes d'homicidi i trencament de condemna. Girona, Maria Rovira.
10: La mesura l'ha pres el jutjat de guàrdia de Figueres, on l'arrestat havia passat a disposició judicial aquest divendres, després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. La causa està oberta per un delicte d'homicidi dolós i un altre de trencament de condemna. Fonts judicials relaten que diumenge passat es va detenir l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta que no s'apreciava risc d'una agressió física greu. L'endemà dilluns es va fer el judici de conformitat on es va signar l'acord entre la fiscalia i l'acusat d'una pena de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament. Unes hores més tard, la policia local va tornar a detenir l'home en una baralla davant del domicili on hi havia també l'exparella. Es va citar la víctima dimarts per fer una exploració forense i prendre-li declaració, però no s'hi va presentar. El detingut es va acollir al dret a no declarar i com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombroses ocasions. El detingut hauria reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
0: Aquest dissabte encara han de sortir de l'àrea de Barcelona més de 200.000 vehicles pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua. S'espera que hi hagi problemes a l'autopista AP7, així com a les vies d'accés a la costa. Durant la primera fase de l'operació sortida, aquest divendres a la tarda, hi ha hagut fins a 40 quilòmetres de cua a l'autopista, sumant els dos sentits i els diversos punts d'incidències. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, fa una crida a sortir a la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Són declaracions a 3Cat Info.
11: Hem tingut fins a 4 camions avariats a la zona entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe en plenes capacitats.
0: Aquest cap de setmana és el de més mobilitat del que portem d'any, per sobre fins i tot de la Setmana Santa. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Els accidents que provoca aquesta actitud, tot i que acostumen a implicar diversos vehicles, causen afortunadament poques víctimes i menys d'un 1% de mortalitat. La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament dels peatges. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
12: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
0: El Servei Català de Trànsit constata que existeix una minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant i recorda la sanció, que és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
13: Aquest cap de setmana tindrem un ambient estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires. Boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també a l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
7: 3CAT Info.
0: Vladimir Putin ha ordenat a les forces armades russes que preparin opcions per respondre a l'atac de la nit de dijous a divendres a Luhansk, província ucraïnesa ocupada per Moscou, en què han mort almenys 6 joves. A causa de l'atac, que el president rus qualifica de terrorista, s'ha ensorrat un centre de formació professional. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat civils i asseguren que els objectius eren militars. Segons Moscou, les víctimes serien estudiants d'entre 14 i 18 anys que dormien al centre educatiu, a la seva habitació. A més dels 6 morts, hi ha 18 desapareguts i desenes de ferits. Durant les últimes hores, Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons dirigits sobretot a instal·lacions energètiques. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat aquest divendres que des de principis d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i prop de 60.000 han resultat ferits greus. I ha afegit que els últims 5 mesos han recuperat gairebé 600 quilòmetres quadrats de territori ocupat per Rússia. Per això, emplaça els Estats Units a portar noves propostes per convèncer Moscou que acabi amb la guerra per la via diplomàtica. L'OTAN assumeix que els Estats Units aniran reduint el seu contingent militar a Europa. En la reunió dels aliats, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha confirmat que marxaran més tropes al marge dels 5.000 soldats confirmats d'Alemanya. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha dit que els estats membres ompliran aquest buit i tant des del país anfitrió de la trobada a Suècia com de la veïna Noruega s'ha demanat a la Casa Blanca una planificació. Brussel·les, Bruno Forteàmires.
14: Marco Rubio diu que Washington sempre ha mogut soldats d'un lloc a un altre del món en funció d'on hi hagi més amenaces per a la seguretat dels Estats Units.
15: Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
14: Fonts diplomàtiques de l'OTAN assenyalen que Washington vol reforçar la seva presència militar a la zona d'Àsia-Pacífic en detriment d'Europa per vigilar de ben a prop la Xina. Els aliats europeus en prenen nota, però el ministre d'Afers Estrangers noruec, Espen Barth Eide, ha demanat claredat.
16: És important que passi de manera estructurada perquè Europa sigui capaç de reforçar-se quan els Estats Units redueixin la seva presència.
14: I el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ho veu com una oportunitat perquè els europeus aportin més efectius per a la seva autodefensa.
17: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu a totes hores.
14: De moment, els Estats Units han anunciat la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya, la mateixa quantitat de tropes que ara, per sorpresa, Donald Trump vol enviar a Polònia.
0: A casa nostra, el curs que ve hi haurà 5.000 places noves de formació professional i les tandes d'assignació de places a la preinscripció passaran de 3 a 2, amb l'objectiu de simplificar el procés i avançar el calendari. Una altra de les novetats és que els estudiants que no hagin obtingut plaça en cap de les opcions que hagin escollit se'ls n'oferirà una d'alternativa. Es farà a través d'un algoritme d'intel·ligència artificial basat en els interessos que cada estudiant hagi indicat. Ho ha explicat la consellera Esther Niubó.
18: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
0: De les 5.000 places noves, un miler són de primer curs d'estudis que s'estrenaran el curs vinent, com seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre i piragüisme en aigües tranquil·les. Tot plegat comportarà que es contractin gairebé 500 docents nous. En total, hi haurà més de 86.000 places de grau mitjà i superior. Bad Bunny ha portat l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual exquisida han servit de coixí per als seus grans hits. Ho ha seguit en directe en Marc Ruiz.
19: Bad Bunny ha transformat l'Estadi Olímpic en una marquesina a les festes populars que es fan a les cases de Puerto Rico amb una descàrrega de música boricua amb estils que van de la salsa al reggaeton passant pel hip-hop i l'electrònica. El cantant boricua ha arrencat el concert amb un vídeo on dos personatges parlen en català i un d'ells recorda el concert que va fer el Sonar el 2019 i l'invoquen cantant un fragment de La Mudanza. Bad Bunny apareix a l'escenari vestit de blanc amb una banda de salsa al darrere. Seriós, aguanta, però els crits de bogeria del públic fan que li costi evitar el somriure. I arrenca una descàrrega de salsa amb cançons com La Mudanza, Callaita, Pitorro de Coco o Hueltita. Són una festa gairebé jazzística amb una superproducció audiovisual, focs artificials, columnes de foc i llums entre el públic que guanyaran protagonisme a mesura que avanci la nit. Semblava que era impossible augmentar l'energia i el volum del públic. Ha arribat la bomba atòmica que és Nueva York. El públic ha cantat a cor que vols el samplejat d'Andy Montañez i el gran combo de Puerto Rico. És moment de canviar d'escenari i a la pantalla el Gripau Concho parla de pa amb tomàquet i de fer una calçotada. Un pas perfecte per anar a l'escenari de La Caseta, on passarà gairebé la resta del concert fent una marquesina, una festa casolana plena d'amics. I aquesta caseta també és plena de convidats com Lamin Yamal, Lewandowski o Marc Giró. Bad Bunny també ha convidat Bad Gyal a l'escenari per recantar Yo Perreo Sola. Ha estat una eclosió de crits comparable a la que havia aixecat poc abans l'híbrid de dembow i hip-hop Titi Me Preguntó. Recta final d'un concert que s'ha costat a les 3 hores en què Bad Bunny ha tornat a l'escenari principal per rematar amb Clou Friends la deliciosa Debí Tirar-me's Fotos o la lluminosa EO.
0: El Museu Picasso de Barcelona reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és el full de ruta de Rosario Peiró, la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot pels turistes. Del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% corresponia al públic local. Una situació que Peiró vol revertir posant el focus en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial, la seva petjada a Llatinoamèrica i una relectura, sobretot per part de dones artistes, de qüestions com el gènere o la violència. Tot això, assegura la nova directora del museu, passarà per renovar la col·lecció amb noves adquisicions.
20: Yo conozco muy bien el mercado de Picasso y tengo ya una lista de obras que podríamos comprar. Y después, las que son inalcanzables, pues habrá que trabajar para encontrar depositantes y ya soñando donantes. N'hi ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania, per a interpel·lar-la.
0: Esports. En David Ubach.
2: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevål, en un partit que el Barça afronta plenament capacitat i a l'alça, tal com subratlla Pere Romeu, l'entrenador.
21: L'equip ha crescut molt, a través de tota la temporada ens hem trobat escenaris on hem tingut baixes de lesions de jugadores super, super importants. Hem tingut de jugar partits molt grans amb jugadores que no estaven acostumades. Crec que això ens ha ajudat a créixer molt, tenim molta adaptabilitat. Veig un equip més madur que la temporada passada.
2: En l'entrenament d'aquest divendres, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes com a balanç. El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
7: 3CAT Info.
2: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
22: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar en altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
2: Michel recupera Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Reial Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, el preparador blanquiblau, té clars els comptes.
23: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
2: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així en ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
24: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
2: Unes paraules a Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'entrenador vegenc ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
25: Don't ask me the reasons.
26: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
2: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I qui també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
27: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
2: Tornant al Barça, el president Joan Laporta ha admès que l'aposta per Flick els ha sortit millor del que esperaven a la directiva. I que encara que el club entri en la norma de l'un per un del fair play financer, tocaran de peus a terra a l'hora d'anar al mercat.
28: No por estar en la norma 1 vamos a fichar más. Vamos a incorporar lo que diga nuestro director de fútbol, que es Deco. No por estar en la norma 1-1 vamos a tirar la casa por la ventana o vamos a hacer locuras.
2: Parlem ara en clau poliesportiva.
7: L'actualitat esportiva a fons.
2: A la Lliga Sobal d'Handbol hi ha hagut doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidassó a Dirun i relegar els bascos al quart lloc. Això sí, els granollerins es queden sense opcions d'accedir al segon lloc, ja que el Logroño ha guanyat. El Barça, ja campió, ha superat el Torre la Vega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. Els blaugranes han aixecat el trofeu de campions. Pel que fa a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olympiacos jugaran diumenge a la final. A les semifinals de la final A4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. També en bàsquet, a la Lliga CB, el Manresa visita aquest dissabte la pista del Gran Canària a la jornada 33.
7: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident, de qui creuen que podria tenir informació de les seves gestions en la presumpta trama. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports i del PSOE. A partir d'ara anirem a Cuba, on milers de persones han sortit al carrer per protestar per l'acusació de la justícia nord-americana contra l'expresident Raúl Castro. Davant l'ambaixada dels Estats Units, s'han fet crides de la unitat en una marxa liderada pel president i el govern i amb diversos membres de la família Castro. I també us explicarem que Kevin Walsh ha assumit la presidència de la Reserva Federal Nord-Americana en una cerimònia a la Casa Blanca que posa en dubte la seva independència de Donald Trump. El nou governador de la Fed ha lloat Trump i diu que els Estats Units continuaran sent pròspers malgrat l'augment de la inflació al país. I a Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició i participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per als visitants. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Doncs que el Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de Futbol contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Caroline Graham ha completat la sessió.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un cap de setmana amb temperatures d'estiu. El temps de dissabte serà assolellat amb boires matinals a la costa. A la tarda apareixeran alguns núvols al Pirineu. L'ambient serà molt càlid, amb valors de 35 graus a Ponent i

0: Lícia Romero, consellera d'Economia.
1: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar en la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
0: Els pressupostos inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan es van presentar els comptes per primer cop al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, als quals ara s'hi sumen 500 milions que s'han d'ingressar via impostos. El govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran, i ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana que ve els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls del pressupost dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels comptes estaran previstos per el 2 de juliol. Ara bé, aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El PP assegura que s'ho està plantejant i de moment ha anunciat una esmena a la totalitat. Junts també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra el PSC, Esquerra i els comuns. El seu secretari general, Jordi Turull, assegura que els números són gairebé idèntics als de fa 3 mesos, però el republicà Jordi Albert ho nega.
2: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
3: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
0: Afegeix que els comptes tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i insta el govern a negociar per solucionar aquest conflicte. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre critica que la Generalitat aposti per la línia de tren orbital abans de resoldre els problemes que pateixen els regionals que circulen pel sud del país. L'entitat agraeix que el Parlament hagi votat a favor de reclamar els trens semidirectes, però reclama celeritat. Tortosa, Jordi Barranca.
4: Contraposen la línia orbital amb l'estat actual de les línies de regionals R15 i R16, amb una que no funciona del tot des del mes de gener i amb l'altra que acumula retards i incidències successives. Cinta Galiana, portava de Trens Dignes.
5: Mentre no es fiquen que funcionen en uns mínims de garantia lo poc que tenim a Terres de l'Ebre, no entenem com se vol fer una inversió milionària quan encara no va aquí ni el mínim que estem demanant. Pensem que això és fer volar coloms. Això seria meravellós si tot lo d'aquí funcionés perfectament, però en este cas no és així.
4: El retorn dels semidirectes, juntament amb més avant i amb l'aturada d'un tren Euromet, han de servir per millorar la connectivitat de les Terres de l'Ebre amb la resta del país.
5: Antigament, l'Aldea era una estació que enllaçava Catalunya amb València. Estos dos semidirectes i estes parades d'Euromet facilitarien esta comunicació territorial. No estaríem tan aïllats com estem ara.
4: Es dona la circumstància que aquesta mateixa setmana s'ha sabut que Renfe incorpora 2 nous trens Euromet entre Barcelona i València, cap dels dos amb parada a l'Aldea, aquí al Baix Ebre.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. El govern espanyol defensa la innocència de Zapatero i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. I des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
7: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres a Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
8: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
7: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
2: Respecte a la presumpció d'innocència, però...

0: sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
1: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
2: De la plana internacional, destaca que milers de cubans s'han manifestat aquest divendres a l'Havana com a mostra de rebuig després que la Fiscalia nord-americana hagi processat l'expresident Raúl Castro. Dos dies després de l'anunci, els missatges de fermesa han ressonat a la capital davant l'ambaixada dels Estats Units en una mostra de cohesió, malgrat les penúries pel bloqueig de combustible imposat per la Casa Blanca. Una marxa encapçalada pel president actual, Miguel Díaz-Canel, i el seu govern, tots amb uniforme militar. També hi havia diversos membres de la família Castro als càrrecs de l'exèrcit, la policia i funcionaris. Raúl Castro, de 94 anys, no hi ha anat, però se l'ha tingut present amb nombroses pancartes i en el discurs del diputat i exespia Gerardo Hernández.
3: Raúl es nuestro líder, un soldado de la dignidad, un heredero de Martí y de Fidel. Y mientras haya un solo cubano o cubana con el puño en alto, esa infamia será repelida como se repele toda ignominia, con firmeza, con la verdad y con unidad.
2: Hernández ha transmès un missatge de Castro en què ha afirmat que mentre visqui serà al capdavant de la revolució. El règim considera que el cas que s'ha obert ara, referit a uns crims de fa 30 anys, és una excusa per justificar una invasió. Centenars de groenlandesos s'han manifestat aquest divendres a la capital del país àrtic, Nuuk, per mostrar el seu rebuig a les aspiracions dels Estats Units sobre l'illa, on viuen apenas 57.000 persones. Ho han fet coincidint amb la inauguració del nou consulat nord-americà. Els organitzadors han reivindicat l'autodeterminació del poble groenlandès, segons ha explicat un portaveu del partit Inuit.
4: Ho hem organitzat precisament perquè el nou consulat obre avui i hi haurà cobertura des dels Estats Units. Així doncs, l'objectiu és fer entendre al poble nord-americà que Groenlàndia és un país democràtic i que en un país democràtic no vol dir que no.
2: Les noves instal·lacions del consulat nord-americà les ha inaugurat l'ambaixador dels Estats Units a Dinamarca. El president groenlandès Jens Frederik Nielsen ha rebutjat assistir-hi. Al principi del seu segon mandat a la Casa Blanca, Donald Trump va plantejar comprar Groenlàndia i incorporar l'illa àrtica com a territori dels Estats Units per qüestions de seguretat nacional. Una idea que va ser criticada no solament per Dinamarca, país a què pertany Groenlàndia, sinó també per la majoria de socis europeus de l'OTAN. El passat mes de gener, coincidint amb la visita al Fòrum de Davos, Trump va anunciar que havia arribat a un acord amb el secretari general de l'OTAN per a un nou marc de seguretat per a l'Àrtic. Des de llavors no ha recuperat la idea de comprar l'illa. El nou president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, pren possessió del càrrec a la Casa Blanca davant de Donald Trump enmig dels dubtes sobre la independència de la institució. Warsh augura la prosperitat nord-americana malgrat la creixent inflació que viu el país. Anem a Washington. Oriol Serra.
5: El jurament del càrrec per part del nou president de la Reserva Federal, com no podia ser d'una altra manera, s'ha convertit en un acte acaparat per Donald Trump. El president nord-americà ha dedicat mitja hora de la seva introducció a autoensabonar-se amb la retòrica habitual. El protagonista de l'acte, Kevin Warsh, ha fet un discurs de 5 minuts en els quals ha lloat a Trump en un senyal clar que la seva independència al capdavant de la principal institució financera del país serà molt relativa. Warsh ha pronosticat un any de prosperitat econòmica pels Estats Units, tot i els desafiaments que hi ha pel camí, començant per la guerra a l'Iran.
6: El nostre mandat a la FED és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius en coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt, i els Estats Units poden ser més pròspers.
5: Recordem que el mandat de Kevin Warsh, al capdavant de la FED, arriba després d'un període marcat per la tensió entre el seu antecessor, Jerome Powell, i el president Donald Trump.
2: L'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. Aquest nou positiu eleva el nombre de contagis a 12, incloses les 3 víctimes mortals. El secretari general, Tedros Adhanom, demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
7: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
2: Mentrestant, el Ministeri de Sanitat permetrà que els 13 afectats espanyols sense símptomes completin la quarantena a casa després de 28 dies de seguiment. La mesura beneficiarà les persones ingressades als hospitals Gómez Ulla, al Clínic de Barcelona i Alacant, sempre que mantinguin resultats negatius en les proves PCR. Tots arribaran a aquest termini el 7 de juny, mentre que l'únic cas positiu confirmat espanyol evoluciona bé i es manté estable. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergència per fer front a la crisi d'Ebola a l'Àfrica per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Les autoritats sanitàries demanen no subestimar el risc de salut pública que pot representar aquest brot. Aquest dissabte continuarà la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. Burkina Faso, Èlia Borràs.
8: El principal repte dels serveis mèdics és identificar tots els casos de persones infectades, ja que el brot es va detectar massa tard i segurament ja van morir unes 120 persones abans de declarar l'epidèmia. Ho explica a 3CAT Info la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, Claire Nicolet.
9: Si remuntem a l'històric, ens adonem que probablement hi havia 120 persones que ja havien mort per la malaltia.
8: A diferència d'altres epidèmies, pel bundibugio no hi ha vacunes ni tractament ni test ràpid que puguin identificar si la persona està infectada o no.
9: No tenim laboratoris que puguin confirmar ràpid si és un cas. Tampoc tenim com aïllar la gent ni sabem si donar oxigen o no per salvar-lo. I tampoc tenim vacuna. És per tot això que estem mirant si podem trobar una vacuna o un tractament.
8: A nivell logístic, des de Metges Sense Fronteres estan enviant avions directament amb equips de protecció individual i carpes per crear centres d'aïllament. Tot i això, Claire Nicolet també destaca el fet que la malaltia s'està propagant en zones amb dèficit de seguretat, un fet que complicaria les tasques de prevenció i control.
2: El sindicat agrari Asaja demana responsabilitats polítiques a qui hagi autoritzat la gravació d'una gran producció de Hollywood a Sant Cugat del Vallès, a la zona zero de la pesta porcina. El sindicat també demana la prohibició del rodatge, que compta amb l'actor Russell Crowe entre el repartiment fins que s'erradiqui la pesta a Collserola. El president d'Asaja, Pere Roquer, diu que el permís és una ofensa per al sector porcí, que ha patit pèrdues considerables.
10: Amb els esforços que està fent el sector, no es mereix aquesta falta de respecte i, per tant, des de Saja Catalunya demanem responsabilitats a qui hagi signat aquest permís dins la serra de Collserola amb una propagació de més de 200 persones circulant per una zona zero, com s'està dient, de pesta porcina africana.
2: El Departament d'Agricultura diu que paralitzarà el rodatge fins que la productora instal·li tanques que garanteixin el compliment de les mesures per evitar la propagació de la pesta porcina.
11: El temps.
2: Néstor Gómez.
12: Aquest cap de setmana tindrem un ambient
11: estival, de ple estiu, amb temperatures disparades tant dissabte com diumenge. La novetat d'avui serà la formació de boires a la façana costanera que poden ocupar des de l'Empordà fins a pràcticament la costa central i Costa Daurada. També cap a la Ribera d'Ebre, Baix Ebre, pot presentar-se algunes boires, boires i boires costaneres que, en principi, a mesura que el sol vagi guanyant alçada, es retiraran mar endins. Tot això per deixar pas un dia que serà assolellat. Només al Pirineu Oriental, però també l'Occidental, podrien créixer algunes nuvolades un pèl més amenaçadores, sense descartar algun petit ruixat cap al Pallars, la Cerdanya o el Ripollès. Però el que tindrem novament és un dia molt càlid, amb màximes que no només superaran els 30 graus a totes les comarques de l'interior, sinó que poden tocar de nou la xifra dels 35 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de cel serè i també de temperatures molt altes es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires costaneres i amb una mica menys de temperatura. Potser demà no tocarem els 35, però ens rondarem entre els 32 a 34 graus.
12: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: A la xarxa d'autobusos de Barcelona durant els quatre primers mesos de l'any s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i TMB han treballat en l'equip d'investigació conjunta que ha aconseguit reduir els delictes en gairebé un 41%. És a dir, mentre que el primer trimestre del 2025 es van produir més de 600 delictes, sobretot furts, els autobusos de Barcelona el 2026 aquesta xifra s'ha reduït fins a poc més de 350. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, ha explicat que s'han investigat més de 130 persones i se n'han detingut 85 i ha destacat que unes quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
13: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs, dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
2: La majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumen a operar en grups organitzats que aprofiten els moments que els autobusos van més plans. Les víctimes en general eren dones grans amb problemes de mobilitat. Finalment, no hi haurà vaga a Rodalies el 27 de maig ni el 5 de juny. Els sindicats UGT i Comissions Obreres l'han desconvocada després d'arribar a un acord amb Renfe sobre les reivindicacions de l'aturada. Pau Mercè és representant sindical de Comissions Obreres.
14: El pacte inclou un procés de mobilitat funcional per cobrir les places d'intervenció i també el compromís de reforçar la seguretat dels treballadors i les persones usuàries. Des de Comissions valorem positivament el diàleg per millorar el servei i incrementar la seguretat.
2: L'acord ha arribat després de dues reunions de mediació entre la companyia i els representants sindicals. Recta final del Festival de Cinema de Canes, les travesses per la Palma d'Or, que s'entrega aquest dissabte, estan molt obertes, amb la bola negra dels Javis entre les màximes favorites a entrar en el palmarès. Aquest divendres, d'altra banda, una coproducció catalana s'ha endut el premi al millor documental. Ens ho explica el nostre enviat especial a Canes, Marc Garriga.
15: Rehearsals for a Revolution, coproduït per la catalana Fast and Films, s'ha endut l'Ull d'Or al millor documental del festival. És una obra molt personal de la iraniana Pegah Ahangarani, muntat a partir de vídeos domèstics seus amb els que analitza els últims 50 anys de la complexa societat iraniana contemporània. A la secció Uncertain Regard, la categoria de plata del festival, el guanyador ha estat el drama familiar austríac Every Time, de Sandra Wollner. També han tingut premi Elephants in the Fog, la primera pel·lícula del Nepal que mai ha competit a Canes, o la francesa Iron Boy, una cinta d'animació pintada a mà. Pel que fa a la Palma d'Or, quatre títols entraran al palmarès gairebé de forma indiscutible. L'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa de Minotaur, la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord i la reflexió anticapitalista de Sudà. També tenen molts números la bola negra dels Javis, que ha impactat, però no de forma unànime, Amarga Navidad, perquè és Pedro Almodóvar, i Javier Bardem com a millor actor per El ser querido.
2: A Lleida ja ha començat l'Aplec del Cargol, que celebra aquest any la 45a edició. Hi participaran 17.000 penyistes i s'hi menjaran fins a 14 tones de cargols. Una de les novetats més destacades aquest any és el nou espai per a visitants. Anem fins a Lleida. Júlia Albacar.
16: L'Aplec torna un any més a Lleida i altre cop bat rècords de participació. Este divendres s'ha donat el tret de sortida amb lo Caragolasso i ara la festa continua fins diumenge i amb un convidat sorpresa en la calor. I és que durant el primer dia d'Aplec la temperatura ja ha arribat a fregar els 35 graus i s'espera que continuï molt alta durant tot el cap de setmana. Això ens deien alguns penyistes.
17: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
18: Home, està sent dur, la veritat.
19: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
20: Una comanda de vanos, per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
16: Destaquem que com a novetat, aquest any es vol potenciar sobretot que els visitants puguin gaudir de la mateixa experiència que els penyistes i per això s'ha habilitat una gran carpa amb la capacitat per a mig miler de persones on es pot menjar. I fins diumenge la gastronomia és la protagonista en una de les festes més multitudinàries de la ciutat.
2: I ara anem al Pla d'Urgell. La 28a edició del Premi de Poesia Maria Mercè Marçal ha quedat deserta. Així ho ha decidit el jurat després de considerar que cap dels 93 originals presentats tenia la qualitat suficient per endur-se un premi d'aquesta categoria. És el primer any que no hi ha guanyador. Bellvís, Pere Joan Álvarez.
21: La decisió del jurat ha estat unànime. Deixa desert el premi precisament l'any que havia rebut més originals a concurs. La presidenta del jurat, Mireia Calafell, ho justificava amb aquestes paraules.
22: Prioritzar la qualitat literària i reconèixer el premi a les institucions que el cuiden i a l'obra de Marçal ha estat el gest que hem volgut fer enguany i per això hem deixat desert aquest premi. Evidentment, sap greu, sap molt de greu i a més sempre temps equivocar-te, però som un jurat de 5 poetes i totes vam estar d'acord amb el fet de que prendre aquesta decisió era el millor pel premi.
21: El premi el convoca anualment al Consell Comarcal del Pla d'Urgell i enguany la cerimònia de la nit literària s'ha fet al restaurant La Boscana de Bellvís. El guardó, que estava dotat amb 5.000 euros, ret homenatge a la poeta Maria Mercè Marçal, nascuda a Ivars d'Urgell.
2: Esports. En David Ubach.
23: El Barça femení buscarà aquest dissabte a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol. Les blaugranes jugaran la final contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevål. A l'entrenament d'aquest divendres a l'escenari del partit, la defensa Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. En canvi, la davantera Caroline Graham ha completat la sessió. Serà la sisena final de Lliga de Campions seguida per al Barça i la tercera contra l'Olímpic de Lió, amb un triomf i dues derrotes. La capitana blaugrana, Alexia, ha parlat de duel estimulant.
24: Es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys i recentment doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
23: El Barça Olímpic de Lió el transmetrem a la TDG de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es posarà el punt final a la Lliga Masculina de Primera Divisió amb els partits en horari unificat.
12: 3CAT Info.
23: El Girona és qui se la juga dels tres catalans. Ha de guanyar l'Elx a Montilivi per evitar el descens. El tècnic dels gironins, Michel Sánchez, confia en l'experiència i el nivell de la seva plantilla.
25: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec en el meu equip. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
23: Michel recupera bé el Ruiz, Hugo Rincón i Lemar, mentre que Estuani, Francesc i Blin són dubte. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà la Reial Societat amb la salvació garantida i encara amb molt remotes opcions de classificació europea. Manolo González, del preparador blanquiblau, té clars els comptes.
26: Dependemos de otros factores, no dependemos solo de ganar nosotros. Entonces yo mañana lo que quiero es ganar, que el equipo dé una buena imagen y si conseguimos meternos en Europa, pues oye, una alegría mucho más grande para todos.
23: Mentrestant, el Barça visitarà el València amb Hansi Flick, el preparador, que ha respost així. En ser interpel·lat sobre si es veu 10 anys a la banqueta blaugrana.
27: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble.
23: Unes paraules de Flick que venen a tomb de l'anunci que ha fet aquest divendres Pep Guardiola.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: L'entrenador Bajenga ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades, en què ha guanyat 6 títols de Premier i un de Champions, entre d'altres.
0: Don't ask me the reasons.
1: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
23: Guardiola dirigirà diumenge el seu últim partit al City, a casa, davant de l'Aston Villa. I que també plega és l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, segons ha confirmat ell mateix en la prèvia del partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
3: Me voy del Real Madrid pues agradecido porque durante estos últimos 8 años he podido conocer mejor al club, he tenido trato con muchísimas personas y me voy dejando muchos amigos, muy feliz.
23: Parlem ara en clau poliesportiva.
12: Tresca Tinfo.
23: A la Lliga Asobal d'handbol, doble victòria catalana a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers s'ha situat tercer després d'imposar-se per 31-32 a la pista del Bidasso a Dirun i relegar els bascos al quart lloc. El Barça, ja campió, ha superat el Torrelavega per 36-24 en el comiat de Nilsen, Makuch i Bazán del Palau Blaugrana. L'equip de Carlos Ortega ha aixecat el trofeu de campió. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid i l'Olimpiakos jugaran diumenge a la final. A les semifinals d'aquesta final a 4, jugades aquest divendres a Atenes, València 90, Madrid 105 i Olimpiakos 79, Fenerbahçe 61. Afegirem encara que en waterpolo aquest divendres ha quedat configurada la final de la Lliga Femenina. El Mataró ha derrotat el Sabadell per 10-12 al segon partit de la semifinal i s'enfrontarà amb el Sant Andreu en la lluita pel títol, el millor de 3 partits. La derrota del Sabadell ha suposat el comiat de David Palma després de 9 anys a la banqueta sabadellenca. El Barça de futbol sala afronta aquest cap de setmana la final a 4 de la Copa del Rei a Càceres. L'equip de Javi Rodríguez juga aquest dissabte a la semifinal contra el Jaén, que ja va privar els blaugranes de la Copa d'Espanya als penals. Ho recorda el porter del Barça, Miquel Feixas.
4: Home, un punt de venjança el porter m'admentiria si et digués que no. De l'última copa ens ha quedat aquest puntet que jo crec que ens donarà un extra, sí, sí.
23: I pel que fa al Giro d'Itàlia, l'italià Alberto Bettiol de l'equip Astana ha guanyat la 13a etapa de 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania. A la general, el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain es manté com a líder. Aquest dissabte, 14a etapa, 133 quilòmetres d'alta muntanya amb 3 ports de primera categoria.
12: Tresca Info.

0: El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos, que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP hi presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. El govern els ha ofert incrementar un 50% els complements salarials, però els sindicats volen que l'augment s'apliqui en el sou base. L'USTEC amenaça amb més protestes que podrien coincidir amb la visita del Papa si la negociació no avança. Els investigadors del cas Zapatero se centren en el mòbil i les agendes de la seva secretària. Creuen que podrien contenir informació de les gestions de l'expresident en la presumpta trama de tràfic d'influències per la qual està imputat. Des de la presó, l'exministre José Luis Ábalos ha assegurat que va advertir Pedro Sánchez del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha acusat Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. El Tribunal Suprem rebutja paralitzar de manera cautelar la regularització d'immigrants, tal com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta, que asseguraven que el procés és contrari al dret europeu i que assumir milers de persones posa en risc els serveis socials. Més de mig milió de persones ja s'han acollit a la regularització. Decreta en presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella a Figueres. Tenia una ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home havia passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. Rússia prepara un atac de represàlia contra Ucraïna per la mort de 6 joves estudiants de formació professional arran del llançament de diversos drons contra un edifici a la província de Lugansk, ocupada per Moscou. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat objectius civils i que els bombardejos eren contra seus militars. Bad Bunny porta l'essència de Puerto Rico a l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels dos concerts consecutius amb què arrenca la seva gira europea. Focs artificials, llums, dos escenaris i una producció audiovisual molt cuidada han servit de coixí per als seus grans hits.
1: Esports. El Barça femení